0: papa va i fa un discurs en el Congrés dels Diputats i el Senat. A Barcelona, el 10 de juny, visita el centre penitenciari Cambrians i, sobretot, on més es manifesta aquest caràcter polític de la seva visita, és a Canàries, on visita a Gran Canària el port d'Arguineguín, a Mogán, punt emblemàtic de l'arribada de Pasteras, i a Tenerife visita el centre d'acollida Las Raíces, a la Laguna, trobada amb immigrants, trobada amb organitzacions d'integració d'immigrants a la Laguna...
1: Perdona, per què dius que és polític? Si, de totes maneres, l'Església Catòlica, pel que jo tenia entès, hauria de... El que passa és que s'havia desviat d'aquest tipus de recorreguts, no? O sigui, hi ha altres papes que s'han... És a dir, que diguem que és un viatge polític, però al cap i a la fi és el que hauria de ser, no?
0: Exactament,
1: és a dir,
0: sí,
1: el pastor dels cristians o dels catòlics ens hauria de recordar això, precisament, o hauria de recordar els catòlics això. Aquest és el trajecte natural, diguéssim, que hauria de fer el papa de Roma, no?
0: Exacte.
1: Els papes de Roma haurien d'haver estat sempre fent aquest...
0: Però fins ara no havia passat això.
1: No havia passat, per això et dic.
0: Aquest papa no juga amb l'ambigüetat, sembla ser, permanent, com si que potser el papa Francesc, que potser també estava reconegut com un papa progressista.
2: Jo crec que va començar el papa Francesc, sí, no? Molt progressista i molt reivindicatiu.
0: Però ara feia molts discursos morals i que quedaven encallats en la resistència del Vaticà. Una mica com li podia haver passat a Obama quan va arribar a la Casa Blanca, que tenia moltes intencions de fer moltíssimes coses i després es quedava encallat amb el poder que rodeja la Casa Blanca, cosa que no passa amb Donald Trump, que fa el que li dona la gana, no?
3: Home, però està més cerca que el papa que Donald Trump, no?
0: Sí. El papa francès va obrir portes, va posar sobre la taula debats que ara eren impensables, com el dret dels homosexuals a ser a l'Església, com la presència de les dones a l'Església.
4: Només faltava.
0: I va intentar humanitzar una institució més acostumada a parlar del llenguatge de condemna, només fins llavors, no? I potser moltes vegades quedava només en gestos simbòlics o amb advertiments teòrics, i aquest nou papa, en canvi, té menys paciència amb el que ell diu la hipocresia eclesial, i té menys por al conflicte. De fet, és que no es talla ni un pèl.
1: Això t'ha de dir, que el papa no té... Primer, que no té paciència, o sigui, va a sac-pac, i després passa de la hipocresia celestial, dius tu.
0: Sí, i ho ha demostrat.
1: No té por?
0: No. Sembla, vaja, que no en tingui. A no ser que, com que no té por,
1: vull dir que,
0: com
1: també...
0: que diu el que li sembla, igual li surt un zapatero, no? O un
1: zapatero, un nano. Li surt unes joies dintre d'una caixa forta, li busquen les pessigolles.
0: Li busquen alguna
1: cosa. Però de moment... Jo el que vull dir que és excepcional aquest tipus de figura política.
0: Ho ha demostrat amb les seves posicions sobre Gaza.
1: Perquè recordem que l'Església Catòlica va estar al costat del nazisme durant la Segona Guerra Mundial.
0: Sí, sí. I al costat de Franco.
1: Al costat de Franco, ha estat al costat del feixisme.
0: Sí.
1: I aquest papa, avui, per exemple, ho porten tots els dies, La Vanguardia en portada, al País, 2, 3, 4 pàgines, parlant d'aquesta magnífica humanitat.
0: Magnífica humanitat. La grandesa de la humanitat. Ho traduiríem.
1: Que és una encíclica contra el tecnofascisme.
0: Exacte.
1: Titula El País.
0: Sí, sí, sí.
1: Que això és una cosa excepcional, realment.
0: El papa diu que en aquesta era digital...
1: Vull dir que si ho veu hasta el papa, que no ho havia vist... O sigui, l'Església Catòlica, el feixisme, no ho havia vist mai a la primera, ni a la segona, ni a la tercera, ni a la quarta, si ho veu, serà que és feixisme, no?
0: Bueno, jo crec que ho...
1: No, saps què et vull venir, dir o no?
0: Sí, sí, sí.
1: No,
0: ho
1: dic perquè...
3: Sí, sí.
1: Si hi ha l'Església Catòlica...
2: Necessita una prova més, no?
1: Sí, per si hi havia algun dubte... No, perquè, perdona, quina és l'opinió de Vox o Aliança Catalana o tots els feixismes, pseudofeixismes o els autoritarismes o els partits xenòfobs i racistes d'aquest país davant d'aquesta visita?
0: No suporten aquest papa. El voldrien dòcil, obsessionat exclusivament amb l'avortament o amb les guerres culturals i alineat amb una idea d'Espanya uniforme, patriòtica i moralment disciplinada, no? Però s'han trobat amb un líder religiós que parla de salaris precaris, d'habitatge impossible, de canvi climàtic, de drets humans i de migrants morts al Mediterrani. Un papa que denuncia el capitalisme depredador, com deies tu, amb la IA, amb una contundència que sovint no tenen ni molts dirigents progressistes. Per tant, els nararabis. Per això els sectors ultraconservadors el consideren un traïdor. Fa anys que una part de la dreta espanyola intenta convertir el catolicisme en una trinxera ideològica i els incomoda profundament
1: que
0: el cap de l'Església recordi que l'Evangeli, com recordaves tu abans també, parla molt més dels pobres que no pas de les banderes i les nacionalitats.
1: Clar. I després aquest papa, en les seves encícliques, no és... que va molt al gra, insisteixo.
0: Sí.
1: És a dir, que no dona toms. No, ja està en contra de la IA i per poc que llegeixi ho entens a la primera, diguéssim.
0: És el que el caracteritza.
1: Que són, van molt al gra, diguéssim.
0: Ja ho va demostrar amb el seu posicionament sobre la guerra de Gaza,
1: per exemple,
0: denunciant sense eufemismes la destrucció sistemàtica de la població, dient genocidi, i reclamant responsabilitats internacionals quan gran part d'Occident preferia mirar cap a una altra banda. I ho ha fet també amb Donald Trump i sobretot amb la idea d'una identitat cristiana convertida en arma política. Recordeu que a la Casa Blanca abans d'atacar i abans d'iniciar una guerra s'encomanaven a Déu i al cristianisme que els protegia a tots. I de fet el vicepresident Vance va anar a veure el papa i el papa li va recriminar. Li va dir que això d'utilitzar el cristianisme com a bandera, com a arma, com a, per matar, doncs que no estava ben vist i que no acceptava l'evangeli, no?
1: Perquè el cristianisme no està per fer creuades, diguéssim.
0: Ja n'ha fet prou, no?
1: No, ja n'ha fet prou, sí, exacte. Una cosa, i de la relació amb l'Església espanyola o catalana?
0: No crec que hi hagi massa diferència. La seva relació amb les autoritats eclesiàstiques espanyoles catalanes tampoc és senzilla, perquè durant dècades bona part de la jerarquia catòlica havent tingut una relació excessivament confortable amb els poders econòmics i els polítics conservadors.
1: Em deixes parat.
0: I encara hi ha bisbes que semblen més preocupats per les batalles identitàries. Si us fixeu, a Espanya segueixen molt la corrua de partits de dreta o d'extrema dreta contra nacionalismes, contra catalanismes, contra...
4: veritat.
0: Etcètera, que no pas per l'exclusió social o per la precarietat de l'habitatge. O...
3: Pero, ¿por qué dicen eso si la mayoría de fondos buitres, por ejemplo, en Madrid y en España son de la Iglesia, reciben muchos millones de euros tutorizando menores bajo el cristianismo? O sea, que está muy bien que lo digan, pero que expropien todo lo que tiene la Iglesia. Home, y que alguien se siente en el banquillo de los diputados.
0: No, i fins i tot el Banc del Vaticà té interessos a Meta i a Amazon i a llocs que produeixen
3: interès. Este señor pretende que nos olvidemos de todo lo que han hecho. Y nosotros ni olvido ni perdón. Hombre, claro.
1: Avui, això que dius de la Rocío,
0: tens raó, però almenys
1: un dels grans temes que tenim sobre la taula en aquest país, o sigui, de la península Ibèrica, és efectivament les propietats de l'Església i qui tributa o no tributen i de què va la pel·lícula. Per no parlar de l'Opus Dei i d'altres sectes, diguéssim, en la òrbita.
3: Bueno, y que tenemos un año para y aquí me meto porque estoy haciendo este documental. Año para modificar la Ley de Memoria Histórica, que tienen que aprobar esta enmienda, que hemos tenido que meterla en una enmienda muy pequeñita, porque aquí todavía hay más de miles de millones de bebés robados que ni siquiera se han exhumado, miles de millones de víctimas de la Iglesia católica que no han pedido ni perdón y saben perfectamente que si quisiera verdaderamente ayudar al Papa, vendría a España, modificaría la memoria histórica, sacaría todo ese dinero y culparía a todas estas curas y a todas estas monjas que han vendido bebés, han violado niños y han violado adultos.
1: Per no parlar dels assetjaments sexuals, també és veritat que aquí al diari El País, avui, per exemple, diu les crítiques del pontífice a les grandes tecnològiques desenvolupadores de la IA, això que en diem tecnofascismo, contrasten con el hecho de que la Iglesia no ve problema en invertir en ella. És una tesi que choca con los negocios vaticanos.
0: Sí, no? Tenen inversions a Meta
1: Apple, Tesla...
0: Tesla, Amazon, etcètera. Sí. També... Però bueno, això és una cosa com allò... No sé, l'altre dia sentia a Pedro Almodóvar dient que sí, que el es rico tiene dinero, le gusta disfrutar de su dinero, pero a la vez él sabe que tiene que pagar impuestos, tiene que contribuir.
3: Joder, pero este señor ha trabajado durante toda su vida. ¿El Papa qué ha hecho?
0: Ha hecho de papa. Ha hecho de obispo, ha seguido una carrera, su carrera, su mundo, ¿no? Al saumón, y ha arribado a lo
3: más
0: alto.
3: Claro, pero no es lo mismo tener que tributar habiendo trabajado que estar en una iglesia,
0: no,
3: que vives...
0: El que et vull dir és que almenys...
3: És que al final no va aparecer bien los domingos.
0: Almenys ja que estàs a dalt... Ja que...
3: O sea, quiero decir que se va a malentender la película, que lo hace como crítica...
1: Sí, però vull dir que jo trobo que ara... Jo, no sé si tu, Albert, estàs d'acord amb mi, que en el context actual de... En el context actual de hiperfascisme, diguéssim,
3: que
1: una amenaça real...
3: Que és lo menos malo.
1: Que hi hagi una veu... Bueno, una veu important per moltíssima gent, amb un pes polític i simbòlic increïble, que digui, escolti'm, nosaltres això de la IA malament.
3: A favor dels drets humans.
1: A favor dels drets humans, i després també...
3: Ja, però és que és mentira. O sea, quiero decir, si però tu a mi me dices... Que
0: podria no, però almenys...
3: Podria no dir-ho, sí.
1: Rocío,
3: bueno,
1: Rocío,
0: una encíclica...
1: Sí, però ja està aquí 14 dies i anirà a Canàries, i anirà a rentar...
0: I almenys una encíclica...
3: I que va a irse a coger gente del mar, que vienen en patera, va a ir a salvar-se.
1: I després també jo crec que el missatge del Papa de dir, escolti'm, això de l'Església Catòlica és aquesta institució, d'aquest monstre, diguéssim, per dir-ho així, però que sàpiguen que el Papa de Roma, que sóc jo, creu tot això. Com ho desmuntarem, com ho desballestarem?
2: Mira que té valor, clar.
0: Mira, mira, l'encíclica té valor, Rocío.
1: Té valor simbòlic, no?
0: I pensa que, mira, l'encíclica es considera una cosa urgent a adoptar per l'Església. Tothom a l'Església ho ha d'estudiar.
1: Clar, l'haurien d'obeir.
0: I es converteix en referència per homilies, catequesis, documents diocesans i tesis de teologia durant la dècada següent. Hi va haver una encíclica molt important.
1: Cada encíclica que escriuen, eh? O sigui, és com un document, és com un quadern de bitàcora.
0: Gairebé un dogma de fe. I l'Església ho ha de seguir fil per randa. Hi va haver una encíclica just ara fa 135 anys, un 15 de maig, que t'ho recordaves abans, en aquest cas de 1891, del papa Lleó XIII, que es deia Rerum Novarum. I parlava dels drets dels treballadors, del salari dels treballadors, de l'horari de treball, de les obligacions dels empresaris, etc. I això es va convertir en una mena de dogma de fe i per primera vegada, com que l'Església era molt influent, doncs va tenir efecte sobre els polítics. I fins i tot va crear partits com la Democràcia Cristiana Italiana, que tenen aquest rerefons social cristià, on es reconeixien els drets dels treballadors.
1: El nom del papa actual té a veure amb Lleó XIII, clar, eh? I amb aquest tipus
0: ell
1: de...
0: es va fixar amb Lleó XIII per aquesta encíclica.
1: És un papa que està al costat del desvalgut, de l'obrer, de la classe treballadora, etcètera, etcètera.
2: Bueno, és lo que dice su religión.
1: I després...
2: O sea, estás viendo lo que dice su religión.
0: Hi ha una maquinària darrere.
2: Lo que no es normal es que te metes con los demás siendo católico. Quiero decir, se supone que la religión católica tiene que ser amor. Lo que no es normal es que nos queman en la hoguera, que sean millonarios.
1: Pero también dice aquel papa...
2: O sea, esto es lo normal.
0: Pero es que eso era lo normal.
2: No, claro, pero lo normal es tener una persona que dice no matéis gente, ¿no? Que no se muera la gente en el océano, no matéis maricones.
1: Sí, sí, qué difícil.
2: A mí no me la cuela. Igual, que por cierto, quien se ha usado la IA para el anuncio ha sido el rey. Eso sí.
1: ¿Por qué? ¿Cómo?
2: Lo ha usado la IA y debajo del... Porque hay animales que salen como en el anuncio de la...
3: ¿El anuncio de aquí,
2: selección española?
3: El tecnofascismo es el tecnofascismo.
1: Pues fita.
2: Y abajo pone, usamos la inteligencia artificial responsablemente. Lo pone en el...
1: No sé si vos ha fet alguna cosa, estem fora de temps, però...
0: Amén,
1: amén.
0: Amén.
1: Amén. Escolta una cosa, amb tots vostè, moltíssimes gràcies a Albert Elf, amb tots vostè, Rocío Sainz.
2: Yo prefiero seguir hablando de esto.
1: Tú puedes parar al que vulguis.
2: No, pero es que luego viene la oreja de Bongo. Es que tú fíjate la cantidad de gente de yo creo en Dios a mi manera. O sea, es que estaba viendo una nueva moda religiosa que cuidado que nos la están colando. Igual que yo soy consciente que me la está colando la Casa Real, muy bien hecho, muy bien hecho. También nos la está colando la Iglesia Católica, que no la religión, cuidado. Que todo el mundo puede tener fe en todo lo que queráis. Pero la religión, aquí la Iglesia Católica se está yendo con... Vamos.
1: Se está yendo con las manos llenas. Sí, sí. Bueno, pues de moment això, pues escolta, no ho sabem.
0: No ho sabem.
1: Estarem atents.
0: On vega, no?
1: On vega, on vega. Escolta, a veure, tu, Rocío, vols parlar avui de Rafaela i Solo Comú.
2: Bueno, porque Esther dijo que habláramos de esto y me ha parecido bien.
1: Però això de què vas a parlar. Abans d'una cosa, tu portes una escamarreta que m'agradaria
2: que em parlessis. Sí, llevo una camiseta maravillosa que es Independiente de Vallecas, porque si nos organizamos nos independizamos todas.
1: Visca Vallecas.
2: Porque se cumplen 50 años de la ocupación del ejército marroquí del Sahara.
1: Del Sahara.
2: Que Franco, que estábamos hablando justo también de política, abandonó a su suerte siendo ciudadano español.
1: Franco y luego...
2: Solo hizo eso mal. Ahora vamos a hablar de que Franco solo hizo eso.
0: Suárez, últimamente,
1: y Sánchez. Pedro Sánchez, el rey de España.
2: Sí, la verdad que el PSOE es bastante de lo que
1: se hace. Bueno, y todos españoles, diguéssim, ¿no? Que m'ha abandonat a españoles y catalanes, han abandonat al Sahara a la seva sort. Vull dir que, o sea, Franco va...
2: Solo sobreviven con ayuda humanitaria.
1: En això
2: són
1: totes franquistes, vamos, ¿eh? ¿No?
4: Sí, sí, sí.
1: Les vergonyes que hi ha... que sostenim sobre... A banda de ser monàrquica, veiem que anticlerical... Pero has participado en esta serie que se llama Rafaela y su loco mundo.
2: Sí, es una serie maravillosa que ha hecho Aníbal Gómez.
1: Es el de...
2: El de Ojete Calor.
1: Ojete Calor.
2: Sí, el mismo que va por ahí cantando Tonta, eres gilipo. También ha hecho Rafaela y su loco mundo, que es súper divertida, que está en A3 Media, cosa que tampoco entendemos porque de repente A3 Media, que es un poco papal, pues ha hecho la serie de Rafaela y su loco mundo, que si lo veis es una cosa loquísima, se mete con todo el mundo.
1: Está en A3 Player.
2: Está en A3 Player. Es A3 Media, ¿no? También es lo mismo.
1: Sí, es que claro, las casas son...
2: La plataforma.
4: A3 Media no se n'adona el que està ficant,
1: sí,
4: eh?
1: Però sí que
4: n'adona,
1: sí.
2: La plataforma. Mira, estuve en la manifestación de la vivienda y, madre mía, cada vez que salía Antena 3, la pobre tenía que salir corriendo. Que la pobre que acaba de salir de prácticas, esta mujer.
1: La y la pitaban, la pitaban.
2: No, una vergüenza.
4: Bueno, pues no.
2: Que, por cierto, no vino mucha gente a la manifestación de la vivienda, así que igual hay que bajar.
1: ¿Qué era esta manifestación de la vivienda?
4: La Vintage 24.
1: Sí, sí. ¿Y tú ibas a anar-hi?
2: Claro, yo fui.
1: Claro, hombre, menuda.
2: Però tu no et vas ficar amb la periodista, no? Perquè les periodistes...
3: No, jo la defendí i li dije que no tenemos culpa de nada. Iba a meterme también en la cosa de las periodistas, pero que no. Pero bueno, es una maravilla porque vuelven los muchachos a Nui a hacer de mujeres mayores, cosa que es fascinante porque es muy gracioso. Y yo me quedo con una anécdota porque yo no tengo ni una frase. Cuando usted dice, ¿sales en la serie? Digo, salgo muy poco.
1: Así.
3: Pero le digo...
1: Pues nos lo ha vendido la Esther como si tú fueses...
3: Pues no sé, porque es mentira.
1: Adora,
3: pero bueno, pero me dijo una cosa Carlos Areces, muy interesante, porque yo le dije, yo estoy muy feliz.

0: Es porque no hay papel que no hay papel pequeño, me dice Carlos, sí que lo hay, Rocío.
1: Sí que lo hay. Sí que lo hay. Y este es el que te ha tocado a ti.
0: Sí, alguna enfermera que enfermera a la gente y que está todo el mundo deseando tener enfermedades. Es una cosa como muy absurda, la verdad. Pero bueno, está maravillosa Ingrid García Johnson,
1: Cafada,
0: que hace
1: Raquel,
0: de niña responsable,
1: Rafaela,
0: sí,
1: perdón,
0: de Rafaela, y tiene un montón de bueno, pues está la Esti Quesada, sale la Terremoto de Alcorcón, Paula Púa, o sea, hay mucha tema. Y sobre todo que los capítulos duran 20 minutos.
1: Claro, ¿y qué vamos a decir? Eso es positivo.
0: Y ni un mal polvo, o sea, que decir, aunque sea malo, o sea, que te hace gracia, ¿sabes?
1: Sí.
2: Y David Bardagué también.
0: Oh, bueno, hace de guapo David, bueno.
3: No, es que
0: es guapo.
3: Altra sorpresa.
0: Pero sí, es verdad que está David Bardagué, claro, le me olvidaba el componente catalán.
2: Claro. Sí.
1: Vamos a ver al tráiler un momento, a ver, ya verás.
4: Esta simpática adolescente se llama Rafael. Es la heroína de la serie. Es ingeniosa.
1: Pues muy bien, hasta aquí el trailer. Genial. Pero ahora que
0: también
1: va
0: está
1: la
0: Laura Beismar, que es la actriz del momento,
1: sí,
0: ahora.
1: Claro,
0: vamos.
1: Está también, la que está de a todas se morirán. Todo el mundo. Tiene que morir mucha gente, ¿no? Avui parlo d'això a Mana Castillo, ¿eh? Por favor, genial, aquesta sèrie també. Muy divertida.
2: De què va aquesta, la sèrie?
0: ¿La de se tiene que morir mucha gente o no?
2: No, la tuya. De un adolescente.
0: ¿Quieres leerlo tú?
2: No.
0: Vale. Pues es que cada vez me lo hacen más pequeño y no lo leo.
1: ¿Qué estás, estás para de la vista?
0: Sí, ¿sabes lo que este año cumplo 35 años, ¿sabes lo que he pedido para mi cumpleaños?
2: Pues es molt d'hora.
0: Unas gafas.
1: Ay, mare.
2: Ha de ser miopia, això no és presbícia. És de prop o de lluny.
3: Bueno, sí, i també cansament, generació tecnològica que mira ordinadors.
1: Sí, però tant cansament com per
0: també m'he apuntat a la premenopàusia, eh?
1: Ui.
2: No puede ser.
0: Sí, perquè tengo sofocos.
1: Pero esto es del...
0: Oye, tú, la música es...
1: Pero eso, el nervi que portas.
0: Hablamos poco de la premenopausia, por cierto.
1: No, hablamos mucho,
2: ¿eh? Parlem,
1: hablamos
2: parlem
1: todo el rato, ¿eh?
0: Sí, de la premenopausia
1: perquè
0: de la
1: post.
5: Però en pausa 5 anys.
1: Aquí en este programa parlem de la pre, de la post
2: tot,
1: i de la futura...
0: Sí, menos de after parties.
1: De tot el que...
0: No, també.
1: Però una cosa, perdona, léelo, a veure, perquè... O sea, la sección de hoy, perdona, es una tú has dicho Lester, pero tú no tenías capa intención de hacer esta sección, ¿no? Luego dices que me cabreo contigo, hombre. Caballero.
0: Bueno, pues porque yo para no hacerlo mal y que me eches del programa, me dijo, hay que
1: pero
0: hacer un guión.
1: Te voy a echar yo del programa, es que esto es increíble.
0: Ya, eso es lo que he dicho yo
1: discutir,
0: en Menorca.
1: Pero ¿cómo vas a echarte del programa si tú formas parte de la nuestra dieta de Durem? Diguéssim.
5: Com que va a acabar una mica malament l'altra vegada, no?
1: Home, és que ens posa al límit, ens va portar al límit i una mica més allà.
0: Pero nos pasa que, estaba pensando en otra cosa, fíjate. ¿A vosotros no se está olvidando escribir con boli?
1: No, a nosotras no, yo escribo muchísimo.
0: No.
1: ¿Cómo? A ver,
3: es que
1: ¿pero esto qué tiene que ver con lo que iban a pasar a fear?
0: Porque como me cuesta leer, a ver si me estaba olvidando de leer. Y no es una cuestión de vista, sino que ya no sepa leer.
2: La falta de escribir,
0: es que
2: ¿no?
0: En el futuro, el otro día estaba pensando, otra vez, un grupo de música, dentro de 10 años, tus hijos, bueno, no sé si los tuyos...
2: Mis hijos, mira,
0: tus hijos nada,
2: presenten exàmens de lectura de llibres...
3: Val.
0: Que no voy por ahí.
2: Sense haver llegit el llibre.
1: I la proven.
2: Bueno, amb intel·ligència artificial...
1: Això guapa, ho hem fet tots, eh?
2: Però, clar, la intel·ligència artificial et fa superresums de llibres que no cal que te'ls llegeixis.
1: Ja t'entenc. Però mentre... si abans també hi havia resum... A veure,
3: sí, el rincón...
0: Mentre apruebes...
1: Sí,
0: però, por ejemplo, dentro de 10 años...
1: Ja llegiran.
0: La gente no va saber... Lo que és un ampli de guitarra.
1: Però bueno, i tampoc sabem ara, també és veritat, ara també apareixeran aquells que deien, bueno, nosaltres teníem aquí unes eines per llaurar el camp i la gent no sabem com es diuen aquestes eines per llaurar el camp, collons, perquè ningú llaura el camp d'aquella manera com es
0: feia. ¿Quién es llaurar el camp? No me pongas a la misma altura.
1: No, labrar el campo.
0: Ah!
1: Laura el camp, no, Laura el camp.
3: Hasta Laura Escan, eh? Sí.
0: No, Laura, que estàs hablando como de
1: Mercedes. Laura Escan.
0: Rodoreda, pues Laura el camp.
1: No, però vull dir que jo entendrem que hi ha paraules que es deixen d'utilitzar.
0: Però, vamos a ver.
1: Està fent los
0: rompofolos. Lo que estoy diciendo es que la inteligencia artificial... Marc, es que luego no me dejas hablar, pero, por ejemplo, sí, hay muchos niños adolescentes que no saben quién es Rocío Jurado. Estoy preocupada.
2: Ya.
0: Que se han cumplido también 50 años de su muerte.
1: Porque no serán mariquitas. El legado de Rocío Jurado no os perdrá mientras queden maricones en España. Eso es una cosa que...
0: Pero el otro día hablábamos sobre que sí, que los maricones han hecho mucho. Mira, ¿ves cómo baila maricón? Que, por cierto, recordé que tú y yo nos habíamos conocido en mi casa.
3: Yo fa un altre cop, ja n'hem parlat d'això. Ja n'hem parlat d'això.
1: Però que avui fa un any que us vau conèixer amb la Rocío.
0: Que viniste a follar a mi casa.
1: Ah, follaste en su casa. Felicitats, bravo.
3: Fa un any, però fa com 4 anys ja és.
0: Fíjate, creo que eres la única persona que folla en esa casa. Pero hablando de Rocío Jurado, que estaba hablando el otro día, que fui a la presentación del libro de Rocío Jurado, Editorial Dos Bigotes, y hablábamos sobre
1: Laura
0: sí,
1: Fa. Ay, perdón, se ha parado Laura Fa.
0: Y Laura Fa tiene que hablar de ese libro.
2: Sí, sí.
0: Los maricones han ayudado muchísimo a que la historia de las tonadilleras siga en pie. Pero también han cancelado muchísimo. Porque Gloria Fuertes no tuvo la ayuda de los maricones. ¿Por qué? Porque era gorda, pregunto. ¿Por qué era fea?
1: Perdona, que Gloria Fuertes no ha tenido la...
0: No. murió sola y alcoholizada. Maritrini, ¿por qué no te ha ido la ayuda de los maricones?
1: Perdona,
0: contéstame.
1: Maritrini, perdóname.
3: ¿Por qué a mí se me ha caído?
5: No amagaba Maritrini. No sí, estaba en el armario.
1: Daría un lío, ¿eh?
0: A ver, ¿pero qué tiene que ver que esté en el armario? Como todo el mundo, porque no me voy a dar
1: los maricones,
0: a que los maricones no hayan ayudado a Maritrini a no acabar sola y alcoholizada.
1: Ya vamos a apañar a los maricones. Pero que Gloria Fuertes y Maritrini.
0: ¿En vida?
1: Están.
0: ¿En vida? Cuando estaban vivas. Porque no me digas a mí que todos los sanatorios están llenos de maricones.
1: Los maricones como el, a ayudar a Maritrini, pues tendría a sus colegas.
0: Hombre, pues no, porque era lesbofobia. Porque los maricones no ayudaron a Maritrini.
1: Pero ¿cómo tenían que ayudar los maricones a Maritrini?
0: Pues,
1: con vida
0: pues,
1: de Maritrini.
0: A Rocío Jurado la querían muchísimo, pero a Maritrini la
2: abandonaron. Era otra época, ¿no? Igual, ¿o no?
0: Es la misma.
2: ¿Es la misma? Ah, vale.
5: Pero Rocío Jurado no era... No,
1: pues muy mal los maricones.
0: Sí. Era bisexual.
5: Sí, no, hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo.
0: Sí.
5: ¿No?
0: Bueno, a ver, era bisexual y todavía no entendemos que hacía con Ortega Cano, pero recordad esa entrevista maravillosa, sí, se sabe que había movidas de... Y de hecho, ella impulsó a María del Monte, que la vio cantando en un local en
1: todo
0: Andalucía.
1: Presuntamente, ¿verdad? Claro, Andalucía. Adelante Andalucía.
0: Y, y ella tiró para arriba con María del Monte, lo que pasa que luego María del Monte eligió mal y se quedó con la otra. Con la Pantoja, que esa la hundió. La subió una mujer y la bajó y la otra.
1: Hola, voy a hacer una pregunta. Has fet, abans d'entrar, has fet un... has atès a un podcaster que es diu... no me recordo.
0: I no podemos decir lo de la casa. No me
1: ¿qué casa?
0: Vale, nada, dime.
1: Bueno,
3: no tornem a la casa.
1: A veure, has fet un podcast amb una persona que no te recordo de que, com es diu el podcaster, que es diu Baranyada, nom, però...
0: Ja, però no m'acordo ni del podcast ni del nombre.
1: Bueno, i és un podcast que us parlen a vosaltres, o sigui, és de música, no? De què va el pòster? El pòster.
0: Ho estem entenent tot perfecte.
1: De què va el podcast?
0: Es que luego la gente me para por la calle y me dice, oye, ¿qué te pasa con Marc? Y yo le digo,
1: pero,
0: nada.
1: Pero oye, por favor, que no es para con Marc, no. A veure, has estado en el podcast de este señor, que os recordem com es diu, ni tenia. I el podcast de què anava? Va la música.
0: Tenías que decir algo que te molestara de la música.
1: Això, m'agradaria que expliquessis aquí què et molesta tu de la música. Que
0: a mí lo brillante. Que más me molesta es los DJs que te bajan la pastilla.
2: ¿Cómo?
1: Hostia.
0: Perdonad, ¿qué cantidad de gente pone música y es aburridísima?
1: Pero que te baja la pastilla, ¿qué pasa?
0: Por ejemplo, todas estas maravillosas mujeres a que os gusta bailar y a que cuando os pone una canción que no mola nada, te dan ganas de irte a tu casa.
1: Sí, pero
0: estoy
1: señora...
0: harta de los DJs que te mandan a tu casa.
1: Pero un momento, pero que te baje la pastilla, ¿qué vol dir? ¿Qué pastilla? Porque todas estas señoras, que hay alguna señora muy por aquí, alguna pastillita se tomarán, ¿eh? Si usted siente todas las pastillas...
0: Pero para dormir.
1: Para dormir, para levantarse, para seguir, para todo.
0: ¿Existe la pastilla de levantarse? Bueno, si yo tomo, yo tomo.
1: Tú dirás, mírala.
0: Tú dirás.
1: Claro, está Jacqueline, una Jacqueline, una de otras.
0: El otro día me dijeron que ha vuelto las pastillas para estudiar.
1: ¿Ah, sí?
0: Sí?
1: ¿Cuál es esa?
0: Por cierto, ojos
2: hijos.
0: Pero
1: la pastilla para estudiar.
0: Claro, tú estás hablando de exámenes, ¿o vas a hablar de exámenes, no?
3: Sí, sí, sí. Pastilla que no puc.
1: Ah, mira, coge el micro. Coge el micro, me lo faré.
0: Ah, vale.
1: No, com faci la Rocío, com faci la Rocío. Rocío, ja veuràs, perquè així ella... Que vegi la gent que estem a partir un pinyó. Rocío, ara hauries d'anar, per favor, a la...
0: Quiero confesar. Ay.
1: Estas dos señoras de aquí, María José Olano, que ya está... María José, ¿qué tal estás?
0: Hola, María José.
6: Hola, bon dia.
1: Un aplaudiment per Maria José Olano, que és una de les organitzadores del Market Solidari, que arriba a la seva tercera edició d'estiu. Nosaltres cada any estem a recolzar el Market Solidari. Maria José Olano, tu ets una de les jefaces del Market Solidari, no?
0: Esta senyora també tiene que hablar, que lo tiene
1: sí,
0: apuntado.
1: Sí, lo tiene apuntado. Carmen Mas i Maria José Olano, un aplaudiment per ella del Market Solidari. A veure, Maria José, digue'ns una mica, el Market Solidari nosaltres ja ens ho sabem, però si algú s'hagués despistat, què és?
6: El Market Solidari és una iniciativa que van començar fa 10 anys.
1: 10 anys ja,
6: 10 anys, sí, sí. Un grup bastant gran d'amigues, per una amiga que va tindre, bueno, la mala sort de que una de les seves netes va agafar un tumor al cervell.
1: Ahà.
6: La veritat és que molt dur, molt difícil. La nena està viva, però va ser molt complicat, molt patiment. I vam començar a treballar per el programa Para los Valientes de Sant Joan de Déu,
1: ahà,
6: que és per a la investigació del càncer infantil. Llavors vam començar amb aquesta iniciativa, una mica sense saber què passaria, va funcionar molt bé. Llavors, des de llavors, fem cada any aquest market dues vegades.
1: Primer el fèieu d'hivern només i ara tenia tant d'èxit perquè té un èxit increïble, el feu d'estiu.
6: Exacte.
1: Tota la recaptació es destina a la investigació del càncer infantil de l'Hospital Sant Joan de Déu, és a dir, que a més vostès tot el que gastin allà ho poden després, perquè tot això està desmenuçat, diguéssim, vas a la web i et diuen aquests diners han anat aquí, aquí, aquí, aquí, aquí. També, això és fonamental.
6: Vull dir també que ara va...
7: Ai, que
1: ella, tu no quieres ser... Què t'ha passat?
5: Reportera.
1: No quieres ser azafata, no? Tu eres artista.
7: Que María José...
1: Vale, José, que s'apanyi ella, clar.
7: Mira, que sí. Està més còmoda.
1: Està més còmoda.
6: Moltíssimes gràcies, per donar-nos aquesta veu. A més de Sant Joan de Déu, ara també compartim la recaptació amb la Fundació Enriqueta Vilavecchia.
1: Ah, sí, exacte, és veritat. Molt bé.
6: Perquè anem a la vegada que la Blanca va necessitant i Vilavecchia fa molts programes assistencials per nens que han superat el càncer, però que tenen moltes dificultats per integrar-se en la vida normal d'estudis, de vida social
1: d'amics. I acompanyen les persones que hagin superat o que estiguin en vies de superar-lo.
6: Llavors, Vilavecchia fa molts programes, exacte.
1: Carmen, no sé si vols afegir alguna cosa.
8: No. Sí,
1: això no ho explica. A on? Ah, sí, a on?
7: Carmen, tienes un montón de coses apuntades.
8: Això és Sant Gervasi.
1: Bueno, el Carmen, al micro, per favor, que és la quarta, portem 9 anys amb el Market Solidari, cada vegada que veig el micro a l'orella.
8: Sí, però allà la situació era diferent.
1: Clar, ja t'entenc.
7: A què és dolor, recoger-lo així?
8: Bueno, el Market Solidari és al carrer Sant Gervasi de Casoles, número 58.
1: 58.
9: Comença avui?
1: I d'avui fins...
8: No, sí, comença avui i serà fins diumenge.
1: Diumenge. I això és de 2:15 al matí a 9:15 del... I el Market Solidari de 9:15 de la nit. I llavors hi ha... peces de roba, complements, etcètera,
8: bueno, primeríssimes firmes,
1: bisuteria...
8: Hi ha peces de roba, però hi ha bisuteria, hi ha bolsos, val. Hi ha coses que les influencers ens donen.
1: Clar, les influencers simpàtiques, veus?
8: També recollim coses de les amigues que tenen roba que ja no porten,
1: però que estan
8: en bon estat.
1: Molt bé, molt bé. Molt bé.
8: I bolsos, ja dic...
1: María José Olano, Zapatero ha donat alguna de les seves joies pel Market Solidari?
6: No l'he demanat.
1: Mira que n'hi havia, eh? Mira que n'hi havia,
6: eh? L'hem demanat.
1: Alguna joia. Mare Déu. Escolta la cosa, doncs Market Solidari. D'avui fins diumenge...
7: Estas maravillosas mujeres son catalanas de verdad, ¿no? ¿Tenéis ocho apellidos catalanes?
1: Bueno, tienen alguno por ahí deben tener también... pero...
7: ¡Vascos! Bueno, pero eso es
1: claro.
7: Guay.
1: Sí, sí. Yo creo que son mestizas. Sí, sí. Escolta una cosa. Estas señores no se niñeu algo al papa. Vosaltres, els vostres
7: amics... Papa sí, papa no.
1: Papa sí o papa no? Sou papa...
9: Jo, papa, sí.
1: Papa, sí. I tu, Carmen?
7: Sí. I rei sí o rei no?
1: També, ja veràs que sí. També, bueno, home.
7: Ah, rei no?
1: Rei menos. Bueno, rei menos. Ah, més papa que rei, eh?
7: Leonor sí, Leonor no.
1: Bueno, publicidad sí o publicidad sí. Vamos allá.
5: Som-hi.
10: Vostè primer, amb Marc Giró.
11: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... I tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
1: Bueno, a veure, tenim un problema. Tenim un problema perquè Mario Obrero, un aplaudiment per ell.
12: Hola, bon dia.
1: Hola, etcètera. Has perdut la cartera al 34.
12: Exacte.
1: On la portaves, la cartera?
12: A la butxaca.
1: Però és que tenim la manera de posar-ho a les butxaquetes aquestes, de vegades amb banyador, diguéssim, o aquell qui
12: I
1: diu...
12: I saps el que no he perdut? Saps el que no em he deixat a l'autobús? El tabac. Això sí que ho tinc, el tabac i el fenicell, tu, a la puta butxaca.
1: A la puta butxaca.
12: La cartera...
1: Per tant, si trobeu una cartera que...
12: 34, torn 2. Autobús, torn 2. 34. Senyor,
7: tu estàs segur que l'has perdido? Bueno, si alguien encuentra mi autoestima...
10: 902-477-100.
7: Deus haver marcat, no?
12: Exacte, sí.
7: O sigui, has perdut la T-mobilitat, ho has perdut...
6: Tenia dinero?
12: Sembla que no hi havia diners.
7: Entonces que la devuelvan.
1: Que
7: és
1: poeta,
7: que la devuelvan, que és una mentirosa.
12: La targeta del soci consum.
1: Què t'anava a dir? Tens, llavors, hi havia el gran identitat.
12: Sanitat,
1: papeles, tu?
12: Seguretat
1: papeles?
12: Social... I l'europea, que diria Rajoy, doncs també hi era, l'europea... O sigui...
1: Bueno, amb tots vostès, Mario Obrera completament de dir indocumentat. Vinga, papeles para todas, eh? Que
7: pena, dice una del público, que pena!
12: Em coneixen a la porta, el recull, m'han deixat passar.
1: Bueno, a veure, Mario, avui vols parlar de...
12: Doncs d'una mica de pebrots el tema, perquè volia apiadar-me i defensar que no, que els joves no som tan dolents, que no anem tan malament i que no som tan desastres.
1: Els joves aneu fatal, avui, la joventut és una merda, i punto.
12: Avui que acabo de perdre la cartera.
1: Ja ho anireu descobrint. Després tot el que ve també és una merda, però la joventut és una merda, digue'm.
12: Doncs és que l'altre dia vau penjar un reel, un vídeo a les vostres xarxes socials, de l'Ivan Pérez, que era un noi que anava molt malament, havia de lliurar un treball abans de les dues del migdia i estava fent...
1: El treball consistia en fer-li la foto a una persona, com ho va dir ell?
7: Rellevant.
1: Rellevant.
7: ¿Quién es ese señor, Iván?
1: Ah, ja tinc una cosa... Mira tu el que serà. rellevant i no havia anat jo encara a la casita de la Bambani.
7: Tens raó, va ser un pioner. Poco se habla.
1: Imagina't ara.
12: Ha posicionat, a més a més, Marc.
1: Perquè vegis. Llavors, l'Ivana Pérez es va contactar amb nosaltres i no sé per què va venir a fer-me la foto aquesta. Era caure una bronca descomunal, però havia d'entregar el treball 2 hores després de fer la foto. O sigui, anava...
12: Molt malament, però bueno, jo m'he volgut apiadar una mica.
7: Perdona, ens ha escrit que ha tret un 8, eh?
1: Ha tret un 8.
7: Però a mi me sale que és un jugador del Real Madrid, tiene muchos años.
12: No.
7: Iván Pérez.
12: Però Pérez, sí.
1: Pérez, hay más, Iván Pérez. Luego está Simón Pérez, també. O sigui,
12: a les xarxes socials.
7: Ah, con ese.
12: Primer,
7: bueno, del Betis no és.
1: Total, tu, arran d'això, què vols?
12: Em volia apiadar i volia parlar una mica de que no és gens fàcil. El temps d'exàmens, barrejat amb la primavera, barrejat amb la joventut, i que aquesta és una època molt complicada. Per
1: doncs ja veuràs quan arribis als 50 anys, lo complicat que és tot. Tu tens ara exàmens, tu estàs d'exàmens.
12: Exacte. Jo estic fent monografies.
1: Monografies, què vol dir?
12: Monografies són com treballs...
1: Nenes, no mireu el mòbil, per favor.
7: Estoy viendo a ver quién es Iván Pérez. Ah,
1: el Iván Pérez, y es aquel señor... Este es de celebrado. Bueno, a ver, llavors...
12: Articles acadèmics i tot això.
1: Tu vols reivindicar que no tots els joves sou iguals, no?
12: Exacte.
1: I no tots deixeu les coses a l'últim moment, doncs molt malament.
12: Ni tots perdem la cartera 34. No, perquè el llenguatge es nota, o sigui, sempre tot jau el llenguatge. I a mi hi ha un singular que em sembla molt dolent, que és aquest de la joventut. Com es fa servir també per la infància, la infantesa, la bellesa...
1: La bellesa.
12: Però mai no diem, o jo mai no escolto, l'adultesa.
1: Yeah.
12: Es diu més aviat les persones adultes. Yeah. La gent adulta.
7: La gerontofília.
12: Que en primer lloc són les, en plural, després persones, i ja si de cas tenen d'afegir-ho una edat corresponent al seu moment vital.
1: És que persones adultes n'hi ha molt poques. O sigui, jo crec que joves n'hi ha molts, vells, ho serem tots, ara adults te'n trobes molt pocs. És una cosa que és un avai raris, per això
7: és... I nos pasaba que era muy guay acostarse con gente mayor hasta que te has hecho mayor y ahora es una putada.
1: Acostarse
7: y te gusta la gente joven. ¿Nos ha pasado? A ti sí.
1: ¿A quién? A la señora del público diu que sí.
7: Bueno, a ella le pasa todo.
1: A mí es que de mayores me gustan, ¿eh?
7: Claro, pero es que ya eres el mayor.
1: No, pero que yo trobo... Hay señores
7: amor, llevas 35 años con la misma persona.
1: Pero que hay señores mayores que yo, ¿eh?
12: Home, clar.
7: Sí, pero ya te los follarías.
12: Yo, 14.
1: Por supuesto.
7: Yo también, ¿eh? Yo es que... O sea, yo, por ejemplo, me enrollaría con Amparo la Arrañaga, por ejemplo, que me ha gustado toda la vida.
1: Pues eso. Por eso te digo. Yo, hay señores mayores, me encantan.
7: Dime uno. ¿A quién te follarías?
1: Pues mira, yo avui, per exemple, he anat a buscar un paquet i hi havia un senyor que estructures verticales posava la samarreta, que anava a treballar, estava dient-li una altra, estructures verticales, no sé què feien.
7: Però com va ser un senyor major en una estructura vertical?
1: Pues era un senyor que tenia una empresa d'estructures verticales i anava con su samarreta, con su pantalón y con sus canes y con sus... Me llevaba a mí 10 años. Y he dicho, mira, aquest senyor jo faria una estructura vertical amb aquest senyor. Para que veas.
12: Aleshores,
1: això sí, digo, pero
7: que 10 años no es mayor. Todas las parejas sacan 10 años.
1: Bueno, a ver,
12: crides que ens tornin la cartera i el senyor...
7: De hecho, que ese señor se enrolla con mi casa con un señor que le sacaba 10 años.
1: ¿Quién? ¿El señor?
12: No
1: tanto. Home, sí, home, sí.
7: Él era muy pequeño.
1: Que sí, que eres muy pequeño, ¿eh?
12: Bueno.
7: ¿Us sabrá él? ¿Vos son tants? ¿Us sabrá él? Hombre, lo sabré yo que follaron en mi cama. ¿Us sabrá él que el coneixia aquest home?
1: Que no, que jo també ho sé qui és.
7: Pero que estaban en mi cama, Mario.
1: Que la ració jo, però en esto estamos de
7: acuerdo. ¡En esto estamos de acuerdo!
1: Se folló un señor mayor que...
7: ¡En mi cama!
12: Que no s'ho deia, estàs parlant.
1: A veure,
12: deies. Bueno, perquè això és important. És que el jovent no pensa normalment en la joventut. O sigui, la joventut no està definida per jo com a persona de 18 anys que estava en una altra edat, 20 i pico, que no en són tants, eh?
7: Mario, no te pongas años que parezco a la senyora Zigo
12: y Cero. No. Que sempre la joventut es pensa quan no ets jove. Quan has passat o quan hi vols arribar. Quan ets un adolescent o un infant que estàs pensant jo vull ser gran...
1: O t'estàs operant la cara.
12: O quan te'n recordes o quan tens una visió de fora.
1: Ja.
12: Sí, es defineix la joventut quan ets jove.
1: A veure, Mario, està molt bé. Però anem al punt del guió, per favor.
7: De les biblioteques.
1: Les biblioteques i follar les biblioteques.
7: Com se nota que no tienes que congelar óvulos, que eso sí que es mayor o joven.
1: A veure, ara los óvulos...
7: Según el IBI.
1: Por favor, a veure...
7: ¿De qué está hablando?
1: A veure, anem a aprofundir una mica més al tema biblioteques.
12: Exacte.
1: I lligar. És a dir, és primavera, és exàmens, esteu molt neguitosos, i llavors com es fa el fet d'acoplar, mai millor dit, el fet d'estudiar les biblioteques i l'empenta primaveral, diguéssim.
12: Bueno, doncs amb prou feines, i aquí arriba la cosa que jo volia dir avui, amb prou feines perquè avui comença la vaga indefinida. Exacte. Que donem aquí tot el suport de biblioteques municipals de Barcelona. Bibliotecaris i bibliotecaris que tenen una xarxa...
7: I què va fer el Papa con eso?
12: A l'Estat, a l'estranger, el Papa no en fa res i aquesta gent sí, està sortint al carrer i defensant els seus drets.
1: Vale, però, a veure, les biblioteques... Dit això, molt bé, bibliotecari, endavant, jo he parlat d'allà amb un d'ells. El que jo vull saber és, tu ara vas a les biblioteques i a les biblioteques, jo, per exemple, no vaig aconseguir mai, i mira que ho intentava...
12: Val.
1: No hi havia cruising a les biblioteques, no vaig follar-me ningú mai a una biblioteca, ni vaig lligar mai a una biblioteca. Tu això ho has aconseguit? I era història de l'art, eh? Des d'aquí...
12: Sí, arribar als lavabos de cap biblioteca, no, encara. Però hi ha coses molt importants a la biblioteca. On et posiciones? On estableixes el teu lloc? Si et poses al costat del prestatge de filosofia és perquè tu vols lligar. Al costat del prestatge de lexicografia i de diccionaris, nena, que has de fer allà.
1: Això és veritat, així.
12: De fàstic, esclar,
1: tu has lligat al costat del prestatge del llibre de filosofia?
7: Home, és que Mario sexualment emprendedor, vamos.
12: Als prestatges de filosofia.
7: A la meva època
12: això
7: no passava.
12: Ho tenim ben clar.
5: A totes les biblioteques,
12: a totes les biblioteques.
1: Si tu vas a la zona filosofia...
7: A la meva tampoc.
5: Filosofia no...
12: Home, depenent, jo que sé, el caire.
7: Hombre, mejor te follas a alguien de filosofía que de matemáticas.
1: Una públic diu, ahí que voy.
12: Exacte.
1: Hay que leer más, señora. A veure, una cosa.
12: I un cop estableixes.
1: Filosofia, claro.
12: El teu lloc...
1: ¿Quieres follar? Pues lee filosofía.
12: Oh, ja sí. Tampoc cal...
7: Lee, punto.
12: Tan prima, tan fin. O sigui, fila tan prim. Per exemple, pots posar-te al costat de l'escala, perquè tothom passarà. O sigui, també hi ha decisions que no només tenen a veure amb que aquest noi ja hi hagi el Paul Riquet o l'Anna Haren. Ja és una qüestió més de, bueno, em posaré aquí al costat, al passadís central, tothom hi passarà. Que em vegin, que em vegin, i que em vegin.
1: Un moment, clar, un moment. O sigui, posar-se a tiro. Una pregunta. Exacte. A Madrid teníeu sistemes per dir-li a l'auditorona. Aquí a Catalunya es veu que això no passa.
7: Espera, espera, espera. En Madrid havia sistemes com follar en les biblioteques?
1: Y tú no te has enterado de nada, fíjate, así te va.
7: Y entonces yo, para una vez que fui a la biblioteca...
1: Pues es que solo fuiste una vez, claro, es que hay más. Ahora te lo va a explicar, ya
12: verás. La universidad pública...
1: Y ahora que te gustan jovencitas, pues mira, puedes ir a la biblioteca. Ya verás, a ver, digas.
12: A Madrid teníem, segur que hi és també aquí, segur que hi és, jo encara no ho he trobat, però per això faig tercera crida del dia, estructures verticals, cartera, i, sisplau, feu aquesta aplicació, que a Madrid ens ajudava molt. A la universitat...
1: Tenia una aplicació per lligar...
12: Una aplicació d'Instagram que es deia Complunius. I aleshores tu, a les notícies de la Complu, deies, per exemple, enviaves un missatge: m'acabo de creuar amb aquest noi, que era molt maco, portava aquesta samarreta i tenia aquest pentinat. I aleshores ells ho pujaven a la seva xarxa. I aleshores el noi s'assabentava.
1: I tu t'havia passat, t'havies lligat amb tios així?
12: A mi un cop m'ho van fer. O sigui, va arribar un presunto que tenia el monyo molt llarg i jo vaig pensar, ostres, crec que sóc aquest.
1: I però... vas i deu acabar consumant
12: així,
1: o no?
12: No. No.
7: Però és que solo funciona con los maricones, con las lesbianas tienes que acabarte el libro, quedar a cenar, llevarte la maleta, la editorial...
1: ¿Cómo? Ah, sí.
12: Escriure el llibre.
7: Que con las lesbianas te tienes que leer el libro, la segunda edición... A ver si hacen la película, porque no se la he leído entera, ¿sabes? Las lesbianas, para ligar, cariño, sí, tienen que sacar la película. Verla juntas, domingo... Tú te metes en el Tinder de lesbianas y todas es domingo peli.
1: Domingo
7: no, ni pone domingo libro. Nada.
1: Escolta una cosa.
12: Sisplau,
1: i us deixeu
12: Catalunya...
1: paperets? No us deixeu paperets vosaltres?
12: Sí,
1: la Complutense
12: també
1: com
12: fem paperets,
1: això?
12: O fins i tot la versió, el vessant més tecnològic i més actual, que és fer-se airdrops.
1: Airdrops,
12: és com
1: què és?
12: La mena de Bluetooth que funciona entre els Apple. Sí. I d'airdrops...
1: Però tu li envies un airdrop a on quiero fuera el contigo.
7: Però un fotopene, una fotopene.
12: No, fotopolla. Tractes, proves que no sigui una fotopolla i que sigui, jo que sé, una foto graciosa, que vagi bé l'estudi, jaja. I això fa com una mena de gràcia perquè, clar, la persona...
1: Però l'airdrop, com saps el telèfon de l'alta? L'airdrop aquest és...
7: No, perquè pone iPhone de Marcos.
12: O no, o canvies el nom.
7: Però si te manden una fotopolla, com saps de quién és la polla, de quién està al lado?
1: ¿Qué más darás? Si te manden una fotopolla, pa'lante. O sea, decirte...
7: Ya, pero si tienes cinco tíos delante...
1: Si tienes vistas todas, tío, de verdad.
12: Mai no envies fotopolla.
7: Pero si tienes cinco tíos delante en el pasillo de Anna Arendt, ¿cómo sabes de qué polla es cada uno?
1: Ya, eso també és veritat.
12: La banalitat de la polla, no?
1: Si tu tienes cinco pollas delante de la bancada de Hannah Arendt, ¿cómo lo ves?
12: Exacte.
1: Es que has de haver una cosa. Hay un momento que dices, venga, pues esta.
12: Els judicis de Nuremberg van ser una cosa així.
1: Da igual.
7: Y luego te encuentras con el fotopene. Y si no coincide el fotopene con el libro que se está leyendo, entonces, ¿qué haces? Te vas.
12: Es que proves de no enviar una fotopene, una fotopolla. O sea, això en general.
1: Això en general. Me tengo que... Tu estàs en contra de la fotopolla, no?
12: Home, sí, jo què sé. Si
1: es veu, que sé. Anem a la publicitat, per favor.
13: Vostè primer, amb Marc Giró.
1: Perfecte per a publicitat. Sí,
14: actualitzada al minut.
13: Alertes d'última hora.
14: Contingut exclusiu.
13: Entrevistes i temes virals.
14: El que sona a RAC1 en directe o a la carta.
13: Podcast.
14: Fàcil i còmode.
13: Tot el que necessites és a RAC1.cat.
1: Bé, a veure, recordin, avui, cara al xou, a les 11, després de l'intermedio, a la Sexta, Emma Cuesta, Ana Castillo, Yolanda Ramos, increïble, tal. Llavors, el que t'he de dir una cosa, nosaltres això... Mira com s'ha de dir el xou. cara al show.
7: Oye, pues dile a Ana Castillo que a mí me... Yo estaba enamorada de ella, a ver si me hace caso.
1: Estoy enamorada, yo también. Yo això que ara això que anem a fer no ho tornarem a repetir. Fica-t'ho al cap ja d'una vegada, per favor.
2: Què passa? Que Seguritas Direct ara es
1: ja
2: diu...
1: Ja no es diu Seguritas Direct.
2: Very Sure, canvia sure. Nom, però no el que ja són els primers a protegir. Això, ja Seguritas Direct ara es diu Very Sure.
1: Sure.
2: La teva companyia de sempre, més forta que mai.
1: Very Sure, que vagi molt bé. Fins demà, eh? Nosaltres també demà estarem Very Sure. Mira tu quina virgaria que vam de fer, que hem fet el programa exacte, la gent es pensa que està gravat i no està gravat, aquest programa l'hem fet exacte, exacte, paraula per paraula, comprens? Un altre cop. I ara a dormir. O a la discoteca.
15: Vostè primer, amb Marc Giró.

donant-vos les gràcies per sempre ficar la meva música, que em fa molta il·lusió i em fa molt feliç sempre que em pujo el cotxe. I escolto que esteu ficant les meves cançons, us ho agraeixo molt. Un besito i fins aviat.

0: diràs, amb Aleix Pariser.
1: Dos quarts d'onze. Bona nit, benvinguts al Tu diràs d'aquest dimarts 26 de maig del 2026. El dia en què Alexia Putellas ha fet oficial que no continuarà al Barça. Era un secret a veus i avui ella ho ha confirmat en un vídeo de 5 minuts penjat a les seves xarxes socials. Un muntatge preciós, molt natural, gens impostat i en el qual Alexia mostra el seu amor pel Barça i tot el que li ha costat prendre aquesta decisió. Un vídeo que sona així, per si no l'heu pogut veure o sentir.

0: Aviam per on començo. Culers. Recordo el primer. Aviam. Recordo el primer cop que vaig sentir els vostres crits. Tenia 6 anys i era la primera vegada que anava al Camp Nou amb el meu pare. En aquell moment, jo només veia home jugant a l'estadi. I mai se m'hauria ocorregut que allà mateix algun dia seríeu més de 90.000 culers els que cridaríeu el meu nom. Encara puc sentir la il·lusió de la primera vegada que vaig jugar amb la samarreta del Barça a les categories inferiors.
1: Al principi que sí que em va costar. Després d'un mes de proves i tot això, ja em va agafar.
0: Veig com si fos ara la cara d'orgull del meu pare, dient que no marxaria d'aquest món fins que veiés a la seva filla defensar aquests colors amb el primer equip.
2: Dicen que si vieras pasar a tu lola.
0: Amb 18 anys i només un mes després del meu pitjor moment familiar, la vida em va tornar a posar el Barça al davant per ser jugadora. I aquest cop del primer equip. Es va donar l'oportunitat, ja no estava, però no sé, en el meu pitjor moment sempre diré que el Barça em va salvar. Per tot això, sempre estaré en deute amb aquests colors.
2: Tira'm
0: Hem portat l'equip femení més lluny del que mai havíem imaginat. A l'inici, ser jugadora de futbol no estava ni tan sols reconegut com una professió. I ara només sento el privilegi d'haver format part d'aquest canvi. Gràcies a cada culer que ens heu acompanyat i a cada persona del club que des de darrere ens heu impulsat. Ha estat una transformació preciosa i irrepetible. Catorze temporades i més de 500 partits. Amb moments que quedaran per sempre en la memòria del Barça i en el meu cor.

0: No tinc paraules per descriure el que ha estat viure això al costat de totes les meves companyes. De les que van obrir camí i de les que hem arribat després per escriure juntes aquest llegat etern. A les que veniu per darrere, ja sabeu el que sempre us dic. La pressió i aquesta samarreta són un privilegi. El futur de l'equip és vostre i us tocarà a vosaltres fer història al millor club del món. Després de tot això, ha arribat el moment de reconèixer que ho he donat tot per aquests colors, amb una exigència i obsessió diària per buscar la millora constant durant 14 anys.
1: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar mitges. I jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
0: Per això no vull que sigui un moment trist.
1: Això només és una etapa que s'acaba. Però per sort, vaig néixer i moriré culer. Per tant, ens tornarem a veure. Visca el Barça, sempre per sempre.
0: Sempre he dit que volia que l'últim moment fos estant el millor possible, donant-ho tot i al 100% d'energia.

0: estat una història perfecta.
1: Pa volver con ella.
2: Una història perfecta, música de Rosalía amb la que té una gran relació. Aquests són els motius d'Alexia per deixar el club de la seva vida i provar una nova aventura. S'ha buidat, com ella mateixa ha dit. Fa tres setmanes aquí al Tu Diràs, ja us ho vam explicar, podeu recuperar el vídeo al compte d'Instagram d'Esport RAC1. A principis de maig vam intentar requadrar i emmarcar els pensaments d'Alexia, les seves sensacions en aquest punt de la seva vida i de la seva carrera esportiva i el perquè de la seva decisió, que avui ella mateixa ha acabat confirmant. Marxa amb 32 anys, després de 14 temporades com a blaugrana, en què ha guanyat 38 títols, entre els quals les 4 Champions, 10 Lligues i 11 Copes de la Reina. A més, té dues pilotes d'or en tota aquesta trajectòria i és la gran favorita per endur-se la tercera pilota d'or, que també li comptaria com a jugadora del Barça en la pròxima edició del Premi per aquesta bona temporada que ha fet ella i també l'equip. Marxa amb un pòquer sota el braç, fent una temporada perfecta i, a més, sent molt protagonista com ella volia. Poca cosa es pot afegir. Agrair-li tot el que ha fet pel Barça. És una jugadora llegendària del club, més de 500 partits amb la samarreta blaugrana, 233 gols que la converteixen en la màxima golejadora de la història de la secció. Agrair-li tot el que ha fet pel Barça i agrair-li tot el que ha fet pel futbol femení, perquè Alexia Putellas ha estat una de les primeres referents mundials d'un esport que fins fa 4 dies era amateur i que no seguia pràcticament ningú més enllà dels familiars de les jugadores. Ella ha ajudat a trencar barreres i a rebentar sostres de vidre per moltes dones i per moltes nenes que somiaven en ser futbolistes. Per tot plegat, evidentment, agraïment etern i, per mi, cap però a la seva decisió. Mereix fer el que cregui millor pel seu futur després de tot el que ha donat al Barça i li desitjo el millor, sempre i quan no s'enfronti amb el Barça, això sí. Alexia sempre serà una dinoi. Ara obrim una tertúlia especial per parlar de l'adéu d'Alexia i després, a 12:15, ens acompanyaran, com habitualment passa els dimarts, Màrius Carol, Ernest Folk i Lluís Carrasco. Per cert, demà a les 11 del matí, hi ha un acte institucional de comiat d'Alexia a l'Spotify Camp Nou. Amb els títols que ha guanyat, seran sobre la gespa, amb la presència del president actual del Barça, Rafa Juste, del president electe, Joan Laporta, dels membres de la Junta Directiva i de tota la plantilla del Barça femení. Això demà al matí, a les 11, a l'Spotify Camp Nou. I, com ara ella deia al vídeo, demà a les 7 del vespre, el Johan Cruyff jugarà el seu últim partit amb la samarreta del Barça. Serà en la penúltima jornada de la Lliga F, és un partit ja intranscendent perquè el Barça és campió, contra la Reial Societat i, per tant, es podrà acomiadar de l'afició. 11:11, 10:39 de la nit. Hola, Clara Rodergues.
3: Bona nit.
2: Què tal? Bona nit. Hola, Laia Bonals.
4: Bona nit.
2: Què tal? Bona nit. Hola, Albert Blaya.
5: Què tal? Bona nit, Aleix.
2: Hola, Àngel Pérez, company del Mundo Deportivo.
6: Molt bona nit.
2: Què tal? Bona nit. Bé, Clara, començo per tu. Era un secret de veus. Avui s'ha fet oficial. Com t'has quedat? Què en penses?
3: Bé, és d'aquelles notícies que per molt que sàpigues que arribaran i que te les esperis, no deixa de ser el moment en què la reps, doncs, dolorós i que t'afecti i que donis moltes voltes a moltes coses, però al cap i a la fi estem parlant d'una futbolista que representa el que és el Barça i el que ha estat, el que ha passat aquests últims anys, la futbolista que ha obert, no?, unes portes, que ha liderat un canvi, que per les nenes que jugàvem a futbol quan eren petites no teníem les oportunitats i els referents que tenen ara gràcies a persones com Alexia Putellas i moltes altres, però Alexia és qui ha liderat aquest canvi, és una llegenda absoluta, líder d'aquest equip, dels títols que s'han guanyat, i evidentment quan marxa una jugadora com ella sents que marxa un tros de l'escut i fa mal i costa imaginar un Barça sense ella, un Barça que s'ha de reconstruir a més perquè no només marxa Alexia sinó que marxaran més jugadores i en el context actual ara mateix tot se't fa una muntanya i penses com serà el Barça a partir d'ara i costa molt veure un futur a curt termini perquè ara et sembla una desgràcia el que està passant perquè és una marxa molt, molt dolorosa i traumàtica per molts i costa mirar cap al futur però haurem de fer en un moment o altre. El que passa és que ara evidentment estem doncs, tocats, no?, amb la marxa d'Alexia, però molt que la sapiguéssim doncs fa mal.
2: Laia Bonals, com t'has quedat, a veure?
4: Fatal, t'explicaré una interioritat, hem parlat amb la Clara i jo aquesta tarda, i les dues era com no puc parar de plorar. O sigui, metafòricament i realment, ha sigut molt dur perquè és el que deia ella. Al final tu podies esperar, podies saber que era el probable que passés, però adonar-te que Alexia Putellas deixarà de ser futbolista del Barça, jo encara no ho he paït. perquè Alexia és al Barça, però Alexia és al futbol femení, és aquella referent, aquella dona que ha demostrat a moltes altres que podem anar a llocs i podem estar presents i podem estar alçant la nostra veu, explicant què volem fer, i que marxi em posa molt trista, perquè jo li donaria un contracte vitalici, que estigués el temps que volgués i que quan deixés de ser futbolista fes el que vulgui.
2: Bueno, deixa la porta oberta a tornar, no?
4: Òbviament, això, sí. I segurament pel poc que pugui, tornarà, perquè ella és culer i ho ha dit 300.000 vegades i ho seguirà sent sempre. Però crec que se li ha de donar la llibertat de decidir què vol, com vol i quan ho vol fer. I si ella creu que ara és el moment de canviar, de fer un gir a la seva vida, d'anar-se a un altre club, de provar una altra experiència, doncs crec que tots hem de recolzar a Alexia, faci el que faci, perquè ella ha donat molt per aquest club en qualsevol circumstància, i de fet, ho diu en el vídeo, un dels moments més durs de la seva vida és només un mes abans de fitxar pel Barça, i ella ha passat per moments de la seva vida molt dolorosos i ho ha seguit donant tot pel club. Doncs si ara ella necessita i vol fer aquest gir, crec que tots els culers han de recolzar la seva opinió, la seva decisió, i anar amb Alexia Amor, perquè Alexia sempre serà Alexia.
0: Jo tinc la sensació que, com bé comentava ara, se'n va algú més que una futbolista del Barça, no? Perquè al final Alexia, és el que dèieu, ha estat una mica aquest pal de paller i una miqueta la persona sobre la que s'ha sostingut tota una generació de persones que han crescut veient el Barça femení, no? Que ara les nenes que potser el 2019, doncs ara ja són més grans, ja són adolescents, i per tant és una marxa que no només és una jugadora, i veient el seu vídeo una mica és com si marxés una part del Barça, no? Perquè ha representat, jo crec que molt bé, i d'una forma molt genuïna, molt natural i molt representativa per tots els culers, el que és jugar al Barça, aquest orgull i aquesta sensació que, a diferència del futbol masculí, no passa, de la impossibilitat de, quan ets petit, d'imaginar-te que jugaràs algun dia al Camp Nou realment, no? Jo crec que això, Alex, quan ho explicava el vídeo, veies aquella brillantor en les paraules, i realment això colpeix moltíssim. Sí que penso que, evidentment, algun moment havia de passar, i és aquesta primera pedra que en portarà d'altres, que aniran marxant jugadores històriques, futbolistes que, bueno, ja en parlarem, no?, que acaben contracte algunes, i veurem què acaba passant també aquest 2026, i clar, és una miqueta obrir aquesta porta a l'incertesa de, vale, aquí comença aquest nou Barça, és la primera pedra, i a partir d'ara haurem d'afrontar un nou repte. I jo crec que en l'última final de Champions ja hem vist, doncs, jugadores molt joves com Clara Serra Jordi, que han assumit paper important, i per tant això és una mica el que el club, suposo, que intentarà anar fomentant a partir d'ara.
2: Que és una mica el que ha passat en els últims anys al Barça masculí, i ara, per què no, pot seguir passant al Barça femení, no? Que pugin noves generacions, que acomiadem mites com Xavi, com Iniesta, però que pugin altres migcampistes, no? Que vagin, sí. Que vagin mantenint el nivell, no? I això pot passar també al Barça femení per la bona feina que s'està fent, tot i que avui sigui un dia dur per moltíssima gent, perquè Alexia ha estat la gran jugadora, no?, d'aquest cicle guanyador. Et llegeixo a Mundo Deportivo, Àngel. Gràcies, Alexia, titules a l'article, eh?
5: Sí. Sí, sí, perquè jo ara, deien la Laia i la Clara com estaven, jo és que no sé, si em preguntes com estic, no ho sé, perquè estic en aquell punt en el punt del cop fort, perquè és veritat que tots ja ho sabíem, ja és una notícia que ja la sabies, però que quan ja es fa oficial, a mi el primer que m'ha passat és que m'han inundat els records més antics, i porto tota la tarda recordant moltes coses, moltes vivències amb l'Alexia, perquè, bueno, inevitablement m'he posat a repassar fotos, i clar, és que des d'aquella Alexia que el 2012 va venir, que era una nena, a la redacció de Mundo Deportivo, al Nadal, i es va posar un barret de Mamà Noel i amb una copa de cava va brindar per fer una foto especial, és que han passat 14 anys i pel camí hem passat moltes coses junts, perquè ara és veritat que Alexia és una icona mundial i és un fenomen planetari, però l'Alexia un dia va ser una noia que formava part d'un grup de noies que somiaven en menjar-se el món, que, com has dit tu, Aleix, les anaven a veure els familiars i poc més, que acabaves els partits al mini-estadi i et quedaves xerrant allà amb ella a les escales, i ostres, veure com ha evolucionat aquella nena fins a convertir-se en una icona capaç de liderar moviments socials, moviments futbolístics, moviments de tota mena. Veure tot això, doncs, així a primeres, de res i curt, el primer que em venen són molts, molts records, moltes fotos, moltes entrevistes, molts reportatges. Jo crec que estem davant d'una de les figures més transcendentals de la història de l'esport és que i del futbol.
2: Ha estat un impacte mundial, evidentment, perquè ella és una marca global, ja és una icona, no? També gràcies a Nike, però evidentment pel Barça, per tot el que ha guanyat. No, us volia preguntar, en general, per exemple, Clara, entens la decisió que marxi ara amb un pòquer en el seu prime, no? Diguem-ho així, com ara parlen els joves?
3: Els joves,
5: tu també ets jove.
2: Ara que ja veig.
3: Es pot entendre, és a dir, per una part pots pensar, ostres, estàs en un punt en què encara podries competir un altre any més a la Champions, competir per títols, amb aquest Mundial de Clubs també que jugarà el Barça, a punt de guanyar una nova pilota d'or, però també, i no sé qui ho vaig comentar fa temps, o no ho vaig comentar, que pot marxar en pau, també, que després dels anys, dos anys complicats que va tenir amb les lesions, en què va perdre protagonisme, que Eindhoven juga tot just els últims minuts només per poder dir que ha guanyat la Champions, i a Bilbao que entra per fer el gol de la sentència, el Jockey, dos anys van ser complicats per ella, i potser marxar en aquell moment seria marxar una mica amb un regust de, val, sí, he guanyat el pòquer, però jo no estic en el meu millor moment, i ara és cert que pot marxar en pau de... He tornat, he recuperat la meva millor versió, he conduït al Barça un altre pòquer, i si ella més considera, i el vídeo ho diu, que venen les joves i ensenyen les imatges de Vicky, de Pina, de Sara Jordi, etc., doncs ella considera que segurament és un moment en què pot fer-ho, i també entenc aquesta part que digui, doncs me'n vaig tranquil·la, he fet tot el que havia de fer, i ara dono pas a les altres i jo me'n vaig a viure una altra experiència que prefereixo viure o fer una altra cosa que em ve més de gust.
4: Jo ho entenc perfectament. Alexia porta 14 anys al mateix lloc de feina, fent, entre cometes, la mateixa feina. Sí que és cert que han passat moltes jugadores i moltes companyes i ha canviat d'ambients i tal, però Alexia ha crescut en un únic ambient. Puc entendre perfectament que ella vulgui, a les acaballes de la seva carrera, buscar una altra experiència vital i futbolística totalment diferent, en una lliga que no sigui l'espanyola, en un futur... Bueno, provar una altra circumstància, i ho entenc, és que crec que és superrespectable i supercomprensible, que ens agrada

0: Coneixes Munt, la marca número 1 de cosmètica natural i ecològica feta a Catalunya. Tot va començar fa 30 anys amb una petita botiga al barri de Gràcia i avui pots gaudir dels seus cosmètics als millors herbolaris de Catalunya. Rosa mosqueta regeneradora, arbre del te purificant, tot fet amb ingredients ecològics per cuidar la teva pell cada dia. Troba'ns a les millors botigues naturals i també a munt.es.
1: Que va anar a la final de la Champions, a Laia Bonals del Periòdico, l'Albert Blaia. Albert, on et tenim ara? Tenim
2: el
1: YouTube i aquesta...
3: Sí, a tot arreu.
2: A tot arreu i en lloc, no? Una mica a la vegada.
1: Però no pares, no?
2: Bé, ara, a més ara ja no pararem perquè amb el Mundial suposo que aquí tampoc es pararà massa, no?
1: A RAC1, Aleix. Ho mira tot, no es pararà gens. Ho mira tot. I també, mira, sumarem a la taula la Maria Tiques, companya del diari Esport. Hola, Maria.
4: Hola.
1: Què tal? No sé com t'has quedat també i tu que segueixes el dia a dia del Barça femení, què en penses d'aquesta decisió que ha pres Alexia?
4: Jo ho havia vingut com... Tenia mentalitzat des de fa un temps de què podia passar. Òbviament sabia que fins que no passés la Champions, la final de Champions, no acabaria de prendre la decisió al 100%. Tenia una mica l'esperança com a culer que canviés, però com a professional, com a persona, entenc perfectament les decisions del que deia la Laia. Al final, ella mai ha volgut ser un tap pel Barça, no ha volgut mai marxar d'una manera tenint un baixant el rendiment, el que sí, crec que marxa la millor manera possible, com podria haver fet el 2024 després del pòquer, però és que ara fa encara millor després de la gran temporada que ha fet personalment, individualment, aquest any. Crec que és el millor moment per marxar, tot i que tots preferiríem que es quedés. Per ella, pel Barça, evidentment, seria molt millor que seguís, però jo ho entenc perfectament. És el que deia, són 14 anys, és que sempre hi ha aquest desgast, ho ha donat tot pel Barça. Com diuen al vídeo, com que ja ho ha donat tot, jo crec que ja no pot donar més, entre cometes, s'ha desgastat, ha aguantat moltes coses que molta gent no hauria aguantat des de fa molts anys, ha lluitat per portar el Barça fins aquí com a capitana, s'ha menjat moltes coses sola també i crec que evidentment s'ha guanyat el dret a decidir quan i com marxés, la millor manera de fer-ho.
1: Per cert, que hi ha molts oients que s'estan fent saber, no va bé l'aplicació de RAC1, no, a través d'internet no s'està podent sentir, ara mateix el tu diràs, per tant, busqueu la FM
3: i allà
1: ens sentireu bé. Estem mirant d'arreglar-ho, estem mirant d'arreglar-ho, en som conscients, perquè ens estan arribant molts missatges, en som conscients, i res, és un problema tècnic que estem mirant de solucionar perquè funcioni bé tant l'APP com RAC1.cat a través d'internet. Àngel, Albert, això que dèiem, enteneu la decisió? És que jo crec que no se la pot criticar, jo ho deia a l'inici, no? Vull dir...
5: Jo entendre l'entenc perfectament, res a dir, ni un però avui, encara avui... amb la motivitat i amb la irracionalitat potser i sense veure-ho de manera freda, em queda la tristor de que m'hauria agradat veure més Alexia amb la samarreta del Barça. Segurament demà quan em llevi i ho vegi tot una mica més racional i més normal, doncs, el meu pensament canviarà i entendrà que el romanticisme amb el qual jo veig el futbol, doncs és això, és antic, i que el futbol d'avui en dia, doncs això d'acabar la teva carrera en un club i de no viure altres experiències, com deia la Laia, fora, etc., doncs és algo que no és compatible amb el futbol d'avui en dia. Però jo crec que, o almenys m'hauria agradat, perquè crec que l'Àlex encara li podria haver donat alguna cosa més al Barça i el Barça podria haver gaudit més de l'Àlex, però insisteixo, és un punt romàntic, eh? Vull dir, no jutjo ni molt menys la seva decisió, i al final és una prova més de que el futbol femení a nivell mundial està creixent, afortunadament, i que hi ha altres clubs, altres projectes i altres aventures, tant en lo esportiu com en lo econòmic, que poden atreure cracs mundials de la talla de l'Alexia, perquè no oblidem que l'Alexia se'n va al Barça, però l'Alexia avui segueix sent tenint la categoria de crac mundial a nivell de cotització, allà on vagi serà esportivament un fitxatge potser històric.
1: Clar, aquí anem, allà on vagi. Clar, si marxa Michel Kang, potser molta gent s'ho prendrà malament, no? A Londres.
2: Sí, perquè, a més, el que volia...
1: Per cert, ja funciona l'APP. Per tant, des d'aquí, benvinguts a tota la gent que ens escolta per internet, que ja ho hem arreglat ràpidament gràcies a la gran feina del nostre servei.
5: Sí, perquè abans has dit que no funcionava, però clar, els que no t'estaven escoltant...
1: Clar, era difícil que ho sapiguessin. Sí. Ja funciona, gràcies. Benvinguts a tots els oients per internet.
2: Només volia afegir que, al final, no hem d'oblidar que són les dinàmiques de... o quan pensem en la mentalitat d'un esportista de màxim nivell, hi haurà distància, no?, respecte al que podem entendre nosaltres, d'aquesta competitivitat, d'aquest voler buscar nous reptes. Al final ella amb el Barça ho ha guanyat absolutament tot, i és lògic, no?, que amb 32 anys doncs vulguis provar una nova etapa a la teva carrera esportiva, i com bé dèieu ara que està al màxim nivell, i crec que això també fa bé al futbol femení, perquè al final és la dinàmica que en el futbol masculí ja es venia donant, de quan tu estàs al màxim nivell i altres clubs que et volen, marxes i la vida continua, no? I crec que també exportar, entre cometes, a una Alexia, no?, a la marca Alexia, a un altre punt, doncs això també fa més gran al Barça, perquè al final algun moment s'ha d'acabar aquesta història, però si a la vegada pot continuar en un altre equip, doncs jo crec que també és com recollir aquest testimoni del tot el que ha fet

0: amb el Barça.
1: Sí, entenc el tema del romanticisme que deia l'Àngel, entenc aquest punt de no un club per tota la teva vida, però crec que també és molt romàntic el saber quan t'estimes tant un lloc que no t'hi pots quedar més, o que no t'hi vols quedar més, i ser conscient i responsable i dir, mira, ja està, és que em quedaré aquí i es desgastaré i acabarem malament.
0: Però la frase que ella diu de... és que jo vull, no, sentir-me bé jugant, com dient, potser ja veig que no, que bueno, no puc donar el màxim, no? No sé, tinc aquesta
1: és que
0: teoria.
1: És que té 32 anys, vull dir, és que lo normal. I a més, recordem que ara estem, per exemple, valorem molt clar a Serra Jordi i Vicky, que són futbolistes que ja han crescut en una estructura professional, amb fisios, amb preparació física, amb nutrició, amb psicòlegs... Alicia Putellas no va tenir res d'això a la seva etapa formativa. Físicament és una futbolista antiga, entre cometes. És de les que no tenia una estructura professional darrere. És perfectament comprensible que digui, escolta, és que venen aquestes que venen volant, perquè tu les veus i venen volant, i no puc estar o no puc donar el que jo voldria donar, doncs faig un pas al costat.
0: I el que deia la Maria, no vull ser un tap, no?, una mica també.
2: Sí, i també sempre he dit com que la seva relació amb el Barça és la relació d'amor més màxima que ha tingut i fins i tot un punt tòxica de cada dia llevar-se, donar-ho absolutament tot i estar donant aquest 300% cada dia durant 14 anys.
0: Perdona, això és molt interessant. A la gespa i com a portaveu, que ha de ser una pressió mental molt bèstia.
2: Clar, i el Barça també té el pes mediàtic que té, etcètera, el calendari que té, i no sé, al final tampoc està 100% decidit que se'n vagi amb Michel Kahn, crec que també té altres opcions d'Anglaterra i fins i tot tampoc tancar la porta als Estats Units o Mèxic, però ella sempre ha dit que vol seguir jugant o vol seguir jugant fins als 40, pràcticament, fins que pugui, però per tenir la idea que vol seguir jugant al màxim nivell. Era, per exemple, després d'haver jugat Champions, d'haver guanyat la Champions ara amb el Barça un altre cop, tampoc s'anirà a retirar-se, entre cometes, a baixar una mica el nivell i sortir una mica de l'elit. Ella vol seguir competint. Si se'n va a London, que jo entenc que la gent li pugui molestar, potser també és una manera de seguir jugant en una lliga top, però a la vegada no enfrontar-te a un Barça a la Champions, que això seria...
0: Seria que en 2-3 anys podria ser que el London arribés lluny, no?
2: I parlem-ne, perquè també hi ha el tema de la UEFA, de que veurem si deixaria que competissin Lyon i London City a la mateixa competició.
0: Com passava amb el Red Bull, a Salzburg,
2: no? El que està clar és que la temporada que ve no competiria contra el Barça si acaba anant aquí, llavors també potser seria una manera de dir, assegurar-se d'aquesta temporada no almenys no enfrontar-se contra el Barça, i després potser ja se'n va a Estats Units o el que sigui, però seguir una mica al màxim nivell, en una lliga top, que al final també és molt atractiva per totes les jugadores, no només per Jana, per Mariona que ha marxat, o per una que marxarà ara, és que és per totes les jugadores, que els agrada molt, és una lliga que els atrau molt, i és la realitat, i és el que s'ha de canviar aquí. Però també és una manera de no enfrontar-se.
0: La Clara crec que volia dir alguna cosa, però hem de fer un petit minut de pausa. Res, un minut i seguim amb aquesta tertúlia tan interessant sobre l'adéu d'Alexia Putellas. When the days are cold and
3: the cards all fold and the same... Tu ho diràs, amb Aleix Pariser. Made of
4: gold when you dream... La té Clàudia Pina, la deixa per Brons. La té a l'interior de l'àrea, Clàudia Pina. És Pina a l'interior de l'àrea, cap enrere per Alexia!
0: Segurament és un dels gols més icònics, no?, el de la final de Sant Mamés, quan ella torna després de mesos i mesos lesionada, entre el 92 i el 95 sentencia aquella primera gran victòria contra l'Olímpic de Lió, i després ja l'últim moment que el va narrar la Clara Rodergas aquest dissabte a Oslo.
5: S'acosta Alexia amb Torrejón, vinga Alexia, vinga Marta, ven amunt, ven amunt, ven amunt, ven amunt, ven amunt, ven amunt, que un any més sou campiones d'Europa. El quart ja, el Barça és la reina, el rei d'Europa i la reina...
0: Què volies dir, Clara, abans?
6: No, estava sentint el que deia la Tica. En primer lloc, no ajuden aquests àudios aquesta nit per pair la situació, de recordar aquests moments de... No, d'Alexia i
1: abans pensava... No m'agrada, sisplau.
6: I abans pensava també, quan parlàvem de la seva figura... que quina llàstima que estigués tant temps lesionada, no només pel fet de no poder gaudir del seu futbol en un moment en què estava tan bé, sinó perquè marxarà sense ser la futbolista amb més partits de la història del Barça, sense poder superar Melanie Serrano per ben poquet, per una desena de partits, i que
0: ella
6: que
0: això passi. Que són 506, no?
6: Ara en són, sí, vaig els números ara així directament, però va fer el 500 contra el Madrid, t'ho dic, que n'ha jugat, sí, un 6 o 6.
0: Sí, 506.
6: Sí. Vaig fer el càlcul, quedava, sí, a uns...
7: Som de lletres.
6: Sí.
0: No, però què li quedaven? 20 o 30 partits, diria, no? Més o menys.
6: Són 517 els de...
0: Li quedaven 10 partits.
6: Sí, per això, que és per molt poquet. Vull dir, que sap greu que si no s'hagués resonat sí que hagués aconseguit això, i del que deia la Tiques de la Lliga Anglesa és que és això, tothom en parla meravelles. Allà els camps tenen un estat que no tenen els de la Lliga F, que déu-n'hi-do les coses que hem de veure cada cap de setmana, l'organització és molt millor, les instal·lacions són mil vegades millors dels clubs també allà, perquè tots hi creuen més i aposten més que aquí, i és normal que una lliga així et pugui atraure i puguis viure una experiència així, i finalment acabaran a Anglaterra, perquè és que jo també ho voldria, la veritat, si encara fos futbolista, poder gaudir d'aquestes condicions.
0: Clar. Escolta, futbolísticament, Blaia, tu que mires tant futbol masculí, de juvenil, del filial...
2: De tot.
0: Sí, vull dir, a nivell de futbol femení, que fins fa 4 dies era amateur, què creus que ha pogut aportar Alexia? Què destacaries, no? Del que ha ajudat a créixer el futbol femení?
8: Jo sempre que he vist partits d'Alexia, la sensació és que és una futbolista amb una intuïció molt gran pel joc, perquè és una jugadora que té aquesta sensibilitat a l'hora de marcar gols. De fet, aquesta temporada de la Champions, o sigui, han sigut 7 o 8 gols, no? Sí. Clar, és una interior que té una capacitat brutal d'arribada, no? I d'entendre molt bé aquests timings a prop de l'àrea. Al final, jo crec que veu molt també de l'estil de joc del Barça. És a dir, quan el Barça domina tant, doncs, evidentment, els migcampistes, en aquest cas l'Alexia, doncs, ha de fer un pas endavant en aquest sentit. Després, jo crec que és una futbolista que s'ha sabut reconvertir molt bé després d'una lesió tan important, que a més en el cas seu, doncs, jo crec que la va apartar en el millor moment, no, en què estava, de ser pilota d'or.
0: Un any va estar de baixa.
8: Sí, sí, és
0: clar.
8: Clar, i no et passa amb 18 anys, no, que ets molt jove, sinó que ja et passa amb 27, 28, i per tant aquí ja has de començar a readaptar, i quan estàs aquí dalt i has de baixar, i recordem, no, que no era titular, que li costava entrar, doncs jo crec que això mentalment ha de ser molt complicat, i aquesta capacitat de liderar, crec que això és molt important, i després si ho uneixes amb aquesta gana, aquesta intuïció que deia, i la capacitat tècnica, doncs és una futbolista excepcional, que ha ajudat no només a nivell mediàtic a posar el futbol femení en el centre del debat, sinó evidentment a nivell futbolístic, perquè és una jugadora que et convidava a tots els aficionats a seure's i veure-la jugar.
0: Té un do, però a més a més és molt intel·ligent, no?
8: Sí, sí.
0: Més allà de que toquis bé la pilota, de que xutis bé, de que et moguis bé, és intel·ligent dins i fora del camp, no? I això suposo que ha canviat també moltes mentalitats, no? En
1: aquest
0: futbol.
1: És molt treballadora, sí, molt, sí. I quan va passar tot el tema de la lesió, que et podies enfonsar, i ella es va enfonsar, però va dir, jo aquí torno com una bèstia, perquè és el que et trobaré, no?
2: La frase del documental.
1: És la frase, és que és tan icònica, perquè ella sabia on havia de tornar. Perquè ella, sempre, si ens fixem en molts discursos d'Alexia, ella té una referència. Budapest ha posat una referència. Quan ha de tornar de la lesió, hi ha la referència del que es trobarà.
0: Com era allò de... no hi ha tanta distància.
2: No hi ha distància.
1: Exacte, sí. Va ser l'any següent al Wolfsburg. Clar, Alexia és tan conscient sempre del repte que l'entoma d'una manera de dir que això m'ho correré, perquè és que pels meus ovaris que això sortirà. I ha aconseguit moltes coses perquè és molt tossuda i perquè treballa moltíssim. I tota la part de ser professional també ve d'aquí, de com es prepara, de com té aquesta mentalitat guanyadora, del nivell de competitivitat amb ella mateixa que té. Ens ha ensenyat, crec que molts, també a deixar de veure el futbol femení, que és el que passava fa uns anys, des d'aquest punt paternalista d'ai, que bé, que maques, que juguen. Ara ja no, ara és com competeixen. I Alexia crec que ha tingut una gran part de culpa d'això.
0: Aneu pensant el moment d'Alexia, val? Us, per tancar de totes maneres, amb quin moment d'Alexia us quedeu? Pot ser qualsevol, una jugada, un xut, un gol...
1: Pensem uns quants perquè crec que ens repetirem.
0: Bueno, repetiu-vos
6: sí,
0: si
6: exacte,
0: fa falta.
7: Mentre ho penso, Aleix, ara que deia la Laia això dels reptes i de que Alexia sempre s'ha marcat molt els seus objectius, avui he recuperat, que ho he compartit a les meves xarxes, un joc que li vam fer amb Alexia el 2017 a Mundo Deportivo, que vam fer un reportatge i li vam donar una portada que sortia una foto seva, posava Alexia Putellas, i llavors hi havia un espai en blanc que ella l'havia d'omplir. I amb el seu puny i lletra, ella va omplir el titular de la portada de Mundo Deportivo.
0: Què era?
7: El titular era Alexia Putellas cumple su sueño, 2 puntos, el Barça femenino gana la Champions League.
0: Això va fer el 2017.
7: 2017.
0: I fins al 21 no va arribar,
7: La fotografia és de Mundo Deportivo, que l'he penjat fa una estona a Twitter, però suposo que a la web també la posarem. Però és un exemple de que ja el 2017... quan ella, amb un full en blanc, amb una portada en blanc de Mundo Deportivo, li vam dir que titulés el que ella volgués, no va dubtar en posar Alexia compleix el seu somni, el Barça guanya la Champions.
0: Que bona, que bona.
7: Escolta, quan el 2017 hem de contextualitzar que la Champions era un somni pràcticament no impossible, però molt llunyà.
0: Sí, sí, sí. Fins al 19 no arriba a la primera final, que et foten una tova, vull dir que sí, sí. No, vosaltres que rebeneu més informació en el dia a dia, això des de quan ho té decidit? Ho sabeu? No sé, Maria, Laia?
2: Decisió 100% presa. Que clar, la gent diu, perquè tria tant en comunicar-ho al club, perquè realment tampoc era fàcil en el moment en què tu prens la decisió de dir, vale, ho comunico i al club comencem a muntar la 10, és com que ja és de veritat. Llavors, decisió 100% presa ha estat últimes dues setmanes, segurament, però sí que tot comença, segurament a l'estiu passat, quan li arriba aquella oferta al PSG, ella, el PSG anava a pagar la clàusula al Barça,
0: ho recordo, sí.
2: I li oferien molts més diners, evidentment. Ella en aquell moment parla amb el club, li demanen que veu que realment tindria un rol important, etcètera, tal, i accepta quedar-se a canvi de res, entre cometes, sense renegociar cap el seu contracte ni res, tot això es queda. Llavors, però allà sí que ella pensa, vale, però crec que serà la meva última temporada al club, i arriba un pacte amb el club, un acord en què diu, vale, jo ara m'estic quedant, però sé que tinc aquest mes 1, i m'agradaria que, si jo a final de temporada considero que és el moment de marxar, m'agradaria que em poséssiu facilitats.
0: O sigui, ella ara podria haver activat un mes 1...
2: Sí. I... El club, de fet.
0: El club.
2: I el club no ho activa perquè tenia aquest pacte amb ella de, ara no et farem la marranada d'activar-te aquest mes 1.
0: I que algú hagi de pagar la clàusula o el que sigui.
2: Exacte, o sigui, et posarem totes les facilitats quan tu creguis que és el moment. Evidentment, això ve des d'una renovació de 2024 en què ella tornava de la lesió dels creuats, però era aquella temporada que va tenir alguna recaiguda, que no estava massa bé, que estava recuperant una mica la continuïtat i el club en el seu moment li va com obrir les portes i ella va... Una renovació que va costar molt d'aconseguir perquè no es posaven d'acord amb la durada del contracte, evidentment amb els temes econòmics també. Va ser una renovació, ella volia 3 anys, el club li oferia 2, es va acabar fent aquest 2 més 1 amb la intenció que aquest més 1 fos parlable, entre cometes. O sigui, és una cosa que ja ve des de fa bastant, però la decisió com a tal és de fa les últimes setmanes, perquè ella realment sí que tenia com bastant colla, val, que aquesta seria, potser seria l'última temporada, però el que ha passat als dos últims camp, bueno, els dos Camp Nous d'aquest any l'han fet dubtar una mica, perquè al final veure tot el Camp Nou demanant, corregir el seu nom, etc, sí que era moment de dir, ai, potser no ho estic fent bé, potser m'estic equivocant, i l'han fet dubtar, però al final guanyes la Champions, és la millor manera.
0: Clar, clar.
7: Sí, crec que hi ha un element, perdó, hi ha un element per mi determinant, que és el fet de guanyar la Champions d'Oslo.
1: Totalment.
7: És a dir, jo crec que Alexia, en el moment que l'estiu passat, com explicava la Maria, va arribar l'oferta al PSG, Alexia va al Barça i li diu marxo. No li diu m'ho estic pensant, l'Alexia li diu al Barça marxo. O sigui, Alexia ja ha pres la decisió de marxar. I arrel d'aquesta conversa que ha explicat la Maria, arriba un acord entre les parts de dir, bueno, escolta, allarguem-ho. Llavors, jo crec que Alexia té clar que és la seva última temporada, però només hi havia una cosa, per lo culer que és i pel sentiment que té i per com estima el Barça, només hi havia una cosa que podia fer-la tirar enrere, que era, si el Barça hagués perdut aquesta final d'Oslo, ara estem tots molt contents i tot és molt maco i flors i violes i tal, però si el Barça hagués perdut aquesta final d'Oslo, venint de Lisboa, hauria sigut un doble cop molt fort i el club i l'equip hauria quedat moralment molt tocat. I jo crec que la transcendència i la figura d'Alexia com a capitana, com a líder, com a guia d'aquest grup, crec que no li hauria permès emocionalment, entre cometes, deixar-les tirades, que no les hauria deixat tirades.
0: Els dubtes haurien estat molt més grans, és evident,
7: correcte,
0: no?
7: Sí, correcte.
0: Estic molt d'acord, Àngels.
1: Sí, al final estic totalment d'acord en que el conte és perfecte, com diu ella. La història ha acabat perfecta i tot ha acabat molt rodonet, perquè si el Barça no arriba a guanyar la final a Oslo hi haguessin hagut més dubtes i aquesta decisió que està bastant coll avall, que és, bueno, entre els Camp Nous, la final d'Oslo... Sí, perquè ella mai ha tingut la intenció de saltar del vaixell. Mai. Ella ho ha volgut fer de la manera més responsable possible, de dir, vale, soc bastant conscient que pot ser la meva última temporada i tot pinta que sí, després del que va passar l'estiu passat, però tampoc no pot renunciar a ser competitiva. I ella, guanyant, si no ho hagués guanyat tot, s'hagués quedat amb aquesta espina de he marxat abans de tancar-ho bé. I que guanyessin a Oslo va fer com que tot s'acabava.
0: Va. Llavors, en quin moment us quedeu? Vinga, Clara, o tu, Blaia, va, arrenca tu. Que
8: mira, jo faré una mica de pont entre dos moments que per mi és aquella frase que dèieu que em sembla icònica, no? Després d'aquelles semifinals, no? Va ser contra...
2: La tinc tatuada, jo, aquí.
0: La tens tatuada, sí?
2: La tinc, t'ho prometo.
8: Clar, sí, si li estic robant el moment ja, no? Perquè si el tens tatuat, no es pot superar, no es pot superar. I jo crec que l'any següent, que és la temporada aquella 21-22, aquell partit contra el Madrid, que a més...
1: Jo... Mira, aquest el tinc tatuat jo. Ostres, molt bé. Perfecte.
0: És boníssim que tingueu tatuats.
9: Déu-n'hi-do.
0: M'encanta, vull dir que ho facin les jugadores, vale, però vosaltres m'encanta, m'encanta.
8: I jo crec que per mi és en aquella frase de dir no hi ha tanta distància, no hi ha tanta diferència, i l'any següent, aquell partit contra el Madrid amb un Camp Nou de 91.000 persones, no sé si va ser la xifra...
0: Amb és el rècord, no?
1: 91.550.
6: El primer rècord.
0: El primer, llavors hi ha l'altre amb el Wolfsburg, no?
6: Després, el segon. És el 91.648.
8: I va ser en aquell mes aquell gol també va marcar l'Àlexia, no sé si va ser...
6: Per la València.
8: Exacte. Aquella, per mi, aquelles, jo més, jo estava aquell partit...
0: És icònica aquesta celebració ja d'Àlexia. Sí,
8: és icònica, jo que era el camp...
2: Crec que no hi ha una millor celebració i amb més hora de ningú.
0: No, la de Messi amb els dits mirant al cel cap al seu avi és xula, la que va ensenyar la samarreta al Bernabéu és xula.
2: Però és que la reverència de dir, tothom li està dient reina. I ella diu, jo sóc la vostra reina, però m'inclino davant vostra, és que és poètic.
8: Sí, sí, jo per mi és com aquella transició, una miqueta.
0: Tu, el tatuatge o amb què et quedes, Maria?
2: Sí, segurament, però també, potser també li ha passat a la Laia, però el tatuatge també és perquè crec que l'Àlexia representa com... un creixement de... No hi ha distància de, respecte als grans d'Europa, però crec que nosaltres també hi ha moltes periodistes que crec que hem començat amb el femení. I també, d'alguna manera, ens ha obert les portes a nosaltres a que ens puguem dedicar a això. Que
0: periodisme esportiu, vols dir?
2: Sí, sí. Que jo, per exemple, potser fa 6 anys o 7 no m'hauria imaginat que acabaria cobrint un partit al Camp Nou. I tot això, aquestes portes també ens les ha obert a nosaltres d'alguna manera. Que potser hauríem acabat fent masculí i hauríem cobert un partit al Camp Nou igualment. Però va ser segurament de les nostres primeres vegades. I per això jo em quedo amb això, perquè va suposar l'inici de tot, aquesta frase.
0: Tu,
1: jo, literalment, el meu tatuatge també és per això. Vull dir, al final és el adonar-te de que ella forma part d'un moviment que ens ha obert les portes a moltes dones. I va ser el 91.653 molt especial, però el meu moment crec que és la reverència a Bilbao. Jo és la foto que més vegades tinc repetida al mòbil.
6: Sabia.
1: Que més vegades tinc al mòbil i que quan la veig, sigui quan sigui, m'emociona perquè és com, wow, un, vam estar allà i vam viure això, i dos, que poètic, i que bé ho fa Àlexia quan fa les coses, perquè
0: no,
1: ella ha de ser ella.
0: Tanques el cercle, i Tana fa el primer, Àlexia torna de lesió, fa el segon, contra el Lió.
6: I és la setmana que anuncia la renovació.
1: Exacte.
0: Contra el Lió.
2: I ella mateixa va dir que havia tancat un cercle aquell dia, perquè tot la lesió, o sigui, venia de la derrota a Turí, després va venir la seva lesió, va ser, i era com tornant a afrontar el Lió, guanyes, marques el gol després de 2 anys sense jugar, perquè, o aquell any que havia estat molt suplent.
1: Sí. I la reverència, perquè també demostra que sempre és Àlexia. O sigui, sempre apareix Àlexia.
0: Clara, tu anaves per aquí, no?
6: Sí, perquè a més no, però tinc més. Però me'n recordo perquè a més aquell partit jo el vaig cobrir amb la Laia al costat, i jo crec que és el cop que fem premsa escrita, que menys ens ha importat que un gol arribi al minut 94, perquè...
0: Per la crònica escrita.
2: L'altre dia ens va fotre més.
6: Sí, l'altre dia va... Jo recordo que em vaig agafar la Laia i li vaig dir, uah, Àlexia, del Val, és que és el millor final possible, i em dic, més igual la crònica... ja l'escriuré quan toqui, ja la retocaré, perquè era un moment massa bonic. No, tenint en compte els que hem dit tot plegat, mira, em quedaré amb la primera Champions, la primera final, perquè Àlexia era dubte. El dia abans entrena provant-se, amb unes molèsties a la cuixa, diria que era. Per un moment pensàvem que Àlexia es perdria aquesta final en què creiem que per fi el Barça aconseguiria la primera Champions, i finalment juga, marca, i tot i que no l'aixeca ella, perquè la capitana era Vicky Losada, allò també és una mica l'inici de tot, no? Després de la derrota del 2019, de la conversa que té, del noi a distància, etcètera, cau la primera, i Àlexia, encara que no hi havia públic i va ser més descafeinat que les altres finals que hem viscut, doncs aquell dia que una mica més i no juga, va jugar, va ser protagonista i va ser la primera de les quatre que hem pogut viure aquests últims anys.
0: Que bé. I com ho remates tu, Àngel Pérez?
7: Jo no seré molt original amb el tema de Bilbao, perquè crec que a Bilbao vam tocar un cel que no tornarem a tocar mai més, i perquè en quan va marcar Àlexia, moltes de les presents aquí van veure com vaig començar a plorar com un nen.
1: Crec que totes estaven plorant.
2: I perquè vaig poder anar aquella final.
7: I perquè vaig poder anar aquella final també. Però al marge de l'esportiu, jo em vull quedar en un moment que reflexa molt el que és la figura d'Àlexia, que es va produir a la primera gala femenina de Mundo Deportivo, amb Virginia Torrecilla, les dues presents a la fàbrica d'Am. Havia passat ja la malaltia de la Vir, i en un moment d'entrega de premi, l'Àlexia va baixar, es va fondre en una abraçada amb la Virgínia, i aquella, el que va passar en aquella sala, Ostres, és molt difícil d'explicar en paraules, eh? Perquè reflecteix que Alexia, a part d'una magnífica futbolista, és una persona molt important per les persones que ha tingut al seu voltant.
2: Sí.
7: I és una persona que transcendeix a la pilota. I transcendir a la pilota tractant-se de futbolistes és molt difícil, perquè el futbolista i la futbolista, per naturalesa, és un ser potser egoista, potser especial, potser diferent, i aquesta transcendència i l'emotiu que va ser aquell moment, per mi reflecteix molt el que és la figura de l'Alexia Putellas.
0: Bueno, deixa empremta a la gespa, no?, als aficionats, sí. I deixa empremta també a les persones per com és ella, no?, perquè ha estat una portaveu magnífica, eh?
2: És magnífic. Que més enllà del que deia ara l'Àngel, també el que comentàvem abans, tot el que s'ha menjat, entre cometes, per portar el Barça fins on és ara, des de dir que un shooting no el feien perquè els hi havien portat una samarreta al masculí i que no podien aparèixer ella del shooting aquest amb samarreta XL que els hi anava grandíssima, fins a dir, no, avui no entrenarem perquè fins que no ens poseu el camp de gespa artificial, ai, de gespa natural, no entrenarem, doncs, i que els hi canviessin. O sigui, totes aquestes petites guerres, crec que les ha lliurat ella i ha hagut de fer molt per això, com a portaveu i com a abanderada una mica tota aquesta lluita.
0: Que bé, amb un sí o amb un no, el Barça pot seguir guanyant Champions, Blaia?
8: Home, jo crec que sí.
0: Sense Alexia, sí, eh? Maria?
2: Sí.
0: Tu creus que sí, eh?
1: Sí.
0: Sí, eh? Va. Clara?
6: Sí, segurament avui molts col·les no ho veuen així perquè és un mal dia, però sí,
2: però tampoc veien la Champions d'aquest any, per exemple.
6: Exacte.
0: Àngel, també, confirmes?
7: Sí, però arremanguem-nos una miqueta.
0: Va.
1: Sí, potser no és tan fàcil, però no només per Alexia, sinó perquè a part d'Alexia marxa.
2: Tenen en curva.
1: Exacte.
6: Sí.
1: Tenen un verano movidito.
0: Molt bé. Mira, tenim en línia Marta Corredera. Hola, Marta.
9: Hola, bona tarda, Aleix.
0: Què tal?
9: Bona nit.
0: Tu vas jugar el primer partit de la història del Barça femení a la Champions el 2012 amb una tal Alexia Putellas, que tenia 17-18 anyets, no?, aquell dia?
9: Sí, por ahí. Sí. A més, tu ja saps que jo ja la conec des que jugava al Sabadell. O sigui, imagina't que ja fa molts anys que compartim aquestes històries d'ella i jo.
0: No ho he tret jo, ho ha tret ella.
1: Però, ja està, estaves esperant.
0: Però van començar el Centre d'Esports Sabadell femení, que va guanyar una Copa de la Reina en els anys gloriosos a principis del 2000, quan hi havia un bon projecte. Llavors, què? Ja apuntava maneres o no? O és impensable el que ha acabat sent?
9: A veure, o sigui, apuntava moltes maneres, era molt bona i de ben joveneta, jo tenia 14 anys, ella tenia 11 i ja jugava amb nosaltres. De fet, no la deixaven competir, però estaven entrenant amb nosaltres. I ja veies que era diferent, que tenia alguna cosa diferent, però sí que és veritat que mai et arribes a pensar, i menys en aquella època, que encara el futbol femení no era ni conegut, mai t'arribes a pensar que una jugadora que comparteixes vestidor dia a dia des de tan petita pogués arribar a aconseguir el que ha aconseguit. És que són dos pilotes d'or i després tot el que ha significat, més enllà del tema esportiu, tot el que ha significat i el que significa pues, pel Barça, per la selecció, pel futbol femení espanyol, és que és per mi és inigualable.
0: Com t'has quedat quan has vist la notícia o quan s'ha confirmat?
9: Bueno, a veure, ja ho sabia. Vull dir,
0: Des de quan?
9: Bueno, ja ho intuïa i des de dissabte, després del partit que vaig estar parlant amb ella, pues ja em va quedar 100% clar. Llavors ja he tingut dies per pair-ho i per esperar una miqueta que la gent ho sapigués. Però bueno, que era una miqueta un secret a veus. O sigui, no se sabia, la gent encara tenia esperances, però bueno,
0: Val.
9: Ja se sabia.
0: D'aquell partit recordes alguna cosa? Crec que era desembre del 2012. Recordes alguna cosa?
9: Sí, que ens van passar per sobre.
0: 0-3 l'Arsenal aquell any. Sí.
9: Recordo que, clar, nosaltres érem nenes. És que érem nenes amb tota la il·lusió del món, però no deixàvem de ser nenes. Per primera vegada ens enfrontàvem a un Arsenal que venia de ser campió d'Europa anys enrere, i amb jugadores com Kelly Smith, com Emma Byrne, com, saps? O sigui, jugadores en aquell moment referents en el futbol europeu. I jo recordo aquell partit, sí, molta il·lusió, hem començat amb moltes ganes, però al minut 50 o al minut 45, com aquell que diu, s'atacava la benzina i eren avions. I clar, jo recordo aquells partits contra l'Arsenal, el Wolfsburg, contra l'Olímpic de Lió mateix, i els compares amb els partits d'ara, i ostres, realment és quan te n'adones de tota l'evolució que s'ha tingut en aquests anys.
0: I ara els hi preguntava, el Barça podrà seguir lluitant per Champions, per guanyar Champions sense Alexia?
9: Va, he vist dubtes, eh? He vist dubtes a les respostes.
0: Tu què en penses?
9: Però, a veure, jo em quedo amb el que ha dit l'Àngel. O sigui, jo crec que sí, hi ha talent, hi ha potencial, hi ha futur, però cuidado, perquè la sortida de l'Alexia no només és important a nivell futbolístic, sinó també a nivell vestidor. a nivell conjunt, i això és molt difícil d'igualar o de trobar un substitut. És veritat que tens Aitana, tens a Patri, però a mi la figura d'Alexia és molt difícil de substituir, i si a més li sumes les sortides de jugadores que també són importants, que encara no s'han anunciat, però tot apunta a que acabaran marxant, doncs la resposta és sí, ens dona per seguir guanyant Champions, però posem-nos al mono de treball, que s'acostuma a dir, i acostumem-nos a que potser hi ha més resultats negatius en aquests propers anys, o que ha d'haver una reestructuració de l'equip a partir d'ara.
0: O Navall, Mapi, León, poden ser noms que marxen, sí, digues.
7: Aleix, deixa'm llegir de la crònica de Mundo Deportivo del 27 de setembre del 2012.
0: Setembre, 03, no desembre, sí, digues.
7: Setembre del 2012, d'aquests 03, un passatge que diu el empuje barcelonista pudo dar sus frutos al cuarto de hora con una genialidad de Marta Corredera tras un córner.
10: Ara, Marta, ara.
0: Ja era genial en aquella època, imagina't ara.
9: Això, no, això és que jo tenia molts amics al diari.
2: Te recordes o no?
0: Molt bé, sou molt bons. Marta, vols afegir alguna cosa més d'Alexia, del que ha suposat pel futbol femení, per la societat, més enllà pel seu aspecte futbolístic?
9: No, només agrair-li, com ja li vaig dir dissabte a ella, agrair-li tot el que ha fet, tot el que ha suposat, perquè, òbviament, sense la seva figura, moltes coses de les que han passat no haguessin sigut possibles, i sobretot, també li vaig dir, és el teu moment, tu has escollit com fer-ho, i crec que no se li pot tirar res encara, o sigui, al revés. La gent que ara potser diu, és que perquè se va, és que se va a un equip o què tal, a ganar més diner, no, mireu, jo crec que l'Alexia s'ha guanyat el dret a marxar quan, com i a on ella vol, i l'únic que hem de fer és aplaudir-la per tot el que ens ha donat, i ojalà li vagi molt bé allà on vagi.
0: Amb una paraula la sabríeu definir? O què? O és difícil?
2: Vinga.
0: Marta, tu vols arrencar la primera? Amb una paraula? Bueno, amb dues, si voleu.
9: Icònica.
0: M'agrada.
6: Mira, la tenia.
0: Què?
9: Te l'he treta,
2: Eterna.
0: Sí. Eterna, ha dit Laia Bonals.
8: Uf. Seria pionera.
0: Molt bé, Laia, pionera, m'agrada.
2: Jo anava a fer la fàcil, reina.
0: Està bé, sí, Maria Tiques?
6: Sí, també.
0: Clara, què, tu, alguna més o no? Que les van prenent.
6: L'esteu robant, però és emblema, referent, és que... Va.
10: Però si te'n sobren.
0: Àngel?
6: Sí, és que són moltes.
7: M'ha tocat la més difícil perquè soc l'últim, però per mi em quedaré amb Eterna.
0: Ja està, bé, és que s'ha... Però jo diré única.
10: Vinga.
0: Perquè és única.
6: Bé, bé, bé.
0: Corredera, gràcies, una abraçada, anem parlant.
9: Gràcies, un petó a tota la taula.
0: Adéu, vagi bé. Àngel Pérez, una abraçada. Et llegim a Mundo Deportivo. Gran crònica la que ha fet dient gràcies a Alexias. Blaia, Maria Tiques, Laia Bonals, moltes gràcies també per acompanyar-nos.
10: A vos.
2: Gràcies.
0: Ànims, que sé que esteu tocades i tocats avui. Clara, anem parlant, que demà hi ha l'acte i el partit, n'estem pendents.
6: Sí, demà tenim feina, sí. Serà un dia d'emocions demà també. No en tenim prou avui, doncs va més. Dos tasses.
0: A les 11 a l'Spotify Camp Nou i a les 7 a l'estadi Johan Cruyff. Els últims adeus d'Alexia. Gràcies, Clara, una abraçada també.
6: Bona nit.
0: Adéu, vagi bé. 11 i 22, fem una pausa i canviem la taula. De seguida entra en Màrius Carol, Ernest Folk i Lluís Carrasco. Seguirem parlant un moment d'Alexia, a veure què els ha semblat el seu adéu. I després ja la resta de l'actualitat esportiva. Amb el Mercato del Barça masculí, la reunió d'avui entre Laporta i Xavi Pasqual, el tècnic del Barça de bàsquet. I atenció, ja tenim data per les eleccions al Real Madrid. Diumenge 7 de juny, en plena visita del Papa a Madrid, hi haurà eleccions a la presidència blanca.
11: RAC 1. Escolta, he de dir una cosa que l'he de dir públicament.
0: Sí,
11: nosaltres ahir vam cometre un error garrafal, vam saltar-nos 2 minuts i mig, que en ràdio és moltíssim, els companys informatius a més van molt medits. No hi ha travessat, demano disculpes, demano disculpes també de tu. Bueno, la veritat és que els 2 minuts i mig que ens vam saltar...
7: Van ser 4.
10: Quatre!
11: Bueno, tampoc calia ara fer cisanyilla, cisanyisme.
7: No, que m'agrada puntualitzar...
11: Sí, clar, cap a aquests periodistes.
0: Sí, exacte.
11: Hem d'anar acabant. Ja està.
3: Vostè primer. Un programa amb puntualitat suïssa. Bé, amb puntualitat d'algun altre lloc. De dilluns a divendres, d'una a dues i poc, amb Marc Giró. RAC 1. Tots som un milió.

0: 6 minuts i arribem a 2:15 de la nit, avui un pèl més tard perquè l'actualitat ens ha fet capgirar una mica a l'inici del programa, però ja tenim per aquí el trident dels dimarts, trident de luxe, com sempre, elegants, puntuals. Preparats, interessants, sempre. Ernest Folch, què tal, bona nit.
1: Què tal, bona nit. Rebels.
0: Rebels, sí. Lluís Carrasco, hola.
2: I un pèl disruptius.
0: Disruptius, a vegades. Hola, Màrius Carol, què tal?
2: Bona nit.
0: Com esteu?
2: De què?
0: De tot, de la vida, en general.
2: No, però ja... Divertits.
1: Concreta.
2: Sí. Concretem.
0: No, és que m'han explicat que ja heu fet una pretertúlia a la redacció, no? Mentre esperàveu ara per entrar.
2: Aquí...
0: Hi ha hagut ja moments interessants.
2: Sí, eh? Nosaltres arribem aquí i una hora abans del que...
0: No, el show.
2: En realitat, una hora diferent del que ens convoquen i molt abans, perquè som gent seriosa, i comencem. I comencem aquí a enredar.
1: I a més a la redacció, que és gent encantadora,
0: sí,
1: fan la funció de...
2: D'entretenir-nos.
1: Saps els camps de futbol que hi ha la banda...
0: Sí, unes curses.
1: Sí, sí.
0: Ara fa calor, eh? Vaig a pujar l'aire. Mira, anem explicant què us ha semblat això de l'Alexia Botellas i pujarem l'aire, va. Què? Com esteu? Com us heu quedat?
2: Bueno, és crònica d'un comiat anunciat, no?
3: Sí, era sabut. Era sabut i, a més, crec que no hi havia cap mena de possibilitat de convèncer-la del contrari. Era una decisió que ella ja havia pres, el destí ja el tenia decidit, sembla ser que no marxarà sola, i acceptar que la vida continua, que el Barça s'ha de reforçar, perquè de perdre... dos figures com la Mapi i l'Alexia no és poca cosa.
2: I on Navalle, que és una de les laterals amb més projecció segurament de...
3: Per la qual, però també tinc entès, i això són informacions, de que el Barça seriosament vol incorporar dos o tres jugadores interessants. Amb la qual cosa intentaran compensar aquestes marxes amb sàvia nova, amb nova joventut, amb noves jugadores, amb noves projeccions, i la Masia femenina també està funcionant, i en aquest sentit estan sortint noves jugadores, molt joves, que donaran fruit de seguida.
0: Jo que vaig veure la final en directe a Oslo aquest dissabte, a mi Clara Serra Jordi em va enamorar. Sí. Però va fer una final amb 18 anys, no?
1: Espectacular.
0: Va sacar la Johannes, aquella de l'Olímpic de Lió, no va fallar pràcticament cap passada al mig del camp, no sé, em va encantar aquesta jugadora. Té una projecció brutal, sí.
1: Espectacular, i la prova que el femení també té el seu Hogwarts.
0: Sí, és veritat.
1: I també funciona.
0: Sí, té tota la raó.
2: Però...
0: Poc a poc, sí.
2: No podem anar forçant Hogwarts, perquè al final això és com el Mago Pop. Alguna temporada has de parar. Sí. O sigui, i no pots fiar-ho tot de que, en fi, que sempre estarà ple. No.
1: Sí, tens raó, però la producció de Hogwarts, Màrius, saps amb què està relacionada? Amb la butxaca. Amb la butxaca.
2: Això ens ha anat bé. Això ens ha anat bé amb el futbol masculí, amb el futbol femení. Això és més lent. Hi ha bones jugadores que pugen. Però jo et diré una de les coses que hem de... Com a mesura, el que hem de fer és... quan l'aeroport del Prat aterri un avió... que un de la gent que viatja es diu senyora Kang, el que hem de fer és desviar aquest avió i portar-lo amb una illa perduda.
0: Li va fotre una hòstia a la porta l'altre dia dient ve a fitxar-ho tot aquí. Ve a comprar-ho tot aquí. No, li va deixar caure, pom.
2: Va començar amb el director esportiu, després fitxa l'entrenador, després fitxa una jugadora, després fitxa una altra jugadora. Escolta, i a més, no té un equip, en té tres. Què vol dir? Escolta, què més vol, senyora? No, és que no ho sé, és que... Sí. Com ho fas, això?
0: Sí,
2: no?
0: Sí.
1: Saps com ho fas? Amb Hogwarts.
2: No, això no ho fas amb Hogwarts, perquè al final comprarà Hogwarts. És que no.
0: Arribarem a aquest punt, amb els calés.
3: No, sobretot que Hogwarts no guanyarà sempre a Lord Voldemort. I això és molt important.
1: De moment sí.
3: Ja va estressar una miqueta el castell al principi de la temporada passada, quedant-nos amb el que figurava que era menys fons d'armari, que després ha resultat ser relatiu, perquè aquestes noves jugadores de la Masia realment funcionen, de Hogwarts, segons el rest, però si ara ja marxen dos o tres jugadores més, aleshores sí que estem estressant un gran equip d'una forma perillosa.
0: Ara, la gent que segueix habitualment, que ara fèiem tertúlia amb periodistes que habitualment segueixen el Barça femení, deien, escolta'm, hi ha talent per seguir aspirant a lluitar per la Champions.
2: Jo el veig.
0: Perquè està creixent a Anglaterra, però...
2: Jo els partits del Barça femení el veig i he anat fins i tot alguna vegada a veure també el Johan Cruyff. Clar que puja gent bona, però què vol dir que estarem 3 anys sense guanyar la Champions, per exemple? No?
0: L'any que ve tens una bona plantilla i si fas com diu el Lluís, dos o tres fitxes missatges...
2: Creure que
0: optaràs.
2: Amb futbolistes de gran projecció, però que tenen 18 anys, podràs mantenir aquest nivell d'aspiració? Jo, vaja, no ho sé.
0: Escolta, on volia...
2: Ens ho podem creure tot, eh? Ens ho podem creure tot.
0: On volia anar per amb vosaltres és... bé, vosaltres teniu una certa edat en el món del periodisme o de la comunicació, jo començo a tenir una certa edat, també, i Alexia ha aconseguit una cosa que és increïble, que és que ens posem davant de la tele a veure i a gaudir d'un partit de futbol femení, no? Jo crec que és... jugadores com ella han aconseguit això, que és un fenomen social. No vull parlar de la futbolista, que també, si voleu, però vull parlar del fenomen social. Era impensable omplir un Camp Nou amb un partit de futbol femení fa, què, 10 anys? I ella, jo crec que ella ha estat a l'abanderada d'això, no? I a mi m'al·lucina que el Màrius, jo vaig al Johan de Tarantan, jo estic pendent, jo vaig mirar la final de la Champions.
1: És que per dir-ho de forma bèstia, s'ha inventat aquest esport. O sigui, tal com el concebem avui. O sigui, quan parlem de futbol femení, estem parlant de tota la lluita que ha perpetrat Alexia al llarg de la seva carrera. De fet, quan va començar la seva carrera, ella jugava en el no-res. Era literalment el no-res. Era un esport que no ocupava cap espai enlloc.
0: No, mediàtic, no, sens dubte.
1: Enlloc. No existia. Llavors, la creació i l'explosió d'aquest esport ha estat per Alexia. És ella qui ha obert el camí amb una piconadora, ha fet el camí, ha fet l'autopista, ha asfaltat la carretera i, per sort, hi ha hagut premi i ha estat a temps de veure.
0: Bueno, és que això amb Lligarnés, que el Lluís això ho sabrà molt, que Nike la posi a l'altura dels grans esportistes masculins, Lluís, em sembla increïble. Vull dir, és que... perquè ella que és brand number one d'aquesta, no? Vull dir que és que...
3: En el star system femení dels Estats Units és top 5. Alexia Putellas és top 5 d'esportistes de qualsevol disciplina en el món. Per tant, estem parlant d'un star, com deia el Màrius. No estem parlant d'un jugador, estem parlant d'un star. És una estrella. I en aquest sentit té un màrqueting personal molt particular. I respecte al que parlàvem...
0: Però que Nike ja posti vol dir que va veure aquí un potencial de dir això anirà increixent.
3: I que va encertar, i que són moltes altres marques. Ja no és només Nike, que passa és que, bueno, si no paguen no les mencionem. Però és veritat, vull dir, marques absolutament de tots els actors que negocien amb Alexia perquè realment és un filó. I una cosa molt interessant de l'Alexia, que va obrir un nou mercat, és que és un plat que si te'l serveixen a casa, per exemple, audiències de televisió, val? Estem per sobre del 40% en el cas de la final, però és que te'n vas a un Barcelona-Badalona de la semifinal de la Copa de la Reina,
0: sí, aquest any que va ser el
3: i es col·loca amb audiències semblants al Foraster, al Joc de Cartes o al Polònia, la qual cosa és un autèntic fenomen. Si demanes que s'ha de batre un rècord, els catalans ja ho tenim, això, que ens demanen, vés aquí i anem tots, val? Hem de batre el rècord, 91.533 persones en el nou camp, en el Camp Nou, abans de la renovació, per veure, ja és el partit de futbol femení més vist de la història en directe. Però és que qualsevol convocatòria omple el Camp Nou. Però després hi ha un oxímoron, i és que en la fase regular, en una lliga amb poc interès, l'assistència al mini és petita. Ah. És petita, i la qual cosa sorprèn, perquè després, si ho serveixes per la televisió, el consum és altíssim. Però si has d'anar tu al restaurant a veure, doncs això, jornades que no són massa transcendents, perquè l'únic dubte és per quan guanyarem, aleshores les audiències, tot i ser gratuït pel soci, són baixes.
4: Però això ja ho deia l'altre dia ja. Aquí hauria d'ajudar la Lliga del Futbol Professional. Si no pot ser, no pot ser que, per exemple, ara hi ha el futbol del femení del Barça, entre cometes, és un negoci. És
3: dir, però és reactiva, la Real Federació és reactiva, no és proactiva.
4: Però escolta,
3: no
4: sí,
3: faran
4: sí,
3: res
4: però
3: de forma proactiva
4: de la
3: per futbol
4: Lliga,
3: femení.
4: Jo em queixo de la Lliga.
3: És el públic
4: perquè,
3: que ho exigeix.
4: Perquè els números, diguem, del Barça de futbol masculí sí. Van lligats al del futbol femení. I això, t'ho dic sincerament...
0: El fair play, sí, això és una... Per mi no té cap mena de sentit, perquè
4: primer,
0: penalitza
4: primer,
0: els clubs
4: primer,
0: poliesportius.
4: Primer, escolta una cosa. I aquí hauria d'intervenir, i ho sento, hauria el Consell General d'Esports, per una... Espanya, el CCD, per una raó fonamental, perquè, escolta, després surten tots a posar de supendos quan es guanya un campionat d'Europa, un mundial. Llavors, qui guanya el mundial? El mundial guanya el Barça. És que el guany, bueno, també en masculí
0: més
4: passa
0: menys,
4: això.
0: Més o menys, sí, 8-0.
4: Però vull dir-te, Home, vostès estan a favor de la igualtat en l'esport, estan a favor, diguem, de la cultura feminista, estan a favor d'una sèrie de coses que a l'hora de la veritat surt una... Encara hi ha gent en el món de l'esport que diu de l'esport femení que diu tonteries, eh? Entre ells, alguns presidents il·lustres, i no parlo del Barça. Però, vaja, perquè m'ho han explicat, eh? O sigui, presidents d'aquests que, en fi, aquests dies estan a les portades, eh? O sigui, no hi creuen. No passa res que no hi creguin, no passen res que facin brometes a l'hora dels diners oficials. Però, escolti una cosa, això... ens ho creiem o no ens ho creiem? I si ens ho creiem, ajudem el futbol femení. Intentem que tots els equips de primera divisió tinguin el seu equip de futbol femení. Escolta, això ajudaria a la competició.
3: Però encara no existeix aquesta sensibilitat. Bueno, tot i que hi ha coses que ens haurien de fer pensar. Fa un moment et parlava del 40% de share a Catalunya per TV3. Però és que Espanya va tenir igual. Un 15%. Espanya, a Televisió Espanyola, va ser el programa més vist de tot el cap de setmana a Espanya. La final de futbol femení de la Champions. La qual cosa ens hauria de fer pensar. Més d'un milió d'espanyols, sense comptar TV3, van mirar aquest partit. Però, per tant, no és un tema de l'afició culer, és un tema de que hi ha interès pel futbol femení.
4: I no van posar el segon canal de la Deporte, no, el primer canal.
3: Primer canal.
4: I van donar, un cop va acabar el partit, pràcticament tres quarts
3: i més
4: de celebració,
3: i més d'un milió de persones. Escolta, més d'un milió de persones.
0: L'Ernest, no sé si vol dir alguna cosa. No teniu al vostre entorn gent jove, no sé, nebots o jo què sé, o nets, que nets i netes, que volen veure aquest partit? Perquè a mi em passa. Jo els meus nebots, que tenen 8, 9, 10, 11, 12 anys...
4: I amics meus,
0: parem el dissabte, parem el dissabte i fem-ho.
4: Que fa un any em deien, per què veus el futbol femení? I que ara estan xalant veient els partits. És a dir, jo crec que hi ha hagut un canvi, sobretot aquí a Catalunya, gràcies a que realment el futbol femení que estem veient, sobretot quan jugues competicions europees i tal, amb equips com equips que estan a la Premier i tal, ostres... hi ha nivell, és futbol de veritat. Clar, tu veus un partit del Barça contra el Granadilla, doncs no és el mateix. No, és el mateix.
0: Han de pujar el nivell a la Lliga F, no? És evident.
4: I de vegades és un dels motius... camps que van molt justos...
0: És un dels motius perquè l'Èxia diu, escolta'm, val, ja ho he fet tot i tinc ganes d'anar a una Lliga per competir.
4: Vale, jo crec que hi ha més coses.
0: Sí, evidentment, sí. Hi ha més coses. Jo crec que és una suma de factors.
4: Se'n va en el moment, després de guanyar un títol tan important com la Champions, i jo crec que va fer, diguem, en fi, un bon contracte.
0: Veu que per sota apreten, i deu dir al vídeo que Howard s'està apretant i no vol fer un tap, i hi ha molts motius, evidentment, econòmic també, evidentment, li tripliquen el sou, és que clar.
1: Sí, bueno, jo crec que
4: aquest és un tema important.
1: Molt ràpid, pel tema del futbol femení en general, per tancar, jo crec que hi ha un factor molt important, que és que és un esport amable. Sí,
4: no on, fan, les jugadores, no, hi ha, jugadores no fan comèdia.
1: On no hi ha trampes, ni violència,
4: no,
1: ni marranades. Llavors, jo crec que aquest factor és molt més important del que ens pensem.
0: És pur. És més pur que el masculí.
3: No ha arribat la picaresca, és cert.
1: No, bueno, i és més...
3: O perdona, quasi no ha arribat.
0: N'hi ha una mica, però no és bruta.
1: És molt senzill. Sí. És més esportiu. És molt senzill.
3: És més veritat.
1: Respecte a l'Èxia.
0: No hi ha Vinícius, per exemple.
4: Hi ha picardia. L'altre dia, per exemple, sí. la Mapi León tenia que canviar-se les sabates.
0: Hòstia, sí.
4: I li diu,
0: i l'altre tira a terra.
4: Li diu a la Cata, tira a terra, que necessito un minut. És que necessito un minut.
0: Increïble, això que
4: l'altre... I l'altre surt... Sí. Ostres, i ens ho vam creure perquè portava com una vena, com un... Sí, com
0: un embenatge, si no, la cama.
4: Sí, com si hagués tingut una petita lesió.
0: A veure, Ernest, deies.
1: Respecte a l'Èxia. Bueno, jo cada vegada que veig que el Barça acomiada una llegenda, em retorna com una glopada el 5 d'agost de 2021. Però això segur que sóc jo.
0: Leo Messi.
1: Això segur que sóc jo. Però és veritat que aquesta vegada no veig que el Barça realment està fent un esforç per acomiadar-la bé, per sí, perquè tot sigui friendly.
0: A veure, demà a les 11, no?
1: Però té bona pinta. Sí. Sí, té bona pinta, i a més és comprensible el que està passant. És a dir,
4: ella ha fet un vídeo que és preciós.
1: Ella ha fet un vídeo que és preciós.
4: Encara que et faci ràbia que se'n vagi, a mi em fa ràbia
1: sí,
4: que se'n vagi.
1: Per tant,
4: però no només ho entenc, sinó que m'emociona veient el vídeo dient...
1: No, i dins del dolor, jo crec que estem arribant a una situació, jo crec, pacífica, d'un adeu que està gairebé pactat. Les dues parts l'entenen i segurament les dues parts els hi convé. El Barça no podia igualar les condicions d'allargar la carrera d'Alexia en el temps, en la quantitat i fins i tot en el lideratge. No li podia donar aquests tres factors.
0: I ella
1: doncs els demana legítimament. I per tant,
3: i provoca una certa regeneració social dins del vestidor. És dolenta.
1: Jo crec que les dues parts, diguem-ne, han arribat a una intente final amb tot això. Ara bé, aquí hi ha un tema que una altra vegada no s'està parlant. Una altra vegada.
0: A veure.
1: Que és, algú em pot explicar què farem amb Alexia quan es retiri? O sigui, podem dissenyar que d'alguna manera el London Club aquest, o la meva tia de Sud-àfrica, o de l'altra part del món, no es quedarà el patrimoni d'Alexia? No, esteu rient, però Leo Messi, quan es retiri, no serà nostre.
4: Perdona, però si s'ha comprat el xalet del costat per poder venir a viure.
3: Després de la Rapinoe, que és la jugadora més decisiva...
4: Perquè formarà part del nostre paisatge vital.
3: De la història del futbol femení.
1: De moment,
3: segurament, després de la Rapinoe, la capitana dels Estats Units.
1: De moment, el sortir va guanyar un Mundial. Aquí hi havia gent que deia, està acabat, que bé, no sé què. Mireu, un Mundial, ja per començar. Per començar a tenir un Mundial.
0: Però Alexia al final del vídeo diu, tornaré.
1: Sí.
0: Vull dir que ella té intenció, entenc. Espero que el club també la tingui, com dius tu.
1: Llavors, a mi m'agradaria molt que aquesta vegada, home, el patrimoni d'Alexia retirada, que és una icona al món quan estigui retirada, perquè pels motius que ha exposat molt bé el Lluís, Alexia serà importantíssima quan ja no jugui futbol. Serà patrimoni del futbol mundial. I no ha pogut ser una One Woman Club, ho entenc, perquè a més, ja ho acabem d'explicar el perquè i s'entén, i el Barça ho ha fet bé, i ella ho ha fet bé, i no hi ha problemes, però, home, què és i de qui és Alexia quan es retiri? Per mi, aquesta qüestió...
0: Hauria d'acabar claríssim, no?
1: Bueno, això hauria d'estar sobre la taula, parlant-se tranquil·lament, com un factor més.
0: Clar, què vols quan et retiris? Pensa que això és casa teva, tu mateixa, no? Vinga, parlem.
1: Bueno, tu mateixa i fins i tot, home, dissenyem un pla.
0: Dissenyem-ho, sí. M'agrada aquesta idea, tens raó. Hola, Roger Saperes.
5: Què tal, París, bona nit.
0: Què tal, bona nit. Has estat mirant, clar, estem parlant que Alexia és una icona mundial, doncs anem a veure quin impacte ha tingut al món l'anunci oficial del seu adéu del Barça, no?
5: Sí, hem estat revisant els principals webs, mitjans de tot el món, i fan referència, evidentment, a la notícia de l'adéu d'Alexia del Barça. Comencem per França, diari L'Equip. La doble pilota d'or Alexia Putellas deixa el Barça després de 14 temporades. Diu, el Barça dirà adéu a una de les seves icones i llegenda. L'emblemàtica capitana blaugrana s'acomiada del club a final de temporada. També a Portugal, diari esportiu, a bola, al final d'una història perfecta, fent referència també al vídeo d'Alexia Putellas, la internacional espanyola, posa punt i final a una història de 14 anys amb 30 títols. Als Estats Units, The Athletic, el Barça anuncia que la doble pilota d'or Alexia Putellas deixarà el club a final de temporada. I diu, compta amb aquesta sentència, ella és la jugadora més icònica que ha tingut mai un equip femení. Diu The Athletic...
0: Juntament amb Rapinoe, estic d'acord amb el Carrasco, segurament, no?
5: Sí, sí, jugadora nord-americana que ha estat referència durant...
3: La Rapinoe va ser més pionera i aquesta ha estat més continuista.
0: Segur.
5: Anglaterra, The Times, aquí escombren cap a casa sobre el possible destí, evidentment, d'Alexia Putellas. Diu, a London City, relacionat amb Alexia després d'anunciar que marxa del Barça. I afegeix, el club no nega estar en la cursa per signar la jugadora, pretesa també pel PSG i per equips de la Lliga Americana. Diu el diari The Times. A Itàlia, la Gazzetta dello Sport, la fi d'una era. Alexia Putellas deixa el Barça després de 14 temporades i 38 títols. I a Alemanya, el diari Bild, diu, bomba al món del futbol. Notícia bomba al futbol femení. Alexia Putellas, dos cops guanyadora de la pilota d'or, deixarà el Barça al club de la seva infància després de 14 anys. L'excepcional jugadora i capitana històrica del Barça s'acomiadarà oficialment en el darrer partit contra la Reial Societat aquest dimecres.
0: Increïble, fent la volta al món. És que era impensable, això. O sigui, ara parlàvem amb Marta Corredera que el 2012, que això és fa 4 dies, ja sé que han passat 14 anys, però és fa 4 dies, el 2012 jugaven de forma...
5: gairebé clandestina.
0: Clandestina contra l'Arsenal, el primer partit de la història del Barça femení a la Champions, el 2012. I 14 anys després, el Barça ha jugat 7 finals, 4 títols, i dona la volta al món una notícia com aquesta.
4: Però després, és que ella, a part d'una futbolista excepcional, és una persona molt brillant. Com a ser humà, és extraordinari.
0: Molt intel·ligent, Mari.
4: És molt intel·ligent. Molt, jo he tingut ocasió de veure un partit de futbol del Barça, amb 3 o 4 amics i ella. I em sento privilegiat. i em sap greu haver-me comportat com el que sóc, que no, és un fotis, petit bàrbar culer. I ella, o sigui, em mirava, volguem dir, no està bé aquest senyor gran, no està bé, però, val, primer...
0: Reia? Va riure algun moment?
4: Al principi estava preocupada. Sí, vaig veure que estava preocupada i vaig pensar, Màrius, para una mica, perquè estàs...
0: No et coneixia, no.
4: I, però després, ella, quan feia un comentari tal, era brillant. Sabia llegir el partit. I això, diràs, home, i tu no saps llegir-lo? Escolta, jo hi ha vegades que em ceguen els colors i, si no, no m'interessaria aquest esport.
0: Tribuneu,
4: però ella era capaç de posar-hi aquest punt de pausa d'una persona que és d'aquest món.
3: I de distància, sense filles ni fòbies. Perquè al final tenim jugadors que ens agraden, jugadors que no ens agraden, inclús propis. I aquestes persones que es distancien i que miren en perspectiva allò que està succeint en directe és meravellós. Si a sobre entenen de futbol...
4: És un ser humà...
0: Bueno, és que si ets un futbolista excepcional, has d'intentar deixar les emocions a un costat quan jugues, i entenc que això també t'ajuda quan estàs veient un partit que no et pot la rauxa com el Màrius, i ella també sabia llegir molt bé des de la televisió del futbol. Que bé, mira, t'envejo en això. M'agradaria algun dia veure un partit de futbol amb Àlex Botellas.
4: Aquesta foto la tinc a Instagram, perquè no us penseu que ara m'he marcat aquí.
0: Però no. Tres quarts de 12.
4: Una medalla que no em corresponia.
0: Tres quarts de 12. Fem una pausa, vinga, i ara seguim parlant de moltes més coses, perquè, per exemple, tenim data per les eleccions a la presidència del Madrid, 7 de juny. Diumenge 7 de juny. Ja és oficial, just quan el papa Lleó XIV va a Madrid, o sigui, hi haurà la visita celestial i l'ésser superior intentar tornar a ser president.
1: Sí, i l'altre, l'ésser inferior, va fort.
0: M'està agradant molt.
1: Va fort.
0: T'estic dient una cosa, m'està agradant molt Enrique Riquelme, quan el sento parlar.
1: I com diuen ells, hay partido.
0: Sí?
1: Hay partido.
4: Jo crec que no, però bueno.
1: Hay partido.
0: Hay partido. Ara ho veurem. Ara seguim.
6: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.

0: 12 i les 12. Aquí seguim amb Màrius Carol, Lluís Carrasco, Ernest Folch. Us recordo que el millor servei de taller Volkswagen és a Sarsa Volkswagen. Si tens un cotxe Volkswagen o una furgoneta Volkswagen, no ho dubtis. Cap al taller de Sarsa Volkswagen, a Sant Cugat, a Terrassa, a Granollers, a Manresa, a Castellà i a Vic. Avui hi ha hagut l'adeu d'Alexia Putellas, n'hem parlat més d'una hora en aquest Tu diràs, i avui també hi ha hagut una reunió entre Joan Laporta i Xavi Pasqual, l'entrenador del Barça de bàsquet. Hola, Dani Aguilar, què tal?
1: Hola, Aleix París, bona nit.
0: Què tal, Dani? A veure, com ha anat aquesta reunió? Què en sabem?
1: Reunió que s'ha produït abans de l'hora de dinar, reunió que suposava l'últim intent, d'alguna manera, per part del club, de convèncer Xavi Pasqual que recapacités de la seva decisió de marxar cap al Dubai, i segons sabem, no hi ha hagut aquest canvi d'opinió de Xavi Pasqual. Per tant, si s'acaba completant tot plegat, Pasqual deixarà el Barça aquest estiu, marxarà cap a Dubai, com ja havia decidit fa ben bé un parell de setmanes. De fet, fonts properes a tot plegat ens explicaven ja abans d'aquesta reunió que tot plegat arriba tard, que aquests moviments d'última hora arriben tard i que, diguem-ne, que aquests moviments del més al nivell s'haurien d'haver fet abans, segurament, que Xavi Pasqual hagués pres aquesta decisió de marxar cap al Dubai. I el que també sabem, ja de fet ho deixava entreveure el president Laporta en declaracions de fa uns dies, aquesta reestructuració de la cúpula esportiva, la més que probable sortida de Juan Carlos Navarro i també la possible sortida de Mario Bruno Fernández, que són els artífecs, o com a mínim els directors esportius que han confeccionat les plantilles els últims anys al Barça.
0: Per tant, hi haurà una regeneració brutal de la secció, eh?
1: Sí, a RAC1 consta, de fet, que ja s'ha parlat amb altres directors esportius o amb altres persones que podrien assumir aquest càrrec i ocupar aquests càrrecs de planificació de la direcció esportiva o de la parcel·la esportiva. Perquè, clar, també hi ha una cosa, Aleix, que estem a 26 de maig i la feina s'ha de fer. I el tema és qui la fa.
0: Ja, però això comença molt tard, no? Comença el setembre o l'octubre, la Lliga, o no?
1: Però la gent està fitxant ja. La gent s'està movent ja. D'aquí 2-3 setmanes hauries de tenir clar quina plantilla tens a temporada que ve, com a mínim les línies mestres. Qui està prenent aquestes decisions al Barça de bàsquet? Si, pel que ens arriba, insisteixo, la sortida de Navarro, ja no es confia, diguem-ne, en Juan Carlos Navarro per construir les plantilles. Llavors, doncs això estaria bé saber-ho i amb la temporada per acabar.
0: És cert que tu has explicat que hi ha dos o tres jugadors que estaven fitxats, no?
1: Quatre
0: estan fitxats.
1: Mike James, Josh Nivo, Moses Wright i Oliver Nkamoa. El joc interior està pràcticament resolt a la posició de Mike James a l'1, que són tots jugadors, per cert, que arriben de la mà de Xavi Pasqual. Perquè els demana Xavi Pasqual.
0: O sigui, estaven fets pel projecte Xavi Pasqual, sí. I ara se'ls trobarà el nou entrenador.
1: Correcte.
0: Per tant, la reunió d'avui ha servit només perquè els dos amics marxin de bones maneres. No?
1: Escenificació. Pel que sabem, és escenificació del que pugui... De la manera que pugui sortir Pasqual. Hores d'ara no hi ha cap canvi d'opinió.
2: Però com a escenificació és sorprenent, no? Perquè no sé qui ha muntat aquesta reunió, però és una reunió en la qual el que surt perdent és el president. Perquè és qui rep el no. A mi m'ha sorprès que hi hagués aquesta reunió, perquè clarament la situació era irreversible i simplement el que fa el president és rebre el no.
3: Però és que el president no pot exercir de president.
0: És electe, no, de moment, fins a l'1 de juliol.
3: És president electe. Aleshores tampoc rep un no. El president del Barça això fa just en aquest moment.
2: Tens raó, però això és un tecnicisme.
1: Estic d'acord.
0: Sí, però de cara a la galeria és cert, no?
2: Tens raó, però això per la gent és un tecnicisme. A mi m'ha sorprès que no es protegís més la figura del... Tens raó, futur president, perquè clarament és una reunió on simplement el que es va és a confirmar el no.
1: Sí, també segurament per la figura qui és Xavi Pasqual. Estem parlant de Xavi.

0: Saps que et dutxes més de 40.000 vegades a la teva vida? Vols seguir ensabonant-te amb productes químics derivats del petroli i colorants? O prefereixes cuidar-te la pell amb Mon, amb la regeneradora Rosa Mosqueta i la suavitat de la calèndula? Mon, la marca número 1 de cosmètica ecològica feta a Catalunya, que ara fa 30 anys. Ho trobaràs a les millors botigues naturals i al web mon.es.
1: Parell de setmanes o tres.
2: Tenia pràcticament el contracte signat amb Dubai.
3: Perdoneu, repeteixo. Estem parlant d'un entrenador que és el nucli del laportisme.
2: Eh? Sí, però...
3: Per tant, quan ha decidit marxar? Fa un mes? És això, fa 5 minuts. O sigui, és la crònica d'una marxa anunciada fa 5 minuts.
2: Ho
3: parleu com si fos una cosa normal.
2: Perquè fa 5 minuts ha fet públic una cosa que ja havia anunciat prèviament.
3: Jo crec que el que és una crònica anunciada és la crònica de la decadència anunciada d'aquesta secció. Això sí que és la crònica anunciada. Per què? Perquè és una secció que li podem anar donant totes les voltes que donem i ens enganyem i diem ara regenerarà, perquè aquesta, la paraula regeneració ja l'he sentit no sé quantes vegades. És una secció que no pot competir. I el problema el podem afrontar ara, demà passat, però és una realitat pel pressupost del club. O sigui, aquest club no pot alhora aixecar la secció de futbol després de tot el que ha passat i aixecar la secció de bàsquet i mantenir una sèrie de seccions en un nivell competitiu. Igual, pot tenir secció de bàsquet.
2: Ernest, pues, encara que no t'agradi la paraula regeneració, jo crec que és una excel·lent notícia que la secció de bàsquet es regeneri, de que Juan Carlos Navarro no segueixin, de que hi hagi un nou projecte, que
3: però
2: hagi
3: ara
2: un nou
3: que marxi Xavi Pascual,
2: vingui un nou entrenador,
3: ara que marxi Xavi Pascual,
2: que canvi part de la plantilla també sigui nova i que està el director
3: i
2: responsable.
3: I que marxi Xavi Pascual li diem regeneració?
2: Sí.
3: És estrany.
4: De totes maneres.
3: És estrany, no sé si és com a estrany, concepte però... de regeneració és estrany.
2: Però jo ho veig amb sentit positiu i tu veus com la crònica d'un fracàs.
3: Jo no dic una crònica d'un fracàs, jo dic que és una secció que no pot competir, tal com està l'economia del club.
2: Estava competint, sí, per sota del que s'esperava de la secció, per això hi ha tots els canvis que hi haurà.
4: Però, escolta...
3: Tu creus que és per això?
4: Jo també us dic una cosa. El bàsquet, que és molt divertit de veure, i jo sóc abonat i tal, però entenc que no té cap sentit res del que està passant al món del bàsquet. O sigui...
5: NBA, Europe i tot
4: no,
5: això.
4: Dubai, què fa Dubai jugant?
5: Tel Aviv, Maccabi Tel Aviv...
4: Bueno, més enllà de qualsevol consell polític, aquests formen part del paisatge, perquè aquests hi són des d'aquest tipus de raó.
5: No, ho dic pel que ha passat últimament, però sí, va.
4: Ara, hi ha més coses. O sigui, el Barça, per exemple... El Howards del bàsquet, també el té.
5: Acaba de guanyar l'Eurolliga Júnior.
4: Sí, fantàstic.
5: Contra el Madrid,
4: fantàstic,
5: no?
4: Fantàstic. I tot l'equip se'n van, tot l'equip sencer, sense deixar un euro caixa, se'n van a jugar a la NCAA, vale? Que són, diguem,
5: les prèvies de l'NBA.
4: Quan tu tens un futbolista, bé, hi ha un jugador de bàsquet que triomfa, agafa i venen els americans i diu, això és nostre. I el món calla. I no paguen. Sí, és bastant raro tot això. Sí, tu no pots fer planter, perquè el planter s'està regalant als americans.
6: Això s'ha de regular d'alguna forma.
4: Bueno, que escolta, s'ha de regular. Però qui porta el bàsquet? Però aficionats.
3: No, no,
4: sí,
3: no.
4: T'ho dic en sèrio. El món de la FIBA, el món dels clubs i tal. No. Algú ha de dir, escolti, que m'estan robant la cartera.
3: No, Màrius, és que quan dic que el Barça de bàsquet no pot competir, ho dic per tots aquests factors que estàs dient, no pot competir en aquest context. Per cert.
4: I anem a buscar jugadors de bàsquet extraordinaris. Un d'ells ja de 36 anys, també, perquè els fixem amb unes edats... que escolta, el que no s'aguanta els pets...
3: Per cert...
4: Coseja d'un peu.
3: Per cert, el
4: que hem fitxat, per exemple, del Mònaco, quina edat
6: 36 anys farà ara.
4: 36 anys, una edat collonuda per començar-lo a veure.
5: Ha estat el millor aquesta temporada, però...
4: Per començar a veure, diguem, la fiolca galàstic, no?
5: Hola, Marta Ramon,
2: un bàsic és una
5: meravella. Ara entrarem en altres qüestions.
2: Un bàsic és una meravella veure jugar.
4: Sí. I tu creus que aquest tio aguantarà 80 partits com estan jugant?
2: No, 80 no ho sé, però que la temporada vinent donarà un bon rendiment, n'estic començant.
4: Escolta, quants jugadors del Barça excel·lents aquesta temporada han fet llufa pel camí? Per què? Doncs perquè tenen unes edats que la gent fa llufa amb el bàsquet, perquè el bàsquet és molt exigent, juguen molts partits, i si no tens una plantilla molt gran i tens una mica de sort, els trenquen.
2: No, 36 anys has d'estar molt ben cuidat.
4: No, i Vesely, no? Quina edat té el Vesely?
5: 36,
4: un moment. 36, vale, va, molt bé. En canvi, en problemes de 36.
6: Menys, però 34, 35, sí.
4: Sí, clar. Sí, el seu col·lega txec, quants de té? El
6: Satoranski, 34,
4: 35. 34, 35.

0: El no, no, titular sí. Tenia una mitjana de 34 anys. Això sí que era anunciat que segurament podia passar això.
1: En fi, jo que tinc ja una edat respectable, m'agrada molt veure que vas fent anys i continua la festa, però...
2: Home. Doncs per què? Doncs per què? Perquè no podem competir la divisió A, estem a la divisió B, i a la divisió B passen aquestes coses. Per cert, em passa una altra, que és la que volia dir, però no tenia ganes de trencar el teu meravellós monòleg. Em passa una altra, que és que el motiu pel qual se'n va Xavi Pasqual. Xavi Pasqual també se'n va per una qüestió econòmica. I perquè és...
1: Li paguen altres vegades més.
2: Doncs ja està. Doncs parlem d'això.
3: Però ell s'obre a mirar aquesta oferta astronòmica perquè, pel que sabem, no se l'ha escoltat quan tocava, se li van prometre una sèrie de coses que l'han fet anar a dir...
2: És l'ou o la gallina?
3: Què s'està fent aquí?
2: És l'ou o la gallina?
3: Què s'està fent en aquest projecte? Sí. Per què no m'escolten? Per què no em fan cas? Per què ningú reuneix amb mi? Llavors diu, hòstia, que tinc aquesta oferta a la taula, mira, me l'escolto. Vull dir que sí, és l'ou o la gallina, però...
2: És l'ou o la gallina, no ho sé, no ho sé.
4: Aleix, i els organismes mundials de l'esport no es prenen seriosament el tema àrab? El Padel World Tour, l'àrab, és a dir, el del golf persi, que és el més potent en diferència. El circuit de golf és el més potent en diferència.
1: Sí, més potent, però estan fugint un darrere l'altre.
0: El Mundial de l'any que ve, si es pot disputar, és a Qatar.
3: De bàsquet?
0: El de bàsquet. Masculí 2027 és a Qatar.
4: Per tant, els petrodòlars, efectivament, s'estan portant les grans figures de totes les disciplines esportives cap allà, per crear espectacle des d'allà, cap al món, i no ens prenem seriosament, i ho mirem com una... com si fos un exotisme.
3: T'he de dir per això que
4: el futbol
3: no...
4: estigui més de meitat de la temporada jugant en allà, no, ostres...
3: Però no ho han aconseguit...
4: Ens hauria de fer
3: Lluís,
4: pensar.
3: No ho han aconseguit del tot, eh? Jo pensava que el futbol arrasarien i de moment són les velles glòries allà a l'Arabia Saudita.
4: Però cada vegada són menys velles i més glòries.
1: Has d'anar a viure a l'Arabia Saudita, que t'ha d'agradar. I si veus passar algun míssil per dalt, doncs pensar que no
3: tocarà.
0: Dit tot això, que estic molt d'acord amb moltes coses de les quals s'han dit, jo crec que és totalment compatible aquest escenari, un punt fins i tot apocalíptic per les tradicions basquetbolístiques europees, amb dir que s'ha gestionat malament els calés que tenia el Barça. El Barça no tenia 4 duros, eh? El València ha arribat a una Final Four, amb un pressupost, jo considero...
1: Més petit.
0: Però amb un projecte, amb un entrenador, amb una manera de jugar, amb paciència, amb els jugadors que tocava... Jo sé que el València fins i tot a dia d'avui pot tenir més calés que el Barça, però...
1: Digo tot, és... i amb un pavelló que no
0: correcte.
1: Té res a veure amb aquest pavelló de primer
0: totalment,
1: que tenim.
0: Estic molt d'acord amb aquest factor diferencial, Màrius, d'acord, i el
1: és
0: que provocarà...
1: És que està les crispetes,
0: sí,
1: tenen mal gust,
0: sí,
1: home.
0: Però només el que dic és que és compatible dir el que estem dient amb l'entrada de tot aquest capital amb que amb els calés que tenia el Barça no s'han gestionat bé aquests calés. Jo crec que és com una petita tempesta perfecta que ens ha dut a, esperem-ho o no, per si el Barça guanya la CB no serà així, però si no serà la tercera temporada consecutiva, 3 anys sense títols estatals o continentals. I això, insisteixo, no passa des de l'època de Llaudet, pràcticament. Des de l'època en què el Barça pràcticament es dissol com a secció.
1: Són molt joves, explica-li això al Llaudet. Que
0: no ho sap, als anys 60, que pràcticament es dissol la secció perquè una directiva no se la creia. Doncs, i això ja per les estadístiques, són números, són dades, no són sensacions. 3 anys seguits, esperem que no, tant de bo es guanyi la Lliga. Tant de bo,
4: en aquest cas no és tant perquè la directiva no s'hagi cregut, sinó perquè no hi havia un duro.
1: No, i perquè no s'han fet bé les coses. I perquè no s'han fet bé les coses.
4: Diguem-ho tot, vull dir, si no estem... Des que la Porta va guanyar les eleccions no s'ha aconseguit entrar amb la regla de l'1-1. I la regla 1, com tu comentaves, Aleix, afecta absolutament tot, els gols, però és culpable de tots els mals del club.
1: Sense dubte.
4: I el Barça ha portat molts anys sense un duro.
1: Escolta, que el Barça tenia un pressupost que eren 36 milions, devia ser...
0: Fregava els 30. Menys. 20 i llargs, posen.
1: Bueno, 30, amb 30 milions, escolta una cosa, pots ser un equipet, eh?
0: Sí, sí.
1: Ara... Has de trobar oportunitats, no anar a l'últim i anar a buscar...
2: I fer
1: apostes no equivocades. Equivocadíssimes, algunes d'elles, eh?
4: Tampoc hem tingut sort, la doble lesió de la Provítola, és a dir...
0: Sí, però estic aquí és el que diu el Màrius. Si tu fas una plantilla
1: tens
0: que freda...
1: un jugador que et costava pràcticament
0: 4 milions.
1: El 20% de la plantilla.
0: Sí, que no tenia el rendiment que tenia, que és Vilenar Gómez. Però sí, si és que, malauradament, es deia al principi de temporada, el teu quintet titular frega els 35 anys. És una qüestió estadística que segurament tindràs lesions una miqueta més complicades. Dit això... el que s'està fent de cara a la temporada que ve no és dolent, eh? Vull dir, s'ha fitxat Mike James, estic d'acord amb ells, que té 30, vora 36 anys. Els dos pivots que s'han incorporat, que cap dels dos en tenen 30. S'ha fitxat un ala pivot, que en té 20 i pocs. Bé, s'està intentant canviar les coses, però clar, m'agradaria saber...
3: Amb quin entrenador i amb quina direcció esportiva, no?
2: A mi una cosa que em fascina, Damià, és que tenint en compte que ens aproximem...
0: Dani.
3: Damià Aguilar és el de Catalunya Ràdio.
2: Sí. Perdó, Dani, si ja ho sé que es diu Dani. Sí.
0: No pateixis.
2: Però em faig gran.
4: Que ens
2: acostem...
1: Si el pròxim dia torna a dir Damià, tu digue-li que sí.
0: És perquè li tinc confiança, que li dic.
2: Ara s'està venjant el Mario. Dani. Ens estem apropant a la tercera temporada en què potser no guanyem res, i en canvi el soroll social el soroll social és
3: està dormit al palau,
2: és,
3: no?
2: És baixíssim.
0: Anestesiat.
2: Llavors, quan en una altra època, diguem-ne, per molt menys hi hauria hagut una revolta.
1: Hi hauria
2: hagut una revolta. Llavors, la meva pregunta, Dani, és què passa? Per què passa?
1: Palau és un... És una atmosfera diferent.
2: Sí,
1: eh?
2: Sí.
1: És una república independent. Però
2: perdoneu. He fet una pregunta...
4: Les reaccions del Palau no són les del Camp Nou.
2: He fet una pregunta a l'especialista, que és el Dani.
0: Però
2: llavors...
0: per mi una cosa és conseqüència de l'altra. Quan hi ha desencís per part dels projectes, és inevitable que a poc la gent va perdent una miqueta aquesta passió per la secció. Crec jo, pel que he experimentat jo en aquest, malauradament, arc, que és el que m'ha tocat viure des del 2023 fins ara. Llavors, és una cosa que es va contagiant. I la secció del Barça de bàsquet, a part que el futbol, jo crec que la futbolitis ens està conquerint a tots els espais del món, més enllà d'això, ja... 4.000 persones o 4.000 i escaig que són fixes, que són les de tota la vida, i d'altres que els hi agrada sobretot quan les coses van bé. I quan no van bé, clar, quan no va bé una temporada, però l'enganxes a la següent, dius, vinga, però quan el vas anestesiant, quan aquesta massa social va perdent força, va perdent passió, va perdent estima...
1: Quantes vegades
0: va perdent...
1: hem jugat aquesta temporada amb el Madrid?
0: Quantes?
1: Quantes vegades hem jugat amb el Madrid aquesta temporada?
3: Les dues de CB, les dues d'Eurolliga i...
0: Sí,
3: i
0: ara, no, quatre.
3: Quatre només. A la Copa i a la Supercopa no s'han trobat?
0: No. El Barça no va jugar a la Supercopa.
3: És veritat. I a la Copa...
0: Si no jugues títol, segurament la gent tampoc té, no?, molta passió per seguir-te.
3: I a la Copa va caure quarts al Barça, correcte, de primeres de canvi.
0: No, a semifinals. El Barça va caure a semifinals. Sí, contra el Baskonia, ho estic dient.
1: Els últims dos anys em sembla que només han guanyat una vegada.
3: Sí, contra el Baskonia, que va estar a punt de guanyar. El
0: Xavi Pasqual.
1: En dos anys.
0: El Movistar Arena.
1: I hem jugat
0: 10
1: vegades.
0: Sí.
3: Bé, en seguirem parlant.
1: Estan frustrant, eh?
3: En seguirem parlant, Dani.
0: I això, perdó, per rematar-ho, això que deia l'Ernest, per mi és el més trist de tot, mira què et dic. Per mi, el fet de que... Vosaltres ho heu viscut, tots, però vosaltres potser que teniu una miqueta més d'edat, heu viscut el que és l'orgull de ser del Barça de bàsquet, de ser un gran d'Europa, d'anar per Europa a les pistes del Panathinaikos, de l'Olympiacos, del Madrid, no?, del Maccabi, i aquí està el Barça.
2: No hem viscut això, Dani. Hem viscut una cosa molt més bèstia. Hem viscut un moment del Barça en què era l'únic orgull.
0: Sí, senyor.
2: O sigui,
3: el de bàsquet.
2: L'orgull del bàsquet era molt superior al del futbol.
0: Sí.
2: Imagina.
0: A mi això és el que més greu em sap.
1: Moltes vegades vasos comunicants, eh? Això també és una cosa rara. O sigui, a vegades ens agafàvem al bàsquet...
4: Com
1: perquè
4: funciona una secció, no funciona l'altra.
1: Necessitàvem allò...
4: I al revés.
1: 5 minuts d'il·lusió, eh?
5: Bé, el que ha passat amb el femení, també.
0: Sí.
5: Aquests anys a Europa, que el masculí s'estava arrossegant i que anava muntagant les tragèdies, i tenies el femení que estava guanyant Champions.
1: Mm. Però és que el femení, aquests anys, a part de guanyar Champions, estava fent una cosa, que era... Estava fent barcelonisme. Mm. O sigui,
3: eixamplant final, la base.
1: Clar, això és bàsic, eh?
5: Sí.
1: I sentir orgull de club, etcètera, no?
4: Sí. Al final... I com en el cas del bàsquet, en públics diferents, perquè el públic del femení no és exactament igual que el del masculí, igual que no és exactament igual que el del Palau. Estem parlant d'aspectes de barcelonisme que en algunes coses no són coincidents.
3: A veure si evoluciona. Per cert, avui s'ha reprès aquell partit pendent,
0: sí,
3: de la penya amb l'Unicaja.
0: Sí, ha guanyat la penya 95-74. Compte que en funció de com podem tenir uns quarts de final penya-Barça a la CB, hi ha guanyat també el València-Saragossa 86-98. Li queden un parell de partits al Barça, el divendres en jornada unificada contra l'Andorra, i el diumenge va sol aquest porro monumental de l'ACB, que foten un partit després de la jornada unificada, el diumenge contra el València.
3: Aquest Barça-València és al Palau?
0: Sí, a les 7 de la tarda, que dirimirà, jo crec, o pot definir exactament en quina posició queden uns i altres.
2: Altre problema és que la temporada regular de l'ACB no li interessa ni el que l'organitza.
3: Sí, no, és llarguíssima.
2: El que organitza no l'interessa.
3: Ara, pot ser un bon...
0: Com a mínim no s'hi fixen bé, perquè si no, noi...
2: Perquè si no, ho farien una altra cosa.
3: Aquest diumenge pot ser un bon plebiscit al Palau, a veure com respira el Palau, no?
0: És interessant, clar, és que pensa que fa molts dies que el Barça no juga a casa. Molts dies. Fa ben bé un parell de setmanes. Sí, si no m'equivoco.
3: I... Que està tot el soroll amb el futur de Xavi.
0: Clar.
4: Però jo crec que amb expectativa positiva. Per als canvis sempre fan il·lusió. I és evident que arriben canvis.
3: No, tant de bo. I que el Barça acabi ben posicionat, tercer, quart, a la Lliga regular i pugui tenir un bon play-off. Podria haver-hi un Barça-Penya.
6: Si guanya el Barça, pugem algun...
0: Sí. El Barça fins i tot pot arribar a ser segon ara mateix.
6: Arribar, no? Sí.
0: Hi ha Múrcia, València i Barça en aquella lluita.
6: Un partit del València.
0: El Barça està empatat ara amb el València.
3: I el Barça-València diumenge, al Palau. Vull dir que imagina't.
0: Sí.
3: Bé, gràcies, Dani.
0: Fins ara.
3: Vinga, adéu-siau, una abraçada. Aquí tenim a la Marta Ramon. Ara parlarem un moment de Mercato, perquè deco aterratge de Londres avui. Abans, tenim un... A partir d'avui, que ja estem fent el compte enrere cap al Mundial, tenim un regal molt xulo i una promoció molt xula aquí al Tu Diràs. Es diu Wonder Goal. L'estrenem avui. És, atenció... la col·lecció mundial dels capibares de Mr. Wonderful. Sabeu qui és Mr. Wonderful? Aquell de les tasses, de les frases...
5: Sí,
3: tothom té alguna cosa.
4: De les agendes, de les bosses de viatge.
3: Sí, estoig i aquestes coses. Doncs atenció, perquè Mr. Wonderful s'ha inventat el Wonder Goal, que és una col·lecció sorpresa, perquè en compres i no saps què et toca, d'un bolígraf esborrable, un clauer i un cromo en cada blind box. Són caixes cegues, diguem-ho així, i tu les compres, obres, i et trobes això, un bolígraf esborrable, un clauer i un cromo. I cada bolígraf esborrable té una capibara amb una selecció del Mundial. N'hi ha 15, no?, de capibares, i 15 Wonder Goals. Doncs això, a partir d'avui estrenem aquesta promoció i estigueu atents perquè pels més petits de la casa, jo crec que això els encanta, perquè aquests bolis que s'esborren ara s'han posat molt de moda, aquests bolis que tenen cap d'animal. Doncs ara són Wonder Goal amb capibares.
2: Jo n'he vist una d'aquestes capses i a les famílies que li arribi una d'aquestes capses i hi hagi més d'un germà, hi haurà una crisi.
3: Estic molt d'acord.
2: Ja t'ho dic.
3: Estic molt d'acord. Sí. Doncs això, uneix-te a la febre de Wonder Goal, una col·lecció mundial que estrenem aquí gràcies a Mr. Wonderful i al Mundial de Futbol. Estigueu atents, que sortejarem algunes capses de Wonder Goal. A partir d'ara, tu diràs, ara que queden molt pocs dies perquè arrenqui aquest Mundial de Futbol. Abans d'anar amb el Barça, m'agradaria que féssiu un comentari. Estic obrint un meló que és perillós, però perquè vull que sigui ràpid. Però m'agradaria que féssiu un comentari d'això que va passar ahir.
7: And now, a leader, a winner, a footballing genius, history maker, game changer, 6 Premier League titles, a treble, record shattered, memories that will last forever.
8: But more than the trophies, he gave us belief, passion, and football we could only dream of. Manchester, get on your feet, raise the roof for our manager, our champion, our legend, Pep Guardiola!
3: Crec que és la presentació més bèstia que he sentit d'un entrenador de futbol en un homenatge increïble, de tot.
2: És que no és un entrenador de futbol.
3: No, per ells és...
5: És un mite.
3: És una icona, un líder, una llegenda.
6: Parlàvem de...
3: No, si vols, això, un comentari ràpid i
6: tornem a tenir un altre que és el més llest de la classe. Que, al final, la vida és això,
3: Què us va semblar, això que van fer ahir? Mishima, Michael Jordan allà apareixent, els títols, no? Icones portant els títols. Que és que va ser un muntatge, Ernest.
6: És que passa.
3: Jo no hi havia res.
6: Els anglesos, això de les litúrgies, ho porten bé.
3: Sí.
6: Si han aguantat aquella monarquia una mica que es posa i sembla que sigui qui sap què. Vol dir que allà hi ha una tradició amb aquestes coses. O sigui, quan tu veus... Sí, l'únic lloc del món on la Guàrdia Reial porta aquella mena de cucurú
1: cartutxo al cap i en fi, en el segle XXI, què penses? Vols dir? No?
5: És com si portessis... Ves que només cal recordar, per exemple, si l'organització dels Jocs Olímpics de Londres 2012, com van organitzar tant la cerimònia d'obertura com la de cloenda, amb tots els mites habidos i por haver, tots junts allà.
1: Inclosa la reina d'Anglaterra. Sí, sí, sí. És que, clar, van enredar-se la reina d'Anglaterra. Vol dir que saben molt bé mesurar aquest tipus de coses, no? A vegades aquí ens costa una mica.
3: Ahir el Basté aterrava a quarts d'una de la matinada de la festa, entrava en directe al Tudiràs a explicar una mica com havia anat tot, i aquest matí ha acabat d'explicar això, que això es munta en 4 dies, Ferran Soriano, els Mishima volant, amagant-los, vull dir que t'ho imagina't el que li va
2: muntar. És la figura més important d'aquest esport? Sí... Si exceptuem Messi, però Messi està en una lliga, diguem-ne, més petita, etc., però de les grans lligues és la figura més important. I jo el que sento quan veig això és orgull de Barça. Sí, perquè...
3: Però sembla més seu que nostre, mira què et diria.
1: No, home, no.
3: Veient allò d'ahir, sembla més seu que del Barça.
2: Aquí també hem tingut un problema amb això. No. Aquí hem tingut un problema, aquí hi ha hagut directives que disparaven contra Guardiola... Aquí, sí, aquí és que tenim un problema amb els nostres mites i figures i tot això. I Cruyff, sí.
1: Però això és molt català, amb la Guerra Civil. Sí. Teníem el front, en fi, els dolents, i aquí ens estan matant de nosaltres. I, és a dir, que sí, el maig del 37 és un punt de bogeria. Estan allà, no? Sí. Aquesta cosa una mica caïnita forma part
4: d'aquest esprit autodestructor dels catalans que diuen Marius,
1: de la nostra identitat.
2: I Cruyff, Cruyff, pare espiritual de Guardiola, perquè es va morir. Si no, hi hauria la ferida oberta. És a dir, es va acabar la famosa Guerra Civil perquè un dels seus membres va morir. Si no, encara hi seria.
4: No, i que em perdonin els puristes, però estem davant d'un cas claríssim que el deixeble ha superat el mestre. Guardiola, ho sento pels puristes, ha superat a Cruyff. Ha estat més rellevant i més decisiu.
2: No.
4: Jo, per mi, sí.
2: No, per una cosa...
1: Que és la concepció del futbol, sí.
4: La figura més rellevant de les franquetes d'aquest segle, sens dubte, es diu Pep Guardiola. I només cal veure la història del Manchester City. Manchester City és un club de 150 anys que té 35 títols i 20.
3: Els
4: ha guanyat. Pep Guardiola, en 10 anys.
3: És un debat que jo vaig obrir ahir amb Santinolla i Antoni Bassas.
2: De fet, et dic una cosa.
3: Deien que Guardiola no hauria existit sense Cruyff, que per tant Cruyff era molt més rellevant.
4: Sí, no, home, per suposat, perquè és el mestre.
3: Clar.
4: Però el deixeble ha superat.
2: I a més
3: compatible, no?
4: Encara que sigui un pecat dir-ho, i més en aquest país, però és com ho penso.
2: Per mi no és un pecat, és la teva opinió, però jo penso que Guardiola no et donaria la raó en aquest cas. I crec que, a més que...
4: Perquè és un bon deixeble.
2: Sí, i crec
4: però, en canvi, sabria segurament que tinc raó.
2: I
4: no me la donaria.
2: I crec que en aquest cas és que Cruyff és el fundador de la història. Llavors, clar, quan un és el fundador és difícil superar-ho. A mi amb Guardiola em passa una cosa, per això, que és, veient els anys que va estar al Barça com a entrenador i els anys que ha estat fora, penso, som un club malalt. Sí, això no és normal.
4: El fundador tenia un Hogwarts això... particular, que es deia Ajax d'Amsterdam dels anys 70.
2: Sí, també. Sí,
4: per tant, ja va existir un Hogwarts. I en aquest Hogwarts hi havia mestres molt importants com Rinus Michels i com altres personatges que van forjar d'alguna manera la forma de ser, pensar i de fer de Johan Cruyff.
2: No et dic que no. Però tornant a...
3: Sí, estem malalts.
2: Tornant a Guardiola, home, 4 anys al Barça, 3 al Bayern.
3: 3 i 10 ara, sí.
2: I 3 i 10... vol dir que tenim un problema.
3: Ara, 4 anys al Barça, 14 títols. Això és una mitjana de 3,2 o 3,3 títols per any. Vull dir, els números que va fer el Barça són irrepetibles.
2: Però què ens va passar?
4: Es va fer Cruyff? No hi ha més preguntes, senyoria.
3: No, però també a les 4 lligues seguides, la primera Copa d'Europa de la història...
4: Sí. El futbol també són resultats, també són títols.
2: Però què ens va passar perquè Guardiola estigués tan poc de temps al Barça i perquè no tornés en cap dels moments en què va poder tornar i perquè ara ni es plantegi que torni. És a dir...
3: Els famosos ismes, amic Ernest.
2: Els ismes o la pròpia...
3: En aquella època, els famosos ismes.
2: Sí, però ara...
3: Accions socials de responsabilitat, guerres ara... intestines... Vull dir...
2: I saps què? Que és el club que més desgasta el món.
3: Bueno, perquè hi ha una pressió mediàtica i social que no hi ha a Manchester, és així.
4: A més, sobretot xits d'aquí.
2: Sí, segurament.
3: Sí, no? I perquè aquí hi ha tertúlies diàries i allà no, és així. I també ho comentàvem, això. Allà ha viscut una mica més tranquil.
4: Aquí preguntin a Xavi Hernández, que va patir l'entorn terrible, que és el barcelonisme.
3: Per exemple.
5: Bé, l'entorn i l'intorn, però no caldria ara obrir tampoc aquesta...
3: Intorn
1: i el contorn.
5: I el contorn
3: també, a vegades, sí. Bé, sort a Pep Guardiola en el seu any, o en els seus anys sabàtics, que, com li deia Jordan ahir, gaudeix del golf, que sé que li agrada molt, que prengui el sol, que l'haurà vist poc a Manchester, i que es foti uns bons àpats aquí de la cuina mediterrània catalana, que s'ho passarà molt bé, també. Així que molta sort i moltes gràcies pel que ens ha donat en aquests 10 anys Pep Guardiola, encara que sigui lluny. Anem a Deco. Ha aterrat avui de Londres, mira, precisament d'Anglaterra, després de escenificar... Fas servir el concepte escenificar, Marta, l'interès del Barça per fitxar Joao Pedro, no?
5: Sí, perquè és el que s'està fent, s'està escenificant aquest interès. És el segon cop en 10 dies que Deco va a Londres per acostar-se a Joao Pedro. Acompanyat per Bojan Kerkic, Deco ha volgut continuar avançant en els contactes amb els representants del davanter brasiler del Chelsea, que és l'alternativa a Julián Álvarez, el gran desitjat des de fa mesos. A l'aeroport del Prat l'han caçat alguns companys que feien guàrdia allà i Deco no ha negat els moviments per Joao Pedro, però tampoc li ha tancat la porta a Julián Álvarez.
9: De momento no podemos decir nada. Hay muchos jugadores que hablamos un poco su entorno para ver qué va a pasar.
10: ¿Crees que el Chelsea estaría dispuesto también a negociar?
9: No lo sé. La verdad que no hemos hablado de momento con los clubes. Estamos trabajando.
10: ¿Y Julián también es una opción, Deco?
9: Ya veremos.
10: ¿Julián también es una opción, Deco? Simplemente en esa club todavía no habéis podido hablar, pero no sé si habéis podido hablar con el entorno de Joao Pedro. ¿A él le apetece, le gustaría la opción del Barça?
9: A ver, nosotros, yo conozco bastante el entorno de Joao Pedro, pero no es el tema este.
10: ¿Y no hay que cerrar puertas a Julián tampoco, Deco?
9: A ver, no, estamos empezando.
5: Estem començant, diu Deco, per tant, tot obert i alhora també esperant algun senyal de Julián Álvarez, que de moment no està responent a la proposta de renovació que li ha fet l'Atlètic de Madrid. Primer pas per pressionar per sortir aquest estiu. El que ja seria inequívoc, i és el que voldria el Barça, és que el missatge que enviés a la direcció a Matalassera fos que només vol jugar aquí amb Hansi Flick. El Barça vol un gest d'aquesta mena. De moment encara no en tenim notícies. El Barça, doncs, està jugant les seves cartes, teixeix la seva estratègia i des del club ens admeten que l'estiu serà llarg. El Barça saben que el fitxatge de Joao Pedro seria més assequible que no pas el de Julián Álvarez i tampoc descarten que en cas que l'Atlètic de Madrid s'obrís a negociar, perquè Julián els diu que només volen el Barça, pugui entrar algun jugador a l'operació, com per exemple un Ferran Torres que encara està pendent de renovar.
3: Tot i que té contracte fins al 2027.
1: De totes maneres, sí, és molt significatiu que el Deco vulgui parlar dels fitxatges del nou, no? Perquè lo lògic és que si tu vols aconseguir un fitxatge, no parles. Per què parla? Perquè, d'alguna manera...
5: Per pressionar.
1: Anant a Londres, estàs d'alguna manera...
2: Baixant el preu de Julián Álvarez.
1: Dient, escolti, és que tenim un plan B. Si no volen vendre el Julián Álvarez, bueno, sí, tenim un altre futbolista.
4: Però la gràcia, Marius, és que no ho estan plantejant com un plan B, sinó que ho estan plantejant des del club en paral·lel. Estan fent moviments en les dues direccions al mateix temps. I si, com diu la Marta, Ferran Torres entra en alguna de les operacions, ja sé que sembla una bestiesa el que diré ara, però jo no descarto els dos jugadors.
3: Joao Pedro i Julián. És que ahir la Marta va explicar que s'ha descartat el central perquè confien molt en Gerard Martín i que ara van a per dos davanters.
4: Ah, amigo.
3: Que és la idea.
4: Ah, amigo.
3: A veure què passa amb Rashford.
4: Que són
3: també,
4: de característiques diferents. Tenen en comú que són dos jugadors que s'associen bé, que combinen bé, que juguen bé en equip, però tipològicament, morfològicament, un fa 1,70 m i l'altre 1,86 m. Un és molt més rematador i definitiu, però... tipo Lewandowski, i l'altre és més mòbil, tipo Ferran Torres. Amb la qual cosa seria del tot compatible tenir aquests dos jugadors. En aquest moment, impensable per un tema de preu, però en funció de les sortides que hi hagin, de si Jules Koundé, que si Ferran Torres, que si no sé què, jo per mi no seria una
2: cosa. És que per un moment, escoltant, he pensat que ens havia tocat l'Euro Millones, sí, diguem, sí, no? Sí. Perquè,
4: no, clar, hi haurien però... d'haver sortides. Òbviament, hi haurien d'haver sortides.
3: Però el Barça, una inversió de 100...
5: No tantes.
3: El Barça, una inversió de 100, 120 milions, pot fer aquesta.
2: No, però perdona, Julián Álvarez i Joao Pedro amb 100 i 120...
3: No, és que t'estan demanant més de 120 per Julián d'entrada.
5: Aleshores, te n'hauries d'anar gairebé als 200.
1: I necessitem un porter. En tenim 62, bé, però necessitem un.
3: Aquest és un bon debat, també.
1: No. O sigui, la llista de porters del Barça és descomunal.
4: No sé què creiem en Cochen i que pugem directament del filial.
1: No ho hem vist.
4: Qualsevol porter del filial, per mi, té més garanties avui que Chesney.
1: Clar. Home, és que el de Chesney pot fer... Ara imagina't que té una lesió. A principi, tu has fitxat dos delanters extraordinaris, i dius, ara sí que ho petarem. I el porter té una lesió i surt aquest senyor que va tot el dia fumant pels autocars. O sigui, pues què vols que et digui?
4: No podem continuar.
1: És que l'altre dia...
3: Cau simpàtic, però ha de ser el tercer. Ha de ser el tercer porter. Cau simpàtic i ha d'estar allà per entrenar-se.
1: Vale,
3: però
1: perfecte.
3: Tu has de jugar quan es lesioni, Joan, amb Cochen, o amb el Jakovacvili, que deia el Roura l'altre dia.
2: Però perdoneu un moment, quan ha sortit Chesney, que ha sortit molt poquet aquesta temporada, ho ha fet bé?
3: No, l'altre dia més talla, no? Ja Menizo Roza...
1: Mai ha deixat la porteria ser, per Déu.
4: Amb Estalla i ens has tu millor.
1: En tota la temporada...
5: Poc m'esperava, t'he de dir, parlant de Joao Pedro, que acabaríem parlant de Chesney.
3: Sí, jo ja estic acostumat.
5: Poc m'esperava aquest gir dels esdeveniments.
1: És que, encara recordo el tercer gol que ens van fer el València. Que abans no es va tirar i se li va... per favor.
5: Però a veure, Màrius, si el Barça va anar a passejar-se, que només li faltava sortir amb xancletes i bermudes al terreny de joc. No era cosa de Chesney, exclusivament. És que anàvem allà, veníem de ressaca de Bad Bunny, saps?
1: No, però està bé, està bé que la ressaca del Bad Bunny ens sembla una cosa... En fi...
3: Gran concert, 21, que a mi m'ha sorprès, fotut aquí dos shows o tres.
5: No m'interessa gens.
3: Nova Yol, no?
5: Nova Yol.
1: No sé per què entra amb caputxa, si no es vol fer monjo, que fa la seva família amb caputxa. No,
3: a la casita...
5: Estem obrint molts camins.
3: No hi aniries a la casita... A la casita VIP no hi aniries, tu a la casita VIP, allà.
1: Escolta una cosa. Anem al que anàvem. Escolta, jo... Resulta que tu dius, quants porters té el Barça? Feu el llistat, feu el llistat.
3: No, a Howard n'hi ha uns quants que tenen bona pinta, però són joves, clar.
4: No, i has de confiar en ells. Els has de començar a moure.
3: Jacob Edzvili, Estralga, que torna...
1: Alguns ja estan...
5: Eder Aller.
3: Eder Aller.
1: Ja estan... Estava de merecer, que diuen.
3: No, però és veritat que jo...
5: Ter Stegen.
1: Ter Stegen.
5: Parlant d'algú que torna.
3: És veritat, torna de sessió, clar. És veritat. Sí, no és una patata, també. No
5: Iñaki Peña.
3: No, però Iñaki seguirà allà, no?
4: Aquesta es solucionarà.
1: No.
4: Tant Iñaki Peña com Ter Stegen estan en...
3: Clar, jo crec que estan més fora que dins, però s'ha de solucionar.
5: Home, clar, sí, això ho sap tothom, però s'ha d'acabar de rematar.
3: No, jo estic d'acord amb que Chesney és un tio que ha caigut simpàtic, però crec que el Barça no pot anar per Europa ni per la Lliga amb aquest segon porter, i que es pot quedar per premiar-lo una temporada més perquè té un sou molt baix, perfecte, però tu has de promocionar algú del planter si es lesiona Joan García. La meva
1: sensació... Has de tenir un porter que et doni garanties de si es lesiona el porter de titular, aquest tio donar la talla. És que quan el veus és que... No sé, és que no me'l crec. Què vols que et digui?
3: De Joao Pedro t'agrada o no?
1: Tampoc l'he vist jo res que m'impressioni, però vull dir, si me'n parleu bé... No. Escolta, jo des de que sona aquest nom, miro els partits del Chelsea...
3: Que no s'ha fotut a Europa, per cert, Xavi Alonso l'any que ve no anirà a jugar a Europa.
1: Ha quedat novent, sembla.
3: Sí, Xavi Alonso agafarà el Chelsea sense jugar a Europa.
4: És un jugador que acaba d'explotar, que amb el Brighton va fer només 10 gols, que en el Chelsea la seva primera temporada n'ha fet 20, i sembla en progressió de convertir-se en un jugador important, i és el moment, de poder aspirar a un jugador d'aquestes característiques.
3: I de fer una aposta així, potser, no? Que encaixi en el sistema. Si no és un preu molt car...
1: Van pagar car, el Chelsea va pagar car.
3: Se'n demana 80, crec, d'entrada. Se'n demana 80, ja, clar, sí, d'entrada.
2: Castigat per Ancelotti, eh?
3: Sí, aquí hi havia un tema polític.
2: També és veritat que hi ha el factor Neymar, que... Bueno, que tot el show.
1: Que és una broma.
3: Serà un estiu llarg. Mira, parlant d'això del Mundial, us va agradar la llista de Ida de la Fuente?
1: Sí, força.
3: Sí, eh? Vull dir, Eric... Jo crec que merescudíssim. Joan García, crec que merescudíssim.
4: A mi m'ha creat un conflicte mental.
3: Sí?
4: Sí, del tot.
3: 8-0 amb el Madrid, és bèstia. No havia passat mai a la història dels Mundials.
1: I 10 catalans.
4: M'ha creat un conflicte mental.
1: Jo crec que n'hi ha 10.
3: Bueno, 9 o 10, si són molts, sí.
4: M'ha creat un conflicte mental perquè jo emocionalment sóc català i només català. Sóc administrativament espanyol també, perquè això no s'escoge, sinó que te coge, i a més te coge com parlen els argentins, ja m'enteneu. Però clar, si no va ningú en representació del Madrid espanyol i van tants del Barça català, aleshores tinc un conflicte, perquè ja em veig saltant en el sofà amb els gols d'Olmo. És que... La qual cosa em preocupa.
2: És que... No. És
1: bueno, això forma part de l'esquizofrènia, però...
5: No, pots posar la samarreta de la selecció catalana i aleshores igual...
3: No, t'explotarà el cervell.
4: És que la convocatòria de Luis de la Fuente, si uníssim a Casado, a Marc Bernal, a Gerard Martín i a Valde, és que pràcticament seria la selecció catalana.
3: L'11 del Barça.
4: Seria la selecció catalana i podríem anar a guanyar un Mundial i immediatament després guanyar un Gamper. és que... amb el mateix equip, la qual cosa és meravellós.
2: És que el Lluís ha expressat molt bé el que és la paranoia actual d'una part de Catalunya amb la selecció espanyola, però és que t'has deixat l'altra.
4: Hi ha molta sinceritat.
2: No, perquè... Sí,
4: jo abans m'ho mirava com qui mira un documental de foques i ara, de sobte, és una cosa que m'interessa. Que m'interessa perquè estan les meves.
5: Documental de foques.
4: Sí, sí, sí. De foques o de la Sagrada Família.
3: Sí, sí, sí, m'entens,
4: Vull dir, en distància.
2: Però és que el Lluís s'ha deixat l'altra part, perquè... La gran notícia no és els jugadors del Barça, això és una anècdota. La gran notícia que passarà a la història són el 0 del Madrid. I el 0 del Madrid provoquen una esquizofrènia contrària a l'altra part, que és que a la capital del reino estan meditant ser antirroja. O sigui...
4: Hem canviat els papers.
2: Tots
5: que potser al final ningú anirà amb la roja, no? ni els d'aquí ni els d'allà, no?
2: No, tot s'ha girat completament. És a dir, jo tinc la sensació que hi ha molta gent de Madrid que vol que perdi la selecció espanyola. I que gent de Barcelona, que és independentista, vol que guanyi la selecció espanyola.
4: Sí, si això passa, que serà... Els seus.
2: Bueno, sí, els seus juguen amb Espanya, no juguen amb...
1: O sigui... D'aquí 4 dies poden estar més esquizofrènics els de Madrid que els catalans.
2: Segurament.
1: Això crec que és una
2: segurament
1: cosa que ens ajudarà a explicar la història futura als nostres nets. Què?
2: No, que hi ha hagut periodistes com Juanma Rodríguez que ja han fet articles, i van fer un article a l'ABC, si no recordo malament, explicant com el madridisme ja es desmarca d'Espanya.
1: També.
2: Llavors... Bueno, tot això...
4: I al revés...
3: Però té un punt de centralisme bastant preocupant.
4: I al revés, jo avui faig un article en el periódico que es titula La cabronada de la Fuente.
2: Pues mira.
4: Vale? Perquè al final, aquesta distància amb la que jo mirava la selecció era molt còmoda. En realitat era molt còmoda. I ara, de sobte, aquesta distància s'ha eliminat, ha quedat torpedinada. Però torpedinada...
3: Això et va passar el 2010, també, suposo. És que a la final del Mundial jugaven 9 jugadors al Barça.
4: Sí, però es combinava amb Casillas, amb Ramos, es combinava amb una sèrie de personatges...
3: I a Xavi Alonso n'hi havia 3.
4: Que em resultaven amb moltíssim rebuig. I en aquest moment això no es produeix.
2: Sí, però té raó...
4: Insisteixo, tinc un conflicte...
2: Però té raó l'Aleix que el 2010 ja clarament va ser una victòria del Barça.
3: I de Guardiola, en aquell equip.
2: Jo sempre he dit que la victòria del 2010 havia d'estar protegida pels drets d'autor. És a dir, que hi ha una victòria del Barça. Ja, jo sempre he dit que la selecció espanyola hauria hagut de pagar royalties al Barça.
3: Totalment.
2: Perquè ho ha donat tot al Barça.
1: És que fins i tot...
3: Puyol, Piqué, Xavi, Busquets, Iniesta, Pedro, Villa...
1: Va ser el Xavi, no, que li va dir amb el míster després de perdre el primer partit.
3: Amb Suïssa.
1: Jo crec que hem de jugar o contra Suïssa.
4: Com ens agrada a nosaltres.
1: Pues jugueu, no? Que està bé.
3: Don Vicente era intel·ligent.
2: Perquè va ser intel·ligent.
4: Escolta, com voleu jugar? Pues
2: persona, ja una gran persona, sí. Gran persona i intel·ligent.
3: Sí, sí.
4: T'ha semblat que jo
2: deia contra no, el Només ho reforço.
3: 2:15. Marta, gràcies, eh?
5: Bona nit.
3: Vinga, seguirem obrint carpetes al Mercato més endavant. Joao Pedro, Julián, el Tapado i tot el que faci falta. L'estiu serà molt llarg. Fem una pausa i ara parlem, mira, ara que anàvem a Madrid, del Madrid. Perquè Enrique Riquelme ha donat ja alguna entrevista amb declaracions interessants. I, com abans dèieu a l'inici de la tertúlia, compte que no hi hagi més partit del que sembla. Florentino és molt favorit, però alguna cosa passarà en les pròximes setmanes. I, a més, ja tenim data per les eleccions, el 7 de juny.
11: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser. I'm gonna fight them off.
3: A seven nation army couldn't know me. 12 i 32 minuts, aquí seguim el Tu diràs, la nit esportiva de Catalunya. Escolta, encara no heu parat a omplir el dipòsit, no? És que clar, amb el nou Lincoln Co 08 ja no cal. Fins a 200 quilòmetres d'autonomia elèctrica té el nou Lincoln Co 08. En el teu dia a dia pràcticament no hauràs de passar ni per la benzinera. És la combinació perfecta, més autonomia, més eficiència i més llibertat. Informa-te'n a la xarxa de concessionaris Lincoln Co de Catalunya. Oriol Jové.
12: Hola, bona nit.
3: Què tal? Bona nit. Ens queda aquesta qüestió per tancar tertúlia, que és les eleccions a la presidència del Real Madrid. era impensable, és que fa 20 anys que no hi havia eleccions. Vull dir, em sembla,
12: sí, des del 2006.
3: Em sembla molt bèstia estar parlant d'unes eleccions a la presidència del Real
12: Madrid.
3: Es
12: fa estrany, sí, espera't, sí, perquè ara ve la part grossa de campanya. Vull clar, dir que... clar,
3: sí, sí. A més, tindrem 15 dies ben bons de campanya, no? Perquè avui s'ha fet oficial,
12: sí,
3: la data.
12: El 7 de juny és la data que sortia en totes les apostes, en totes les travesses. Diumenge 7 de juny, les eleccions amb votacions de 9 del matí a 8 del vespre al pavelló de bàsquet de la ciutat esportiva del club. S'haurà d'anar a votar a Valdebebas, és el que ha acordat la Junta Electoral en la reunió que ha tingut aquest mateix vespre, en la qual també s'han proclamat com a vàlides les candidatures de Florentino Pérez Rodríguez com a soci 1.484 i d'Enrique José Riquelme Vives, soci 41.736.
3: Em sembla una cabronada haver d'anar a Valdebebas a un pavelló de bàsquet. Clar, perquè el problema és que al Bernabéu hi ha el Papa, no?
12: L'endemà.
3: L'endemà, clar, però el muntatge l'està fet, per tant no es pot utilitzar al Bernabéu. Vull dir que és...
12: No sé on es va votar fa 20 anys.
3: El que vull dir és que facilites a Florentino Pérez, no? Vull dir, perquè, no sé, crec jo, no? La gent que anirà a votar...
12: És més difícil de mobilitzar, clar, en principi, però un tema logístic.
3: Has de mobilitzar més el nou, el desconegut, que és Enrique Riquelme, i no pas a la resta.
4: No, no, hi està una quinzena de quilòmetres. Al centre de Madrid s'han de fer 20 o 25 minuts de cotxe per arribar-hi en diumenge en funció d'operacions sortides, entrades, etc. És una complicació.
3: Amb el Papa a la ciutat, vull dir, amb tot el que comportarà tot això, és que has de voler anar a votar, no? Em sembla increïble, això. Bé, a veure, com ha anat avui el dia dels dos candidats?
12: Perquè ara doncs, són candidats, mira, per començar, hem tingut vídeo promocional tant de Florentino com de Riquelme. Anem primer amb Riquelme.
13: Sé perfectamente lo que supone enfrentarte a un grupo que ha estado 20 años sin elecciones y que pide que nos presentemos donde él no tiene que poner los avales. Ya tienes los estatutos con el control del voto por correo. Los tiempos han sido los que...
12: Aquest és Riquelme i aquest és el vídeo de Florentino que es presenta sota el lema Molta història per fer.
14: Dirigir el club más grande del mundo no se improvisa. Se necesita pensar a largo plazo y ser capaz de mantener el rumbo. Hemos transformado al Real Madrid en el club más valioso del mundo, con mayores ingresos, con la mejor reputación y es la marca más valiosa del planeta. Pero el mundo cambia cada día. Y el liderazgo no se puede...
3: Un sort d'una màquina.
6: La frase brillant és el mundo cambia cada día.
3: Sí, sí.
6: Que és una frase que...
12: És una gran veritat.
6: És una gran veritat. Estimula el periodisme, perquè vull dir, no cal que repeteixis les notícies del dia abans. O sigui, està bé.
3: Però no et sembla antic, el sort de la màquina d'escriure...
4: No, és que sigui antic. Cada dia és una reiteració. El mundo cambia, però no cada dia, perquè si no seria dia sí dia. No, evidentment que cada dia...
3: No, però vull dir que a nivell de màrqueting això, no, ja sé que és el personatge.
4: Ho sento, però és bastant lamentable.
3: Sí, sí. A mi, us he de dir que a mi m'està sorprenent aquest tal Riquelme. No?
2: Bueno,
6: parla bé.
2: Sí. No, i sobretot...
6: No diu tonteria.
3: Té cara a cara, és un tio que se'l veu intel·ligent, no?
2: Sí, però per mi el factor més important de Riquelme és que té èpica. És a dir, és tan descarat. Totes les dificultats que se li posen per poder ser candidat, començant, per cert, que bancs espanyols han vetat donar-li l'aval, eh? Això no ho dic jo, això ho va publicar el divendres al diari El País, eh?
3: O sigui, no, i ell ha parlat de pressions, eh? Ell ha parlat de pressions, ha fet servir aquesta paraula.
2: La gran banca espanyola li ha denegat l'aval. S'han hagut d'anar...
6: Un tipus que ens podien enterrar amb bitllets a tots els quatre que estem aquí.
3: 90 milions.
2: Un senyor que és multimilionari s'han hagut d'anar a un país estranger a que li donessin l'aval. L'aval li dona en banc, la seu espanyola en banc, però s'han hagut d'anar a Andorra, eh? I estava negociant en paral·lel amb altres bancs fora d'Espanya. Aquest senyor, ara li posen la votació a Valdebebas. Demà s'aixecarà i tindrà les rodes del cotxe rebentades. És a dir, aquest senyor té una cosa...
4: No, és un error, Ernest. L'edat mitjana del votant de Florentino, sí, és més alta, segur, que la del votant d'Enrique Riquelme. No. I, per tant, a les persones de més edat, els desplaçaments els hi costen molt més que a la gent més jove. Per tant, estratègicament, no sé si és encertat.
2: Sí, potser sí. El que vull dir és que...
6: I els majordoms es veu que agafen festa el diumenge.
2: No, el que vull dir és que Riquelme, que efectivament fins fa res era un desconegut, té una èpica, hi ha una èpica amb tot el que està fent, que jo vull veure tot això com va impregnar una massa social que, a més, és desconeguda. La massa social del Madrid és desconeguda.
3: Fa 20 anys que no sabem...
2: Fa 20 anys que no voten. No se sap res d'aquesta massa social.
4: No se sap res.
2: És un misteri. No. És un misteri ontològic.
4: I no hi ha hagut temps, tampoc, de fer cap mena de sondeig, ni d'enquesta, perquè ho va anunciar fa 2 dies.
2: Per tant,
4: no hi ha res.
2: Tot això, com sap... Si Florentino, si alguna cosa sap, és que la democràcia la carrega el diable. Això ho sap perfectament, perquè per això s'ha passat 2 dècades evitant-la, la democràcia. Llavors, això de la democràcia se sap com comença, però no com acaba.
3: Que aquestes eleccions...
2: Llavors, jo tot això vull veure què passa.
3: Com a terra, no? Mira, aquestes eleccions m'han recordat, i molt, aquesta sèrie magnífica. Es diu Succession, que és meravellosa, si no l'heu vista.
6: Sí, l'he vista. Al final se'n va fer una mica llarga.
3: Sí, però lluites de poder,
6: la primera i segona temporada,
3: gent molt rica als Estats Units, que té un conglomerat audiovisual i que els fills es volen putejar entre ells, el pare, tota la qüestió política que hi ha.
4: Dos comentaris
3: vull
4: positius.
3: Vull dir que això està al darrere, perquè no m'enganyareu que... O sigui, no, m'entendré, ACS... i la banca, i d'una altra... Enrique Riquelme amb la seva empresa Cox i Iberdrola, que van de la mà, que Florentino no pot veure el d'Iberdrola. Vull dir que aquí hi ha una lluita, no?, de...
4: Dos comentaris positius que comentàvem fa una estona fora de micro amb el Màrius i amb l'Ernest, i és que Enrique Riquelme en molt poc temps ha sàpigut representar l'antiflorentinisme, cosa que el Víctor Font durant anys ho està intentant amb la porta i no ho ha aconseguit, en pocs dies ho ha aconseguit. I en part perquè ha tingut i ha decidit tenir un posat una miqueta de sobrat. El Riquelme va una miqueta de sobrat. I això a Madrid agrada molt, perquè aquesta soberbia...
3: La xulapa madrilenya,
4: sí,
3: aquesta, no?
4: Sí, aquesta soberbia, al final el que denota és seguretat, i la seguretat el que denota és poder. Per tant, l'antiflorentinisme té una cara visible, que és Enrique Riquelme. No li donarà temps a nivell tècnic, ja us dic jo, que no li donarà temps d'acaparar prou interès de vot com per donar la volta. Però hi haurà un cap de l'oposició, com a mínim, aquest és el meu auguri, jo crec que pot estar al voltant del 30% de vot, però en tot cas hi ha un cap de l'oposició que creixerà i creixerà i que creixerà i que acabarà substituint a Florentino. Vés a saber si abans del que estava
2: previst.
4: Això
2: és previst. Nou, eh? És que cap de l'oposició al Madrid...
3: No, és
2: com si em dieu cap de l'oposició a Cuba. O sigui, és un concepte que no existeix, no. És un concepte que està naixent.
4: Que no havíem viscut.
2: És...
3: Que encara no estem interioritzant, encara. És una cosa que sona sorpresa.
4: Ni de Lorenzo Sanz, etcètera.
3: Florentino encara no ha parlat al lloc, més enllà de la roda de premsa esperpèntica i l'entrevista posterior a Can Pedrerol, però Riquelme sí, que ha començat a donar entrevistes i està dient coses, no? Tu has seguit la d'avui?
12: Sí. La primera va ser a l'ABC. Té gràcia que fos a l'ABC, justament on Florentino m'ha dit que
3: no la va llegir,
12: sonaria de,
3: ja no
12: de baixa.
3: Estava, ja no estava com a substitut.
12: Aquesta nit ha parlat a la COPE, Riquelme. Per començar, li hem preguntat sobre aquesta frase de Florentino, que amb la qual obria el vídeo promocional, que venia a dir que ser president del Madrid no s'improvisa. I Riquelme, clar, ha vingut a dir que és que no ha tingut més remei que improvisar, perquè ha anticipat les eleccions Florentino sense avisar, ningú s'ho esperava, i que s'ha vist obligat a actuar ràpid per responsabilitat. Li han preguntat a Riquelme, en aquesta entrevista, perquè ell ha dit que tenia enquestes, que el seu equip anava fent sondejos entre els socis, entre la massa social del Madrid, i li han preguntat què diuen les enquestes, és a dir, si el veuen amb opcions, si està lluny de Florentino, o si clarament això és unes votacions, unes eleccions que en les quals no hi haurà partit. Ha contestat això Riquelme.
15: Hoy por hoy, sin hacer ningún tipo de propuesta todavía, donde mañana empezamos justo a las 12 con una gran propuesta de mayor cambio para transformacional para el socio dentro del Real Madrid, que va a ser una propuesta única, bueno, pues todavía está don Florentino Pérez ganando, pero las encuestas van evolucionando hacia un lado de esperanza.
12: Doncs aquesta és la resposta pel que fa a les enquestes. Quan li han preguntat sobre si convocarà aquestes eleccions Florentino, doncs és poc o molt demòcrata, ha afegit això.
15: Yo no sé si es demócrata o no. Hablaba el otro día que buscaba democracia. Que por eso llamaba y adelantaba las elecciones. Sí, me parece estupendo. Pero han habido 20 años que no hay elecciones. Pues igual es un síntoma que igual hay que cambiar alguna regla, ¿no?
12: En aquest sentit, ha reclamat un debat, ho ha tornat a fer, ha reclamat un debat electoral a Florentino Pérez. Diu de fet, que tant de bo Real Madrid Televisión servís per fer un debat electoral i no pel que serveix aquests últims anys. I ell ha dit que ell no ha vist la roda de premsa sencera de Florentino Pérez, però ha vingut a dir com que Florentino va dir que d'acord, que els rivals electorals aconseguissin l'aval, que es presentessin, i que llavors faríem un debat. L'han corregit, li han dit, Florentino no va dir que farien un debat si hi havia...
1: Va dir que hablarien de futbol.
12: Exacte.
1: Que mejor que hay un candidato y poder hablar de futbol.
12: I el que li han dit és, va dir que l'haurien de fer fora a trets. Ell ha contestat això molt hàbil.
16: Sí, él dijo que le había que sacar a tiros.
15: Licencia de armas no tengo.
3: es rápido, está bien. Licencia de armas no tengo, vale.
12: Sobre el requisit de l'aval, clar, una de les qüestions és... ostres, no hi ha hagut eleccions en 20 anys justament perquè les restriccions per presentar una candidatura són molt, molt exigents. I li han preguntat si, en cas que ell sigui president del Real Madrid, eliminarà el fet que hi hagi d'haver un aval tan gran com a requisit per poder presentar una candidatura.
15: Es que creo que es para la única presidencia de cualquier cosa en el mundo que quien se tiene que presentar tiene que poner casi 200 millones de euros de garantía en caso de su patrimonio. Entonces, a mí me parece una auténtica barbaridad. Seguramente habrá muchos socios del Real Madrid que lo harán mejor que los dos candidatos que estamos hoy, estoy seguro. Habrá mucho más talento, hay gente mucho más capaz, seguro. Habrá que ver otras opciones. La democracia es ver diferentes opciones y que los socios voten, pero claro, no pueden haber... A mí me encantaría que hoy hubiesen 3-4 candidaturas más. O estos años hubiésemos visto.
12: I en aquest sentit s'ha mossegat la llengua a l'hora de dir si els bancs espanyols li van negar l'aval. Recordem que va haver de negociar amb entitats bancàries de fora que tenien seus a l'estat espanyol. Insisteixo que s'ha mossegat la llengua.
15: Es que creo que es perjudicar al Real Madrid. Entonces, yo creo que al final se consiguió el aval. Sabemos, si no han habido elecciones en 20 años es por algo. No es que no hay madridistas que quieran ir al Real Madrid o quieran aportar sus ideas al Real Madrid. Ganarán, no ganarán, pero siempre es bueno debatir diferentes opciones. Quizá el candidato que gane puede agarrar ideas del otro, lo que sea. Pero si no han habido elecciones en 20 años, bueno, pues oye, se daba una razón.
3: Se li entén tot, absolutament, Enrique Riquelme. Vinga, ja anem a la part interessant, a la part esportiva. A veure,
12: va dir que tenia firmades dues estrelles internacionals. No ha volgut donar noms, evidentment, però sí que ha donat alguna pista. I es pot vincular amb la declaració que va fer que era una llàstima que no hi haguessin jugadors del Madrid a la selecció espanyola. Doncs ha vingut a dir que un d'aquests dos jugadors que té fitxats està a la selecció espanyola, perquè ha dit que si ell guanya les eleccions hi haurà un jugador del Madrid al Mundial amb la samarreta de la selecció espanyola.
3: Oh.
15: Si yo soy presidente del Real Madrid...
16: ¿Son dos españoles?
15: Habrá un jugador del Real Madrid...
16: En el Mundial.
15: Que habrá jugado el Mundial.
16: Está en la selección española y no juega en el...
15: Mundial con la selección española, claro. No es...
16: A ver si es la Ming.
15: A ver, bueno, oye, hay muchos...
3: No fotem, eh? No fotem que no toqui a ningú del Barça, aquest.
1: Bueno, així va guanyant les eleccions. Ja, Florentino sí, sí, amb el Figo.
3: No, però...
12: Es parla molt de Rodri.
3: Jo anava a dir Rodri,
12: es parla molt de Rodri.
3: Rodri, sí. Jo anava a dir alguna cosa així que interessa molt al migcampista del Manchester, sí. Que és una estrella internacional perquè va guanyar la pilota d'or. Per tant, no està mentint. Vull dir, no? Podria tenir ell...
12: Sí, és un nom que ha sonat al marge de la candidatura d'Enrique Riquelme. És un nom que sí, ha sortit a les apostes per reforçar el Madrid aquest estiu. No sé si s'haurà vinculat o no a la candidatura d'Enrique Riquelme.
4: Possibilitat, Oriol.
12: No.
3: Ma, ell està obert.
12: Ara, d'aquí que li doni la paraula a un candidat a la presidència, que a més és el candidat outsider, doncs no ho sé. Però és un nom, si haguéssim de dir un nom de la selecció espanyola que ha sortit a la palestra per poder reforçar el Madrid aquest estiu, doncs parlaríem, sens dubte, de Rodri. I li han preguntat també per l'entrenador. En primer lloc, si li sembla bé que Florentino pugui exercir com a president durant la campanya signant a José Mourinho com a entrenador abans que es resolguin les eleccions. Ha dit, evidentment, que no li sembla bé i ha deixat clar que ell ja té l'entrenador tancat i, a més, l'estructura esportiva que l'acompanyarà.
15: Yo tengo entrenador del Real Madrid, sí.
16: ¿Lo tiene?
15: Sí.
16: ¿Tiene ya el entrenador?
15: Tengo entrenador del Real Madrid. Tengo director deportivo del Real Madrid. Yo dije, estamos cerrando la condición. Y con estos perfiles estamos trabajando los fichajes para el Real Madrid.
16: Pero vamos a ver. Usted me está diciendo que en 6 días ha cerrado 2 estrellas internacionales, un director deportivo y un entrenador para el Madrid.
15: Sí.
12: Per cert, després ha afegit...
3: Per feina, tu.
12: Després ha afegit que l'entrenador en qüestió actualment té club, l'entrenador que té tancat, que té club, i que no ha entrenat mai al Madrid.
3: Té club i no ha entrenat mai al Madrid.
12: Per tant, no és Mourinho, evidentment.
3: No, no és Ancelotti.
12: I no és Xavi Alonso.
3: Ni és Klopp. No.
12: Klopp no, perquè no té equip.
3: No té club.
12: Exacte. Okay. Descarta Jürgen Klopp. I un últim document sobre el cas Negreira, perquè li han preguntat que, clar, quina és la seva... Florentino Pérez ha estat molt beligerant, ho va ser en la roda de premsa famosa. Li han preguntat quina és la seva postura en relació al cas Negreira i quina serà la seva postura si guanya les eleccions.
15: Preocupa el club desde que se salió de la Superliga del Barça. ¿Y antes?
17: Pero al socio,
15: ah, sí, claro, socio
17: le preocupaba
15: sí.
17: antes.
15: Sí, pero la importancia...
17: Y de hecho, el socio se lo reclamó a Florentino Pérez.
15: Bien reclamado.
17: ¿Eh?
15: Bien reclamado, pero
17: claro, por eso digo.
15: Si a mí me parece adecuado, pero es que debería haber reclamado antes. Mientras que era socio de la Superliga, aquí había que ayudar al Barça, un Barça fuerte. Y había Vamos que ayudar en la financiación y los avales. Oye, ahí sí que no... Ahí es otra de las líneas rojas. No sé, es un fraude. ¿Y sabes lo que va a pasar? Que por no haber apretado en aquel momento... És que probablement es vaya de rositas.
3: En la línia de l'Ernest Folk, del que explica aquí les últimes tertúlies. Sí, sí. Els interessos els van unir i ara els interessos els estan separant.
12: I per tancar, al final de l'entrevista li han fet un test de preguntes curtes. Te'n destaco una en què li pregunten, a veure, no, per no dir-ho malament, en un sopar amb amics, qui paga? Aquesta és la pregunta que li han fet a Enrique Riquelme i en què ha deixat molt clar que no acaba de tenir clar el tema dels rols de gènere.
17: Cuando queda a cenar con sus amigos, ¿siempre paga usted o van a escote?
15: Si hay mujeres, siempre pagan los hombres.
4: El seu àmbit social funciona així.
3: Funciona així, no? Si hi ha mujeres, sempre paga els homes.
12: Doncs quin àmbit social?
3: Sí, senyor. Molt bé, Oriol. Gràcies.
6: És una mica antic, però no està mal.
3: A vegades s'ha de ser elegant i a vegades s'ha de deixar també...
4: Quan he sentit la pregunta de l'Oriol, jo sabia la resposta.
3: Sí, no?
4: Perquè sé on es mou i on es mou, funciona així.
3: Molt bé, gràcies, Jové.
12: Apa.
3: Vinga, adéu-siau. Us deixo marxar confirmant, que també és una notícia d'avui, i no hem tingut temps d'aprofundir-hi massa, Manolo González seguirà sent l'entrenador de l'Espanyol. Avui ho ha confirmat Monchi, que ha estat presentat ja com a director general esportiu del club, i ha dit que Manolo González seguirà sent l'entrenador de l'Espanyol. No, ell volia seguir, ha salvat l'equip, i tot i aquest tram horrorós, confien en ell, a veure si li fan una millor plantilla.
4: Jo crec que és una bona notícia per Manolo González.
3: Clar que sí. Sí.
4: Per Manolo González, insisteixo.
3: Sí. Si li fan una bona plantilla, jo crec que l'Espanyol pot aspirar a ser un Celta, un Rayo, un Getafe i perquè no juga algun any Conference, però a veure què passa en els pròxims anys.
4: Mira, pues era un altre projecte que necessitava una certa regeneració, que és la pregunta.
3: Sí, però tenen
4: la paraula del dia.
12: És la paraula de la nit.
3: Però Monchi és la regeneració, no? Ara falta que Monchi faci bé la feina, li doni bons arguments a Manolo per dirigir bé l'Espanyol. Bé, i el Girona l'any que ve el tindrem a segona, pobre. Déu-n'hi-do quin dissabte vam viure. Apa, us deixo marxar, que és molt tard.
12: Vinga.
3: Us heu passat bé o no, avui?
4: Sí.
3: Moltes coses estan passant, moltes. I ara arrencarà el Mundial.
16: Espera't,
3: sí, sí. Ernest, Màrius, Lluís, gràcies.
16: Una abraçada.
3: Marxeu en pau i tranquils. 9:01, ens queda encara el Back to Back. RAC 1.
18: Bon dia. Vinc a visitar-me perquè tinc tos.
19: Dos? ¿Tiene dos?
18: Eh?
19: Dos què?
18: Dos no, tos, que tinc tos, del verb tossir.
19: Del verbo tossir.
18: Eh?
19: Entendido. Instalando idioma inglés.
18: ¿Qué fa?
19: Tossir quiere decir ver.
18: Tossir.
19: ¿Qué quiere ver?
18: Eh?
19: Welcome, how are you, motherfucker?
18: Bueno, em sembla que ho entén tot menys en el català, aquesta màquina. Només dic que tinc tos i mal de coll.
19: Mal de coll?
18: Eh?
19: ¿Le sienta mal comer col?
18: No.
19: ¿No le gusta la verdura?
20: Vaya.
19: Levante el brazo y diga 1936.
18: Com, 1936?
20: Amb la malsada, eh?
18: Un moment. Em fa mal la cama.
19: ¿Duerme mal en su cama?
18: No, que dic que si camino em fa mal.
19: Buscando fotos de la mine ya mal.
18: No.
21: De dilluns a divendres, de 12 a 1, La Competència, amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau.
22: RAC 1. Tots som un milió. Back to back.
3: Una mica de territori de l'esport nord-americà, el tu diràs, com sempre, amb l'Albert Pedrol. Hola, Pedrol.
0: Hola, Aleix, bona nit.
3: Què tal? Bona nit. Agafem l'avió, el jet, i anem cap als Estats Units perquè ja tenim el primer finalista de l'NBA i són els New York Knicks.
7: It's over. Believe it, Knicks fans, for the first time in 27 years, the New York Knicks are going to the NBA Finals. The dream season continues.
3: The dream season continues. L'equip de Nova York continua imparable. Fa un mes que no perd i porta, atenció, 11 victòries seguides, oi?
0: Sí, són dies de bonança a la ciutat que mai no dorm. Aquesta passada matinada els Knicks han escombrat els Cavaliers i han posat el 4-0 a la sèrie després de guanyar de 37 als James Harden, Donovan Mitchell i companyia. Són les primeres finals de l'NBA dels Knicks des de fa 27 anys i, és clar, la gent està embogint pels carrers de la ciutat. Milers de persones han celebrat la victòria, l'Empire State Building s'ha il·luminat amb els colors dels Knicks, la gent s'ha enfilat als fanals, el sostre del Madison Square Garden, en fi. T'ho pots imaginar, perquè Nova York, essencialment, és una ciutat dels Knicks, més enllà de que hi puguin haver els Rangers d'hoquei gel, els Yankees, els Mets de béisbol, els Brooklyn Nets de l'NBA també, però vaja, la ciutat eminentment és dels Knicks i s'està demostrant i de quina manera en els últims mesos i en les últimes setmanes. Els Knicks no arribaven a les finals de l'NBA des del 1999, o dit d'una altra manera, l'última vegada que els Knicks van arribar a unes finals de l'NBA, Leo Messi tenia 11 anys i quedaven 8 anys pel naixement de Lamine Yamal. Pep Guardiola era jugador del Barça, no era ni projecte d'entrenador. Rafa Nadal tenia 13 anys i en quedaven 4 perquè naixés Carlos Alcaraz. Google era un start-up de garatge i gairebé ningú el feia servir. I Michael Jordan acabava de retirar-se per segona vegada. La ciutat està absolutament volcada amb els Knicks i prova d'això és que a Nova York, pareu bé l'orella, l'índex de criminalitat ha baixat un 78% durant els últims 11 partits de play-offs dels Knicks, segons dades de la policia de la ciutat. És a dir, tothom està enganxat a la televisió per veure els partits dels Knicks.
3: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.

0: Saps que et dutxes més de 40.000 vegades a la teva vida? Vols seguir ensabonant-te amb productes químics derivats del petroli i colorants? O prefereixes cuidar-te la pell amb Mon, amb la regeneradora Rosa Mosqueta i la suavitat de la calèndula? Mon, la marca número 1 de cosmètica ecològica feta a Catalunya, que ara fa 30 anys. Ho trobaràs a les millors botigues naturals i al web mon.es.
1: Dades per tot i que troben històries sota les pedres. Hi ha una comparació boja entre Víctor Wembanyama i Tim Duncan i entre l'actual entrenador dels Spurs, Mitch Johnson, i l'històric Greg Popovich, que indicaria que San Antonio ha de guanyar l'anella aquesta temporada, tal com ho sentiu. En parlaven els companys de Drafteados i realment la història és xulíssima. Popovich i Mitch Johnson van arribar a la banqueta quan hi havia una estrella triada en el número 1 del draft, Wemby i Duncan, per tant, això es repeteix. Duncan arriba a les finals de l'NBA i guanya l'anella amb 22 anys. Quants anys té ara Wemby? Doncs això, 22, per tant, li tocaria. I les finals del 99 van ser contra els Knicks, i ara també ho serien. Així que ja ho tens, pels supersticiosos o per la gent que cregui en el destí, els San Antonio Spurs són favorits per guanyar aquest anell de l'NBA.
2: Són bones aquestes dades, eh? A veure com evolucionen els Spurs contra Oklahoma City Thunder. Aquesta matinada juguen un nou partit, ara ho repassem, eh? Per cert, parlant de Wembanyama, l'altre dia van sortir detalls sobre la pretemporada que ha fet el francès. Va ser en un monestir de monjos budistes, oi? Pot ser?
1: Sí, la notícia va sortir l'estiu passat, però una periodista dels Estats Units ha explicat novetats d'aquest entrenament Shaolin que va fer Wembanyama fa uns mesos. Entre altres coses, explica que Wemby entrenava entre 6 i 8 hores cada dia, feia arts marcials dissenyades per controlar el centre de gravetat, meditacions de 90 minuts en silenci i excursions en què havia de pujar 1.500 graons en una foscor absoluta. Segons aquesta informació, els mateixos monjos budistes flipaven amb la constància i els resultats que va aconseguir Wembanyama.
2: Déu-n'hi-do, aquestes històries. Ara anirem a la notícia curiosa, aquesta ho podria ser-ho, eh? Abans, però, vols parlar-nos un moment, Pedrol, del propietari d'equips esportius més exitosos del moment?
1: Es diu Stan Kroenke, és l'amo de l'Arsenal i viu un moment d'èxit espectacular, i us preguntareu què té a veure l'Arsenal en aquesta secció. Doncs ara ho entendreu. En només 5 anys, Kroenke ha guanyat la Premier amb l'Arsenal fa uns dies, la Super Bowl amb els Rams, també són seus, en aquest cas fa uns anys, l'NBA amb els Nuggets, també són seus, i l'NHL Hockey Gel amb els Colorado Avalanche, també són seus. A més, també és propietari del SoFi Stadium, escenari de grans finals esportives i també del Mundial d'aquest any. Però això no és tot, perquè també és el propietari de l'extensió de terreny més bèstia dels Estats Units, amb gairebé 11.000 quilòmetres quadrats, l'equivalent a l'extensió combinada de Houston, Chicago, Phoenix, Filadèlfia i San Antonio. Quedeu-vos amb el següent nom, Stan Kroenke.
2: Si aquest tio inverteix, el teu equip guanya. Déu-n'hi-do. Ara sí, vinga, anem acabant, com sempre. Primer, la notícia curiosa de la setmana.
3: La notícia freak.
1: Abans parlàvem dels monjos budistes, doncs bé, unes monges van beneir els Spurs abans del quart partit de les finals de la conferència oest de l'NBA contra els Thunder. Les religioses van resar amb aficionats i jugadores en una iniciativa que ja s'ha fet viral a les xarxes socials i que va servir perquè els Spurs guanyessin el partit i empatessin a dos la sèrie contra Oklahoma City. Es tracta d'una congregació de germanes salesianes de San Antonio, conegudes com les monges dels Spurs. Són un grup de religioses que són habituals als partits de San Antonio. Fa anys que donen suport a l'equip a través d'oracions i també donant ànims des del pavelló, buscant connectar amb els joves i la comunitat a través de la seva afició esportiva.
2: La cosa va de monges, avui, o de monjos budistes. Molt bé, Pedrol. I abans de tancar, com sempre, les 5 cites esportives que no us podeu perdre en els pròxims dies.
3: El top 5 de la setmana.
1: Va, comencem pel que tenim a sobre, el que ens ve al damunt. D'aquí a una estona, 2:45 de la matinada, el cinquè partit entre els Oklahoma City Thunder i els Spurs, Oklahoma City, fan el partit per Amazon Prime.
3: Número 4.
1: I el sisè partit, i potser l'últim, es jugarà la matinada del dijous al divendres, també a 2:45, a San Antonio, en aquest cas, i en directe, novament, a Amazon Prime.
3: Número 3.
1: També tenim en marxa les finals de la conferència de l'NHL d'Hockey Gel. Demà a les 7 de la tarda, hora catalana, en diferit per Movistar Deportes, el quart partit entre els Vegas Golden Knights i Colorado Avalanche. Mira, abans que en parlàvem dels Avalanche, el partit en directe avui a les 3 de la matinada, Golden Knights domina per 3-0.
3: Número 2.
1: I la propera matinada, a les 2, quart partit de l'altra final de conferència entre Canadiens i Hurricanes, Carolina domina per 2-1.
3: Número 1.
1: I en motor, Alex Palou va quedar setè a les 500 milles d'Indianàpolis. Aquest diumenge, però, té una nova oportunitat per guanyar a Detroit, a Michigan, a 2:45 de

0: La tarda, hora catalana. En directe, a més, a Movistar Vamos. El pilot català continua líder del Mundial amb 37 punts sobre el segon classificat.
1: Molt bé, no ens ho perdrem. Gràcies, Pedrol.
0: Que vagi bé, Aleix. Bona nit.
1: Ens queda l'últim minut amb el nostre estudiant en pràctiques entre setmana, que és el Pau Espí. Hola, Pau.
2: Hola, què tal? Bona nit.
1: Què tal? A veure, va, què ens expliques?
2: Doncs avui, si et sembla, farem un repàs de les portades amb Alexia Putellas, evidentment, com no podia ser d'una altra manera, com a protagonista. Estem esperant encara la de Mundo Deportivo, per tant, comencem amb la del diari Esport, que titula Fins aviat, amb una de les frases que ha dit Alexia Putellas en el seu vídeo de comiat. L'esportiu també amb una foto d'Alexia i titula Per sempre. Alexia Putellas tanca una etapa de llegenda al Barça i recorda doncs algunes de les dades que ja hem anat comentant durant el programa. Cinema, els diaris esportius editats a Madrid, tant l'AS com el Marca, obren amb la final del Rayo Vallecano, que disputa aquest dimecres de la Conference League. L'AS titula Som-hi, Rayito. I a baix, a la dreta, veureu que doncs, tenen un record per Alexia. Alexia et deixa al Barça. Us haureu de posar ulleres, en canvi, per la portada del Marca, perquè és una rodona petitona a la banda esquerra de la portada, amb l'escut del Barça a sobre, i posen Alexia Putellas, anuncia que deixa el Barça, però el protagonisme de la portada se l'emporta el Rayo. I també l'informe Negreira, que ha fet el diari Marca, diuen, analitzant 17 anys d'arbitratge. Si anem a la premsa generalista, El País, que titula Alexia Putellas, la jugadora que va canviar la història, deixa el Barça. També El Periódico, que titula El Barça perd a la seva reina. I els diaris d'aquí, La Vanguardia, doncs, que també fa doncs, aquesta portada en record a Alexia, també a baix a la dreta, el Barça perd a la seva reina. I per acabar, L'Ara, que titula també doncs, amb una de les frases del vídeo d'Alexia Putellas, he estat i sempre seré una culer.
1: Molt bé, doncs tot això és el que trobareu demà a la premsa. Alexia Putellas, evidentment, protagonista, ha centrat bona part del programa d'avui. De la resta, és que clar, poca cosa. Tenim Roland Garros en joc, el Giro que vingui ara el té mig guanyat, i demà, a les 9, Rayo Vallecano Crystal Palace, aquesta final de la Conference League que fem en directe a RAC+1, amb el Molló i companyia. Demà obrirem aquesta finestra a través de l'aplicació i d'internet per si voleu seguir amb l'estil de RAC1 a partir de les 9 de la nit aquesta final entre el Rayo i el Crystal Palace des de Leipzig, des de l'estadi del Leipzig.
2: I Marc Márquez, que en principi ha dit que li agradaria poder competir aquest cap de setmana.
1: Home, tant de bo. El puguem veure al Gran Premi d'Itàlia, és això, a Mugello, aquest cap de setmana. Doncs a veure si podem veure Marc Márquez ja sobre la moto. Gràcies, Pau.
2: A tu.
1: Adéu, bona nit. Aquí ho tancarem avui. Gràcies a l'Oriol Montfort, a la part tècnica i a la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem amb més ràdio esportiva a l'horari habitual, a 2:15. Aquí us esperem. Descanseu, bona nit.
3: Tu diràs.
4: Són les 6 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Vinga, va, peu a terra, que és dimecres. Dimecres 27 de maig del 2026. La calor, lluny d'afluixar, s'intensifica encara una mica més aquest dimecres. Ara l'ambient és fresc i fins i tot una mica fred a l'interior del país, però a la costa tornem a tenir mínimes per sobre dels 20 graus, allò de la nit tropical, dia de sol amb alguns núvols alts i de nou sense precipitacions. Avui també estarem molt pendents de les protestes dels docents que poden fer la guitza als conductors. La vaga es manté, tot i que les dues parts han acostat posicions. El departament proposa un complement de sou que seria el punt de partida per seguir negociant avui mateix. Per tot i això, no ens estalviem la vaga nacional avui. Als esports, Alexia Putella se'n va del Barça, a la davantera tanca l'etapa com a blaugrana. Després de 14 temporades i 38 títols, la vallesana, dues vegades pilota d'or, jugarà avui el seu últim partit de blaugrana a l'estadi Johan Cruyff contra la Real Societat. Abans del matí hi haurà un acte institucional de comiat. Per cert, avui conversarem amb un altre crac del Barça, l'Eric García, que està convocat pel Mundial de Futbol. Serà a cap a 3:15 del matí. I a la resta dels esports hi ha data per les eleccions del Real Madrid. El 7 de juny, Florentino Pérez i Enrique Riquelme buscaran l'aval dels 100.000 socis de l'entitat. Probablement no serà el centre de Madrid al Bernabéu, sinó que hauran de fer 10 quilòmetres els socis per anar a votar, concretament a Valdebebas. A tot això, Pedro Sánchez mesura els seus suports per mantenir el govern després de la imputació de Zapatero. A la Moncloa fan pinya amb l'expresident, mentre que Aznar recupera el qui pugui fer que faci i Feijóo pressiona els socis de l'executiu. Zapatero, per cert, finalment declararà encara més tard. Ens haurem d'esperar el 17 i 18 de juny. En parlarem a la tertúlia Javier Melero, Ramon Rovira, Anna Gómez, Ferran Casas amb la Laura Rossell trepitjant aquest matí l'ull de poll. Amb ells també comentarem que Jonathan Gandic deixa Mango per centrar-se en la seva defensa i se li gira feina, perquè avui el periòdico explica que la policia catalana sospita que pare i fill van forcejar abans que Isaac Gandic caigués al buit. Al País Valencià, la justícia menysté l'Acadèmia de la Llengua i avala la castellanització del topònim de Castelló de la Plana. Plataforma per la Llengua recorrerà contra aquesta lamentable sentència. I l'Ajuntament de Barcelona ha decidit que, a la llarga, el Primavera Sound sigui l'únic festival que es faci al Parc del Fòrum. La zona es dedicarà a l'ús veïnal i altres festivals com el Cruïlla, que hauran de buscar nova ubicació a partir de l'any 2033. I amb el Joan Ferrer al diàleg, com sempre, al migdia. Són les 6:02, benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Un cop d'ull a la matinada.

0: Doctor Collell, bon dia.
1: Bon dia.
0: Abel Caral, bon dia.
2: Bon dia.
0: Hola, bon dia, Albert Pedrol.
3: Bon dia.
0: Hi ha alguna cosa d'aquesta nit o matinada, Víctor?
1: Sí, que els mestres i el govern insinuen que aviat podrien arribar a un acord. El Departament d'Educació ha fet una nova proposta d'augment de sou als docents d'aproximadament 300 euros mensuals d'aquí a 3 anys, per sobre dels 200 que hi havia sobre la taula fins ara. La portaveu de la USTEC, Yolanda Segura, i el secretari de Millora Educativa de la Conselleria, Ignasi Jiménez, són optimistes, però diuen que encara hi ha feina per fer.
4: Per fi, sembla que ja parlem el mateix idioma amb el Departament d'Educació. No és suficient, encara estem lluny de poder dir que arribarem a un acord.
5: Ens hem emplaçat a continuar treballant sobre totes aquestes qüestions per tal de poder concretar alguns elements de l'acord que no estaven prou aterrats i així continuar rebaixant aquesta tensió.
1: I uns i altres es tornaran a reunir avui a partir de les 3 del migdia.
0: I no hi ha treva, eh? No hi ha treva, perquè mentre no hi hagi acord, aquí els professors diuen que ni s'aturen i que es tornen a manifestar.
1: Noves aturades que en aquest cas afecten tots els centres educatius de Catalunya. S'esperen diverses mobilitzacions i talls de carretera a tot el país a partir de les 9 del matí, en aquest cas, per exemple, a les 4 capitals de demarcació, però també a Granollers o a Torredembarra, al Tarragonès. A Barcelona la convocatòria és a les 10, a Pla de Palau, i es preveu que els docents es desplacin fins a la zona de les Drassanes per fer-hi una arrossada. Que també continua, per cert, és la vaga indefinida de les biblioteques de Barcelona. Hi van tancar 37 de les 40 biblioteques de la ciutat a pocs dies per la selectivitat.
0: Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do com tenim l'ensenyament al país. Com tenim... En fi, en futbol, Alexia Putellas jugarà avui el seu últim partit amb la samarreta al Barça. Serà a les 7 de la tarda a l'estadi Johan Cruyff, després d'anunciar que marxarà a final de temporada.
2: Sí, l'adéu d'Alexia era de domini públic des que en van parlar fa dies aquí al Món a RAC1, però des d'ahir ja és oficial.
0: No et pensis, que hi havia gent que deia ui, canso de pensar, no té clar, joder, si no tenia clar. Tenia claríssim que plegava. Perdó.
2: No, doncs mira, ella mateixa ho va fer públic a través d'aquest vídeo a les xarxes socials.
6: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar mitges. I jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
7: Per això no vull que sigui un moment trist.
6: Això només és una etapa que s'acaba. Però per sort, vaig néixer i moriré culer. Per tant, ens tornarem a veure. Visca el Barça, sempre per sempre.
2: La capitana del Barça ha decidit marxar del club després de 14 temporades en què ho ha guanyat absolutament tot. En total són 38 títols, entre els que destaquen 4 Champions, 10 Lligues, 10 Copes de la Reina i 6 Supercopes d'Espanya. A més, Alexia també és la primera futbolista del Barça que va guanyar la pilota d'or. A més, ho va aconseguir dues vegades consecutives. I per tot plegat, per abans d'aquesta tarda, avui a les 11 del matí, el club li ha organitzat un acte davant de tots els mitjans perquè també es pugui acomiadar. Evidentment, recuissarà. Sí, recuissarà, sí. També hi seran les seves companyes d'equip, a més de Joan Laporta i la seva mà dreta, Rafa Juste.
0: Per cert, quan em vaig quedar parat, perquè ahir en el vídeo d'acomiad posen la cançó Magnòlia de Rosalia que parla de la mort. O sigui, directament una cançó que parla és un comiat de la mort. O sigui, allò de dir, hòstia, és una cançó de comiat, no, és una cançó de la mort, sobre la mort. En fi, ja que hi som, les eleccions del Real Madrid ja tenen data. Diumenge 7 de juny, a Valdebebas, té pebrots, la sortu. O sigui, és l'exercici més antidemocràtic que ha fet un club presumptament democràtic com el Madrid. És a dir, ho faran amb Valdebebas perquè no el poden fer al Bernabéu.
2: Sí, en l'última votació fa 20 anys sí que es va habilitar el Bernabéu, però aquest cop el club ha decidit fer-ho al pavelló de la ciutat esportiva de Valdebebas perquè coincideix amb la visita del Papa Lleó XIV a la capital espanyola. Serà interessant veure quina és la participació perquè, és clar, tot i que existeix en el cas del Real Madrid el vot per correu, Valdebebas està a 11 quilòmetres del Bernabéu i es troba en un lloc que està mal connectat per transport públic amb la resta de la ciutat, o com a mínim està pitjor connectat que no el Santiago Bernabéu. En tot cas, uns 70.000 socis estan cridats a les urnes per decidir si volen que continuï Florentino Pérez o volen el canvi que proposa Enrique Riquelme. Precisament, el rival de Florentino intenta convèncer el madridisme amb promeses electorals. Fa uns dies, en una entrevista a l'ABC, va assegurar que tenia fitxades dues estrelles internacionals i ara la COPE ha pujat l'aposta i ha dit que una d'elles juga a la selecció espanyola, tot i que, almenys oficialment, no n'ha dit el nom.
8: Si yo soy presidente del Real Madrid...
9: ¿Son dos españoles?
8: ¿Habrá un jugador del Real Madrid?
9: En el Mundial.
8: ¿Que habrá jugado el Mundial?
9: Está en la selección española y no juega en el...
8: Mundial con la selección española, claro. No es...
9: A ver si es la Ming.
8: A ver, bueno, oye, hay muchos.
2: Val a dir que des de Madrid ja fa dies que donen per fet que aquest fitxatge és el mig centre del Manchester City, Rodri. En tot cas, Enrique Riquel...
0: Rodri, jo crec que el City s'hi posarà bé.
2: Sí?
0: No, crec que el City no és una preocupació que tingui en aquests moments, perquè crec que el City és una percepció de debò que no és cap informació. És a dir, aviam físicament com està Rodri, pot ser un moment que econòmicament li pot anar a veure els mursos. Jo crec que tampoc posaria, no seria el bombazo del fitxatge, Va, què més? Una cosa més?
2: Sí, que Enrique Riquelme també ha assegurat que té lligat un director esportiu i també un entrenador. Sobre el tècnic tampoc n'ha dit el nom, però sí que ha donat alguna pista. Diu que actualment té equip i que mai s'ha assegut a la banqueta del Santiago Bernabéu, cosa que descartaria Jürgen Klopp. I l'entrevista de Riquelme a la COPE, que ha sigut a la COPE, ha sigut llarga aquesta nit i això no li ha fet cap bé, sobretot quan ha demostrat que en certes coses s'ha quedat força enrere.
0: Ai.
3: Cuando queda a cenar con sus amigos, ¿siempre paga usted o van a escote?
10: Si hay mujeres, siempre paga a los hombres. Lo siento.
2: Iau. Mentrestant, ahir Florentino Pérez va presentar la seva candidatura, que es diu Mucha Historia por Hacer.
0: Sí, sí, 9 minuts. Sobre el cas Zapatero, és tot tan antic, és tot tan rona, que és tot tan blanquinegros, mare meva. Zapatero, finalment haurà de declarar, ho posen bé perquè les coses es vagin madurant i no diem bestieses cada dia que passa. 17 i 18 de juny, no el 2 de juny, el 17 i el 18 pel cas de corrupció que l'envolta.
1: Sí, ara guanya temps per preparar-se després que el jutge José Luis Calama ho hagi acceptat. Els advocats argumenten que és un cas molt complex, amb 4.000 pàgines de sumari, que s'han de revisar i el magistrat els ha donat la raó. Ara bé, el que deies, amb l'ajornament, el govern espanyol haurà de fer front a dues setmanes més d'un desgast polític intens. La Moncloa sap que no pot esperar 15 dies més, sense donar explicacions, i avui qui finalment parlarà amb pèls i senyals serà Pedro Sánchez, que compareixerà des de Roma, on està de viatge oficial a partir de les 11 del matí.
0: Qui també ha reaparegut ha estat José María Aznar, que ha tornat a deixar anar allò de qui pugui fer que faci, ho fet d'una altra manera ara.
11: Esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca. Más que nunca necesitamos ciudadanos responsables, dispuestos a hacer, a actuar, a servir a nuestro país para salir de esta situación insostenible en la que estamos.
0: Què vol dir això d'actuar, servir a nuestro país? Què vol dir que la fusellin, no? Que de vos, que m'agradaria saber què vol dir que els ciutadans actuen. O sigui, clar, això entenc que ho diuen quan hi ha gent a eleccions, però quan actuen, però si no hi ha eleccions, què ha de fer la ciutadania? A manifestacions o què coi ha de fer? Bueno, qui també ha parlat sobre José Luis Rodríguez Zapatero està Iñaki Gabilondo, en aquest cas per deixar una altra gran lliçó de periodisme que hi ha a Espanya.
1: Ha estat molt crític amb el tractament que han fet alguns mitjans en una conversa als fòrums de Vanguardia, tot i que va dir que el cas no fa bona pinta. Gabilondo va lamentar que alguns periodistes han volgut córrer massa per treure conclusions precipitades.
12: Como estamos todavía en fase de procedimiento, no hagamos lo que algunos están haciendo, que es tomar ya las notas del auto como sentencias y comentar una sentencia. Explicada esa obviedad, diría que pinta muy mal. Tenemos el temor de que haya implicaciones. No huele bien.
1: Gabilondo també va dir que l'acusació cap a Zapatero li ha fet molt de mal a Pedro Sánchez.
0: És molt interessant la conversa ahir amb Gabilondo. O sigui, jo crec que és una lliçó de periodisme que tots els periodistes haurien d'escoltar, que ho busquin i que escoltin, perquè és que és magistral. És una... Aquest home va caminar als 84 anys i sembla que en tingui 40. I està fresc com una rosa. Ell, per exemple, va dir que pinta, que fa pudor lo de Zapatero. Ell, per exemple, va explicar tot el 23F com va funcionar. Quan ell va ser la primera vegada que es va posar davant d'una càmera va ser el dia del cop d'estat. Després va parlar dels atemptats de Madrid, de Totxa, de la força que tenia José María Aznar en aquell moment per intentar canviar el pensament de la gent, i va dir, per exemple, va opinar dels canvis d'Àngels Barceló i de Carlos Alsina d'aquests últims dies. Molt interessant el que va explicar Iñaki Gabilondo en aquest Foro de la Vanguardia. Mira, el RAC1. I més enllà del cas Zapatero, l'Audiència Nacional envia a judici l'exnúmero 2 d'Esperanza Aguirre, Francisco Granados.
1: Tot plegat correspon a la trama púnica. Granados ja està imputat en altres investigacions per aquest cas, però ara la Fiscalia Anticorrupció li demana 42 anys de presó per haver cobrat, presumptament, comissions il·legals a canvi d'adjudicacions de sòl públic i per irregularitats en la construcció de diverses línies de metro. Ho hauria fet tot això durant 8 anys, entre el 2003 i el 2011. A la causa hi ha 40 imputats i, de moment, no hi ha data perquè comenci aquest judici.
0: I a tot això, els Mossos creuen que Jonathan Andic i son pare van forcejar abans que el fundador de Mango caigués al buit.
1: Tal com ha publicat el periòdico, la policia treballa amb la hipòtesi que hi va haver una disputa. Segons abans que Isaac Andic es precipités per un precipici de 100 metres a Collbató, els investigadors es basen en la famosa petjada, suposadament falsa, que hauria deixat el fundador de Mango abans de caure, que segons les hipòtesis dels Mossos l'hauria fet falsament al seu fill. Però les novetats no acaben aquí, perquè el Nacional també revela que Isaac Andic tenia problemes als genolls i que li fallaven. Per això la defensa de Jonathan Andic argumenta que presentaran el vídeo on es veu com el seu pare es va desequilibrar a la seu de Mútua Universal de Barcelona. L'equip d'advocats ha demanat un informe pericial perquè comparin la caiguda d'Isaac Andic a Collbató amb aquesta altra que ara explicàvem.
0: I el temps, avui encara més calor, Abel?
9: Sí, sembla que no pugui ser, perquè ja portem molts dies i dius, home, ja estem en temperatures clarament més altes del que toca, ahir de nou fregant els 35 graus en algunes comarques, però és que no només és que no fluixi, sinó que avui 1-2 graus, no és que de cop ens disparem, però 1-2 graus més que ahir sí que es tindrem a moltes comarques, serà més fàcil passar dels 30 a l'interior, moure's entre els 32 i els 35, i atenció demà, que demà sí que en sectors, sobretot de la costa i del prelitoral del país, sumarem 2-3 graus més. Hi haurà zones, doncs, això, del Baix Llobregat Nord, per exemple, que es podrà passar dels 35, arribar als 36 graus. Calor i estabilitat, aquesta situació que no, pràcticament no creixen ni núvols, alguns núvols alts sí que els tindrem, i poca cosa més a destacar, més enllà d'això, que demà una mica més de calor, que demà a la tarda sí que pot haver-hi alguns ruixats cap al Pirineu, cap al Prepirineu, poca cosa, dispersos, si arriben a aparèixer, i que estem pendents de cada setmana, que sí que a les tardes, sobretot cap al Pirineu i Prepirineu, pot haver-hi algunes tempestes que, com a mínim, allà doncs refresquin una mica. Paciència, perquè fa dies que dura, i sembla que n'hi ha encara per uns quants dies.
0: Bueno, doncs déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, quina calor insuportable.
9: I nits hi ha una mica també d'aquestes mínimes enganxoses de 20-21 graus a la costa. A l'interior encara baixen una mica les temperatures.
0: És un quart de set del matí. A l'Iran continua la calma tensa després d'una matinada sense atacs de cap mena.
1: Després dels bombardejos de l'exèrcit nord-americà d'ara fa 24 hores, s'esperava que la Guàrdia Revolucionària aprofités la nit d'avui per atacar embarcacions i punts estratègics dels Estats Units. Però de moment res de res, tot i que l'exèrcit iraní havia comunicat que estaven disposats a respondre als atacs del Pentàgon amb contundència després d'haver violat l'alto al foc. Amb aquest panorama, Donald Trump ha convocat una reunió del seu gabinet per estudiar els pròxims moviments al Golf Pèrsic i decidir si mantenen alguns atacs o si afluixen una mica.
0: I a Ripoll, la presa de possessió dels nous regidors del PSC ha deixat un altre ple tens a l'Ajuntament.
1: Paco Morillo i Jorge Iglesias, dos exsindicalistes de la comarca, que van fitxar pels socialistes després que el partit fulminés tota l'agrupació municipal per facilitar els pressupostos de Sílvia Orriols. Cap dels dos no va tenir un primer dia tranquil. L'alcaldessa els va titllar d'esquirols perquè no han estat escollits democràticament i va criticar que Iglesias, que és de l'Uruguai, fes la seva intervenció en castellà.
13: Per respecte institucional a l'Ajuntament que representem i a la nació que servim, li recordo que la llengua natural i pròpia del Principat de Catalunya és el català. Si no en té coneixement, li faig saber que encara queden places lliures a l'escola d'adults de Ripoll. Si volen sortir, li puc fer lliurement d'un formulari d'inscripció.
1: El nou regidor li va respondre que intentarà aprendre la llengua, però li va reclamar a Oriols que s'esforci més també per impulsar accions socials.
0: He de dir que la resposta d'ella és bona, eh? Escolti'm, estic aquí fa anys, podia aprendre el català i... Sí, sí, és les coses com són. Pot agradar o no pot agradar, però la resposta és bona. Encara en política, Alejandro Fernández optarà a la reelecció com a president del PP a Catalunya.
1: Sí, ho va anunciar ahir a la tarda en un vídeo a les xarxes socials on es marca l'objectiu que el partit continuï creixent per ser una alternativa sòlida a l'esquerra i a l'independentisme.
14: Hace dos años, desde el Partido Popular de Cataluña, protagonizamos el mayor crecimiento en votos, escaños y porcentaje de los últimos 10 años en la política catalana. Pero queremos mucho más. I és per aquest motiu que vull anunciar la meva candidatura per continuar presidint el Partit Popular de Catalunya.
1: Si Alejandro Fernández repeteix, es decidirà el congrés que faran el 27 de juny, un congrés que, recordem, no es fa des del 2018.
0: Alejandro Fernández és molt llest. Molt. Però molt llest. Alejandro Fernández sabia que si es convocava, guanyava. Hi havia molta gent que deia, el Bosch s'ha de convocar, però millor que no convoquem perquè si no guanyarà dins del propi PP, que no el podien veure, ni el poden veure. Però Alejandro Fernández, ara que l'estaven empentant, bueno, és que ho haurien de fer. Diu, no, si estic encantat de fer-ho. I ho farà i guanyarà amb la gorra. I 3 de cada 4 conductors admeten que quan es posen al volant es transformen i insulten de manera habitual.
1: Són dades recollides a l'última enquesta de la Fundació Línia Directa, que són preocupants perquè l'agressivitat multiplica per 30 el risc de tenir un accident greu. 3 de cada 10 conductors fan servir el clàxon per queixar-se de les maniobres que fan altres persones al volant, justifiquen que s'estressen, sobretot amb els embussos, i que tenen una sensació d'anonimat dins del cotxe. De fet, un de cada 10 reconeix que s'ha barallat o ha estat a punt d'estovar-se amb algú altre per una discussió de trànsit, i l'enquesta també indica que la meitat dels conductors fa servir el mòbil mentre condueix i que un de cada 10 no es posa el cinturó de seguretat.
0: Doncs jo, context de la raresa, no sóc dels que insulto, ni sóc dels que porto el cinturó de seguretat sempre, sempre, sempre, i ja està. Això del mòbil ja en parlarem un altre dia, no, mentre condueix, segons a quina velocitat, no, però, per exemple, bueno, és igual, no vull dir que el clàxon...
9: Clàxon, crets d'aquests de...
0: No. Sóc bastant calmat en el cotxe, la veritat. Anem al País Valencià, que aquí sí que en tocaria el clàxon i sortiria el pitjor de mi. Castelló de la Plana, ara també es podrà dir Castellón de la Plana.
1: El Tribunal Superior de Justícia del País
0: Com
1: Valencià...
0: Com tiene que ser,
9: De la llana hauria de ser.
0: De la llana, exacte.
1: Ara ha confirmat la justícia aquesta castellanització del nom del municipi, tot i que l'Acadèmia Valenciana de la Llengua...
0: De la Plana, hombre, Castellón, hombre, siga.
1: Ara, als cartells oficials, apareixerà el nom de la ciutat, escrit tant en castellà.
0: Tu eres Colell, quan eres petit? Colell?
1: A mi em deien de tot, menys de la forma Colell.
0: No? Sí. Ves a aquesta zona, que segurament també t'ho diran molt bé, ara que els va matricular. Va,
1: ara,
0: segueix.
1: Plataforma per la Llengua ha anunciat que recorrerà aquesta sentència, que marca que els rètols, per exemple, haurà d'aparèixer Castellón de la Plana i Castelló de la Plana, en els dos idiomes, i mentrestant hem de dir que a Catalunya la Generalitat crearà una oficina per denunciar discriminacions lingüístiques.
0: Sí, vinga, obrir oficines. Una altra cosa no, però obrir oficines, noi, les obrirem totes. Estaran tancades després perquè no hi haurà gent i estaran tots malalts i llavors no hi podrem anar-hi. Però bueno, és igual. Vinga, obrir oficines. Ai, Déu. I els cinemes. Bad Bunny formarà part del nou repartiment de Toy Story 5. Farà aquest home?
1: Posarà veu a un dels nous personatges de la pel·lícula, tant en anglès com en castellà, una joguina que es diu Pizza amb ulleres de sol, i la pel·lícula Toy Story 5 arribarà als cinemes el proper 17 de juny.
0: Carai. Bueno, vols dir alguna cosa més o què?
2: Sí, que Manolo González continuarà sent l'entrenador de l'Espanyol la temporada que ve. El tècnic va aconseguir la permanència després de patir-ho molt les últimes setmanes, i ara Monchi l'ha ratificat en la seva presentació com a nou director esportiu del Club Blanquiblau.
15: Manolo es la persona en la que vamos a depositar toda la confianza para conseguir lo que he dicho anteriormente, ¿no? Un proyecto sólido, ¿no? Que no sea algo efímero. Creo que es la persona idónea para seguir construyendo ese español que creo que todos deseamos.
2: I avui, encara en futbol, a les 9 del vespre, en directe a RAC+1, el Rayo Vallecano juga contra el Crystal Palace la final de la Conference League, la tercera competició europea. Ho seguirem a RAC+1. L'equip madrileny aspira a aixecar el seu primer títol europeu.
0: Sí, déu-n'hi-do, eh? Mm. I ho fem a RAC+1, eh?
2: El fem a RAC+1.
0: Sí. No, m'hi posaré, I tant.
16: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: I el diàling. Hola, què tal, Guri, com estàs?
17: Hola, bon dia. Mira, fa uns dies, com a premi del diàling, sortejàvem una entrada d'obra Sortejàvem una entrada doble pel Bars Festival que se celebra al poble espanyol de Barcelona. És un esdeveniment que val molt la pena, molt. Tenen programació per tots els públics, pels grans, però, segons el Sergi Embudió, pels més petits de casa, també.
18: Una entrada doble per un dels concerts del Bars Festival i, entre altres coses, podreu gaudir d'artistes com ZZ Top, Elvis Crespo, els Gispy Kings i Los Manolos.
0: Els Gispy Kings
18: i Los Manolos.
0: És
19: un grup de versions, però en clau de nen.
18: En clau de nen, els Gispy Kings.
19: Sí.
18: Els Gispy Kings.
17: Sí, els Gispy Kings. El sabor de Dalsi i les farinades del Poble Sec també han confirmat assistència. Deixa'm dir que el causant d'aquest diàleg sóc jo, perquè vaig copiar els grups directament del mail que m'envien de màrqueting i no vaig veure que estava escrit realment Gispy en lloc de Gipsy. És el grup de flamenc francès.
0: Ja.
17: Vull dir que sí, que sóc una rata, però ja ho veieu que em puc guanyar la vida, sento.
0: Sí, però si tu veus que posa, en lloc de Marina Rossell, posa Martina Rossell... no?
17: Sí, bé, per això li he tret el diàling, però vaja, que li vaig posar jo al guió.
0: Ah, o sigui, això que no has fet mai amb mi, ho fas amb el teu amiguiti, no? Amb el teu amiguiti sí que ho fem, això. Canvia amb mi, doncs no.
17: És que amb tu no m'he equivocat mai.
0: Exacte, ja. L'Abel ha fet un...
17: No t'he posat mai res malament al guió. Tampoc ho diria.
0: Ja. Són les 6 i 23 minuts. Ahir m'hagués fet molta il·lusió, molta, perquè em cau molt bé. Em cau molt bé i no vaig poder, perquè no, el cos no em va permetre saludar el Nil Moliner i estar ahir parlant amb ell. El Nil és un tio molt majo, de maco, un tio molt ferm, molt ferm. És, sempre li dic una cosa, em fot de riure, sempre li dic, ets el tio que mou millor els dits. És una cosa que em té fascinat. O sigui, mou les mans i els dits d'una manera molt curiosa. I tenia moltes ganes d'entrevistar-lo, però no vaig poder, i però... Escolta'm, amb la Marga Ortuño sempre escoltàvem aquesta cançó. Fa 5 anys, tu, d'aquesta cançó, ja. Hosti, com passa el temps. Vinga, Nil Moliner.

0: RAC 1.
1: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
2: Un 21% es lo que puede aumentar la productividad con un encaje real entre candidato y empresa. Mientras otros miran currículums, en Eurofirms encontramos personas. Porque cuando alguien encaja de verdad, los resultados de las organizaciones mejoran. Eurofirms, 35 años encontrando al mejor talento para mejorar tu empresa.
3: Com a accionista d'Iberdrola, si fa 25 anys vas invertir 1.000 euros dels teus estalvis, avui s'han convertit en gairebé 18.000. Junts hem multiplicat el valor per tu i per tota la societat. I plegats ho continuarem fent en el futur. El divendres 29 de maig celebrem la Junta d'Accionistes i volem comptar amb tu. Perquè tu sol sumes, però tots junts multipliquem. Participa i trucant gratuïtament al 900-100-019 o connectant a iberdrola.com.
4: M'agrada la meva feina nova, però m'agradarà igual d'aquí 45 anys? Són molts fulls de càlcul. Quan comencen els dubtes, aquí hi ha Mapfre. Amb els seus plans de pensions, assegurances d'estalvi, fons d'inversió i assegurances de vida que s'adapten al teu perfil, perquè estiguis ben segur d'allò que et fa sentir insegur. Anem on vas. Mapfre, el teu referent en planificació financera.
5: Torna el Gran Dijous a la Roca Village. Viu l'emoció de descobrir les peces més buscades amb descomptes irrepetibles en una selecció de firmes com Etnia Barcelona, Kenzo i New Balance. Només aquest dijous 28 de maig a la Roca Village.
6: Creuer pel Mediterrani embarcant a Barcelona? Esperat. Viatjar amb begudes incloses? Esperat.
7: Descobrir la màgia del Mediterrani des de 893 euros? Inesperat.
6: MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
8: Espero que aquesta festa dels 90 sigui èpica!
9: I tu, què vas disfressat?
10: Aquest pista boníssim.
11: Navius? Cirera?
12: Res que no porti un iogurt de fruites del bosc.
9: No t'ho pone estrany, al final?
8: Ho sabia. Ens has drogat. Ets la millor, Paula.
9: No us he drogat. Us hem verinat.
13: La promesa, a partir del 21 de maig, al Teatre Borràs. Entrades a balanyaenviu.com.
14: Somies amb sol, platja o una escapada perfecta? Viatges al Corte Inglés i Sol Tour t'ofereixen unes vacances al Carib, Cap Verd, Europa, Illes Espanyoles, amb tota la tranquil·litat, sense despeses de cancel·lació fins a 30 dies abans i amb la seguretat de sempre. Aprofita les seves ofertes exclusives aquest estiu. Reserva amb fins a 300 euros en un cupó regal del Corte Inglés i amb grans descomptes pels infants. Reserva el teu viatge de Sol Tour amb la garantia de Viatges al Corte Inglés.
15: Així respon un expert de Securitas Direct davant del perill.
16: Soc l'Anna de Securitas Direct. Ha entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
15: I així respon un expert de Verisure davant del perill.
16: Soc l'Anna de Verisure. Ha entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
15: Perquè seguim responent en menys de 20 segons davant del perill amb l'equip d'experts més gran disponibles les 24 hores. Securitas Direct és ara Verisure. Canvia el nom, però no el que som. Primers a protegir.
17: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
18: 5, 11, 23, 33 i 42. Els sols, el 10 i el 12.
17: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
19: Són 2:15 del matí. Els que us acabeu de llevar, sapigueu que...

0: Pol Prats, Albert Pedrol, bon dia.
1: Bon dia.
0: Sapigueu que els sindicats i el Departament d'Educació acosten posicions i l'acord sembla cada vegada més a prop.
1: El govern accepta per primer cop un complement de sou transversal. Els docents ho celebren, però encara ho veuen insuficient. Aquesta tarda, nova reunió amb més optimisme.
0: De moment, avui hi ha vaga a tot Catalunya i els docents faran protestes a mitja dotzena de ciutats.
1: Totes al matí a Barcelona, Tarragona, Girona, Lleida, Granollers i també Torredembarra. També tallaran carreteres i demà continuaran les vagues territorials.
0: Alexia Putella es deixa el Barça i avui a les 7 de la tarda jugarà el seu últim partit a l'estadi Johan Cruyff.
2: La capitana blaugrana marxa després de 14 temporades en què ho ha guanyat absolutament tot, 38 títols. A les 11 del matí el Barça ha organitzat un comiat institucional i després partit contra la Real Societat.
0: Les eleccions del Real Madrid es faran el diumenge 7 de juny a Valdebebas, al lloc del Bernabéu.
2: El motiu és que coincideix amb la visita del Papa Lleó XIV a la capital espanyola. El rival de Florentino Pérez, Enrique Riquelme, ha assegurat que té fitxada una estrella de la selecció espanyola i des de Madrid donen per fet que és el migcentre del City, Rodri, però Riquelme no n'ha dit el nom.
0: L'Audiència Nacional accepta posposar 15 dies la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero.
1: L'expresident espanyol havia demanat més temps per preparar la seva defensa. Està citat el 17 i el 18 de juny. Avui està previst que Pedro Sánchez parli del sumari del cas.
0: Els Mossos d'Esquadra sospiten que abans de caure al buit, Isaac Andic va forcejar amb el seu fill.
1: Segons el periòdico, es basen en la petjada que, segons la policia, hauria falsejat Jonathan Andic. I el Nacional revela avui que els seus advocats tenen un vídeo que demostraria que al fundador de Mango li fallaven els genolls.
0: Aquest matí el Papa Lleó XIV rebrà Pedro Sánchez del Vaticà.
1: Primera visita oficial des del relleu a la Santa Seu. Ara fa un any parlaran de la visita pel pontífex a l'Estat, que comença d'aquí a 10 dies, d'intel·ligència artificial i també d'immigració.
0: I 3 de cada 4 conductors admeten que quan es posen al volant es transformen i insulten els altres.
1: I un de cada 10 reconeix que s'ha barallat per una discussió de trànsit, ho diu l'última enquesta de la Fundació Línia Directa.
0: A la resta dels esports, Manolo González continuarà com a entrenador de l'Espanyol la temporada que ve.
2: Sí, el tècnic va aconseguir la permanència després de lluitar-ho molt les últimes setmanes i ara Monchi l'ha ratificat en la seva presentació com a nou director esportiu del Club Blanquiblau.
0: Abel Caral, bon dia.
3: Bon dia.
0: Avui tornarà a ser un dia marcat per la calor intensa i no s'espera pluja enlloc.
3: No, de cara a demà sí que a la tarda poden aparèixer alguns ruixats al Pirineu i al Prepirineu, però avui un dia de nou estable i marcats per aquestes temperatures que ara sí que combinen abrigar-se a l'interior del país, tot i que hem tingut algunes mínimes per sobre dels 20 graus de nou a la costa, però al centre del dia en molts casos sumarem 1 o 2 graus més, temperatures que seran més fàcil que arribin als 31, 32 graus a l'interior de Catalunya i cap a les zones més càlides fins i tot als 35.
0: I sabem ara què marquen els termòmetres?
3: Doncs sí, mira, per exemple, a Barcelona en tenim entre 1 i 21, depenent del barri, a Girona 14, a Lleida 15, 19 a Tarragona, en tenim 12 a Vic, 16 a Palamós, 15 a Balaguer, 13 a Ulldecona i 10 tant a la Seu d'Urgell com a Puigcerdà.
0: Pel que fa al trànsit i al transport públic, aquesta hora cap incidència destacable, passant 3 minuts de 6:45 del matí. Fem una pausa i de seguida repassem l'actualitat d'avui, dimecres 27 de maig del 2026.

0: món a RAC1.
1: 6:37, els sindicats de professors i el Departament d'Educació insinuen que aviat podrien arribar a un acord, però de moment el calendari de vagues es manté.

0: Els mestres i el govern han acostat posicions en les últimes hores i avui, després de 5 dies de parèntesi, els docents tornen als carrers en una nova aturada nacional, és a dir, que afecta totes les escoles i tots els instituts del país. Per avui, els professors han planificat diverses accions i mobilitzacions arreu del país. A diferència d'altres dies, no s'esperen talls de carretera a primeríssima hora, però no se'n descarten a mig matí. De moment, l'únic que sabem és que els 4 sindicats que es mantenen en peu de guerra contra el Departament d'Educació han convocat concentracions a 6 punts del país, són Barcelona, Girona, Granollers, Lleida, Tarragona i Torredembarra. A Barcelona, per exemple, la convocatòria és a les 10 del matí a Pla de Palau. Es preveu que els docents es desplacin fins a la zona de les Drassanes per fer-hi una rossada. A Torredembarra han quedat també a les 10 al pavelló de Sant Jordi, des d'on començaran una manifestació, i a Granollers els docents fins i tot han programat diverses actuacions musicals. Tot plegat, com dèiem, després que la reunió d'ahir al vespre acabés de nou sense acord, però amb un cert optimisme. El departament ha fet una nova proposta d'augment de sou als docents i l'oferta beneficiaria tot el professorat, que és el que reclamen els sindicats. La conselleria, per tant, enterra l'aposta dels darrers dies, que implicava millorar només els complements per tasques específiques, com les tutories. Tot i això, les posicions encara continuen lluny pel que fa a les xifres de l'augment de sou, del Martínez.
1: La nova oferta del Departament d'Educació passa per crear un nou complement de sou per tot el professorat. El departament el xifra en prop de 40 euros bruts al mes, que s'haurien de sumar a l'augment ja pactat amb Comissions Obreres i la UGT al març. Entre una cosa i l'altra, l'augment salarial dels docents seria d'aproximadament 300 euros mensuals d'aquí a 3 anys, per sobre dels 200 que hi havia fins ara sobre la taula. Els sindicats ho veuen com una passa endavant, tot i que encara insuficient, ho deien Yolanda Segura d'Ustec i Ignasi Fernández, de professors de secundària.
2: Per fi, sembla que ja parlem el mateix idioma amb el Departament d'Educació. No és suficient, encara estem lluny de poder dir que arribarem a un acord.
3: No hi ha cap acord, ni tan sols hi ha un principi d'acord, però potser podria ser el final d'un desacord.
1: El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, també és optimista, però admet que queda feina per fer.
4: Continuar treballant sobre totes aquestes qüestions per tal de poder concretar alguns elements de l'acord.
1: Uns i altres es tornen a reunir avui a partir de les 3 de la tarda.
0: I, per cert, el que també continua és la vaga indefinida de les biblioteques de Barcelona. Hi van tancar 37 de les 40 que hi ha a la ciutat a molts pocs dies per la selectivitat. 20 minuts i arribarem a les 7 del matí.
5: La xarxa de concessionaris Ford de Catalunya us ofereix aquest espai.
0: Als esports, si aquest matí doneu un cop d'ull als diaris, veureu que Alexia Putellas és protagonista gairebé tot arreu. El motiu és que avui jugarà el seu últim partit amb la samarreta del Barça. Serà a les 7 de la tarda a l'estadi Johan Cruyff, després d'anunciar que marxarà a final de temporada, Pedrol.
6: Sí, l'adeu d'Alexia Putellas era de domini públic des que en van parlar fa dies aquí al Món de RAC1, però des d'ahir ja és oficial. Ella mateixa ho va fer públic a través d'un vídeo a les xarxes socials.
7: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar mitges. I jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
8: Per això no vull que sigui un moment trist.
7: Això només és una etapa que s'acaba. Però per sort, vaig néixer i moriré culer. Per tant, ens tornarem a veure. Visca el Barça, sempre per sempre.
6: La capitana del Barça ha decidit marxar després de 14 temporades en què ho ha guanyat absolutament tot. Són 38 títols, entre els que destaquen 4 Champions, 10 Lligues, 10 Copes de la Reina i 6 Supercopes d'Espanya. A més, Alexia també és la primera futbolista del Barça que va guanyar la pilota d'or i ho va fer 2 vegades consecutives. Avui a les 11 del matí el club li ha organitzat un acte davant de tots els mitjans. Evidentment, RAC1 hi serà. També seran les seves companyes d'equip, a més de Joan Laporta i la seva mà dreta, Rafa Juste. I després, a les 7 de la tarda, el partit que comentàvem abans a l'estadi Johan Cruyff contra la Real Societat.
0: Més enllà del comiat d'Alexia Putellas, les eleccions del Real Madrid ja tenen data. Seran diumenge 7 de juny a Valdebebas, al lloc del Santiago Bernabéu.
6: Sí, en l'última votació fa 20 anys es va habilitar el Bernabéu, però aquest cop el club ha decidit fer-ho al pavelló de bàsquet de la ciutat esportiva del Real Madrid perquè coincideix amb la visita del Papa Lleó XIV a la capital espanyola. Valdebebas està a 11 quilòmetres del Bernabéu i està pitjor connectat amb transport públic amb la resta de la ciutat. Per tant, serà interessant veure els percentatges de participació i si això afecta. Uns 70.000 socis estan cridats a les urnes per decidir si volen que continuï Florentino Pérez o volen el canvi que proposa Enrique Riquelme. Precisament, el rival de Florentino, Riquelme, intenta convèncer el madridisme amb promeses electorals. Fa uns dies, a l'ABC va assegurar que tenia fitxades 2 estrelles internacionals i ara a la COPE ha pujat l'aposta i ha dit que una d'elles juga a la selecció espanyola, tot i que això sí, no n'ha dit el nom.
9: Si yo soy presidente del Real Madrid...
10: ¿Son dos españoles?
9: Habrá un jugador del Real Madrid
10: en el Mundial.
9: Que habrá jugado el Mundial.
10: Está en la selección española y no juega en el
9: Mundial con la selección española, claro, no es.
10: A ver si es Lamine.
9: A ver. Bueno, oye, hay muchos.
6: Tot fa pensar que aquest jugador és el mig centre del Manchester City, Rodri. Com a mínim això donen per fet als mitjans de Madrid. Enrique Riquelme també ha assegurat que té lligat a un director esportiu i també un entrenador. Sobre el tècnic tampoc n'ha dit el nom, però sí que ha donat alguna pista. Diu que actualment té equip i que mai s'ha assegut a la banqueta del Bernabéu, cosa que descartaria Jürgen Klopp. L'entrevista de Riquelme a la COPE d'aquesta nit ha sigut llarga i això no li ha fet cap bon servei, sobretot quan ha demostrat que en certs àmbits de la vida Riquelme s'ha quedat força enrere.
11: Cuando queda a cenar con sus amigos, ¿siempre paga usted o van a escote?
9: Si hay mujeres, siempre pagan los hombres. Lo siento.
6: Mentrestant, Florentino Pérez va presentar la seva candidatura. Es diu Mucha Historia por Hacer.
0: I ja que hi som, Manolo González continuarà com a entrenador de l'Espanyol la temporada que ve.
6: Sí, el tècnic va aconseguir la permanència de l'equip blanquiblau després de patir-ho i de lluitar-ho molt en les últimes setmanes i ara Monchi l'ha ratificat en la seva presentació com a nou director esportiu de l'Espanyol.
12: Manolo es la persona en la que vamos a depositar toda la confianza para conseguir lo que he dicho anteriormente, ¿no? Un proyecto sólido, ¿no? Que no sea algo efímero. Creo que es la persona idónea para seguir construyendo ese español que creo que todos deseamos.
6: I encara en futbol, avui a les 9 del vespre, en directe a RAC+1, el Rayo Vallecano juga contra el Crystal Palace la final de la Conference League. L'equip madrileny aspira a aixecar el seu primer títol europeu.
13: A Ford hem electrificat els nostres vehicles, sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni. Vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
0: Ara són 3:15 del matí. José Luis Rodríguez Zapatero guanya temps per preparar la seva declaració judicial, però el govern espanyol haurà de fer front a dues setmanes més d'un desgast polític molt intens. El jutge ha acceptat la petició de la defensa de l'expresident, que havia demanat més temps per revisar les 4.000 pàgines del sumari judicial. Finalment, Zapatero haurà de seure davant de José Luis Calama els dies 17 i 18 de juny, i com dèiem, malgrat això, la Moncloa sap que no es pot esperar tant a donar explicacions, i avui qui assumirà aquest paper serà Pedro Sánchez, el president espanyol. Compareixerà a les 11 del matí des de Roma, on està de viatge oficial, en una roda de premsa que es preveu pràcticament monogràfica sobre aquest cas. Serà el primer cop que respon als periodistes des de la imputació de Zapatero, que recordem que va ser la setmana passada. Enviat especial de RAC1 a Roma, Arnau Mañé, bon dia.
14: Bon dia. Fins ara, Pedro Sánchez s'ha escapolit del cas Zapatero com ha pogut. Totes les explicacions les guarda per avui en la roda de premsa que farà aquí a Roma a mig matí. Ahir, quan se li preguntava per l'expresident espanyol i sobretot pel sumari, deia això.
15: Presidente, ¿mantiene su apoyo absoluto al presidente Zapatero tras conocer el sumario?
16: Ya tenemos roda de prensa, ¿no? Entonces,
14: hablaré mañana. No se l'entén gaire, però bàsicament emplaça els periodistes aquesta roda de premsa d'avui. Serà la primera vegada que respongui públicament a les preguntes després que esclatés el cas Zapatero. L'agenda internacional de Sánchez fins ara ha evitat encarar l'escàndol. Al contrari, ahir va rebre un bany de masses en un acte de les Nacions Unides, un discurs que el plenari va aplaudir fins a 9 vegades, en acabar selfies i salutacions a tort i a dret, mentre a Madrid el cas Zapatero monopolitzava l'actualitat.
0: De moment, els ministres del PSOE sí que continuen fent pinya amb l'expresident, amb Zapatero, però avui Sánchez haurà de contestar a les veus discordants de sempre. Si ahir us explicàvem que Felipe González era partidari d'abans eleccions, ara també cal sumar-hi el president de Castella-La Mancha, Emiliano García Page.
17: Este es el momento de mayor riesgo para el Partido Socialista en toda la democracia. Hace más de un año dije moción de confianza o cuestión de confianza o elecciones. Y sigo pensando lo que pensaba hace ya un año.
0: Un altre dels crítics habituals de la Moncloa és José María Aznar. Ara l'expresident espanyol ha recuperat el seu eslògan de qui pugui fer que faci.
18: Esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca. Más que nunca necesitamos ciudadanos responsables dispuestos a hacer, a actuar, a servir a nuestro país para salir de esta situación insostenible en la que estamos.
0: I en les últimes hores també s'ha referit al cas Zapatero Iñaki Gabilondo. En una conversa als fòrums de Vanguardia, el periodista ha dit que el cas no fa bona pinta, però també ha lamentat que alguns mitjans han volgut córrer massa per treure conclusions precipitades.
19: Como estamos todavía en fase de procedimiento, no hagamos lo que algunos están haciendo, que es tomar ya las notas del auto como sentencias y comentar una sentencia. Explicada esa obviedad, diría que pinta muy mal. Tenemos el temor de que haya implicaciones. No huele bien.
0: I per cert, més enllà del cas Zapatero, l'Audiència Nacional ha enviat a judici l'ex número 2 d'Esperanza Aguirre a la Comunitat de Madrid, Francisco Granados, pel cas Púnica. La Fiscalia Anticorrupció li demana 42 anys de presó per haver cobrat presumptament comissions il·legals a canvi d'adjudicacions de sòl públic i també per irregularitats en la construcció de diverses línies de metro. Ho hauria fet durant 8 anys, entre el 2003 i el 2011. Ara passen 3 minuts de 3 quarts de 7 del matí. Avui tenim més novetats de la investigació de la mort d'Isaac Andic. Tal com ha publicat el periòdic, els Mossos d'Esquadra creuen que abans que el fundador de Mango caigués al buit, pare i fill van forcejar just al punt on es va precipitar Isaac Andic, a Collbató. La policia es basa en la famosa petjada que hauria deixat el fundador de Mango abans de caure, però que, segons les hipòtesis dels Mossos, l'hauria fet falsament Jonathan Andic. Els investigadors ho expliquen als informes tècnics que ha presentat la unitat de muntanya. Sobre aquest cas, el Nacional també revela que el fundador de Mango va estar a punt de caure 3 mesos abans de morir perquè li fallaven els genolls, i per això la defensa de Jonathan Andic argumenta que presentaran el vídeo on es veu aquest desequilibri que va tenir el seu pare a la seu de Mútua Universal de Barcelona, Pol.
20: L'equip d'advocats ha demanat un informe pericial perquè comparin la caiguda d'Isaac Andic a Collbató amb aquesta altra. En el seu dia, els Mossos van descartar que el fundador de Mango caigués dempeus perquè no tenia ferides a les mans pel fregament amb les roques. Hauria caigut amb els peus per davant, com si es llancés per un tobogan. En les últimes hores també hem sabut que Jonathan Andic ha deixat temporalment el càrrec de vicepresident a Mango. Segons han confirmat fonts de la companyia RAC1, la cadira quedarà buida temporalment al Consell d'Administració mentre Andic se centra en la seva defensa.
0: 10 minuts i arribarem a les 7 en punt. Aquest matí, a 9:15, Pedro Sánchez arribarà al Vaticà per reunir-se amb el Papa Lleó XIV. Tots dos repassaran els últims detalls de la visita del pontífex, que és la setmana que ve. La d'avui serà una trobada breu per escenificar aquesta bona relació que hi ha entre la Moncloa i la Santa Seu, i evidentment repassaran els detalls del viatge del Papa a Espanya, i també comentaran les línies mestres dels discursos que farà en les 4 parades a l'Estat, sobretot en matèria d'immigració. Mentrestant, a Ripoll ja han pres possessió els nous regidors del PSC. Són Paco Morillo i Jorge Iglesias, dos exsindicalistes de la comarca que van fitxar pels socialistes després que el partit fulminés tota l'agrupació municipal per facilitar els pressupostos de Sílvia Orriols.
20: Van prendre possessió del càrrec ahir al vespre en un ple molt tens. La líder d'Aliança Catalana i alcaldessa de Ripoll els va titllar d'esquirols i va criticar Iglesias, que és de l'Uruguai, perquè va parlar en castellà.
21: Per respecte institucional a l'Ajuntament que representem i a la nació que servim, li recordo que la llengua natural i pròpia del Principat de Catalunya és el català. Si no en té coneixement, li faig saber que encara queden places lliures a l'Escola d'Adults de Ripoll. Si volen sortir, li puc fer lliurament d'un formulari d'inscripció.
20: Iglesias li va respondre que intentarà aprendre la llengua, però li va reclamar a Oriols que ella s'esforci més a l'hora d'impulsar accions socials a la ciutat.
0: I encara de la plana política, Alejandro Fernández optarà la reelecció com a president del Partit Popular a Catalunya. El líder del PP català ho va anunciar ahir a la tarda en un vídeo a les xarxes socials. La decisió es prendrà al Congrés del PP català, que es farà el proper 27 de juny. 9 minuts i arribarem a les 7 del matí. 3 de cada 4 conductors admeten que quan es posen al volant es transformen i insulten habitualment. I un de cada 10 també reconeix que s'ha barallat o ha estat a punt d'estovar-se amb algú altre per una discussió de trànsit.

0: Saps que et dutxes més de 40.000 vegades a la teva vida? Vols seguir ensabonant-te amb productes químics derivats del petroli i colorants? O prefereixes cuidar-te la pell amb Mon, amb la regeneradora Rosa Mosqueta i la suavitat de la calèndula? Mon, la marca número 1 de cosmètica ecològica feta a Catalunya, que ara fa 30 anys. Ho trobaràs a les millors botigues naturals i al web mon.es.
1: Barcelona, i de sobte ja ets allà, gaudint d'un plat típic, o allà, amb aquelles vistes, o allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
2: Com a accionista d'Iberdrola, si fa 25 anys vas invertir 1.000 euros dels teus estalvis, avui s'han convertit en gairebé 18.000. Junts hem multiplicat el valor per tu i per tota la societat. I plegats ho continuarem fent en el futur. El divendres 29 de maig celebrem la Junta d'Accionistes i volem comptar amb tu. Perquè tu sol sumes, però tots junts multipliquem. Participa i trucant gratuïtament al 900-100-019 o connectant-te a iberdrola.com.
3: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... i tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
4: A Repsol et donem el doble d'estalvi quan posis carburant fins al 31 de maig, perquè estalvies més durant més temps. Perquè pagant amb Wilet t'estalvies 10 cèntims al litre de saldo si poses carburant a totes les nostres estacions de servei. I a partir del 31 de maig mantingues els 10 cèntims per litre contractant la tarifa tranquil·líssima de llum de Repsol. Tindràs un preu estable durant 5 anys a la factura, sense compromís de permanència i amb la confiança i la seguretat que et dona una marca líder. Més informació a repsol.es/otraenergia. Repsol, amb tota l'energia.
5: Compres l'entrada, ho dones tot i... gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
6: Viatges al Corte Inglés? Fa realitat el teu estiu perfecte en parella per Espanya. Senator Hotels and Resorts t'ofereixen un ambient romàntic i relaxat. Hotels amb piscines idíl·liques, ubicació a prop del mar, vistes de somni i cuidada gastronomia. Reserva ara Viatges al Corte Inglés amb fins a un 40% de descompte i sense despeses de cancel·lació. Consulta les condicions.
7: Securitas Direct és ara Verisure. Com ja se'ns coneix a la resta del món. Una companyia global amb 30.000 professionals en 18 països que desenvolupa la seva pròpia tecnologia exclusiva a l'avantguarda del mercat i amb més de 35 anys d'experiència en el sector de la seguretat. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
8: Somies amb sol, platja o una escapada perfecta? Viatges al Corte Inglés i Sol Tour t'ofereixen unes vacances al Carib, Cap Verd, Europa, Illes Espanyoles, amb tota la tranquil·litat, sense despeses de cancel·lació fins a 30 dies abans i amb la seguretat de sempre. Aprofita les seves ofertes exclusives aquest estiu. Reserva amb fins a 300 euros en un cupó regal del Corte Inglés i amb grans descomptes pels infants. Reserva el teu viatge de Sol Tour amb la garantia de Viatges al Corte Inglés.
2: Com a accionista d'Iberdrola, si fa 25 anys vas invertir 1.000 euros dels teus estalvis, avui s'han convertit en gairebé 18.000. Junts hem multiplicat el valor per tu i per tota la societat. I plegats ho continuarem fent en el futur. El divendres 29 de maig celebrem la Junta d'Accionistes i volem comptar amb tu. Perquè tu sol sumes, però tots junts multipliquem. Participa i trucant gratuïtament al 900-100-019 o connectant-te a iberdrola.com.
9: Món a RAC 1.
10: 3 minuts i les 7. A aquesta hora desbloquegem el mòbil amb el Víctor Endrino.
11: Mira, avui t'explicaré una història real, una història que em va passar de veritat. Vaig anar al dentista l'altre dia i em van tornar a felicitar per la meva bona higiene dental. Ja és el tercer o quart any que m'ho diuen. I jo cada any els dic el mateix. Doncs això és gràcies al meu mòbil. I es queden de pasta de moniato. Però què dius amb el teu mòbil? Com pot ser que amb el mòbil aconsegueixis tenir una higiene dental perfecta? I jo sempre els responc el que ara et diré i la meva recomanació, perquè el mòbil no sempre és dolent. Si tu estàs enganxat o enganxada a les xarxes socials, aprofita aquesta addicció per fer-t'ho venir al teu terreny i que tingui coses bones. El meu consell és que quan t'estiguis rentant les dents, aquí sí que pots mirar tant de TikTok o tant d'Instagram o tot el

0: que vulguis de les xarxes socials. T'hi pots estar l'estona que vulguis mentre t'estiguis raspallant les dents. Això és el que els hi vaig dir a les dentistes. És que com m'avorreixo quan em rento les dents, començo a mirar les xarxes socials, se'm passa l'estona i m'estic 3-4 minuts rentant-me les dents. I espero que a tu et serveixi també aquest secret que t'acabo d'explicar. Que potser no ho arribaràs a fer mai, eh? Però no està de més saber-ho.
1: Hi ha 2 minuts per les 7. Ui, escoltem ara la recomanació que ens fa Gemma Herrero per aquest dimecres.
2: Las hermanas Delfín y Muriel Culín dirigen y escriben el guión de Jugar con Fuego, una película que no da respuestas, pero que plantea cuestiones importantísimas. Por ejemplo, la fundamental, ¿cómo parar el auge de la extrema derecha? Y lo hace no desde la teoría, sino desde una historia íntima, personal, la de un padre viudo, sindicalista, que asiste impotente a la radicalización de su hijo mayor. Vincent Cassel ganó la Copa Volpi al mejor actor en el Festival de Venecia por su papel como padre sobrepasado. No se trata de una familia fallida, se quieren, se abrazan, sino de una aparentemente normal que fracasa. La película invita a reflexionar sobre nuestra responsabilidad como sociedad y remueve. Puedes encontrar Jugar con Fuego en Movistar Plus.
1: I el diàling. Ara sí, Joan Ferrer, bon dia.
3: Bon dia, Víctor Cullell. El president en funcions del Barça, Rafa Juste, va celebrar molt la Champions del Barça femení.
4: Joan Laporta i la seva mà dreta, Rafa Juste, van pujar a l'escenari amb les jugadores i van celebrar l'èxit amb una eufòria desfermada, sobretot Rafa Juste, que va agafar el micròfon i va cantar l'himne del Barça com si s'hagués d'acabar el món.
5: Què vol dir això, com si s'hagués d'acabar el món?
4: Molt rumbero, Rafa Juste, sí, sí.
5: Què vol dir això, com si s'hagués d'acabar el
4: món? Molt rumbero, Rafa Juste, sí, sí.
3: Mira, jo també. Vaig a fer el rumbero.

0: iX30, un subcompacte i 100% elèctric pensat per als grans dies. Autonomia eficient, càrrega ràpida i el millor de la seguretat Volvo. Disseny escandinau minimalista i amb caràcter, amb estil, espai i sensacions inigualables. Volvo EX30, des de 35.800 euros. Consulta condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
1: Són les 7 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Vinga, va, peu a terra, que és dimecres. Dimecres 27 de maig del 2026. Les temperatures no hi ha manera que baixin. De fet, avui encara sumarem un o dos graus més en molts sectors de Catalunya. Demà la calor encara s'intensificarà més. Dia sense pluja i el sol com a gran protagonista. Mestres i professors tornen a parar màquines avui amb una vaga que buidarà les aules i institut d'arreu del país. Els sindicats van acostar posicions ahir amb el Departament d'Educació, però no hi n'hi ha hagut prou encara i han decidit mantenir l'aturada nacional que pot fer la guitza als conductors si els docents tornen a tallar carreteres. N'estarem avui molt pendents. L'altra gran notícia d'aquest dimecres és que Alexia Putella es deixa al Barça. L'estrella blaugrana s'acomiada després d'aixecar 38 títols en 14 temporades, entre les quals 10 lligues i 4 Champions. La davantera vallesana, dues vegades pilota d'or, jugarà el seu últim partit amb el Barça aquest vespre contra la Reial Societat a l'estadi Johan Cruyff. Serà l'adeu amb l'afició, però l'adeu institucional arribarà abans aquest matí a les 11. Després parlem amb l'Eric García, que aquesta setmana que ve viatja als Estats Units per jugar al Mundial de Futbol. És un dels 8 convocats de Luis de la Fuente per aquest Mundial que comença en 15 dies. Encara els esports ja tenim data per les eleccions a la presidència del Real Madrid que enfrontaran Florentino Pérez i Enrique Riquelme. 7 de juny, a Valdebebas, a 11 quilòmetres de Madrid, del Santiago Bernabéu, que aquell dia, per això es fa Valdebebas, acull la visita del papa. En pàgina política, avui a partir de les 11, sentirem per primer cop a Pedro Sánchez parlant del cas de José Luis Rodríguez Zapatero. Ho farà des de Roma, on avui té cita amb el papa, precisament. De moment, Zapatero ha guanyat temps i ha aconseguit que el jutge posposi la seva declaració a l'Audiència Nacional 15 dies, del 2 al 17 de juny. Ho seguirem en temps de tertúlia, avui amb Javier Melero, Ramon Rovira, Anna Gómez i Ferran Casas, amb la Laura Rossell trepitjant l'ull de poll. El PP tampoc està per tirar coets. Ahir vam saber que l'exconseller de presidència de la Comunitat de Madrid, Francisco Granados, anirà a judici pel cas Púnica. La fiscalia demana, perquè va ser el número 2 d'Esperanza Aguirre, 42 anys de presó per delictes relacionats amb la corrupció. El dia que també tenim novetats del cas de la mort d'Isaac Andic, el periòdico explica que els Mossos d'Esquadra sospiten que el propietari de Mango i el seu fill van forcejar abans de caure al buit. Ahir Jonathan Andic va anunciar en una carta que deixa provisionalment la vicepresidència de la multinacional per centrar-se en la seva defensa. Al País Valencià, la justícia menysté l'Acadèmia de la Llengua i avala que Castelló de la Plana també es pugui anomenar Castellón de la Plana, tal com volien el PP i Vox. Plataforma per la Llengua ha decidit recórrer la sentència. I a Barcelona, l'Ajuntament ha decidit que el Primavera Sound sigui l'únic festival que es faci al Parc del Fòrum a partir de l'any 2033. És a dir, el Cruïlla, per exemple, haurà de buscar nova ubicació. L'objectiu és que la zona es dediqui bàsicament a l'ús veïnal i només hi hagi com a gran festival el Primavera Sound. I a tots aquests temes en parlem avui aquí al Món RQ i, evidentment, amb el Joan Ferrer i el diàleg, com sempre, al migdia. Són les 7 i 3 minuts. Benvinguts al món.
1: El Món a RAC 1, amb Jordi Basté.
0: Un cop d'ull a la matinada. Mònica Hernández, Abel Caral, Albert Pedrol, bon dia.
2: Bon dia.
3: I bona hora.
0: Alguna cosa d'aquesta nit o matinada, Hernández?
4: Sí, que avui mestres i professors tornen a la vaga. L'han convocada els sindicats USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical, i arriba enmig de les negociacions amb el Departament d'Educació. Hi haurà manifestacions avui descentralitzades a Barcelona, Girona, Granollers, Lleida, Tarragona i també Torredembarra. Demà també hi haurà vaga al Maresme, al Vallès Occidental i al Vallès Oriental, i divendres al Baix Llobregat i al Penedès.
0: A tot això, el govern ha mogut peça per intentar desencallar ràpidament el conflicte.
4: Sí, ha presentat una proposta d'increment salarial, com demanaven els sindicats, que serà el punt de partida per continuar negociant aquesta mateixa tarda. La conselleria ha posat sobre la taula un augment d'uns 300 euros més al mes el 2029, més a prop dels 500 que demanaven els representants sindicals. De moment, ja han dit que l'oferta es queda curta, però admeten que és un pas endavant. La portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, i el secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, són optimistes.
5: Per fi, sembla que ja parlem el mateix idioma amb el Departament d'Educació. No és suficient, encara estem lluny de poder dir que arribarem a un acord.
6: Ens hem emplaçat a continuar treballant sobre totes aquestes qüestions per tal de poder concretar alguns elements de l'acord que no estaven prou aterrats i així continuar rebaixant aquesta tensió.
4: Educació també s'ha compromès a pagar el deute dels sexenis.
0: I avui ja... Avui estem molt pendents també de com està la situació a la xarxa viària, per aviam si hi ha talls com els últims dies. Estarem pendents també de les mobilitzacions que, i de les manifestacions que puguin haver-hi, i també estarem molt pendents avui, aquesta tarda, de la reunió, per aviam si d'una vegada per totes es pot desencallar aquest conflicte que ja fa massa setmanes que dura. Avui també hi ha un nom que apareix a gairebé totes les portades, és Alexia Putellas, que aquesta tarda jugarà el seu últim partit amb la samarreta al Barça després d'anunciar que plega del Barça i que se'n va aquest estiu.
2: Sí, a les 7 de la tarda el Barça rep la Real Societat a l'estadi Johan Cruyff. Serà l'últim partit d'Alexia Putellas amb el club blaugrana. Fa dies que el món arrecús vam explicar ja que no renovaria, i ahir la mateixa futbolista ho va confirmar a través d'un vídeo a les xarxes socials.
3: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar mitges. I jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona.
2: La capitana deixa el Barça després de 14 temporades en què ho ha guanyat absolutament tot. Són 38 títols, entre els que destaquen 4 Champions, 10 Lligues, 10 Copes de la Reina i 6 Supercopes d'Espanya. Avui, a les 11 del matí, el club hi ha organitzat un acte davant dels mitjans perquè pugui acomiadar-se. RAC1 hi serà, com també seran les seves companyes d'equip, a més de Joan Laporta i la seva mà dreta Rafa Juste, i després de les 7 de la tarda jugarà el seu últim partit contra la Real Societat.
0: Efectivament, aquí a RAC1 vam avançar que la idea d'ella era marxar, per molts motius, però un dels principals és perquè ella considera que hi ha cobert una etapa i que ha de donar pas a gent de sota, perquè considera que les noies que venen de sota de Can Barça poden donar molt valor al futur del club. Aquest és un dels motius que suposo que dirà avui Alexia Putellas quan s'acomiadi a partir de les 11, fet que seguirem aquí al món a RAC1. Mentrestant, i també ho seguirem, evidentment, les eleccions del Real Madrid ja tenen data, seran diumenge 7 de juny a Valdebebas. No al Bernabéu, a Valdebebas.
2: Sí, el motiu és que la votació coincideix amb la visita del Papa Lleó XIV a la capital espanyola i que el pontífex té un acte al Bernabéu l'endemà. El canvi de seu, en principi, posa traves a la participació perquè Valdebebas està a 11 quilòmetres del Bernabéu i està pitjor connectat per transport públic amb la resta de la ciutat. Uns 70.000 socis estan cridats a les urnes per decidir si volen Florentino Pérez o el canvi que proposa Enrique Riquelme. Justament Riquelme intenta convèncer el madridisme amb promeses electorals, i en una entrevista a la COPE ha assegurat que té fitxada una estrella de la selecció espanyola. No n'ha dit el nom, però tot apunta que és el migcentre del Manchester City, Rodri.
7: Si yo soy presidente del Real Madrid...
8: ¿Son dos españoles?
7: ¿Habrá un jugador del Real Madrid?
8: ¿En el Mundial?
7: Que habrá jugado el Mundial.
8: Está en la selección española y no juega en el...
7: Mundial con la selección española, claro. No es...
8: A ver si es la Ming.
7: A ver, bueno, oye, hay muchos.
2: Enrique...
0: Ya, es que... Aviam, s'ajunta un tio que és riquíssim amb un tio que és molt ric, és a dir, digueu com vulguis, i llavors aquí jugarem ara una de nou, sortiran que si Haaland, que si Rodri, ara el Castanyol li preguntava per Lamine, que ara... Ara que fotran el resto, i dic jo, lo de Rodri, probable, pot ser, sí, no ho descartaria, perquè tampoc ha acabat... Sembla que hi ha dubtes també sobre com està el genoll de Rodri, etc. I potser el City tampoc li costarà tant deixar-lo anar. L'entrevista va tenir algun moment curiós,
2: sí,
0: no?
2: Sí, sobretot perquè l'entrevista va ser llarga i això no li va fer cap bé a Enrique Riquelme, sobretot quan va demostrar que en certes coses de la vida s'ha quedat molt enrere.
9: Cuando queda a cenar con sus amigos, ¿siempre paga usted o van a escote?
7: Si hay mujeres, siempre pagan los hombres. Lo siento.
2: Doncs això. Mentrestant, ahir Florentino Pérez va presentar la seva candidatura. Es diu Mucha Historia por Hacer.
0: Prefereixo més Mucha Historia por Hacer que no...
2: Legado y Futuro.
0: Legado y Futuro. Camino revienta. Escolta'm, saps el més preocupant d'això, d'aquesta frase? Que ho ha dit un tio que té 37 anys.
10: Sí. És molt del senyorio, no? Potser de Madrid, tot i que aquí això
0: bueno,
10: també passa.
0: Bueno, d'aquests restaurants i tot, i de la Gomina, i de tot. 37 anys té. O sigui, això que has dit Florentino Pérez, mira, encara... Tot i que, atenció, perquè entre aquest senyor i després l'altre senyor de la roda de premsa, aquella famosa, que no ens oblidem, d'aquella roda de premsa, que jo continuo dient que no sé si és tot, No, de bo, que no penso. Bueno, encara a Madrid. Pedro Sánchez, avui, a les 11, hi ha Alexia Putellas, però també hi ha Pedro Sánchez a Roma, perquè Sánchez fa mans i mànigues per mantenir el govern després de la imputació de Zapatero.
4: La Moncloa fa pinya amb l'expresident i en defensa la seva innocència. Considera que continua sense haver-hi proves de fets delictius comesos per Zapatero i insisteix que vol esgotar la legislatura. Descarta, per tant, un avançament electoral. Ho deia la portaveu de l'executiu, Elma Sáez.
11: Como demócrata, uno de los principales principios que sostienen un Estado de derecho es la presunción de inocencia. Y desde luego, este gobierno confía en que se pueda respetar la presunción de inocencia del presidente Zapatero. Y fíjese, ahí está el legado incuestionable del presidente Zapatero. Y la mejor prueba es lo que el presidente Zapatero llevó al Boletín Oficial del Estado en sus años de gobierno.
4: En la mateixa línia, Salvador Illa també ha mostrat la seva confiança en Zapatero. El president de la Generalitat ha invocat el respecte per la presumpció d'innocència i l'estat de dret.
12: Y que él tiene que dar sus explicaciones, que todavía no ha dado, también es cierto. Y por tanto yo no voy a emitir ningún juicio ético ni moral hasta que no escuche el presidente Zapatero. Insisto, a nosotros, a los socialistas, ni nos doblan ni nos rendimos. Lo que estamos haciendo es trabajar por unas causas que creo que son justas y que conectan con la mayoría del sentir de los españoles.
4: Però des de les files socialistes també hi ha veus que se sumen a la petició d'eleccions. Un dels més crítics, en Pedro Sánchez, Emiliano García Page, considera que després de la imputació de Zapatero, el govern s'hauria de sotmetre o bé a una moció de confiança o bé convocar eleccions.
13: Este es el momento de mayor riesgo para el Partido Socialista en toda la democracia. Hace más de un año dije o moción de confianza o cuestión de confianza o elecciones. Y sigo pensando lo que pensaba hace ya un año, antes incluso del caso Cerdán.
4: Doncs sigui com sigui, Zapatero, que no explicarà la seva versió sobre el cas Plus Ultra fins al 17 i el 18 de juny. Estava previst que declarés a l'Audiència Nacional dimarts de la setmana vinent, però l'expresident va demanar un ajornament per poder preparar bé la seva defensa.
0: I en plena crisi al PSOE, qui ha reaparegut és José María Aznar, que ha tornat a deixar caure d'una altra manera allò de qui pugui fer que faci.
14: Esa frase de que el que pueda hacer que haga cobra más sentido que nunca. Más que nunca necesitamos ciudadanos responsables, dispuestos a hacer, a actuar, a servir a nuestro país para salir de esta situación insostenible en la que estamos.
0: Sí, m'agradaria saber què vol dir amb aquesta frase. La gent, la ciutadania que surt al carrer, que el pegui, què vol dir amb aquesta frase? És a dir, què vol dir Aznar amb aquesta frase? També en va parlar ahir, i de quina manera, Iñaki Gabilondo.
4: Sí, el periodista ha estat molt crític amb el tractament que han fet alguns mitjans d'aquest cas, del cas Zapatero, en una conversa als fòrums de Vanguardia. Tot i que va dir que el cas no feia bona pinta, Gabilondo va lamentar que alguns periodistes han volgut córrer massa per treure conclusions precipitades.
15: Como estamos todavía en fase de procedimiento, no hagamos lo que algunos están haciendo, que es tomar ya las notas del auto como sentencias y comentar una sentencia. Explicada esa obviedad, diría que pinta muy mal. Tenemos el temor de que haya implicaciones. No huele bien.
0: Més enllà del cas Zapatero, l'Audiència Nacional ha enviat a judici l'exnúmero 2 d'Esperanza Aguirre, Francisco Granados.
4: Tot plegat correspon a la trama púnica. Granados ja està imputat en altres investigacions per aquest cas, però ara la Fiscalia Anticorrupció li demana 42 anys de presó per haver cobrat presumptament comissions il·legals a canvi d'adjudicacions de sòl públic i per irregularitats en la construcció de diverses línies de metro. Ho hauria fet durant 8 anys entre el 2003 i el 2011. A la causa hi ha 40 imputats i de moment no hi ha data perquè comenci el judici.
0: I avui també, quan falten 2 minuts per un quart de vuit, avui també tenim novetats sobre el cas Andic. Segons el periòdico, els Mossos treballen amb la hipòtesi que la pare i fill van forçajar abans que Andic caigués pel, que Isaac Andic caigués pel buit.
4: La policia creu que hi va haver una disputa minuts abans de la caiguda d'Isaac Andic a Collbató. Els investigadors es basen en la famosa petjada, suposadament falsa, que hauria deixat el fundador de Mango abans de caure, que, segons les hipòtesis dels Mossos, l'hauria fet el seu fill per despistar. Però les novetats no acaben aquí. El Nacional també revela que Isaac Andic tenia problemes als genolls, li fallaven, de fet. Per això la defensa de Jonathan Andic argumenta que presentarà un vídeo vídeo on es veu com el seu pare es va desequilibrar a la seu de la Mutua Universal de Barcelona ara fa uns mesos, abans de la fatídica caiguda. L'equip d'advocats ha demanat un informe pericial perquè comparin la caiguda d'Isaac Andic al Collbató amb aquesta altra.
0: Tot això, l'onada de calor a Europa ja ha deixat els primers morts.
4: Sí, a França estan en alerta per 8 morts per calor amb temperatures de rècord. De moment encara no s'ha decidit tancar les escoles, però el govern francès no ho descarta.
0: Ja que hi som.
16: Aigües de Barcelona t'ofereix el temps.
0: Aquí també encara més calor, eh, Bel?
17: Sí, de fet, avui sumarem 1-2 graus en moltes comarques. Serà més fàcil a l'interior del país arribar als 30 o superar-los, arribar als 32, 33, això del prelitoral cap a l'interior. I, de fet, ahir ja vam tornar a fregar els 35, que ja vam arribar la setmana passada. Els vam fregar en algunes àrees de Ponent i avui serà més fàcil arribar a aquests 35 graus doncs, a la plana de Lleida, però també a les zones més interiors de la Vall de l'Ebre. Calor també a les valls del Pirineu, on ens podem acostar a arribar als 30 graus, i a la costa no tant. La presència del mar, com també passa a l'estiu, doncs fa que les temperatures normalment es quedin més frenades, però també doncs això, calor intensa. Ara abriguem-nos una mica. Aquesta hora tenim temperatures entre els 12 i els 16 i 17 graus a l'interior del país, 15-20 a la costa. Hem tornat a tenir mínimes per sobre els 20 graus en algunes poblacions del litoral, però bé, aquesta mica de roba d'abric de primeres hores clarament sobrarà al migdia i no s'esperen precipitacions. Demà sí que a la tarda poden aparèixer alguns ruixats al Pirineu i al Prepirineu dispersos, si arriben a aparèixer, i demà encara més calor a la costa i al prelitoral. Atenció que demà podrem sumar 2-3 graus. Demà pot ser una zona, a més en zones molt, doncs molt, molta població, Barcelona i entorns, i també cap al Vallès, Baix Llobregat Nord, on la calor pot ser realment bastant insuportable. Després sembla que pot afluixar una mica de cara a divendres, però bé, n'hi ha per dies, portem dies, venim de lluny i va per llarg.
16: Aquí ens mou la sostenibilitat. Per això, ens anticipem als reptes del futur amb solucions com l'aigua regenerada. És a dir, aigua depurada que rep un tractament addicional perquè es pugui reutilitzar. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
0: I a Ripoll, la presa de possessió dels nous regidors del PSC ha deixat un altre ple tens a l'Ajuntament.
4: Paco Morillo i Jorge Iglesias, dos exsindicalistes de la comarca que van fitxar pels socialistes després que el partit fulminés tota l'agrupació municipal per facilitar els pressupostos de Sílvia Orriols, no van tenir un primer dia tranquil. L'alcaldessa els va titllar d'esquirols perquè no van estar escollits democràticament i va criticar que Iglesias, que és de l'Uruguai, fes la seva intervenció en castellà.
18: Per respecte institucional a l'Ajuntament que representem i a la nació que servim, li recordo que la llengua natural i pròpia del Principat de Catalunya és el català. Si no en té coneixement, li faig saber que encara queden places lliures a l'escola d'adults de Ripoll. Si volen sortir, li puc fer lliurement d'un formulari d'inscripció.
0: He de reconèixer que aquí està molt bé, la bellesa. Sílvia Ripoll, no? Perquè és que...
4: És així. Portes un temps aquí, escolta, fas que encara no parles català. De fet, el nou regidor li va respondre que bé, que intentarà aprendre la llengua.
0: Va. Encara en política, Alejandro Fernández optarà a la reelecció com a president del PP a Catalunya.
4: El líder del PP català ho va anunciar ahir a la tarda en un vídeo a les xarxes socials on es marca l'objectiu que el partit continuï creixent per ser una alternativa sòlida a l'esquerra i l'independentisme.
19: Hace dos años, desde el Partido Popular de Cataluña, protagonizamos el mayor crecimiento en votos, escaños y porcentaje de los últimos 10 años en la política catalana. Pero queremos mucho más. I és per aquest motiu que vull anunciar la meva candidatura per continuar presidint el Partit Popular de Catalunya.
4: Doncs si Alejandro Fernández repeteix com a president del PP català, es decidirà el congrés que faran el 27 de juny, un congrés que no se celebrava des del 2018.
0: He de dir que amb la... amb la gorra. Amb la gorra, Alejandro Fernández. Amb la gorra. I més coses. Les lesions de genoll en corredors joves s'han duplicat en 5 anys.
4: No posen límit a les distàncies que corren i alguns tendeixen al sobreesforç i a l'excés d'entrenament i aleshores l'esport es converteix ja en problemàtic, ja no és salut. Un estudi britànic ho constata ara i alerta que aquests joves corredors, els runners, cada cop es lesionen més, sobretot tenen problemes als genolls amb diferents tendinitis. És que està mal escrit. Llavors,
0: sí, és el que ho escriu,
4: detecto que... No, si sóc jo mateixa la que ho ha escrit.
0: Per això tendinitis, no?
4: No, però era un altre concepte d'un genoll, d'un tendó concret del genoll.
0: 7 i 19 apunta...
4: espera, ja que en digui una altra. Sí. O la síndrome del lligament iliotibial. Aquesta és tal qual.
0: Això el doctor Ramon Cuà sempre ho diu. Si has d'anar a córrer, no corres mai per la... per exemple,
4: per l'asfalt.
0: per l'asfalt, diu, perquè els genolls se't foten malbé, però amb els cops. I per cert que l'Ajuntament de Barcelona ha decidit que a la llarga els Primavera Sound sigui l'únic festival que es faci al parc del Fòrum.
4: Sí, la zona on es fan els concerts, la plataforma Marina, estarà dedicada a l'ús veïnal 11 mesos l'any i només acollirà el Primavera. Així, altres festivals, com ara el Cruïlla, s'hauran de buscar noves ubicacions a partir del 2033.
0: Va, anem a la resta dels esports, que Manolo continuarà com a entrenador de l'Espanyol la temporada vinent.
2: Sí, el tècnic va aconseguir la permanència de l'equip blanquiblau després de patir-ho molt i de lluitar-ho molt en les últimes setmanes, i ara Monchi l'ha ratificat en la seva presentació com a nou director esportiu del club blanquiblau.
20: Manolo es la persona en la que vamos a depositar toda la confianza para conseguir lo que he dicho anteriormente, ¿no? Un proyecto sólido, ¿no? Que no sea algo efímero. Creo que es la persona idónea para seguir construyendo ese español que creo que todos deseamos.
2: Més coses al Barça. Vull llegir a Mundo Deportivo que el club ha posat la directa pel futbolista del Newcastle, Anthony Gordon. L'interès pel britànic us el vam avançar aquí a RAC1, i avui Mundo Deportivo publica que el viatge que Deco va fer a Londres va ser per negociar-hi. I encara en futbol...
0: Julián Álvarez s'acosta, eh?
2: Sí?
0: Jo crec que Julián Álvarez ja li ha comunicat al Atlètic de Madrid que vol deixar el club per fitxar pel Barça. Jo crec que sí. Però bueno, veurem. Jo ja saps que no... Què més?
2: No, que encara en futbol, avui les 9 del vespre, en directe a RAC+1. El Rayo Vallecano juga contra el Crystal Palace a la final de la Conference League. L'equip madrileny aspira a aixecar el seu primer títol europeu.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: I a les 7:21...
21: La xarxa de concessionaris Kia de Barcelona t'ofereix el trànsit.
0: Veiem com està la xarxa viària a aquesta hora del matí. Recordeu, avui, vaga nacional de l'ensenyament. No sabem si hi ha aquesta hora tall o n'hi haurà més endavant. Què tal, Ferran Aràndiga? Ens informa des del RAC. Bon dia, Ferran.
22: Bon dia, doncs comencem el dimecres de moment sense incidències per aquestes manifestacions i tampoc es registren ni accidents ni avaries. A hores d'ara parlem de poc a poc aquestes retencions habituals més ben formades, sobretot cap als voltants de la capital catalana. A hores d'ara parlem ja de congestió amb tot el vessant Besòs cap al nus de la Trinitat, destacant la C58 i la B20 cap a Santa Coloma de Gramenet. També a la C31 al terme de Badalona, que de retruc tot plegat ens deixa trams amb força aturades a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Cap al Vallès tenim retencions a la C-17 i C-59 a Parets i Caldes de Montbui, amb la lentitud habitual de fins a un quilòmetre en sentit sud. També tenim retencions per la C-58, com dèiem, ja des de Sant Quirze. Pel que fa a la AP-7, cues des de Mollet fins a Barberà, en sentit sud, i a Cerdanyola, en sentit nord. Per últim, pel que fa al Llobregat, circulació amb intensitat des del Papiol i Pallejà, per la A-2 i la B-23, i en sentit nord, 3 quilòmetres de cues des del Prat i Viladecans. De moment, això és tot des del RAC. Molt bon dia.
23: Vols saber com serà la mobilitat en el futur? Millor encara, condueix-la. Gamma Kia 100% elèctrica. 7 models elèctrics amb la tecnologia i l'autonomia que estaves esperant. Gamma Kia 100% elèctrica. El futur de la mobilitat elèctrica és ara. Vine a descobrir-la a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
24: Kia. Movement that inspires.
0: 7:22.

0: El món a RAC1 amb Jordi Basté.
1: 7:28.
0: Cada dia una idea.
2: La del Xavi Puig.
3: Ser la tortuga més ràpida del món.
4: La xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya t'ofereix aquest espai.
2: La proposta del Pep Prieto.
5: Aida va marcar una època de la comèdia televisiva i fer-ne una pel·lícula tenia els seus perills. Però Aida i Vuelta va molt més enllà del retrobament nostàlgic o de l'operació comercial. La cosa va d'entrar en el rodatge d'un capítol de la sèrie i de veure les dinàmiques entre els actors i les actrius, en un joc de metaficció que aposta per reflexionar, però mai perd de vista les ganes de divertir-nos. Més enllà dels gags, que en té uns quants de molt bons, l'experiment brilla perquè trenca una llança a favor de la impertinència en temps de correcció política i destaca, naturalment, pels seus esplèndids protagonistes. Trobareu Aida i Vuelta a Amazon.

0: El carburant puja i continues pagant de més? Ara és el teu moment. De l'11 al 31 de maig arriba el canvi a Omoda i Jaeco. Híbrids, híbrids endollables i elèctrics amb fins a 10.300 euros de descompte. Més tecnologia, més estalvi, més futur. No t'ho pensis, condueix el canvi. Xarxa de concessionaris Omoda i Jaeco de Catalunya.
1: L'aplicació de RAC1, ara fàcil, intuïtiva i renovada.
2: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
1: Escolta'ns al cotxe.
2: Amb l'aplicació connectada a Android Auto.
1: I a Apple CarPlay. Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
2: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
3: Són 7:45 del matí. Bon dia, Catalunya, i benvinguts al món. Pels que us acabeu de llevar, sapigueu que... Què hem de saber? Núria Travessa, Víctor Cullell, Albert Pedrol... Bon dia.
4: Bon dia.
5: Bon dia. Que els sindicats i el Departament d'Educació acosten posicions amb una nova proposta del govern que proposa un nou augment salarial als professors. Avui, però, hi ha vaga de mestres a tot Catalunya.
6: Àlex Caputellas deixa el Barça i avui a les 7 de la tarda jugarà el seu últim partit a l'estadi Johan Cruyff. La capitana se'n va després de 14 temporades i 38 títols. A les 11 del matí el club li ha organitzat un comiat institucional i a la tarda dirà adéu a l'afició. I les eleccions al Real Madrid es faran diumenge 7 de juny a Valdebebas i no al Bernabéu. El motiu és que coincideixen amb la visita del Papa Lleó 14 a la capital espanyola. Enrique Riquelme ha assegurat que té fitxada una estrella de la selecció espanyola. Tot fa pensar que és el migcentre del City, Rodri.
7: José Luis Rodríguez Zapatero declararà finalment els dies 17 i 18 de juny i no el dia 2. Havia demanat més temps per preparar la seva defensa.
5: Els Mossos d'Esquadra sospiten que abans de caure al buit, Isaac Andic va forcejar amb el seu fill. Segons el periòdico, la policia es basa en la petjada que va quedar just on es va precipitar el fundador de Mango.
7: 3 de cada 4 conductors admeten que quan es posen al volant insulten els altres. Ho diu l'última enquesta de la Fundació Línia Directa, que també apunta que la meitat fa servir el mòbil mentre condueix.
5: I Castelló de la Plana ara també es podrà dir Castellón de la Plana. La Justícia del País Valencià ha confirmat la castellanització del nom del municipi, tot i que l'Acadèmia Valenciana de la Llengua s'hi havia oposat.
6: I a la resta dels esports, Manolo González continuarà com a entrenador de l'Espanyol la temporada que ve. L'ha ratificat el nou director general esportiu, Monchi, després d'aconseguir la permanència.
3: I el temps?
1: Occident, perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure donant-t'ho tot, tot i tot... Et porta el temps.
3: Abel Caral, bon dia.
8: Bon dia. Un dimecres marcat de nou per la calor, que de fet s'intensifica, lluny d'afluixar. Encara sumarem 1 o 2 graus més en moltes comarques. A l'interior serà més fàcil arribar a passar els 30 graus i arribar als 35 a Ponent, a l'interior de la Vall de l'Ebre. No s'esperen precipitacions. Demà sí que a la tarda poden aparèixer alguns ruixats al Pirineu i al Prepirineu. I atenció demà, que a la costa i al prelitoral, en molts casos, encara sumarem 2 o 3 graus més.
9: Tornar a casa. Viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: I amb Natur i com cada matí, sapiguem la qualitat de l'aire, Bel.
8: Que el conjunt del país és entre bona i raonablement bona, però és regular per Osó, a Berga, a Montseny, a Begur, als Guiamets, al Priorat o a la Sénia i al Montsià. Regular per micropartícules a Montcada i Reixac i desfavorable també per micropartícules a Vilafranca del Penedès.
10: 11:20, seu central de l'equip estalvi de Naturgi.
11: Senyora Caldera, vostè ha de passar una revisió per funcionar com cal.
12: Si decideix no fer-ho, qualsevol grau que perdi podrà ser usat en contra seva.
11: I si vostè no té cap tècnic, tranquil·la, n'hi assignarem un dels millors.
10: Un altre cas resolt per l'equip estalvi.
13: Troba tots els seus consells a les xarxes socials de Naturgi.
3: I el trànsit.
14: Seat us ofereix aquest espai.
3: A comptar cotxes des del RAC, com cada dia. Ferran Aràndiga, bon dia.
15: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dimecres de moment sense incidències arreu de la xarxa viària catalana. A hores d'ara parlem de retencions habituals cap als voltants de Barcelona, sobretot el nus de la Trinitat, que ja circula amb moltes retencions per la C58, la C33 i la B20, i que de retruc afecta les dues rondes en sentit Llobregat. Lentitud des del Vallès també pels túnels de Vallvidrera, concretament des de la Floresta, i també retencions destacades a la AP7 entre Mollet i Barberà durant 6 quilòmetres, cues amb molta intensitat en sentit sud i en sentit nord entre Sant Cugat i Cerdanyola. Pel que fa al Llobregat, entrada densa com és habitual també per la A2 i la B23 des del Papiol i Pallejà. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
16: Això va passar l'any passat en un late night de màxima audiència. Un presentador molt, molt conegut parlava de cotxes amb un actor molt, molt famós. I l'actor famós va reconèixer orgullós que conduïa un Seat de tota la vida. De càsting en càsting, amb el seu SEAT, va aconseguir un Goya.
4: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou SEAT Ibiza o el nou SEAT Arona i continua rodant.
17: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
3: I a les 7:34 minuts, com sempre, obrim el diari del món a RAC 1. I comencem, com sempre, amb la lectura de la premsa en diagonal. Albert Pedral, bon dia.
6: Bon dia.
3: Marc Segués, bon dia.
18: Bon dia.
3: Marina Arbós, bon dia.
19: Bon dia.
3: Sergi Ambudia, bon dia.
20: Bon dia.
3: Avui totes les portades dels diaris tenen una gran protagonista, Alexia Putellas. La jugadora del Barça ha anunciat que deixa el club i avui els diaris l'eleven ja a la categoria de llegenda. Tots creuen que, sens dubte, canvia la història del futbol femení.
17: Assistència sanitària. La dels metges patrocina aquesta secció.
6: Fernando Polo escriu a Mundo Deportivo que Alexia se'n va amb una imatge immaculada i deixant una lliçó i una manera de fer que hauria de servir a tots els esportistes, sobretot els que comencen, i conclou que el seu adeu deixa un gran regust de boca.
18: El diari Esport, Javier Girado, afirma que quan d'aquí a uns anys mirem enrere per calibrar tot el que ha passat al futbol femení, el primer nom que ens apareixerà és el seu, però alhora avisa que la Lliga Femenina ha de fer una reflexió perquè perd la màxima representació del salt gegantí del futbol a l'estat.
19: A la portada de l'Esportiu llegim Alexia tanca una etapa de llegenda del Barça i afegeix que la futbolista és una icona de la revolució esportiva, però també social.
18: A La Vanguardia, Edurne Concejo titula Adeu a la reina i assegura que els culers han passat de l'eufòria de la quarta Champions a la tristesa per l'adeu d'Alexia. La descriu com a líder i emblema del barcelonisme i deixa clar que el seu llegat va molt més enllà dels 38 títols que ha aconseguit.
6: El periòdico li posa un semàfor verd i Francisco Cabezas titula el seu article amb un Cruyff, Pep, Messi i Alexia. Creu que la jugadora ja forma part de les icones que han aconseguit una transformació esportiva i cultural del club. I al mateix diari també hi escriu l'exblaurana Virginia Torrecilla. Diu que l'Alexia és una de les persones més importants de la seva vida perquè no només és la millor jugadora del món, sinó que a més és una lluitadora infatigable, diu, que sempre ha pensat en les altres.
18: El diari Ara també li posen un semàfor verd i recullen una dada que exemplifica el seu impacte. Diuen, abans d'Alexia, el Barça femení tenia 7 títols, ara en té 45. I en pàgines interiors, Raúl Zambrano creu que s'ha acabat una era, però que el llegat d'Alexia serà etern. Per tot plegat, el diari avisa, es mereix el millor comiat.
19: Al País, Ramon Besa aplaudeix Alexia per prendre una decisió tan dolorosa com sabia pel final d'un regnat. Escriu, l'agraïment s'imposa a qualsevol retret. Ha sigut pionera en el podi després de ser jornalera des de molt petita i s'ha acabat convertint en ídola de petites i grans. I conclou, Alexia ja ha canviat la història. Totes volen ser ella, les que hi són i les que vindran.
18: I a Madrid també en parlen. El diari Marca, David Menayo, creu que Alexia no només ha estat la millor futbolista del Barça, sinó que a més s'ha convertit en una ídola, una referent i l'ànima directament del club, i apunta que ella es mereix més que ningú triar el seu futur.
6: I el diari AS afirma, Alexia és el Barça i el Barça és Alexia. Després de batre tots els rècords d'aquesta història d'amor, viurà un descans. És un adeu des del cim.
21: Hi ha moltes maneres d'escollir. Pel preu, per una promoció, pel que et prometen. Però en salut també hi ha una altra manera. Escollir com ho faria un metge. Per això, els que en saben ho tenen clar. Assistència sanitària. La dels metges.
3: De fet, l'adeu d'Alexia Putellas ha tingut un impacte a nivell mundial. La majoria de diaris d'arreu del món se'n fan ressò.
17: Carburants BP t'ofereix la notícia que fa la volta al món.
18: Sí, els mitjans que més en parlen són els britànics pels rumors que Putellas podria fitxar per la Lliga Anglesa. The Times destaca que Alexia deixa el Barça després de 14 anys plens de trofeus i afegeix que el London City, club disruptor de la Lliga Femenina, la vol fitxar. I el diari The Independent diu que seria el traspàs més gran de la història de la Lliga Femenina Britànica.
19: A França, l'equip subratlla que el Barça es prepara per acomiadar una de les seves llegendes, una jugadora que descriuen com a icònica. Al seu torn, Le Figaro qualifica Putellas de llegenda i diu que la jugadora deixa el Barça després d'una temporada de somni.
18: I a Alemanya, el Frankfurter Allgemeine titula sorprenentment, Putellas abandona el Barça i considera una bomba pel futbol femení que la doble guanyadora de la pilota d'or deixi la Lliga Espanyola.
22: Ok, Nico, a la floristeria, parada curta, box i després directe al restaurant.
23: Fins i tot els pilots de Fórmula 1 condueixen cada dia. Audi Revolut Fórmula 1 Team recomana BP Ultimate amb tecnologia Acti per arribar fins a 840 quilòmetres més lluny l'any. Comparat amb combustibles bàsics i basat en un ús continuat de 13.000 quilòmetres, els beneficis poden variar. Informa't a ibp.es.
3: Qui ha debutat com a periodista esportiu?
18: Doncs el ministre de la Presidència i de Justícia, Félix Bolaños, aficionat del Rayo Vallecano, equip que avui jugarà la final de la Conference League. Creu que han arribat a aquesta fita a base de talent, perseverança, valentia esportiva, molt d'esforç i d'una connexió equip-afició com se n'han vist poques. Per això afegeix a l'article que escriu avui a La Vanguardia: si aquesta final es guanya, ho celebraré com una gesta increïble, però si es perd estaré exactament igual d'orgullós per haver estat testimoni que un equip de futbol humil i de barri ha aconseguit portar els valors que representa a una final europea. I acaba escrivint: Vallecas defensa ser el millor barri del món i el Rayo és el seu millor ambaixador.
3: Esport a banda, evidentment aquest matí els diaris generalistes continuen carregant contra el govern espanyol pel cas de José Luis Rodríguez Zapatero.
19: Sí, el País alerta que la Moncloa tem que el retard en la declaració de Zapatero allargui el via crucis i li bloquegi l'agenda un mes sencer.
0: L'ABC qualifica de juny infernal la cascada judicial de l'entorn de Sánchez. El diari toca el crustó al president espanyol per haver fugit al Vaticà ple terratrèmol. Escriu: li ha entrat de sobte una afició per una religió que ha ignorat sistemàticament. I el diari també remata dient: com més lluny millor, sense sessions de control i preguntes.
18: El Mundo titula en portada: Sánchez esblinda la seva bombolla internacional per esquivar l'escàndol Zapatero. Raúl Piña lamenta que cada vegada que Sánchez va a una cita internacional transite per una realitat paral·lela. A fora és aclamat i Espanya conviu amb pena.
19: I a La Razón, Jorge Fernández Díaz desaprova que Sánchez utilitzi el papa com a excusa per evitar donar la cara davant d'una situació que qualifica d'insostenible.
3: 20 minuts i les 8. Hola, Poix, bon dia.
2: Hola, bon dia. Mira, arriba la gran festa familiar de la bicicleta a Barcelona, sí, per fomentar una mobilitat sostenible i segura. El diumenge 31 de maig torna la bicicletada i la festa de la bici. Un recorregut popular de 12 quilòmetres per la ciutat que culminarà al passeig de Lluís Companys amb una gran festa, tallers per tots els públics i circuits per totes les edats i moltes sorpreses. Agafa la teva bicicleta i vine a viure una jornada única. T'esperem el diumenge 31 de maig a les 10 del matí a Aragó amb passeig a Sant Joan, així que no hi faltis.
3: Hidratats i en crema solar, eh?
2: Sí, sobretot.
3: Important.
7: Segur que has sentit parlar de la llei d'habitatge, però saps què diu? Diu que quan acabi el teu contracte de lloguer, el següent no te'l poden apujar. I també diu que si a la teva zona falten pisos, s'ha de construir més habitatge públic i protegit. En resum, que l'habitatge és per viure i no per especular. Això i molt més diu la llei d'habitatge. Aplicar-la depèn de la teva comunitat autònoma. Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana. Govern d'Espanya.
20: El confort és fàcil a l'estiu, si és Daikin.
24: Dormir tota la nit d'una tirada? En plena onada de calor?
20: Només els equips d'aerotèrmia de Daikin t'ofereixen la temperatura ideal dia i nit per menys d'un euro al dia.
24: Si busques el millor, recorda...
20: Només Daikin és Daikin.
25: Descobreix els màsters presencials i online de La Salle, una universitat internacional, tecnològica i emprenedora. Forma't en les àrees amb més projecció: enginyeria, intel·ligència artificial, ciberseguretat, gestió de projectes, business, filosofia, arts digitals i arquitectura. Inscriu-te a les sessions informatives online a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull. Be real, be you.
26: En aquell moment vaig veure la meva vida passar i havia de viure més.
27: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
28: 25 anys a Wall Street, en el centre de les finances globals. Ara, aquesta experiència és al teu abast de la mà de Pedro Escudero. Inverteix com els grans inversors institucionals des de només 500 euros. Amb Silverway Asset Management, el teu futur no s'improvisa, es construeix. Comença avui a silverway.com.
29: Necessites renovar casa teva? Arriben els dies sense IVA de Conforama. Preus increïbles en sofàs, matalassos, mobles, tot sense IVA. Preus realment baixos només del 22 al 27 de maig. Conforama.
30: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
1: A Repsol et donem el doble d'estalvi quan posis carburant fins al 31 de maig, perquè estalvies més durant més temps. Perquè pagant amb Wilet t'estalvies 10 cèntims al litre de saldo si poses carburant a totes les nostres estacions de servei. I a partir del 31 de maig mantingues els 10 cèntims per litre contractant la tarifa tranquil·líssima de llum de Repsol. Tindràs un preu estable durant 5 anys a la factura, sense compromís de permanència i amb la confiança i la seguretat que et dona una marca líder. Més informació a repsol.es/otraenergia. Repsol, amb tota l'energia.
5: Fes t'entendre amb mi, Di.
8: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
5: Crec que m'he enamorat.
8: Normal, amb aquests preus.
5: Aquesta setmana estalvia amb el filet de pollastre cruixent a 3,65 al mig quilo.
8: I el meló a 0,99 al quilo. Aldi.
5: Que poc que costa comprar bé.
9: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
10: Quan veus entre setmana en un museu una persona que s'asseu davant d'un quadre, l'observa amb molta calma i després s'aixeca i fa exactament el mateix amb el següent. Quan veus algú així, sempre et ve al cap la pregunta:
11: i aquest? A què es dedica?
10: Doncs a viure. Es dedica a viure. Amb el Cuponàs de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cuponàs de l'11. Sigues ric en viure.
12: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
13: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar en bici i sortir en barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
17: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
3: 7:45. Continuem amb la lectura de la premsa en diagonal aquí al món a RAC 1. Qui se li penjarà aquest matí l'ordinador?
0: A Javier Bardem s'hi llegeix l'article de Fernando Navarro a El Español. El bateja com a Bardem l'oportunista i critica que l'actor digués al Festival de Cannes que Espanya és un país masclista. Escriu: si hi ha una lliçó que ja hauríem d'haver pres en aquesta etapa de l'Iran és que els que alcem els podis morals acostumen a ser els pitjors de cada casa.
3: I aquí tampoc li agradarà avui el diari?
19: A Cristiano Ronaldo, perquè The Independent ha fet una llista dels 50 millors jugadors de la història dels Mundials i no l'ha inclòs. La secció d'esports del diari ha triat noms com Pelé, Maradona, Beckenbauer, Zidane, Messi i fins i tot Mbappé, però fan explícit que no hi posen a Cristiano Ronaldo. Per què? Doncs, per exemple, perquè recorden que mai ha marcat en eliminatòries de la Copa del Món.
3: Martí Esteban, bon dia.
14: Bon dia.
3: Quina notícia falsa hem trobat avui dimecres?
14: Que el celler de Can Roca ofereix reserves a canvi d'una transferència bancària prèvia.
3: Mare meva.
14: Sí, és el que sol·liciten en un web que és fraudulent i que han denunciat des del mateix celler. De fet, alerten que ells no demanen cap transferència per reservar taula i recorden que la seva web és cellercanroca.com.
3: Cellercanroca.com. Lluna Belani, bon dia.
15: Bon dia.
3: Els camells poden ser clau en la lluita contra la bola.
15: Uns investigadors de la Xina han desenvolupat un anticòs basat en el sistema immunitari dels camells. Després d'immunitzar-ne dos amb proteïnes de diverses variants, han aïllat petits fragments d'anticossos per dissenyar un tractament que pugui combatre diverses espècies de bola.
3: Abel Caral, bon dia.
16: Bon dia.
3: Troben pols d'estrelles mortes al gel de l'Antàrtida.
16: Els científics han detectat al gel un element molt concret, el ferro 60, estrany de trobar a la Terra. És un element que es genera durant les explosions de supernova que marquen el final d'una estrella amb molta massa. Durant milions d'anys, aquestes partícules poden recórrer distàncies enormes fins a acabar atrapades en planetes, oceans o capes de gel, com les de l'Antàrtida. En podeu llegir més detalls a rac1.cat.
3: Parlant de medicaments, el canvi climàtic augmenta la resistència dels virus contra els antibiòtics.
14: Sí, el principal motiu continua sent que els utilitzem massa i els virus s'hi acostumen, però un estudi conjunt fet per investigadors de diversos països conclou que l'augment global de les temperatures també altera l'estabilitat ecològica microbiana i accelera la resistència entre els reservoris humans, animals i ambientals. Ho explica The Guardian.
3: I la NASA contracta Jeff Bezos.
31: Santander t'ofereix la notícia econòmica.
15: La idea és acabar construint una base a la Lluna per a instal·lar-hi una colònia humana en la propera dècada. Aquest any, l'agència espacial llançarà 3 missions robòtiques d'empreses privades. La primera, la del fundador d'Amazon, que té una altra empresa que es diu Blue Origin i que provarà un aparell per aterrar el satèl·lit. Ho llegim al 5 dies.
32: No us ho creureu, però jo el meu primer dia de feina vaig aparcar a la plaça del CAP.
33: Espera, que jo vaig començar amb una franquícia de truites i sóc al·lèrgic a l'ou.
28: Al Santander creiem que els començaments mai no són perfectes. Per això ara és el moment de començar i continuar millorant cada dia. És el moment. Santander.
3: I a 12 minuts per les 8, un cop d'ull a les xarxes.
2: Xocolata Geelong patrocina aquesta secció.
3: Guillem Tarrés, bon dia.
4: Bon dia. Una de les coses que més m'ha impressionat relacionat amb les xarxes socials va ser quan vaig descobrir que les meves cosines petites fan servir TikTok i Instagram com a cercadors. Quan tenen un dubte, volen buscar un producte o fer qualsevol consulta, obren abans el cercador de TikTok que el de Google. Al principi em va sorprendre, però des que se'm va obrir aquesta nova possibilitat, que per mi ni existia, he de confessar que per certes coses ara jo també ho faig. Ja fa temps que Instagram i TikTok s'han convertit en la meva guia de restaurants, botigues i cafeteries. En general, la meva eina de descoberta de productes. I justament avui he vist que Meta ha publicat un informe que assegura que les xarxes socials ja han superat a Google com a canal principal per descobrir productes i marques. És cert que hi pot haver biaix, perquè l'informe el publica Meta, l'empresa d'Instagram i Facebook, però buscant més informació he trobat un estudi de eMarketer, una empresa independent que confirma la tendència. El 51% de la generació Z comença la cerca de productes a TikTok o Instagram, mentre que només 1 de cada 5 usuaris ho fa per Google. Un canvi real que, de moment, afecta principalment els més joves. I jo, que m'enreia de les meves cosines.
2: A Xocolata Geelong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Geelong, la xocolata, xocolata.
3: La notícia fric.
6: La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai.
3: Jordi Saumell, bon dia.
7: Bon dia, ens surt a Molina de Segura, a Múrcia, perquè diversos veïns van trucar a la policia perquè havien vist un animal, deien, perillós, o algun animal estrany per la zona. Els agents es van activar i preparar per trobar-se un perill potencialment perillós fins que van localitzar l'objecte de l'alarma, que literalment era un objecte, sí, no un animal. Es tractava d'un tigre de mida XXL, però de peluix.
3: Avui dimecres fem lectura de la premsa del Cor en Diagonal.
7: O l'entrevista de la model i presentadora Paloma Lago, que parla per primera vegada del sobreseïment provisional de la denúncia que va posar contra un exconseller de la Junta. L'acusava d'agressió sexual i de submissió química, però de moment s'ha rebutjat per manca d'indicis suficients. Paloma Lago diu que continuarà intentant demostrar els fets. I a la revista Semana llegim que hi ha preocupació per l'estat de salut de Pepa Flores, el seu estat anímic després de la mort de la seva parella i el seu ingrés hospitalari fa 4 mesos han fet que les seves filles hagin hagut de prendre importants decisions, per exemple, vendre's un àtic i una finca que Pepa Flores tenia a Màlaga i valoren contractar una persona que estigui per ella les 24 hores.
3: Per cert, avui que és Sant Eutropi, és l'aniversari de...
7: El cantant de Crowded House, Neil Finn, It's Feel Like Nothing Matters in Our Private Universe, que fa 68 anys, el director de cinema Giuseppe Tornatore, Cinema Paradiso, l'home de les estrelles, 70 anys, i la cantant i actriu Ana Belén, Tiembles, amor mío, como una gota de rocío...
3: Agapimú.
7: Molt bé, fa 75
3: anys. 75 anys. Ara que parlàvem de la Pepa Flores, preguntava quants anys deu tenir. 78 té ja la Marisol.
18: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a ca la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
3: Molt bé.
18: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres al cap de setmana.
3: Perfecte.
18: Arribarem a tot?
3: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
20: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
3: I amb quina contraportada tanquem el repàs dels diaris del món RQ d'avui dimecres, Martí?
14: La del País, que parla amb Xavier Berneda.
3: Hombre.
14: Il più grande capo...
3: Afecte.

0: Coneixes Munt, la marca número 1 de cosmètica natural i ecològica feta a Catalunya. Tot va començar fa 30 anys amb una petita botiga al barri de Gràcia i avui pots gaudir dels seus cosmètics als millors herbolaris de Catalunya. Rosa mosqueta regeneradora, arbre del te purificant, tot fet amb ingredients ecològics per cuidar la teva pell cada dia. Troba'ns a les millors botigues naturals i també a munt.es.
1: Persona compta, per tal de construir junts el demà que volem avui. Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030, Govern d'Espanya.
2: Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre. Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
3: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... i tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
4: L'altre dia em quedo tirada amb el cotxe.
5: I què?
4: Negra nit. Uf. I perduda no sé on.
5: Oh.
4: Sort del RAC. Els vaig avisar, em van enviar un mecànic i en un moment, cotxe arreglat.
6: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
7: Creuer pel Mediterrani embarcant a Barcelona? Esperat. Viatjar amb begudes incloses? Esperat.
8: Descobrir la màgia del Mediterrani des de 893 euros, inesperat.
7: MSC Cruceros, best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
9: Creus que l'estàs buscant, que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe, és el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
10: Multiòptiques presenta les noves lents progressives ProEye dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara les teves segones ulleres progressives Mo gratis. Mo, només a Multiòptiques.
11: Fes t'entendre amb mi, Di.
12: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
11: Crec que m'he enamorat.
12: Normal, amb aquests preus.
11: Aquesta setmana estalviem pel filet de pollastre cruixent a 3,65 al mig quilo.
12: I el meló a 0,99 al quilo. Aldi.
11: Que poc que costa comprar bé.
13: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula. La seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitea Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
14: Hi ha persones amb energia pròpia que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmeten optimisme als que els envolten. I també les coneixes perquè estalvien i consumeixen energia de forma més eficient. I això les fa més felices i el planeta també. L'autoconsum canvia la teva vida i transforma l'energia de tothom. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil. IDAE, Govern d'Espanya.
15: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
16: 3 minuts i les 8.
17: A Ametller Origen tenim una manera de fer que ens dona productes únics, tan únics com la cançó d'avui del món.
16: Amb la Isabel Vinaixa.
18: Joia, peça d'or o d'un altre metall preciós que hom porta com a ornament. Qualsevol cosa d'un valor extraordinari o persona digna de gran estima. Són i seran protagonistes en pel·lícules, sèries, herències i regals guardats en caixes fortes. No cal dir noms, Zapatero a sus zapatos. Seguirem el cas escoltant una joia de cançó. Gold, dels britànics, és Panda Ovals.

0: Avui estem amb l'Ona Dell, tècnica agrícola d'Ametller Origen. Ona, si et dic sabor d'estiu, què em respons?
1: Albercoc, sens dubte. Tenim més de 109 hectàrees de camps propis. Nosaltres sempre busquem la màxima dolçor i nutrients. Per això els deixem madurar a l'arbre. I d'allà, directament a les safates que trobes a les botigues.
2: A Ametller Origen, tot el que tastes té un perquè.
3: RAC 1. Això va passar l'any passat en un late night de màxima audiència. Un presentador molt, molt conegut parlava de cotxes amb un actor molt, molt famós. I l'actor famós va reconèixer orgullós que conduïa un Seat de tota la vida. De càsting en càsting, amb el seu Seat, va aconseguir un Goya.
4: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou Seat Ibiza o el nou Seat Arona i continua rodant.
5: Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: decisió que RAC1 us va avançar fa setmanes ja és definitiva. Alexia Putellas deixa el Barça, la capitana blaugrana, una de les millors futbolistes de la història i referent absolut del futbol mundial, posarà punt final a la seva etapa al club després de 14 temporades al primer equip. Avui, a les 11 del matí, compareixerà públicament, en directe per RAC1, per explicar els motius d'una decisió que segurament estarà carregada d'emoció. Alexia marxa convertida en la gran icona del millor Barça femení de tots els temps. La doble pilota d'or deixa enrere una trajectòria increïble i incomparable. Més de 500 partits amb la samarreta del Barça, més de 230 gols i un palmarès extraordinari amb lligues, Champions i Copes que han situat el Barça al cim del futbol europeu. Però més enllà de les xifres, el seu llegat va molt més enllà del terreny de joc. Ha estat la líder d'una generació que ha canviat per sempre la dimensió del futbol, tant a Catalunya com a Europa. Entre els motius principals, segur, de la seva decisió, hi ha la sensació que té que és el moment adequat per tancar el cercle. Alexia considera que deixa el Barça en el millor escenari possible, dominant Europa amb una estructura consolidada i amb una nova generació de futbolistes preparada per assumir el protagonisme. En aquest sentit, la capitana entén que ara toca fer un pas al costat perquè les joves jugadores que pugen amb força des de la base tinguin més espai i responsabilitat dins del projecte. També pesa el desgast físic, el desgast emocional acumulat després d'uns últims anys molt exigents. La greu lesió del genoll abans de l'Eurocopa del 2022 va marcar un abans i un després en la seva carrera. Tot i tornar a competir al màxim nivell i recuperar un paper importantíssim dins l'equip, Alexia ha hagut de conviure també en moments complicats i amb una enorme pressió mediàtica i esportiva. La seva sortida tanca una etapa històrica al Barça. Se'n va la futbolista que va aixecar el club fins a convertir-lo en referència mundial i també la veu més potent de tota una generació que va lluitar per professionalitzar el futbol femení. El Camp Nou, Stamford Bridge, Eindhoven, Oslo ja formen part de la seva història. La història d'ella, però també ella formant part de la història del Barça. Són les 8:02 minuts, benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Vinga, va, Peu a Terra, que és dimecres 27 de maig del 2026.
2: Un dimecres s'ha començat amb ambient una mica fresc o fred en sectors de l'interior del país, però que després al centre del dia no tindrà res a veure. Calor intensa, de fet, en molts casos sumem 1 o 2 graus, serà més fàcil arribar o passar els 30 graus a l'interior i arribar als 35 cap a Ponent, a la zona més interior de la Vall de l'Ebre. No s'esperen precipitacions, amb domini del sol. Demà la calor encara en molts casos s'intensificarà una mica més.
0: I pel que fa al trànsit, ara mateix no hi ha retencions més enllà de les habituals. De seguida ampliem aquestes informacions, però abans els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. De seguida repassem tots els detalls de l'adeu de l'Alexia Putellas, que avui s'acomiada del Barça com una autèntica llegenda, i també anirem cap a Roma, perquè aquest matí Pedro Sánchez respondrà per primera vegada les preguntes dels periodistes en ple terratrèmol pel cas que esquitxa José Luis Rodríguez Zapatero. Però abans, avui, mestres i professors tornen a sacsejar els carrers d'arreu de Catalunya amb una vaga nacional, la segona del cicle de protestes que han convocat per aquest tram final del curs. Els sindicats majoritaris fan una altra crida a buidar les aules d'escoles i instituts per omplir els carrers. Les demandes són molt conegudes, reclamen millores salarials, una reducció de les ràtios i més recursos per als alumnes amb necessitats especials. Ahir els sindicats convocants ens van reunir fins a última hora del vespre amb la consellera Esther Niubó al Departament d'Educació. No en va sortir cap acord, però es comença a percebre un cert optimisme després que els uns i els altres parlessin obertament de punt d'inflexió. La USTEC, la Intersindical, la CGT i el Sindicat de Professors de Secundària han aconseguit que la conselleria obri la porta a pujar el sou a tots els docents, sense distincions, que és just el que reclamava des del primer dia. El problema ara és posar-se d'acord, evidentment, amb les xifres. Té tots els detalls l'Eudald Martínez.
3: La nova oferta del Departament d'Educació passa per crear un nou complement de sou per tot el professorat. El departament el xifra en prop de 40 euros bruts al mes, que s'haurien de sumar a l'augment ja pactat amb Comissions Obreres i la UGT al març. Entre una cosa i l'altra, l'augment salarial dels docents seria d'aproximadament 300 euros mensuals d'aquí a 3 anys, per sobre dels 200 que hi havia fins ara sobre la taula. El departament, a més, també ha obert la porta a retornar el deute pendent de les retallades del 2012. Els sindicats ho veuen com una passa endavant, tot i que encara insuficient. Ho deien Yolanda Segura d'USTEC i Ignasi Fernández, de professors de secundària.
4: Doncs avui, per fi, sembla que ja parlem el mateix idioma amb el Departament d'Educació. no és suficient, encara estem lluny de poder dir que arribarem a un acord.
5: No hi ha cap acord, ni tan sols hi ha un principi d'acord, però potser podria ser el final d'un desacord.
3: El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, també és optimista, però admet que queda feina per fer.
6: Ens hem emplaçat a demà a continuar treballant sobre totes aquestes qüestions i d'altres, per tal de poder concretar alguns elements de l'acord, doncs segurament en aquest sentit que no estàvem prou aterrats i així continuar rebaixant aquesta tensió.
3: Uns i altres es tornen a reunir avui a partir de les 3 de la tarda.
0: Ara bé, com que els uns i els altres encara no han tancat cap acord, els mestres i els professors mantenen la pressió als carrers. A diferència de la majoria de vagues de les últimes setmanes, avui no s'esperen talls de carretera, ara a primera hora, no se'n descarta a mig matí. Les primeres concentracions estan programades d'aquí a una estona, entre les 9 i les 10 del matí, a Barcelona, Granollers, a Girona, Lleida, Tarragona i a Torredembarra. Cada convocatòria tindrà un format diferent, des de manifestacions fins a concerts, passant per taules rodones o dinars populars. Per exemple, a Barcelona, els sindicats majoritaris han citat els mestres i professors d'aquí un parell d'hores, a les 10, a Pla de Palau. Des d'allà baixaran fins a la zona de les Drassanes i s'instal·laran una bona estona per dinar una rosada. La vaga al sector educatiu també s'estén als treballadors al lleure. Aquesta nit, ells també han preparat una acció de protesta a 7 de les 8 cases de colònies que gestiona Fundesplai. Per fer-se sentir, pararan màquines i abandonaran les instal·lacions. El delegat de la CGT Fundesplai, Pol Deirós, explica a RAC1 els motius de la protesta.
7: Treballem més de 11 hores per jornada sense descans mínim, que marca l'Estatut dels Treballadors, que cobrem per sota conveni i no rebem la formació necessària per als riscos laborals, als quals estem exposades, com els esports d'aventura o el caiac a Sau.
0: A Barcelona també està en marxa una altra vaga, recordem la dels bibliotecaris. Ahir van començar una aturada indefinida per reclamar millores laborals. De moment, el seguiment ha estat massiu en 37 de les 40, 37 de 40 biblioteques de Barcelona tancades. 8 i 7 minuts, en parlàvem al davantal. Alexia Putella jugarà avui el seu últim partit amb la samarreta del Barça. Serà a les 7 de la tarda a l'estadi Johan Cruyff contra la Reial Societat. El seu adeu era de domini públic, sobretot des de que ja fa dies el món arracusa expliquéssim que la davantera de Vallesana tenia ja l'adhesió presa i que només era qüestió de temps que la fes pública. Tots estaven pendents d'això, de l'anunci oficial que va arribar ahir. Alexia Putella, llegenda i emblema del barcelonisme, comunicava en un vídeo a les xarxes socials que marxa del Barça aquest estiu.
8: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar mitges. I jo reconec que m'he buidat. Per això volia dir-vos que aquest dimecres serà el meu últim partit com a jugadora del Futbol Club Barcelona. He estat i sempre seré una culer més com vosaltres.
9: Per això no vull que sigui un moment trist.
8: Això només és una etapa que s'acaba. Però per sort, vaig néixer i moriré culer. Per tant, ens tornarem a veure. Visca el Barça, sempre per sempre.
0: La capitana deixa el Barça com una icona del club i com la màxima representant del creixement del futbol femení a casa nostra. En 14 temporades ho ha guanyat absolutament tot amb la samarreta blaugrana. 38 títols, entre els que destaquen 4 Champions, 10 Lligues, 10 Copes de la Reina i 6 Supercopes d'Espanya. Alexia també va ser la primera futbolista del Barça que va guanyar la pilota d'or. I no ho va fer una vegada, no. Ho va aconseguir 2 cops consecutius, el 2021 i el 2022. De fet, aquest any torna a tenir números de repetir l'èxit després de guanyar els 4 títols possibles i firmar una gran temporada en què s'ha tornat a consolidar després de la greu lesió que va patir el genoll fa 2 anys. Alexia és història viva del Barça i ha jugat 507 partits i només Melanie Serrano la supera amb 516. Les seves xifres són escandaloses i el club blaugrana vol que s'acomiadi per la porta gran. Albert Pedrol.
10: Alexia també és la màxima golejadora de la història de l'equip amb 232 gols i la segona del club només per darrere de Leo Messi. També va marcar el primer gol a l'estadi Johan Cruyff i el primer de l'equip femení al Camp Nou. Per aquest motiu el Barça vol fer-li un comiat a l'altura de la seva llegenda. Abans del partit d'aquesta tarda el club li ha organitzat un acte davant de tots els mitjans a les 11 del matí. Evidentment RAC1 serà i també seran les seves companyes d'equip, a més de Joan Laporta i la seva mà dreta, Rafa Juste.
0: Recordeu que Alexia Putella es va començar formant a l'Espanyol i després va estar jugant 5 anys i va ser amb només 16 anys, va debutar ja a primera. Si aquest matí doneu un cop d'ulls als diaris, veureu que Alexia Putellas és protagonista gairebé tot arreu. La majoria qualifica la capitana del Barça com una autèntica llegenda i tots creuen que ha canviat la història del futbol femení. Informa Marina Arbós.
11: A Mundo Deportivo, Fernando Polo escriu que Alexia se'n va amb una imatge immaculada i deixant una lliçó i una manera de fer que hauria de servir a tots els esportistes, sobretot els que comencen. El diari Esport, Javier Giraldo, afirma que quan d'aquí uns anys mirem enrere per calibrar tot el que ha passat en el futbol femení, el primer nom que ens apareixerà serà el seu. però alhora avisa que la Lliga Femenina ha de fer una reflexió perquè perd la màxima representació del salt gegantí que ha fet el futbol a l'estat. A la portada de l'Esportiu llegim: Alexia tanca una etapa de llegenda al Barça, i afegeix que la futbolista és una icona de la revolució esportiva, però també social. A La Vanguardia, Edurne Concejo titula Adeu a la reina. La descriu com una líder i emblema del barcelonisme i deixa clar que el seu llegat va molt més enllà dels 38 títols que ha aconseguit. El periòdico Francisco Cabezas titula el seu article amb un Cruyff, Pep, Messi i Alexia. I al mateix diari també hi escriu l'exblaugrana Virginia Torrecilla. Diu que l'Alexia és una de les persones més importants de la seva vida, perquè no només és la millor jugadora del món, sinó que, a més, és una lluitadora infatigable que sempre ha pensat en els altres. A l'Ara recullen una dada que exemplifica el seu impacte. Abans d'Alexia, el Barça femení tenia 7 títols, ara en té 45. I en pàgines interiors, Raúl Zambrano creu que s'ha acabat una era, però que el llegat d'Alexia serà etern. I al País, Ramon Besa aplaudeix Alexia per prendre una decisió tan dolorosa com sàvia pel final d'un regnat i conclou: l'Alexia ja ha canviat la història. Totes volen ser ella, les que hi són i les que vindran.
0: De fet, aquest adéu d'Alexia Putellas també ha tingut un impacte mundial. Prova d'això és que la majoria de diaris d'arreu del món també es fan ressò del seu adéu de Can Barça. Se'ls ha llegit la Lluna Belani.
12: Els mitjans que més en parlen són els britànics pels rumors que Putellas podria fitxar per la Lliga Anglesa. The Times destaca que Alexia Putellas deixa el Barça després de 14 anys plens de trofeus i afegeix que el London City, club que està sacsejant la Lliga Femenina, la vol fitxar. I el diari The Independent diu que seria el traspàs més gran de la història de la Lliga Femenina Britànica. A França, l'equip subratlla que el Barça es prepara per acomiadar una de les seves llegendes, una jugadora icònica. Al seu torn, Le Figaro qualifica Putellas de llegenda i diu que la jugadora deixa el Barça després d'una temporada de somni. I a Alemanya, el Frankfurter Allgemeine titula sorprenentment Putellas abandona el Barça i considera una bomba per al futbol femení que la doble guanyadora de la pilota d'or deixi la Lliga Espanyola.
0: De la dimensió d'Alexia Putellas i la transcendència que té el seu comiat del Futbol Club Barcelona, escoltem el comentari que signa la periodista de RAC1 i col·laboradora del món a RAC1, Clara Rodergas.
13: A d'ambiciosa, L de lluitadora, E d'emblema, X de xalà, I d'icona, A d'aura. Ha arribat el dia, Alexia Putellas segura s'acomiada del Barça, del club de la seva vida, després de 14 anys meravellosos en què ho ha aconseguit tot dins el camp, però també fora. Un llegat que fins i tot potser és més important. La transformació social, obrir portes, crear un espai per la dona que abans no existia al món del futbol. Alexia marxa del Barça, aquell titular traumàtic que esperes no llegir mai fins que toca. I Alexia marxa per la porta gran. Ha recuperat la seva millor versió, després d'una lesió, i deixa l'equip al cim més alt després d'haver aconseguit un altre Champions. Pot marxar en pau, tranquil·la, i així ho fa, sabent que darrere venen les seves deixebles disposades a allargar l'èxit blaurana. Marxa un trosset de l'escut del Barça. És una sortida que fa molt mal pel que representa. Potser la decisió es podria haver comunicat abans, però ningú li pot retreure res a Alexia, que s'ha guanyat el dret a marxar on i quan vulgui, i avui mereixerà el millor comiat possible. El seu pare, sempre present, somriu des del cel orgullós del que ha aconseguit, i nosaltres, els culers, només podem dir-te gràcies, capitana. Ara la reverència te la fem nosaltres.
0: Encara futbol, adéu d'Alexia Putellas, que seguirem a partir de les 11 aquí al Món a RAC1. Ha eclipsat una altra notícia molt important. Agafeu l'agenda perquè les eleccions a la presidència del Real Madrid ja tenen data, diumenge 7 de juny. La data més o menys l'intuïen, però la sorpresa és que els socis del Club Blanc estan convocats a votar a la ciutat esportiva de Valdebebas, en lloc de l'estadi Santiago Bernabéu, que seria el més lògic. El motiu? Doncs que les eleccions coincideixen amb la visita del Papa Lleu XIV a la capital espanyola. El pontífex hi serà del 6 al 9 de juny, i com que el 8 té un acte multitudinari al Santiago Bernabéu, Florentino Pérez s'ha volgut curar en salut. Ara serà molt interessant saber si el canvi de seu dificulta la participació, perquè Valdebebas es troba a 11 quilòmetres del Bernabéu, lluny del centre de la capital d'Espanya i mal connectat, sense metro. De fet, per arribar en transport públic des de l'estadi, cal agafar un tren de Rodalies d'aproximadament una hora. Altre motiu que fa pensar que aquestes eleccions són, entre cometes, estranyes, és que Florentino Pérez ha negat la possibilitat de fer un cara a cara, ni un cara a cara, amb el nou candidat a la presidència del Real Madrid. La cosa positiva és que a Madrid, al Real Madrid, sí que es pot votar per correu. Però, malgrat les dificultats, uns 70.000 socis estan cridats a votar perquè, per decidir si volen que continuï Florentino Pérez o si opten pel canvi que proposa Enrique Riquelme. El representant de l'alternativa intenta convèncer el madridisme amb promeses electorals. Dilluns, el diari ABC va assegurar que tenia fitxades dues estrelles internacionals i ara la COPE ha pujat l'aposta, avança que una d'elles juga a la selecció espanyola de futbol. Té molts per escollir, evidentment. El candidat, vaja, tots, el candidat no n'ha dit el nom, però a Madrid donen per fet que es tractaria del migcampista del City, Rodri.
14: Si yo soy presidente del Real Madrid...
15: ¿Son dos españoles?
14: Habrá un jugador del Real Madrid...
15: En el Mundial.
14: ...que habrá jugado el Mundial.
15: Está en la selección española y no juega en el...
14: Mundial con la selección española, claro. No es...
15: A ver si es la Ming.
14: A ver, bueno, oye, hay muchos.
0: Però això no és tot. Enrique Riquelme també ha assegurat que té lligat un director esportiu i també un entrenador. Sobre el tècnic, n'ha donat alguna pista. Actualment té equip i mai s'ha assegut a la banqueta del Santiago Bernabéu. Tot això descartaria Jürgen Klopp.
14: Yo tengo entrenador del Real Madrid, sí.
15: ¿Lo tiene?
14: Sí.
15: ¿Tiene ya
14: Yo
15: el entrenador?
14: Tengo entrenador del Real Madrid. Tengo director deportivo del Real Madrid. Yo dije, estamos cerrando la condición. Y con estos perfiles estamos trabajando los fichajes para el Real Madrid.
15: Pero vamos a ver, vamos a ver. Usted me está diciendo que en seis días ha cerrado dos estrellas internacionales, un director deportivo y un entrenador para el Madrid.
14: Sí.
0: En canvi, Enrique Riquelme coincideix amb Florentino Pérez quan li pregunten pel cas Enriquez Negreira. Ell també creu que el Barça va cometre corrupció esportiva. Ara bé, l'empresari de 37 anys dispara contra Florentino Pérez perquè entenc que l'ha començat a perseguir tard i malament.
14: Preocupa el club desde que se salió de la Superliga. El Barça, ¿y antes? Mientras que era socio de la Superliga, aquí había que ayudar al Barça, un Barça fuerte. Y había que ayudar en la financiación y los avales. Oye, ahí sí que no, ahí es otra de las líneas rojas. No sé, es un fraude. ¿Y sabes lo que va a pasar? Que por no haber apretado en aquel momento, es que probablemente se vaya de rositas.
0: L'entrevista d'Enrique Riquelme a la COPE va ser llarga i ja se sap que això habitualment incrementa el risc de pixar fora de test en algun moment. Doncs bé, dit i fet, l'empresari va demostrar que en determinats temes encara està en blanc i negre. El problema és que només té 37 anys, la criatura.
16: Cuando queda a cenar con sus amigos, ¿siempre paga usted o van a escote?
14: Si hay mujeres, siempre pagan los hombres. Lo siento.
0: Jesús. En canvi, l'actual president del Real Madrid, Florentino Pérez, encara no es prodiga pels mitjans. Una, ni falta que la fa, i segona, millor que no ho faci. I ahir sí que va presentar la seva candidatura, que es diu Mucha Historia por Hacer.
17: Dirigir el club más grande del mundo no se improvisa. Se necesita pensar a largo plazo y ser capaz de mantener el rumbo. Hemos transformado al Real Madrid en el club más valioso del mundo, con mayores ingresos, con la mejor reputación y es la marca más valiosa del planeta. Pero el mundo cambia cada día.
0: De moment, Florentino va a la seva com si Riquelme ni existís. 8 i 18 minuts, ho dèiem a l'inici, avui la política espanyola passa per Roma. Per Roma. És Roma? Sí, és Roma. Per primer cop des que ens vam assabentar que l'Audiència Nacional investigava José Luis Rodríguez Zapatero en un cas de presumpta corrupció, el president del govern d'Espanya, Pedro Sánchez, respondrà a les preguntes dels periodistes en una roda de premsa agendada a les 11 del matí a l'ambaixada espanyola al Vaticà, perquè abans a les 9, d'aquí a menys d'una hora, Pedro Sánchez té programada una reunió amb el papa al Palau Apostòlic a la plaça de Sant Pere. Quan es va fer pública la imputació de Zapatero, ara fa 8 dies, Pedro Sánchez va prometre que donaria explicacions per dissipar els dubtes que el sobrevolen. El PSOE confiava que fos prou convincent per extingir o, si més no, apaivagar l'incendi que havia desencadenat la investigació. Però a l'hora de la veritat, Zapatero s'ha fet fonadís. S'ha limitat a designar un portaveu perquè el defensi i s'ha reclòs a casa seva amb els seus advocats per preparar la declaració com a imputat davant del jutge José Luis Calama. Estava prevista pel dimarts que ve, el dia 2 de juny. No sé jo si la decisió que la defensa de l'expresident espanyol va demanar posposar-la per guanyar temps i estudiar fons el sumari, que té més de 4.000 pàgines, el magistrat va dir que endavant els advocats de Zapatero i finalment l'ha citat els dies 17 i 18 de juny, d'aquí 3 setmanes. L'ajornament segurament ha anat bé l'antic líder del PSOE, però és que ha allargat el calvari dels seus companys de partit, Pedro Sánchez inclòs, que esperaven en candeletes les explicacions de Zapatero per disposar d'arguments convincents per continuar-li fent costat. He de dir que tampoc és gaire bo per ell, que no sé jo, per això ho deia, esperar 15 dies més a saber les explicacions de Zapatero, tenint en compte que els mitjans de comunicació van que volen i en alguns casos el que volen són els trets metafòrics cap al PSOE. A la Moncloa són conscients que no poden xutar la pilota endavant fins al 17 de juny i avui llançaran Pedro Sánchez dels Lleons. L'equip del president espanyol sap que la roda de premsa d'aquest matí al Vaticà serà pràcticament un monogràfic Zapatero, però no pot defugir l'escàndol 3 setmanes més. Fins ara a Pedro Sánchez només l'hem sentit comentar la imputació del seu antecessor socialista de puntetes quan, fa una setmana, Alberto Núñez Feijóo li va retreure la sessió de control del Congrés. Des de llavors, ni piu. Enviat especial de RAC1 al Vaticà, Arnau Mañé.
18: Fins ara, Pedro Sánchez s'ha escapolit del cas Zapatero com ha pogut. Resposta a Feijóo des de l'hemicicle ara fa una setmana i poc més. Totes les explicacions les guarda per avui en la roda de premsa que farà aquí a Roma a mig matí. Ahir, quan se li preguntava per l'expresident espanyol i, sobretot, quan se li preguntava pel sumari, deia això.
19: Presidente, ¿mantiene su apoyo absoluto al presidente Zapatero tras conocer el sumario?
20: Ja tenim una roda de premsa, no?
18: No se l'entén gaire, però bàsicament emplaça els periodistes aquesta roda de premsa d'avui. Serà la primera vegada que respongui públicament a les preguntes després que esclatés el cas Zapatero. L'agenda internacional de Sánchez fins ara ha evitat encarar l'escàndol. Al contrari, ahir va rebre un bany de masses en un acte de les Nacions Unides on va aprofitar per posar el focus als líders internacionals que alimenten les guerres.
21: És una infàmia que los hogares más pobres tengan que pagar las facturas de delirios geopolíticos ajenos, porque quienes incendian el mundo nunca son quienes terminan pasando hambre.
18: Un discurs que el plenari va aplaudir fins a 9 vegades, en acabar selfies i salutacions a tort i a dret, mentre a Madrid el cas Zapatero monopolitzava l'actualitat.
0: A Madrid, precisament en comptagotes, els ministres de Pedro Sánchez han anat intentant treure a ferro l'escàndol que esquitxa Zapatero. Cap d'ells ha sortit del guió previst. Fan pinya amb Zapatero i reclamen respecte a la seva presumpció d'innocència. Des de la capital d'Espanya, informa Jordi Armenteras.
22: Sí, presumpció d'innocència i respecte a la justícia, però Félix Bolaños ahir passava d'aquesta confiança a l'acusació al PP per temps passats.
23: I podia suceder que en otra época, pasada afortunadamente, que hoy ya no existe, que hubiera quien pensaba que con la Fiscalía las cosas se podían afinar. Ese tiempo pasado terminó tan pronto como el Partido Popular abandonó Moncloa. Ahora la Judicatura, la Fiscalía y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado trabajan con libertad, hacen su tarea. Hagamos todos esa tarea, respetemos la labor de la justicia.
22: Remarcant que hi ha respecte ara a jutges, fiscals i també policies. Això després d'acusar el PP de condemnar Zapatero públicament sense haver declarat encara. El que també fa el govern espanyol és assenyalar una persecució cap a l'expresident pels seus anys de govern i les seves polítiques progressistes.
0: Des de Catalunya, el president Illa tampoc gira l'esquena a Zapatero. En una entrevista a La Sexta va deixar molt clar que confia en ell i va anticipar que el govern espanyol té corda encara per estona.
24: Que está señalado, por descontado. Que hace algunos que le señalan hace tiempo, por descontado. Que esto tiene que ver también con sus posiciones políticas, me parece fuera de toda duda, y va a dar sus explicaciones. Y entre tanto, insisto, sigo confiando en el presidente Zapatero. Insisto, a nosotros, a los socialistas, ni nos doblan ni nos rendimos. Lo que estamos haciendo es trabajar por unas causas que creo que son justas y que conectan con la mayoría del sentir de los españoles.
0: El president Illa i els ministres del govern d'Espanya han omplert el silenci sepulcral de Zapatero. De moment només hem sentit el seu portaveu, Luis Arroyo, que defensa la innocència de l'expresident espanyol. En una entrevista aquí al Monarracú, Arroyo va acusar els agents de l'UDEF d'haver tergiversat la documentació que ara la justícia fa servir per incriminar Zapatero. També defensa amb dents i ungles les factures que s'embutxacaven les filles de l'expresident espanyol i minimitza l'impacte de les joies i els rellotges de luxe que la policia va trobar al seu despatx oficial a la Caixa Forta. Tornem a Madrid, Armenteras.
22: Sí, són dels grans dubtes del sumari, el perquè l'empresa de les filles, What the Fab, facturava tota la suposada xarxa corrupta. L'explicació d'Arroyo aquesta.
25: Les hijas del presidente Zapatero trabajaban con el presidente Zapatero. Le ayudaban en la documentación de los papers que hacía el Gates Center, que es fácil conocer porque tiene una web y fue presentado públicamente. Le ayudaban con sus viajes, le ayudaban con sus presentaciones.
22: El tema joia justifica que les tingués a la Caixa Forta del despatx perquè viu de lloguer i les coses de valor les portava a l'oficina, que les joies venen d'herències i regals. Més enllà d'això, Arroyo fa una explicació política.
25: Però sí, identifica que el moment en el que se le empieza a atacar es el año 2023, que nota esos ataques de una manera muy contundente desde el año 2023, año en el que él empieza a apoyar la campaña del Partido Socialista del presidente Sánchez, ¿no?
22: Deia això sí el Monarracú, que Zapatero confia en la justícia, que tot s'arreglarà, tot i admetre que hi ha dubtes amb alguns tribunals, començant pel que va condemnar el fiscal general de l'Estat, però rebutja qualsevol explicació de l'ofert.
0: Però les justificacions que Zapatero perfila a través del seu portaveu no convencen gens ni mica una de les veus discordants habituals del PSOE, la d'Emiliano García Page. El president de Castella-La Mancha s'assuma a Felipe González i també reclama a Pedro Sánchez que avanci les eleccions.
1: Este es el momento de mayor riesgo para el Partido Socialista en toda la democracia. Hace más de un año dije moción de confianza o cuestión de confianza o elecciones. Y sigo pensando lo que pensaba hace ya un año, antes incluso del caso Cerdán.
0: Evidentment, el PP continua sucant pel escàndol. Ahir el líder Alberto Núñez Feijóo va tornar a reclamar als socis parlamentaris del govern d'Espanya que li retirin el suport si no volen convertir-se en còmplices de la corrupció del PSOE.
2: Y por eso es el momento en el que los socios que siguen apoyando al gobierno, pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, comprenderá usted que esto es inédito en la política española. Vamos a ver, por tanto, si lo que dicen lo hacen o, por el contrario, lo que dicen es contrario de lo que hacen. De momento, lo que sabemos es que lo que están diciendo, que quieren un gobierno limpio, no concuerda con sus actos. Están manteniendo el gobierno más sucio de la democracia española.
0: Ahora bien, a Feijóo se le ha fallit que... Tachín, tachán, chin, pum. José María Aznar, en un vídeo que ha compartit a les xarxes, l'expresident del govern d'Espanya recupera la crida que va llançar 2 anys i mig enrere, quan el PSOE, Junts i Esquerra van pactar la llei d'amnistia. Llavors, José María Aznar va demanar allò de «quien puede hacer, que haga». Però atenció, perquè ara hi torna.
3: En esta situación insostenible de España, esa frase de que el que pueda hacer, que haga, cobra más sentido que nunca. Porque más que nunca necesitamos... ciudadanos responsables, comprometidos con nuestro país, dispuestos a hacer, a actuar, a servir a nuestro país para salir de esta situación insostenible en la que estamos.
0: El PNB i Junts també creuen que la legislatura està esgotada, però eviten sumar-se als cants de sirena d'una moció de censura. La presidenta del grup dels de Carles Puigdemont al Parlament, Mònica Sales, entén que és Pedro Sánchez qui ha de fer el pas de convocar eleccions.
4: La capacitat de convocar eleccions, òbviament, és de Pedro Sánchez. Nosaltres el tema de la moció de censura no el tenim ara mateix sobre de la taula. Sí que la situació és complicada, per això demanem màxima transparència al PSOE en aquest cas i que siga immediata.
0: El que sí que intentarà Junts per Catalunya és arrossegar el terratrèmol que desgasta el PSOE fins a Catalunya. RAC1 ha pogut saber que els de Carles Puigdemont sol·licitaran la compareixença de Salvador Illa perquè expliqui tots els contactes i relacions que el seu govern ha mantingut amb les empreses de la Xina, que també haurien recorregut a Zapatero com a intermediaris. Té més d'informació sobre el tema a Laia Colomer.
5: Sí, Junts per Catalunya registrarà la petició de compareixença del president aquest mateix matí per aclarir, diuen fons del partit RAC1, els tractes que el govern ha fet amb empreses de la Xina. Una de les polèmiques dels últims mesos és el contracte que el govern va signar amb Sirt i Huawei perquè s'encarregués del desplegament i la gestió de la fibra òptica que connecta tota la infraestructura pública. El contracte es va adjudicar a la tardor i fa 3 mesos es va ratificar. Ja llavors Junts va arrufar el nas perquè la Unió Europea desaconsella treballar amb Huawei i altres estats europeus l'han exclòs de la contractació pública. De fet, per aquest mateix motiu, també va aixecar molta polseguera la reunió d'Illa l'estiu passat amb la direcció de Huawei durant el seu viatge oficial a la Xina. Junts vol que el president aclareixi tots aquests contactes i reunions, tot plegat, arran del cas Zapatero, i que l'UDEF hagi detallat diverses transferències que l'expresident hauria rebut d'empreses amb capital xinès. També una presumpta vinculació d'unes anotacions del seu soci amb un contracte del govern espanyol, també amb Huawei.
0: Esquerra no s'apunta a l'estratègia de Junts al Parlament i tampoc preveu afegir-se cap moció de censura al Congrés. La portaveu d'Esquerra, Esther Capella, recorda que el govern de Sánchez encara té deutes pendents amb Catalunya.
6: Primer que compleixi, que després, si vol, que convoqui eleccions. Que hi hagi una alternativa en aquests moments que passi pel Partit Popular, crec que cap dels partits puguin donar suport a una moció de censura sota la batuta del Partit Popular, i menys els d'àmbit català.
0: A les últimes hores també s'ha mullat un dels periodistes més prestigiosos, com és Iñaki Gabilondo. En una conversa i magistral als fòrums de La Vanguardia i RAC1 va admetre que els detalls del cas Zapatero que s'han filtrat fins ara no tenen bona pinta, fan pudor, però també reclamen no extreure'n conclusions precipitades.
26: Como estamos todavía en fase de procedimiento, no hagamos lo que algunos están haciendo, que es tomar ya las notas del auto como sentencias y comentar una sentencia. Explicada esa obviedad, diría que pinta muy mal. Los que hemos conocido a Zapatero desearíamos que todo esto quedara en nada, pero tenemos el temor de que haya implicaciones. Pero por el momento no huele bien.
0: De tot plegat, escoltem el comentari que hi posa la delegada del diari Ara a Madrid i col·laboradora del Món RAC1, Núria Orriols.
7: Se li farà molt llarg a Pedro Sánchez arribar fins al 17 de juny. Se li farà llarg perquè aquest cap de setmana eren molts els dirigents socialistes que esperaven una explicació política de Zapatero per poder començar a remuntar. Almenys un relat per contrarrestar les tesis de l'UDEF que dia sí i dia també obren diaris a Catalunya i a Madrid. El silenci desarma totalment el PSOE. El problema de Sánchez és que s'ha lligat absolutament a Zapatero i l'expresident no és ni Cerdán ni Ábalos i no se'n podrà desdir. Aquesta situació posa i posarà nerviosos els socis de govern que fan equilibris per no quedar-se alineats amb Sánchez, però tampoc posar-li el peu al coll per obrir la porta al PP. L'exemple més clar són els partits d'esquerres, profundament incòmodes per la caiguda d'un tòtem com Zapatero. Però també Junts, que ja fa setmanes que li pregunta a Sánchez quan pensa avançar eleccions, i sobretot el PNB, que ja ha incrementat la pressió perquè Sánchez convoqui a principi de l'any que ve. El que no es visualitza a l'horitzó, malgrat tot, és la moció de censura.
0: I els altres maldecaps judicials del PSOE i Pedro Sánchez ni s'acaben ni comencen amb aquest Zapatero. Demà s'asseurà al banc de l'audiència de Badajoz el germà del president espanyol David Sánchez. Les acusacions populars, que són Vox, Manos Limpias i Hazte Oír, creuen que l'any 2017 la Diputació de Badajoz, governada pel PSOE, el va endollar en una plaça de professor de música i ara el volen enviar 3 anys a la presó per tràfic d'influències i prevaricació. En canvi, la Fiscalia i les defenses demanen l'absolució. L'altre cas que toca molt de prop Pedro Sánchez és el de la seva dona, Begoña Gómez. El jutge que la investiga, Juan Carlos Peinado, l'ha citada pel 9 de juny per comunicar-li el final de la fase d'instrucció i l'obertura de judici oral. Fins aquí, cap novetat. El que sorprèn és que, al seu escrit, el magistrat adverteix Begoña Gómez que, si no es presenta la cita, enviarà la policia a buscar-la. Ja, és terrible. Però el PP tampoc està per llançar coets. Ahir al vespre vam saber que l'Audiència Nacional ha enviat al judici qui va ser la mà dreta d'Esperanza Aguirre a la Comunitat de Madrid, Francisco Granado, per l'anomenat cas Púnica. La Fiscalia Anticorrupció li demana 42 anys de presó per haver cobrat, presumptament, comissions il·legals a canvi d'adjudicacions públiques. 9:15. Atenció, perquè avui tractarem un tema aquí al Món RAC1 que segurament a molts ciutadans de Barcelona i a poc escampant-se per Catalunya interessa i molt. Ja fa dies que us expliquem que l'Ajuntament de Barcelona intensifica la lluita contra els supermercats de 24 hores. Segur que recordeu que la setmana passada el consistori ja va prohibir donar més llicències per obrir nous establiments d'aquest estil al pròxim any. I és que ara per ara n'hi ha més de, atenció, a Barcelona. Supermercats 24 hores. 1.300. 1.300. El govern municipal vol posar-hi fre perquè els veu com una amenaça pel comerç local. Segurament fa tard. Així ho explicava RAC1, la tinent d'alcaldia, Laia Bonet.
8: Està expulsant el comerç local i de proximitat. Un comerç, a més, que no està pensat per veïns, addicionalment provoca també problemes de convivència. A més, també hem pogut veure que una part important d'aquest tipus d'establiments concentra moltes infraccions. Aliments en mal estat, plagues, falta de neteja... Per tant, moltes problemàtiques concentrades.
0: Doncs bé, avui al Món RAC1 us podem ampliar que en les 15 multiinspeccions que s'han fet aquest mandat s'ha entrat a uns 240 supermercats 24 hores, que són un 20% aproximadament del total. I s'han detectat en aquests 240 supermercats i altres 1.500 infraccions. 1.500. L'Ajuntament també els ha posat multes per un valor de 440.000 euros. La majoria de sancions són falta de llicències, incompliments en la normativa de l'alcohol, higiene o seguretat alimentària. De fet, el consistori ha intensificat aquestes macroinspeccions on cooperen un centenar d'agents de la Guàrdia Urbana, Mossos, Salut, Treball, Endesa o l'Agència Tributària. Un equip del Món RAC1 va viure des de dins l'entrada a 8 supermercats 24 hores. La batuda va pentinar Ciutat Vella a finals de la setmana passada i va detectar més de 75 incompliments i va forçar el tancament provisional de 5 d'aquests comerços. El motiu principal va ser llum punxada, però en un parell de casos també suposaven una amenaça pel risc d'incendis i també per la salut pública. El Marc Segués és qui es podrà explicar avui des de dins de l'operatiu que va acabar clausurant un supermercat 24 hores. Marc. A mig matí, el centenar de professionals del macrooperatiu acaba la primera tanda d'inspeccions. Dirigint-se al punt de reunió, un grup d'inspectors passa per davant d'un supermercat 24 hores del carrer Sant Pere Més Baix. Tot i no ser la llista de negocis a revisar, des de l'exterior els fa arrufar el nas.
9: Manca de portes, jo crec que tenen. Utilització de colors no homogènics i harmònics amb la façana. Elements d'il·luminació que no formin un sol element amb els llocs.
0: Primers incompliments detectats. Activen el protocol i treball i entra d'incògnit per distingir clients de treballadors. Un cop els tenen clars, s'identifiquen i demanen al propietari els contractes de feina i les altes a la Seguretat Social.
10: ¿No trabajan aquí los chicos?
11: No. ¿Han dicho que sí?
0: Ni són treballadors ni tenen contracte, diu el propietari. Aquí és on entra en joc la Guàrdia Urbana i els demana la documentació per saber si estan en situació regular al país.
12: Ya, pero aquí no pone tu nombre.
9: Aquí.
12: ¿Dónde? Aquí pone acá.
9: Acá.
12: Ya, ya, pero esto a mí no me vale.
0: No troben la documentació i la tensió escala.
12: Amigo, ponga el teléfono, por favor. Si te vuelvo a ver escribir otra vez, te llevo a extranjería.
0: Mentrestant, els inspectors de l'Ajuntament ja són dins del local. El revisen de dalt a baix, magatzem inclòs, i detecten més infraccions.
13: La distribució, rètols, protecció contra incendis, els rètols que falten, horari, prohibició de venda d'alcohol a menors, prohibició de, després de les 10, fulls de reclamació, rètols de videovigilància perquè tenen càmeres i no tenen el rètol avisant.
0: Hisenda Municipal i l'Agència Tributària revisen si el comerç està al dia de pagaments de taxes i l'Agència de Salut Pública detecta que no tenen control de plagues i tampoc reciclen. També revisen els punts d'aigua, temperatures de neveres, congeladors i comencen a trobar un tou d'aliments caducats.
15: Miren caducitat, moltes vegades a les pizzas,
16: vindemats, vindemats.
0: Els apilen en un carro fins que els treballadors d'Endesa comproven que el supermercat té la llum punxada. Arrenquen els cables i el local queda totalment a les fosques. Resultat, 45 minuts després. 12 infraccions detectades, precintament i tancament temporal del supermercat 24 hores.
1: Oh. I com aquest van ser fins a 5 els supermercats 24 hores a Barcelona que la multiinspecció va forçar a baixar la persiana. L'Ajuntament celebra que aquests dispositius posen en alerta aquests negocis i els obliguen a ser més exigents. Ho explicava RAC1 la directora del Servei d'Inspecció, Eva Mur.
27: Que de tant en tant, en algun espai, en algun grup d'activitat, se sàpiga que poden aparèixer un grup de persones que et miraran i et faran una radiografia de tota la teva activitat. Si no ho tens tot el dia, et pot comportar una sanció, una multa o inclús un tancament. Això ja només és d'un punt de vista d'aviso a navegantes, perquè la gent que desenvolupa activitats a la nostra ciutat es preocupi de tenir-ho tot bé, ja és una gran cosa, no?
1: Tot i això, alguns dels protagonistes del dispositiu, com ara Endesa, posen aigua al vi, aplaudeixen el primer impacte de les batudes, però lamenten que molts dels supermercats sancionats reobren al cap d'unes hores amb la llum punxada una altra vegada i sense haver resolt les infraccions. D'aquesta notícia escoltem el comentari que afirma el periodista i col·laborador del Món a RAC1, Joan Julivert.
28: No calia tenir un gran olfacte per intuir que rere la proliferació dels supermercats 24 hores a la ciutat de Barcelona s'hi amagaven pràctiques poc ajustades a l'ordenament jurídic. Per fi, l'Ajuntament ha decidit posar-se seriós en un sector que, com hem vist, comet tota mena d'infraccions que posen en perill la salut pública, que vulneren drets laborals fonamentals, com no tenir un contracte o l'alta de la Seguretat Social, o que extreuen llum de pagadors aliens, ja siguin altres particulars o l'enllumenat que paguem tots. Està bé que l'Ajuntament apliqui el rigor en una ciutat en què obrir establiments d'alimentació té i ha de tenir uns requisits inflexibles en pro de la seguretat alimentària. És important que tothom tingui clar que tots estem sotmesos a les mateixes normatives perquè, si no, és fàcil que corri la brama que hi ha ciutadans que tenen privilegis i ja sabem que qui manté aquesta tesi normalment apunta contra la immigració. Ara bé, sobte que s'hagi hagut d'arribar fins aquí, més de 1.300 establiments d'aquesta mena a la ciutat, i que alhora no hi hagi cap normativa que prohibeixi l'accés d'establiments temàtics, siguin els que siguin, no ajustats a demanda.
1: Un dia més avui també ens llevem amb novetats relacionades amb la mort d'Isaac Andic. Aquest matí llegim al periòdico que els Mossos creuen que abans que el fundador de Mango caigués al buit, pare i fill van forcejar just al punt on es va precipitar a tocar de les coves de Collbató. Els agents es basen a la famosa petjada, suposadament falsa, que hauria deixat Isaac Andic abans de caure.
0: Segons les hipòtesis dels Mossos d'Esquadra, l'hauria fet Jonathan Andic per despistar els investigadors. Ara ells ho desmunten en un informe tècnic ample que ha elaborat la unitat de muntanya. Però les novetats no acaben aquí. Avui, el Nacional també revela que el fundador de Mango va estar a punt de caure 3 mesos abans de morir en una trobada amb empresaris, perquè ja llavors li fallaven els genolls. Andic no va arribar a ensopegar perquè un empleat de seguretat el va agafar, però la seqüència va quedar enregistrada en un vídeo que ara la defensa de Jonathan Andic ha sort recuperat. L'objectiu és que un pèrit compari la caiguda de Collbató amb aquesta altra per deixar clar que les dues van ser accidentals. Precisament per poder-se centrar en la seva defensa, ahir Jonathan Andic va comunicar en una carta a la plantilla que deixa temporalment la vicepresidència de Mango. La família continua donant-li suport incondicional i assegura que entén del tot la decisió d'apartar-se temporalment de la feina. Té més detalls la Montse Martí.
11: És el primer cop que Jonathan Andic es pronuncia públicament des de la seva detenció dimarts de la setmana passada. La carta, escrita en primera persona, en castellà i anglès, i acompanyada d'una foto seva, la comença defensant-se de l'acusació d'homicidi.
14: Hace unos 17 meses perdí a mi padre. A ese duelo se ha sumado el hecho de tener que convivir con la más grave, injusta e infundada acusación.
11: Jonathan Andic també explica que estima la seva família i especialment el seu pare, que com totes les famílies han viscut moments feliços, però també difícils i complexos. El fill del fundador de Mango denuncia que se l'està condemnant públicament.
14: Se ha construido un relato público con una visión parcial, descontextualizada y tergiversada que ha generado una percepción de culpabilidad ajena a la realidad.
11: Jonathan Andic diu que afronta aquest procés judicial amb serenitat i tranquil·litat i amb el suport de la seva família. La família Andic va insistir ahir, de fet, en la innocència del primogènit i asseguren que s'acabarà demostrant. El president de Mango, Toni Ruiz, que des de la detenció de Jonathan Andic ha eliminat actes públics de la seva agenda, assegura també en un comunicat que accepten la decisió d'Andic de fer un pas al costat i que confien que el procés judicial es resolgui favorablement i ràpid.
0: La calorada d'aquests dies no se'n va, al contrari, s'intensifica. Després d'una nova nit tropical a molts punts de la costa, avui els termòmetres es continuen enfilant. De fet, les temperatures no tocaran sostre fins al cap de setmana, però avui ja es podrien superar els 35 graus a l'est del país. Abel Caral, bon dia.
17: Bon dia.
18: I Budol, de Kern Pharma, us ofereix aquest espai.
0: Bueno, arribarem a rècords de calor durant un mes de maig, no?
17: De moment encara no els tenim, però tot apunta que, tenint en compte que avui ja pugen una mica més les temperatures i que demà, sobretot a la costa i al prelitoral, encara sumarem 2 o 3 graus, doncs tot apunta que podem tenir algun rècord per un mes de maig, com ja han tingut, per exemple, a Gran Bretanya. Dilluns arribant als 35 graus pràcticament al sud-oest d'Anglaterra, rècord per un mes de maig en aquell país. Avui, de moment, ara, aviam, encara aquesta hora l'ambient és una mica fresc, sobretot en comarques interiors, una mica fred en àrees del Pirineu, del Prepirineu, a Osona, en sectors interiors de la comarca de la Selva, però bé, les temperatures es dispararan. Serà més fàcil avui doncs arribar als 30 o 32, 33 a l'interior del país, sempre temperatures més frenades arran de mar, però amb calor intensa igualment. Després, com dèiem, d'una nit que ha sigut deixar fogó, de mal dormir en algunes zones, sobretot Barcelona i altres zones densament urbanes de la costa. S'ha dormit més bé, com també passa a la pleistiu a l'interior. També cap al Pirineu ens acostarem als 30 graus, on podem arribar, i aquests 35 graus que aquests dies ens estem quedant a les portes amb màximes de 34 en alguns sectors de Ponent, de la Vall de l'Ebre, doncs avui sí que es podran assolir. De fet, la setmana passada ja vam arribar als 36 en alguns sectors del Segrià, avui 35-36 graus els podem tenir de temperatura màxima a la plana de Lleida o també a les zones més interiors de la Vall de l'Ebre. Tot plegat amb sol, va passant alguns núvols prims, és un dia d'aquests que els avions deixen estela, hi ha condicions de més humitat, però bé, són núvols que no són presagi de cap canvi de temps, no s'esperen precipitacions. Sí que demà a la tarda, com a novetat, podem tenir alguns ruixats al Pirineu i al Prepirineu de la manera dispersa, però localment doncs aquests xàfecs podran descarregar i doncs afluixar una mica la calor, perquè insistim, també cap al Pirineu estem tenint màximes properes o de pràcticament 30 graus. I com a novetat, el que dèiem també, de cara a demà, la calor que s'intensifica a la costa i al prelitoral, tot el que és tot el litoral i també al prelitoral, sumarem 2-3 graus i demà es pot arribar als 36, potser 37, en alguns sectors, per exemple, del nord del Baix Llobregat, zones del Baix Llobregat interior, molta calor, per tant, paciència, perquè després sí que divendres pot afluixar una mica en aquests sectors, però en tot cas es manté la calor intensa i es veu que afluixa una mica de cara a la setmana que ve, però no és que vingui una refrescada. Les temperatures continuaran estant per sobre del que toca i ja veurem si cap a setmana no tenim més ruixats, més tempestes durant la tarda i el vespre, que així, això sí, en aquests llocs on descarregui faria que la calor afluixi d'una manera una mica més clara.
0: Un episodi de calor sense precedents que ha deixat almenys 8 morts a França. 2 persones han mort mentre feien esport i la resta ofegades. El govern francès ho relaciona directe o indirectament amb la calor. De fet, el Ministeri d'Educació francès està en alerta per si cal tancar escoles i el govern ja ha suspès algunes activitats esportives. El Regne Unit, com deia l'Abel, també s'han tornat a pulveritzar tots els rècords de temperatura en un mes de maig amb registres de més de 35 graus.
2: Mal de cap? Dolor muscular? Ambibudol, càpsules toves amb ibuprofen? Acomiada't del dolor ràpidament.
3: Ibudol, medicament sense recepta per adults i nens a partir de 12 anys.
2: També en format bebible Stick Pack. Ibudol, el dolor ni aigua. Havia de ser de Kern Pharma.
3: Llegeix les instruccions d'aquest medicament i consulta el farmacèutic.
0: Pràcticament 3:15 del matí. Anem a la notícia de successos a aquesta hora. Recordeu que ahir durant el programa us vam explicar que hi havia en marxa un dispositiu dels Mossos contra el tràfic de marihuana a les comarques de Girona? Doncs avui ja sabem que aquesta operació va acabar amb 26 detinguts. Els Mossos asseguren que ha estat un cop molt dur contra un grup criminal que també es dedicava al tràfic d'armes i al blanqueig de capitals. Ells van desplegar més de 600 agents, però la policia fa operacions contra la marihuana cada setmana. Ara bé, tal com han explicat a RAC1, els agents estan farts de tancar una plantació i que al cap de pocs dies torni a estar operativa. Els infractors les tornen a posar en marxa fins i tot al mateix pis. Un exemple, per exemple, el trobem a Figueres, Bàrbara Julbe.
19: L'àrea policial de Figueres, que inclou poblacions com Vilafant, Peralada o Llers, va ser pionera a Catalunya en iniciar investigacions contra el tràfic de marihuana a partir del 2012. En els darrers 3 anys s'han fet una trentena d'actuacions a l'any, la majoria a Figueres i especialment al barri de Sant Joan i Colobret. Aquest any, de moment, 9. La majoria són plantacions a dins d'immobles o edificis amb el subministrament elèctric fraudulent. Un cop els agents desmantellen els cultius, els infractors hi tornen. N'ha parlat a RAC1 Xavier Bravo, sergent cap de la unitat d'investigació de l'ABP de l'Alt Empordà Figueres.
20: Hi ha persones que podem dir que el seu modus vivendi és aquest. Llavors, hem fet el desmantellament d'un cultiu de marihuana i al cap d'un any hi hem tornat a tenir la mateixa persona, en el mateix immoble, inclús.
19: Un dels casos més destacats va ser un operatiu en un magatzem que funcionava com a empresa encoberta. Els agents hi van trobar 2.000 plantes. Cada any s'han detingut entre 50 i 60 persones relacionades amb el desmantellament de cultius.
0: I una altra operació de la policia i l'Europol ha desmantellat una xarxa que robava dades bancàries i personals d'usuaris d'internet i les venia delinqüents. Han arrestat 3 persones que serien els principals responsables de la trama. I a Tàrrega, 6 menors d'edat, 6 alumnes i una professora han quedat ferits per una intoxicació durant una activitat de plàstica. De manera fortuïta es va barrejar lleixiu amb un altre producte químic que va provocar una reacció. 2 dels afectats van acabar a l'hospital, Julián Andrés.
21: Va passar a les 12 del migdia a la unitat d'escolarització compartida, que és on s'ofereix ajuda per superar l'ESO als alumnes que presenten dificultats d'adaptació escolar. El mateix regidor d'Educació de la capital de l'Urgell apunta al diari Segre que el petit núvol tòxic es va crear de manera accidentada. Pel que sembla, els estudiants estaven fent una activitat amb pintura, se'ls hi va caure a terra i just a la galleda, on van tirar lleixiu per netejar-la, quedaven restes d'un altre producte que va provocar aquesta reacció química. Es va desallotjar tot l'edifici per precaució. 5 persones van ser ateses al mateix cap, mentre que 2 a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Una hora més tard es va poder reprendre l'activitat.
0: 3:15 de nou. Hem de reobrir la crònica política un moment amb una notícia que us podem avançar aquesta hora al món a RAC1. Falta menys d'un any per les eleccions municipals. Doncs la pugna per designar el candidat de Junts per Catalunya a Barcelona s'anima. Ja tenim un nom a qui afegir a la llista d'aspirants. De seguida us ho expliquem qui és.
22: Atenció! Aquest dijous a Viladecans de Style Outlets és encara més super, perquè el super dijous no dura només un dia. S'allarga fins dissabte. 3 dies per gaudir dels millors descomptes del mes a marques com Nike, Mango, Bimba i Lola, Puma i moltes més. Més dies, més descomptes a Viladecans de Style Outlets.
23: Movistar Plus té el pla lliure. Cinema, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma. Sense haver de buscar a cap altre lloc. Sense complicacions. I no et cal canviar de companyia. El contractes i llestos. Advertència, amb tot el que té a dins no podràs veure res més. Movistar Plus, pla lliure. 4,99 al mes.
4: Mira, mama, un estel fugat!
5: Demana un desig, corre!
4: Vull viure unes colònies així tots els estius.
6: Descobreix el programa de la Xenescat Colònies d'Estiu en Família per compartir activitats de lleure i moments inoblidables en família alhora que descobriu l'entorn que ens envolta. Inscripcions a gent.cat/colònies en família. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Com a accionista d'Iberdrola, si fa 25 anys vas invertir 1.000 euros dels teus estalvis, avui s'han convertit en gairebé 18.000. Junts hem multiplicat el valor per tu i per tota la societat. I plegats ho continuarem fent en el futur. El divendres 29 de maig celebrem la Junta d'Accionistes i volem comptar amb tu. Perquè tu sol sumes, però tots junts multipliquem. Participa i trucant gratuïtament al 900-100-019 o connectant a iberdrola.com.
8: Creus que l'estàs buscant? Que és a les teves mans prendre la decisió. Però, de fet, la decisió ja està presa. A vegades no és el conductor qui tria el cotxe. És el cotxe qui tria el conductor. Cupra Terramar híbrid endollable amb fins a 118 km d'autonomia elèctrica i 900 de combinada. Descobreix-ne més a cupraofficial.es.
10: Doncs això. Necessito trobar un cotxe que em segueixi el ritme.
24: Entès. Necessites alguna cosa que funcioni entre setmana, espaiós per escapades, tecnològic i que connecti amb tu. Joan, cada dia tornes amb la mateixa pregunta i la resposta és la mateixa.
25: Skoda Karoq, el SUV que respon a tots els teus plans. Emporta-te'l des de 25.700 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Informa-te'n a skoda.es.
26: El tema de l'habitatge està complicat, però el Dani i a mi ens fa molta il·lusió. I ho tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
29: Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
30: És tan tendre amb mi, Di.
31: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
30: Crec que m'he enamorat.
31: Normal, amb aquests preus.
30: Aquesta setmana estalvia amb el filet de pollastre cruixent a 3,65 al mig quilo.
31: I el meló a 0,99 al quilo. Aldi.
30: Que poc que costa comprar bé.
32: La clau d'aquest estiu? Les begudes són gratis. Amb Costa Creuers i Alcom Viatges, reserva ja el teu creuer d'estiu amb la possibilitat de canvi gratuït fins un mes abans de la sortida. Navega pel Mediterrani, les Illes Gregues o el nord d'Europa amb el paquet de begudes gratis. A més, el transport al port també és gratis per al Mediterrani Occidental. Reserva ja les teves vaques amb Costa Creuers i Alcom Viatges.
33: Pinchito, pernil, braves, guacamole, escopinyes, musclos, calamars...
34: Un moment. Si no hi ha l'espanyola,
35: no hi ha aperitiu.
36: És l'espanyola, una aceituna com a ninguna. La més sabrosa, sempre farcida del millor.
37: Així respon un expert de Securitas Direct davant del perill.
38: Soc l'Anna de Securitas Direct. He entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
37: I així respon un expert de Verisure davant del perill.
38: Soc l'Anna de Verisure. He entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
37: Perquè seguim responent en menys de 20 segons davant del perill amb l'equip d'experts més gran disponibles les 24 hores. Securitas Direct és ara Verisure. Canvia el nom, però no el que som. Primers a protegir.
39: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
40: Les notes del nen, les obres a casa...
39: El manteniment del cotxe...
40: Ah, no, això no és cap càrrega.
41: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
42: Peugeot.
0: 8 minuts i les 9, com dèiem, el Monarco pot avançar a aquesta hora el nom de qui... Després que Josep Rius, que era l'aposta personal de Carles Puigdemont, fes un pas enrere i que l'actual president del grup municipal, Jordi Martí, es postula oficialment, ara podem sumar un nom a la llista d'aspirants. És el de Pilar Calvo, l'actual diputada de Junts per Catalunya al Congrés. Segons ha pogut saber el món RQ, Pilar Calvo, que ja va presidir la Federació de Junts a la ciutat de Barcelona fins al 2021, ha consultat el pas amb la portaveu del Congrés a Madrid, Míriam Nogueres, que li ha donat llum verda, li ha donat l'okay. De moment mantindrà l'acte de diputada a Madrid, però es presentarà a les primàries perquè assegura que té ganes de treballar per Barcelona, que és la seva ciutat. Pilar Calvo va incorporar a la política institucional recentment, el 2021, després de tota una vida dedicada al periodisme, bàsicament a la corporació, a Catalunya Ràdio, a TV3, també al diari Esporta, entre d'altres, a l'empresa i a la comunicació. L'anunci oficial de la seva

0: quietuds dels dos, la intel·ligència artificial, just després que dilluns el papa publiqués una encíclica, un text sobre aquesta tecnologia i en plena croada de la Moncloa contra els tecnooligarques. Sánchez també reunirà amb Pietro Parolin, el secretari d'Estat del Vaticà, un dels que era a moltes travesses ara fa un any durant el conclave. En aquest cas, repassaran els detalls del viatge del papa a Espanya i comentaran les línies mestres dels discursos que farà en les quatre parades a l'Estat, sobretot en matèria d'immigració a les Canàries.
1: Hi ha un altre nom propi a la política catalana, Alejandro Fernández. El tarragoní optarà a la reelecció com a president del Partit Popular a Catalunya. Alejandro Fernández ho va anunciar ahir a la tarda en un vídeo a les xarxes, on es marca l'objectiu que el partit continuï creixent i sent una alternativa sòlida tant a l'esquerra com a l'independentisme.
2: Hace dos años, desde el Partido Popular de Cataluña, protagonizamos el mayor crecimiento en votos, escaños y porcentaje de los últimos 10 años en la política catalana. Pero queremos mucho más. Aspiramos a muchísimo más. I és per aquest motiu que vull anunciar la meva candidatura per continuar presidint el Partit Popular de Catalunya. Perquè volem continuar creixent i, per suposat, també garantir des de Catalunya el canvi polític a Espanya.
1: La decisió es prendrà al Congrés, que el PP català farà el 27 de juny. Serà una trobada històrica perquè el PP català no feia un congrés des del 2018. I ja us dic jo que Alejandro Fernández guanyarà amb la gorra. I és que es presenta algun altre candidat més, evidentment. A tot això, una notícia d'última hora, segons publica el Confidencial, la UCO, la Unitat de Central Operativa de la Guàrdia Civil, està inspeccionant a aquesta hora la seu del PSOE a Ferraz. És una operació contra una presumpta xarxa de finançament il·legal del Partit Socialista. A banda de la seu central del partit, els agents també estarien inspeccionant altres domicilis de la capital d'Espanya. El dispositiu ha estat acordat per l'Audiència Nacional amb el suport de la Fiscalia Anticorrupció i que s'espera que s'allargui tota aquesta jornada. Si això es confirma, estem parlant que a la roda de premsa de les 11 del matí de Pedro Sánchez serà per escoltar-la amb molt d'interès. Repetim, notícia que acaba de confirmar el diari El Confidencial, la UCO estarà registrant Ferraz per un operatiu contra una presumpta trama de finançament il·legal del PSOE. Quatre minuts i a les 9 del matí, un de cada 5 menors d'edat fuma habitualment, sobretot vapejadors. L'any passat eren un de cada 6, per tant la xifra ha pujat lleugerament. La majoria ho fan pel gust, que troben més bo que el del tabac, i també perquè ho veuen inofensiu. És una de les conclusions de l'última enquesta de la Setmana Sense Fum. Del total d'entrevistats, més del 75% creuen que s'hauria de prohibir fumar a les terrasses de bars i restaurants, i un 80% pensen que caldria pujar el preu del tabac per reduir-ne el consum. Eulàlia Carrascal.
3: Els que més fumen són els joves de 19 a 24 anys. Fumen un de cada 3. Consumeixen sobretot tabac de cargolar, cigarretes industrials, marihuana i vapejadors. En canvi, tots els adolescents de 14 a 18 anys que fumen consumeixen habitualment cigarretes electròniques. L'any passat era el 75%. El coordinador del grup d'abordatge al tabaquisme de Canfic, el metge Joan Lozano, assegura a RAC1 que aquest increment de fumadors joves és a causa de les campanyes publicitàries de les empreses de tabac.
4: Molta gent adulta està deixant de fumar i, per tant, estan posant el focus amb aquest grup d'edat i, principalment, amb les noves formes de fumar, el tabac escalfat, els vapers.
3: Dos de cada 3 fumadors ho ha intentat deixar, però ha acabat recaient. Els que fumen estan en contra de prohibir les cigarretes a les terrasses i creuen que la millor opció per reduir el consum de tabac entre la població seria fer més campanyes de conscienciació. Una mesura que ja s'ha demostrat que no és efectiva.
1: 2 minuts i les 9 en punt del matí. Al País Valencià, el Tribunal Superior de Justícia ha avalat que Castelló de la Plana passi a dir-se Castellón de la Plana. La justícia confirma la castellanització del nom del municipi, tot i que l'Acadèmia Valenciana de la Llengua s'hi havia oposat. Plataforma per la Llengua ha anunciat que recorrerà aquesta sentència. I a Catalunya, la Generalitat crearà una oficina per denunciar discriminacions lingüístiques en un context en què les vulneracions de drets argumenten. El 2025 es van superar les 3.000 denúncies, gairebé 8 cada dia. Ara el govern vol posar-hi fil a l'agulla i evitar que estiguin damunt la taula de diferents departaments. Alba Carnicer.
5: La nova oficina rebrà les queixes de qualsevol persona que hagi sofert una vulneració lingüística. Per facilitar els tràmits, s'agruparan totes en un mateix departament, el de Política Lingüística. També assessorarà altres organismes en cas que s'emprenguin accions judicials. D'altra banda, el govern crearà una comissió amb els sindicats i les patronals per garantir que es parli català en les empreses.

0: preses. Tot plegat ho va anunciar ahir el president Illa en l'acte de balanç del primer any del pacte, on va treure pit de la feina feta.
1: Un any del pacte per la llengua, crec que s'ha fet bona feina. Estem complint amb el català. Ens vam comprometre a dur el pacte nacional per la llengua del paper al carrer, dèiem en aquell moment, no? I crec que així es pot constatar que ho estem fent, no?
0: Per cert, en tot aquest temps ha disminuït fins al 5% el nombre de persones que es quedaven sense plaça per als cursos de català.
2: Atenció als amants dels videojocs i de la saga de James Bond, perquè avui surt a la venda un dels videojocs més esperants d'enguany. Avui arriba a totes les botigues un videojoc de James Bond, 007 First Light, i és una superproducció que ha desenvolupat en gran part a Barcelona, càrrec de la companyia IO Interactive. Els fans de la saga esperaven en candeletes l'arribada d'aquest joc, que de moment ha rebut molt bones crítiques. El joc s'estrena en tot el suport d'Amazon Studios, que és la productora que ara té el dret de la mítica saga d'espies. I l'està tractant com si fos una pel·lícula. De fet, com passa a la gran pantalla, arriba de la mà d'una cançó inèdita feta per un artista mundial. Com van fer en el seu dia Adele, a Skyfall, Billie Eilish, No Time to Die o Madonna a Die Another Day, ara és el torn de Lana Del Rey. A 007 First Light, un jove Bond, James Bond, de 26 anys, haurà de destapar una conspiració global que arrenca amb el robatori d'una tecnologia que és secreta i molt perillosa. I a les 9 del matí, Barcelona només deixarà que es faci el Primavera Sound al Parc del Fòrum. La zona on es fan els concerts, la plataforma Marina, estarà dedicada a l'ús veïnal 11 mesos a l'any, i en tot l'any només acollirà el Primavera Sound. Així, altres festivals com el Cruïlla o la Telecogresca, per exemple, s'hauran de buscar noves ubicacions a partir del 2033. Després d'uns anys d'especulacions, està previst que les obres a la plataforma Marina comencin el 2027 per acollir un espai multifuncional. En cinema, Bad Bunny formarà part del nou repartiment de Toy Story 5.
3: Hay un amigo en mí. Hay un amigo en mí.
2: Posarà veu a un dels personatges de la pel·lícula, tant en anglès com en castellà, una joguina que es dirà Pizza amb ulleres de sol. De moment només li hem sentit la veu en aquest fragment, que només dura 4 segons, que han publicat Pixar i Disney, on surt aquest personatge, literalment, que és una pizza amb ulleres de sol, rient i fent piruetes. Ja està. A casa nostra la pel·lícula s'estrenarà el pròxim 17 de juny. I en música, Rosalía arrenca... arrasa els premis de l'Acadèmia Espanyola de la Música. La tercera edició d'aquests premis, que es volen equiparar als Grammy i que ahir van coronar Rosalía i el seu últim treball Lux com a grans triomfadors de l'any, enduent-se a casa els 8 premis als quals optava. Entre aquests hi ha el de millor disc de l'any, millor artista, millor cançó per la perla o millor compositora. Una altra catalana es va imposar en la categoria de música urbana, Lia Kali. Lia Kali, el nom artístic de la barcelonina Júlia Isern, es va endur el premi de l'Acadèmia de la Música millor disc de música urbana per l'àlbum Kaelis, però també el de millor cançó urbana i el de millor cançó hip-hop. La també catalana Sílvia Pérez Cruz es va endur 2 premis més, millor disc de cantautor pel seu treball en Salvador Sobral i un premi a la millor composició en català per la cançó d'aquest disc, Ben poca cosa tens, que posa música a un poema de Miquel Martí Pol. I Nil Moliner va passar ahir pel món a RAC1 per presentar el seu últim disc, Nexo. En Nil torna a viatjar entre l'eufòria i la tristesa per crear un nou àlbum, però en aquesta ocasió ha comptat amb més mans i punts de vista per donar-li forma. Va parlar ahir aquí al Món a RAC1.
4: I el primer concert que vaig fer després d'aquest any i mig va ser el Palau Sant Jordi, i allà em vaig donar compte de que el meu públic, la meva banda i el meu equip em fan tenir un equilibri emocional molt fort, i aquell dia em vaig sentir un canal per on passava una cançó que era la banda sonora de molta gent, i allà vaig pensar, ostres, sóc un nexe entre la cançó i l'emoció, entre la cançó i el meu fan, i just allà, el dia després, vaig començar a compondre aquest disc.
2: Nexo acaba amb la cançó Bona nit en català. Als micròfons del Món a RAC1, l'artista va assegurar que somia a fer un disc íntegrament en català. I en teatre, el Marc Artigau, el nostre Marc Artigau, presenta El meu germà, al Teatre Maldà. És una comèdia cabaret que analitza la vivència de tenir germans. Entre l'humor tendre i l'ironia, Artigau desgrana les relacions familiars en 19 contes breus. Està protagonitzada per Llorenç i Robert González, que també són germans a la vida real. En parlava ahir el col·laborador del Món RQ i flamant guanyador del premi Mercè Rodoreda de Contes i Narracions, Marc Artigau.
5: Comèdia que agafa una mica el paradigma del cabaret, en el que veurà l'espectador. Són 19 números, des de ballar, cantar, ara una escena, ara un conte, ara un poema, ara alguna escena que potser ja el públic és una mica més protagonista. És una comèdia, sí. És la voluntat que el públic s'ho passi més.
2: A la comèdia aterrarà el meu germà. D'aquí una setmana al Teatre Maldà i estarà en cartellera fins al 12 de juliol. Les entrades ja estan disponibles a la pàgina web. I en la resta dels esports, el Barça mou peça pel futbolista del Newcastle, Anthony Gordon. L'interès pel britànic us el va avançar ja a RAC1, però avui Mundo Deportivo publica que Deco va volar fins a Londres per negociar amb ell.
6: Els catalans, parlem. Passa't a la fibra i al mòbil de Parlem Telecom. I ara, parlem dels esports.
2: El diari explica al Mundo Deportivo que el Liverpool i el Bayern de Múnich també van al darrere de Gordon, però el futbolista del Newcastle prioritzaria el Barça. Per aquesta raó, el director de futbol del club Deco va fer un viatge a Llampec a Anglaterra per fer-li saber que la temporada que ve el volen fitxar. Encara relacionat amb el Barça, avui Eric García passarà pel món a RAC1. El defensa blaugrana ha fet una gran temporada, però sobretot és un personatge molt interessant fora del terreny de joc. Aquest any ha estat el padrí del projecte Relats Solidaris de l'Esport, iniciativa que impulsen des del 2005 periodistes esportius i que serveix per recaptar fons i destinar-los a entitats benèfiques. A més, des de fa uns mesos, l'Eric també és ambaixador del Barça Genuine, l'equip inclusiu del Futbol Club Barcelona. Mentrestant, l'espanyol Manolo González ja sap que la temporada que ve mantindrà el càrrec i continuarà sent l'entrenador. El tècnic va aconseguir salvar l'espanyol del descens i ara el nou director general esportiu Monchi li ha renovat la confiança.
7: Manolo es la persona en la que vamos a depositar toda la confianza para conseguir lo que he dicho anteriormente, ¿no? Un proyecto sólido, ¿no? Que no sea algo efímero. Creo que es la persona idónea para seguir construyendo ese español que creo que todos deseamos.
2: L'Espanyol ja està de vacances, en canvi encara queda un equip de primera amb coses en joc. És el Rayo Vallecano, que avui a les 9 del vespre i en directe a RAC+1 pot fer història. Juga contra el Crystal Palace a la final de la Conference League, la tercera competició europea. Si guanya, aixecarà el primer títol europeu de la seva història. Repetim, avui a les 9, a RAC+1, aquest partit del Rayo Vallecano amb el Crystal Palace. I en bàsquet, Xavi Pascual manté la decisió de marxar del Barça a final de temporada. Joan Laporta s'hi va reunir ahir per convèncer-lo, però sembla que no se'n va sortir. A l'ACB, la penya ja suma 5 victòries consecutives. Va disputar la segona meitat del partit suspès contra l'Unicaja i va guanyar l'equip malagany de 21 punts. I a l'NBA, els Oklahoma City Thunder s'avancen a les finals de la Conferència Oest. Aquesta matinada, els vigents campions han derrotat de 13 punts els Spurs de Sant Antonio i estan a només una victòria de la gran final.
8: A Parlem Telecom, parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans, parlem.
2: I a les 9 i 7, el trànsit.
9: Honda Civic, l'híbrid més esportiu de la xarxa de concessionaris de Catalunya, patrocina aquest espai.
2: A comptar cotxes des del RAC, allà ens espera com cada matí el Ferran Aràndiga. Bon dia.
10: Bon dia, doncs. Continuem la jornada d'avui dimecres pendents d'aquestes possibles manifestacions arreu de Catalunya. A hores d'ara, però, de moment tenim només dues incidències a causa d'unes obres. Parlem de la C32 entre Palafolls i Santa Susana en direcció Blanes, on queda només un carril obert de circulació provocant en sentit nord 2 quilòmetres de lentitud. També tenim obres a la C33 entre Montcada i Reixac, que deixa un carril tallat en sentit sud cap al nus de la Trinitat amb 1 quilòmetre de lentitud. També tenim unes obres a la AP7 entre Sant Sadurní d'Anoia i Gelida, que en sentit sud deixa fins a 7 quilòmetres de retencions en direcció Tarragona. Per altra banda, parlem encara de retencions vigents i actives al Vallès, a la AP7, entre Mollet i Barberà, en sentit sud, i també a la C58, que impacta de ple en tot el nus de la Trinitat, que de retruc encara deixa afectacions arreu de les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Precisament al Llobregat tenim encara retencions a la A2, a l'altura de Cornellà de Llobregat i també de la B23, entre Molins de Rei i Sant Just d'Esvern en direcció Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
11: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un
12: un Honda Civic.
13: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
2: I acabem aquests apunts aquí al món a... aquí al món a RAC1 parlant d'alarmes, perquè un poble de Múrcia, Molina de Segura, ha viscut recentment un incident que ha alterat l'ànim de veïnal. La policia local va rebre fa uns dies diverses trucades de veïns alertant que havien vist un animal gran i perillós per la zona. La policia es va mobilitzar i es va preparar per una amenaça perillosa fins que van arribar a la zona assenyalada i van comprovar que l'amenaça no era cap animal real, sinó un tigre de peluix. Això és enorme. Tot va quedar amb uns quants veïns taquicàrdics i una simpàtica publicació d'un agent de la policia local de Molina de Segura a Instagram amb el tigre de peluix en braços. Falsa alarma. Però no inèdita, perquè fa 7 anys, en aquesta mateixa població, Molina de Segura, ja es va viure una situació semblant que possiblement recordareu. Diversos veïns van alertar la policia de la presència al poble d'un lleó a Molina de Segura, a Múrcia. Els veïns van denunciar que la presència d'un lleó passejava per la zona dels horts. Després de difondre una imatge i consultar el microxip, la policia local va confirmar que el lleó era en realitat un gos amb una peculiar distribució de la pèl. Per tant, ja són dos cops que veïns de Molina de Segura veuen animals exòtics on no n'hi ha. Potser haurien de pensar en afegir un interrogant al final del nom del poble.
14: El món a RAC1, amb Jordi Bastell.
15: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
14: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
2: Són les 9 i 10.
16: Salut!
17: Però brindes amb aigua?
16: Em fa vella, perquè així recupero els minerals que perdo durant el dia i que el meu cos no genera de forma natural. Vinga, un brindis perquè triem l'aigua que ens omple de vida i de... Salut!
18: Salut! Salut!
16: Fontvella, l'única reconeguda per experts en nutrició.
19: Fontvella, amb la seva composició mineral, t'omple de vida i de salut. I ara t'ofereix el perquè de tot plegat.

0: amb l'advocat Xavier Melero i els periodistes Ramon Rovira, Anna Gómez i Ferran Casas. A l'Ull de Poll, Laura Rossell.
1: Són les 9 i 10. Arriba dimecres i salta a la banca. Sempre passa el mateix. Hola, bon dia a tothom, eh?
2: Bon dia.
1: Bon dia. Tom, Anna Gómez, Ramon Rovira, Javier Melero, Ferran Casas i Laura Rossell.
3: Bon dia, bon dia.
1: Deixeu-me dir que hi ha una notícia a última hora, que és que la UCO està escorcollant la seu de Ferraz del PSOE per veure... per un presumpte finançament il·legal socialista. És a dir, és un...
4: és la tempesta perfecta.
1: És un assetjament, però és una cosa terrible, tot plegat. Què, Melero?
5: Bueno, jo he estat amb alguna escorcoll de seu de partit polític i la veritat és que no solen trobar gran cosa.
4: Vaja.
5: No,
4: eh?
5: No.
4: I ens ha aixafat la guitarra.
6: Això és com quan diuen, no, perquè presentaré totes les meves declaracions de renda i tal, i dius, bueno, si has cobrat factures falses d'ina negre a la declaració de renda, això no surt.
5: Sí. Black is black.
4: Ja, però, ahir que fèiem repàs de la setmana diabòlica, del mes de juny diabòlica, se li presentava a Pedro Sánchez amb la declaració del germà, la declaració de Zapatero, que finalment s'ha ajornat, però també serà aquest mes, i la declaració de la dona, i dèiem, què més pot passar? Doncs mira, un escorcoll.
1: Això. Bueno, això ja és la cirereta al pastís.
5: Lo de la dona no és una declaració, és una compareixença de notificació de la interlocutòria. No.
2: I obligada, que diu que si no l'anirà a buscar
5: la policia. Obligada com tothom.
2: No. Ja, home, però a tothom s'adverteix que si no hi vas te vindrà a buscar la policia a casa.
5: Sí, sí, sí.
7: No, però la diferència jo crec que amb el d'avui és que, agafant les paraules que han dit els que donen suport al govern en aquests moments, tant el PNB com Junts, si evidentment d'aquesta recerca que estan fent, d'aquest operatiu a dintre de la seu del Ferraz, per presumpta trama de finançament irregular del PSOE, es descobrís alguna cosa, automàticament han de presentar la moció de censura.
1: Clar.
7: Això és el que han dit.
5: Sí. Això és el que han dit. No descobriran
7: bueno,
5: res automàticament.
7: No ho sé. No ho sé. Mira, tampoc em pensava mai que a casa del, o del despatx del senyor Zapatero hi hagués una caixa forta plena d'unes joies raríssimes, que igual es xavalla tot, però la imatge que s'ha proporcionat...
4: No feia pinta, eh?
7: Horrible.
4: No
7: tinc ni idea,
1: Hi ha una cosa, que és evident, que és que els socis d'investidura van dir que si... que si...
6: Finançament il·legal era la línia...
1: que s'investigaven el PSOE per finançament il·legal...
6: Clar, és que això és el que anava a dir, això és un salt d'escala.
1: Farien caure el govern.
6: Perquè una cosa és que
2: home,
6: tu...
2: perquè van arribar al govern, la moció la van aprovar precisament per la corrupció.
6: No, perquè una cosa és que tu diguis, mira, pues el Koldo i Ábalos, no? Un ministre i el seu...
5: La moció
6: Ábalos. I la seva mà dreta... Doncs, ostres, dos corruptes, dos pomes podrides. El secretari d'organització, l'entorn del president del govern, fins i tot José Luis Rodríguez Zapatero. Però si hi ha un finançament il·legal del partit, que al final és el que... I veurem d'on penja aquest escorcoll, eh? Però al final el finançament il·legal del partit és el que s'ha estat buscant en el tema també de l'Ábalos i del Santos Cerdán, si hi havia això. Clar, si hi ha indicis d'aquest finançament irregular del PSOE, ja no diguem si es troba doncs, alguna evidència, doncs home, jo sí que crec que Pedro Sánchez... És a dir, una moció de censura no, perquè la moció de censura, recordem-ho, és constructiva, vol dir que necessites...
2: No hi ha una fórmula instrumental només per provocar...
6: La forma instrumental és que Alberto Núñez Feijóo digui voteu-me president i l'endemà convoco eleccions. Però, bueno, se l'ha de votar president igualment, amb uns mínims, i l'ha de votar també Vox.
7: Hi ha un altre...
6: El que seria oportú és que Pedro Sánchez convoqués eleccions.
1: Aviam, anem a pams. Primer, Jordi Armenteres, què tal?
8: Bon dia.
1: Al Congrés. Aviam, què està passant al Congrés?
8: A veure, de l'operació de Ferraz en aquests moments, no oblidem que és una operació de la UCO, de la Guàrdia Civil, no és una operació de la UDEF, que és qui porta tot l'entramat del tema Zapatero.
6: Que la UDEF és CNP.
8: En aquests moments està dintre. Com?
6: Que la UDEF és CNP, sí. Cos Nacional de Policia.
8: Exactament. A partir d'aquí, la pel·lícula passa d'entrada per un Alberto Núñez Feijóo. De fet, el sentirem bastant. M'han dit que el volia sentir, són sencers, són 3 minuts. Tres minuts que acaba de dir això als passadissos.
9: Yo creo que la situación está siguiendo es de una extrema gravedad. Que se comenta por sí sola. La pregunta es, ¿cuántas redadas más? ¿Cuántas comisiones más? ¿Cuántas mordidas más? ¿Cuánto dinero en bolsas? ¿Cuántas joyas? ¿Cuántos sumarios? ¿Cuántos periodos de instrucción? ¿Cuántos juicios orales? Oiga, pues estamos en una situación agónica. Estamos en una situación agónica. Estamos poniendo en cuestión la decencia, no solo del gobierno,
3: que es un gobierno indecente. No solo del Partido Socialista, que lamentablemente Sánchez lo ha llevado a la absoluta indecencia, sino que estamos empezando ya a tener riesgo de contagio. Yo quiero decir muy claro, no queda más remedio que darle la palabra a los españoles de forma inmediata. No, no podemos más. No conozco lo que se está produciendo en este momento en Ferraz, pero es otra más, y no otra cualquiera. Estamos hablando del señor Zapatero, del Partido Socialista y de su sede. Estamos hablando de 10, 11 sumarios de corrupción y el señor Sánchez visitando el Vaticano. Si quiere acercarse al Papa, debería recordar el séptimo mandamiento: no robarás. Y el octavo mandamiento: no mentirás. Esta es la situación, insisto, patética en la que estamos viviendo. Demos voz a los españoles.
10: ¿Le parece cuando habla de contagio?
3: A que los españoles crean que los políticos son así y que crea que tienen que convivir con esta losa de indigencia y de indignidad. A que los españoles piensen que no pasa nada, que un político puede robar, el otro puede pagar con dinero público sus vicios. Los hombres del presidente están en la cárcel, el hermano del presidente Bayana se sienta en el juzgado, la mujer del presidente tiene que comparecer el 9 de junio. Hoy parece ser que están registrando la sede socialista. Oiga, que esto, uno de estos motivos, conlleva la convocatoria de elecciones. Todos juntos, comprenderá usted que la situación de agonía política en la que estamos viviendo, el ambiente irrespirable de la política española, necesita y urge a que los socios del gobierno digan: se acabó, convoque usted elecciones de forma inmediata.
8: Ahora se le pregunta por la moción de censura.
3: Los conozco, los tengo claros. Sí. Yo he dicho que haré todo lo posible para que cambie de gobierno. Yo espero que pueda cambiar los planes de los socios.
10: ¿Les va a llamar?
3: De los socios que están apoyando a un gobierno que apesta.
10: ¿Les va a llamar?
11: ¿Ha hablado con alguno de los socios?
1: Contundentíssim el president del Partit Popular. Ara preguntaré si ja estem abocats a això, però abans, alguna cosa més, Armenteres?
8: Sí, deixa'm explicar una pel·lícula. Sí. Ha passat una cosa que no sol passar mai, que és, jo he vingut relativament d'hora al Congrés, devien ser 8:38, 8:39, no arribava a les 8:40 minuts, sí. I ens ha vingut algú de l'equip de Feijó advertint que Feijó, el president del PP, esperaria l'entrada de l'hemicicle al passadís just abans de l'inici del ple. Dius, hosti, que raro, no es para mai. Feijó no es para mai. Feijó, si ha de fer declaracions, les fa després de la sessió de control. La sessió de control està en marxa en aquests moments, no hi ha Sánchez, per tant, Feijó avui no pregunta. Per cert, Feijó està al seu escó, enganxadíssim al mòbil, tota l'estona, tota l'estona. Ens diuen, Feijó parlarà, al cap de 2-3 minuts salta l'urgent del Confidencial, operació en marxa de la UCO en Ferraz. Ho dic perquè la pel·lícula a vegades també forma part d'això, la gestió de la informació. O sigui, entenem que el Partit Popular ho sabien abans que el primer mitjà llancés la informació. Potser el Confidencial han parlat amb el PP i els ha explicat. Total, que d'això se n'acaba de queixar també passadís i el podem sentir, José Zaragoza, PSOE PSC.
12: Bueno, Esther Muñoz ya anunció ayer que estaban esperando estas cosas. Es decir, parece ser que el Partido Popular siempre anuncia previamente las decisiones judiciales. Pero bueno, hemos de esperar, hemos de ver qué es lo que ocurre, pero sobre todo siempre respeto a las decisiones de la justicia porque es lo que se hace en un Estado de Derecho.
8: Això és el que ha dit Pepe Zaragoza.
1: Molt bé, estan tots ara, ja se sol congrés avui, eh?
8: Sí, en aquests moments, mira, està en marxa. Preguntes a Carlos Cuerpo, a falta de president espanyol, i a vicepresident primer en aquests moments. És la quarta pregunta ja que respon. Totes de marcat caràcter econòmic. O sigui, és el tema aquell que en aquests moments a Carlos Cuerpo encara no se l'identifica com a vicepresident i el PP sempre ho aprofita per preguntes econòmiques. Què passa? Que sí que és veritat que l'han intentat picar amb aquesta operació de la UCO, però ell s'ha limitat a respondre a la seva pregunta i fer el paper, el FP econòmica ha jugat fins ara sempre en aquest govern espanyol. Sí que ha fet la frase, merece la pena formar parte de este gobierno.
1: Apesta, ha dit Núñez Feijóo. Este gobierno apesta. Mira, aquesta investigació per finançament il·legal al PSOE pot ser la gota que faci passar el got dels socis parlamentaris, perquè molts d'ells ja havien advertit que aguantarien Pedro Sánchez de la Moncloa sempre que no s'havís una causa que posés en dubte si els socialistes s'havien finançat de manera irregular. Ho dic perquè això s'ha dit ahir, sense anar més lluny, ahir, Gabriel Rufián als passadissos del Congrés.
10: Nosotros, todo el mundo sabe, hasta que no haya una Gürtel del PSOE, un caso de financiación irregular, creo que es coherente. Nosotros echamos a Rajoy por montar un entramado de financiación irregular de su partido, pediríamos elecciones y pasaba lo mismo con el PSOE.
1: Però és que, sense anar més lluny, fa un mes a la cadena SER, Yolanda Díaz.
13: Si aparecieran indicios de financiación irregular del Partido Socialista,
14: hombre,
13: ustedes se iban del gobierno.
14: Hombre, imagínese.
1: Imagínese. Perdó, a Onda Cero, no a la cadena SER. Digue'm, perdona.
8: Mira, un petit detall. Que hem parlat amb la UCO, la UCO ens confirma que... La Guàrdia Civil confirma que hi ha agents a l'interior de Ferraz. De moment el PSOE no diu absolutament res, el Departament de Comunicació està mutis, però un detall que pot ser important, el diario.es en aquests moments el que està traient és que tot plegat formaria part del cas de Leire Díaz i de l'expresident de la CEPI. Llavors, per tant, no seria un cas nou... Ja veuríem si seria un cas de finançament irregular. Però això és el que diu en aquests moments el diario.es, que tot estaria relacionat amb Leire Díaz, i aquesta pel·lícula ja la coneixem tota. Aquesta mena d'unitat per trobar draps bruts del PP que suposadament treballava al servei del PSOE.
1: Val, acabo amb la llista de talls d'Esquerra Unida, per exemple, que Antonio Meillo també deia el mateix que Yolanda Díaz.
15: Convirtiera en una situación de imputación a un partido, estaríamos en otra pantalla absolutamente incontrolable. Bueno, pero ahí no tiene una implicación que sepamos en temas corruptos, que para nosotros eso es fundamental.
1: O fa un mes y mig, la portavoz de Bildu al Congrés, Merchiz Prua.
16: Queremos contundencia con todos, para depurarlo todo, con el mismo nivel de exigencia para todos, caiga quien caiga en todos los ámbitos. Porque si la corrupción es estructural, estructural debe ser la respuesta.
1: Quan parlava de corrupció estructural, Merchiz Prua parlava, feia referència precisament a la possibilitat que s'investigués el PSOE per finançament il·legal. Per cert, que Rufián acaba de parlar ara també al Congrés, admet que van posar aquesta línia vermella del finançament il·legal, però no s'acaba de refiar, diu Rufián ara, de la investigació.
17: Pero es que estamos en un momento en el que no sabes, o sea, no sabes muy bien lo que es cierto, lo que no es cierto, lo que es campaña, lo que no es campaña. Lo que es cierto es que nosotros pusimos como línea roja la demostración de una financiación irregular de un partido, como pasó con el Partido Popular, pues si pasa con el Partido Socialista, pediríamos que la gente decida lo que tiene que pasar con el PSOE, con el país y con el gobierno.
1: Això és el que ha dit fa uns moments Gabriel Rufián sobre aquesta notícia de l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE. Perdona, volies dir alguna cosa, no, Melero, em sembla, o no?
5: Bueno, però ja és que el que volia dir amb tot el que va sortint va quedant desfasat per moments. De tota manera, per el que acaba de dir el Rufián, vull dir, la UCO i la UDEF van tenir un paper essencial amb les trames de corrupció del PP. Vull dir, on posem el llistó de la credibilitat? Quan ens els creiem i quan no? Quan van contra els nostres o contra els altres?
1: No, i afegir una cosa que ja us deixo...
2: I el Rufián, la pell, no la tenia tan fina en els casos ni del Trias, ni del Puigdemont, ni dels russos. Vaja, a la cavalleria.
5: Al contrari. Encara recordo la senyora Colau en unes municipals parlant del Xavier Trias en uns termes que encara fan vergonya.
2: Tal qual.
1: Només un comentari i us deixo anar. Quan ara he sentit a Armenteres dient que això podria ser lligat, segons el diari Oponés, al cas de Leire Díaz i tal no sé quantos, m'he posat en la pell de qualsevol ciutadà que ara està al metro, a Rodalies, o a casa seva, o al seu cotxe d'alta gamma, és igual, dient, ja m'he perdut. És a dir, aquest xap-xap, és a dir, aquest fangar...
5: Leire Díaz són les bosses de diners que portava l'empresari aquella que era exsogra de l'Aldama i tal. O sigui, sí que hi havia una trama...
4: Ja, Melero, però és que Leire Díaz...
5: De finançament
4: arriba,
5: dins...
4: i després arriba Coldo, i després arriba Sánchez Cerdán, i després el germà, també, i després Ábalos, i després la dona... Cosa... Sí, hi ha un laberint increïble. Sí.
6: És veritat que la UCO i la UDEF, amb el cas del PP, com deia el Melero, doncs també van fer, no?, i amb el Gürtel, Púnica i altres casos de corrupció del PP, però home, això que ha passat amb Feijó, que ha explicat l'Armen als passadissos del Congrés, de que ja ho sapiguessin, bueno, és allò que ahir tornava a dir Aznar, no? Del que puede hacer que haga, i hi ha algun comandament de la UCO que ha pensat que aquest el que puede hacer que haga, doncs inclou passar-li el xivatasso al PP de que entraran a la seu del PSOE.
4: Miguel Ángel Rodríguez porta temps també avançant
7: Perdoneu, l'escorcoll de Convergència, quin impacte té? Quin impacte té? Aquí la qüestió és tan clara com tu pots governar un país amb aquestes circumstàncies i la resposta a mi és no. Això és impossible, perquè no vas, és que ja no estàs parlant d'un cas concret en un moment determinat que té una circumstància. I la reacció de dir, no, esclar, és que el que ve és pitjor, el que ve és el PP i Vox, doncs a mi tampoc em convenç. Què vols que et digui, tu? La teva obligació és que allò funcioni, que el país vagi bé, que la gent tingui els serveis que necessita. Tu no pots estar dient, ah, com que el que ve és l'extrema dreta, ve la dreta, no sé què, quina por, quina por, quina por, no convoquem eleccions.
6: Però amb l'extrema dreta anirà pitjor, si no...
2: Pregunta'ls-hi
6: als de Foment del Treball,
2: Ferran,
6: a veure què pensen.
2: Ja, Ferran, però això ho ha de dir la ciutadania, no té el Foment del Treball.
6: De que governin el PP i Vox.
7: Però, doncs escolta'm, aleshores, continuem amb la misèria,
6: jo he dit al principi de la tertúlia, Ramon, que Pedro Sánchez haurà de convocar eleccions. Ara, també, si hi ha finançament irregular del PSOE, és evident que la legislatura no pot seguir. Pedro Sánchez ha de convocar eleccions.
1: Un moment.
6: Ara,
1: calma,
6: també hem de saber quina és l'alternativa.
1: Calma, perquè em diuen que no té res a veure amb un finançament irregular.
6: D'acord, doncs mira, ja està.
1: El que passa és que aquí entra la UCO, entra Ferraz i tal, és a dir, la línia que diu el diari segurament seria la línia... exacte, el tema de la Leire Díaz. Deixa'm dir que estic rebent informació per terra, mar i aire. Aviam, a tot això, a les 11... Nois, és que no hi ha dia tranquil en aquest... Joder, tu...
5: Jo venia a parlar del papa.
1: No? Ja ho sé, ja. Mira, vols parlar del papa?
2: Jo,
1: si tu vols parlar del papa...
6: L'Alèxia, no? És lo de les
1: si el Melero vol parlar amb el papa... Del papa... Hola, Arnau Mañé, Vaticà, bon dia.
6: Santo súbito.
14: Hola, bon dia.
1: Bon dia. Què tal? Ave Maria Puríssima.
14: Doncs mira, des de la plaça Sant Pere de Roma, perquè a aquesta hora continua en marxa la reunió de Pedro Sánchez al centre de l'huracà, ho explicàveu vosaltres, a Madrid. Doncs aquí, a Roma, el president espanyol que continua reunit amb el papa Lleó XIV des de les 9 del matí. D'aquí a una estona reunirà amb el secretari d'Estat Pietro Parolin i després, efectivament, a les 11, a l'ambaixada espanyola de la Santa Seu, aquesta roda de premsa del president espanyol, de Pedro Sánchez, que trencarà el silenci i per primera vegada respondrà preguntes dels periodistes, en principi, si no hi ha canvis, sobretot aquest tema del cas Zapatero i també aquesta investigació, aquesta entrada, aquest escorcoll a la seu de Ferraz. En qualsevol cas, ara, l'atenció aquí a Roma és dins el Vaticà, perquè Lleó XIV i Pedro Sánchez continuen reunits. D'aquí una estona la segona reunió i a les 11, en principi, quarts de 12, segurament, la roda de premsa de Pedro Sánchez.
1: Amb això està entrant... Gràcies, Arnau. Tornem més tard. A quina hora s'hi diu, aproximadament, dius a dos quarts de...?
14: Oficialment a les 11. Ja donem per fet que no serà puntual, també perquè ja ens deien que aquestes reunions, tant amb el papa com amb Pietro Parolin, s'allargarien una mica més del previst, entre que fa el trasllat fins al centre de Roma, poden passar una estona. Quarts de 12, ja comptaria.
1: Val. Per cert, que s'estan registrant també els domicilis, diuen... Confidencial anuncia que registraran. Els que si diu registraran vol dir que pots cremar el pis, si vols. Pots cremar el pis de Santos Cerdán i de Gaspar Cerrías, que és un membre destacat del PSOE andalús, efectivament. Amb la qual cosa, hi ha una cosa molt curiosa, que ahir parlàvem precisament amb aquella masterclass que ens va fer l'Iñaki Gabilondo, que és que ara tu ja veus... O sigui, ja tu veus el Confidencial que diu... UCO, finançament il·legal, ja anunciant on hi ha registres, i per l'altre cantó tens el diari que t'està dient que això no té res a veure amb el finançament il·legal, sinó que estem parlant d'un cas que penja del tema de la Ley de Díaz, amb la qual cosa no estaríem parlant del finançament il·legal. Clar, i arriba un moment que, per això deia abans, que estàs en el fangar de rec.
2: Ja, però Jordi, deixa'm dir una cosa.
1: Digue'm.
2: És a dir, amb això tens raó. Els catalans ho hem patit amb per activa i per passiva. L'estatu quo, l'eufor... qualsevol cosa que va contra l'establert a Espanya tindrà un exèrcit mediàtic i, sobretot, judicial en contra. Però si tu saps això, si tu saps que has arribat al govern precisament per una moció de censura contra tots els finançaments irregulars del PP i contra totes les corruptales que van afectar la majoria dels ministeris d'Aznar, el que no pots fer quan arribes al govern és permetre actituds d'aquestes. No pots permetre que un ministre tingui senyoritas a sueldo i que organitzi festes que fan vergonya al segle XXI. No pots permetre secretaris d'Estat i secretaris d'organització que estiguin investigats amb indicis prou evidents de certes irregularitats. Ja no sé si són punibles penalment, però que és evident que és una vergonya. I el que no pots tampoc és que l'altra pota que et quede de comunió amb certa Espanya que no és aquesta del Franco, aquest senyor ara tingui indicis de que també ha passat del lobby al tràfic d'influències. Indicis. Jo, evidentment, només faltaria. M'he passat la vida demanant presumpció d'innocència per un munt de gent. Només faltaria que se fes el contrari perquè sigui o no sigui dels meus. Però està clar que hi ha unes evidències molt, molt palmàries de que els socialistes no han actuat bé. I això la ciutadania no ho pot comprendre. Bueno,
6: perquè els estàndards ètics a l'oposició i al govern, doncs, canvia, malauradament, clar, solen ser diferents. Ja, pues, cadascú s'aplica uns estàndards ètics més relaxats.
2: Doncs llavors la ciutadania, Ferran...
6: És evident.
2: La ciutadania
6: per això hi ha desafecció
2: quina
6: política...
2: Quina por que vingui la dreta, però pues que m'és igual que vingui.
6: I per això la gent acaba dient tots són iguals i coses d'aquestes.
1: Obrim, Melero.
5: No, a veure, per el que deia l'Anna, vull dir, el cas del cas Zapatero, jo no sé què sortirà d'aquesta investigació ni d'aquest sumari, però des del punt de vista ètic i polític, ja en tinc prou, clar, amb el que ell ha reconegut. Sí, ha reconegut que va cobrar quantitats estratosfèriques per informes falsos, interposant persones per cobrar-los.
2: I persones que són les seves filles, vull dir.
5: Persones que són les seves filles. Això ja ho ha reconegut. Els informes, evidentment, són recorta i pega, copy-paste d'internet de 4 duros, i el maquetatge de les filles, doncs, en fi, no cal que parlem del maquetatge d'informes verbals perquè fot riure. Això està reconegut pel senyor Zapatero. Serà delicte o no serà delicte? Però des del punt de vista de la referència moral del socialisme, jo ja en tinc prou. O sigui, no em calen ni les joies, ni em cal la mina d'oro en Venezuela, ni en cap res. Amb això ja n'hi ha prou per descalificar-lo. Sobretot, com altres polítics que tenim tots a la memòria, senyors que es passen el dia donant-li la barrila als altres amb la moralitat i l'ètica.
2: No, però és que, a més, Javier, tens que tindre en compte una cosa molt clara. És a dir, si investiguessin, jo crec, i això és una opinió, el senyor Rajoy, el senyor Aznar, és que quan van investigar la Laura Borràs en lloc d'investigar un altre. És a dir, quan van a per tu, el que no pots, sota cap concepte, és que estiguis en fals. I això és el que els ha passat a molts socialistes i punis, que no hi ha més. Si tu dones lliçons de moral, has de ser moral. És que cau pel seu propi pes.
6: Si tu dones lliçons i has arribat al govern amb això...
2: Has arribat al govern amb això.
6: No pots tenir plom a les ales i has de ser molt expeditiu a l'hora de tallar qualsevol sospita. Jo crec que fins ara, també, per exemple, la forma en què va actuar amb el cas del Santos Cerdán va ser molt expeditiva. I va estar bé. I
2: a la vista del que hem anat veient... d'organització, vols dir que no havia tingut pistes de lo que estava, de lo que presumptament estaven fent?
6: Va ser, exacte, sorprenentment expeditiva. Més que amb José Luis Ábalos, perquè amb José Luis Ábalos...
2: Ja, però Ábalos el van carregar perquè ja ho sabien. Si ho sabien, perquè no ho van dir.
6: Exacte, el va treure del govern perquè ja havia sospites, com a mínim, sobre allò, el seu estil de vida.
5: Sospites, per segons diu l'Ábalos, perquè es va xivar el Zapatero.
1: I jo, de totes maneres, com deia fa uns moments el Ramon Rovira, jo em quedo amb això, que és vista la perspectiva de tots els casos. Sento algun soroll aquí de... No, ets tu? Sí. No, jo crec que és que... Bueno, sé, és igual. Deia que crec que estem arribant a un punt que els casos s'estan amuntonegant.
6: Sí, clar.
1: I és veritat que són... És a dir, jo no sé si 40 casos de presumpció d'innocència pesen com per convocar unes eleccions, perquè són 40 casos amb presumpció d'innocència, perquè no hi ha judici aquí. Ara bé, que Ábalos estigui a la presó, que Santos Cerdán hagi sortit, però que està, en fi, envoltat. Que el cas de Zapatero, com ara deia Ramon Rovira, fa... Javier Melero, èticament és deplorable i fa pudor, com deia ahir Iñaki Gabilondo, fa molta pudor. Si a sobre, ara hi ha el cas també de la Leire Díaz per aquí al mig. És a dir, tot això és suficient, sense haver-hi concretat cap judici encara, com per convocar unes eleccions generals. Aquest és el dubte que jo tinc. El Ramon deia...
4: Ell ho ha de valorar. Ara Pedro Sánchez ha de valorar, perquè si ell accepta aquesta derrota, és a dir, i convoca eleccions, estarà admetent i estarà acceptant tota aquesta pudor? Estarà acceptant que hi ha alguna cosa?
6: Ara també estem veient com el cas del seu germà o el cas de la seva dona es van desmuntant judicialment. Però aquests es van desmuntant judicialment.
7: Aquest judici, el del germà, encara s'ha de fer. El de la dona, en principi, ja sí que sembla que hi ha una certa reculada amb el que es deia inicialment. Però és que no és únicament el que es descobreix. Quan tu ets el responsable d'un equip, o ja no et dic el president d'un govern, ets també responsable de la gent que tries. I quan tries gent com el Santos Cerdán, el Coldo, l'Avalos, tota aquesta gent que l'ha envoltat, és que ets un inútil. És que ets un inútil, perquè
4: però
7: no saps...
4: Però fins ara ell ha sabut cauteritzar persona... molt bé els efectes
7: igual,
4: de, d'aquests
7: Laura,
4: noms, d'aquests casos.
7: No, no, és impossible.
4: Fins ara ho ha fet.
7: És impossible. Escolta, tots els que hem tingut alguna responsabilitat, clar que et poden enganyar. Faltaria més. Però ets el president del govern. I si tu al costat teu tens una persona, un ministre, que més era el vicesecretari del PSOE, i resulta que, pel que sembla, estava fotent mala caixa i a tot el que trobava per davant que no eren caixes, home, arriba un moment que tu això has de saber-ho i has de ser conscient de la gent que t'envoltes. I quan això et passa, encara que tu no hagis fet res, per omissió, també ets responsable i has de plegar. Has de plegar. No hi ha més història, perquè ara aquest país... Què es pot portar al Congrés perquè s'aprovi qualsevol llei?
4: Ah.
7: Digue'm a mi aquests moments, què pot fer el Consell de Ministres, que es va reunir ahir, per cert, escolta, no, ara portarem una nova llei al Congrés perquè ens l'aprovin. Però aquí, això li passa pel cap a algú? Que es pugui avançar amb alguna cosa? No, pactarem amb Catalunya no sé quina història de cessió de competències.
2: No, a més, és que tot serà paper mullat.
7: Exactament. Exactament, perquè la primera cosa que faran els que vinguin els altres ho canviaran. Per tant, escolta, fem foc nou i comencem de cap i de nou, ens sap greu, i efectivament, té raó una cosa que deia Ferran abans. El que vindrà segurament no és el que faci més il·lusió, perquè és segurament un pacte entre el PSOE i Vox.
1: El PP i Vox.
7: Però, nois...
1: Dit això, permeteu-me, a última hora, que hem de confirmar el que dèiem, que efectivament això no té res a veure amb el finançament il·legal del PSOE, sinó té a veure amb el cas de la Leire Díez en Co. Armenteres.
8: Sí, és operació de l'Audiència Nacional, això ja ho havíem dit, que l'ha ordenada és el jutge Santiago Pedraz, que és qui investiga el cas de Leire Díez, la CEPI, adjudicacions sota sospita de corrupció, cobrament de comissions, operacions en plural... En marxa. Tenim confirmada la del PSOE al carrer Ferraz de Madrid. N'hi ha alguna altra en marxa en aquests moments. Per cert, Basté, d'aquí 21... És que la pel·lícula és bona. D'aquí 21 minuts, a les 10, hi ha un simulacre d'incendi al Congrés dels Diputats.
5: Oh, que apropiat.
8: Sí, sí, això ja ens van avisar ahir. Bé, és d'aquelles coses que jo no havia ni pensat.
1: Han de marxar també els parlamentaris?
8: No, el tema és que sessió de control en marxa, que sol durar les preguntes curtes al voltant d'una hora 20, una hora 25, tens que a les 10 del matí de cop i volta començaran a sonar sirenes i és que a més el Tellado acaba de fer una frase ara re fa un minut. Oi. Diu si escuchan sirenes, senyores del PSOE, no s'assusten que no és la policia. Oh. Que la senyora Armengol se li ha acudit de muntar aquest simulacre de fa dies.
5: Bueno, podreu sortir a fumar.
8: A totes les empreses han de fer, no?
4: Ara que també la senyora Ferraz veig que estan d'obres.
1: No, però és que aquí hi ha una cosa. Sí,
4: una vestida muntada.
8: Ui, fa mesos que hi ha aquesta vestida, Laura, fa molts mesos.
4: La imatge és terrible, eh?
1: També deixa'm dir tot això que estem veient, que és que, fixa't, ara Antena 3 ha col·locat els interrogants ja. És a dir, fins ara era financiació il·legal PSOE i ara és ja financiació il·legal PSOE. És a dir, ara ja...
4: El dubte.
1: No, perquè és que portem una, aquesta és una altra. Portem una hora per una informació dient que era finançament il·legal del PSOE.
7: Bueno.
1: Amb la qual cosa el senyor del... Perquè me'ns entengueu, el senyor del Pitu 4, que està jugant en un bar de Sols del Rei Catòlico i veient Antena 3, està dient que hi ha finançament il·legal del PSOE.
2: Bueno, és que es tracta de fixar el marc. Això ja ho sabem, el que pot fer
6: també es tracta en alguns mitjans de fixar molt clarament aquest marc.
4: Però ara estan dient que és un requeriment d'informació, Melero. Per un requeriment d'informació cal enviar agents de la policia.
5: Depèn de quants envies i quin equipament portin. Si els portes amb el passamuntanyes i amb el subfusell, seria una mica massa.
2: Home, jo he vist actuacions de la Guàrdia Civil i ajuntaments de Lleida que semblava que era la Guerra Mundial.
4: Però per un requeriment d'informació.
2: Per un requeriment d'informació, sí.
5: Requeriment d'informació et venen els senyors amb l'armilla aquella de policia i t'entren.
1: Jo crec que deu haver-hi més periodistes i càmeres ara a Ferraz que policies dins.
5: Després els duràs
4: caixes. Traient les caixes.
2: No, a més és el que dius.
1: Mira, Basté. Digues.
2: Després del titular, la gent ja no llegeix.
1: No, esclar. És veritat.
2: Goita, les joies, goita. Això
1: és el que deia el Gabilondo, que és el tema de les joies, que ell també ho deia el davantal de les 8, i si això de les joies és l'anècdota, queda molt xulo posar unes joies allà. Però
2: és
1: si les joies...
2: Perquè la gent...
1: Però hi ha una cosa, però tu no és... Escolta'm una cosa, si tu tens àvies o tietes que són solters i que tenen molts calés i que han tingut unes joies i te les deixen amb dallons... Per què té la caixa forta al despatx i no el té a casa seva? Potser a casa seva no té caixa forta i la caixa forta la té al despatx. És que, esclar, que estem arribant als límits també una mica... Que és estrany. Bueno, sí,
2: home,
1: però
2: alguna de les joies... que semblaven d'alçà de Pèrsia, no crec que valguin 200.000 euros. Algunes poden arribar al milió d'euros.
1: Aviam, jo, un moment, Anna. Fora, jo vaig veure algunes això. Allà que te'n vas, t'emportes unes, jo, iguals, de 3 euros, el gran bazar d'Estambul.
2: Però no les tindries a la caixa forta.
6: A mi em sembla molt poc seriós. Alguns mitjans i alguns joiers o pèrits que estan sortint a partir de les fotos, a partir de la foto de la UCO, a fer una valoració de l'UDEF de quan pot valdre aquelles joies.
5: Agafem els rellotges com a vara de mesura. Agafem els rellotges com a vara de mesura. Els rellotges aquells no valen un pebrot.
2: No,
1: home, no.
2: Hi havia un parell de Cartiers, però normal.
1: Per favor, hi ha Rolex, quan anaves a Estambul, en aquelles èpoques que anava amb el futbol i amb el bàsquet, que anaves cada quart d'hora a Estambul...
5: Rolex a Tiles.
1: Anaves allà, ja els hi dèiem els Trolex.
5: Els Trolex.
1: Que eren uns que no passaven res i que quan te'ls posaves al cap de... Si foties un cop sense voler, evidentment et caia...
4: Saltava per l'aire.
1: I
6: però la caixa era bonic.
1: Marcava tot menys l'hora.
7: Sí, però Jordi, aleshores el que no entenc és per què ho poses en una caixa forta. És que és una cosa bastant absurda. No, resulta que es xavalla tot, que no val una merda.
2: No, però és el fil mediàtic el que vol dir.
7: I ho tenc com una caixa forta i a més, quan venen i em diuen obre la caixa forta, dius no la vull obrir. Com que no la vol obrir? Doncs ara ja buscar un serraller perquè l'obris per allà. Esperis un segon que vaig a buscar la clau. A veure, escolta, tot això és molt raro. No foteu, és que esclar, ho justifiquem. Sí. Jo no tinc ni idea si valen un millor. No en tinc ni idea. Ara, és tan senzill com explicar-ho. Surs i dius, miri, aquesta joia, això tan bonic que penja aquest penjoll que porto,
1: tota
7: m'ho va regalar la meva iaia.
1: A mi em consta que Zapatero...
7: I vostè no n'ha de fotre res.
1: Crec que Zapatero té unes ganes boges de parlar, però que l'advocat, que aquesta és una altra cosa que hauríem de començar a veure, això. Perquè Zapatero ha de parlar.
6: I
1: 15 dies cap enllà és una barbaritat.
6: No, ha de parlar i cada dia que passa sense parlar li fa un dany incalculable al PSOE.
1: Sí, però tu ets advocat.
6: El problema són aquests senyors.
5: El seu advocat, gran advocat, bon amic meu i gran advocat, el Víctor Moreno Catena, catedràtic de Dret Processal, gran advocat, ja et dic, l'he vist amb acció, i és un senyor molt assenyat que, home... Com t'enfrontes a un sumari de 4.000 folis amb una setmana de temps per preparar la declaració? I, segona, a la vista de les declaracions del senyor Zapatero a la porta del seu xalet, amb els pajaritos piulant i tal, i tu te calles fins al dia de la declaració.
1: Efectivament.
5: Són dos consells
2: irreprochables. Ja, són dos consells segurament molt bons penalment, però políticament són nefastos. Perquè tu pots dir, m'he d'estudiar el sumari, he de veure exactament de què m'acusen, perquè amb la meva advocat no sé què, però jo els hi puc dir que jo he actuat de lobby, però no he cobrat de forma irregular. Això no costa tant de dir, si és veritat, clar.
7: Però és que amb això sabrem. L'explicació sobre les joies la pots donar al minut zero.
2: Exacte.
7: La pots donar al minut zero, perquè, insisteixo, abans ho deia en Jordi, i és veritat que ho deia també el Gabilondo quan ho vam dir-ho, la imatge que ha quedat...
5: Hòstia,
7: això és impressionant, aquest tio resulta que tenia una caixa forta plena d'això.
6: Però ara sabrem quin tipus de defensa fa Zapatero. És a dir, si ell hagués anat a declarar tal com estava previst el dia 2 de juny, doncs ho hauríem descobert allà. Però havent-se ajornat com s'ha ajornat això fins a mitjans de juny, que falten pràcticament 3 setmanes, veurem si ell fa un tipus de defensa només jurídica, on el que mane, entre cometes, és només el seu advocat i segueix doncs, el criteri de l'advocat de no, tu no diguis res, espera't quan vegis el jutjat, o incorpora també la part de la defensa política.
2: Ja,
6: de
2: però mira,
6: salvar la seva
2: Ferran,
6: imatge i salvar el PSOE. Perquè si incorpora aquesta part de la defensa política, més enllà del que li digui el seu advocat, ha de sortir i ha de donar explicacions. Perquè
2: moment,
6: cada
2: Ferran.
6: Dia que es passa sense que doni explicacions, el PSOE es va rostint.
2: No, jo no li volia dir una cosa, que de més va ser com vaig conèixer el Javier Melora, que a partir d'allà bueno, va començar a ser tertulià, quan el judici del procés, a mi em va fer ràbia, Javier, quan vas dir que tu no faries una defensa política. Quan era un judici polític, sinó que faries una defensa tècnica, te'n recordes?
18: Sí, sí.
2: Però quin va ser el resultat? El mateix.
18: El mateix.
2: Mm-hmm. El mateix. Sí. És a dir, quan ells van a buscar regirar el dret fins a la màxima exponent, el Zapatero, jo no sé el que ha fet i el que ha deixat de fer, però que al cap i a la fi és igual, perquè diran el que els doni la gana, perquè jo no hi confio amb aparell judicial.
6: Sí, però el seu advocat...
1: Si el Zapatero, calma't. Ui, que bé!
18: Ui.
1: Oh!
4: Has hagut de picar de peus a terra molt fort, eh?
1: M'han fet cas. Un moment, perquè és que acaba d'entrar, després d'agafar el telèfon, PTT, el Jordi de Planell. I jo crec, pel que el conec, que estava parlant, perquè estava aquí a l'estudi, ha agafat el telèfon, ha marxat i ha tornat a entrar. Jo estic convençut que si no estava parlant amb Ferraz, poc li faltava. Un segon, que d'aquí a un moment coneixerem tots els detalls d'allò que vostè no es podia imaginar i que ha tornat a passar aquest matí. Ni un dia en pau. Un segon.
19: RAC 1.
20: Salut! Però brindes amb aigua? Amb Font Vella, perquè així recupero els minerals que perdo durant el dia i que el meu cos no genera de forma natural. Vinga, un brindis perquè triem l'aigua que ens omple de vida i de... Salut!
21: Salut! Salut! Salut!
20: Font Vella, l'única reconeguda per experts en nutrició.
22: El confort és fàcil a l'estiu, si és Daikin.
23: Dormir tota la nit d'una tirada, en plena onada de calor?
22: Només els equips d'aerotèrmia de Daikin t'ofereixen la temperatura ideal dia i nit per menys d'un euro al dia.
23: Si busques el millor, recorda.
22: Només Daikin és Daikin.
24: Amb Aural, la vida sona bé. Escolta-la. En el teu centre auditiu Aural tindràs una atenció personalitzada perquè continuïs gaudint del que més t'agrada. Demana cita ara per una revisió auditiva gratuïta a Aural.es.
25: Com accionista d'Iberdrola, si fa 25 anys vas invertir 1.000 euros dels teus estalvis, avui s'han convertit en gairebé 18.000. Junts hem multiplicat el valor per tu i per tota la societat. I plegats ho continuarem fent en el futur. El divendres 29 de maig celebrem la Junta d'Accionistes i volem comptar amb tu. Perquè tu sol sumes, però tots junts multipliquem. Participa i trucant gratuïtament al 900-100-019 o connectant-te a iberdrola.com.
26: Fa 20 anys que sóc agent immobiliària i mai no havia vist això. Amb Fast Track Hipoteca de BBVA veig a la gent tan tranquil·la, veuen el pis i se'l queden. Perdoni,
27: que ens acabem.
26: Mira, un altre.
28: És molt de BBVA reinventar la manera de buscar hipoteca. Tenir una xifra clara abans de mirar cases et dona confiança per fer el pas. Consulta les condicions a BBVA.es. Avancem? BBVA.
29: A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa't a endesa.com/empreses.
30: T'ha entrat en neguit de pensar que la casa està sola?
31: No, m'ha entrat això.
32: La superseguretat de Movistar ProSegur Alarmes dona supertranquil·litat perquè et protegeix fins i tot quan ets dins de casa. Truca a 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar ProSegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
33: Compres l'entrada, ho dones tot i... gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
0: Fes t'entendre amb mi, di.
3: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
0: Crec que m'he enamorat.
3: Normal, amb aquests preus.
0: Aquesta setmana estalvia amb el filet de pollastre cruixent a 3,65 al mig quilo.
3: I el meló a 0,99 al quilo. Aldi.
0: Que poc que costa comprar bé.
9: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que tu estàs tot el dia amb la il·lusió que et toqui el premi del cupó diari i en David té el gos pigall que l'acompanya tot arreu i el fa sentir-se més segur.
10: Només pel fet de comprar el cupó diari?
9: Pel fet de comprar-lo tu i tothom qui juga a les loteries de l'11. Perquè així feu que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
10: Mira que bé.
9: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
11: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
12: Securitas Direct és ara Verisure, com ja se'ns coneix a la resta del món. Una companyia global amb 30.000 professionals en 18 països que desenvolupa la seva pròpia tecnologia exclusiva a l'avantguarda del mercat i amb més de 35 anys d'experiència en el sector de la seguretat. Avui unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
13: El perquè de tot plegat.
1: 9 minuts i les 10. Ja està donant aquí a la masterclass el de Planell.
4: Necessitem una pissarra.
7: Estic fent cunyadisme.
4: Necessitem una pissarra sí, i que passi tot un mapa de tots els casos, carpetes, judicis...
1: Això és finançament il·legal o no, de pla?
7: No ho sabem. El que sí que sabem és d'on penja. Efectivament, penja del cas CEPI, que és el cas que investiga si es van desviar fons de la Societat Espanyola de Participacions Industrials entre el 2021 i el 2023... a través de tres figures. Leire Díez, Vicente Fernández, que havia estat president del CEPI, i abans, mà dreta de la exvicepresidenta espanyola María Jesús Montero, i també a través d'Anxon Alonso, que és el soci empresari de Santos Cerdán. Això s'estava investigant com un cas de presumpta corrupció vinculada a aquesta Societat Espanyola de Participacions Industrials. Ho portava el jutge Santiago Pedraz a l'Audiència Nacional. No sabem si ara, fruit d'aquesta investigació, s'ha descobert una trama aquí de finançament irregular, per exemple, desviant fons del CEPI, que justificaria aquest escorcoll. Això, senzillament, no ho sabem. També sabem, perquè ho acabem de confirmar, que han entrat a casa d'una persona que no estava imputada en aquesta causa, almenys fins ara, que és l'empresari Javier Pérez Dulcet.
1: Hosti! Ah.
7: Un altre dels presumptes perjudicats per les clavegueres de l'Estat, almenys ell sempre s'havia considerat un perjudicat. Doncs bé, acabem de confirmar que han entrat també a casa seva. No sabem si està detingut o no, no hem pogut parlar amb ell, però sí que acabo de parlar amb Leire Díez.
1: Has parlat amb Leire Díez?
7: Sí. Que em diu que no sap absolutament res del que està passant perquè la seva advocada no ha rebut cap notificació i sí que té clar que a casa seva no hi han entrat. Ell s'està desplaçant.
1: O sigui, hores d'ara que podem assegurar al món a RAC1, Jordi de Planell, és que han entrat en casa de l'empresari Javier Pérez Dulcet.
7: Exacte.
1: Que és un empresari que sempre s'ha considerat víctima de les clavegueres de l'Estat. Sí que han entrat a casa de Pérez Dulcet. Pérez Dulcet no sabem si està retingut, detingut, o si no sap on està, perquè no s'hi parla el telèfon, o si no l'agafa. I sí que has parlat amb Leire Díez, que, tampoc, que curiosament no en sap res de tota aquesta història. El que sí que sabem és que tot això seria del cas CEPI. Tot penjaria del cas CEPI. Per tant, no estaríem parlant, en aquest cas, de finançament irregular.
7: No, perquè qui ordena és el jutge Santiago Pedraz, que investigava el cas CEPI. La peça separada per finançament irregular...

0: exacte.
1: Sí, però sí. Parlem d'un altre cas, ara? És a dir, tot i que parlem de la mateixa societat,
0: la mateixa,
1: que és la Societat
0: real.
1: Espanyola de Participacions Industrials, són dos casos diferents. Sí. El cas Zapatero el porta el jutge Calama, que és aquesta trama de tràfic d'influències pel cas Plus Ultra i per d'altres gestions. Mm. És veritat que el repte de les acusacions serà demostrar en quina gestió va influir decisivament Zapatero,
2: per acreditar el tràfic d'influències.
1: Per acreditar aquest tràfic d'influències, perquè el rescat de la sèpia Plus Ultra està avalat pel Tribunal de Comptes, per la Comissió Europea, pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea, etc, etc. I això, diguem-ne, queda al marge de el cas sèpic que investiga Leire Díez, Anxón Alonso i Vicente Fernández, que es mouen entre els anys 2021 i 2023 per suposades adjudicacions irregulars a altres empreses, no a Plus Ultra.
0: Correcte.
3: El tràfic d'influència és un delicte de mera activitat que no necessita, no requereix que es produeixi el resultat. El mer fet d'intentar... Que no requereix que es produeixi el resultat. I el resultat que es pretén amb el tràfic d'influències pot ser lícit, eh? No té per què ser il·lícit.
4: De fet, és només semblant al lobby, al fer lobby, no?, per entendre'ns.
3: Però el lobbyisme... A veure...
4: És que la frontera entre el lobby i el tràfic.
3: El lobbyisme és una activitat legal.
4: Sí, no, no.
3: El lobbyisme no és aprofitar-te de la teva agenda. El lobbyisme és que tu ets l'associació de fabricants de formigó i s'ha de fer una nova llei al ministeri, te'n vas, contractes la redacció d'una llei a un equip de professionals i te'n vas a veure els polítics i els
2: dius,
3: li porto aquí un projecte de llei elaborat per aquests catedràtics i aquests tècnics perquè vostè me la defensi. Això és lobbyisme.
0: Això és lobbyisme i lobbyisme, que no hi ha intermediari.
3: Lobbyisme no és que jo conec a la cunyada del president de la SEPI i quedo amb ella a l'hotel Santo Mauro i meto'm unos gin tònics. Això no és lobbyisme, això és tràfic d'influències.
0: Claro.
1: Però la frontera
2: és molt fina.
1: El mateix el que acusen l'exministre d'Hisenda Cristóbal Montoro, a través de la seva empresa d'equip econòmic, que havies de passar per caixa, no, amb el seu bufet, si volies lleis a mida.
0: Això està, exacte.
1: Això és el que s'està
0: investigant. La diferència són els diners, sempre.
4: Per precisar una mica el que deia... No, per precisar, no, per complementar, m'atreveixo a dir el que deia el Xavier, que tens tota la raó, clar, tu, però com busques una persona perquè et faci aquesta funció de lobbyisme, si resulta que és expresident del govern, no té res a veure l'agenda que aquesta persona té amb el Paco Pérez que passa per...
3: A veure, agafem, és que parlem d'expresidents del govern, tu, perdona, Ramon, estem parlant d'un senyor llicenciat en dret, per la Universitat de Valladolid, que no ha exercit mai en tota la seva vida, que va entrar en política en càrrec públic als 26 anys, i explica'm tu quin lobbyisme pot fer davant de la Societat Espanyola de Participacions Industrials, que no sigui la seva agenda i les seves relacions.
4: Això dic, vull dir que, com parlem, és que és molt difícil delimitar una cosa de l'altra, i per això...
0: No, per això s'ha de regular,
5: i a tot això la cadena SER acaba d'informar que el jutge ha enviat a la UCO, a la seu del PSOE, en el marc d'aquesta peça secreta d'ampliació del cas Leire, segons les fonts, els investigadors han trobat indicis de que Leire Díez hauria executat un operatiu per atacar a jutges, fiscals i altres parts relacionades amb casos com el germà del president del govern d'Espanya o el de la seva esposa, Begoña Gómez, i suposadament aquests operatius eren pagats pel PSOE.
1: Abonats
5: pel PSOE.
1: Perquè això ja s'estava investigant. Cosa, Això hi havia un jutge de Plaza de Castilla que ja estava investigant a Leire Díez per això que es va anomenar la lampista de Ferraz, és a dir, per buscar els draps bruts dels jutges, dels policies, dels fiscals que investigaven l'entorn de Pedro Sánchez. Això ho portava un jutge de Plaza de Castilla. I a banda, se li va obrir una segona causa a l'Audiència Nacional relacionada amb el cas SEPI. Pot ser que ara el jutge Ferraz hagi assumit la causa que investigaven a Plaza de Castilla perquè entengui que hi ha una correlació entre l'una i l'altra.
3: Per connexió, clar.
1: Exacte, per connexió.
0: Però si això és delicte, la meitat d'Espanya hauria d'estar a la presó, perquè han de que no hi ha cimeres de jutges, guàrdies civils i mil estaments que l'únic que fan és buscar draps bruts de l'oponent polític. Això quin delicte és?
2: Això és el que puede hacer que haga versió PSOE, eh?
1: Llavors, ja entendria aquí que hagin entrat a casa de Javier Pérez Dulcet perquè a les reunions de Ferraz amb Leire Díez i Santos Cerdán, quan llavors Santos Cerdán era el secretari d'organització del partit, també hi va anar Javier Pérez Dulcet. És una de les persones que hauria col·laborat amb Leire Díez en la recerca d'aquests draps bruts de jutges, fiscals i policies.
2: Però mira...
1: I per tant, que entrin a casa seva, entenc que formaria part d'aquesta operació.
3: Perquè Pérez Dulcet és qui, en teoria, té desencriptades totes les gravacions del Villarejo.
2: Correcte.
3: El que no ha aconseguit encara els departaments pericials del Cos Nacional de Policia i de la Guàrdia Civil, en principi ell, amb mitjans privats, sí que té desencriptat

0: tot el que hi ha.
1: Que això no és il·legal. Que això no és il·legal.
2: No, no, ja ha pagat a tècnics pel Luis perquè li desencriptin i li han desencriptat.
3: Però aquesta és la condemna que rebrà el PSOE per fer les coses malament. Perquè això és fer les coses malament.
1: El que passa és que, com deia el Ramon Ferran, com deia el Ramon fa uns, allà al no Pleistocè de la Tertúlia, que és si el PSOE, i en aquest cas el govern d'Espanya, i en aquest cas Pedro Sánchez, pot aguantar tot aquest fangar. Aquest és el dubte que jo tinc en aquest moment.
3: I sobretot...
1: S'ha d'anar a eleccions o no s'ha d'anar a eleccions? Aquesta és la pregunta.
3: Doncs si es van acumular en casos d'aquests, i evidentment, si tornem al Pleistocè de la Tertúlia, si surt el tema de finançament irregular del partit, doncs segurament sí. Ara, si això és el que diu el Jordi, no?, que és com una resposta judicial a l'intent des del PSOE d'atacar des d'una estructura paral·lela creada pel partit, amb la Leire i amb el Pérez Dolcet i amb algunes persones més, d'atacar les clavegueres de l'Estat, és un escarment al PSOE. I és lamentable que el PSOE actuï d'aquesta manera quan té una majoria operativa al Congrés dels Diputats, per exemple, per canviar la llei orgànica del poder judicial i acabar amb determinades coses, quan té el Consell de Ministres i quan té el butlletí oficial de l'Estat. És a dir, el PSOE porta 8 anys al govern, en 8 anys ha sigut incapaç de desmuntar determinats aparells del Ministeri de l'Interior i de l'Administració de Justícia i de l'alt funcionariat espanyol, que és això
4: que
3: es defineix com el Deep State, ha sigut incapaç d'atacar-ho.
4: Ja, però és que ha estat incapaç, pel que sembla, presumptament, de despullar les seves pròpies vergonyes. Perquè abans d'anar a desfer tots els entramats de casa dels altres, primer regla't casa teva. Anna, perquè saps que et aniran a perseguir, perquè saps que això és la forma d'actuar de la dreta.
2: No pots anar a fer això que diu el Ferran si tens l'armari ple d'escalets.
5: Però una cosa, Xavier, escolta'm, perdoneu-me. Fa anys que ens coneixem i que jo, de veritat, a vegades em sembla que partiu d'una base, o Ferran en aquest cas, d'una certa ingenuïtat. Desmuntar l'aparell de l'Estat, això és impossible.
1: No,
5: això és impossible, no. En aquest estat...
4: Reformar-lo, fer una segona transició, sentar les bases d'una democràcia real.
0: No pots carregar el Tribunal Suprem.
5: I se'n cuiden prou, i se'n cuiden prou de protegir-se perquè no el puguis destruir. Quan acaba el franquisme, el període de transició que hi va haver-hi, què va ser? Una prolongació del que hi havia hagut anteriorment, readaptada. Tots els alts càrrecs, els càrrecs que hi ha hagut, no es toquen. És a dir, els alts funcionaris no es toquen.
2: D'acord, molts tots.
0: Així li va a Espanya, així li va a l'esquerra a Espanya.
5: Els alts càrrecs no es canvien.
4: I espera
5: que l'estructura de l'Estat no es canvia quan hi ha un canvi de govern.
2: No, de la ley
0: perquè no s'hi atreveixen.
5: No,
2: Torquato Fernández Miranda.
5: Però ja no parlo de transició.
4: No s'atreveixen perquè mira el que els hi passa. A la mínima que volen canviar l'Estat de Atado y Bien Atado, a la mínima, primer Podemos, ara els socialistes, els independentistes, per suposat, estem al pic de tot. Mira el que els hi passa quan intenten canviar alguna cosa. Jo és que no els vulgui defensar, però és que és la veritat. Cada vegada que el socialisme, Podemos o l'independentisme català intenta sentar les bases de la reforma, de la transició, sentar les bases d'una democràcia real en tots els estaments, mira què ens passa. O a la presó, o té bé la cavalleria a casa. Llavors, suposo que és molt difícil lluitar contra això.
2: Sol ajudar... que no paguis anar a bodes
4: evident
2: amb diners públics, ni tinguis joies a la caixa forta. Sí, això m'ha ajudat.
4: Però això és del que em deixo jo.
5: Amb tota seguretat tens tota la raó, i faltaria més. I això seria la primera cosa que haurien d'haver pres, especialment uns que van arribar al govern, us recordeu, en aquell famós ple en el qual al lloc on hi havia el president del govern hi havia un bolso.
2: Sí, que parlava l'Àvalos.
5: Parlava l'Àvalos.
4: Ramon, es van arribar amb una moció de censura precisament per la corrupció.
5: Per tant, és que ja té barra que resulta que els mateixos que van arribar al govern a través d'una moció de censura per casos de corrupció dins del partit polític, ara resulta que possiblement o potencialment poguessin trobar-se igual. Però el que jo deia, com Ferran deia, no, és que no s'han reformat les estructures de l'Estat, sí, clar que no, perquè aquestes estructures és que estan blindades. Bueno, tu estàs parlant de funcionaris que són els funcionaris de l'Estat.
0: Estan blindades perquè el senyor Marlaska vol.
5: Estan blindades perquè
0: Margarita Robles vol.
4: És que molts s'han mort. Per què els seus fills han d'heredar?
0: Estem parlant de la policia patriòtica. Quines mesures s'han pres al Ministeri de l'Interior perquè no es torni a repetir una policia patriòtica? Quins expedients, quines depuracions internes de comissaris hi ha hagut al Ministeri de l'Interior perquè això no torni a passar?
2: Hi ha un judici Kitchen, de moment... que estan sortint les vergonyes i els drets.
0: Però quines mesures ha pres a dins el Ministeri de l'Interior, a dins a la policia, a la llei de cossos i forces de seguretat de l'Estat, quines mesures s'han pres? Quines mesures s'han pres perquè no torni a haver un cas d'espionatge amb Pegasus com va ser el Catalan Gate? Quines mesures s'han pres?
2: Segur que cap mesura.
0: A dins el Centre Nacional d'Intel·ligència, en la reforma de la llei de secrets oficials encara franquista de l'any 68.
4: Mira,
5: Ferran,
4: et posaré un exemple.
2: Perquè no es volen prendre aquestes mesures, perquè tots aquests governs volen tenir la seva pròpia policia política. Per què l'han de desmantellar, si pot treballar per ells?
6: Doncs mira, volen canviar el color, simplement.
4: No, però jo et posaré un exemple ràpidament.
0: No ho toquen i ara això els està devorant.
4: Ramon, Ferran, te posaré un exemple de la Diputació de Lleida. Me'n recordo un president de la Diputació de Lleida, que no diré el nom, que quan va arribar al poder va dir, s'ha acabat això, perquè els funcionaris de la Diputació de Lleida tenen moltes avantatges. Els hi paguen la carrera als fills, tota la dentadura nova, sí, i el diari Segre ho havíem dit moltes vegades. I un president de la Diputació va dir, això s'ha acabat, quan jo arribaré no firmaré el conveni i s'hauran acabat aquestes avantatges per ser funcionari de la Diputació de Lleida. Saps què va passar? Van muntar una manifestació, el van començar a boicotejar, al cap de dos dies va firmar el conveni, perquè aquest senyor sap què passa per allí i no els vol tindre en compte. Però és el mateix. És a dir, tothom vol que hi hagi pau en aquests estaments de l'estatu quo. I, per tant, s'acolloneixen, no aproven res, i després, quan ells intenten sortir una miqueta de la xarxa, doncs llavors els hi cau
0: però
4: i els hi plou
0: vol,
4: damunt, i punt.
0: Potser tothom vol que hi hagi pau canviant pau per pau. I aquí, de pau, aquests aparells de l'Estat, aquest Deep State, de pau al PSOE no n'hi està donant pas.
1: Aviam,
0: al revés.
1: Ja. Armenteres té novetats. Digue'm, Armenteres. Oiga. Cri, cri. Bon hombre.
0: Armenteres estan amb el simulacre, pot ser?
1: Ah!
0: Que ha dit a les 10.
1: Bueno, el simulacre el farem nosaltres d'aquí una hora, perquè recordeu que a partir de les 11 hi ha una roda de premsa... No, esborro. Hi ha una compareixença convocada d'Alexia Putellas en el seu adeu al Futbol Club Barcelona, que seguirem aquí al Món RAC1, i que a la mateixa hora, però gràcies al Pontífex, al Papa, sembla que ho allargarem a 11:45, hi haurà una compareixença que sí que té... Sembla que serà una roda de premsa de Pedro Sánchez, que també seguirem en directe aquí a RAC1. Digue'm, PTT.
7: No. No, al final ja quan em cridin PTT pel carrer em giraré. Acabo de parlar amb l'Eire...
1: Saps qui era el PTT o no?
7: Sí,
4: el libro gordo.
7: El libro gordo. Sí, no recordo com era la frase aquella.
1: El libro gordo entretiene. El libro gordo
4: t'ensenya.
1: I jo te digo contenta hasta la setmana que viene.
4: Correcte.
5: La setmana que viene. Sí,
6: bueno,
5: sí, sí.
6: És molt boomer, això. Molt.
5: I què vols dir amb això?
6: Que és molt antic.
5: Perquè tu ets molt jove, però... El Jordi és més jove que jo.
6: El Jordi és més jove que jo.
7: Em feia igual. Després del moment blanc i negre, vaig al tema
5: gràcies.
7: Aquest. Que...
5: Gràcies, guapo.
1: Sí. No, era color, però color.
4: No fa tant, d'això.
6: Sí, no.
7: Que acabo de parlar un altre cop amb la Leire Díez.
1: Què diu?
7: No vol entrar en directe, li hem preguntat, però no ho vol fer perquè diu que abans prefereix consultar-ho amb la seva advocada. Però sí que subratlla un parell de coses. La primera, que ella no cobra del PSOE ni de Ferraz des de l'any 2017, quan es va desvincular del partit orgànicament. Per tant, nega la major, que li paguessin res per dur a terme aquestes investigacions, i torna a parlar de caça de bruixes. Considera que els van al darrere amb motivacions polítiques i alerta també que si el partit no està disposat a defensar-la, acabaran caient tots.
6: A defensar-la amb ella.
7: Amb ella, ell entén que és no una peça de caça major, sinó una espècie de boc expiatori, i creu que el que hauria de fer el partit és donar-li suport, perquè d'aquesta manera es protegirien tots per unes activitats que van ser perfectament legals des del seu punt de vista.
2: Home, la van deixar de pagar del partit el 2017 i la van col·locar a 102 organismes públics perquè
7: sí.
2: No passés apuros.
7: Ella va anar, va ser al càrrec de Correus i després també, precisament, va ser al càrrec de la CEPI. De la...
0: Clar, però per què passés això? No sé
2: si una qualificació
5: dius,
2: molt...
5: No sé si el que dius que t'ha dit ho he entès bé o és que no vull entendre-ho. Perquè, és clar, això el que acabes de dir... escolta'm, a mi, si em toqueu, ja sabeu el que ve darrere. Això és un...
1: Està dient que hi ha unes coses al darrere...
6: Estira-li no sé. La manta, no?
5: Bueno, sembla entenc... que no ho hem entès. Jo no ho he entès bé, com a mínim.
2: I entenc més que ella...
7: He intentat ser bastant textual per respectar l'esperit...
5: De tu no dubto.
7: Sí.
3: Però ella dona a entendre que efectivament estava fent aquestes feines aleshores per encàrrec del PSOE. No?
2: Ara, hombre.
5: Això és el tema.
2: Va, però si es reunia amb el Santos Cerdà,
7: que compartia la informació amb el PSOE és evident, perquè les reunions estan reconegudes i enregistrades. Exacte. Per totes dues parts. Aquí la qüestió és si, tal com ara es posa al damunt de la taula, el PSOE pagava l'Eire Díez per aquestes feines. Això és el que ara com li acredita.
5: Jo, perdoneu-me, però podem fer bullir l'olla tant com vulguem, però és que estic convençut que la gent que ens està escoltant, que com, gràcies a Déu, som molta, molta, molta gent, la que està aquí escoltant, això hem d'acabar-ho d'una manera o una altra. No podem estar cada matí despertant-nos amb que si avui han entrat a la seu de Ferraz, que si després han fet no sé què amb l'Aire Díaz aquesta, o amb lo del Zapatero i tal i qual. Això s'ha d'acabar. I en democràcia només hi ha una manera, que és convocar eleccions i fer foc nou. És que no n'hi ha d'altra, Laura, ho sento molt. I sé perfectament que si em dius, el que potser algun molta gent pensa, dius que el que ve és pitjor. L'altre dia li preguntàvem en els Junqueras aquí mateix asseguts. I, escolta, no s'esteu plantejant fer una moció de censura? O dir, no, és que el que ve darrere diu és el PP i Vox. I, bueno, ja, i? Però és que així no podem seguir.
4: I moltes coses, si arriba un govern de PP i Vox.
5: Laura, tard o d'hora, arribarà.
3: És dir, com que hi ha indicis...
5: No, no és alguna opció que això no passi, Laura, en sèrio.
3: Com que hi ha indicis de males pràctiques de dirigents del PSOE, com que hi ha indicis de males pràctiques de dirigents del PSOE, Santiago Abascal, vicepresident del govern, no? Doncs no sé.
4: Ja, però això haurem de decidir els ciutadans.
5: Però això potser és així, que preguntem a la gent el que vulgui votar, no? O és que ho hem de decidir nosaltres, això, Ferran?
3: Sí, sí, però que voti la gent, d'acord, que voti la gent, però també que sàpiga el que implica que algú com Santiago Abascal i que un partit com Vox estigui al govern espanyol amb la meitat dels ministres.
4: No sé, jo... Ja, però això no ho has de decidir tu.
1: No sé, jo soc el ministre de l'Interior.
3: No, però puc opinar, o tampoc puc opinar, que em sembla un mal negoci, i sobretot un mal negoci per Catalunya.
4: Per Catalunya el mal negoci fa tants anys que dure, mànic i mànic, i que no comparem. Que pitjor que el que estem no podem estar.
3: Endavant. Anirà molt bé.
4: No, però tu tens dret a dir el que vulguis, però el que no pots és amenaçar la gent, volent dir, millor que la gent no voti, perquè no sabeu el que voteu.
3: Jo no he dit millor que la gent no voti. Jo he dit que senzillament, quan anem a unes eleccions, doncs la gent, malauradament, és possible que la situació sigui... Però jo estic dient que la gent és tonta.
4: No, doncs per què la gent dius que sembla que no s'ha votat bé?
3: Només estic dient que hem de ser conscients i que a mi em sembla que no es pot frívolament parlar de doncs que caigui el PSOE i que vingui un altre i no passa res perquè vingui el PP i Vox. No, sí que passa.
4: Ja, passa. Que ens continuïn robant
3: a mi no em sembla gens bé i no m'agrada gens el que estem veient del PSOE i em sembla fatal. Però fer veure que això és un turnisme normal i que no passa res i que forma part del joc democràtic i de l'alternança, sí, clar, és veritat, forma part del joc democràtic i de l'alternança, però que governi l'extrema dreta, doncs jo crec que, veurem situacions...
5: Ferran, perdona-me, però...
4: A Catalunya governant l'esquerra tampoc li ha anat millor.
5: Jo crec que aquest tema, amb tots els respectes, no et toca ni a tu, ni a cap dels que estem a aquesta tertúlia. Escolta'm, és molt senzill. La gent se li pregunta i vota el que vol. L'altre dia diu, ui, que no votin a la de Ripoll, a l'Aliança Catalana. Bueno, escolta, votarà el que els doni la gana. Votarà el que els doni la gana.
3: Evidentment.
5: I si estan molt emprenyats... i crec que hi ha molta gent que està emprenyada, i decideixen votar l'extrema dreta, doncs mira, noi, què hi farem? És el que hi ha. Però
1: Melero.
5: No crec que això sigui una qüestió que...
3: Evidentment, no li fotrem una patada a la urna, però podem dir que el fet de que governi l'extrema dreta tindrà unes conseqüències per determinades polítiques, que tindrà unes conseqüències per la convivència en aquest país, doncs que a mi em sembla que no seran desitjables. Això ho puc dir, no?
5: Oi, tant, ho puc dir.
1: Melero.
5: Què he de dir?
1: Melero.
2: Això en tot cas era culpa de qui ha malmès la confiança que se li va dipositar, que se li va otorgar en el seu moment. Però no, jo volia dir que jo crec que no hi ha cap risc de que passi res de tot això. Si jo fos l'advocat del Sánchez, li diria que aguantés fins al darrer dia de la legislatura, el dia de l'any 2027.
4: Per què?
2: Perquè amb l'horitzó judicial que tenen tots plegats s'aguanta molt millor des del poder que fora del poder.
4: Ja, però mira, això anirà per llarg.
2: I mira tots ells, a la que han perdut l'aforament, a la que han perdut el manto de púrpura que dona el poder, com han acabat. Semblaven desgraciats.
6: Per tant, que aguanti,
2: Avalos i companyia.
6: Que aguanti fins al poder, tot i que no pugui governar,
2: tot i que
6: fins
2: no
6: al final,
2: pugui,
6: tot i que consell, no pugui aprovar cap
2: consell
6: llei...
2: Consell que li donaria el seu advocat és que ho aguanta fins a l'últim dia.
1: Però també... Que aquest senyor l'imputaran quan surti.
2: Vés-te'n a la FAO, vés-te'n a la UNESCO, vés-te'n a la ONU, vés-te'n amb el Papa, parla de la Santíssima Trinitat, fes el que et doni la gana, però
5: ho aguanta. Xavier, perdona-me. Amb això que acabes de dir, i t'entenc perfectament, i tu ets advocat, jo no, però possiblement des d'un punt de vista lògic potser pensaria el mateix que dius tu, acabes d'abonar la tesi del que passi exactament el que estava en Ferran, que tenia tanta por que passés, perquè diu, bueno, escolta, tu amb aquesta pandèmia d'impresentables, doncs jo ja vaig al límit.
4: No, i a més una altra cosa, perdona.
5: És que aquí hi ha una cosa que oblidem. Això no es tracta de supervivència del president del govern o del partit.
2: No
5: s'ha de tractar d'això. Això es tracta de servei a la gent i de governar i fer-ho bé. I amb netedat, i amb pulcritud, i sense corrupció. Tot l'altre, a mi és que estem defensant coses, no? Com que hi ha el perill de que l'empurin o de que el portin al tribunal si perd la protecció que té
6: de
5: president del govern...
6: Però parlant des del punt de vista legal.
5: No, sí. ja ho sé.
6: Des del punt de vista de l'advocat, clar. Però, Laura, tant de vol els responsables polítics.
5: Però jo no parlo des del punt de vista legal ara. Et parlo des del punt de vista d'un ciutadà que diu, bueno, i a mi què coi m'explica si aquest senyor ha robat? Doncs l'empuren, ja s'espavilarà, que faci el que hagi de fer. Ara jo el que vull és que hi hagi un govern net, qui sigui, del PP, d'aquests, dels altres...
4: Sí, clar, jo voldria que s'acabés la fama al món.
5: No facis conya, Anna.
4: No facis conya,
5: no és veritat. No és veritat. Hem de tenir la tendència natural de ser a que els governs siguin nets i que ho facin amb la mínima... Home, doncs ja estem al cap del carrer, sí, tampoc és tan difícil.
6: Escolta'm una cosa.
5: La fama al món sí que és molt difícil d'acabar, però tenir un govern que sigui mínimament decent és que em sembla el mínim que podem esperar, cony.
4: Sí,
5: és que
4: estic d'acord amb tu, però jo penso ara la pregunta que era... Ha d'aguantar o no d'aguantar Zapatero? Jo crec que Pedro Sánchez, ha de saber el mateix que li ha passat a l'independentisme català. Fins que no s'ha acabat l'independentisme català, almenys... de forma majoritària, no s'ha acabat la persecució, l'assetjament a les persones que representen l'independentisme català. Des de que governa Espanya el Pedro Sánchez i a Catalunya el Salvador Illa, heu vist que s'ha obert alguna altra causa nova contra l'independentisme? No. Per què? Perquè ja han aconseguit el seu objectiu, apartar-los del poder i desmotivar la massa social. Ara Espanya faran el mateix, en pic, els treguin del poder, s'haurà acabat.
2: Hi ha una diferència essencial, i li vaig dir l'altre dia al Junqueras,
5: jo crec que
2: és important, a l'independentisme català, i mira que hi he fet crítiques al processisme, però l'independentisme català no es va ficar un duro a la butxaca. No tenia aquests esquelets a l'armari. Estem parlant d'una altra cosa.
4: Ja, però ells ho intentaven, perquè la conta suïssa del Xavier Trias...
2: Ho intentaven, però no hi havia conta suïssa. La cosa que és canviat molt...
4: Ja, però el Pujol no pagava impostos i tenia diners a Andorra.
2: Sí, bueno, però salvem les distàncies,
4: Sí, sí, salvem les distàncies, però també estàvem els peus al fang, m'entens?
5: Sí, l'home a les ales.
2: Però que si no tens el mort allà amagat sota el pati de casa, no et passen segons quines coses.
6: El cas de l'Ere 10, que ara està la UCO escorcollant la seu de Ferraz, és corrupció? És a dir, que una persona que diu que no està sou d'un partit polític s'hagi dedicat a contractar altres persones per treure draps bruts de jutges o de rivals polítics, això és corrupció?
2: Home, a veure, depèn, segons les pròpies gravacions, a les entrevistes que va mantenir amb dos fiscals de l'Audiència Nacional, amb el fiscal Grinda i amb el fiscal Estampa, el que està fent és oferir contraprestacions que provenen del govern a canvi de... I això sí que és delicte.
3: A fiscal, sí.
2: Això sí que és delicte.
4: I contestant un pelet només al Ramon, és a dir, perquè les coses canvien s'han de fer normes. És el mateix que dèiem, la diferència entre els lobbies i el tràfic d'influències. Molts països ja estan regulant quina és la figura del president del govern, o la presidenta, o els seus companys, o els seus marits, fins a on es pot fer, què es pot cobrar... Jo et posaré un exemple. Abans els ajuntaments podien licitar i adjudicar a qualsevol empresa que li donés la gana a l'alcalde i amb un poder il·limitat de diners. Ara no. Per què? Perquè es va veure que hi havia moltes corruptes. Què es va fer? Doncs canviar la llei. Doncs el que s'ha de fer és canviar la llei. Com s'accedeix al poder judicial? Quines possibilitats té el president o la presidenta del govern i els seus companys, els seus fills, els seus germans, els lobbies? És que això s'ha de regular. El que no pot és campi qui pugui. De fet, els països europeus més avançats ja ho tenen regulat. És Espanya la que no ho té regulat. I quan ara el PP sembla que ho voldria regular, però quan arribi el poder no ho voldrà regular. I així estem. Vull dir, Espanya necessita una segona transició en tots els aspectes.
1: 10 i 19 minuts. Leire Díez, bon dia.
8: Hola, bon dia.
1: Y muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. ¿Qué está pasando en Ferraz que sepa Leire Díez en estos momentos?
8: Pues no sé absolutamente nada. ya no sabía nada antes, imagínate ahora. O sea, que no tengo ni idea y bueno, y hasta que no hablé con... Es que no sé de qué va esto, o sea que...
1: Dice que, es, que está en, la UCO está en Ferraz. Se hablaba de... En principio se habló de un... Buscando si había financiación ilegal del PSOE, pero ahora parece que se ha hecho un requerimiento de información y para tomar declaraciones.
8: Ah, bueno, pues es que no tengo ni idea, la verdad. Que te diría...
1: Dabranell, digas.
7: Lo último que nos ha llegado, señora Díez, es que se estaría investigando si el partido, si el PSOE le habría pagado a usted y también al empresario Javier Pérez Dulcet, porque la policía también está en su casa, para que investigaran a los jueces, a los fiscales y a los policías que estaban de alguna forma intentando esclarecer los casos de presunta corrupción que rodean a Pedro Sánchez. No sé si esto le consta y se ha cobrado recientemente del PSOE para investigar pues a rivales políticos o de la esfera judicial.
8: Pues no a las dos cosas. Ni me consta ni eso ha pasado. O sea que...
7: Y Javier Pérez Dulcet, entiendo que a pesar de haber colaborado con usted, tampoco habría cobrado del partido.
8: Y además eso él ya lo ha manifestado mil veces, que no.
7: Y entonces, ¿a qué atribuye estas investigaciones? ¿Entiende que forman parte de una...?
8: La verdad es que yo ya hace mucho tiempo que no entiendo nada. O sí lo entiendo, lo que no sé qué me tranquiliza o me intranquiliza más. O sea que... la verdad es que no te puedo ayudar porque es que me ha pillado así como de sorpresa.
7: ¿Y qué es lo que entiende y la intranquiliza?
8: Bueno, pues que forma parte del ataque continuo y constante, ¿no? Y además de la prospección y todo basado en noticias falsas. Es que es más de lo mismo lo que llevo viviendo un año, con lo cual...
1: ¿Ataque constante de quién?
8: De medios, los medios de siempre. Sabemos lo que es la Kitchen, ¿no? Bueno, pues como la Kitchen no tuvo consecuencias, se sigue haciendo exactamente lo mismo.
7: ¿Pero quién lo hace? ¿El PSOE?
8: No, el PSOE, no, hombre, no. Tú date cuenta cómo empieza. Vamos, quiero pensar que tienen más que ver con lo del nuevo. Es que no tengo ni idea, pero es que me deja perpleja porque es que... O sea, yo ya he aportado todo mis ingresos, toda la documentación. No tiene mucho sentido, la verdad.
1: Que sepan, no han entrado, interpreto que no está en casa y también no habrán entrado en su casa, ¿no?
8: Pues es que mi casa...
1: Ay.
8: Ya se llevan todo lo que tenía que llevarse.
1: Ah, ya entraron en su día, claro.
8: Claro.
1: En fin... Leire Díez, vamos a ver, vamos a seguir.
8: Sí, ¿sabes? O sea, es que ya entraron e hicieron todo lo que estimaron oportuno.
1: ¿Ha podido hablar
8: se
1: con...?
8: Se ha aportado todo.
1: Ya, una última pregunta. ¿Ha podido hablar con Pérez Dulcet o no?
8: No, es que estoy en el tren.
1: Ya. Perfecto, digas, Jordi, digas.
7: Y no sé si ha podido hablar con algunos de los otros implicados en el caso SEPI recientemente, el señor Vicente Fernández, el señor Anxon Alonso.
8: No he hablado con nadie porque es que la causa está secreta. Entonces, es que, y como está secreta, y además esto es una orden tajante de mi abogada que tiene todo el sentido, no he hablado con nadie.
1: En fin, Leire Díez, gracias y hasta pronto. Suerte.
8: Gracias.
1: Son las 10 y 23 minutos.
5: Home, doncs, la protagonista, no? Entorn de la qual gira tota l'operació que sembla que s'està portant a terme en aquests moments i diu que no en sap res.
1: Mira, jo, el que diu Telecinco, Guardia Civil irrumpe en sede PSOE por el caso Leire. Uh-huh. I Leire diu que no tiene ni idea. Un segon, sisplau.

0: per què de tot plegat.
1: Falten 2 minuts per 2:15 del matí, l'última. La UCO acaba d'entrar també a la seu de direcció de la Guàrdia Civil.
2: Carai. Que sembla el regnat de Calígula, no?
1: Hosti, tu.
2: Mare de Déu.
1: L'Eire Díaz no sap res. Ara entren a la Guàrdia Civil. Hosti, jo ja m'estic perdent, eh?
2: Jo també.
1: Jo ja m'estic perdent, ja, eh?
2: Ja sembla aterriza como puedas, no sé, és una cosa terrible.
1: Millor que ens ho preguem a conya, eh? És que jo ja...
2: És que sóc incapaç de prendre-ho en sèrio, i aquestes alçades, la veritat.
1: Però la Guàrdia Civil...
3: Doncs és sèrio, Javier.
2: Sí, ho sé, em sap greu, però no puc evitar-ho.
4: Home, que estaria bé que quan acabi algú... Ja sé que habitualment no es fa, però que algú de l'Audiència Nacional, doncs, el Departament de Premsa, fes una explicació sobre l'abast de l'operació i per què...
3: Espera't, sentat.
4: Ja. He dit que estaria bé.
1: A tot això, avui, no sé per què, no sé si ho sabeu, no canviarem de tema, aviso diverses coses. Primera, avui teníem una entrevista enregistrada que li vam fer la tarda a l'Eric García, el jugador del Barça. Com és enregistrada, vol dir que no caduca. Per tant, ho passem a demà i tal dia farà un any. I el que dèiem, doncs que continuarem amb això, perquè, esclar, si a més ara ha sortit també Pedro Sánchez i tot plegat, clar...
3: Salta tot pels aires.
1: Què? Salta tot pels aires, sí. La UCO entra també a la seu de direcció de la Guàrdia Civil.
2: Carai.
1: És que de debò.
3: Van sentir l'Aznar ahir.
1: I a tot això... Com? Què dius, Anna?
3: No va ser ahir que l'Aznar va tornar a sortir a dir...
1: La versió 2 de... El que puede hacer que pueda, doncs la versió 2. Però repetim que l'última hora és que ara també la UCO ha entrat a la seu de direcció de la Guàrdia Civil.
3: Vigila que no entrin aquí.
1: Ramon Rovira, a la seu de la Guàrdia Civil, ara.
5: Sí, ara em vinc i...
3: De on?
5: Són allà.
1: Escolta, com vols que no continuem fent?
5: És impressionant.
1: Com vols que no continuem fent un any més aquest programa, per si ens ho estem passant de conya?
5: És que
1: l'any que ve sí.
4: Ja espera l'any que ve.
1: Què?
4: Ja espera l'any que ve.
1: Per això et dic...
2: És com un xiquitat, que això és boníssim.
6: I mentrestant, Pedro Sánchez amb el papa de Roma, què li deu estar dient? Deuen estar parlant d'això.
2: Bueno, és que l'encíclica Magnificent Humanitas té molta cosa, i jo crec que el Sánchez és l'interlocutor adequat.
3: Amb Déu.
2: Sí.
4: Doncs allà amb el Papucci, vinga.
6: Amb el Papucci.
1: Bueno, un moment, aviam. A tot això, avui, ja, no ho oblidem, hi ha una vaga nacional de mestres.
6: I d'estudiants, també.
1: I d'estudiants
6: de secundària
1: de
6: a casa,
1: Barcelona.
6: Ara mateix.
4: Però això sembla que està pintant una mica millor que la setmana passada.
1: Sí, pinta una mica millor.
3: M'ha agradat molt una frase, que em sembla que l'has dit tu o algun dels periodistes a l'informatiu. Ha dit, estem, alguna diu, principi d'acord. No, principi d'acord no. Inici del diàleg, no. Final del desacord.
4: Ho ha dit el del sindicat de professors de secundària.
3: Està bé, és original.
6: Sí. Està bé, final del desacord a 27 de maig, quan portem com a mínim 9 mesos sabent que hi ha aquesta mala maror entre els sindicats de mestres.
3: A més, que firma el pacte amb UGT i Comissions, sense comptar amb el sindicat majoritari, Laura, va ser una mica agoserata.
6: Sí, va ser un error.
1: També t'he dit que m'ha sorprès el pols del govern, perquè normalment els governs això diuen, hòstia, quin merder tenim aquí... Tio, el govern de Catalunya ha aguantat el pols el que ha pogut.
4: També ha aguantat perquè cedir, com acabarà cedint, és deixar molt en evidència Comissions i UGT
1: als centres també, de treball. Però jo crec que això és, diguem-ho, secundari. Jo crec que el que no volen apuntalar és un tema econòmic.
3: Clar, jo també.
1: El que no volen arribar és segons quina...
4: Bueno, però és que al final passa per aquí l'acord. És a dir, impossible pensar en arribar a un acord sense més inversió en millora de la qualitat educativa i més inversió retributiva en les condicions...
3: Encara que només sigui recuperar el poder adquisitiu que van perdre.
4: Vull dir, al final no hi ha solució que no passi per posar més diners.
1: Clar. Quan hi hagi aquest acord, que espero que arribi ràpid, ja anem tard, t'ho juro que el que vull és que l'ensenyança d'aquest país millori el nivell que es mereix el país i que es mereix aquesta pujada salarial.
4: Sí, senyor, perquè ens diu el futur. l'educació pública d'aquest país.
1: Sí,
3: l'educació pública, la sanitat pública, les vies públiques...
4: Sí, sí.
3: Jo ja sé que em faig una mica pesada, però tenim una Catalunya de 8 o 9 milions de persones amb les mateixes estructures de quan hi teníem 6, i això requereix molts diners. L'educació la principal, és perquè és la base del futur.
7: Exacte. Ana, també jo crec que hem de començar a fer un exercici que ens comença a tocar tots plegats, perquè és evident que això que, digueu, això que dius, estic 100% d'acord amb tu. Érem 6 milions, no?, i després un moment 7, i ara potser estem 8, camí de 9, bé, això, les costures de l'estructura del país no dona més de si, no dona més de si les infraestructures, no dona més de si les escoles, no dona més de si
1: la sanitat,
7: exactament, el que diu en Jordi.
3: Ni l'AP7 dona més
7: però,
3: de
7: perdona,
3: si. Mira que ho sabia,
7: ara és
3: el
7: moment el també de que ens comencem a mirar si els impostos que paguem van destinats on han d'anar o hem de començar a revisar si aquesta distribució és correcta o no és correcta. Perquè el que no hi ha dubte és una qüestió. Paguem tant com podem pagar.
3: És a dir, no es pot pagar més.
7: No es pot pagar més. És a dir, aquest país ja no pot pagar més impostos perquè els límits que estan establerts són els màxims. Paguem més d'RPF que no ho pas ningú. Tenim uns impostos, l'impost de patrimoni, els impostos que l'ha de pagar.
4: Amb el tipus més alt sí que es paga més d'IRPF, en la mitjana no.
7: A veure,
3: I els serveis que rebem no estan a l'alçada d'altres països que paguen.
7: No ho estan. Per tant, ja no és una qüestió únicament de que diguem ui, escolta, més que això no arriba. No, no, no. Escolti'm, paguem molts diners. Els estem distribuint bé?
1: Aquesta és una gran pregunta.
7: Ho estem fent bon ús d'aquests diners que ens gastem? Escolti, ja sabem que hem de pagar impostos, faltaria més.
4: Amb què estem malgastant?
7: No, és una reflexió que proposo. Ferran, no em demanis ara que jo comenci a fer-te una llista aquí. Hi ha coses que podria dir.
4: Però si ho dius és perquè deus pensar que potser en alguna cosa s'està gastant massa o no s'està gastant.
7: Igual que ho penses tu també, suposo.
4: Sí, suposo.
7: M'agradaria molt bé, per exemple, que l'autopista, l'AP7, per exemple, estigués molt més arreglada, no hi haguessin els forats que hi han.
3: Home, i que tinguessin tingut, perquè ara em surten amb que Catalunya del futur del 2030 de pensar i parlar amb l'estació, amb la línia orbital, perquè hem de plantar un arbre abans que creixi no sé què, i no ho sabíem que s'aixecaria el peatge de l'AP7 i no podíem haver previst que això passaria. És a dir, està molt bé mirar el futur, però primer hem de mirar el present i amb les coses que ens toquen cada dia el present. Perquè, vaja, no vull dir una mala paraula, però que certs partits polítics hagin tregat ficar diners o plantejar una cosa que de pagar l'Estat el 2030 començarà i tinguin rodalies com una misèria i que l'únic que s'hagi aconseguit és fer consorcis i consorcis de comissions bilaterals Espanya-Catalunya. Quin consorci té Madrid per l'execució de les obres que fa cada dia? Cap. Perquè li adjudiquen per damunt del pressupostat. Vull dir, que ens prenen el pèl, i això dels impostos també tens tota la raó, però primer comença per parlar dels impostos que paguem als catalans. Tots els diners que paguem els rebem, eh que no? Per això vam començar tot el que vam començar.
4: 21.000 milions d'euros de dèficit.
7: És la reflexió.
3: I això ara ha passat una altra pantalla. Tornem a l'autonomia, que ens donin una mica que més de peixar el cove. Vinga,
7: la reflexió.
1: Aviam, Melero, digues.
2: No, vull dir que una política fiscal sana no es tracta només de pagar molts impostos, es tracta de que hi hagi moralitat a la despesa pública.
1: Sí,
2: i la gran sospita és que no hi ha moralitat a la despesa pública, que els nostres diners s'estan gastant en base a criteris d'utilitat política molt discutibles i molt sospitosos.
4: Però això és la legitimitat de pagar impostos. És a dir, al final el ciutadà ha de tindre la certesa o la sensació que els seus impostos estan ben invertits i que està ben justificat allò que es gasta.
7: Però, per exemple, deixa'm dir-te una cosa. Ja que m'has fet una pregunta, i escolta, en què creus que es gasten malament els diners? Evidentment, jo no tinc aquí tant de bo. Si ho pogués resoldre jo, segurament en Jordi ja m'hagués fet fora de la tertúlia fa temps i estaria en un altre lloc. Aquest país no s'ha invertit en obra pública durant els últims anys. I ara tenim un problema descomunal, independentment dels fons voltors, dels preus que s'han desorbitat, tenim un problema descomunal de com on va viure la gent. Aquest és un tema gravíssim. Gravíssim, que la gent no té... Perquè ja no és qüestió de dir no, és que pago més o pago menys. És que no n'hi ha. No, l'altre dia sentia, no sé qui em sembla que era...
6: Ahir,
7: no sé
6: si,
7: amb tu,
6: ahir va venir
7: una persona de l'àmbit
6: de la immobiliària
7: que et deia, no, no posem els anuncis.
6: Que va dir que en una hora acumular una hora anunciat un pis de lloguer a qualsevol barri
4: perquè
6: de Barcelona,
4: gòbia,
6: acumulava més de 400 sol·licituds de persones desesperades per anar a viure.
7: Ja no és un problema de no voler llogar, de voler fer la feina. És que no puc atendre 400 peticions. Per tant, aquí tenim un problema. Mira, preguntes una cosa on han anat els calés. Doncs, per exemple, això, en haver fet obra pública, Jo tinc
3: ni obra ni incentivar la privada.
7: I em sap greu que avui no hi sigui la Janet, perquè segurament no hi estaria gens d'acord, però segur. A mi em sembla una barbaritat que, per exemple, l'Ajuntament de Barcelona en el seu dia imposés un 30% d'obra social a dintre d'una nova construcció. Això ha fet que no es construís, i em sembla que el recompte eren 30 o 40 pisos, 50, 60, 200, més absolutament igual, que s'han fet durant aquest període. Home, s'han fet coses malament. I són diners nostres, Ferran.
1: Un segon, mira,
7: per una cosa. Aquesta
1: ara estàvem parlant de l'ensenyament. De moment sembla que els mestres, malgrat que... Com hem dit això, principi del final del desacord?
3: Final del desacord.
1: Doncs el final del desacord encara no ha permès que no es talli la P7, que és un clàssic, a l'alçada de Torredembarra. Esteve Giral, bon dia.
8: Bon dia, doncs sí, a punt de tallar l'autopista P7, en principi en els dos sentits de la marxa. Estan avisats Mossos d'Esquadra, per tant s'entén que es farà desviament d'aquest tall. Sentiu la traca que sí. Donarà inici. Ja la teniu. Inicia aquest tall en pocs minuts i la idea és mantenir aquest tall a l'autopista P7 fins a la tarda, fins als vols de les 6:15 de la tarda. Per tant, anirà llarg. Deien els sindicats, en línia del que comentàveu, que l'acord sembla que estigui a prop, però això jo entenc que és una mena de traca final, una mena de demostració de força, perquè aquí hi ha prop de mig miler de mestres, de professors convocats, que per les nostres comarques, déu-n'hi-do la gent que suposa, després de més de 3 mesos de mobilitzacions.
1: No trauré legitimitat al que diuen els mestres, només faltaria, eh? Només faltaria. Però sí que un comentari, si estem al principi del desacord, home, tallar la P7 fins a 6:45 de la tarda, i a més sempre toca tallar a 6:45 de la tarda a la zona sud del país, no sé jo si és una bona idea. Perquè dius que fins a les 6:45 de la tarda, Esteve, tenen previst tallar fins a la P7.
8: Sí, aquesta és la idea. De fet, venen molt preparats, faran una gran arrossada popular, veiem moltes cadiretes i molts parasols, perquè avui apreta el calor tot el país, i us podeu imaginar que aquí al sud doncs encara segurament una mica més. I la idea que porten és això, veurem si ho mantenen o no, perquè ens deien també en funció de l'èxit de la mobilització. Si ho mesurem per això, jo crec que aguantaran com a mínim fins a la tarda, perquè som molta gent.
1: Molt bé, gràcies. Des de Torredembarra, a la seva Giroc.
7: És una molt mala notícia, Jordi. Jo ho sento molt, però a mi em sembla que tallar una carretera com la P7 a Torredembarra o a Figueres o... Escolta'm, això afecta...
1: 8 hores, eh?
7: 8, això afecta moltíssim o moltíssima gent. Gent que no hi té cap culpa i que vol anar a treballar i que vol arribar a casa seva i que té tot el dret del món de moure's en llibertat. A mi això no em sembla bé. Sincerament...
1: El que no ajuda... costa més d'entendre...
7: Ja sé que no és gens popular, però...
1: No. El que costa més d'entendre és que això... Normalment, quan, per exemple, passava... Quan hi ha alguna d'aquestes convocatòries, es tallava, recordo que passava a la Ronda de Dalt o a l'entrada de Barcelona per la Gran Via, es tallava una estona i després es retiraven.
7: Clar, sí,
1: crec que és el primer
7: llarg.
1: Cop...
7: Sí, sí.
1: Crec que és el primer cop que la idea és tallar una artèria com és l'AP7 al sud, a més, de Catalunya, tallar-la durant 8 hores. Això sí que crec que és la primera vegada que passa.
2: Això no es pot fer ni a l'empara del dret de manifestació, perquè l'AP7 a Catalunya és una infraestructura crítica, i tu pots protestar el que vulguis, ocupar la plaça Catalunya, però el que no pots és tallar una via de comunicació essencial.
1: 8 hores.
2: Mateix que no pots invair l'aeroport.
1: Igual que torno a repetir que principi de el final del desacord. Si és el final del desacord, hosti, tallar 8 hores la P7...
2: Com deia Churchill, no és el final del principi, és el principi del final.
1: Aviam com està la situació a Girona. Allà hi tenim la Sandra Florença. Bon dia, Sandra.
9: Hola, bon dia. Doncs a Girona ara mateix som aquí a aquest pavelló de Salt. La mobilització ha començat a les 9 del matí d'aquests docents amb una marxa lenta i aquesta seria la quarta del nou cicle d'aturades a les comarques gironines. Per altra banda, els docents, com ja heu recordat aquí, reclamen aquestes millores salarials, més recursos, suposo que els sentiu de fons, estan fent aquestes manifestacions, més democràcia, més burocràcia i menys ràtios. Aquesta aturada és impulsada pels sindicats, recordem USTEC, professors de secundària, la Intersindical i CGT, juntament amb l'Assemblea de Docents de Girona. I sota el lema, sense un acord satisfactori, no acabem el curs, avui encara dura, després dels parlaments han organitzat una sortida de l'entorn per fer visibles les seves reivindicacions. Aniran a tallar la P7, han fet una crida als participants a portar calçat còmode, crema solar i dinar, ja ho veieu.
1: Efectivament, sí. La crema solar importantíssima. Moltes gràcies, Sandra, fins ara.
9: Gràcies, fins
1: anem
9: ara.
1: A Lleida, Karen Alfonso, bon dia.
10: Bon dia. Doncs prop d'un més de centenar de docents s'han concentrat a 8:45 davant l'Escola Oficial d'Idiomes de Lleida i ara, a hores d'ara, s'estan manifestant caminant per la C-12. Faran més de 6 quilòmetres fins a arribar a l'Escola Alba, des d'on es pot connectar a l'autovia A2. Veurem si la tallen i en passaran el matí amb dinar i música com teníem previst. A més, també estan previstes 3 marxes lentes des de la Segarra a l'Urgell i el Pla d'Urgell per l'autovia fins a arribar al punt de tall per fer suport. Els docents també han preparat un bus llançadera que cada poca estona doncs, anirà tornant els manifestants que no es vulguin quedar en aquesta zona i tornar cap a Lleida, cap a la EOI, on els deixaran.
1: Molt bé. Gràcies, Karen. I anem a Barcelona, on tenim l'Adal Martínez, de qui li vull preguntar precisament això que ara estàvem aquí explicant, que és... No sé si recorda... Hola, Adal, què tal? Bon dia.
11: Hola, bon dia.
1: No sé si te recordes si alguna vegada els mestres havien tallat tanta estona... una artèria... ja no parlo de l'AP7, parlo d'entrada i sorties de Barcelona, per exemple.
11: No, no, com deies, normalment els talls de carreteres, en el cas dels docents, era una cosa més d'una hora, hora i una mica més, com a molt, i després aixecaven per anar a la manifestació. El format d'avui potser podríem dir que és una mica un format més similar al que han fet també els darrers anys els pagesos, que sí que han fet talls d'hores i hores a algunes de les artèries principals. De fet, per exemple, la mateixa AP7, sí que recordem els tractors plantats a la carretera durant hores. Doncs, per dir-ho així, el format de tall d'avui doncs, sembla que seria més aviat aquest. I sobre el que comentàveu de... ostres, si hi ha gairebé un acord o el principi d'un desacord, com és que s'opta avui per aquest tipus d'accions tan contundents? Doncs els sindicats ho justifiquen dient que precisament sí que és veritat que es va per la bona línia, però perquè el departament acabi de fer una proposta que convenci els sindicats, és una demostració de força, no? Una altra, de dir... ep, que si no ens portes, no ens presentes una oferta que ens convenci, tenim capacitat per fer aquest tipus d'accions i, per tant, si no hi ha acord i ens n'hem d'anar a una vaga indefinida, que ja s'està posant sobre la taula, poden passar accions com aquestes. Per tant, jo crec que també s'ha de llegir una mica en aquesta línia.
1: Molt bé. Què tal aquest matí per Barcelona?
11: Bé, de moment a Barcelona estem a Pla de Palau, és a dir, a tocar del parc de la Ciutadella, a l'estació de França. Jo crec que hi ha potser unes 2.000, 3.000 persones. És veritat que avui no hi ha tanta gent aquí a Barcelona, perquè, com dèiem, hi ha accions descentralitzades, hi ha aquestes que hem connectat ara a Torredembarra, Girona, però també n'hi havia una convocada a Granollers que ens deien que podia ser important. Per tant, avui a Barcelona no hi ha potser tanta gent com els últims dies i, de moment, encara estem aquí a Pla de Palau. L'objectiu és anar fins a Drassanes, on també s'ha convocat una arrossada, un dinar. Per tant, també pinta que s'hi volen quedar hores. No sabem si a Drassanes el punt exacte o no, perquè recordem que aquest punt també està molt a prop de la Ronda Litoral. Per tant, veurem si pot ser un altre punt d'afectació. De moment, com dic, però aquesta multitud que es manté aquí a Pla de Palau i, de moment, no es mou.
1: Molt bé, moltes gràcies també a l'Eudald Martínez. Què dius, Ferran?
4: No, que en la protesta sempre s'ha de trobar el punt d'equilibri raonable i el respecte a tots els drets. Ara, no podem obviar que sense la pressió, la mobilització i el sacrifici que han fet molts professors anant a la vaga, perquè si vas a la vaga et descompten tot el salari sencer d'aquell dia, el govern no s'hauria mogut, segurament, del seu pacte històric amb Comissions i UGT. Jo crec que seria molt innocent pensar que sense totes aquestes mobilitzacions, talls, vagues, manifestacions i protestes...
3: Això estem d'acord, l'únic que diu el Jordi, que em sembla que amb una mica de raó, és que si hi ha un principi, com era el final del desacord, doncs deixa una mica de marge perquè passem els 300, 350 euros i si no s'arriba aquest acord i tornes.
4: Això ja forma
3: la P7
4: part,
3: és una ratera...
4: Però
3: que
4: això ja forma part de la lletra petita de les negociacions. I si el govern i el departament ahir estaven interessats no, en que no hi hagués avui
1: però
4: aquestes
1: que
4: protestes...
1: Tu, no és incompatible amb el que diem nosaltres.
3: No,
1: clar
3: que no.
1: És a dir, el que estic dient és que 8 hores, de, 8 hores tallant la P7...
7: No, però perdona, això...
1: Amb acord o amb desacord, 8 hores, és a dir, a mi que tallen la ronda d'avall, sí. Hi ha molta gent que efectivament...
4: Jo per això he parlat de trobar hora... el punt d'equilibri en les protestes, que ha de ser raonable i mirar de respectar que... els drets de tothom, però hem de ser conscients que si no hi hagués hagut aquestes mobilitzacions i aquestes vagues,
1: no,
4: difícilment el govern s'hauria mogut.
1: I ho hem dit mil vegades. Que avui la P7 de 8 hores...
4: No, em sembla excessiu.
7: A més d'això, una vaga de mestres ja té un efecte molt gran sobre la societat.
6: I tant.
7: Perquè són milers i milers de nens que aquell dia doncs, es troben sense poder anar a classe i, a més, les conseqüències...
3: No, de famílies, la conciliació.
7: Tant, a veure, escolta, molt bé, fent apel·lant el que tu dius de la proporcionalitat. Jo crec que una cosa és una cosa i l'altra és l'altra.
4: Els mestres també fan un sacrifici fent vaga. Estem d'acord o no?
7: Home, clar que
3: sí. Estem tots d'acord, això ho hem dit mil vegades,
7: Ferran. Els mestres, escolta, els conductors d'autobusos o els periodistes...
4: Tothom qui fa vaga fa un sacrifici i, a més, s'està sacrificant pel col·lectiu, perquè hi haurà mestres que no hauran fet vaga, que no els hi hauran descomptat res, i que si en lloc de pujar els 200 euros els hi acaben apujant 350 euros, també se'n beneficiaran.
3: Però, això ja ho hem dit, els hi hem donat el nostre suport reiteradament. Només estem dient que avui...
7: Què vols dir amb això?
4: No, doncs que em sembla que no s'ha de demonitzar les vagues...
3: Però ningú està demonitzant, Ferran. Només t'ha dit que l'AP7, que ja és una ratera normal, i si ahir es va arribar a un final del desacord, doncs dona una setmana de marge i no apretis tant a la ciutadania que hi ha a les famílies.
4: Cada cop que hi ha una vaga, sigui de que sigui i del que sigui... Mai us agrada.
3: No, a mi sí que m'agrada. Jo aniria... Mira, jo saps el que faria si fos a tots els partits catalans? Aniria a la vaga perpètua.
4: No, el vostre suport en res.
1: No, Ferran, tu, perquè com m'hi concedi jo, no ho acabaré, però deixa'm que t'ho digui. Estic a favor del que està fent els mestres. Només faltaria.
3: I jo també.
1: Només faltaria. El que torno a repetir, amb el que tu estàs d'acord amb el que deia, és que avui... També t'ho hagués dit abans d'ahir, eh? Això sí que t'ho hagués dit abans d'ahir. Tallar una artèria principal 10 hores o 8,
4: sí,
1: com és l'AP7...
4: Sí, em sembla excessiu.
1: Escolta'm,
4: em sembla
1: excessiu.
4: Són moltes hores
1: avui
4: amb
1: més,
4: una carretera molt
1: ara,
4: important.
1: Ara, que talli, a mi només el procés... A favor, clar que sí. Si és que els sous que tenen els mestres en aquest país és patètic, només faltaria. Sí, sí. I que falten mestres...
3: No, més que els sous, que també
1: mestres,
3: són les condicions
1: no
3: amb les que treballen.
1: No, i que falten mestres.
4: I que ens hem autoimposat un model d'escola, amb el tema, per exemple, de l'escola inclusiva, que és una gran idea, és absolutament necessària,
1: sí,
4: i absolutament defensable, però sense recursos s'acaba
1: no
4: convertint en un dret al peu.
1: No
4: és un
1: desastre, fer, efectivament. Sí, sí. Totalment d'acord.
3: Ara estem tots d'acord.
1: 10 minuts i les 11, veus que està bé? Que bé?
6: Que bé.
1: 10 minuts i les 11, espera, això no s'ha acabat encara.
12: El que vull és un menú amb verdures de temporada o recuperar una bici vella. El que vull és un instrument adaptat o recuperar un paisatge. Demà serà un país que es construeix des del bé comú. Cada projecte, cada persona compta per tal de construir junts el demà que volem avui. Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030. Govern d'Espanya.
13: Movistar Plus té el pla lliure. Cinema, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma. Sense haver de buscar a cap altre lloc, sense complicacions. I no et cal canviar de companyia, el contractes i llestos. Advertència, amb tot el que té a dins no podràs veure res més. Movistar Plus, pla lliure, 4,99 al mes.
14: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... I tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
15: Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb bon preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
16: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
17: A Repsol et donem el doble d'estalvi quan posis carburant fins al 31 de maig, perquè estalvies més durant més temps. Perquè pagant amb Wilet t'estalvies 10 cèntims al litre de saldo si poses carburant a totes les nostres estacions de servei. I a partir del 31 de maig, mantingues els 10 cèntims per litre contractant la tarifa tranquil·líssima de llum de Repsol. Tindràs un preu estable durant 5 anys a la factura, sense compromís de permanència i amb la confiança i la seguretat que et dona una marca líder. Més informació a repsol.es/otraenergia. Repsol, amb tota l'energia.
18: Vol vendre les seves joies o rellotges? A Bonhill els donem el valor que mereixen. Som líders internacionals en la compra de joies i rellotges d'alta gamma. Ara és el moment. El mercat està en alça. Concerti una cita avui mateix i parli amb un dels nostres experts. Truqui al 93 170 17 88. Bonhill, Passeig de Gràcia 53. També a Tarragona, Lleida i Girona. Bonhill, el valor real, a les seves mans.
19: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
20: Tinc al cap tota l'estona això dels ocupes. I ara, amb la casa sola...
21: Jo tinc al cap tota l'estona això.
22: La superseguretat de Movistar per assegurar alarmes dona supertranquil·litat. L'única amb doble garantia per assegurança antirrobatori i antiocupació. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar per assegurar alarmes. Tecnologia per protegir millor.
23: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
24: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
25: Ei, que s'acosta el Cabró Rock i encara no tens la teva entrada! Doncs espavila, perquè només en queden 500! De debò que et perdràs l'últim concert d'Oques Grasses a casa, el retorn de la Gossa Sorda, la gira de comiat de la Fúmiga o el nou directe de Joan Dausà! Vinga, va, que t'esperen més de 20 artistes i només hi faltes tu! No t'ho pensis, que aquestes oportunitats només passen un cop a la vida! Entra ara a cabrorock.cat i reserva el teu lloc pel festival.

0: La presència dels Heros d'Andalusia va ser un dels homes forts de Ferraz en l'anterior etapa. Veurem com casa, perquè tota aquesta operació del tema Leire Díez Sepi és del 2000, és d'any recent, que Esparzarrias és una etapa més anterior del PSOE, però encara mantenia algun tipus de vincles. A banda d'això, Basté, estratègia política, de fet arrencàvem a les 9 del matí amb aquell posicionament d'Alberto Núñez Feijóo. Què estan dient al PSOE? Que estan esperant que es cremi el PSOE, de dalt a baix. Que es cremi i que no han de fer res. Que no hi ha diàleg en aquests moments amb els socis de Pedro Sánchez, explícitament amb el PNB i amb Junts. L'explicació que ens donen des del PP és ja són grandecitos todos, ja són mayores, para saber lo que tienen que hacer. Des del PP estan negant que Alberto Núñez Feijóo sapigués que hi havia l'operació de la UCO, i hem explicat la pel·lícula, com havia anat allò un minut amunt i un minut avall, no?
1: Ja.
0: De fet, ha sortit Feijóo de l'hemicicle un moment, i clar, la pregunta era evident, diu, ei, no és una operació nova, és un requeriment d'informació en base a un expedient que ja està obert, una investigació que ja estava en marxa. I la seva frase ha sigut, esto no cambia nada con todo lo grave que está pasando. No hi ha gravació, i per això no el sentim. Des del govern espanyol sí que acusen Feijóo de tenir informació privilegiada. De fet, parlava abans amb un alt càrrec de Moncloa i evidentment li he demanat què passa amb Feijóo, que tot apunta que sabia que hi havia aquesta operació en marxa de l'UCO. Diu, lo que tengo que responder, si lo dijera, me cesarían del cargo. Que tothom pensi el que
1: vol. No sé si ho has dit, Jordi, perquè és que estàvem en una altra cosa, però crec que han imputat... No sé, reitero-ho.
0: Sí, hi ha informacions que apunten que han imputat tant a Gaspar Zarrías com a Santos Cerdán per aquest nou cas.
1: No, i també...
0: Que passa que això jo no ho tinc confirmat, llavors per això no t'ho he dit. Tinc confirmada l'operació.
1: També sembla que haurien imputat a la gerent...
0: Sí, ho trobo al País, sí.
1: Com?
0: La gerent del PSOE, eh?
2: La gerent del PSOE.
3: Ana María Fuentes.
1: Clar, és que aquí estem parlant ja de la gerent del PSOE.
0: Ana María Fuentes és la gerent que va anar a declarar també al Senat per la comissió d'investigació de la SEPI, que al final, recordeu que hi ha aquesta comissió d'investigació oberta al Senat, que és on, entre d'altres, i va anar a declarar José Luis Rodríguez Zapatero en el seu dia, i tot forma part una mica del mateix. Val? Llavors, Ana María Fuentes en el seu dia ja va declarar i va dir que ella no sabia absolutament res de res.
1: El dubte que tingui, jo tornant ja en el Pleistocè, no, el Juràssic Superior, quan el Ramon preguntava al Ramon Rovira que això no es pot aguantar més, la pregunta és, si ara vas a eleccions, això ho frenaràs? Si el dubte que tingui és això, si això ho frenaràs.
0: És bona pregunta per Pedro Sánchez, que suposadament d'aquí un minut ha de sortir a Roma en aquesta roda de premsa. Vaja, és la pregunta que suposo que se li farà en aquesta roda de premsa.
3: Segurament que no ho frenaràs, perquè evidentment els processos que estan en marxa...
1: Cada dia que passa hi ha un problema, ja també t'ho dic, eh? Això ho dic ja a instàncies, diríem que internes. Cada dia que passa, en la no convocatòria electoral, és un dia menys que es menjarem de l'estiu. Ho dic perquè l'última vegada que va haver-hi convocatòria electoral la vam fent per a sol. Perquè va ser un juliol.
3: 23 de juliol.
2: Ja
0: 23,
2: tu,
0: 23.
2: Amb les vacances.
1: Bueno, no és que tremolis, que crec que també hem de facilitar que la gent vagi a votar. Si aquestes coses de posar... Si no podem fer, és un altre Florentino, que convoca unes eleccions pel dia 9 de... Que convoca unes eleccions el dia 9 de juny a 11 quilòmetres del Santiago Bernabéu.
4: Fan de votar a Valdebebas, m'ha semblat.
3: A Valdebebas, a Valdebebas.
1: A Valdebebas. Que és veritat que Madrid té una cosa... El Madrid té una cosa que no té el Barça, que és el vot per correu. Que això està molt bé. Però, clar, fer una convocatòria electoral que hagis d'anar 11 quilòmetres de l'epicentre d'on tens tot el moviment, que és el Santiago Bernabéu, fa bola.
4: Ara, que el 9, si és veritat, una cosa que he sentit aquest matí, que em sembla que també l'has dit tu, que no sé què li han preguntat, i diu, los hombres son los que pagan. També...
1: No, el tall de veu, si vols, el recuperem, perquè és
4: fora.
1: El problema no és que ho digui això, perquè això Florentino Pérez ho podria haver dit després de la roda de premsa esperpèntica que va fer l'altre dia. Això ho ha dit una persona que té 37 anys. Això és més preocupant.
4: Que fort.
1: Una persona que...
4: Veus com a Espanya viuen en un altre segle? És que us ho dic sempre.
5: No. Hi ha gent que viu en un altre segle. A Espanya hi ha de tot.
4: No, evidentment, però els que manen en general... Si aquest és el president del, que vol aspirar a substituir el
0: sí,
4: Florentino Pérez,
0: és que, no és la
4: que
0: millor...
4: va fer un paper patètic i dient...
0: No és la millor carta de presentació.
4: Home, per favor.
1: Ja, no,

0: quadra, no ara enquadra més, perdoneu, és que avui porto barret de palata, un barret de plata i una trompeta a la boca. Perquè vaig canviant de coses perquè estan passant coses. Per exemple, ara enquadra. Esteve Giralt. No, la Marga la infartarà avui.
1: Ai.
0: La Marga infartarà.
1: Pobre Marga, la faràs infartar.
0: Sí, no, ja està en camí d'infartar, perquè li vaig canviant. És que estan passant coses que són terribles.
2: Però és tan bona, la Marga.
0: La Marga és molt bona. Li han de donar
2: està, ella està concentrada...
0: La pròxima que era de Sant Jordi, exacte. El Premi Onda, no sé. Ser per la Marga Ortuño.
2: Perfecte, vale.
0: No, t'ho dic jo, l'hem de
2: postar. Farem campanya.
0: Les altres sí que ho tinc, no? Sí que puc dir bon dia. Dic bon dia, per exemple, a la Clara Rodergues sí, és la Ciutat Esportiva. Hola, Clara, què tal? Bon dia.
3: Des del Camp Nou. Bon dia, Jordi, què tal?
0: Primera cagada, gràcies.
3: No
0: la segona
3: res.
0: La segona connexió... Amb Roma? Arnau Mañé, bon dia.
4: Bon dia, sí. De fet, no. De fet, no.
0: Al Vaticà.
4: De fet, sóc a l'ambaixada espanyola de la Santa Seu, a Roma, però sí, dins de territori espanyol, per entendre'ns.
2: La plaça Espanya, no? És on està la seu?
4: Sí, al costat de la plaça Espanya.
2: Plaça Espanya.
0: I d'aquí uns mesos... És que està passant una cosa perquè deia que...
1: I l'Esteve Giralt tenies també, no?
0: Sí, l'Esteve Giralt volia connectar amb ell perquè ha passat una cosa, que és que el tall de l'AP7 a Vilaseca no estava previst. Per tant, aquí ara sí que em quadra més la història perquè segurament des de l'USTEC aquest tall no l'havien previst com a tal. Lamentable, ha sigut una cosa més improvisada. Però ara...
1: Millor per improvisar una paella i per a sol...
0: Bueno, però potser la paella
2: la feien... La feien a un altre lloc i han decidit tallar l'autopista.
0: No estava previst aquest tall de l'AP7 a Vilaseca, Esteve?
5: Sí, acabem de rebre aquesta informació, però és una mica confús, perquè ara parlàvem amb la gent dels diversos sindicats, CGT, USTEC, el sindicat de professors de secundària, i no està en el cas d'aquest tall. De fet, no estava previst que s'hagués de tallar l'AP7 a Vilaseca, perquè just ara estan a punt de tallar ja damunt de la carretera l'accés a l'autopista AP7. Sí que és veritat que avui hi havia també concentració vaga a la refineria de Repsol i fèiem ara càbales de que no sigui el personal, els treballadors de la refineria, que també es manifestaven avui, els que estiguin tallant aquesta AP7, mirarem d'estirar el fil i ho expliquem tan bon punt ho sapiguem. Però des dels sindicats d'educació ens diuen que aquest tall no el tenien ells controlat.
0: Molt bé.
2: Quina marxa porten a Tarragona, tu?
0: Com?
2: Quina marxa porten a Tarragona, sí. Déu-n'hi-do.
0: Clara, anem tard per al començament de la xerrada... Bueno, és que no sé com dir-ho, de la compareixença de l'Alexia Putellas?
3: Sí, del comiat, sí, anem tard. En principi havíem d'entrar... A 3:15 la premsa, ja hem entrat fa, 8 minutets, una cosa així. Havia de començar a les 11, passant 3 minuts, encara no ha començat. La premsa que va situant-se, sí que veiem ja sobre la gespa els 38 títols aconseguits per Alexia Putellas en aquests 14 anys amb la samarreta del Barça. Hem vist també familiars seus, com la seva mare, el seu tiet, algunes exjugadores com Olga García, també hi és Carles Puyol, per exemple. Avui vindran diverses personalitats. Ara veig també que ja ha arribat Rafa Juste, el president del Barça, i encara ha de venir, recordem, tota la plantilla, també Joan Laporta, que encara no veig, vull dir que encara això encara trigarà una mica a començar.
0: Perfecte. Arnau Mañé, des de l'ambaixada espanyola a Roma, això també va per més llarg encara que Alexia Putellas, no?
4: Sí, és veritat que també estava prevista aquesta roda de premsa de Sánchez aquí a l'ambaixada de Roma a les 11 en punt, passen 4 minuts de les 11 i tampoc ha arribat Pedro Sánchez a la zona on es farà aquesta roda de premsa per explicar i per donar les seves explicacions respecte a tot el cas Zapatero. Sabem que ja ha deixat el Vaticà, que ja ha marxat del Vaticà, ja ha acabat la reunió tant amb el Papa Lleó XIV com amb el secretari d'Estat Pietro Parolin, que està de camí aquí a l'ambaixada. El problema és no sabem quants minuts dedicarà també a preparar aquesta roda de premsa. Per tant, pot ser que arribi i ja vagi directament a aquesta roda de premsa o que dediqui uns minuts a preparar-la i, per tant, encara s'allargui més el començament d'aquesta conferència de Pedro Sánchez.
0: Molt bé. Doncs tornem d'aquí una estona també, Arnau, cap a Roma. Fem una cosa, trepitgem l'ull de poll i vinga, així ja us deixo marxar a gairebé tots, menys a una, que és l'Anna Gómez, que es quedarà amb nosaltres perquè també ens agradaria compartir amb ella tant l'Alexia Putellas com també el de la roda de premsa de Pedro Sánchez. Per tant, Laura Rosel, palante.
1: Escolteu, que complicat això de UDEF, CNP, UCO, CEPI, jo hi afegeixo unes altres sigles per acabar-ho de complicar tot plegat. És el MEP, merder espectacular al PSOE, que és el que estem vivint en aquestes setmanes.
2: Bé, bé.
1: I especialment avui, amb tothom pendent d'aquests 5 escorcolls que ara ens explicava el Jordi Armenteres que s'estan fent a Madrid al voltant del cas Leire Díez, o el Dama, o Koldo, o Santos Cerdán, o la gerenta, o vés a saber quin altre cas penja d'aquí. Tan complicat com l'embolic que s'ha fet a Feijó amb els manaments, el 7è i el 8è, el Ramon Rovira s'ha descomptat, anava dient, però aquest és el 7è, és el 6è, no ens el sabem, i també que tingui com aquests referents catòlics i de l'Església el líder del PP, doncs també diu molt d'on estem situats ara mateix. Déu-n'hi-do com se'ls han tingut avui el Ferran Casas i el Ramon Rovira, que si venen PP i Vox, continuï la misèria fins al judici final, més igual que vingui la dreta, que vingui, ha dit l'Anna Gómez, i se'ls han tingut també pel que implicaria aquest govern de dretes i extrema dreta. Jordi de Planell no para de trucar per telèfon, el truquen, truca ell, hi ha hagut una trucada mentre s'esperava per intervenir en directe, ha sortit de l'estudi, després una altra trucada durant la pausa de publicitat, després una altra trucada més, i finalment ha aconseguit la protagonista del dia, Leire Díez, en directe al Món RQ, per dir, me ha pillado de sorpresa, no sé de què va esto. Aquestes han estat les duríssimes declaracions de la protagonista de la jornada d'aquest dimecres. Ja li està bé a Pedro Sánchez per no haver aprofitat per reformar el Deep State, deien el Ferran i el Ramon Rovira. Així li va a Espanya, molt millor li va al personal de la Diputació de Lleida, segons l'Anna Gómez, perquè li paguen els estudis i les dentadures.
2: Això m'ha flipat a mi.
1: Això m'ha semblat increïble.
2: A mi m'aniria molt bé, perquè m'hi deixo una fortuna al dentista.
1: Haurem
2: d'anar a parlar i tot això.
1: Amb la gent de la Diputació de Lleida, a veure què és el que passa. I ara doncs, us deixem pendents del Vaticà. És Roma, Pedro Sánchez amb el Papa, al Camp Nou amb l'Alexia Putellas i Vilaseca amb aquesta vegada mestres, a veure si faran la paella al mig del carril central o no. I acabarem amb una frase que no importa quan l'escolteu, que ha pronunciat l'Anna Gómez, que és, jo ja sé que em faig una mica pesada.
0: Hola, polls.
6: Hola, què tal? Mira, jo vinc a explicar-vos que segur que ja heu vist...
0: El Manolito!
6: Sí, doncs sense Manolito, Seguretas Directa ara és Very Sure.
0: Very Sure!
6: Sabeu per què? Doncs us explico per què. Perquè s'han convertit en el número 1 d'alarmes del món i volen unificar la seva marca a escala global, perquè tots els seus clients estiguin protegits sota una mateixa marca, Very Sure.
1: Very Sure.
6: Només canvia el nom, perquè continuaran sent els primers a protegir amb tecnologia pròpia i exclusiva, els primers a respondre davant del perill en menys de 20 segons, els primers a oferir un servei extraordinari valorat amb un 9 sobre 10. Així que recorda-ho, Securitas Direct ara és Very Sure,
1: Very
6: la
1: sure.
6: teva companyia de sempre, més forta que mai.
0: Very Sure.
1: Very Sure.
0: Ens ha quedat clar des de fa temps, que es diu Very Sure.
6: Sí,
0: està la mar de bé.
6: Ho recordaré més.
0: Sí, sí, està claríssim. Senyors i senyora, Rossell, gràcies i fins la setmana que ve. D'aquí uns moments ens anem cap al Camp Nou i ens anem cap a l'ambaixada espanyola a Roma per seguir aquesta última hora que se'ns pinta molt apassionant. Un adeu i veurem. No, dic un adeu, el de l'Alexia Putellas i un no sé què serà, el de Pedro Sánchez.
2: Quin susto, tu!
1: Ara ens hem quedat aquí.
0: Una flor, però clar, saber si aquest home es convoca unes eleccions des de Roma. Que no, crec.
2: Espera't un moment. Última consulta, última hora. Eleccions a verano.
0: Espera't.
1: A tot això, la munió de periodistes, càmeres i reporters a les portes de la seu del PSOE a Ferraz es manté, va creixent.
0: Sí,
1: tots allà plantats davant de la porta des de fa hores.
2: Sí. Si en lloc de ser periodistes fossin els obrers que han de fer les obres, ja estarien acabades.
0: Sí. Perdoneu. A tot això, perdoneu que els professors han tallat la 2 en els dos sentits de la marxa. Lleida, Karen Alfonso.
7: Bon dia. Doncs sí, 500-200, segons els Mossos d'Esquadra, acaben de tallar l'autovia A2 en dos sentits, tant Barcelona com Saragossa. La policia ja havia redirigit una mica el trànsit, però tot i així s'hi han quedat atrapats diversos cotxes i sobretot veiem molts camions. Alguns 200 ho han fet caminant per la C12 fins a arribar aquí, que han caminat més d'una hora i mitja per poder arribar-hi, i d'altres han preferit anar amb cotxes i aparcar fins aquí. Ara s'estan refugiant sota els ponts per la calor que fa ara mateix aquí a Lleida, i veurem ara si comencen amb música, a veure si treuen ja les primeres coses per menjar i per dinar, i fins a veure on allarguen.
0: Perfecte. Gràcies, Karen. Ara sí, són les 11 i 10 minuts. Quin matí. Digues, Melero, que te'n vas a Madrid, no, Melero, demà?
8: Me'n vaig a Madrid, a la fi del llibre.
0: Ja... Bueno, està entre els més venuts, el llibre
8: com estrella, del Melero. Com estrella, com
0: estrella. Sí,
8: amb Stephen King i jo, mano a mano. Sí.
0: Què volies dir?
8: Eh?
0: Què volies dir?
1: La cançó.
8: S'ha mort aquesta setmana
0: sí.
8: A l'últim dels grans, Sonny Rollins, l'últim gran sax de tenor dels temps de John Coltrane, de Ben Webster, de Dizzy Gillespie, dels millors dels millors. Escoltem aquesta cançó del seu disc Ballads, que és Namely You. Aquesta, del disc Balades,
0: sí?
8: La cançó Namely You. Corre, concretament tu.
0: Doncs amb Javier Melero, amb Laura Rossell, a Ferran Casas, a Ramon Rovira, els hi donem el bon dia, la nostra benedicció, i també l'anomenit Polls, que tornarà després d'aquí una estona, ben segur.
6: Exacte.
0: I es queda Ana Gómez, mentre escoltem el jazz.

0: Fontvella t'ha ofert el perquè de tot plegat. I amb la seva composició mineral, t'omple de vida i de salut.
1: El confort és fàcil a l'estiu, si és Daikin.
2: Dormir tota la nit d'una tirada, en plena onada de calor?
1: Només els equips d'aerotèrmia de Daikin t'ofereixen la temperatura ideal dia i nit per menys d'un euro al dia.
2: Si busques el millor, recorda.
1: Només Daikin és Daikin.
0: Movistar Plus té el pla lliure. Cinema, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma. Sense haver de buscar a cap altre lloc. Sense complicacions. I no et cal canviar de companyia. El contractes i llestos. Advertència, amb tot el que té a dins no podràs veure res més. Movistar Plus, pla lliure. 4,99 al mes.
3: Com a accionista d'Iberdrola, si fa 25 anys vas invertir 1.000 euros dels teus estalvis, avui s'han convertit en gairebé 18.000. Junts hem multiplicat el valor per tu i per tota la societat. I plegats ho continuarem fent en el futur. El divendres 29 de maig celebrem la Junta d'Accionistes i volem comptar amb tu. Perquè tu sol sumes, però tots junts multipliquem. Participa i trucant gratuïtament al 900-100-019 o connectant-te a iberdrola.com.
4: Fa 20 anys que sóc agent immobiliària i mai no havia vist això. Amb Fast Track Hipoteca de BBVA veig a la gent tan tranquil·la, veuen el pis i se'l queden.
5: Perdoni, que ens acabem.
4: Mira, un altre.
6: És molt de BBVA reinventar la manera de buscar hipoteca. Tenir una xifra clara abans de mirar cases et dona confiança per fer el pas. Consulta les condicions a BBVA.es. Avancem? BBVA.
7: En aquests 20 anys d'Obramat hem ampliat la nostra gamma amb més de 20.000 productes, acompanyat l'evolució del sector cap a solucions més eficients, llançat la nostra compra online. Però si una cosa hem fet aquests 20 anys ha estat acompanyar els professionals dia rere dia, facilitant-los la feina i mirant el futur junts. 20 anys construint junts. Obramat.
8: Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa ha esperat.
9: Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros? Inesperat.
8: MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
0: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar l'Ajuntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
10: Vol vendre les seves joies o rellotges? A Bon Hill els donem el valor que mereixen. Som líders internacionals en la compra de joies i rellotges d'alta gamma. Ara és el moment. El mercat està en alça. Concerti una cita avui mateix i parli amb un dels nostres experts. Truqui al 93 170 17 88. Bon Hill, Passeig de Gràcia 53. També a Tarragona, Lleida i Girona. Bon Hill, el valor real. A les seves mans.
11: Et ve de gust descobrir un lloc ple d'aventures, de sol i de màgia? A Walt Disney World viatjaràs a una galàxia molt, molt llunyana. Descobriràs el regne de la natura, viuràs la màgia dels contes de fades i tindràs el món a l'abast de la teva mà. Tot això i molt més als quatre increïbles parcs temàtics de Walt Disney World Resort. Reserva ara amb el Com Viatges i gaudeix de fins a un 25% de descompte en hotels Disney i, a més, vol directe a Orlando. Consulta les condicions. Vine a Walt Disney World amb el Com Viatges. Sabem de viatgers.
12: A Zurich Assegurances, tu ets el més important. Per això t'oferim una assegurança de cotxe amb localització de la grua en temps real. Una assegurança de llar amb servei de lampista urgent. I més de 1.000 experts preparats per fer-te costat. Informa't de tots els avantatges a Zurich.es. Perquè a Zurich ens importes tu.
13: Aquesta setmana estalvia el doble amb Lidl Plus. Mandonguilles de pollastre i gall d'indi sense Lidl Plus t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%. I detergent blau o colònia sense Lidl Plus t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%. El doble. Lidl. Val la pena.
14: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
15: Compres l'entrada, ho dones tot i... gir de guió, no hi pots anar.
5: Amb Bingut assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
15: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset, directe del celler a casa teva.
16: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
17: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
18: Món a RAC 1, amb Jordi Basté.
19: Un quart de 12. Ha començat o no hi ha Clara?
20: No encara, però no trigarà perquè ja han aparegut les jugadores del Barça, s'han ja situat en posició, també he vist ja Joan Laporta, tot i que encara entra gent, molta expectació, molts mitjans que venen a cobrir aquest comiat d'Alexia Putellas, la pilota d'or esperant també al costat del sofà, del seient on seurà Alexia, la capitana, tothom esperant, la fa molta calor. Però bé, aguantarem el que faci falta per la capitana que avui s'acomiada del club.
19: Anaïs Martí, bon dia. Hola, Anaïs, què tal? Bon dia. Espera, canviarem, doncs. El Jaume Molló. Jaume, què tal? Bon dia, Jaume.
21: Hola, bon dia, Jordi.
19: Bon dia, Marta Corredera, què tal?
22: Bon dia, Jordi, molt bé.
19: Molt bé. I ara sí, l'Anaïs Martí. Hola, Anaïs, què tal? Com estàs?
22: Hola, què tal? Bon dia.
19: Bon dia. Aviam, Anaïs, començo per tu. Alexia Putellas, qui marxa del Barça?
22: Marxa una icona, marxa la futbolista que millor representa l'abans i el després del futbol femení en termes d'igualtat, en termes de superació. Alexia ha format part del canvi, l'ha impulsat, marxa una gran futbolista, crec que en un gran moment esportivament parlant, perquè crec que aquest any ha fet un any impressionant. De fet, penso que serà una de les candidates fermes en guanyar la pilota d'or, és la història perfecta i, evidentment, tot el que ella representa per totes aquelles nenes que ara sí saben que es poden dedicar al futbol i que és un esport que no és només una qüestió masculina o d'home, sinó que elles també poden i forma part de tot aquest procés. Alexia és tot, ho significa absolutament tot i evidentment s'ha guanyat el dret també de decidir quan i com vol marxar, que és en un gran moment i, com ella diu, tancant una història perfecta.
19: Uh-huh. Jaume Molló?
21: Doncs coincideixo molt amb el que diu l'Anaïs. Em quedo sobretot amb com ha gestionat el final. Em sembla una manera realment exemplar de gestionar el final, sense voler ser protagonista quan hi havia els títols en joc, perquè ella hagués pogut dir fa 15 dies, 3 setmanes, un mes, que aquesta serà la meva última temporada al Barça. I segurament doncs, encara hagués tingut aquest bany de masses més evident del que el tindrà ara al Camp Nou o del que el tindrà aquesta nit al Johan, que al final el Johan doncs, té la capacitat que té. Però ella ha posat el Barça per davant, com sempre ha fet durant tots aquests 15 anys que ha estat al Barça. I jo crec que aquest comiat marca una mica el que és Alexia, més enllà de la part futbolística, que la part futbolística doncs, és una de les millors jugadores del món i que vés a saber si no aconseguirà aquest any la seva tercera pilota d'or, amb la qual cosa està tot dit a nivell futbolístic i sobretot havent superat, en la línia del que deia l'Anaïs, que marxa en un gran moment a nivell futbolístic, havent superat una gravíssima lesió de genoll que va arribar a crear certs dubtes de com se'n referia i afortunadament se n'ha refet al 100%, diria jo.
19: Marta?
1: Ah, per mi Jordi és la peça de l'engranatge, és la que ha sigut capaç d'ajuntar afició, club, vestidor, és una líder, és una icona. Per mi no s'entén els èxits d'aquests últims anys, ni de la selecció ni del Barça, per suposat, sense Alexia Putellas. Ella va ser una de les que va liderar el canvi, de dir, escolta, aquí volem ser professionals després de la primera Champions, de la final, de la primera final de Champions perduda. Ella va ser la que va liderar aquestes demandes, no? De dir, escolta, aquí volem apostar més, volem seguir treballant, volem treballar millor, volem guanyar Champions. Ella ha sigut la que una miqueta ha unit el vestidor, la que ha fet de mare per les noves generacions, la que ha fet de líder per les que ja hi eren. Jo no entenc aquest Barça sense Alexia Putellas. Ahir em preguntaven, no? Serà difícil de reemplaçar? És que dic, per mi no hi ha reemplaçament per Alexia. Òbviament vindran bones jugadores, es queden també bones jugadores, però que significa Alexia molt més enllà del tema esportiu serà molt difícil de trobar en els propers anys.
19: Ana Gómez?
1: És que és la líder.
2: Mira, jo d'acord amb tot el que he dit als meus companys, però per dir una cosa diferent, diré una cosa personal. Jo tinc, a casa som molt de futbol. Jo tinc un fill i una filla. El fill va jugar a futbol fins que va anar a la universitat i ha recorregut tots els camps de Catalunya amb diferents equips i categories. La nena, si hagués volgut jugar a futbol, evidentment l'hagués acompanyat. Però mira, quan va dir que no volia jugar a futbol, en el fons, per molt feminista que sí que em va quedar un descans, per no tindre que sentir les barbaritats que sentia a les nenes que jugaven a futbol, dels pares, dels pares dels altres equips, doncs perquè no tingués que passar aquest tràngol, gairebé em va quedar un descans. Ara, les dues vegades que he anat al Camp Nou, la dels 91.000 persones i les dues dels 60.000, veig tantes nenes amb la camiseta de l'Alexia Putellas, i ara els pares més aviat els pregunten què vols jugar a futbol, nena. Això és un canvi social que no aconsegueix ni els partits polítics ni les lleis. Ho aconsegueixen persones que tenen aura. I l'Alexia Putellas, a més de ser la millor centrecampista del món, juntament amb la Patrick Guijarro, l'Aitana i alguna altra, és una persona que és molt intel·ligent en el joc, en la vida privada, parla bé, ha sabut controlar els tempos i per mi és una llegenda que es mereix no marxar com vulgui, sinó un homenatge com el que tindrà avui i molt més. A l'altura de Leo Messi, sense cap dubte.
19: Clara, vols fer algun comentari?
20: No, mira, ara que passarà l'Alexia ja la veiem, Està saludant ara el vicepresident de Xavi Puig, està parlant amb Xavi Puig, també amb Rafa Juste, però començarà aviat, això. No, mira, ara que, aprofitant el que deien ara, jo he jugat a futbol molts anys i en aquell moment no hi havia referents i era difícil imaginar-se que hi haguessin oportunitats. He suportat insults, com les meves companyes d'equip, i jo recordo el primer dia que es va omplir aquí el Camp Nou plorar moltíssim i emocionar-me molt per veure que tot aquest esforç que havia fet moltíssima gent, que al final havia valgut la pena, que aquestes jugadores són les líders d'aquest canvi social que permet encara les nenes puguin somiar en arribar a jugar algun dia a futbol en un estadi gran, amb gent, en bones condicions, guanyar-se mínimament la vida, encara que els sous no són els mateixos que el futbol masculí, i ja m'agrada que no sigui tan desorbitat tot plegat els diners que es mouen aquí. Per tant, és un canvi que ha liderat aquesta futbolista acompanyada de la resta. És un canvi social enorme, un impacte que segurament no tindrà ningú, perquè ha estat de les pioneres en aconseguir-ho, i avui, evidentment, la seva marxa significa un canvi, un final d'una era en aquest club. Ara la veiem, per cert, saludant i parlant amb Joan Laporta, el president electe, Alexia Putellas, que deu estar nerviosa avui en aquest acte.
19: No és roda de premsa, oi, Clara? T'hi entès?
20: No, serà un acte en què ella és la protagonista, en què aniran passant diverses veus, diverses persones. Una mica, jo m'imagino que van fer amb Sergio Busquets, i crec que va ser també Jordi Alba fa uns anys aquí al Camp Nou, ella s'asseu, van passant excompanyes o companyes actuals, persones importants de la seva vida, i una mica xerrar, però no hi haurà preguntes a part de la premsa.
19: Perdona, és aire lliure?
20: Sí. Mira, per sort ens han repartit crema solar per la cara, ara també ens han portat aigua perquè la calor és sufocant. O sigui, veig les jugadores posant-se aigua per darrere. Bé, és complicat. Sí que hi ha una part de la premsa que és afortunada, que és a l'ombra, però els que estem al sol i els convidats estan al sol, i Alexia estarà al sol, això es farà dur perquè no sé quants graus devem tenir, però la calor és d'estiu, d'agost.
19: Clar, és que no, ningú es podia imaginar que avui faria la calor que fa en aquests moments a la ciutat de Barcelona, baixa tot Catalunya, però esclar, és que ara he vist unes imatges ara mateix i he pensat, mora meva, la que patiran aquí sota, perquè clar, el format serà ella parlarà i prou.
20: Hi ha una presentadora que condueix l'acte, que anirà conversant amb ella i, com dic, anirà sortint persones importants o del club o de la seva vida, veurem quines són les escollides, en què també participaran, diran unes paraules i una mica serà una conversa distesa aquí al jardí d'Alexia al Camp Nou, sense haver de respondre preguntes que puguin ser més incòmodes en un dia com avui, doncs de ser més un relat de nostàlgic d'aquesta etapa al Barça d'aquests 14 anys.
19: La Marta de marxar en 4 minuts, deixa'm fer-li una última pregunta. I ara què? Que el Barça sense Alexia Putellas, què es perd aquí? El Barça de què es perd o què es pot guanyar?
1: Clar, jo crec, i molta gent em dirà que no, però per mi comença una reconstrucció, més enllà de que hi ha jugadores que poden assumir el rol de líder al vestidor, però comença una reestructuració, perquè s'han de buscar aquestes persones, òbviament tens Aitana, tens a Patri, tens a Irene, són jugadores líders, però no són el líder que tots entenem com Alexia Putellas, tan complet, tan vestidor, tan mediàtic. Jo crec que ara comença una reestructuració, i no només per ella, ara parlem d'ella, però és que també hi hauran sortides importants en aquest sentit. O sigui, ara mateix el Barça té feina, perquè Alexia és insubstituïble, però se li ha de trobar una peça que encaixi. I és veritat, tenim a Sarah Jordi, que és una jugadora molt jove, que encara està per fer-se, que ens ha demostrat que és capaç de fer-ho, però per mi el club té feina perquè ara mateix comença una reestructuració de cara als propers anys.
2: No, jo crec que precisament un dels motius pel que ella ha marxat és perquè, a més ho va dir ahir al vídeo i crec que ho diu sempre, ella no vol ser un tap per la Clara Serra Jordi ni per la Vicky López. El centre del camp del Barça és el millor del món, però és evident que hi ha dos o tres jugadores, la Quica Nazaret mateix, que juga al mateix lloc que l'Alexia Putellas, la Vicky López, que hi pot jugar, i la Clara Serra Jordi, que si l'Alexia és titular, la Aitana també ho serà, i la Patri també, doncs estarien allí en segon pla i tard o d'hora també marxaria. Per tant, la intel·ligència de l'Alexia també ha estat de nivell superior en decidir, vaja, doncs jo marxo i el relleu. El problema no és el camp, jo crec, el problema és fora del camp. El que representa l'Alexia val molt més del terreny de joc.
19: Està a punt de començar, de fet, està parlant ja la presentadora de l'acte, que crec que és la Marta Torné, però un segon, només. Arnau, no ha començat encara Pedro Sánchez, oi?
3: No, sabem que fa ja mitja hora que és aquí a l'ambaixada de la Santa Seu a Roma, però de moment Pedro Sánchez continua sense sortir en roda de premsa.
19: Que, doncs que s'esperi una estona, perquè primer tenim l'Alexia Putellas. Clara, tu diràs, tot teu.
20: Mira, ara de fet posen el vídeo que va penjar ella mateixa a les xarxes socials en què anuncia la seva marxa del Barça, doncs ara mateix s'estan emetint aquí en una pantalla que hi ha instal·lada tot.
4: Aviam, però començo.
20: Els trofeus, aquest vídeo
4: culés
20: emotiu que segurament ahir
4: recordo el primer.
20: Va afectar molta gent.
19: Ara veiem el vídeo, efectivament, i ara tinc imatges ja clara de l'estadi. Em diu l'Abel Caral que hi ha uns 28 graus en aquests moments al Camp Nou, i el tema és que es veu que vaja, això m'ho podràs dir tu millor que ningú, que és que el sol pica com si fos mitjans de juliol. De fet, diu com si fos el dia 15 de juliol, de fet.
20: Sí, a mi sensació de 28 no me'n dona, se me'n dona de molta més.
19: Ja m'ho imagino.
2: Ja he vist ella, sí, ara, com se treu la jaqueta, pobra.
19: Sí, home, esclar, és que deu estar patint la calor aquesta.
20: La gent que va amb americana deu estar passant malament.
19: Què farà ara, Clara?
20: Doncs entenem que després d'aquest vídeo ja saltarà la gespa, l'últim cop que trepitjarà la gespa del Camp Nou, i que s'haurà al costat de Marta Torné per començar aquest acte i dirigir les primeres paraules als assistents.
19: Que explicarà per què marxa?
20: Clar, és el dubte que tenim, perquè com no hi ha preguntes de la premsa, no li podem preguntar nosaltres pels motius, per quan va prendre la decisió, etc. Totes aquestes preguntes que ens poden sorgir, però, i no sé si de part seva sortirà fer una mica aquest speech perquè la gent pugui saber els motius de la seva marxa, la veurem.
19: Qui té al costat Alexia Putellas en aquest acte?
20: És que des d'aquí no la...
2: Sa mare i el Juste.
20: Sí, no? Sa mare i Rafa Juste, sí, ara sí que la veig. I crec que al costat de la seva mare i la seva germana, Alba Putellas.
19: Per què marxa Jaume Molló? Tens idea o no?
21: La veritat és que, més enllà del que ell explica ahir en el vídeo, puc entendre que després de tants anys, el fet de que li ofereixin, com sembla, a Londres, un projecte nou, jugant una lliga, enteneu-me, de veritat, en què tots els equips o la majoria d'equips competeixen amb un nivell molt alt, i tenir un repte personal de liderar un equip que està creixent, com és aquest de Londres, doncs pot ser una motivació, més enllà del que ell explica, que sentia que ja no podia donar el 100% al Barça, que no
2: que s'havia buidat, va dir, que s'havia buidat, com el Guardiola.
19: Sí, Anaïs.
22: Jo crec que més enllà de la vessant esportiva que comentava ara el Jaume, no hem d'oblidar que al final són jugadores que han crescut i evolucionat al ritme que el futbol femení també ha anat creixent, és a dir, aquí hi ha clarament una vessant econòmica, no oblidem que són jugadores que quan van començar el futbol no era professional, el futbol femení, no tenien les fitxes que potser ara comencen a sorgir. Alexia al final té 32 anys, la renovació que va arribar, recordeu, en un moment complicat on ella s'havia lesionat, on van haver-hi, vaja, aquelles desavinences, no?, amb les visites de l'Alexia amb la selecció, tot aquell cacau que es va muntar fa un parell d'anys. I després crec que hi ha un punt d'inflexió també interessant, que és la temporada passada, quan l'últim dia rep aquella oferta del PSG i, ostres, allò va remoure una mica tot plegat. Ell accepta quedar-se, tanca un any perfecte, no ho milloraràs perquè és impossible millorar aquest any, com a molt ho pots igualar i és extremadament complicat, 32 anys, i elles també s'han de garantir el seu futur perquè no han ingressat el que altres esportistes, homes en aquest cas, en el futbol masculí han fet. I si marxar a Anglaterra implica, més enllà de començar un nou projecte, de formar part també d'un altre relat de superació, perquè al final l'aposta que s'està fent a Anglaterra pel futbol femení també implica un canvi social i també pots millorar una mica aquests ingressos, crec que una mica explica molt tota la decisió que acaba prenent. Però sobretot és això, que no vols ser un tap i que ja has complert, no?, amb la teva feina i realment se la trobarà molt a faltar, però és que no ho farà millor que aquest any. Clar,
19: segur.
22: No,
19: també et dic una cosa, perdona, Anna, també et dic una cosa que per mi és importantíssima i que fa anys que dic, que és impropi, que una lliga que té un club com el Barça, que ha apostat, que està amb un equip que ara és l'enveja mundial, que la pròpia marca, per exemple, de roba esportiva, com és Nike, està a nivell mundial encantada. O sigui, pregunta als seus dirigents de Nike què significa a nivell global tenir una marca com el Barça amb jugadores com Aitana, amb jugadores com l'Alexia Putellas fins ara, i que la lliga de futbol espanyola sigui tan mediocre que la percepció de que ningú vol apostar per això, no m'estranya que les jugadores vulguin marxar a llocs que siguin extraordinàries, més competitius.
2: Clar, és que el repte només és si guanyaràs per 2-0, per 3-0, per 7.
19: Perdona, dius, Anaïs?
22: La normativa aquesta absurda del fair play que hi ha, que està ofegant els projectes, és a dir, amb un club poliesportiu com el Barça, on comptar amb una secció tan competitiva com la del futbol femení i altres accions et resti el fair play, no és que no et premiïn, és que a sobre et perjudica. Companys. És una normativa absurda que algú s'hauria de revisar, perquè què passa? Que això també impossibilita l'aposta dels equips, no? De dir, ostres, si jo he de començar a mirar a veure on poso els calés, no
2: hi ha dubte.
19: Espereu un moment, mentre no comença l'Àlexia, sí que comença, perdoneu, eh? Hosti, tu, Pedro Sánchez, que és com si llancessin dos penals, un a la final de la Champions i un altre a la final de la Copa. Aviam, anem amb Pedro Sánchez. Aviam què diu des de Roma el president del govern d'Espanya. Aviam si podem connectar amb Roma. Aviam. Si no connectem amb una altra televisió, que estan en directe a les televisions, és que ho acabarem més ràpid.
6: Però ja, en primer lugar, disculpes por el retraso en esta comparecencia. Y como siempre hago, quiero comenzarla agradeciendo la labor de nuestros servicios diplomáticos en la preparación de este viaje. Antes de entrar a valorar el encuentro que acabo de tener con Su Santidad el Papa, quisiera destacar, creo que, dos puntos muy importantes de este viaje. En primer lugar, el foro empresarial italo-español.
19: Aviseu-me quan parli, sisplau, des de la redacció, quan parli del tema d'avui, aviseu-me, perquè ja m'imagino que...
2: La veu, Jordi, és, tu ho saps millor que jo, i jo també ho he patit moltes vegades, és el reflex del nostre estat d'ànim,
19: sí,
2: de la nostra salut,
19: sí.
2: I té una veu avui que...
19: Sí, rovelladeta, sí, i al marge d'acabar negre, fosc, i amb una camisa de color gris, que suposo que fa que sigui en aquests moments una taca, gairebé totes les televisions, on només queda desmarcada per la cara blanquinosa que té Pedro Sánchez a aquesta hora del matí, a 4:45 de 12 del matí a Roma, després de visitar el Vaticà al Papa Lleó XIV abans de la seva visita a l'Estat i a Catalunya. Aviam, Clara, res encara?
7: estàs rodejada sí, de tots els teus trofeus.
20: S'ha emocionat amb el vídeo i ara està...
7: Que avui no és un dia per parlar de números, però sí que cal situar una mica per recordar i tenir molt clar tot el que has aconseguit, que és històric. O sigui, 507 partits jugats, és la segona jugadora amb més aparicions de la història del club, 232 gols després de seguint el número 1, que és Leo Messi. I si parlem de títols, doncs els tenim aquí, 38 títols com a culer, 4 Champions League, 10 Lligues, 10 Copes de la Reina, 6 Supercopes d'Espanya, 8 Copes Catalunya.
19: Vinga, Marta.
7: I molts d'aquests, a més, portant tu el braçalet de capitana. Has estat la primera pilota d'or del club, n'has guanyat dues consecutives, el 21 i el 22, també per la FIFA de Best i jugadora de l'any de la UEFA, i a més amb la...
19: Vinga, Marta, el grano.
7: ...mundial i dues lligues de les nacions. Què li diries a aquella nena que va venir aquí amb 6 anys amb el seu pare?
8: No només per tot el que acabes de dir, sinó per tot el que ha succeït. No m'ho hagués cregut mai, a sobre ens assentàvem allà, me'n recordo perfectament. No s'ho hagués cregut mai que tot això vindria. Però, de fet, aquests dies parlant de com anunciar-ho, com em sentia més còmoda, quan em van preguntar lo dels títols, imagina't la roda d'exigència i d'ambició que portes que no ets conscient. No sabia quants n'hem guanyat, quants hem aconseguit, perquè és com sempre pel següent, i els que ja han passat els deixes com en una motxilla que no n'ets conscient.
7: Clar.
8: I allà va ser com, ostres, realment, quina pena que no hagi estat de gaudir-ho i ser conscient, però a la vegada has complert l'objectiu, era el que volies. No et quedis estancada o agafada al que ja has aconseguit.
7: Tens encara aquesta sensació?
8: Sí, sí.
7: Home, ja pots aspirar, no?, tranquil·la i sentir-te...
8: Sí, mira, he fet una promesa, que és que avui m'obriria en canal, obriria el meu cor, perquè al final, durant molts moments no ho pots fer perquè hi ha un calendari esportiu per respecte a les companyes, perquè sí, no vols desequilibris dins d'aquest calendari, però avui ja no hi haurà això, llavors sí que em vaig prometre que avui m'obriria en canal. Al final, com deia, no? Sí que seguia sentint que podia portar tot això, però quan ho poses a la balança no pots normalitzar tot això. Llavors, no. si deies, no, és que l'any que ve ho pots fer, clar que ho podem fer, però no ho normalitzem que és...
7: Fes-lo normal.
8: Així i ho aconsegueixes, costa moltíssim. Llavors això també va fer em va fer sentir que era el moment perfecte ara mateix per tot com ha estat aquest any i també per sentir que l'equip seguirà tirant. O sigui, per mi era molt important també sentir que no seguia amb aquest compromís amb l'equip, no? Llavors jo les conec, sé com treballen, sé les jugadores que hi ha, llavors sé que l'equip continuarà guanyant i per mi també era un objectiu que això passés.
7: Bé, per conèixer una mica la teva història, jo crec que necessitem que vingui el Xavier Llorenç amb nosaltres. On és el Xavier?
19: Clara, per la gent que no sàpiga qui és Xavier Llorenç.
20: Xavi Llorenç, una de les persones més importants de la història d'aquest equip, dels primers entrenadors del Barça femení, d'Alexia, una figura que ha marcat molt a ella i a moltes jugadores del Barça, dels primers que va començar a lluitar perquè el Barça es convertís en un equip professional. Molt record tenen per ell, sempre.
7: No, i et vas adonar d'això, no? Que vas dir, ostres, aquesta nena...
19: Digues.
2: No, que és qui la va fitxar, qui va anar a parlar amb la seva mare... dos mesos després d'haver-se mort el seu pare al bar de baix de casa seva, ho ha explicat mil vegades, va ser el Xavi Llorenç.
19: 20 minuts i les 12, el Partit Socialista, el PSOE, acaba de fer una informació que diu, és a dir, que des de la seva perspectiva, des de la seva mirada, diu el que ha passat o el que està passant aquest matí, diu que el PSOE ha rebut un requeriment de documentació del jutjat de l'Audiència Nacional número 5 en el marc del procediment declarat secret i aliè a la financiació il·legal. Per suposat, aquesta sol·licitud de requeriment, no de registre, ha estat atesa en plena col·laboració amb el partit. El PSOE mantindrà sempre la col·laboració amb la justícia de respecte absolut a les actuacions judicials. És a dir, el que vol remarcar en aquesta nota pública el PSOE és que aquí no estem parlant de finançament il·legal, sinó que el que es fa és en un marc d'un procediment declarat secret. fins aquí la informació del, del PSOE. Mentrestant, Pedro Sánchez va amb la brúixola moral, el papa, la defensa compartida de la pau, la lluita contra la pobresa, la malnutrició de la salut global, però encara, de moment, res de res del tema, de, del tema que ens ocupa d'aquest matí. Estarem pendents de que si en parla, evidentment pujarem al canal, perquè efectivament aquesta és la notícia d'avui, conjuntament amb la deu d'Alexia Putellas, que continua a l'estadi del Futbol Club Barcelona amb una calor de justícia. Clara.
7: Petita i que sí, qualsevol cosa et condiciona molt cap al futur. Ell que et va...
20: Que és una jugadora compromesa i explicar també aquest fitxatge. Escoltem que diu Xavi Llorenç i Alexia Putellas.
0: Et vull donar les gràcies perquè res de tot això hagués passat si ell no hagués aparegut. Tu sabies que estàvem en un moment difícil a la família i me'n recordo allà al bar de la cantonada de casa de... Del pis on vivíem a Mollet, ens vam reunir i me'n recordo, vam parlar moltes coses, no? Però me'n recordo una de les frases que va ser: pots marcar un abans i un després, no sé si tu te'n recordes, diu, i pots fer coses impressionants. Jo,
7: no t'ho creies.
0: En aquell moment, 2012, em va dir, seràs un emblema del club, però convençut.
7: Ala.
0: Jo, evidentment, no m'anava a deixar portar... la decisió ja estava presa abans de que fos una opció, perquè quan vingués al Barça ho tenia claríssim. Però en aquell moment, aquella frase, ara la penso i dic... No li vaig fer ni cas d'això, perquè era com... Què m'estàs explicant? Però mira com estem, juguem allà a la ciutat esportiva, que amb 100 persones, que eren les nostres famílies... I ara mira, no? I amb el temps és com, tenia raó, ha passat, i en aquest sentit, gràcies per aparèixer i també per ser un visionari, no? en aquest sentit, perquè només ell ho estava veient i al final doncs ha tingut
7: però
0: raó.
7: També això és una característica d'ella, no? La maduresa emocional que té, perquè jo potser amb la teva edat em diuen això i jo m'ho crec perquè sóc així, saps? Hagués dit, ah, sí, perfecte, i llavors no hagués hagut de treballar tot el que... El fet de no creure-t'ho, no? És una cosa positiva.
0: Que, sí, sí, bueno, d'ell he après moltes coses, eh? Principalment com és comportar-te en el club des de dins. Crec que en el moment que ell era l'entrenador era més un formador i un professor d'ensenyar-nos els valors que hi ha dins del Barça, no? I com relacionar-te amb la gent del club... no sé, hi ha moltes coses, però sobretot això, vaig entendre el que és ser jugadora del Barça per ell.
7: Tu quan te'n vas adonar que eres culer?
0: Jo des de que vaig néixer, perquè els partits que passaven que es posaven a la televisió de casa meva eren del Barça només. I després ja vas creixent, vas entenent, vols les samarretes del Barça, vols les pilotes del Barça, vens aquí... Des de sempre, que he estat culer.
7: Xavier, potser les noies són més madures, no?
19: Pràcticament 3:15 de 12 és un format, diguem-ho, que molt curiós, no, Molló, aquest?
9: Sí.
19: És a dir, em recorda molt el Tom per la vida del Puyal, perquè ens entenguem, saps? Amb la Marta Torné fent de Puyal.
9: Sí, jo crec que el comiat d'Iniesta, abans en recordava algun altre a la Clara, però el comiat d'Iniesta va anar també en aquest sentit... conduït per Jordi Évole, van passar els estopes, recordo...
19: Perdona, Jaume, que ara sí que hi ha preguntes a Pedro Sánchez des de Roma. Connectem.
6: Proteger a los más vulnerables, trabajar por la esperanza de un mundo que abandone el camino de la guerra y vuelva a la paz, en definitiva, de un mundo mejor. Y a partir de aquí, pues, quedo directora a la espera de las preguntas de los medios de comunicación.
10: Muchas gracias, presidente. Pues empezamos con las preguntas. José, mi agencia EFE, cuando quieras.
23: Gracias, buenos días, presidente. Comentaba usted la sintonía que había habido con el Papa. ¿El Gobierno aspira a que el viaje que va a realizar sirva de respaldo a las políticas del Gobierno, por ejemplo, en materia de migración?
19: Val, de moment encara res. Perdona, Jaume Molló.
9: No, doncs això, que em recorda aquell comiat d'Iniesta, que a més recordo també que va ser el Camp Nou. Afortunadament per ells va ser el vespre i per tant no feia la calor que fa ara, perquè sobretot per exemple, Rafa Juste i Joan Laporta, que entenc
21: per protocol han de portar l'americana, deuen estar, però s'ho han la cancel·lada.
19: Eh? Perquè el Rafa Juste li deu estar encantant aquest sol, perquè efectivament amb ell, que li agrada més el sol, no, és veritat, és, estarà, sí, sí, vaja, sí, s'haurà posat, en lloc de crema solar, s'haurà posat oli, el Rafa Juste. El Rafa Juste. Aviam, espera't un moment, que això ja... Estic fent de Jaume Molló avui i de Xavi Puig. Esteve Giral està a la zona de Tarragona, perquè em sembla que ja s'ha tallat també, m'estan dient, diferents zones del país, els mestres, i també estan tallant en aquests moments la AP7 a Torredembarra. De moment hi ha Girona, Granollers i també a Torredembarra. D'aquí uns moments, aviam si podem anar cap a aquesta zona on hi ha l'Esteve Giral. Mentrestant, aviam, ara sí que li pregunten a Pedro Sánchez, crec que li preguntaran ara per la convocatòria electoral. Atenció, som-hi.
11: Se le ha trasladado a su santidad pues que el que por fin...
19: Que anem amb un cert delay, no és que vagi jo de Mago Félix ara, eh?
11: ...largamente esperada, por supuesto también con el Papa Francisco, el anterior Papa, y que por fin, bueno, pues vamos a poder disfrutar de su presencia y además en un programa muy completo donde no solamente va a estar en Madrid, va a poder dirigirse al Parlamento Nacional, al Congreso de los Diputados, sino que también va a estar en Barcelona, culminando esa gran obra, ¿no?, de la Sagrada Familia, o incluso, como bien antes se comentaba, pues en las Islas Canarias, en la isla de Tenerife, precisamente para hablar sobre la migración y ver la migración. Y no quiero tampoco olvidarme de una visita que va a hacer precisamente una prisión en Cataluña.
12: Hola, estic per aquí.
19: Gràcies, Esteve, un segon.
11: Que creo que también demuestra ese compromiso social que siempre ha tenido particularmente el Papa León XIV con todas las cuestiones y con toda la dimensión social de la religión católica, ¿no? Por tanto, el que haya sintonía
19: tenim,
11: en algunas cuestiones, como pueda ser la migración, como pueda ser la defensa de la paz frente a las guerras y
19: la guerra. Ara li preguntaran per la convocatòria electoral, aviam què diu Pedro Sánchez.
2: Que s'ha escrit ja.
19: No, però que el pas que anem ja no l'haurà convocada.
11: Pues esa aproximación humanista a la revolución tecnológica, yo creo que lo que demuestran es que en muchas ocasiones, pese a que se critica desde España, lo que hay es una agenda de puro sentido común en las políticas que defiende el gobierno de España. Porque creo que es de puro sentido común apostar por la paz y no por la guerra ilegal, porque es de puro sentido común reconocer derechos a quienes están contribuyendo al desarrollo y la prosperidad de nuestras sociedades. Lo que no es de sentido común es hablar de prioridades nacionales o de teorías de la sustitución, que no se avalan ni por la ciencia, ni por los datos, ni por supuesto tampoco por la experiencia histórica de un país que durante sus años de democracia lo que ha hecho ha sido regularizar hasta en 5 ocasiones a muchísimos migrantes que han venido a nuestra sociedad y que ya viven en nuestra sociedad. Incluso cuando se utilizan datos que son equívocos, que son bulos, que es desinformación, como es, por ejemplo, el sempiterno llamamiento...
19: Recordem que és la reunió amb el Papa que està compareixent davant de la premsa, mentre la UCO està a la seu del PSOE per requerir informació sobre el tema de la... sobre el tema del cas Leire. Avui recordem que fa una estona Leire Díaz estava aquí en directe al Món a RAC1 parlant d'aquest tema i que ella no sabia absolutament res.
11: Creo que, volviendo a su pregunta sobre la sintonía o no sintonía, hay en cuestiones en las que efectivamente hay una absoluta sintonía, pero eso lo que avala es el sentido común de esas posiciones que defiende, en este caso, la Iglesia Católica y defiende también el Gobierno de España en asuntos tan importantes como los que usted ha señalado. Sobre el presidente Zapatero, yo he tenido la ocasión de poder leer el auto, he tenido la ocasión de conocer a través de los medios de comunicación y leer a través de los medios de comunicación el extenso sumario y, sinceramente, lo dije en las Cortes Generales y lo vuelvo a reafirmar hoy aquí. Desde luego, toda la colaboración con la justicia, todo el respeto a la presunción de inocencia del presidente Zapatero y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Después de lo que he leído y he podido compartir también con personas que saben mucho más del derecho que yo, creo
6: que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición. Y sobre, efectivamente, los requerimientos que se están produciendo ahora mismo en la sede del Partido Socialista, también por eso me he retrasado, porque los desconocía. He tenido que preguntar exactamente qué es lo que estaba sucediendo, y eso me parece que es importante como matiz, porque antes sucedía todo lo contrario. Teníamos precisamente a una organización política que utilizaba las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a la justicia para obstruir investigaciones judiciales. En este caso, bueno, pues aparentemente estamos hablando de un requerimiento, no estamos hablando de un registro. No quiero tampoco, minusvalorar la gravedad de la investigación que ahora mismo la Audiencia Nacional está teniendo en curso. Y por tanto, lo que sí que les puedo trasladar a la ciudadanía española es total colaboración con la justicia. También decir que si al final estamos hablando de este caso de la exmilitante Leire, pues evidentemente se tomaron las decisiones sobre ella inmediatamente cuando saltó a la luz todo este caso hace más ya de un año, y por tanto, bueno, pues los tiempos de la justicia son los tiempos de la justicia, respetemos a la justicia, colaboración con la justicia y el compromiso, por supuesto, del Partido Socialista en que si hay comportamientos irregulares nuevos, me refiero, pues actuaremos con la misma contundencia que hemos actuado antes. Pero también quiero subrayar lo siguiente.
19: Pinta que había acciones, ¿eh?
6: Hemos estado en situaciones muy parecidas en otros momentos. Y creo que es muy importante también que la ciudadanía sea consciente de que el Gobierno de España está inmerso en una agenda de transformación que está dando sus resultados en todos los ámbitos, de crecimiento económico, de creación de empleo, de reducción de desigualdades, de posicionamiento en temas muy importantes para España y para los españoles, como son las guerras que estamos teniendo y las respuestas que estamos dando a esos efectos económicos de las guerras que está sufriendo el mundo desde hace ya más de 5 años.
2: Que te quedaron las guerras del mundo con los problemas que te casa. Está fugiendo estudios.
6: Y ya veremos en qué acaban.
2: Vais de energía.
6: Toda la colaboración por parte de mi organización con la justicia no impugnan en absoluto lo que está haciendo el Gobierno de España y las fuerzas progresistas en favor de los avances sociales y económicos y las transformaciones que venimos registrando de 8 años a esta parte. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo de aquí al final de la legislatura, sin restar importancia, por supuesto, a la gravedad de estas investigaciones, con el compromiso firme por parte mía como presidente, pero también como secretario general del Partido Socialista, de que responderemos con la contundencia que siempre hemos respondido en caso de que se conocieran nuevas informaciones al respecto.
19: Del barco de Chanquete no nos moverán. Del barco de Panchete no nos moverán, porque este barco es toda su vida, no nos moverán. Anem cap al Camp Nou. Habían que le preguntan ahora, ¿ves, profesor?
5: Quería preguntarle, no sé si le ha manifestado, hablaba usted de la prioridad nacional, ese requisito de la prioridad nacional, ese requisito que se está incluyendo en la formación de gobiernos autonómicos. No sé si el Papa le ha mostrado algún tipo de preocupación por el crecimiento y el auge de esos discursos racistas en España y la utilización política por parte de algunos partidos. Y sobre los requerimientos de información al Partido Socialista que se están llevando a cabo, el juez parece implicar o señalar a la actual gerente del Partido Socialista, también a un miembro de la ejecutiva actual, Juanfran Serrano, y a su exjefe de gabinete, Juan Manuel Serrano, en este caso en el que presuntamente el Partido Socialista habría pagado a Leire o a su entorno por intentar tapar casos que afectan al partido. No sé si ha podido hablar con ellos, le han dado algún tipo de explicación, y sobre esto si comparte también las críticas del ministro de Transportes, que habla de que, bueno, viene a decir que hay una especie de campaña coordinada contra el Partido Socialista y el Gobierno, y se queja de la desproporción de mandar a la UCO a por información a la sede del Partido Socialista. Gracias.
6: Bueno, muchas gracias, Carlota. Sobre la primera de las preguntas, son conversaciones privadas entre el Papa y yo, y por tanto, pues creo que no me corresponde ni creo que tiene estilo el compartir más allá de las cosas que he hecho con ustedes antes, esas conversaciones con el
19: Papa. Ens passarem uns minuts per vindre la compra, als 12:05 estan aquí, ja us aviso ara. Sobre esta cuestión de la prioridad.
11: Seguridad Nacional, tal y como usted lo ha planteado, no lo hemos hablado. Pero tampoco le escondo, y esto es público, y usted lo sabe, y efectivamente no es porque lo diga yo, sino porque lo ha dicho el propio Papa, bueno, tiene una mirada sobre el fenómeno de la migración muy diferente a ese tipo de discursos con los que nosotros estamos mucho más cercanos, ¿no? Sobre los requerimientos, mire, yo me acaba usted de informar de algo que yo desconozco.

0: Socialista actuará con contundencia como siempre hemos hecho. Pero, de nuevo, lo hemos hecho. Nada más surgir este caso hace ya más de un año. Si es así, lo seguiremos haciendo. Pero hasta el momento no tenemos mucha más informació i la informació que estem coneixent...
1: Per tant, no té més informació. Anem al Camp Nou. Ara sí, Clara Rodergas, alguna novetat?
2: Mira, ara hem estat al moment d'un vídeo, amb diverses missatges de diversos excompanyes com Virginia Torrecilla, Melanie Serrano, companyes actuals, jugadors del primer equip del Barça, Joan Laporta, una Alexia que s'ha emocionat bastant veient aquest vídeo, ha plorat, déu-n'hi-do, la capitana... que ara continua dient que es troba bé per seguir endavant en la seva carrera. Però ho podem escoltar, si voleu.
3: Sí.
4: Superconvençuda. Sé que allà on vagi, que encara no ho sé, i tinc un estiu per davant per prendre decisions, però allà on sigui sé que no hi haurà aquestes companyes, sé que no hi haurà aquest staff, sé que no hi haurà aquestes persones que es desviuen pel club, sé que no hi haurà aquest estadi, sé que no hi haurà aquesta afició, o sigui, tot això és insubstituïble i sempre formarà part de mi com la millor etapa meva de la meva carrera.
5: Però, independentment...
1: És, repetim, la Alexia Putellas en el dia del seu adeu, i, mentrestant a Roma, en el dia de la seva continuïtat, és a dir, a la mateixa hora tenim un adeu i un continuo. Recordem que ha utilitzat l'expressió fa uns moments Pedro Sánchez des d'aquí hasta el final de la legislatura.
6: Ho ha dit.
1: Des d'aquí hasta la final de la legislatura.
6: No sé si aguantarà, el veig molt, molt enrocat, però també el veig molt, molt, molt deprimit.
1: Aviam què diu Pedro. Clar, és que el problema és que estava amb el Papa quan estava passant tot el que ha anat passant durant aquest matí, informació de tenir la justa. Aviam què diu ara Pedro Sánchez, escoltem.
0: Los tiempos de la justicia no son los tiempos ni de los medios de comunicación ni de la política.
1: Amb això té tota la raó.
0: Los tiempos de los medios de comunicación, evidentemente, esa es su obligación, es su deber, eso es a lo que se dedican y lo hacen con mucho acierto, es informar sobre las novedades que se puedan producir en estos casos que están siendo objeto de investigación judicial. Dos, los tiempos de la política se tienen que ajustar a los tiempos de la justicia. Creo que es importante respetar la presunción de inocencia, por supuesto observar lo que está sucediendo en estos casos y actuar en consecuencia. Y creo que nosotros, precisamente cuando hemos actuado, si hemos demostrado algo, es que no somos un partido que no tiene nada que esconder. Que no tiene nada que esconder y que cuando tiene que actuar, actúa. Y, por supuesto, no convive ni coexiste con ese tipo de actitudes que efectivamente repudiamos. A partir de ahí, la política tiene que ajustarse más a los tiempos de la justicia, exactamente saber y conocer cuáles son los extremos de lo que se está investigando y, a partir de ahí, pues actuaremos si es procedente. Pero, de nuevo, como presidente del Gobierno, creo que todo ello... no nos tiene que hacer perder de vista lo importante, y lo importante es que España ahora mismo está en un momento óptimo.
1: Anaís, sobre el tema Alexia Putellas, alguna cosa més que vulguis afegir?
7: Doncs que serà complicat veure-la amb una altra samarreta que no sigui la del Barça, veient com s'ha emocionat i tot el que ha dit. Una de les ofertes que sabem que té és la del London Lyonnais, que és un dels clubs que forma part del conglomerat de Michel Kang, no? Que també té l'Olímpic de Lió, el Washington Spirit, i que és evident que està buscant reforçar tot el seu projecte amb les millors jugadores del món que les té al Barça. Veurem què és el que acaba decidint, com ella deia, té tot l'estiu per pensar-ho. I crec, Jordi, que ens trobem davant d'un estiu clau amb el futur d'aquest equip, perquè al final és veritat que l'any passat van marxar jugadores com Mengen, Jana Fernández, Bruna Vilamal, etc. Però clar, és que aquest any estem parlant d'Alexia, de Mapi León, de Donna Valle, que són tres titulars en una final de la Champions. Veurem què passa amb Salma, que també acaba contracte. Són figures de pes i és veritat que s'ha fet una molt bona feina a la Masia. Aquí hi ha jugadores que estan molt preparades, però clar, és difícil, no?, imaginar-te ara com serà aquest equip la temporada que ve, sí. I qui serà la persona que s'encarregui de liderar-ho, sí. Tot. Jo veig a Paredes, Guijarro, Aitana liderant bastant aquesta parcera, però clar, l'aura d'Alexia és insubstituïble. Sí.
1: Gràcies, Anaïs, un petó. Fins ara, que vagi bé.
6: Hi ha un dia que vulguis.
1: Gràcies. Jaume Molló, Jaume.
6: Perdó.
3: Sí, no, simplement en la línia del

0: El que deia ara l'Anaïs, Hansi Flick va dir que era un estiu que s'havien de fer les coses perfecte per reforçar l'equip masculí. Crec que en el femení, tenint en compte les circumstàncies, ens trobem un estiu pràcticament calcat, perquè amb les marxes sí, que hi ha, que comentava l'Anaïs, doncs és veritat que s'està fent una renovació a escala, que ja va començar una mica la temporada passada, que aquest any viu un, jo crec, un moment clau i que encara doncs, continuarà, perquè hi ha jugadores doncs, que encara tenen cert recorregut i que tenen una edat, com ara deia l'Anaïs, d'Aitana, de Patri, de Paredes, etc. Però que s'haurà d'encertar en aquests reforços que vinguin de fora, més enllà de complementar les jugadores que han aparegut aquesta temporada de la casa.
1: No, jo només volia dir una cosa.
2: Gràcies, Jaume, fins ara.
1: De la Michelle Kang té molta gent en contra d'aquesta dona i jo opino tot el contrari. Aquesta dona està fent més pel futbol femení que qualsevol del club d'arreu del món. La prova la tens que amb l'Olímpic Lyonnais ha deixat de banda el fair play, ha separat el masculí del femení, i tant de bo aquesta senyora volgués invertir en algun club, comprés també un club espanyol, com té a Washington a la Premier i també a França, perquè podria donar molta més competitivitat, i Alexia jo crec que faria bé anar amb aquest grup, perquè quan s'encansi de jugar a Londres pot anar a Washington i retirar-se tranquil·lament, i a més és que ella pot tenir un projecte. Aquesta senyora no té bona premsa, ella sí. Vull dir, es podria convertir en la líder d'aquest grup.
2: Clara, està dient alguna cosa més, l'Alexia?
3: No, ara està parlant el president Rafa Just, explicant que ell es va emocionar moltíssim amb el vídeo i ara dirigint unes paraules a la capitana.
2: D'acord, gràcies, Clara, per tot. Fins ara.
3: Fins ara.
2: Gràcies. Pedro Sánchez, de ben què diu des de Roma, pugem canal, aviam.
4: Eso es bueno.
2: El que és bo.
4: Para hacer transformaciones. Eso es bueno para hacer los cambios que exige, sobre todo, la gente de a pie. Yo creo que no. No digo que la estabilidad que hemos logrado durante estos últimos 8 años, conmigo al frente del gobierno, en circunstancias muy difíciles,
2: Ana,
4: con crisis...
2: continuaré.
1: Jo sigo.
2: Continuaré. Sí, sí. Jo sigo. Com Joe Rigoli, que la majoria de gent que segurament ens està escoltant no sap qui és Joe Rigoli. Joe Rigoli era un humorista que hi havia a Argentí, que
1: com
2: es va fer molts
1: petete,
2: anys aquí. Sí, aquest encara més, perquè jo ni el recordo gairebé, que era un humorista argentí, que la seva gràcia era anava dient «Jo sigo». I doncs això, jo sigo, és el titular d'avui de Pedro Sánchez, malgrat tot. Polls, acabem ja perquè ve la competència
5: sí,
2: i tenim el públic fora.
5: Exacte, us volia dir que arriba la gran festa familiar de la bicicleta a Barcelona per fomentar una mobilitat sostenible
2: aigua
5: i segura.
2: Aigua i hidratació i crema solar,
5: exacte,
2: diumenge.
5: Exacte, perquè si vulgui sumar, així que ja ho sabeu, el diumenge 31 de maig a les 10 del matí a Aragó, en passeig de Sant Joan. No hi falteu.
2: Moltes gràcies a tots plegats, gràcies a tot l'equip del programa, avui a la redacció d'informatius, evidentment a la redacció del món del món a RAC1, al Marc Espejo, a la part tècnica, i a la Marga Ortuño, a la producció, perquè avui ha sigut un dia de bojos. Ens agrada la ràdio per coses com aquestes i per dies com aquests, però que vam amb la trompeta i l'embut al cap. Són les 12:04, la seguida del butlletí informatiu, i d'aquí uns moments, per fi, la mirada d'aquesta roda de premsa de Pedro Sánchez a través dels Oscars i la competència. Fins demà, a les 6:00 a.m. Bon dia i bona hora.
6: RAC 1. Notícies. Xavi Pardo.
7: Bon dia, passen 5 minuts a les 12. Pedro Sánchez fa pinya amb José Luis Rodríguez Zapatero i treu ferro a l'entrada de l'UCO aquest matí a la seu del PSOE, el carrer Ferrat de Madrid. El president espanyol insisteix que col·laborarà amb la justícia i retreu al PP que no ho fes ara fa uns anys. Sánchez n'acaba de parlar des de Roma, on està de viatge oficial, després de reunir-se amb el Papa Lleó XIV, enviat especial de RAC1 a Roma. Raúl Mañé.
8: Sí, Pedro Sánchez garanteix mà dura contra qualsevol indici de corrupció dins el PSOE i dins el seu govern. Sobre Zapatero, repeteix fil per randa el que va dir fa una setmana al Congrés dels Diputats, li manté el suport i considera que no hi ha res sospitós, ni a l'escrit del jutge ni al sumari. Sobre els requeriments de la Guàrdia Civil, aquest matí el Partit Socialista, Sánchez posa aigua al vi, assegura que col·laboraran amb la justícia, lamenta que el PP no ho fes quan se'ls investigava fa uns anys i recorda que ja van prendre decisions amb l'Eire Díez.
9: Si al final estamos hablando de este caso, de la exmilitante Leire, pues evidentemente se tomaron las decisiones sobre ella inmediatamente cuando saltó a la luz todo este caso hace más ya de un año y por tanto, bueno, pues los tiempos de la justicia son los tiempos de la justicia, respetemos la justicia, colaboración con la justicia y el compromiso, por supuesto, del Partido Socialista en que si hay comportamientos irregulares, nuevos me refiero, pues actuaremos con la misma contundencia que hemos actuado antes.
8: Sánchez s'ha assabentat d'aquests requeriments durant el seu viatge a Roma, just després de reunir-se amb el Papa Lleó XIV al Vaticà.
7: Doncs bé, aquests agents de la Guàrdia Civil que comentàvem enllesteixen encara aquesta hora els requeriments de documentació com a mínim en 5 despatxos, entre els quals hi ha la seu del PSOE al carrer Ferraz de Madrid, també la direcció de la Guàrdia Civil a Madrid i els domicilis d'excàrrecs socialistes. Des de Madrid, doncs, més detalls sobre aquesta operació en marxa de la UCO, Jordi Armenteres.
10: Sí, el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha ordenat a la Guàrdia Civil que demanés informació al PSOE i diversos arxius electrònics en el marc de tota aquesta investigació de la trama dirigida a desestabilitzar els procediments judicials que afecten el PSOE o el govern espanyol, que es coneix com a cas Leire. El procés contra Santos Cerdán, Leire Díaz, l'empresari Javier Pérez Dulcet, l'exconseller andalús Gaspar Zarrías, dos advocats i un guàrdia civil també, se'ls imputa mitja dotzena llarga de delictes. El PSOE diu que ha atès el requeriment de documentació amb total col·laboració, remarca que això no forma part en cap cas de finançament irregular ni de cap altra nova investigació. L'operació de Luco Ferraz avui ha arrencat abans de les 9 del matí. Alberto Núñez Feijóo, a la mateixa hora des del Congrés, exigia a Pedro Sánchez eleccions.
11: Esta es la situación patética en la que estamos viviendo. Demos voz a los españoles. La situación de agonía política en la que estamos viviendo, el ambiente irrespirable de la política española, necesita y urge a que los socios del gobierno digan, se acabó, convoque usted elecciones de forma inmediata.
10: Li passa la pilota als socis, fons del PP admeten això sí, que en aquests moments no hi ha cap mena de negociació entre Feijóo i els socis que podrien decantar la balança, Junts i el PNB.
7: I en marxa també que serà una nova jornada de vaga de mestres i professors a escala nacional. La protesta provoca afectacions importants en algunes de les carreteres principals del país. L'A2, per exemple, està tallada a Lleida i també hi ha l'AP7 tallada en tots dos sentits, en tres punts, a Girona, Granollers i Torredembarra. Els docents avisen que, a més, preveuen passar-s'hi hores. Més detalls des del tall a Torredembarra, Seba Giral.
12: Doncs sí, un tall que afecta els dos sentits de la marxa i que just ara els manifestants han obert un carril perquè puguin marxar els centenars de vehicles que s'havien quedat just atrapats abans que Mossos d'Esquadra desviés el trànsit. Fins ara, protesta pacífica, però va per llarg, com a mínim fins a quarts de 6 de la tarda. Els docents esperen estar aquí tallant l'autopista P7.
7: Tot plegat quan falten 3 hores per la nova reunió entre els sindicats d'educació i el departament. Els esports amb l'Albert Pedrol.
13: Alexia Putellas ha reconegut que tenia corda per jugar, dèiem que tenia corda per jugar una temporada més al Barça, però que marxa perquè veu l'equip preparat per continuar competint al màxim nivell sense ella. La migcampista ho ha dit en el seu comiat des del Camp Nou, que continua en marxa. Anem cap allà, Clara Rodergas.
3: La capitana sembla després d'una temporada excel·lent, diu que és el final perfecte, el millor moment. Alexia està tranquil·la perquè l'equip pot sobreviure sense ella.
14: Has complert l'objectiu, era el que volies. No et quedis estancada o agafada al que ja has aconseguit.
15: Tens encara aquesta sensació?
14: Sí que seguia sentint que podia portar tot això, però quan ho poses a la balança no pots normalitzar tot això. Llavors això també va fer em va fer sentir que era el moment perfecte ara mateix. Per tot com ha estat aquest any i també per sentir que l'equip seguirà tirant.
3: Àlex ha dit que no sap on anirà, que té tot l'estiu per acabar de prendre la decisió. La jugadora s'ha acomiadat de l'afició aquesta tarda al Johan Cruyff en un partit a les 7 contra la Reial Societat.
7: I el temps, les temperatures ja passen dels 30 graus en alguns sectors del país. Les properes hores serà fàcil acostar-nos-hi a la costa i a les valls del Pirineu i moure'ns entre els 30 i els 35 graus a l'interior. Les més altes a la plana de Lleida i la vall de l'Ebre. Tot i que circulen alguns núvols alts, continuarà fent sol i un dia més no s'esperen precipitacions enlloc. Res més, ens actualitzem de quina hora al Punt de la Una i també al portal de notícies RACU.cat.
6: El minut a minut de RAC1
16: més fàcil.
6: Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio
16: actualitzada.
6: Tot allò que t'expliquem a RAC1
16: renovada.
6: RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
16: Escolta.
17: Ciutadans de Catalunya.
6: RAC1 presenta un programa basat en fets reals amb els Oscars. Aquí comença la competència.
18: Yeah!
15: Gràcies, moltíssimes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des del bell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi 1 de RAC1 amb gent vinguda de...
18: Sant Montjuïc!
19: Sí!
18: Castellolí!
19: Sí!
18: Gràcia a la Salut!
19: Sí!
18: Sant Gervasi!
19: Sí!
18: Sarrià!
19: Sí!
18: Sarrià Sant Gervasi!
19: Sí!
18: Sant Cugat!
19: Sí!
18: Sant Vicent dels Horts!
19: Sí!
18: El Prat!
19: Sí!
18: I Badalona!
19: Sí!
15: Benvinguts a la competència, un programa d'humor basat en fets reals. Són les 12 i 11 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
20: Bon dia, Òscar Dalmau.
15: Avui amb Manel Vidal, Noelia Caranets i Oriol de Balanzó.
20: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
15: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
20: Heu de saber que la policia ha entrat a la seu del PSOE.
15: Sí, així però que... és rutinari.
20: Sí, és rutinari?
15: Sí, en deuen haver entrat a saludar.
20: Sí, home, sí, a saludar. Hola, som la policia que venim a esmorzar, no? Allà a Ferrar.
15: Què insinues? Home, que han entrat a escorcollar?
20: No, bueno, a escorcollar, suposo que han entrat... O sigui, la policia no entra a la seu d'un partit. Bueno, aquí ho sabem perquè...
15: A saludar.
20: Ha passat diverses vegades. Què és, un escorcoll, què és?
15: Si és un escorcoll, és el típic escorcoll per comprovar com de bé ho estan fent els socialistes.
20: Ah, val.
15: I no ho dic jo, ho diu tothom, eh?
20: Sí, ho diu tothom, que ho estan fent molt bé.
15: Sí, pensa que els socialistes ho estan fent tan bé que el papa ha trucat Pedro Sánchez per felicitar-lo.
20: Ah, o sigui...
15: Bueno, ja ha anat. Ha anat Pedro Sánchez expressament avui...
20: A felicitar el papa, no?
15: No, el papa a felicitar-lo amb ell. Diu, vine cap aquí al Vaticà.
20: És veritat que ara ho sentíem, el president espanyol és a Roma i que s'ha vist amb el papa, però no crec que el Lleó XIV l'hagi trucat per felicitar-lo.
15: Bueno, és la teva opinió.
20: No,
15: l'ha trucat per convocar-lo i l'ha felicitat en persona, clar.
20: Per convocar-lo amb la selecció. Això que dèiem aquest matí, agents de la Guàrdia Civil, perquè hem dit la policia, però és que és la Guàrdia Civil...
21: Guàrdia Civil!
20: Agents de la Guàrdia Civil, efectivament, han entrat a la seu del PSOE a Madrid.
15: La majoria de mitjans i també el Partit Popular, que s'ha assabentat de l'operació abans, fins i tot, que els periodistes, han donat per descomptat que la policia investiga els socialistes per un afer de finançament il·legal del partit.
20: Sí, però al final l'escorcoll es veu que no, que era per trobar documentació sobre l'antiga filiada del partit, Leire Díez. És tot tan llarg i enrevessat.
22: Sí, és un cas molt llarg. Però
23: bueno, aquesta senyora... és política internacional. Us interessa la política internacional?
24: Sí.
23: No, la resposta és no.
15: Home.
23: No.
15: Mohamed.
23: Leire, qui és Leire Díaz? És com... Espanya.
15: Però que això t'agradarà, Mohamed, perquè una hora després d'entrar al PSOE,
23: la
15: UCO, de la Guàrdia Civil... La UCO ha entrat a la seu de la direcció de la mateixa Guàrdia Civil.
23: Mare meva, m'he exportat el procés amb tot,
20: Oh, perdona una cosa, a veure si ho entenc. La Guàrdia Civil ha entrat... A la seu de la Guàrdia Civil.
15: Sí, senyor, a la direcció, eh?
20: I com saben a la Guàrdia Civil que venen a investigar i no a treballar, com sempre? Sí, és a dir... Sí.
15: Ojo a l'escena, eh? Ojo, eh? Ojo, que arriben els agents de la UCO a la seu central de la Guàrdia Civil.
20: Clar, i són...
21: Guàrdia Civil!
20: Sí, clar.
15: I la Guàrdia Civil, de dintre, diu...
20: Guàrdia
21: Civil, aquí!
20: No, ja, clar, sí, no, sí, clar, es produeix un...
15: Claro,
20: efecte Escher,
21: què
20: no?
21: Què quiere?
20: No saps si està
15: es parlen
20: posant...
15: així, eh?
20: Sí, que,
15: Guàrdia Civil...
20: Es parlen sense obrir la porta...
15: No, res, uns amb un tronc...
20: Amb un ariet.
15: Amb un ariet.
20: Sí.
15: A fora de la Guàrdia Civil, els altres a dintre, amb un altre ariet.
20: Amb un... Sí, sí.
15: O sigui, són dos...
20: És la Guàrdia Civil contra...
15: Ojo, eh? Sembla...
20: És la Guàrdia Civil contra la Guàrdia Civil,
15: Sembla un torneig medieval. Amb una porta pel mig, eh?
20: Exacte.
15: Sembla un torneig medieval,
23: Home, un torneig medieval. És la Guàrdia Civil espanyola, i em diràs si no és medieval.
15: Sí, sí, no, és allò... Guàrdia Civil, abre la puerta! Sí, sí, i els altres gent de dintre... No, Guàrdia Civil, abre usted la puerta!
20: S'està trencant Bueno,
15: s'està trencant la porta.
22: Potser la porta queda exactament igual perquè exerceixen la mateixa força pels dos costats i per la sisena llei de Newton te'n vas al Girona.
23: És que al final és física. Queden tots detinguts i són ells els que s'han d'esposar.
15: Jo soy la Guàrdia Civil. No, la Guàrdia Civil soy jo. I al final han acabat com Valverde i Chouameni.
20: No, home, no.
15: Lo mateix, en cadira de rodes, segur que ha sortit algun guàrdia civil.
20: No, crec que no ha passat. Això, tot això, de fet, ha passat aquest matí, poca estona abans que Pedro Sánchez hagi comparegut a Roma davant de la premsa per primer cop des que el jutge va imputar l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero.
15: Encara hi és, Pedro Sánchez, compareixent?
22: No, ha marxat fa un parell de minuts, ha sortit, estava en una sala, ara ens ho...
15: No hauria tenir pressa, escolta,
22: sí,
15: si vas a Roma...
22: Amb molt de marbre, us he de dir, hi havia molt de marbre.
20: Si no hi ha marbre al Vaticà, ja em diràs que ha d'haver-hi fusta, que són amis. No, home, no, són
15: però una cosa,
22: fusta fosca, això també
15: hi havia. Pedro Sánchez és a Roma?
20: Sí.
15: Ja s'ha exiliat?
20: No, encara encara no.
15: Ha fitxat per la Lazio.
20: Cada fitxa per la Lazio.
15: No crec que sigui titular, perquè xuparà banquillo, aquesta temporada que ve. Els jutjats, home, els jutjats. Aquest tio xuparà banquillo. Si està ja, el tenen acorralat, ja.
20: El tenen acorralat.
15: Sí, home, sí.
20: Doncs això, Sánchez...
15: El que pueda hacer, no vau sentir Aznar ahir? Ha tornat al seu clàssic.
20: Sí.
15: El que pueda hacer, que haga. Una altra vegada.
20: Això és un clàssic d'Aznar.
15: Hombre, ja ho va dir en el seu dia. Escolta'm, si ets procurador de tribunals...
20: Sí.
15: I tens certa simpatia per nosaltres, o certa antipatia pels que estan manant ara el govern espanyol, o si ets jutge, si ets abogado, que tengo aquí colgado.
20: Exacte.
15: Bueno, allà a Madrid...
20: Que
15: pues, ja...
20: En aquest sentit, o sigui, que tothom s'activi... No?
15: El que sea subinspector de Hacienda y quiera mirar, pues a lo mejor mire. Si Zapatero tiene o no tiene.
20: Sí.
15: El que sea jefe de la Guardia Civil y, sí, y quiera mandar unos agentes a ver si tiene una caja fuerte con unas joyas.
20: Va tocar el xiulet i va posar tothom firme, no?
0: Això fa un any i mig i ell va tornar, va fer un vídeo a les seves xarxes, als seus TikToks i aquestes coses que deu tenir aquest home, i va tornar a dir doncs, que estava més vigent que mai el que ja havia dit del que pode fer que haga. Vull dir,
20: doncs que... això, que tenim el president espanyol al Vaticà...
15: S'ha fet capellà.
20: Que no.
15: Sí que ho veu malament, tot plegat.
20: Bueno, això podria ser. Connectem amb Roma, si us sembla, on hi tenim l'enviat especial de RAC1, que és l'Arnau Mañé.
15: Hola, Arnau!
20: En directe des de Roma. Aviam, Arnau, bon dia.
1: Sí. Hola, bon dia, bon dia.
15: Hi ha una mica de retard, eh? No és teu, eh, Arnau?
20: No, és
15: dels presentadors d'aquí.
1: És el segle XX, això, el segle XIX, encara.
15: Escolta'm, Arnau, anem al primer titular del dia, el més important. Mm. Fa calor a Roma?
20: Va.
1: Sí. Moltíssima, moltíssima. Sí, crec que més que a Catalunya, fins i tot. Estem a 32 graus ara mateix.
15: Déu-n'hi-do, és preciós en aquesta època, Roma, eh?
20: Sí, bueno, sempre, Roma és maca...
15: Sí. Sí. Ojo que et creuaràs amb el Zapatero, que diu... Ai, el Zapatero, anava a dir, amb el Perro Sánchez, que diu que ha acabat a la roda de premsa. Sí. Ja deu haver anat a comprar alguna
1: cosa. No, és que el tinc aquí al costat, eh? El tinc
20: què dius,
1: costat,
20: ara?
1: En una sala just,
20: just
1: al costat.
20: Pregunta-li si ha robat.
1: Angelines, estem a la... Estem a l'ambaixada d'Espanya, a la Santa Seu, a prop de la plaça Espanya, justament al centre de Roma, i Sánchez ha fet aquí la roda de premsa, i ara està en una sala, res, just al costat d'on estic jo,
15: preciosa,
1: acabant de fer els actes protocolaris.
15: Sí,
1: preciosa. Sí. Pensa que és un edifici antiquíssim, de fa 4 segles,
15: sí.
1: I que us podeu imaginar com està decorat, també.
15: Bueno, això per treure la pols, ojo, eh?
20: Sí,
15: clar, ojo, que tot són figuretes i estatuetes i tot són marcs de quadros. Que, clar, tu saps per fer els...
1: I catifes, catifes.
15: Sí, això, els catifes.
20: Calor,
15: tot això és idea d'homes.
20: Si ets al·lèrgic als àcars...
15: Això és idea d'homes.
20: Si ets al·lèrgic als àcars, el pitjor que pot passar és que siguis ambaixador a Roma. Sí. O sigui, et recomanem que no. De tota manera, vostè coneix l'ambaixada a Roma?
15: No, bueno, jo conec Roma.
20: Ah, val.
15: Arnau, com a coneixedora de Roma que sóc, em confirmes que prop de l'ambaixada hi ha una pizzeria?
20: Sí. Aviam.
1: Mira, estic al balcó de l'ambaixada i em veig una, dues,
15: veus?
1: Tres, quatre.
15: Veus com ho conec?
20: Són les seves botigues d'empanadilles.
15: Quatre pizzeries.
20: Era Roma, és normal que hi hagi pizzeries. Què ha dit el president espanyol, Arnau?
1: Bàsicament que continua confiant en Zapatero, que continua confiant en el seu partit, que no hi ha cap tipus de finançament irregular i que els requeriments que avui ha fet la Guàrdia Civil a la seu del Partit Socialista, Ferraz, a Madrid, doncs que res, que col·laboració amb la justícia, però que no pateix gens ni mica, que si estava relacionat amb l'Ere Díez, que ja van fer el que havien de fer ara fa un any, i que per tant, res, que aquí no passa res, que continuen endavant.
15: Claro. Pelota pelante.
20: No passa nada, la Liga està ganada,
15: sí, home, sí.
20: Entre tu i jo, Arnau, ara que hi ha tant merder al govern d'Espanya, creus que és el moment de declarar la independència de Catalunya i aprofitar i deixar els partits independentistes a Madrid, que ja s'ho faran allà? Creus que seria el moment? Gràcies.
1: No sé si el moment, però insisteixo que jo estic al balcó d'una de les ambaixades espanyoles més importants de tot el món.
0: Pots cridar visca Catalunya lliure, ara que estàs a l'ambaixada espanyola?
20: Ja no tornaràs a Espanya.
1: No, si et sembla.
20: No, si dius que sí, et nomenarem ambaixador dels Països Catalans a la Santa Seu, que és el que de debò t'agrada a tu, eh? Endavant amb la resposta.
0: Ja ha fet la resposta, sí, no cal la resposta. Arnau...
1: Escolta'm,
15: escolta'm, què ha dit el Pedro Sánchez del cas Andic? Anem a lo que interessa, nenes. Anem a lo que interessa, que encara no n'heu parlat d'això. Ell creu que es van barallar i al final el pare va relliscar?
1: Els periodistes...
15: Perquè...
2: Els periodistes que han preguntat no han preguntat pel que ens interessava, que és efectivament el cas Andí.
4: Claro.
2: I efectivament no sabem quina és l'opinió de Pedro Sánchez sobre el cas.
15: Arnau, espera't a l'última, que es veu que li fallaven els genolls al pare. Es veu que sí, que hi ha un vídeo que es veu que no és d'intel·ligència artificial, que el posaran al judici, de dir, escolti'm, aquest senyor va caure per una muntanya perquè fa 3 mesos va caure també a casa, o no sé on, diu, que hi ha un vídeo i tot, fixa't,
22: A casa no, va caure en una
2: visita. No la sabia aquesta, no?
22: És igual.
15: Sí.
22: Arnau, en tot cas, ni per casualitat hi ha avançament electoral i, per tant, Pedro Sánchez endavant en tot.
2: Com a mínim, ara per ara, Pedro Sánchez segueix endavant. I el que ha dit és que inestable ho han estat durant tota la legislatura, claro, i que, per tant, aquesta és una més de les, sí, de les que havien tingut. Que, de fet, el que ha fet és mirar enrere i ha dit, home, nosaltres col·laborem la justícia, a diferència del PP, que en el seu moment, quan també l'investigava la Guàrdia Civil, quan també l'investigava la justícia espanyola, el PP no ho feia. Això és el que diu Pedro Sánchez, i que, per tant, s'aferra aquesta col·laboració amb la justícia per tirar endavant, sí.
5: Perdona la pregunta, a què ha anat el Pedro Sánchez si ara s'han de veure amb el papa aviat? Perquè la meva pregunta és veritat
15: però si
5: que...
15: s'han vist amb el papa.
5: Sí, però com que s'han de veure amb el papa, ara que el papa visita Catalunya, pot ser que hagin quedat una mica per creuar agendes per coincidir a Monchos por Olímpic, per exemple, per dinar un dia. Gràcies.
15: Quina tonteria de preguntes aquestes, Jean-Paul.
2: És una... No... A mi m'agrada la pregunta.
15: Sí? Al final és molt important.
5: Entre periodistes ens entenem.
2: Sí. Ens entenem, Jean-Paul. Més que res perquè, efectivament, a pocs dies de la visita sorprenia molt aquest viatge del papa al Vaticà, també perquè, efectivament, s'han fet la fotografia, han estat 45 minuts xerrant sobre moltes coses.
15: Les coses s'han de preparar.
2: Però, efectivament, tindran... D'aquí a uns dies tindran una altra trobada a Madrid en què no sé ben bé què s'explicaran.
15: Els viatges sempre s'han de preparar, Arnau. Els viatges, vull dir, fixa't, el fill l'endic, van a 4 dies seguits antes del que va passar... preparar, perquè s'han de preparar.
19: Vol deixar el tema, que estem en una cosa...
15: Sí, no, parlant... No, parleu del papa de Roma.
19: Però, bueno, que no sabem què es diran, perquè, clar, s'han de tornar a veure a Madrid, però...
15: Això es veu clarament el que ha passat aquí.
5: Senyora.
15: Tots sabem el que ha passat.
19: Prou. Doncs, Arnau, si hi hagués cap novetat... Heu de tornar... Tu vas amb el mateix avió de Pedro Sánchez, o ja vens amb el del papa?
15: Sí, condueix
2: ell. No, jo... Vol comercial, jo, aquesta nit cap a Madrid.
15: Bueno. Una cosa barateta, eh?
5: Sí. Un altre segrestat, com és de la selecció espanyola dir el Barça, eh?
15: Bé, Arnau, qualsevol cosa ens dius. Moltíssimes gràcies.
5: Gràcies Arnau.
19: En fi, i avui, com sabeu, doncs això, hi ha vaga de docents que, on s'han sumat els mestres i professors de l'escola concertada.
15: Digue'ls-hi tontos a tots plegats, eh? Avui fan vaga fins i tot els de la concertada, avui que fot tan bon dia, clar. Feu vaga un dia que plogui, va.
19: Però, diu, escolti, els professors, no sé si cal dir-ho, però en el seu cas ho diré perquè no sé si els profes i les mestres i els, no cobren el dia de vaga, m'entén?
15: Sí,
19: I en duen unes quantes. Vull dir que, no.
15: Els hi deuen treure 30 euros, però escolta, i les ofertes que els hi deuen fer als bars i restaurants avui a tots els professors,
19: sí,
15: perquè hi van en grup.
19: Avui a la competència també parlarem de la capitana del Barça femení, que ha anunciat que plega, que no renovarà amb l'equip després de 14 temporades.
15: L'Alexa?
19: No,
15: sí.
19: Alexia. Alexa és una altra cosa.
15: És veritat. Calla. Sí, us imagineu que fos l'Alexa Putelles? Que es digués Alexa?
19: No, doncs es diu Alexa.
15: Alexa!
19: Sí.
15: Vés-te'n del Barça!
19: No digui més aquesta...
15: Alexa!
19: Angelines,
15: no dius Alexa i s'activa.
19: Sí, clar,
15: i te respon, què quieres?
19: No, ja ens ha passat algun cop.
15: És com una majordoma.
19: Sí. No digui més el nom per antena, perquè ens ha passat algun cop.
15: Alexa?
19: Sí,
15: ho hem dit. Que no digui Alexa.
5: No ho digui.
15: Per què no puc dir
19: perquè
15: Alexa?
19: Si ho diu
24: està
19: en veu
24: fent caos, està fent caos ara mateix.
15: Per què?
19: Perquè si ho diu per antena, això surt pels transistors o per l'ordinador, i a la gent que ens escolta des de casa i tenen aquest majordom, se li activa l'assistent de veu.
15: Sí. Que divertit!
5: No.
15: Nenes, escolta'm.
19: Ja ha passat algun cop i ens ho...
15: Alexa!
19: No.
15: Posa una alarma a les 3 de la matinada.
19: No.
15: I aquesta nit a les 3 hi haurà un munt de catalans que es llevaran d'un ensurt.
19: Sí.
15: Calla, que no deu haver funcionat perquè l'Alexa és curta.
19: Què vol dir?
15: Que no sap parlar català.
19: No. Sí, és
15: curta. Alexa, pon una alarma a les 3 de la madrugada.
19: Ara sí,
15: a putear.
5: No.
19: En fi, deixi-ho estar. Alexia, que no pas Alexa, Alexia deia, ha anunciat que deixa el Barça, que plega, en un vídeo que va pujar ahir a les xarxes.
25: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar mitges. I jo reconec que m'he buidat.
15: Ui, s'ha buidat?
19: Sí.
15: Deu prendre molta fibra.
19: No en aquest sentit.
15: Això és com el Guardiola, també.
19: Sí,
15: aquí l'ha copiat. Això és el kiwi.
19: Eh?
15: El kiwi. L'Alexia deu fer un kiwi en dejú.
20: Sí, però aquest buidatge no és
15: físic. Ho heu provat, nenes, no, o no? Bravo. Kiwi en dejú, vamos. Sí, sí, vamos, sí. És, te'n prens un en dejú i et buides, eh?
20: Sí.
15: Recordeu, molt important, sobretot abans de menjar-vos l'en dejú, el kiwi...
20: Sí.
15: Paleu-lo millor.
20: Bueno, clar.
4: Sí, és opcional, és opcional.
5: Sí, perquè si no sí que el cagues amb els pèls i tot, eh?
20: Bueno, moltes gràcies pel consell.
15: També us sentiu inflades, vosaltres, al matí? Jo quan me'n llevo amb una inflor, que dius, són gasos, no? Que estic inflada. Però escolta'm, si tasteu el kiwi en dejú, digueu adéu a la inflor.
20: A la inflor.
15: Sí, és així, és així. Vosaltres com aneu al lavabo, nenes?
20: No, però és que no ho expliques.
15: Aneu dures?
20: Jo? Un moment.
15: Jo vaig... Para com un rellotge.
20: Bueno, perfecte.
15: Gràcies a qui? El kiwi.
20: El doctor kiwi.
15: Sí. Bueno. I suc de pinya, també. Va molt bé.
20: Ah, sí, també?
22: Just ara s'estava acabant precisament l'acte de comiat aquest de Alexia Putellas.
5: Doncs avui és un dia molt trist pels aficionats del futbol. Adéu, Alexia, fins sempre, que vagi bé, moltes gràcies.
15: Tu segueixes el Barça femení, Jean-Paul?
5: Home, jo com a aliat feminista estic molt a favor del futbol de paves.
15: Com t'he de dir que dir el futbol de paves no seria l'expressió més aliada?
5: Bueno, pues, no sé, és com parlar amb els joves, al final, és una mica en castellà, una mica en una cosa que recorda el català, una mica, pues, del carrer, no? Ja saps que jo sóc del carrer Mandri.
15: Bé, Alexia s'ha acomiadat en un acte oficial on hi eren també el president electe del Barça, Joan Laporta, i totes les companyes d'equip.
22: Sí, hi han hagut tota vídeos, també, d'exfutbolistes del Barça masculí.
15: Hi havia la Quica Nazaret?
22: Quica Nazaret.
15: Encara va de ressaca, la Quica Nazaret.
20: És la
15: més fiestera de totes.
22: Crec que va arribar de ressaca a Quica Nazaret al Barça. Sí. I, per cert, potser ens escolta perquè parla un català perfecte. És el primer que va demanar quan va arribar aquí.
5: Bueno, ara que em pregunteu, hi ha altres companyes, que se'n va l'Alexia Putellas, però hi ha altres companyes que també poden ser les líderes.
15: Les líders, no líderes. El femení de líder no és líderes.
5: Les líderes del Barça, no?
15: Les líderes del Barça, sí.
5: Per exemple, qui pot agafar la Aitana Bonmatí, per exemple?
15: No, Déu-s'ho la dir, Aitana Bonmatí.
5: Les dues, qualsevol de les dues, o Bonmatí o Bonmatí, qui agafi això, perquè, clar, també té pilotes d'or,
15: sí,
5: és
15: home,
5: boníssima.
15: Sí, clar.
5: És com el Diego Armando Messi de
22: Diego Armando Messi, qui és?
5: No? De
15: sí, sí, al de final, futbol, sí.
5: Al final se'n van uns, però venen uns altres, no?
20: Mm-hmm. Molt bé. Per què no t'ho tatues?
22: En tot cas, aquest acte s'ha acabat i Alexia s'acabarà d'acomiadar de l'afició aquesta tarda, on juga l'últim partit de temporada i també amb la samarreta del Barça.
15: Va, Barça. Quina hora parleu en aquest programa del millor club de la Lliga?
20: Per què vol parlar del Barça, vostè?
15: No, del Barça no. De l'Espanyol.
20: Sí, ara parlem.
15: Ja en parleu massa del Barça, a RAC1. Que ja sabem què volen dir les sigles del RAC.
20: Què és?
15: Ràdio Associació culer.
20: Home, no.
15: Sí, i tant. A mi el Barça em rellisca. Més que un holandès de 150 quilos baixant per un tobogán de l'Illa Fantasia.
20: Quina imatge tan poètica.
15: Sí. Parleu de l'entrenador de l'Espanyol.
20: Sí.
15: Manolo González.
20: Ara hem de parlar de Manolo González.
15: Manolo González, que bueno és. Sí. Després de la segona volta espectacular.
20: Home.
15: A la Lliga.
20: Espectacular.
15: Després de no guanyar un partit en 4 mesos i mig.
20: Bueno, no jugava.
15: Ha fet prou mèrits com perquè el renovin. Un aplaudiment.
20: No, home, no.
22: És una bona notícia per
15: l'Espanyol. Fes-ho tu. Jo perd a la vora 5 mesos seguits i després a veure si et renoven. Fes-ho tu.
20: És veritat que Monchi,
15: és un gran mèrit.
20: A qui li pertoqui, confia en Manolo, l'ha renovat una temporada més.
15: Monchi i Manolo. Manolo i Monchi. Semblen un duet d'humoristes dels anys 80 del segle passat.
20: M&M's, eh?
15: Manolo i Monchi.
22: Els M&M's m'agrada bastant, eh?
15: Escolta, no hi ha ningú que em representi millor que el Manolo.
20: Ah, sí?
15: Sí, som ànimes bessones. Mm-hmm. Manolo González fa pinta també de resar el bufet lliure dels hotels.
20: A veure, un moment. Vostè, en un entrenador que valora que tingui el colesterol alt...
15: Sí, i que faci cara de ser respectat al vestidor de l'Espanyol.
20: Ja, bueno.
15: Que faci cara de ser el subcampió del concurs de rots al vestidor.
20: Sots campió, eh?
15: Sí, que el campió del concurs de rots deu ser, sens dubte, Quique García.
20: Sí, no
15: aquest lampista de 53 anys que devia anar a arreglar unes aixetes al debau de l'estadi, algú el va confondre amb un futbolista.
20: Què
15: diu ara? Sí, estic convençut que Quique García va aprendre a dir l'abecedari tirant-se rots abans que dir-lo normal.
20: Bueno,
15: que té el seu mèrit.
22: Té el seu mèrit.
15: Va, que avui han passat més coses, però potser no són tan importants.
20: Tot seguit la repassem.
8: No cal moure't de RAC1 per escoltar La Competència.
20: Això que dèiem fa, quatre minuts. Hi ha vaga de docents a tot el Principat, d'acord? Bueno, tota Catalunya
15: tot
20: en vaga.
15: Tot Déu fa vaga en aquest país.
20: Tot Déu, bueno, quan diu país vol dir Catalunya, no?
15: No, vull dir en aquest terrunyo.
20: El terrunyo.
15: Vull dir, en tot cas, això és què és?
20: El què?
15: És una república bananera, tot Déu fot vaga aquí, ja sabeu el que jo dic sempre. Això ho arreglo jo amb dos tricornios i carta blanca, eh?
20: Sí, home, no, però no funciona així, afortunadament.
15: Passa que avui, justament, els dos tricornios estan ocupats...
20: Buscant-se
15: entre ells les pessigolles. Sí, és que també s'ha de ser...
9: Avui hi ha hagut mobilitzacions arreu del país i n'hi haurà durant tot el dia, per exemple, a Barcelona, a Granollers, a Girona, a Tarragona, a Torredembarra o a Lleida, on 500 docents han tallat l'autopista 2.
15: Quants has dit? 500 o 200?
9: 500, 200.
15: 500, 200?
9: No, 500, 200.
20: 500,
15: 500, 200 o 200, 500?
20: No, 500...
15: Ojo, eh? Diu 500, 200.
20: Sí, no.
15: 200, 500?
20: Eh?
15: 500 o 200? A veure.
20: 500, 200 són 700, però en tot cas, 500, 200 vol dir 500...
15: Com és la llengua, eh? Podríem estar així fins a la una.
22: Sí. Bon, a mi em fa gràcia.
15: No s'agradaria, això.
20: No, 500, 200 sí. Són 500 més...
15: Ja ho sé, home, ja ho sé. Ah,
22: 500, 200 són 700, no?
20: No, ja ho he dit, que eren 700, però no són 700, són mestres. Mestres i professors. Bueno, felicitats. La vaga d'avui coincideix amb un acostament entre educació i els sindicats.
15: Sí, s'han acostat.
9: S'han acostat, sí, sí.
15: Què els hi ha ofert?
20: S'han de reunir aquesta tarda.
9: Explico, el departament ha plantejat un nou complement salarial de 40 euros mensuals que ha servit per acostar aquestes posicions. De moment, els sindicats USTEC, professors de secundària i CGT, s'emplacen a continuar negociant i han mantingut la vaga d'avui.
20: Doncs ja tenim aquí el misteri.
15: Professor de debò, bon dia. Hòstia, esperi que m'abaixo els auriculars, perquè han entrat els violins i ara mateix m'estan sagnant els timpans. Un agut, però que no l'havia sentit jo.
20: Això és que t'has netejat les orelles ben a fons.
15: Sí, taps de cera,
20: I t'estan entrant els violins, però fins al bulb raquidi.
15: Sí, totalment. Així han entrat els violins en el meu cap.
20: Les bones i màgiques nits.
15: Què passa?
9: Fa greu per no molestar-te, suposo.
15: Ah, molt bé.
20: Efectivament.
15: No cal que baixi els greus.
20: No em molesten els aguts. Bueno, greu de debò, eh? Quin misteri, eh? Tot això de la negociació entre educació, els sindicats, oi?
15: Però quin... No en veu el misteri, no, vostè?
20: Sembla que els han dit els mestres que es pagaran 40 euros més al mes i amb això, doncs, ja en fan prou? És la pregunta.
15: Ja en fan prou?
20: O sigui, mesos de protestes, carreteres tallades, insults hasta contra els difunts, però 40 euros al mes i ja n'hi ha prou? Sí?
15: Bueno,
20: ho hem de deixar ara?
15: Són diners, eh?
20: Són diners.
15: 40 euros al mes...
20: Sí, però posa un zero més a la dreta. Són més diners.
15: Home, sí, clar. No, 400 euros al mes són més que 40 euros al mes.
20: 400
15: sí.
20: Per començar a parlar. És que, home, fitxeu-me, eh?
15: Això és com a les pel·lícules, eh?
20: Efectivament, el negociador del misteri. Jo tinc una empresa de lobby, el lobby de la por.
15: Que és negociar fent por.
20: És un misteri.
15: El teu interlocutor, amb amenaces.
20: Més misteris.
15: Ja el conec, jo, vostè. Ja el conec.
20: Sí.
15: Conec els seus mètodes.
20: Sí, bueno, cos, calma't.
9: Si l'altra banda no compleix les seves amenaces, què passa?
20: En quin sentit? Qui és l'altra banda?
9: Defines quan negocia, no sé.
20: Sí, bueno, pues, portes uns amics que obliguen els altres a complir les promeses. Que no les compleixen, portes més amics. que no les compleixen tampoc, bueno, convides els amics que convidin els altres a complir les promeses.
9: Clar,
20: eh?
9: És una negociació...
20: És una negociació...
9: Exponencial.
20: Exponencial, efectivament. Moltes
15: gràcies. Escolti, diu que 40 euros al mes no són diners, vostè.
20: Sentim que n'ha dit l'Ignasi Fernández, que és el sindicat de professors de secundària.
10: No hi ha cap acord, ni tan sols hi ha un principi d'acord, però potser podria ser el final d'un desacord.
15: Bueno, hòstia, segur. Un moment, perquè això...
20: Primera, sembla que horitzontal.
15: Això sembla... Sembla que sortirà... Aquesta frase sortirà a selectivitat.
20: Efectivament.
15: La podem tornar a sentir, a veure si...
10: No hi ha cap acord, ni tan sols hi ha un principi d'acord, però potser podria ser el final d'un desacord.
15: Una, dues, és un embarbussament,
20: tres,
15: quatre,
20: no? Sis, què fa?
10: Vuit.
15: Què fa?
20: Negociació. Són vuit lletres. Negociació. Efectivament, no és un acord, però podria ser el final d'un desacord. O el principi de l'acord.
15: Quina diferència entre el final d'un desacord
20: sí.
15: O el principi de l'acord?
22: És una línia molt fina, eh?
20: I estàs d'acord?
15: O en desacord, en aquest cas.
20: D'acord o en desacord? Com estàs? D'acord. Si tu ho dius, misteri resolt.
19: Què més tenim?
15: Què més tenim? Doncs que a la vaga d'avui s'hi han afegit els docents de l'escola concertada.
9: Sí, reclamen que la jornada lectiva s'equipari a la de la pública, que es cobreixin immediatament les substitucions i que es redueixin les ràtios.
3: Sí, bon dia, què tal, com és seu?
15: Bon dia, Nani Fornells.
3: Bon dia. Perdoneu, per això de la concertada, ho heu de saber i us ho he de dir.
15: Què?
3: La concertada és la privada dels pobres. M'entens?
15: Que com dius?
3: Home, per favor. No, és que portem a venir a la concertada. Mira, no passa res, has fet un pas més amunt, a l'escala tròfica.
9: Tu estàs a l'entresol.
3: Estàs a l'entresol i a sota tens tota la pública com piganyes. Si caus, caus al cul.
15: Van pessigant el cul.
3: No, és que portem el nen a la concertada que... Les ràtios. Bueno, les ràtios, tu sí que ets una ràtio.
22: És com que sigui al final del desacord o al principi de l'acord, no?
3: Correcte. La concertada és l'escola aquella on porteu els vostres fills perquè no es barregin amb els nens pobres, però no teniu prou diners com per portar-los una privada com Déu mana, perquè es barregin amb els nens que són els fills dels fills dels que manen i han manat i manaran sempre, no? Bueno, o com fem els rics de debò.
15: Que els porteu a una privada.
3: Ni de conya, els portem a un internat. La qüestió és que no es barregin, una mica de bombolla.
15: Sí, és que
3: els rics, que som l'1%, no parlem amb els nostres fills fins que tenen 40 o 50 anys.
15: Hi ha incomunicació aquí,
3: No, és vida. I aleshores ens diuen... papà, no? Anem a fer una excursió a Montserrat i tal. I, bueno, i aleshores, bueno, surt tot, no?
15: Surt tot, sí.
3: Bueno, a la vegada avui també s'hi ha d'afegir el sector del lleure.
9: Sí, treballadors de Fundesplai han tancat 6 cases de colònies. Diuen que necessiten viure, no sobreviure. Denuncien que cobren per sota del conveni i que no se'ls respecten les 12 hores de descans entre jornades.
15: Mare de Déu.
3: Ara què li passa? Vostè sentir lluitar pels drets i vostè li surt el tricorni i l'arma blanca. I la que no és blanca, la carta blanca, perdó.
15: Jo és sentir treballadors dels esplais i de les cases de colònies i dir... Mare de Déu. Tu.
3: Per què?
15: Home, resulta que diuen els monitors que necessiten viure, no sobreviure.
3: Com qualsevol treballador, com qualsevol persona.
15: Però què volen cobrar? Una gent que es dedica a picar de mans i a preguntar quines intoleràncies té la Martina.
3: No, home, fan
22: una mica més de que això,
15: A tots aquests, els monitors d'esplai, a una mina de coltan els enviava jo. Que sàpiguen el que és treballar, home, per favor, home.
3: Vostè quan és l'últim cop que ha treballat? És que, clar, toca't els...
15: Tres pometes del pro.
9: Tres pometes del pro, mira. Vostè ja no podria ser monitor de lleure.
22: Això seria un empelt una mica estrany, però... Sí,
9: va, ha fallat l'entrevista per ser monitor de lleure.
3: Sí. Bueno, en fi, moltes gràcies i que vagi.
11: Farem una competició. Jo me posaré jo al mig, amb un mocador.
3: Sí?
11: I llavors haureu de sortir un...
5: Això és la prova del mocador.
11: De l'esquerra, sí. Un altre de
9: una
11: la
9: de les
11: dreta.
9: Dues que hi ha.
11: I llavors ja haureu de prendre amb el mocador i tirar cap a la vostra posició sense que l'altre us toqui.
15: Una hora així, eh?
3: No, home, no, però què diu? No és veritat.
15: I el monitor assegut en una butaca mentre tres menors d'edat l'estan ventant amb pai-pai, home, va. Si viuen com a reis, home.
3: En fi...
15: Jo només demanaria que s'infiltrin uns quants Mossos al món aquest del lleure.
3: Home, no.
15: Home, els Mossos s'infiltren als instituts i a les escoles. No, que vagin al món del lleure.
3: Hosti, no.
15: Acabarien els Mossos amb una rasta...
3: Sí.
15: I amb una relació oberta amb una persona de gènere fluid. Va. Visca Catalunya lleure.
3: Sí.
15: Visca.
3: Bona nit, com esteu? Gràcies,
15: home.
3: Catalunya.
15: Bona nit, Toti Sardoi, el nostre cantant melòdic de capçalera.
3: Bona nit, Castellfollat de la Roca.
15: No, Castellfollat.
3: Ah, no hi ha hagut sort, eh?
15: T'has equivocat, és una lletra, el que fa una lletra.
3: El que fa una lletra, si parla o no, per una lletra, eh?
15: Sí, a tots
3: ens ha passat.
15: Castellfollat de la Roca, un poble fantàstic.
3: Molt,
15: la Garrotxa.
3: Molt. Perfecte, de seguida estem per tu. Però ara ha arribat l'hora de la música.
15: Ah, sí?
3: Sí, i tant que sí, ha arribat l'hora de la passió. Ha arribat l'hora de ballar molt apretats. Ha arribat l'hora de suar.
15: Sí, que sí.
3: L'hora de pensar. No sé si estic suant per les natges o si m'acabo de pixar pel cul.
15: Oti, sisplau.
3: Aquesta hora que tant ens agrada.
15: Estalvia't segons quines imatges.
3: Ha arribat l'hora de que tu i jo, nena,
7: Entelem el cotxe.
15: Però qui li parles?
7: Però vigila, perquè el cotxe no és meu. Me l'ha deixat la meva ex. I a darrere hi porta la cadireta del nen. Però no pateixis, baby. El nen no és meu, en principi.
15: Hòstia,
7: ja sé que costa posar-te calenta com mirant una cadireta.
15: Però a qui li estàs parlant? Saber,
7: eh?
22: Sí, és
15: a qui li parles?
7: A la dona en general.
15: A la dona en general. A veure si pesques alguna cosa.
22: Però és molt genèric. No. O sigui, és molt concret per ser molt genèric, això.
7: I
22: no?
7: Si som a la costa, anirem a un ombelé i farem l'amor a la coberta. Fins que vingui el propietari del belé i ens faci fora. Eh? Amor pantalant.
15: Però tu tu et sembla que això és...
7: Amor bitxero. Amor que... defensa.
15: Tu et sembla que això és romàntic, anar a robar un belé.
7: A robar no.
15: A robar no, que te'l deixin.
7: No, tampoc.
15: Bueno.
22: No, perquè entenc que el belé no te l'endús, no surt del pantalà. O sigui, tu vas allà, fas l'amor, i quan vingui el propietari, o sí. Et fa fora, o s'uneix a la festa, sí. O... Sí. Sí.
9: I a partir de 24 hores ja no et pot desallotjar.
7: Exacte, ja queda consolidat com a propietat.
15: Ja. Bueno,
7: gràcies, Castellfollat de la Roca. Otis. Som molt lluny del mar, però no passa res.
15: Otis, sisplau, entenc que vens a cantar.
7: Vinc a cantar.
15: Avui vens a cantar.
7: Sí, a presentar el meu últim hit, una sí. Cançó escrita, composta, caracteritzada per mi i la meva germana Maica Sardolla,
15: sí.
7: Tot i que ella només apreta el botó de play i no sempre ho fa bé.
15: Bueno,
7: Maica Sardolla, la meva germana, sempre
15: ja.
7: Amb nosaltres i en esperit. És una cançó dedicada a la mestra que fa vaga, la dona que lluita pels seus drets i es titula Dona Baguera. Baguera, com la pantera de...
15: No, la pantera del llibre de la selva era Baguera.
7: Baguera. Dona Baguera.
15: Dona Baguera.
7: Dona que fa vaca.
22: Potser és la pronúncia correcta, eh?
15: Celebro,
7: ja ho sé.
15: Celebro que vinguis amb una nova cançó, Otis. Ara feia dies que no et sentíem.
7: Jo també ho celebro.
15: Per això estàvem tan tranquils.
7: Que t'escriu la lletra.
15: Però bé, si no hi ha més remei, la sentirem, però serà després d'uns quants anuncis. Ara tornem.
12: Hi ha empreses que tenen energia pròpia. Les coneixes perquè són capaces d'afrontar reptes. I també les coneixes perquè produeixen la seva pròpia energia per ser més competitives. I això les fa millors, i el planeta també. L'autoconsum canvia la teva vida i transforma l'energia de tothom. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil. IDAE, Govern d'Espanya.
13: Movistar Plus té el pla lliure. Cinema, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma. Sense haver de buscar a cap altre lloc. Sense complicacions. I no et cal canviar de companyia. El contractes i llestos. Advertència. Amb tot el que té a dins, no podràs veure res més. Movistar Plus. Pla lliure. 4,99 al mes.
14: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
16: Compres l'entrada, ho dones tot i... Gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
24: Fes t'entendre amb mi, Di.
26: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
24: Crec que m'he enamorat.
26: Normal, amb aquests preus.
24: Aquesta setmana estalvia amb el filet de pollastre cruixent a 3,65 al mig quilo.
26: I el meló a 0,99 al quilo. Aldi.
24: Que poc que costa comprar bé.
27: Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa ha esperat.
28: Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros. Inesperat.
27: MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
29: Multiòptiques presenta les noves lents progressives ProEye dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara les teves segones ulleres progressives Mo gratis. Mo, només a Multiòptiques.
30: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
31: Tinc al cap tota l'estona això dels ocupes. I ara, amb la casa sola...
32: Jo tinc al cap tota l'estona això.
33: Toca, toca, toca!
0: La superseguretat de Movistar per assegurar alarmes dona supertranquil·litat. L'única amb doble garantia per assegurança antirrobatori i antiocupació. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar per assegurar alarmes. Tecnologia per protegir millor.
1: El carburant puja. I continues pagant de més? Ara és el teu moment. De l'11 al 31 de maig arriba el canvi a Momoda i Jaeco. Híbrids, híbrids endollables i elèctrics amb fins a 10.300 euros de descompte. Més tecnologia, més estalvi, més futur. No t'ho pensis, condueix el canvi. Xarxa de concessionaris Momoda i Jaeco de Catalunya.
2: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
4: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
6: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
8: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
10: Així respon un expert de Securitas Direct davant del perill.
17: Soc l'Anna de Securitas Direct. Ha entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
10: I així respon un expert de Verisure davant del perill.
17: Soc l'Anna de Verisure. Ha entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
10: Perquè seguim responent en menys de 20 segons davant del perill amb l'equip d'experts més gran disponibles les 24 hores. Securitas Direct és ara Verisure. Canvia el nom, però no el que som. Primers a protegir.
18: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
21: Les notes del nen, les obres a casa...
18: El manteniment del cotxe...
21: Ah, no, això no és cap càrrega.
23: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot Ponés.
25: Peugeot.
32: Movistar Plus té el pla lliure. Cinema, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma. Sense haver de buscar a cap altre lloc. Sense complicacions. I no et cal canviar de companyia. El contractes i llestos. Advertència. Amb tot el que té a dins, no podràs veure res més. Movistar Plus. Pla lliure. 4,99 al mes.
20: Adéu, ja tornem a ser aquí, això és la competència RAC1. Noemí Polls, bon dia, bona hora.
33: Hola, bon dia. Segur que ja heu vist per tot arreu que Securitas Direct ara és Verisure, sí. Eh, que sí? Doncs ara us explico per què, i és perquè recentment s'han convertit en el número 1 d'alarmes al món i volen unificar la seva marca a escala global perquè tots els seus clients estiguin protegits sota una mateixa marca, Verisure. Només canvia el nom perquè continuaran sent els primers a protegir. Així que recorda-ho, Securitas Direct, ara és Verisure, la teva companyia de sempre més forta que mai.
20: Aquest és claríssim.
15: Gràcies. Va, que continuem avui amb en Noti Sardoia, que ens visita per parlar de la vaga de mestres. Ens tenies preparada una cançó dedicada avui a la mestra que fa vaga.
20: A la mestra Baguera, gràcies, mestra Baguera, de Sant Andreu, de la Marca, de tot arreu.
15: De la Barca, bullit, de la Barca.
20: Perdó, que s'he follat, m'he equivocat bé.
15: No, ho havies dit bé, ho havies dit bé. Endavant, quan vulguis, amb la cançó.
20: Endavant, dona Baguera.
34: Vaga.

0: lacrada. I gorda, des del respecte. Ei, sí, tu, dona que fas vaga, gràcies per lluitar pels drets de tots. Ara, de moment, lluites pels seus drets. Però tots ens sentim representats per aquesta vaga. Tots voldríem tenir 2 mesos i mig de vacances a l'estiu, i 2 setmanes al Nadal i una més per Setmana Santa. Però vosaltres us ho mereixeu, mestres i professors, perquè eduqueu i aguanteu els nostres fills, que és una tasca molt desagradable. A mi no m'agraden gaire els nens, la veritat sigui dita. Sempre tenen molts.
1: Bueno, Otis, va, vés acabant.
0: Faig una crida als pares de part dels mestres. De tant en tant podeu eixugar els mocs dels vostres fills, sabent que vosaltres hi esteu acostumats i ja no ho veieu. És com el nacionalisme, que al final, pues, si el tens, ja no el veus. Però la resta de gent no en tenim cap culpa dels vostres mocs. Ah, si se refreda molt, vesteja el nen, sisplau.
1: Vesteix-lo, sí. Vesteix.
0: Gràcies, dona Baguera.
1: Gràcies a tu. Gràcies a tu. Anem a publicitat, ara tornem.
0: Tornem de seguida.

0: La Júlia sentia que anava a la deriva amb els estudis. Buscava un canvi de rumb. El grau en activitats maritimopesqueres ha trobat el vent favorable que necessitava per portar el seu futur a bon port. Amb els cicles de formació professional, busques una professió i trobes una vocació. I pots fer la preinscripció entre el 26 de maig i l'1 de juny. Tens més de 24 famílies per triar. Informa-te'n a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Movistar Plus té el pla lliure. Cinema, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma. Sense haver de buscar cap altre lloc. Sense complicacions. I no et cal canviar de companyia. El contractes i llestos. Advertència, amb tot el que té a dins, no podràs veure res més. Movistar Plus, pla lliure. 4,99 al mes.
2: Mira, mama, un estel fugat!
3: Demana un desig, corre!
2: Vull viure unes colònies així tots els estius.
4: Descobreix el programa de la Xenescat Colònies d'Estiu en Família per compartir activitats de lleure i moments inoblidables en família alhora que descobriu l'entorn que ens envolta. Inscripcions a gent.cat/colònies-en-família. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'estan en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
6: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs...

0: Mallorca Confidencial. 29 de mayo en cines.
1: Aquesta setmana estalvia el doble amb Lidl Plus. Mandonguilles de pollastre i gall dindi sense Lidl Plus t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%. I detergent blau o colònia sense Lidl Plus t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%. El doble. Lidl. Val la pena.
2: Creuer pel Mediterrani embarcant a Barcelona? Esperat. Viatjar amb begudes incloses? Esperat.
3: Descobrir la màgia del Mediterrani des de 893 euros? Inesperat.
2: MSC Cruceros. Best Holiday Ever. Reserva ara a msccruceros.es.
4: Croquetes de pernil, torrades amb fuet, formatge de cabra, anxoves de l'escala, cargols a la llauna...
5: Un moment. Si no hi ha l'Espanyola, no hi ha aperitiu.
6: És l'Espanyola, una aceituna como ninguna, como ninguna, como ninguna.
7: Amb BAE, brilla. Brilla aprenent, creixent, creant records. Brilla amb noves maneres de pensar i una nova visió del món. Brilla a Barcelona vivint una experiència única. Descobreix els MBAs, màsters i graus oficials d'EAE Business School Barcelona i brilla sent qui vulgui ser. EAE Business School Barcelona. Brilla.
8: Ves-te a entendre amb mi, Di.
9: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
8: Crec que m'he enamorat.
9: Normal, amb aquests preus.
8: Aquesta setmana estalvia amb el filet de pollastre cruixent a 3,65 al mig quilo.
9: I el meló a 0,99 al quilo. Aldi.
8: Que poc que costa comprar bé.
10: Què significa formació professional? El diccionari diu, ensenyament orientat a l'ocupació. La gent que viu en un altre segle, el pla B. Tu, aprenc fent i vaig construint el meu propi camí. A Ilerna no busquem que encaixis en un perfil. Amb els nostres més de 30 cicles i pràctiques garantides, encaixes en la vida real. Uneix-te a l'FP oficial amb més del 90% d'ocupabilitat. Ilerna, en futur reivindicatiu.
11: Joan, demà hem d'anar a Igualada. Sí. I després a ca la meva mare, Olot. Mm-hmm. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
12: Molt bé.
11: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres al cap de setmana.
12: Perfecte.
11: Arribarem a tot?
12: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
13: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
14: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que uns amics s'ho passen estupendament somiant amb el premi del Rasca per 50. I la Laura, estudiant amb discapacitat visual, rep formació específica de l'11 per al seu futur.
15: I amb el Rasca Mega Milionari també passa?
14: Passa amb tots els Rasques de l'11, perquè cada vegada que hi jugues, les persones amb discapacitat tenen més oportunitats.
15: Apa.
14: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
16: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
17: Va, que anem tard. Nosaltres ho deixem aquí, però tornem demà a la competència. Feu bon dash. Va, que arriba en Xavi Rocamora, ja el tenim aquí a l'estudi. Avui farem al revés. Va, Xavi, bon dia.
18: Hola, bon dia.
17: Bon dia als companys dels serveis informatius, que ja estan preparats. Recordeu que ara ve en Marc Giró i el vostè primer, però abans sentim la veu vellutada de la Núria Travessa. Bon dia, Núria.
19: Hola, bon dia. Pedro Sánchez admet que la investigació sobre pagaments del PSOE a la trama de Leire Díez per obstaculitzar justament investigacions relacionades amb el Partit Socialista és greu, però garanteix col·laboració amb la justícia i insisteix que esgotarà la legislatura.
20: Ninguna de estas investigaciones, y ya veremos en qué acaban, no impugnan en absoluto lo que está haciendo el gobierno de España y las fuerzas progresistas en favor de los avances sociales y económicos y las transformaciones que venimos registrando de 8 años a esta parte. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo de aquí al final de la legislatura, sin restar importancia, por supuesto, a la gravedad de estas investigaciones.
19: Són declaracions que Sánchez ha fet en roda de premsa des de Roma després de veure el Papa Lleó XIV. De fet, ha sabut en plena roda de premsa que el jutge Santiago Pedraza ha imputat la gerent del PSOE en aquesta causa, també l'ex número 3 del partit Santos Cerdán i l'ex vicepresident de la Junta d'Andalusia, Gaspar Zarrillas. Sánchez també ha parlat, evidentment, de la situació de José Luis Rodríguez Zapatero i ha refermat la seva confiança en l'expresident espanyol. Diu que no veu en el sumari del cas res que l'hagi de fer canviar d'opinió. A les dues recollirem totes les reaccions a aquesta nova investigació que sacseja el PSOE. L'altra notícia del dia és la vaga al sector educatiu avui a tot el país. Els professors mantenen tallada aquesta hora la 2 a Lleida i també la P7 a Girona, Granollers i Torredembarra. I a Torredembarra hi tenim l'Esteve Giral.
21: Sí, són prop d'un miler de mestres que tallen l'autopista P7 en els dos sentits de la circulació, per tant, en direcció a Barcelona i també en direcció a València, des dels vols de les 11 del matí. Tenen la idea de seguir aquest tall fins als vols de les 6-7 de la tarda. Asseguren que és aquest torça-braç amb el Departament d'Educació

0: per si finalment arriben o no a un acord. Ambient festiu aquí a peu de l'autopista AP7. Ara es preparen per l'hora de dinar.
1: Tot plegat són mobilitzacions que es fan a dues hores que arrenqui la reunió entre els sindicats i el departament. Les dues parts admeten que la trobada d'ahir va permetre fer avenços. Veurem què passa avui. I una enquesta del CIS avisa que el 85% dels ciutadans de l'Estat creuen que la desinformació i les fake news són un perill per la democràcia. Una mica més, el 86% creu que aquest tipus de pràctiques s'haurien de sancionar més durament. A la pregunta de quin partit és el que fa servir més la desinformació, el 34% apunta Vox, el 23% al PSOE i pràcticament el 8% al PP. I també us explicarem que els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han desarticulat a Tarragona un entramat empresarial que subministrava material per grans plantacions de marihuana. Es feien passar per una companyia que venia productes per cultiu casolà, però la rara botiga ajudaven altres organitzacions criminals en el cultiu i també en el blanqueig de capital.
2: Mare de Déu, escolta, i ara els esports.
3: Sí, Alexia Putellas marxa del Barça convençuda.
2: On se'n va?
3: Encara no sabem. Diu que té tot l'estiu per pensar-hi, encara no ha volgut dir on va, apunta que a Anglaterra, però de moment ella no ha volgut dir res. En qualsevol cas, diu que allà on vagi no podrà repetir aquesta millor etapa de la seva vida, que no la podrà millorar. L'endemà denuncia que aquest estiu marxarà al club, li ha fet un acte d'acomiad al Camp Nou.
4: Jo sé que això és el millor que m'ha passat a la vida. Evidentment, em trobo bé físicament, seguiré la meva carrera, però el millor que m'ha passat a la meva carrera ja ha passat i ha estat això. I estic superconvençuda. Sé que allà on vagi, que encara no ho sé, i tinc un estiu per davant per prendre decisions, però tot això és insubstituïble i sempre formarà part de mi com la millor etapa meva de la meva carrera.
2: Però ja mentida, segur que sap on va, t'ho dic jo.
3: Jo crec que també.
2: Això ho diu sempre.
3: Però avui...
2: I tu creus que va un equip anglès?
3: Sí, tot apunta que se'n va a Anglaterra.
2: Però també està bé, no?, perquè els esportistes que s'han de superar a si mateix i tot això, diguéssim.
3: Sí, és fantàstic.
2: Fantàstic, no?
3: És perfecte. S'ho ha guanyat, no? 14 anys porta aquí.
2: Home, imagina't.
3: Que s'ha guanyat que faci el que
2: vulgui. Absolutament, estava amb ella total. No, perquè hi ha gent que ha dit, ui, no sé quant... Bueno, escolta, per favor, però només faltava que si potser no sé què pots anar a la... Home, mira, un aplaudiment per Mercè Arana, que m'està fent gestos. A veure, què en feies, Mercè?
5: No, dinarets, que...
2: Home, dinaret, que però també està bé.
5: I pagaran molt més que aquí, i s'ho mereix moltíssim.
2: Però, a més, els equips on estarà serà més... són equips també potents, diguéssim.
5: No, i el més potent és el Barça, potents. Perdona.
2: No, claro,
3: però... Això és veritat,
5: perdona.
2: Sí, però dic ara, el context espanyol...
6: Són nous reptes, esportius.
2: Esportius.
6: I després et diré anar a viure a una altra ciutat europea un temps.
2: Home,
6: és fantàstic. Jo triaria Londres, també, eh?
2: També.
6: De totes les ciutats.
5: Econòmic ho deia perquè és important, perquè a tota Europa cobren molt més.
2: Molt més? És que clar, ja n'hi ha prou, tu.
5: Per
2: clar,
5: tant, ja és hora que aquí les ties de futbol també comencin a cobrar.
2: I les que no són de futbol també.
7: També.
2: Sí, molt bé.
3: En qualsevol cas, diu que s'ha sentit una privilegiada en aquests 14 anys.
2: Ara buscar de seguir-la.
3: Noves etapes i complir amb l'exigència que suposa jugar al Barça, creia que li... havia de canviar l'etapa, passar pàgina i a una altra història. Molt la migcampista de Mollet marxa amb 38 títols que avui estaven exposats sobre la gespa del Camp Nou. Destaquen 4 Champions, 10 Lligues i 10 Copes de la Reina. Ho ampliarem, lògicament, el 14-15. I també explicarem l'última hora de les eleccions a la presidència del Madrid. Enrique Riquelme acaba de prometre un descompte del 50% en el carnet de soci fins que el Madrid torni a guanyar la Champions.
2: Carai, Enrique...
3: Sí, ho ha dit
2: Enrique,
3: durant la presentació del seu projecte.
2: Que no som del Real Madrid, ara t'imagines?
5: Té 37 anys.
3: 37 anys.
2: Sí, i té molts milions.
5: L'altre el doble, ja.
7: I diu que si hi ha dones...
2: Per favor, un aplaudiment per Antònia Jaume, perquè ara s'han erigit aquestes dues en comentaristes esportives. Nosaltres, si ho hem d'aprofitar. Dos icones del que serien les actrius catalanes al nostre país i Europa, joder. Mercè, Antoni, què deies? Perdona, com a comentarista...
7: No, que dic el Riquelme, que diu que quan va sopar amb senyores han de pagar els senyors. És jove, però
2: doncs que ens truqui,
7: pasta.
2: Doncs que ens truqui. Jo també, pues jo també estic, jo com a senyora estic ja molt a favor de que em paguin el sopar.
8: 902-477-102,
2: Riquelme, llama-nos.
3: Home, ha fet furor aquesta declaració, perquè tothom pensa en una persona de 37 anys que potser dius, ostres, doncs potser avançarem una mica.
2: No, però tu estàs veient els diaris?
3: Sí,
2: però dic una cosa, nosaltres estem a favor que ens paguin el sopar, eh? Ells, elles i ells, i ets igual. Jo i nosaltres n'hem pagat molts ja. Antònia, tu i jo...
7: I el carretó de la compra també, Riquelme.
2: Si nosaltres estem, a favor, comença bé.
8: 902-477-100.
2: Riquelme, llámanos, que tenemos hambre, tenemos hambre.
3: Quants minuts aguantaries en un sopar amb Riquelme? Potser...
2: He aguantat coses pitjors, eh?
3: Llavors,
2: he aguantat coses pitjors. En peores caritas eche guardia jo, eh? T'ho dic. I Riquelme, bueno, mira, encara, no? Trobes tu? Aràneca, com ho tens,
9: no,
2: això?
9: Jo, mi, no, no, no.
2: No et val, jo Riquelme?
9: No, jo no hi aniria directament.
2: Tu has estat... Tu, els, a nivell amants, has estat en amants, parelles i tal... Bueno,
9: he tocat una miqueta tot.
2: Ho has tocat una mica tot, no? Però has estat, ja no, has tingut paciència o no? Jo tampoc.
9: No, gens, ni mica. Volta i volta, com la truita a la francesa.
2: I punt, no?
9: I punt.
2: I punt. Però no has estat pacient, no has estat per tonteries, no?
9: No, no, no.
2: En general no estàs per tonteries, no?
9: Gens. Ja. Gens.
2: Però és d'abans o és de sempre?
9: Que... No, és, et vas fent gran i cada vegada menys, cada vegada menys. No, no, no, ja ni m'hi poso.
2: Ja t'entenc.
9: Ja ni t'hi poso.
2: Ja t'hi poses, eh? I no. Tu, Antònia...
7: Jo no m'hi poso de mandra. Vull dir,
2: de mandra!
7: Als 18 anys ja ni... No, saps? Saps allò que no me vean? I ara on he d'anar? Saps què t'ho vull dir?
2: Què vols dir als 18 anys? Que...
7: Ella ha tingut... O sigui,
2: tu has tingut èxit, eh?
7: Tres seleccions mundials.
2: Sí,
7: o sigui,
2: per favor. Has tingut èxit.
7: T'ho pots imaginar.
2: Sí, sí.
7: Jo no,
2: sí, sí.
7: Jo...
2: Tu has tingut èxit. Tu i jo hem tingut èxit en això. Si nosaltres...
9: que...
2: Recorda que vam ser maniquís les dues. Sí, recorda tant, sí, tot allò que vam fer.
9: Teníem cua.
2: Nosaltres teníem cua, nosaltres. Vam començar juntes a pertegar.
9: Jo despenjava el telèfon. Clar. El deixava
2: despenjat, ja. Ai, per favor, nosaltres, la Mercè, ara i jo, com que érem maniquís, vam compartir pis a París, te'n recordes?
9: Ah,
2: i era una cosa... aquella no època, als anys 70, no expliquis, 80 i 90, com
9: però
2: va ser?
9: No, no, el 70 no. El 70 no hi érem, tu i jo.
2: Sí,
9: dius
2: que hi érem,
9: malament,
2: sí, sí.
9: Vam començar als 80.
2: Als 80, bueno, va, que t'ho diguis. Però vam tenir molt èxit, de maniquís, que ens feien cua, era una cosa rara.
9: Sí, ens tenien amb un aparador. Ens
2: tenien un aparador.
9: Maniquís de fusta.
2: Sí, i anàvem fent així. Oh, un èxit, eh? Vols posar l'impacte al Cabró Rock, tu, a Ernest, o no? Que és el que més t'agrada. L'Ernest només està concentrat, que jo, sobretot, faci l'impacte al Cabró Rock quan toca. Tornem a fer-lo?
10: Ei, que s'acosta el Cabró Rock! I encara no tens la teva entrada! Doncs espavila, perquè només en queden 500! De debò que et perdràs l'últim concert d'Oques Grasses a casa? El retorn de la Gossa Sorda? La gira de comiat de la Fòmiga? O el nou directe de Joan Dausà? Vinga, va, que t'esperen més de 20 artistes i només hi faltes tu! No t'ho pensis, que aquestes oportunitats només passen un cop a la vida! Entra ara a cabrorock.cat i reserva el teu lloc pel Festival de l'Any. RAC 105, emissora oficial.
2: I ara el temps...
1: Calor un dia més declarat protagonista amb temperatures que les properes hores fàcilment es mouran entre els 30 i els 35 graus a l'interior del país i que arribaran als 30 a la costa, com és el cas de Barcelona, una calor que demà fins i tot s'intensifica, sobretot a la costa i al perlitoral. Per cert, que aquest estiu hi haurà refugis climàtics a tots els municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona, en total 319. Mm-hmm. També ho explicarem el 14-15.
2: Doncs escolta, moltíssimes gràcies, Núria Travessa, gràcies, Xavier Recomar. Ens retrobem al punt de les dues, al 14-15. Tota la informació aquí, a RAC 1.
1: Fins ara.
3: Fins ara.
9: Jacobi.
2: Espera, a veure un moment, que la Mercè Aranaga, com a comentarista esportista, t'ha quedat flipada amb la pantalla. Què passa?
9: Aaron
2: Jacobishvili. Jacobishvili. 20 anys, Futbol Club d'Andorra, 28 partits. Qui és aquest? Recomora, qui és aquest? Digue-ho tu, digue'ns com es diu aquest senyor.
11: No, aquest és del Barça, ja.
7: Ah, ja es veu, és?
2: I com es diu?
11: Aaron Jacobishvili.
2: Però és el Aaron Jacobishvili, però és el que està parlant.
11: No, és una... És un periodista, vaja, és, sí, un analista de futbol.
2: Ah, ah, val, val, val.
11: Que parla sobre aquest noi.
2: Val, val.
9: Era per aprendre com es deia Jacobishvili.
2: Clar, clar. Bueno, tu haureu fet molts russos, no, també? Quan heu de fer...
9: No, jo no me n'he fet cap. Ah, no, ah, perdona, perdona. Perdona'm, perdona. Doncs
2: pues mira, jo una vegada... Pensava perdona, que no em tenia que... el tema dels russos, perquè jo una vegada tenia un nòvio rus per no una setmana, eh? Increïblement bé.
9: Sí,
2: veu? Contra carinyós, tot pronòstic, eh?
9: Carinyós?
2: Completament. I a més, és carinyós, però el duc quan ho havia de ser, o sigui, tu perfecte. Com a mi m'agrada. O sigui, vaig pensar, hòstia, els russos, de Moscou.
9: Bon embotrador carinyós, sempre està bé.
2: Sempre està bé, sempre està bé. Jo em vaig quedar sorprès. Què te la va dir? No, dic de russos, n'has fet moltíssims, russos de teatre, vull
9: de
2: dir.
9: De teatre, sí, de teatre n'he fet uns quants.
2: I llavors això,
9: uns Bulgakovs.
2: Uns Bulgakovs, i llavors tot això, els nous Gater Petrovich.
9: Sí, però aquest era...
2: Aquest era fort, eh? Sí. Aquest era fort. Bueno, anem a començar el programa, per favor.
8: Vostè primer. A RAC 1, amb Marc Giró.
2: Home, ja, amb en Joel Fortuny, l'Eder Benito, Esther Romagosa, què tal estàs?
12: Bon dia.
2: L'Ernest Ferrer, la realització. Avui ens acompanya Miquel Missé. Com estàs?
12: Bé.
2: Bé?
12: Sí.
2: Però ho has dit... segur?
12: Sí.
2: Sí. T'has enamorat, Miquel, un altre cop. Estàs, segueixes enamorat. Segueixes enamorat, Miquel.
12: Totalment.
2: Totalment, eh? Sí, sí, és que sí, crec, però ho teu. Mare de Déu. Juanjo Ochoa, estàs enamorat tu o no?
12: Estic enamorat. Sí.
2: Resulta que ara, a més a més, estàs treballant amb el Miquel Missen. Què esteu? Es pot dir o no?
12: Pues, us heu... Podem dir després, si vols? Tant,
2: sí, bueno, digueu ara, no? Perquè surto presentador. Bueno, vale, és que després potser me'n vaig, eh? Vull dir, guapa, perdó. Aquí ja n'hem anat, ja.
12: Estem treballant en un espectacle que s'estrenarà el juliol, sí, al Grec.
2: Ahà.
12: I portem, de fet, com 2 anys o 3.
2: Sí, de debò, però espero que surti bé, perquè després de 2 anys...
12: A gotitas.
2: Sí. A gotitas. Sí. Què tal va dir? Però espero que us ho sortim bé. 2 putos anys preparar l'espectacle. Bueno,
13: sí, ja
2: per matar. Com es diu l'espectacle?
13: Es diu La misma diferència. És una peça que ha coreografiat Pau Aran.
2: Ah, home, Pau Aran.
13: Que ja el portarem aquí al programa.
2: I tu poses la música. Perquè sí. El Juanjo Ochoa és músic. Però bueno, abans, senyores i senyors, Juanjo és un icona també de la música contemporània aquí al nostre país, però tenim aquí a 2 tòtems del teatre català, i això vol dir del teatre europeu i mundial. Amb tots vostès, les senyores Mercè Arànega i Antònia Jaume.
13: Bravo.
2: Ja us coneixeu. Ara treballeu juntes en una obra que es diu La meitat de l'ànima, de Carme Riera, fins al 7 de juny a la sala Atrium, que això és el Consell de 435. I dirigeix l'adaptació és del Ramon Simó i de la Magda Puyo dirigeix la Magda Puyo. Sí. Si tots són garanties, tu, Esther, l'has vista?
13: Una meravella.
2: Una meravella. I l'Esther no menteix.
13: I no menteixo.
2: No menteix.
13: No. Superinteressant.
2: Superinteressant. Vosaltres us coneixíeu d'abans? Havíeu treballat juntes?
9: Sí.
2: I què?
7: És la cinquena vegada, crec.
2: Sí, apropeu-vos al micro, guapes, perquè
7: és la cinquena vegada, nena.
9: Us dic la tercera?
13: No.
9: A veure...
2: Bueno, ara discutirem per això. La mort de dama.
9: La Marila Roja.
7: Bona gent.
2: Bona gent.
9: Clar, bona gent. Calla.
2: I us porteu bé, perquè, clar, sou 2 divas. Tot això sempre és complicat, no?, de gestionar.
9: Molt. Bé, jo estic una mica més calva, si ho veus, que abans...
2: Mira, no t'ho anava a dir.
9: M'estira dels cabells.
2: La tia, no? La tia? Quines clapes.
9: Ella té molt monyo i no es nota.
7: És una envejosa.
2: És una envejosa total. És que dic, hòstia, aquestes 2 divas, ara posar-les al teatre, que difícil.
7: Ella, que s'ho ha menjat tot, saps? Allò, s'ho ha begut tot i encara ens té enveja.
2: Jo t'entenc.
7: Saps què te vull dir, eh?
2: És que ets així, ets així.
9: Sóc així.
2: És així. És que estem plenes d'odi. És que nosaltres estem plenes d'odi.
9: Sóc insuportablement pedant. Però per què m'ho mereixo?
2: Exacte, és que clar, cadascú...
9: Perdona.
2: Exacte, exacte. I si les altres són pitjors?
9: Ara que no s'ho creguin, no. Això que estic dient, eh?
2: Bueno, escolta,
9: estic
2: una cosa.
9: Estic fent un paper.
2: No, la Mercè Arànega i l'Antoni i jo me fan aquesta obra que es diu La meitat de l'ànima. I llavors, la meva pregunta... Podríem dir que és un thriller històric, diguéssim, no, Antònia?
7: Totalment.
2: Què podem explicar? Però nosaltres, l'Esther i jo, teníem els problemes que no sabem què podem explicar.
7: Mira,
2: per no
7: la Magda Puyo, que és molt llesta, diu que és un enigma. I és veritat.
2: Un enigma.
7: Sí. És veritat.
13: És, o sigui, un truc podria,
7: és una senyora que de cop descobreix que la seva mare no és qui es pensava.
2: Això passa molt sovint. Acaba passant.
7: I això que, saps allò, que és culebronero total, sí, es converteix en un thriller de perseguir, de pesquisses. El que passa és que la Carme Riera és molt intel·ligent.
2: Perdona, pesquisses? És la primera vegada que es diu a recu la paraula pesquisses. T'ho agraïm moltíssim. Ens encanta.
7: M'encanta, pesquisses.
2: Pesquisses. Però és que, clar, havies d'arribar tu per dir pesquisses a recu, perquè això a Catalunya Ràdio tenen més per la mà, però aquí pesquisses, aquí que som xaves...
7: Però també
2: xaves.
7: Puc dir mogollón, allò, ipsofac.
2: Mogollón, però ja ho dius, amb el que sé que sembla, qui sap què. Bueno, pesquisses.
7: La Carme Riera és molt intel·ligent i ho posa en una època molt interessant, que és l'època del post-franquisme, perdona, de la postguerra. Sí, que clar, hi ha maquis, hi ha fatxes.
2: Fatxes,
7: hi ha resistència, exiliats. Com ara, però abans...
2: Però més.
7: Sí.
2: Anaven armats.
9: I amb morts.
2: I amb morts, exacte.
7: I aleshores, clar, una cosa que és el drama personal d'aquesta... d'ella que busca qui és, es va topant amb tota una sèrie de gent magnífica.
2: Esclar, perquè hem dit que això està basat en la novel·la... Està inspirat, bueno, basat en la novel·la de Carme Riera, que és una novel·la molt intel·ligent, en la que Carme Riera descobreix qui és la seva mare i amb qui va estar.
9: A veure, perquè la mare, quan ella representa que té 10 anys, 11, la mare mor en un accident, sí, a França. Val? I ella tota la vida es queda convençuda que això és així. Però un bon dia rebrà unes cartes que van adreçades, escrites per la seva mare, que van adreçades a un amant.
7: Sense
9: Aleshores,
7: nom.
9: Sense nom, l'amant, no sabem qui és. Aleshores, quan jo rebo aquestes cartes i les llegeixo, tot el que jo pensava de la meva mare se'n va a terra.
2: Sí, sí.
9: I aleshores comença a indagar, i és aquí on ella diu el true crime.
2: El true crime i les pesquisses.
9: És les pesquisses.
2: I tu, quan
13: tu
2: reps les cartes...
13: Tu fas de Carme Riera.
2: Tu fas de Carme Riera, esclar. Tu fas com l'alteró de la Carme Riera. I llavors la pregunta és, la Carme Riera, tu... la teva mare va cap amunt o va cap amall després de rebre les cartes? La trobes més divertida o la trobes més complexa?
9: Es mora, l'atropellen.
2: No, però al rebre les cartes, la visió que tu tens de la teva mare...
9: Està enamoradíssima d'aquesta amant. Però clar,
6: no,
9: i el meu
6: ella,
9: pare...
6: Tu,
9: no,
6: tu com a filla,
7: a ella li fa molta ràbia.
9: A mi em fa molta ràbia.
2: Això, per val, val, clar, perquè tot s'esfondra.
9: Ens ha enganyat.
2: Ens no, ho dic bueno. Perquè jo si ara rebés unes cartes, conforme la meva mare té un amant, i és X, que no direm qui és, l'amant de l'obra de teatre, sí, sí. Diria, hòstia, la meva mare, a mi em pujaria punts, diria quina tia sí, més divertida.
9: Sí, ja, però ella... també m'utilitza, perquè també em porta a França, em diu que és per conèixer l'avi, però també penso que és perquè em conegui.
2: Et manipula com a filla.
9: No, i és que a més em penso que potser sóc filla d'aquest home.
2: Clar, clar.
9: Perquè en una carta ella li diu que coneguis la nena.
2: No direm, no diguem el nom,
7: no diguem el nom, però tu volies dir... Ella, que és una marranota, no diu que està enamorada del seu pare. Té un complex d'Electra tremendo. I del primer dia es va posar a favor... I jo li deia, no, o sigui, aquesta dona... Perquè ens barallàvem a les primeres lectures.
2: Ah, les actrius, dius.
7: Sí, i la directora, volíem saber què. No ho aconsegueixes saber...
6: No.
7: Però ella sempre es va posar en contra de la seva mare. Jo pensava, però
2: tu com a actriu estaves en contra de la mare.
9: Jo estic en contra de la mentida, en principi.
2: Ja t'entenc.
9: D'acord? Aleshores, com que estic en contra de la mentida, ja. Aquesta senyora no perquè tingués un amant, sinó perquè estava casada amb un puto fatxa, però que aquest puto fatxa pagava els seus viatges
2: ara,
9: a París
2: ara.
9: I a sobre pagava el pis que el pare, ja. El meu avi, era un resistent espanyol, era un polític d'Esquerra Republicana,
2: ja
9: refugiat a París. Qui pagava el pis? El meu pare. Ara. El que ella li fotia les banyes.
2: Amb l'altra França.
9: No, amb l'amant, vés-te'n amb qui vulguis.
7: Mira, no li pot ser, no li pot ser contrària, però el seu pare era un puto fatxa.
9: Sí, també,
7: ella.
2: El pare del personatge, diguem-ho,
7: ella intel·lectual, ja. En casa a Mallorca, sí. Perquè el seu pare era un puto fatxa. I aquí no s'hi fica.
2: Ara. I llavors veu tenir trifulques a l'hora de les lectures? No li pots, si ho acaba de dir.
7: No, però ella deia...
2: No, ja.
9: En contra de la mare per això i per la sensació d'abandó, a més ja ho diu. L'abandó sí, que em va deixar la seva mort.
2: Clar.
6: Hi ha una cosa...
2: Sí, és igual, vaig.
6: Però, que a mi l'intriga.
9: Cadascú que vingui sí. Agafi, perquè a més exacte. També hi ha la cosa, hi ha l'intríngulis. Qui la va matar?
2: Qui la va matar?
9: L'esquerra.
6: Quin paper jugava?
9: La dreta
2: o el centre?
9: El marit. El no sé qui.
2: A l'amant.
9: I llavors cada espectador que decideixi el que vulgui.
2: Jo ara va dir una cosa respecte a la mentida, que tu dius que estàs en contra, ho has dit molt radicalment, estic en contra de la mentida.
9: D'aquestes mentides tan grosses, sí.
2: Sí,
9: sobretot quan se'n treu un profit.
2: I sobretot amb una criatura, també. Clar.
9: Bueno, a la nena tampoc li diràs que...
7: Però jo
6: sí,
7: també...
6: Quedes...
7: Bueno,
6: però jo, si no sol... jo, sí, saps? Jo ho poso en dubte.
7: Jo estic en contra de la mentida, de fet, és, allò, és la cosa que més... O sigui,
2: però
7: a
2: no
7: mi
2: heu mentit mai?
7: No.
6: Una cosa és mentir, una altra cosa és no dir la veritat.
7: Una perquè... cosa és dir bromes.
6: Tu pots no dir tota la veritat.
2: Nena, perdona, no. Has mentit o no has mentit?
9: Clar, tots. Qui no hagi mentit, no sé, és que no està viu.
2: És que no està viu, no és sobre... Clar, està bé.
7: Però mentides grosses.
2: Per salvar la pell.
7: Però mentides grosses.
2: No, ja t'entenc, clar. No. Bueno, no, que mentides grosses
7: a mi m'han d'ingressar cada vegada. Jo passo molt malament.
2: Cada vegada que has de mentir.
7: No, que em menteixen.
2: Ah, val.
7: Sí. Anava a dir, jo vull dir una cosa molt important. I és que surten a grans personatges, perquè, clar, estem parlant d'un moment que exiliats, que, bueno, les estructures d'estat d'ara venen d'aquells temps. I qui manaven eren els que van guanyar la guerra. O sigui que, de cop, descobreixes... que com és d'estos lodos, estos fangos,
2: home,
7: estos fangos, estos... Allò?
2: Sí.
7: I és maca, perquè és una novel·la, evidentment hi ha una part emocional que interpreta meravellosament la Mercè. Però, és veritat? Sí o no? Però que hi ha una cosa que...
2: És veritat o no? Ho fas bé?
9: Noia, ho intentem. Ella és la cunyada, això,
2: la cunyada.
9: Que no ho hem dit.
2: No ho hem dit. I a més, tu tens una cosa que, com que hi ha un plafó i has d'anar posant fotografia, tipus d'investigació privada, perquè... allò també, com a actitud, ho hem trobat, dic, és difícil,
6: perquè em sembla increïble.
2: Anar col·locant les peces i que acabi el puzzle d'allò...
6: Saber on va cada fotografia, perquè és com un imant, que està molt bé això, perquè va seguint, t'ajuda a seguir la història,
7: sí.
6: Però com tu has fet per saber on posar-ho?
7: Bueno, somiava a les nits, la pàgina en blanco i venga, siga los puntos, un horror, a costar, però s'ha de fer, no?
2: S'ha de fer. Bueno, clar, sobretot
7: ella té molta lletra i jo tenia un mapa.
2: Tu tenies un mapa. Sí. T'has equivocat algun dia en alguna obra? Hi ha alguna funció que diguis, hòstia, la foto aquesta no va aquí. No. Heu tingut algun blanc o alguna cosa d'aquestes que ens encanta la gent saber?
9: Jo xerro molt i alguna vegada faig... I la miro i em fa... I llavors
2: segueixes, no?
9: I si no, faig sinònims, em diuen les sinònims. Quan no em surt una paraula, però sé què vull dir, busco un sinònim.
2: I punt. Carai, noia, o sigui, tens molt interioritzat, per tant...
7: És una mestra. Hi ha un adjectiu impudici, no li surt mai.
2: Impudici?
7: Impudícia. I li fa vergonya.
2: Vergonya, clar.
9: Vergonya, o no m'agrada.
7: Exacte.
9: O no puc suportar.
7: Era justificable, allò que el marit...
9: Era justificable.
7: Em semblava bé.
2: Em semblava bé, clar.
9: Exacte, que per ser que fes contraband amb les peces d'art, era justificable.
7: No surt mai.
9: Em semblava bé.
2: Em semblava bé. Molt bé, està molt bé, està molt bé. Una cosa, esclar, és una història particular d'una filla que descobreix, de fet, qui és la seva mare, té aquesta part, diguéssim, bueno, de thriller, col·laboronera, etc. Però al cap i a la fi és una obra que explica moltes coses, totes les paraules de l'exili, de la postguerra, que és extrapolable, és a dir, que en el fons parla d'una època i d'una manera de funcionar, no? Jo trobo que això de l'època, també deia l'Ester, que és una cosa que t'arriba com a espectador.
13: És memòria, memòria històrica.
9: És memòria històrica. A més,
2: la Magda,
9: tot el que està... Tot passa en aquells anys 50, clar, la mare mor atropellada l'any 59. Aleshores, tot el que estem explicant és d'aquella època.
2: Clar.
9: Tot és anterior. I hi ha una cosa, un joc molt maco que han fet la Magda i el Ramon, els adaptadors, perquè la Carme Riera escriu aquesta novel·la, aquesta, la meitat de l'ànima, ens ho diu al començament, perquè aquestes cartes li han arribat perquè un dia, signant autògrafs, el dia de Sant Jordi, un senyor li va entregar una carpeta...
2: Un desconegut, no?
9: Un desconegut li va entregar una carpeta amb un material que li va dir això li interessarà. Ella va pensar que serien escrits d'aquest senyor i la targeta que li va donar aquest senyor la va trencar. Per això no pot saber de qui són les cartes, perquè la targeta de l'home no la té. I aleshores, en la novel·la el que fa és... He escrit una novel·la perquè vosaltres, espectadors, potser éreu aquell dia a la cua de la llibreria Catalònia i em podeu donar notícia d'aquest senyor. O, amb aquestes fotos en el llibre, amb totes les indicacions, em podeu dir alguna cosa de la meva mare. Què han fet a l'adaptació? Ho han passat a teatre. És a dir, vosaltres avui esteu veient aquesta funció perquè jo us expliqui Què va passar? I si em podeu donar informació. Podeu mirar les fotografies, podeu...
2: Indagar els vostres propis arxius...
9: Us explico que era aquell dia... Algú de vosaltres era a la parada de la Catalònia. És a dir, que extrapolen el que és la novel·la...
2: Us ha passat que algun espectador hagi dit sí, jo vaig veure si alguna cosa... O
9: nosaltres, jo, quan abans d'acabar la funció, dic, ara nosaltres marxarem. Quan haguem marxat podeu entrar a l'escenari. Nosaltres ja no hi som.
2: Ja hi som, eh?
7: Però per la gent entra
13: moltíssim. Jo vaig
7: moltíssim.
13: Entrar, home, vaig anar a mirar és cada foto
7: fort,
13: una a una.
7: És molt fort.
2: I busquen a veure si de sobte...
13: Busques, mires.
2: Mira que si ho troben, mira que si ho troben.
7: És molt atractiva.
13: No, home, tens les cartes.
9: S'ha fet enviar. Bueno, a veure, les que són els personatges coneguts, sí
2: ja,
9: que són.
2: Ja
9: el Passaries, el Passaries...
2: Però imagina't que de sobte algú diu, sí, sí, jo vaig saber qui va ser la seva mare...
13: On reconeixes algú, dius, hosti, aquesta és la meva...
2: Perdona, a la Carme Riera, sabeu si ha vingut a veure-la? Sí, li ha agradat?
9: Tres vegades.
2: Tres vegades? Carai.
7: Va guanyar un premi...
2: Sí.
7: El Sant Jordi. I va venir el dia de l'estrena, amb unes amigues, ha tornat amb unes altres...
2: I li agrada, per tant, li deu agradar, eh? Encantada.
9: Estic molt contenta.
2: Encantada. Bueno, a veure una cosa. El minut final. M'ha sorprès. No sé si puc explicar quin és el teu futur immediat com a actriu, diguéssim, després d'aquesta, o no. O és una cosa que no...
9: Sí, però té una funció. A part
7: jo tinc una funció d'aquí un any.
2: Val.
7: Que és una meravella. Però...
2: Aquí a Barcelona...
7: Sí.
2: I això ja ho tens
7: i,
2: colla
7: sí,
2: avall, eh?
7: Sí, bueno, espero.
2: Sí,
7: espero,
2: home,
7: espero.
2: Sí.
7: I mentrestant... que, bueno, avui he pagat una multa del CEPE, perquè es veu que me van pagar més del compte, i dius, no... Oh, bueno, total, que aniré a demanar l'atur, però com que nosaltres només cotitzem quan treballem...
2: Les actrius.
7: És un horror, crec que tindré 2 mesos. Aleshores, seré abans cambrera.
2: O sigui, tu faràs de cambrera...
7: Sí.
2: Aquí, faràs aquí o a Mallorca?
7: Aniré a Mallorca, perquè...
2: Avui t'ha dit una amiga teva que
7: la
2: tenies...
7: Lori, sí.
2: La Glori, li has agraït moltíssim.
7: Perdona, la Lori...
2: Estava disposada a fer de Kelly, fins i tot.
7: Sí, però la Marga m'ha dit que no, perquè la gent estudianta... Ai, la gent universitària es veu que no entra dins aquest perfil que dius, senyor. Però si jo ho fas molt
2: exacte,
7: bé.
2: Sí, exacte.
7: I la Lori és perquè jo sempre he treballat, sempre l'he ajudat.
13: Perdona, acabes de dir que les persones que tenen una llicenciatura o estudis superiors no els contracten per fer d'aquelis.
7: No, la Marga m'ha dit que no.
13: Clar,
7: no,
13: perquè
7: no.
13: Deuen pagar sous...
2: No deu ser per això, eh?
7: No? Jo crec que és perquè puguis dir això és indecent, això és esquivisme...
2: Sí, per manipulació, clar. Perquè tu necessites persones manipulables...
9: I estaràs a Sant
7: Serra.
2: A Som Serra.
7: O sigui, Vares Mollet.
2: Vares Mollet, exacte.
9: A casa seu.
7: La Lori és de Romania i ha fet un imperi. I parla un català, o sigui, és que és una meravella.
2: Clar. Perfecte. Per tant, la Lori, el bar com es diu? El Mollet.
7: Ara és Mollet.
2: Es Mollet.
7: I ara estaràs tu, convidats tots.
2: Perfecte.
7: Sí, sí.
2: I tu, el...
9: Jo tens començo un... a passejar el juliol amb el Josep Maria Miró, una cosa pel Nacional, que es diu El Cadell, i assajarem juliol i setembre, i estrenem el 2 o el 3 d'octubre.
2: Perfecte.
9: I després me'n vaig a la Villarroel...
7: Ella no para.
9: No para. Amb el Pau Carrió, la Laura...
2: Bueno, és que si para la nega vol dir que el país va malament, també t'ho dic, eh? O sigui, no, de veritat no, hi ha un tipus d'actrius que... O sigui,
6: però més de tot tipus, tele, teatre...
9: Sí, tinc la tele ara i tornem a fer la segona...
2: Això t'anava a dir, que això jo crec que és una notícia...
9: Del Departament Amades.
2: Departament en principi.
6: També ja estaves a la...
2: És un divertidíssim, el teu.
6: A la primera temporada de Jo Mai Mai també surts, que fas un paper divertidíssim. Sí, no, ara ja fa.
2: És que ella es va quedar enganxada amb el Jo Mai Mai, està enganxada.
9: Si era del Departament Amades, els adolescents.
6: Aquest no, encara no l'he...
2: Pues l'heu de mirar, ja, mare, ja avui també.
6: Els obriré la porta.
2: Jo em tronxo.
9: Els hi encanta.
6: El que passa que els hi he d'obrir jo la porta a la televisió.
2: Que també no entenc per què és de la plataforma. Per què no ho fan a la línia? Ai, la gent gran ens encanta.
9: Ho sé, però no ho puc dir. No ho puc dir, és un problema d'on s'han anat els diners.
2: Ah, de... Com de...
9: Sí, en el reparto ens ha tocat la part petita i, en canvi, la sèrie ha tingut molt èxit en les plataformes.
2: Clar, clar.
7: Però vam fer els munts diferents.
2: Són allò com a munts diferents.
9: Abans ja d'estrenar una altra sèrie que no ha funcionat, ja li van donar tots els diners.
2: Val, val.
9: I li van signar dos o tres temporades. I aleshores les altres ens hem quedat amb lo petit.
2: Però llavors, però encara que sigui petit, es podria fer el lineal? Obres a la tele? No ho sabem.
9: No ho
2: deuen ser uns contractes, no?
9: Això no ho sé.
2: No ho sabem.
9: Sí. L'altre sí que va amb obert. L'altre sí que va amb obert.
2: Bueno, escolta una cosa, Mercè Arasaga i Antònia Jaume. La meitat de l'ànima de Carme Riera fins al 7 de juny a la Sala Atrium, que això és a Consell de 435. Per cert, la Sala Atrium explicàveu que, efectivament, de 45 butaques ha passat a 90. Mm. Un bar increïble al costat.
6: Un bar boníssim per quedar-nos a sopar després. És
2: que
6: un
2: planazo.
7: Consell de 100 passeig Sant Joan.
9: Sí, sí. Boníssim.
2: Uns plates boníssims, que molt bé. Escolta, un aplaudiment, per favor, per aquestes dues senyores que s'han dit. Meravella total. No deixin d'aplaudir. Tots vostès, Miquel Missé. Bravo.
6: Bé. A veure aquest salt que farem.
2: Home, tu no esperaves menys.
6: No sé, no he vist aquesta peça de teatre que aniré a veure segur en breu, però potser d'alguns vasos comunicants, això que diré ara.
2: A veure.
6: No ho sé. Jo us vull explicar avui que la setmana passada vaig conèixer a la Màriam Barghouti, que és una periodista i una investigadora palestina que està ara durant uns mesos a Barcelona perquè està fent una residència, el programa de residències internacionals del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona en col·laboració amb la Universitat Oberta de Catalunya.
2: Això ens pots explicar una mica què és, aquestes...
6: És un programa de residències on porten una persona a nivell internacional que a vegades són periodistes que surten dels contextos on treballen perquè estan amenaçats. A vegades són intel·lectuals exiliats, a vegades... O sigui, gent que durant 3 mesos està aquí a Barcelona i la conviden a promoure diàlegs, a convidar gent que ella coneix... O sigui, i ara mateix, i fins a finals de juliol, aquesta convidada és Màriam Barghouti. I...
2: Olla la Guàrdia, una entrevista a la Màriam Barghouti.
6: És una persona molt interessant, que ha rebut molt reconeixement internacional per la seva feina com a reportera. Una de les coses que ella té és que parla l'anglès i llavors ha sigut reportera moltes vegades per la premsa internacional des de Cisjordània. Mm-hmm. Llavors amb ella vaig compartir una d'aquestes converses que fem amb el CCB amb un auditori d'estudiants de secundària, que són el millor públic de la Terra, perquè no es comporten com adults i, per tant, pregunten el que volen saber, són empàtics i estan interessats d'una manera molt, molt més genuïna.
2: Quines edats, de quines edats estem parlant?
6: 14-17. Llavors, vam tenir aquesta conversa, ella va compartir moltes reflexions i jo durant dies m'he quedat encallat amb una idea que, de fet, no era ni tan sols la secció que anava a fer avui, però és que no me la puc treure. Llavors dic, bueno, potser a vosaltres no us sembla tan interessant, però a mi realment és que m'ha fet pensar moltes coses. Bueno, el punt de partida...
2: Si no us sembla tan interessant, ho podem dir al final, t'imagines?
6: Sí.
2: Vaya merda
6: d'idea. Sí, però m'interessa.
2: T'has atropat amb una cosa que és una merda.
6: Hòstia,
7: segur
2: que ens ho semblarà. Segur que ens ho semblarà, però si el nano s'ha de quedar més tranquil i direm la veritat, perquè ara com que l'Aranega no vol mentir, pues, Aranega, tu et diré, atenta, que si no t'interessa, doncs ja et tirarem...
6: Ella ho dirà, si no li interessa. Segurament.
7: Mira.
9: Segur que sí, perquè he llegit un article d'aquesta tia i em sembla interessantíssim.
6: Ara. Llavors, el punt de partida, per començar per algun lloc, és pensar sobre quin és el paper del periodisme en un context d'un genocidi. No? Mm-hmm. Llavors, bueno, en aquest cas, el genocidi a Gaza, que ella ha viscut com a periodista, sabeu que a Gaza la premsa no va poder entrar durant molt de temps, però els periodistes palestins que es troben en altres ciutats, doncs, evidentment, tenien accés a una forma d'informació que a vegades la premsa internacional no la tenia. No? Llavors, ella reflexiona sobre què té a veure la premsa internacional amb tot el que passa, quin paper té la premsa, no només en el genocidi, sinó en tota la colonització que hi ha hagut, etcètera, etcètera. I
13: un dels punts de partida és que, com segurament ja sabeu, els periodistes són un objectiu molt important de l'exèrcit israelià. De fet, la majoria de periodistes dels darrers anys assassinats es donen en aquest context. És una campanya completament dirigida i, per tant, han mort molts dels seus companys i companyes. Ella doncs, ha salvat la vida i esperem que per molt de temps, però és realment molt forta la sensació d'algú que està fent una feina que sap que per molts dels seus companys i companyes ha implicat la mort i que pot suposar-ho per ella també, no? I llavors, òbviament, la mort de qualsevol civil és una catàstrofe absoluta, és una cosa gravíssima, però hem de pensar, més enllà del plan humà, que la persecució i l'assassinat sistemàtic de periodistes ja és un altre tipus de galàxia. És a dir, que no només tu estàs exterminant una població, sinó que estàs exterminant el testimoni d'això, l'arxiu d'això, que té una dimensió molt més greu, no? Llavors, això produeix, entre altres coses, el monopoli del relat sobre el que passa per part de l'estat israelià. I aquí hi ha tota una qüestió que ella explica, que és com els periodistes palestins sempre estan com acusats de ser part, no? Tu no ets objectiu, i llavors ella diu, bueno, a veure, potser els periodistes palestins el que voldríem és explicar les dues parts, perquè n'hi ha una que sempre s'explica i l'altra que no, no? I llavors, ella, de fet, que ha fet durant molt de temps de corresponsal des de la seva ciutat, des de Ramallah, però s'ha mogut per aquella zona, i explica que, de fet, el que ella la va portar a fer-se periodista és que, com que parlava l'anglès des de molt petita, doncs, quan era un adolescent, va començar a llegir la premsa internacional, i es va horroritzar del que la premsa internacional explicava del que passava als seus carrers, a les seves ciutats, no? De, bueno, avui...
2: No coincideix entre el que ella vivia i el que veia...
13: Llavors va dir, vale, fa falta que hi hagi una gent que tinguem un compromís amb això. Llavors, la conversa va evolucionar fins a preguntes molt més de fons, de, bueno, quin és el paper dels periodistes en la nostra societat, podem viure sense periodistes si tothom pot fer un post a Instagram, doncs per què falta un periodista, no? Vull dir, tota aquesta conversa, sobretot amb la gent més jove, que és important, no? Bueno, què és un periodista exactament, quina és la diferència entre nosaltres fent un tuit i un periodista, què implica tot això, i tot el tema aquest molt present de les xarxes. Llavors vam arribar al final de la qüestió, que és on jo em vaig quedar encallat, perquè, clar, ella explica una cosa que tots hem viscut, que és que aquest genocidi ha sigut retransmès en directe i tota la gent hem vist imatges d'aquest genocidi a Instagram, a TikTok, o sigui, hem vist les comptes de milers de persones que produïen aquesta cosa de, bueno, és veritat que han assassinat a molts periodistes i, per tant, aquesta forma d'accés no la tenim, però tenim molta gent que penja vídeos a internet i, per sort, bueno, tenim periodistes, però tenim accés a la informació.
2: Jo t'entenc.
13: I és algo sobre el qual, ara veureu, segur que vosaltres també heu pensat, que és aquesta cosa de, hòstia, però com pot ser que, vale, no hi ha periodistes, però tothom hem vist el que ha passat, més que mai, i, hòstia, i alhora la resposta que hi ha hagut, en fi, bueno, ja la coneixem, no? O sigui, és bastant lamentable. Llavors, algú podria dir, bueno, amb això, amb tota gent retransmetent en directe, els periodistes no eren els... Em sembla gravíssim la seva persecució i els seus assassinats, però com dient, bueno, per sort hi havia tot això. I Barghouti reflexiona sobre, vale, però què passa si tu exposes a la gent a una avalanxa massiva de continguts terrorífics a les xarxes socials? I aquí comença una conversa molt interessant sobre la qual jo dic, jo m'he quedat encallat perquè formo part de tantíssima gent que ens preguntem com és possible que si hem estat testimonis en directe d'una cosa tan terrorífica haguem estat en aquest estat una mica de no saber què fer. I llavors Marian Barghouti diu, bueno, però és que això no és una cosa atzarosa, sinó que forma part de la guerra psicològica en la qual estem immersos. Vosaltres heu estat exposats a aquests vídeos perquè se sap que això produeix un estat de desesperança profunda en l'espectador. I per això són necessaris els periodistes. En el sentit de que si jo, a veure, l'estat d'Israel hagués volgut censurar aquestes imatges, hagués parlat amb les grans plataformes, aquestes imatges no haguessin aparegut. Hi ha hagut censura de moltíssima informació, hi ha hagut assassinats sistemàtics periodistes, però per alguna raó aquestes imatges han circulat. No només això, sinó que els propis soldats israelians han retransmès en directe per TikTok el que estaven fent. Llavors aquí hi ha una reflexió que a mi m'ha servit per pensar, on ella diu, bueno, és que això forma part del que anomenarem la enginyeria de la desesperança. Que és que hi ha un interès en saturar la població, sobretot la població internacional, d'un tipus de contingut que és inassumible per a una persona. Llavors, vosaltres no és que esteu en la paràlisi, és que sou víctimes també d'això. És a dir, hi ha tota una campanya de distribució d'un tipus de contingut que qualsevol persona no el pot sostenir. Llavors, ella analitza què produeix això. Doncs produeix, per començar, un estat de desesperança, de frustració, d'impotència molt gran, perquè nosaltres veiem tots aquests nens sense parar i aquestes cases enderrocades i nens morts, hi ha un moment on tu ja això no pots suportar, i després hi ha també la sensació de que aquests soldats i aquest exèrcit és imbatible. Això és molt interessant. I tampoc jo no podria fer res perquè mira, no? I sobretot això ja dirà, bueno, doncs efectivament tota aquesta informació, si hagués estat filtrada per periodistes, doncs probablement tindríem el context del que està passant, què passa abans, què passa després. No tindríem un vídeo en bucle de 2 minuts que t'exposa una cosa que és insuportable, sinó que tindríem el context. I és molt més potent fer servir aquestes imatges per bloquejar la gent que tenir periodistes que expliquen el que està passant. A mi això em va servir per entendre que a part de la nostra frustració està estudiada. És a dir, que això que ens ha passat és que hem estat intoxicats per una cosa que serveix per paralitzar la gent. No és casual, no és que som uns imbècils que hem vist les imatges, sinó que ella, els adolescents li deien, però llavors, clar, veiem aquestes imatges i sentim malament. I ella els deia, un cop t'has sentit malament la primera vegada, no les tornis a mirar més, perquè això l'únic que farà és retraumatitzar-te fins a l'infinit. Vull dir que no. Ja, tu ja saps que això està malament, no cal que t'exposis a la violència de la imatge, que les xarxes socials... Alhora que ella diu, és important aquesta retransmissió perquè ens ha servit d'arxiu del que ha passat mentre no hi havia periodistes, o sigui, cuidado amb no tenir una mirada crítica de que estar mirant això no sensibilitza, sinó tot el contrari, no? Destrueix les eines que tenim per activar-nos. Llavors, bueno, jo porto molts dies pensant en això i pensant en l'última pregunta que li va fer un dels adolescents, i és amb la qual jo acabaré, que li va dir, però escolta, un xaval de 15 anys, no? I diu, jo penso, quan ara expliquem l'Holocaust del nazisme, moltes vegades part del que s'explica és que no tothom ho sabia. I llavors això podria servir per entendre com és que tota aquella població que convivia al costat d'aquests guetos i d'aquests camps, que podem fer molts matisos amb això de què vol dir sabia, però hi ha tot aquest argument que mai sabrem, que és, bueno, hi havia moltíssima gent que és que no sabia exactament què estava passant als camps. Llavors aquest xaval li pregunta, però nosaltres, d'aquí 50 anys, quan expliquem el genocidi de Gaza, això ja no ho podrem dir. Llavors, com ens explicarem com a societats? Quin relat ens farem de nosaltres mateixos per explicar que tothom ho sabia perfectament, perquè això no ha passat mai en la història, que sapiguem que ho sabíem del cert?
6: Ho veiéssim en
13: directe. Com justificarem el relat històric, la inacció del que hem fet i com ens explicarem a nosaltres mateixos d'aquí 50 anys per les generacions que vindran? Per tot això, us recomano moltíssim anar a escoltar Marian Barghouti aquestes setmanes amb moltes activitats al CCCB, dinamitzant converses amb intel·lectuals i amb periodistes, i crec que ens serveix no només per mirar el que va passar a Gaza i l'experiència d'aquesta població i d'aquest genocidi, sinó també per veure com nosaltres també som subjectes d'aquesta guerra psicològica de la qual és necessari la nostra inacció perquè pugui existir.
2: Mare de Déu, Miquel.
6: Brillant. Revelador.
7: És el nostre farol.
2: És el nostre...
13: Però us passa que enteneu que m'hagi quedat encallat?
7: Totalment.
2: Ara totalment.
6: Saps què? I saps què em fa pensar a mi això?
13: No, és que jo tampoc. Només pensava que érem uns imbècils.
9: No, que érem uns covards, jo pensava.
13: Sí, també. O que...
9: També una mica.
13: Això sens dubte. Però que això estava tenint un efecte en nosaltres que estava intencionat. No?
7: Però és que ja en portem unes quantes de guerres, eh? Jo, saps la de l'Iran? No, sí. Irak, primera era.
2: Sí.
7: Jo feia periodisme i ens vam...
2: Sí.
7: Va ser la primera guerra. I és aquesta cosa, és com per esgotament. Saps? Sí. Com més imatges i és un esgotament...
2: Hi ha una sensació humana també, perquè tu parles de la guerra d'Iraq o la d'Iran o la de...
9: Ucraïna.
2: O la d'Ucraïna, sí, per exemple. Sí. Però hi haurà... I la guerra civil espanyola, que tampoc s'hi ha reflexionat. Nosaltres també, diguéssim,
13: que va ser genocídica. Per això dic que té vasos comunicants.
2: Va ser genocídica.
7: Té molts vasos comunicants.
13: Però jo no l'he vista, però potser té vasos comunicants.
7: Sí, sí.
2: I de fet, jo em fa l'efecte que deu haver-hi un sentiment humà que deu ser terrible, que és que devem saber que ens acabarà passant. És a dir, que estem esperant a que ens bombardegin. O sigui, hi ha una mena de... No és tan...
7: No, és total...
2: Que és terrible, eh?
7: Però és que tota la gent... L'altre dia, no sé, no me'n recordo, però jo vinc del futur. O sigui, jo cada vegada que torno de Mallorca, jo vinc del futur.
2: Això ho diuen els argentins, també. L'altre dia estàvem...
13: I els valencians, i els andalusos.
7: Clar, però és una cosa...
2: Dius que vens del futur perquè...
7: No, però paren coses...
2: Perquè governa Vox, governa l'altra dreta.
7: Però coses molt petites. Però coses tan petites, o sigui...
2: No, que el dia a dia...
7: Coses molt petites, eh?
2: En què vols dir amb això?
7: Molt rutinàries. Des de...
2: Que et van afectant, no?
7: Sí. No és allò que diguis, llengua, han aprovat una llei de no sé què. No, és, han tancat, aquí s'hi feia ball de bot, no sé què, pim-pam, i la meva tieta ja no hi va, perquè no han donat diners. I per tant, saps? Coses molt senzilles.
13: I silencioses, no?
7: Sí.
9: El que diu en aquest article, que he llegit jo, el que diu ella, és que tota aquesta política que està fent Israel, a part de genocida, és perquè Cisjordània desapareixerà. Mm-hmm. Però nosaltres no ens en donarem compte i ja no hi serà, perquè hauran fet aquestes guerres paral·leles, Gaza, no sé què tal, i diu, i desapareixerà, se l'anexionaran i no passarà res.
2: Sí. Ara hi ha una novel·la que ara la buscarem de les Afueres, que acaba de sortir publicada, és que no tinc el mòbil aquí, però ara després de publicitat els hi diem que precisament apunta, és una novel·la que ficciona el fet de que de sobte et lleves i Palestina ha desaparegut. I els personatges transiten per un espai on no hi ha, on ha desaparegut Palestina.
9: Qui és aquesta novel·la?
2: Ara te la dic, des de les afueres, me l'acaben d'enviar ahir. Escolta una cosa... Sí, sí, aquesta és.
13: Aquest, és aquest, el llibre de la desaparició?
2: Sí, sí.
13: Ibtissam Azem,
2: exactament. El llibre de la desaparició, a les afueres. Bueno, escolta, publicitat, ja tornem amb el Juanjo Ochoa, que ens hauràs de pujar això, perquè tu ets músic, m'acabo la
9: ventana. Sí, vinga, va.
8: Vostè primer, amb Marc Giró.
14: Demana un desig, corre.
15: Vull viure unes colònies així tots els estius.
8: Descobreix el programa de la Xenescat Colònies d'Estiu en Família per compartir activitats de lleure i moments inoblidables en família alhora que descobriu l'entorn que ens envolta. Inscripcions a gent.cat/colònies en família. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
16: Creuer pel Mediterrani embarcant a Barcelona? Esperat. Viatjar amb begudes incloses? Esperat.
17: Descobrir la màgia del Mediterrani des de 893 euros, inesperat.
16: MSC Cruceros, best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
18: Espero que aquesta festa dels 90 sigui èpica!
19: I tu de què vas disfressat?
20: Aquest pista boníssim.
21: Navius? Cirera?
22: Res que no porti un iogurt de fruites del bosc.
19: No té un punt estrany, al final?
18: Ho sabia, ens has drogat! Ets la millor, Paula!
23: No us he drogat. Us hem verinat.
24: La promesa, a partir del 21 de maig, al Teatre Borràs. Entrades a balanyaenviu.com.
25: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Priorat, quan el vi es converteix en relat. Formiga de vellut de Clos Galena, Pedra Bona de Josep Grau Viticultor i gotes Priorat de Clos del Portal. 6 ampolles per 89 euros. Cancela quan vulguis i gaudeix d'avantatges exclusius amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
26: Si tens targeta al Corte Inglés, tens un tresor.
27: Tens finançament 100% per finançar les compres fins en 12 mesos. TAE 0% sense interessos.
26: Electrònica, electrodomèstics, llar, joieria, esports i molt més.
27: Cap i cap val finançament 100% a la botiga web i app del Corte Inglés.
26: Fins al 3 de juny per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financer el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta en les condicions i exclusions al corteinglés.es.
2: Escolta'm una cosa, estan dient, és accessible, és raro tot això que està passant amb Zapatero i la UCO entrant al PSOE. Bueno, jo crec que estan reproduint, estan...
9: Les joies de la iaia.
2: Joies
9: de la iaia.
2: Les joies de la iaia, que és una cosa increïble. Però estan reproduint, diguéssim, aquelles imatges de la Kitchen, és a dir, la UCO actuant en altres casos de corrupció, ens estan reproduint com si fos el mateix, etc. Bueno, no ho sé. Escolta, amb tots vostès, Juanjo Ochoa, joder. Mira, això és teu, eh?

0: Dijous o no?
1: Demà dijous.
0: Però ja anirem demà.
1: No sé si és el gran dijous.
0: Recordeu que jo a la Roca Village hi moro, vull que m'esparceixin les cendres.
1: Allà,
0: que
1: això és per sí.
0: A la Roca Village, perquè entre Gucci i Louis Vuitton, eh?
2: Els parterres.
0: Els parterres. Vale. Carinyes, moltíssimes gràcies. Per favor, eh? Us adorem, però hem de marxar.
3: Sancions, percentatges. Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... I tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
5: Tiri, tiri, tiri. T'agrada estar al dia de tota l'actualitat amb RAC1, oi? Doncs t'informem de la nova assegurança de la llar de Línia Directa, que està molt, molt bé, i amb la qual poses casa teva en mode fàcil. Fàcil d'entendre què cobreix i què no, fàcil i ràpid pel que fa al servei, i fàcil perquè en quedes satisfet. Canvia't i et millorem el preu de l'assegurança directament. Truca al 917-700-700 o vine directe a liniadirecta.com.
6: Creuer per les Illes Gregues i Turquia o el nord d'Europa ha esperat.
7: Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros. Inesperat.
6: MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
8: Si tens targeta al Corte Inglés, tens un tresor.
9: Tens finançament 100% per finançar les compres fins en 12 mesos. TAE 0% sense interessos.
8: Electrònica, electrodomèstics, llar, joieria, esports i molt més.
9: Cap i cap val finançament 100% a la botiga web i app del Corte Inglés.
8: Fins al 3 de juny per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financer el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta'n les condicions i exclusions al corteinglés.es.
10: Així respon un expert de Securitas Direct davant del perill.
11: Soc l'Anna de Securitas Direct. Ha entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
10: I així respon un expert de Verisure davant del perill.
11: Soc l'Anna de Verisure. Ha entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
10: Perquè seguim responent en menys de 20 segons davant del perill amb l'equip d'experts més gran disponibles les 24 hores. Securitas Direct és ara Verisure. Canvia el nom, però no el que som. Primers a protegir.
12: Bon dia, ara passa un minut de les dues. Ni el sumari del cas Plus Ultra ni les novetats del cas Leire Díez fan canviar d'opinió. Pedro Sánchez continua decidit a esgotar la legislatura.
13: Yo no resto importancia ni gravedad a la investigación que se está realizando, pero también con la misma claridad le digo que en el momento en el que surjan nuevas informaciones sobre cuestiones que afecten a actividades o actitudes irregulares, pues el Partido Socialista actuará con contundencia como siempre hemos hecho.
12: Sánchez ha fet aquestes declaracions a Roma després de veure's amb el Papa Lleó XIV el mateix dia que la UCO ha entrat a buscar informació a la seu del PSOE a Ferraz.
14: Amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
12: De seguida anem a Roma, on, com dèiem, Pedro Sánchez s'ha referit per primera vegada a les novetats al voltant d'aquests dos casos, el Plus Ultra i el Leire Díez. No parlava de Zapatero des del dia que se'n va comunicar la imputació. També hem de connectar amb Madrid perquè l'entrada de l'UCO a Ferraz ha disparat els nervis avui al Congrés. A primera hora s'ha arribat a parlar d'una investigació per finançament irregular del PSOE, que és la línia vermella que sempre han posat els socis de la investidura. Aviat s'ha desmentit. Mestres i professors mantenen tallada la P7, Torredembarra, Granollers i Girona, també la 2 a Lleida, en la segona jornada de vaga d'aquest mes a tot el país. Té un seguiment d'entre el 25 i el 60%. D'aquí a una hora es tornaran a seure els sindicats amb el departament. Les dues parts reconeixen que ahir es van fer avenços. Xavi Rocamora, bon dia.
15: Bon dia, Núria.
12: Alexia Putellas marxa del Barça convençuda que tanca la seva millor etapa.
15: Ho ha dit en l'acte de comiat que s'ha fet al Camp Nou, envoltada dels 38 títols que ha guanyat amb el Barça. Diu que encara no sap on jugarà la temporada que ve, però allà on sigui no podrà igualar el que ha viscut els últims 14 anys.
16: Jo sé que això és el millor que m'ha passat a la vida. Evidentment, em trobo bé físicament, seguiré la meva carrera, però el millor que m'ha passat a la meva carrera ja ha passat i ha estat això. I estic superconvençuda. Sé que allà on vagi, que encara no ho sé, i tinc un estiu per davant per prendre decisions, però tot això insistituir

0: i sempre formarà part de mi com la millor etapa meva de la meva carrera.
1: Alexia s'acomiadarà aquesta tarda de l'afició en l'últim partit del Barça al Johan Cruyff. Serà a les 7 contra la Reial Societat. Més coses. El candidat a la presidència del Madrid, Enrique Riquelme, ha promès que, si surt escollit, rebaixarà el preu del carnet de soci al 50% fins que el Club Blanc no torni a guanyar la Champions. Ho ha dit durant la presentació del seu projecte social, i aquesta tarda serà el torn de Florentino Pérez, que presentarà la seva candidatura el dia que el Rayo Vallecano disputarà la seva primera final continental, la de la Conference League contra el Crystal Palace, a les 9 del vespre i en directe a RAC+1.
2: I el temps està marcat un dia més per la calor intensa. Abel Caral, bon dia.
3: Bon dia, sí, els termòmetres es disparen un dia més. Arriben els 30 graus en sectors de la costa i passen dels 30 graus amb facilitat i ho faran les properes hores, acostant-se arribant als 35 en àrees sobretot de la Plana Lleida, Priorat, interior de la Vall de l'Ebre, on en alguns casos ja ens acostem a aquests 35 graus. Calor molt intensa i absència un dia més de precipitacions.
2: Ara passen 4 minuts de les dues.
4: 14-15.
2: Pedro Sánchez referma tot el seu suport a José Luis Rodríguez Zapatero i continua decidit a esgotar la legislatura. No l'ha fet canviar d'opinió tampoc l'entrada de l'UCO de la Guàrdia Civil aquest matí a la seu del PSOE per buscar informació del cas de Leire Díez. El jutge Santiago Pedraz investiga si el partit va pagar Díez, coneguda, recordem, com la lampista del PSOE, per posar trava justament a investigacions que afectessin càrrecs socialistes o el seu entorn. És un moviment que ha enganxat el president espanyol de viatge oficial a Itàlia, on aquest matí s'ha reunit amb el papa Lleó XIV, enviat especial de RAC1 a Roma. Arnau Mañé, bon dia.
5: Bon dia. Pedro Sánchez estén la mà a la justícia i garanteix col·laboració amb les investigacions que esquitxen el PSOE. D'entrada, el president espanyol manté el suport a Zapatero, no hi veu indicis delictius després d'haver-se llegit els documents jurídics.
6: Sinceramente, todo mi apoyo al presidente Zapatero. Después de lo que he leído y he podido compartir también con personas que saben mucho más del derecho que yo, creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición.
5: Sobre el requeriment de la Guàrdia Civil avui a Ferraz, Sánchez posa aigua al vi, creu que en aquest cas ja han fet els deures. El president espanyol també s'ha referit a les veus que dins el PSOE li demanen eleccions, per exemple, Emiliano García Page i Felipe González. Els hi treu del cap amb ironia.
6: Hay algún compañero pues que evidentemente lo que me pide es adelantar las elecciones porque es consciente de que voy a tener una mayor mayoría parlamentaria en el Congreso para poder gobernar de manera mucho más tranquila. Y yo se lo agradezco. Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas a día de hoy, con guerras por todo el mundo, es la estabilidad.
5: Tot plegat després que Sánchez aquest matí s'hagi reunit amb el papa Lleó XIV al Vaticà, una trobada de 45 minuts amb el pontífex a pocs dies perquè arrenqui el viatge apostòlic a l'Estat.
2: Pedro Sánchez ha començat amb retard aquesta roda de premsa per posar-se al dia dels detalls de l'operació dirigida pel jutge Pedraz sobre aquesta trama comandada per Leire Díez. La UCO ha entrat a Ferraz per requerir informació relacionada amb aquest cas i ha fet diversos escorcolls, també la direcció de la Guàrdia Civil a Madrid, per exemple. Ha afegit, a més, nous imputats. Madrid, Jordi Armenteres, bon dia.
7: Sí, bon dia. Nous imputats bàsicament de l'anterior cúpula del PSOE, Santos Cerdán, ara amb un nou cas obert. Per tant, l'exvicepresident de la Junta d'Andalusia, Gaspar Farrías, esquitxat ja en el seu dia pel cas dels ERO's, i la gerent del PSOE, Ana María Fuentes. També hi ha sospita sobre el paper de l'exnúmero 2 de Cerdán, Juan Fran Serrano, que és diputat al Congrés. Per imputar-lo, el cas s'hauria d'elevar al Suprem. Tot això a banda de diversos advocats i de tot l'entramat de Leire Díez i de l'empresari Javier Pérez Dulcet. Acumulen més de mitja dotzena d'imputacions per tràfic d'influències, suborn, organització criminal, inducció a fals testimoni, acusació falsa o falsificació de document oficial. Per això, l'UCO de la Guàrdia Civil s'ha personat aquest matí a Ferraz, al PSOE. També ha anat a la pròpia direcció de la Guàrdia Civil, hi ha un agent investigat i diversos domicilis particulars. L'eix de tot el cas és aquesta investigació de l'operació on hi havia Leire Díez per destapar vergonyes de policies, fiscals i jutges, i Santiago Pedraz el que intenta aclarir és si el PSOE va finançar aquest grup. La direcció del partit s'escuda en el secret de sumari, diu que no en sap res de res, que el requeriment d'informació s'ha atès en plena col·laboració, però cap més detall.
2: No s'investiga, per tant, finançament irregular del partit com ha corregut a primera hora del matí quan agents de l'UCO s'han presentat a la seu del PSOE i han saltat, Jordi, les alarmes al Congrés.
7: Sí, tot perquè un mitjà d'informació, El Confidencial, ha informat erròniament que tot era una nova operació policial contra un entramat de finançament irregular del PSOE. Alberto Núñez Feijóo ha anunciat que parlaria minuts abans que es conegués l'operació i tot fa sospitar que tenia alguna mena d'informació. Ha sortit per demanar eleccions un altre cop.
4: Esta es la situación patética en la que estamos viviendo. Demos voz a los españoles. La situación de agonía política en la que estamos viviendo, el ambiente irrespirable de la política española, necesita y urge a que los socios del gobierno digan, se acabó, convoque usted elecciones de forma inmediata.
7: Això era el Congrés dels Diputats, però és que el Senat s'ha debatut també aquest matí una moció del Partit Popular per intentar fer caure el govern de Sánchez. Junts se n'ha desmarcat, s'ha abstingut, el PP també, però ha anat molt més enllà en el discurs, reptant Feijó. Qui intervenia, la sentirem, és la senadora Estefanía Beltrán.
8: Basta ya de estos circos mediáticos, basta ya. Si ustedes consideran que se dan las circunstancias para presentar una moción de censura, háganlo ya y háganlo donde tienen que hacerlo.
7: I on ho han de fer és el Congrés dels Diputats, no el Senat. Junts, que també pot tenir els vots per decantar una hipotètica moció de censura, no se sent interpel·lat per Feijó. El que sí que fa, però, és demanar explicacions a Pedro Sánchez.
2: Gràcies, Jordi. L'onada expansiva del cas Zapatero podria arribar al Parlament. Com us ha avançat en RAC1 aquest matí, Junts ha demanat la compareixença de Salvador Illa perquè aclareixi tots els contactes i reunions del govern amb empreses xineses. Tot plegat després que els informes de la policia espanyola assenyalin que l'expresident espanyol hauria rebut transferències des del gegant asiàtic, per exemple, de Huawei. Laia Colomer.
9: De fet, Junts per Catalunya té en el punt de mira el contracte milionari que fa uns mesos el govern va adjudicar a Cirt i Huawei pel desplegament i la gestió de la fibra òptica que connecta tota l'administració del país. Ja llavors, els de Carles Puigdemont van arrufar el nas perquè la Unió Europea desaconsella precisament fer tractes amb la companyia xinesa. Junts vol que el president de la Generalitat aclareixi si Zapatero hi va tenir res a veure. També que detalli totes les relacions institucionals i contractuals del govern amb Huawei, per exemple, la reunió que el mateix Illa va mantenir l'estiu passat amb la direcció de la companyia durant el seu viatge oficial a la Xina. Junts ha registrat la petició de compareixença del president. Aquest mateix matí, ara s'haurà de veure si tenen prou majoria per forçar les explicacions d'Illa.
2: Per cert, encara sobre Junts, Pilar Calvo serà candidat a les primàries del Partit de Barcelona. Us ho ha avançat RAC1 aquest matí. L'actual diputat del Congrés ha decidit fer el pas després d'haver-ho consultat amb la portaveu del partit a Madrid, Míriam Nogueras. Amb ella ja són dos els candidats que segur que es presenten a les primàries. També ho farà l'actual líder del grup municipal, Jordi Martí. Els propers dies ho acabaran de decidir altres possibles aspirants, com l'advocat Jaume Alonso Cuevillas o la diputada Glòria Freixa. A les travesses també hi apareixen noms com els exconsellers Jaume Giró o Josep Maria Argimon. I un apunt més de la crònica política, perquè gairebé 9 de cada 10 espanyols creuen que la desinformació i les notícies falses són una amenaça per la democràcia. Ho diu l'última enquesta del CIS, que parla també sobre l'humor. Més de la meitat dels enquestats diu que no s'haurien de fer acudits sobre el debat polític. Joel Penya.
3: El CIS apunta que l'àmplia majoria dels espanyols creuen que caldria regular i sancionar severament la divulgació de notícies falses. A més, creuen que els dos partits que més utilitzen la desinformació són Vox i el PSOE. Concretament, un de cada tres espanyols creu que Vox fa servir les notícies falses i una quarta part que ho fa el PSOE. Tot i això, l'enquesta també apunta que un de cada cinc espanyols considera que tots els partits polítics ho fan. Pel que fa a l'humor, el 55% dels espanyols creuen que es pot utilitzar en el debat, que no es pot utilitzar en el debat polític. A més, 8 de cada 10 creuen que l'humor té límits, encara que sigui en alguns casos concrets. L'enquesta també reflecteix que un de cada 4 participants consideren que a l'estat espanyol no es poden fer acudits sobre qualsevol tema.
2: Les 2:12, pausa breu i parlem de les protestes al sector de l'educació.

0: 14:15.
1: En punt un quart de tres, els mestres i professors tornen a bloquejar bona part del país a les portes d'una nova reunió. Els sindicats i el departament es tornaran a reunir d'aquí menys d'una hora a les 3 per mirar de continuar avançant i aturar l'actual cicle de vagues. De moment, però, continuen i ben vives. Segons les últimes dades del Departament d'Educació, la vaga d'avui està tenint un seguiment proper al 25%, mentre que els sindicats parlen del 60%. A aquesta hora més, els docents tallen la carretera P7 en els dos sentits de la marxa a 3 punts del país i també la 2 a Lleida. Els docents, a més, avisen que preveuen passar-s'hi hores. Repassem com van aquestes mobilitzacions. Comencem per Torredembarra, on els docents estan fent a aquesta hora un dinar popular al vell mig de l'autopista. Allà hi tenim l'Esteve Giral. Bon dia, Esteve.
2: Bon dia, Núria. Sí, un tall aquí a l'autopista P7, que ja fa gairebé 4 hores que s'allarga, en els dos sentits de la marxa, tant en direcció a Barcelona com a València. Ha sorprès a milers de conductors als vols de les 11 del matí. Uns quants centenars d'aquests vehicles han quedat atrapats en aquest punt, però els mestres han obert després de prop d'una hora el pas perquè poguessin sortir els camions i els vehicles que hi havien quedat atrapats, amb la previsió de ser-hi fins als vols de les 6 de la tarda. Carles Alcalde, el portaveu de les assemblees del Camp de Tarragona.
3: Tenim un acte ple de... O sigui, tenim una jornada plena de lluita. Pensem estar aquí fins a les 6 com a mínim. I també sabem que hi ha una reunió convocada a nivell de Catalunya amb la consellera Niubó, llavors estarem atentes.
2: Pendents a aquesta hora del que pugui passar, per tant, a la negociació amb el Departament d'Educació, entre sindicats i departament, i amb la previsió de ser-hi com a mínim fins a les 6 o quarts de 7 d'aquesta tarda.
1: També està tallada l'AP7 a Girona. Des de les 11 del matí, els docents també estan disposats a aguantar allà el bloqueig, tot i la calorada. Més detalls, Sandra Florença, bon dia.
4: Bon dia. A Girona, la marxa lenta d'uns 2.500 docents ha arrencat a les 9 del matí des del Pont del Dimoni i ha avançat fins a l'entrada del Pavelló de Salt. Allà els participants han fet una concentració i han llegit un manifest. La vaga de docents segueix, tot i la calor, amb el tall de l'AP7. Per passar el temps, els professors han protagonitzat una performance per denunciar l'enterrament de l'actual sistema educatiu. Han aixecat un castell i ara, buscant l'ombra, estan dinant de Carmanyola. El membre de la coordinadora d'assemblees docents de Girona, David Iglesias, explica a RAC1 que el problema d'ensenyament és un problema de país.
5: Mostrar, doncs, que si volem parem el país i que ho fem perquè ho creiem absolutament necessari, perquè l'educació és un pilar fonamental d'aquest país i sense això res no pot funcionar. Per tant, és absurd que algú pugui passar per una autopista quan la situació de l'ensenyament està com està.
4: Els docents preveuen mantenir el tall de l'AP7 almenys fins a les 3 de la tarda per pressionar la reunió prevista amb la Generalitat.
1: Encara hi ha un tercer tall a l'AP7 a l'alçada de Granollers, i a Lleida els docents també bloquegen aquesta hora la carretera A2, acompanyats de música i barbacoes per poder-hi dinar també. Anem cap allà, corresponsal de RAC1 Lleida, Karen Alfonso, bon dia.
6: Bon dia, uns 500 docents es manifesten aquí a Lleida des de 9:45 del matí. La comitiva ha arrencat de l'Escola d'Estudis Oficials i ha recorregut més de 6 quilòmetres caminant fins a arribar a prop de les escoles Alba, on s'han desviat per tallar l'A2 en ambdós sentits. Tot i l'acostament d'ahir, els docents diuen que no s'aturaran fins que la dignitat no torni a les aules. Així ho diu el secretari territorial del Sindicat de Professors de Secundària a Lleida, Jordi Barrufet.
7: Que vegin que el professorat segueix demanant la seva dignitat, segueix demanant una feina digna. Els 35 euros ho veiem com una obertura de la negociació, però segueix en una quantitat totalment insuficient, per tant, encara no compleix allò del sou digne.
6: Ara es troben tots sota el pont per refugiar-se del sol i la calor. Han desplegat cintes acrobàtiques, han fet castells, música en directe i comencen a preparar el dinar amb barbacoes. La previsió és quedar-se fins que surtin d'aquesta nova reunió amb la consellera Niubó, prevista per les 3 de la tarda.
1: A Barcelona ciutat, 7.000 professors també s'han manifestat pel centre. Segons la Guàrdia Urbana, els sindicats convocants de les vagues admeten que han acostat posicions amb el departament, però avisen que si no hi ha acord ja pensen en una vaga indefinida. Anem ara fins a la plaça de les Drassanes de Barcelona. Eudald Martínez, bon dia.
8: Bon dia. La manifestació aquí a la capital ha acabat cap a les 12 del migdia, però a hores d'ara desenes de docents continuen en aquesta zona i fan parlaments a diverses entitats i també preveuen quedar-s'hi a dinar. Tot i que aquí no hi ha arribat a haver cap tall, la Guàrdia Urbana ha fet desviaments preventius en un tram de la Ronda Litoral. Els sindicats asseguren que cal seguir mobilitzats als carrers per forçar el departament a acabar-se de moure i poder tancar un acord que eviti el tram final del cicle de vagues. La consellera Esther Niubó ha dit a la 2CAT que és optimista en poder arribar a un acord aviat, però la portaveu del sindicat majoritari USTEC, Iolanda Segura, li ha recordat que qualsevol pacte haurà de rebre l'aval de tot el professorat.
0: Jo penso que estem bastant més a prop del que estàvem segurament fa unes setmanes. Jo penso que aquestes converses han servit per avançar posicions, han servit per restablir confiances.
9: Si avui no s'arriba a una proposta que nosaltres considerem acceptable, però el departament no té intenció ni voluntat d'avançar més en aquestes negociacions, però nosaltres ens sotmetrem a consulta i serà el col·lectiu que ens digui si hem de continuar aquesta batalla i de quina manera l'hem de continuar.
8: Recordem que l'última proposta del departament, la que va fer ahir, ofereix crear un nou complement salarial per tot el professorat, que faria que l'augment de sou d'aquí a 3 anys s'acostés als 300 euros mensuals. També han obert la porta a retornar el deute pendent de les retallades del 2012.
1: Gràcies, Eudal. Estarem molt pendents d'aquesta reunió d'educació i de les protestes que hi ha en marxa a aquesta hora, però hi ha altres sectors que també estan en peu de guerra. Els treballadors de les refineries de petroli han bloquejat l'accés al complex industrial de Tarragona avui. Montse Martí.
10: Reclamen poder-se jubilar abans dels 65 perquè la feina que fan és arriscada per aquesta edat. Ho deia el secretari d'Acció Sindical del Sindicat de Treballadors, Toni Carmona.
11: Nosaltres el que no imaginem és que hi hagi treballadors amb 65 anys i mig que porten 40, 45 anys a torns, que han d'estar per la nit treballant, pujant torres, com ja podeu veure, de 30 metres amb escala de gats, o personal de manteniment que hagi d'estar 3 mesos a 12 hores amb 66 anys. Nosaltres no ho veiem de sempre. Això per dignitat i per justícia demanem el coeficient reductor de jubilació.
10: El sindicat assegura que el 80% dels treballadors de la refineria Repsol Fuels i de Cessa, a Tarragona, han secundat la jornada de vaga, que qualifiquen d'històrica perquè s'ha fet conjuntament a totes les refineries i centres industrials del sector a l'Estat.
1: Aquesta tarda també es mobilitzaran els treballadors de Nestlé, es concentraran a les portes de la seu d'Esplugues i de la fàbrica de Girona. L'ERO de Nestlé afecta 178 treballadors. La direcció de l'empresa el justifica per factors com l'augment de la marca blanca, la digitalització i l'automatització. Més coses. Les donacions en vida s'han disparat un 20% a Catalunya i han arribat a màxims històrics. Durant l'any passat se'n va fer gairebé 23.000, una tendència que es manté durant els primers mesos del 2026. És una de les conclusions del 5è Observatori Notarial. Les donacions són de mitjana de 60.000 euros. Eulàlia Carrascal.
12: Una de les explicacions d'aquest augment és que els pares donen diners als fills perquè puguin comprar-se un pis. Ho explica RAC1, la vicedegana del Col·legi de Notaris de Catalunya, Raquel Iglesias.
13: Això es deu a la necessitat d'ajudar a molts joves i no tan joves a arribar a adquirir el seu habitatge. I una de les possibilitats és la donació o bé de diners per ajudar, no?, a complementar els diners que necessiten per adquirir el seu habitatge. I una altra part també són donacions pròpiament d'habitatges.
12: En canvi, les herències han anat a la baixa. L'any passat se'n van adjudicar 60.000, amb 230.000 euros de mitjana. L'explicació és que després de la pandèmia s'han reduït les morts. Segons l'informe, un altre document que ha repuntat són els testaments. L'any passat se'n van autoritzar 144.000, un 3% més que l'any anterior. I el que també creix és la compra d'habitatges, sobretot per part d'estrangers, que va arribar a màxims històrics. Van comprar més de 22.000 pisos a Catalunya, sobretot des de França, Itàlia i el Marroc.
1: I l'INE publica avui una altra dada. Les hipoteques per la compra d'habitatge ja superen de mitjana els 200.000 euros a Barcelona. És una xifra que no es veia des d'abans de la crisi financera i respon al fet que els preus dels pisos continuen disparats, Montse.
10: A Barcelona és on els préstecs per comprar un habitatge s'enfilen més, però segons l'INE, els catalans de mitjana per comprar-se un pis ja estan demanant als bancs 187.000 euros, que és un 7% més que un any enrere. El cost mitjà del préstec no ha deixat de créixer a Catalunya des del juny del 2024 i en diversos mesos ho ha fet amb augments per sobre del 10%. Tot i el preu dels pisos i l'encariment dels préstecs, la compra d'habitatges però no afluixa i aquest març s'han signat un 15% més d'hipoteques que el mateix mes de l'any passat.
1: I la Cambra de Comerç de Barcelona ha publicat una llista de 20 mesures per resoldre la falta d'habitatge. Entre aquestes mesures, més flexibilitat en els canvis d'ús de locals i oficines buides cap a habitatge o, per exemple, que es permeti convertir cases unifamiliars en cases de dos pisos, un per planta. La Cambra diu que són mesures necessàries perquè els propers 5 anys caldrà donar resposta més de 180.000 noves necessitats d'habitatge. Les 2:24, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil han desarticulat a Tarragona un entramat empresarial que subministrava material per grans plantacions de marihuana. Es feien passar per una companyia que venia productes per botigues de cultiu casolà, però la rebotiga ajudava altres organitzacions criminals en el cultiu i també el blanqueig de capital, Joel.
14: La policia va escorcollar el 21 d'abril 12 naus i domicilis a la demarcació de Tarragona i una seu de l'entremat a Granada. En l'operació van detenir 4 persones, dues d'elles eren els líders de l'organització. A més, van bloquejar-los els comptes i van requisar-los 800.000 euros en patrimoni i 240.000 més en efectiu. Tot i això, apunten que havien mogut fins a 80 milions d'euros mentre van estar en funcionament. El sotsinspector dels Mossos, Marc Ballón, explica que el cop ha sigut important perquè afecta els subministradors de les plantacions de marihuana i no l'esglaó més baix dels entremats criminals.
15: Si no taquem l'economia, si no intentem d'alguna manera contenir i l'Estat pot acabar frenant la infiltració d'aquestes organitzacions en el teixit econòmic, no hi haurà forma de poder revertir una part d'aquest narcotràfic que, per desgràcia, tenim arrelat aquí.
14: L'organització tenia dues comptabilitats, una pels productes que venien a botigues de cultiu casolà amb un menor marge de benefici i una altra per organitzacions criminals. En aquesta comptabilitat acumulaven milions que es redistribuïen dins del mateix entramat empresarial. La policia admet que al darrere hi havia algú amb uns profunds coneixements econòmics i no descarten que hi hagi noves línies d'investigació.
1: I creix el nombre de menors que fumen. Ja són un de cada 5. Tots consumeixen entre altres coses, cigarretes electròniques. Els vapejadors són la seva opció preferida per diversos motius. D'una banda, perquè els atrauen els gustos sovint de fruites, i de l'altra, perquè ho veuen inofensiu. Ho conclou l'última enquesta de la Setmana Sense Fum d'aquest any, que apunta que el grup que més fuma és el de joves de 19 a 24 anys. Ho fa un de cada 3, Eulàlia.
12: 2 de cada 3 fumadors ho han intentat deixar, però no se n'han sortit. Per intentar frenar el consum de tabac, 8 de cada 10 enquestats opinen que s'haurien de pujar els preus de les cigarretes i 7 de cada 10 creuen que s'hauria de prohibir fumar a les terrasses. Ara bé, els fumadors s'hi oposen i consideren que s'haurien de fer més campanyes de sensibilització. El coordinador del grup d'abordatge al tabaquisme de Canfic, el metge Joan Lozano, explica a RAC1 que això no serveix de res.
16: I això ja s'ha demostrat que no és cert. Realment, en els països on ha millorat el número de fumadors o ha disminuït aquest número de fumadors ha sigut on s'han fet lleis protectores com les que pensem que s'han de treballar a nivell estatal i també a nivell de Catalunya.
12: Un de cada 6 enquestats fuma. En canvi, els joves de 19 a 24 anys, la xifra és el doble. Un dels motius d'aquest augment és que les empreses de tabac posen ara el focus en la gent jove, sobretot en les noves maneres de fumar, com ara els vapejadors.
1: I els refugis climàtics arriben per primera vegada a tots els municipis de l'àrea metropolitana de Barcelona. N'hi haurà 319, són 75 més que l'any passat, això sense comptar Barcelona o l'àrea que té la seva pròpia xarxa.
12: Aquest any hi haurà 190 refugis interiors, com centres cívics, biblioteques, museus o poliesportius, i 130 d'exteriors, com ara parcs i piscines públiques. Són un 30% més d'espais que l'any passat. D'aquesta manera, pràcticament 9 de cada 10 persones en tindran un a menys de 10 minuts caminant. Dels interiors, 7 de cada 10 estaran oberts entre setmana a l'agost, una 60ena els dissabtes i una 40ena els diumenges. Ara bé, si s'hi sumen els refugis exteriors, que sí que estaran oberts durant tot el mes, la xifra puja. D'aquesta manera, un diumenge d'agost, per exemple, es podrà accedir a més de la meitat dels refugis i entre setmana a 9 de cada 10.
1: I justament la calor continua marcant avui el temps.
17: Instituts Odontològics t'ofereix una altra manera d'entendre l'odontologia i també aquest espai.
1: Les temperatures s'estan tornant a disparar i arriben els 30 graus també a la costa, Bel.
18: Sí, és el cas de Barcelona, on ja ahir i també diumenge vam arribar als 30 graus, però en general a la costa es queden més frenades. Hi ha alguns sectors de la Costa Brava, per exemple, en què estem per sota dels 25 graus, però a la que saltem ja cap al prelitoral, les temperatures es disparen, s'acosten ja als 35 en alguns sectors del Priorat, de la Vall de l'Ebre, és cap aquí i també cap a la Plana Lleida, on serà fàcil que les properes hores arribem als 35 o 36 en conjunt a l'interior del país, entre els 30 i els 32, 34. Calor intensa, amb només alguns núvols alts que deixen doncs, el cel una mica entrenyinat, creixen alguns núvols, apareixen alguns núvols decoratius en alguns sectors de muntanya del nord del país, però de precipitacions, un dia més, no se n'esperen enlloc.
19: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900 131 002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
1: El Festival Sons del Món desplegarà una trentena de concerts aquest estiu a Roses. Entre els caps de cartell hi haurà Pablo Alborán, que inaugurarà el festival.
20: No tengo dos caras, no juego con la verdad. Si quisiera lo que ves en lo
1: que... Fangoria.
20: Lo que...

0: l'Alexandre Busto, que actuarà al costat de gossos.
1: Dóna'm força per cridar.
0: I els Amics de les Arts, que pujaran a l'escenari amb Blaumut i Ramon Miravet.
2: Parlim d'aquells mons llunyans, de les espècies per catalogar.
0: Altres noms que trepitjaran el festival seran Rosana, Niña Pastori, Sergio Dalma, Su i la banda d'homenatge Queen God Save the Queen. En total, una trentena de concerts, com dèiem, que es podran veure del 25 de juliol al 21 d'agost. El que fa la programació dels cellers de la Veu Empordà, allà hi seran Quim Mas Ferrer i Manu Guix. Les entrades es poden comprar al web sonsdelmon.cat.
3: Amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
0: En punt dos quarts de tres, Alexia Putella s'ha acomiadat aquest migdia de la seva etapa com a blaugrana en un acte al Camp Nou. Ha fet acompanyada dels 38 títols aconseguits amb el Barça i de 400 convidats, Xavi.
4: Sí, persones que han estat importants durant els 14 anys que ha estat al club, emocionada en molts moments, sobretot convençuda que tanca la millor etapa de la seva vida. Finalment, la capitana se'n va, aquella jugadora que va arribar del Llevant ara fa 14 anys i que ha canviat el Barça femení, convertint-se en símbol d'una revolució futbolística, però també social.
3: A RAC 1, 14-15.
5: Dilluns vaig anar a casa meva àvia a portar-li la medalla i a celebrar-ho, i li vaig dir, no? I llavors em va posar a plorar i em va dir, ai, però llavors ja no podràs venir tant, no sé què. I allà va ser el moment que em vaig donar compte. Dic, iaia, dic, és que no és lo normal estar 14 anys amb aquesta exigència i amb aquesta constància. Dic, és que hem tingut molta sort, som unes privilegiades, i jo per sort he pogut estar 14 anys a casa nostra, en el club que sempre hem sentit, i poder-me buidar. Ha estat un privilegi poder-me buidar. Mai imagines un final perfecte, però si l'haguessis d'imaginar, era aquest.
4: És la gran protagonista del dia. Alexia Putellas ha recordat la conversa amb la seva àvia de fa tot just dos dies, quan li va explicar que marxava del Barça i en feia una lectura positiva. Privilegiada, diu, de poder-se buidar al club de la seva vida, on s'hi ha estat 14 anys al màxim nivell i on ha liderat aquest gran canvi de l'esport femení dels últims anys. Amb ella a l'equip s'han guanyat les primeres Champions i s'ha omplert el Camp Nou, que encara avui té el rècord d'assistència en un partit entre equips femenins. Clara Rodergues, bon dia.
6: Bon dia, Xavi.
4: La capitana s'ha acomiadat del Barça en un acte institucional al Camp Nou en què hi han assistit gairebé 400 persones.
6: I que dura prop d'una hora sobre la gespa de l'estadi on Alexia havia somiat jugar, tot i que en el seu moment semblava impossible, i ho va aconseguir omplint-lo, sentint com corejaven el seu nom i fent la celebració del gol amb reverència a la graderia, que ja s'ha convertit en icònica. Alexia ha explicat que podria haver seguit un any més, però que el fet de veure que l'equip pot seguir competint sense ella l'ha ajudat.
5: Has complert l'objectiu, era el que volies. No et quedis estancada o agafada al que ja has aconseguit.
7: Tens encara aquesta sensació?
5: Seguia sentint que podia portar tot això, però quan ho poses a la balança no pots normalitzar tot això. Llavors això també va fer em va fer sentir que era el moment perfecte ara mateix, per tot com ha estat aquest any i també per sentir que l'equip seguirà tirant.
6: Moment perfecte també per no esgarrar tota la història.
5: És normal, és la decisió més important de la meva vida, però com deia en el vídeo, parlar amb l'exigència que tinc a mi mateixa, amb el rendiment, i això barrejat amb la part emocional, que és el Barça per mi, per tota la meva família, el que sentia era que tot el que fos continuar podia desdibuixar aquest camí que hem creat, no?
6: Una Alexia ha dit plena d'amor, ahir estava buida i amb molt dolor, però avui plena d'amor i molt emocionada al llarg de tot l'acte, ha reconegut que no sap on marxarà, que ho decidirà aquest estiu, però el que sí que té clar és que enlloc viurà el que ha viscut al Barça.
5: Jo sé que això és el millor que m'ha passat a la vida. Evidentment em trobo bé físicament, seguiré la meva carrera, però el millor que m'ha passat a la meva carrera ja ha passat i ha estat això. I estic superconvençuda, sé que allà on vagi, que encara no ho sé, i tinc un estiu per davant per prendre decisions, però tot això és insubstituïble i sempre formarà part de mi com la millor etapa meva de la meva carrera.
6: A l'acte han acompanyat familiars, companyes d'equip, staff, membres de la junta directiva com Joan Laporta, Rafa Juste, Xavi Puig, exjugadores o una persona vital en la seva carrera, Xavi Llorenç, qui va fitxar el 2012 quan jugava al Llevant. La capitana ha recordat una frase que li va dir.
5: Et vull donar les gràcies perquè res de tot això hagués passat si ell no hagués aparegut. Tu sabies que estàvem en un moment difícil a la família i me'n recordo allà al bar de la cantonada de casa del pis on vivíem a Mollet. Vam parlar moltes coses, no? Però me'n recordo una de les frases que va ser pots marcar un abans i un després i pots fer coses impressionants. Jo,
7: no t'ho creies.
5: En aquell moment, 2012, em va dir, seràs un emblema del club. Però convençut, en aquell moment, aquella frase, ara la penso i dic, no li vaig fer ni cas d'això.
6: Doncs no s'equivocava, no. Xavi Llorenç. En acabar, totes les jugadores han sortit a la gespa per fer-se fotografies amb ella, mantejar-la i abraçar-la. Vicky López, Patri, Cata o Serra Jordi han estat algunes de les companyes més afectades, especialment les joves, que sempre han destacat el paper d'Alexia dins del vestidor per ajudar-les a fer el seu camí. D'elles, Alexia ha dit que es menjaran el món. Aquesta tarda, a les 7, Barça-Reial Societat, l'últim partit d'Alexia amb el Barça, perquè diumenge en quedarà una a camp del Madrid Club de Futbol, però la capitana ja no el jugarà. Serà el comiat davant l'afició al Johan Cruyff, a qui s'espera que li dediqui unes paraules.
4: I que explicarem, lògicament, aquesta nit al Tu Diràs. Gràcies, Clara.
6: Fins ara.
4: I comiat d'Alexia a banda. Avui també destaca la cursa electoral a la presidència del Madrid, amb actes dels dos candidats, l'actual president, Florentino Pérez, que presentarà aquesta tarda la seva candidatura, mentre que Enrique Riquelme ja ha explicat fa poca estona els detalls del seu projecte social. Jaume Montero, bon dia.
8: Bon dia. Un macroprojecte que inclou reformular la ciutat esportiva de Valdebebas per convertir-la en la ciutat dels socis, amb hotels, zona infantil, auditoris, piscina, restauració, pistes de pàdel, entre d'altres instal·lacions. Una ciutat recreativa del Real Madrid. També ha anunciat mesures per millorar les prestacions dels socis no abonats, una agència de viatges del club, recuperar el torneig Santiago Bernabéu i la creació del defensor del soci. A banda d'aquest macroespai i altres mesures, també ha destacat que reduirà el 50% la quota de soci, que ara mateix és de 180 euros.
9: No se le ha dado al socio nada en 20 años, al menos. Cuando hay un nivel de gasto general, no deportivo, tan alto, yo creo que hay que hacer un guiño mínimo al socio, por lo tanto, un 50% de descuento de la cuota del socio hasta que no volvamos a ganar la Champions. Yo quería el 100% y el equipo me va limitando porque creo que es un impacto de 15 millones, en este caso de 7 millones en las cuentas del club.
8: I dues novetats més, un pabellón nou per l'equip de bàsquet.
9: Otro pabellón. Está bien que el Real Madrid de baloncesto tiene que tener un centro de 15.000 personas y donde además se hagan todo tipo de eventos, incluido conciertos. Ahí sí, no creeremos molestar a nadie.
8: Y obrir el Santiago Bernabéu a l'equip femení.
9: Vemos que el Real Madrid femenino está creciendo. Vamos a aumentar la capacidad en este proyecto del estadio de Don Alfredo Di Stéfano a 20.000 espectadores. Modernizar. ¿Y por qué no invitar al Real Madrid femenino a jugar muchos de sus partidos importantes en el Santiago Bernabéu?
4: Són les novetats en l'àrea social. Els propers dies també haurà d'explicar el seu projecte esportiu, tot i que ja ha donat pistes en les diverses intervencions a mitjans els últims dies.
8: En una entrevista a la COPE aquesta nit passada, per exemple, confessava que de les dues estrelles internacionals que tenia fitxades, una juga a la selecció espanyola.
10: Si yo soy presidente del Real Madrid...
11: ¿Son dos españoles?
10: Habrá un jugador del Real Madrid...
11: En el Mundial.
10: Que habrá jugado el Mundial.
11: Está en la selección española y no juega en el...
10: Ya con la selección española, claro. No es...
11: A ver si es la Ming. No,
10: a ver, bueno, oye, hay muchos.
8: Riquelme també ha assegurat que té tancat el director esportiu i un entrenador, del qual ha detallat que té equip i que mai no s'ha assegut a la banqueta del Real Madrid. Són les pistes que ha donat. També va dir la seva sobre el cas Negreira, també ho ha fet aquest matí. El Madrid diu que fa tard en la seva denúncia contra aquest cas, però quan existia el projecte de la Superliga no s'hi van posar per no molestar el Barça. I també es va ficar en un jardí amb una metàfora.
12: Cuando queda a cenar con sus amigos, ¿siempre paga usted o van a escote?
10: Si hay mujeres, siempre pagan los hombres. Lo siento.
8: Bé, Riquelme ha assegurat que té les enquestes que fa el seu equip demostren una tendència que li permet ser optimista i li ha tornat a reclamar al president blanc, a Florentino Pérez, que accedeixi a fer un debat.
4: Doncs 10 dies curta, però vaja, serà intensa, segons com, i sentint el que expliquen els candidats. Lògicament, les eleccions a la presidència del Madrid acaparan tota l'atenció, però avui, Gemma, també és notícia Fede Valverde, que ha parlat per primera vegada d'aquell incident amb Tchouaméni de fa unes setmanes.
8: Sí, de les conseqüències de la seva baralla amb el migcampista francès.
13: Como te digo, bueno, hay veces que hay que pasar estos mini obstáculos dentro del fútbol, de la vida. Uno aprende a crecer, a madurar como persona y bueno, todo esto me va a llevar a ser capaz un mejor capitán en los próximos años.
8: I mentrestant Vinícius ha parlat del seu futur, no té pressa per renovar, té un any més de contracte i també ha parlat de Lamine, tot plegat a un canal de YouTube del Brasil.
7: Parlar d'un jugador del Barcelona sempre és complicat, oi? Hem d'admirar els jugadors que tenim al camp. Tothom ha de pagar una entrada per veure els millors jugadors i Lamine és un d'aquells que la gent paga una entrada per veure el jugar. Quan sortim al camp ens volem guanyar l'un a l'altre, però després del partit ens donem la mà i cadascú va pel seu camí. Sé del cert que ell admira jugadors del Real Madrid.
14: Que ell admira jugadors del Real Madrid.
4: Doncs paraules de Vinícius sobre Lamine. Nosaltres també posem ara l'ull a la informació del Barça. Per parlar dels moviments a despatxos per reforçar la plantilla de la propera temporada, Àlex Pintanel, bon dia.
15: Què tal, Xavi? Bon dia.
4: I en aquest sentit s'intensifiquen les negociacions per Anthony Gordon.
15: Un nom que vam avançar aquí a RAC1, ara farà pràcticament un mes. Podríem dir que les negociacions per l'internacional anglès, que per cert anirà al Mundial, progressen adequadament i, de fet, Gordon va ser un dels principals motius del viatge de Deku, Boyan i Joao Amaral a Londres a principis d'aquesta setmana. El Barça ja sap de primera mà, i això és molt important, que a Gordon l'il·lusiona i molt jugar al Camp Nou. I aquesta és la gran carta dels blaugranes. La competència, però, serà ferotge i Liverpool i especialment Bayern també el volen. El Newcastle ja té assumit que el futbolista marxarà aquest estiu i l'ha taxat en aproximadament uns 85 milions d'euros, una xifra que ara mateix el Barça no vol assumir. A partir d'aquí veurem com evoluciona la negociació que ja està en marxa, que ja està oberta amb el Newcastle. La banda de l'extrem, el nou, és l'altra posició prioritària que vol reforçar la direcció esportiva, tal com vam explicar ahir, i a l'aeroport del Prat, Deku, després de tornar a Londres, no va negar els moviments per João Pedro, però tampoc va tancar-li la porta a Julián Álvarez, que té el Barça com a primera opció si acaba marxant de l'Atlético.
16: De momento no podemos decir nada. Hay muchos jugadores que hablamos un poco su entorno para ver qué va a pasar.
17: ¿Creéis que el Chelsea estaría dispuesto también a negociar?
16: No lo sé. La verdad es que no hemos hablado de momento con los clubes. Estamos trabajando.
17: ¿Y Julián también es una opción, Deco?
16: Ya veremos.
17: ¿Julián también es una opción, Deco? Simplemente en esa club todavía no habéis podido hablar, pero no sé si habéis podido hablar con el entorno de João Pedro. ¿A él le apetece, le gustaría la opción del Barça?
16: A ver, nosotros, yo conozco bastante el entorno de João Pedro, pero no es el tema este.
17: ¿Y no hay que cerrar puertas a Julián tampoco, Deco?
16: A ver, no, estamos empezant.
4: De fet, dia intens ahir a les arribades de la Terminal 1, perquè just abans d'aterrar Deku també va aparèixer a l'aeroport del Prat Àlex Remiro.
15: Sí, casualitats de la vida. El porter de la Reial Societat, a qui s'ha vinculat amb el Barça al llarg d'aquesta temporada, està de vacances després que Luis de la Fuente no el convoqués pel Mundial. Remiro diu que no tanca les portes a ningú.
18: En la vida hay que ser claro siempre y no hay que cerrar puertas a nadie, pero sé dónde estoy, sé lo que quiero y ahora quiero desconectar, vacaciones y que España gane el Mundial y que disfrutemos todos.
4: Mirant cap a futur, també hem de parlar del Camp Nou i de la Champions, perquè el govern espanyol avala la final de la Lliga de Campions del 2029 al Camp Nou.
15: Aquest era un requisit previ, indispensable. UEFA va anunciar a l'octubre que Barcelona o Londres acollirien la final de la Lliga de Campions de 2029. El Consell de Ministres va aprovar la sol·licitud de la Federació Espanyola i a partir d'aquí UEFA decidirà en l'executiu del 15 de setembre entre l'Spotify Camp Nou o Wembley. El govern espanyol també va recolzar a Bilbao, que opta a organitzar la final de la Champions femenina de 2028. A Sant Mamés, per cert, va ser on el Barça, precisament davant el Lió, com dissabte passat, va conquerir la seva tercera Copa d'Europa.
4: I abans de passar pàgina de Barça, Àlex, sentirem un document d'Eric García.
15: Sí, el defensa de Martorell va visitar ahir l'equip genuïn del Barça i els va regalar un exemplar del llibre Relats Solidaris, escrit per periodistes i amb el pròleg del mateix Eric, que es mostrava feliç i orgullós per la seva convocatòria pel Mundial i també per la quantitat de blaugranes que l'acompanyaran.
19: És el punt i final d'una temporada que ha sigut molt bona, no? I doncs tant de bo podem tornar i parlar d'aquí un mes i dir que som campions del món. La feina s'està fent molt bé aquí, al club. Som 8 i jo crec que bueno, el Gerard, el Bernal també hi podien haver estat. Així que bueno, crec que parla molt bé, com dic, no? La feina que està fent el club i òbviament que el seleccionador confia en nosaltres, està clar.
4: Doncs paraules d'Eric García. Àlex, gràcies.
15: Adéu, bon dia.
4: Amb Remiro i Eric García parlant d'aquesta convocatòria de la selecció espanyola per anar al Mundial d'Amèrica del Nord. De fet, avui estem pendents d'una altra llista de convocats, en aquest cas la dels Països Baixos. Albert Bassas, bon dia.
20: Bon dia.
4: I ja la tenim, de fet, en presència blaugrana, aquesta llista de Koeman.
20: Sí, amb la inclusió de Frenkie de Jong. Fins ara eren 13 els blaugranes convocats. Amb de Jong, per part del combinat de Ronald Koeman, s'eleva, per tant, a 14 la nòmina de blaugrana blaugranes i a l'espera que Araujo, per exemple, si va amb l'Uruguai, doncs pugui elevar encara més aquesta nòmina a 15 a la llista xerrua, però no la coneixerem fins dilluns que ve, 1 de juny, una llista orange potent amb noms com Van Dijk, Gapco, Dumfries o Justin Kluivert. Ahir es va donar a conèixer la del Marroc, una de les seleccions cridades importants en aquest Mundial, era Posre Gragui, ara amb Mohamed Ouahabi com a entrenador, que ja va donar aquesta llista amb alguna sorpresa, com la inclusió del jove extrem Ayoubé Aymaimouni, català, nascut a Vic, tot i que des de fa uns anys ha fincat a Alemanya, fins fa 4 dies jugador del filial del Hoffenheim i des d'aquest passat mercat d'hivern jugador de l'Eintracht de Frankfurt. Aymaimouni, que no serà l'únic català amb el Marroc, perquè també ha entrat a la llista, aquesta ja de forma més esperada, l'agrenc Ismael Saibari, migcampista del PSV Eindhoven, que acumula una trentena d'internacionalitats i que ve de tenir un rol força protagonista, sense anar més lluny, a l'última Copa d'Àfrica. Ells encapçalaran una llarga llista també de noms a seguir, igual que els que han tingut algun pas per la Lliga Espanyola, o que encara hi són directament, com el jugador del Girona, Zedine Unahi, el Bètic Amrabat, els ex del Barça, Xavi Riyad o Munir, Brahim del Madrid, Achraf Hakimi, ara al París, o el propi Bounou, exporter del mateix Girona. Llista de Marroc que vam descobrir el mateix dia que la selecció dels Estats Units, que dirigeix Mauricio Pochettino, també va donar la seva, igual que va fer el Panamà de l'ex blaugrana Thomas Christiansen.
3: 14-15.
4: Coses parlem ara de l'Espanyol, amb la Lliga ja acabada i la permanència assegurada. L'equip blanquiblau i Monchi treballen en el projecte de la temporada que ve. En les últimes 24 hores s'han anunciat dues renovacions. Ahir va ser la de Manolo, o la continuïtat, més ben dit, de Manolo, i avui ha estat així la renovació d'un dels capitans, Leandro Cabrera, que amplia el seu contracte un any més. Martí Aguilar, bon dia.
1: Bon dia, Xavi. L'Ele Cabrera renova fins a 2027. Ho fa després de superar amb escreix la quantitat de partits necessària per a la renovació automàtica el seu contracte. Aquesta temporada ha jugat 37 dels 38 partits de Lliga. Només es va perdre l'anada contra el Girona per lesió. En aquests 37 partits no l'han canviat ni una sola vegada. Els ha jugat tots sencers, acumulant 3.330 minuts, una peça més que fonamental dins l'esquema de Manolo. Cabrera ha dit que és un honor vestir la samarreta de l'Espanyol un any més i ha donat les gràcies a l'afició pel seu suport incondicional.
21: L'afició ha estat moltíssim amb nosaltres. Obviamente lo fácil era estar en la primera vuelta, pero en la segunda la verdad que siguieron acompañando y, como muchas veces lo digo, con horarios espantosos que nos han dado. Y siempre rondando las 30.000 personas en casa, desplazándose, siempre agradecidos y siempre en deuda con toda esta gente.
1: També s'han recordat de Frank Garagarza, a qui ha agraït la feina d'aquests 3 anys a la direcció esportiva. Així doncs, el central uruguaià seguirà liderant la defensa blanquiblava com a mínim una temporada més. Una temporada la propera que il·lusiona l'Espanyol i que, en tal com ha dit Cabrera, s'espera un projecte ambiciós.
22: Creo que debemos representar muy, muy bien lo que es el barrio de Vallecas, nuestra gente, nuestra afición, las gradas que vemos cada día que vamos a jugar en casa y simplemente con eso y mantener nuestro fuego, nuestra identidad, todo lo que nos ha traído hasta aquí, creo que será acertado.
4: És el tècnic del Rayo Vallecano, Íñigo Pérez, abans de la final de la Conference League d'aquest vespre. Els madrilenys escriuen un dels capítols més importants de la seva història, el de la primera final continental. Serà a les 9 del vespre quan s'enfrontarà al Crystal Palace a Leipzig. El Rayo ha acabat 8è a la Lliga, el Crystal Palace 15è a la Premier, i per tant les seves opcions de jugar a Europa la propera temporada passen per aquest vespre. Qui guanyi, a més del títol, també s'assegurarà una plaça per l'Europa League. Aquesta final de la Conference League entre el Rayo i el Crystal Palace començarà a les 9, com dèiem, i la podreu seguir en directe a RAC+1 des de mitja hora abans. Ara passen 3 minuts a 3 quarts de 3. Anem a la resta del futbol.
20: Per dir que Eder Sarabia ha anunciat que deixa l'Elx només 4 dies després de salvar-lo del descens. Tot i tenir un any més de contracte, el tècnic basc marxa després de 2 temporades, pujant l'equip a primera i ara mantenint-lo, i segons ha assegurat en roda de premsa, per carregar piles i prendre's uns mesos de descans. Per tant, deixant totalment oberta la possibilitat de no entrenar la temporada que ve i prendre's un temps sabàtic. Ara bé, Sarabia no ha estat l'únic que s'ha acomiadat de l'Elx avui. Minuts més tard, també aquest migdia, el migcampista Aleix Febas ha anunciat que no renova i tot apunta que fitxarà pel Celta. A segona, en canvi, l'Albacete sí que ha renovat el seu entrenador, Alberto González, fins al juny del 2027. I encara a les banquetes, la Premier ha anomenat Mikel Arteta com a millor entrenador de la temporada després d'haver guanyat la Lliga amb l'Arsenal.
3: 14-15.
0: El que vull és un menú amb verdures de temporada o recuperar una bici vella. El que vull és un instrument adaptat o recuperar un paisatge. Demà serà un país que es construeix des del bé comú. Cada projecte, cada persona compta per tal de construir junts el demà que volem avui. Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030. Govern d'Espanya.
2: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
5: ¡Valorado!
2: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
5: 100% asegurado.
2: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
23: ¿Sabías que aquí nació el castellano?
24: ¿En serio? ¿Aquí?
23: Sí, en este monasterio.
24: Y yo pensando que era una excursión más.
23: Si estos muros hablasen...
24: Es muy fuerte pensar que todo empezó aquí.
23: Sí, La Rioja siempre sorprende. La Rioja, el arte de las pequeñas cosas.
25: Gobierno de La Rioja.
26: This is Moscow.
4: Ara passen 5 minuts de 3 quarts de 3. Aparquem el futbol, obrim pàgina poliesportiva parlant de bàsquet perquè avui ens hem de fixar en la penya que arribarà al play-off de l'ACB en plena forma. Encara queda un partit per jugar, però l'equip de Dani Miret suma 5 victòries consecutives. Albert Pedrol, bon dia.
27: Hola, Xavi, bon dia. L'última és la que va aconseguir ahir en la segona meitat del partit suspès contra l'Unicaja. Guanyava de 20 abans de començar i va acabar guanyant de 21. De moment ja sap que no podrà ser cap de sèrie al play-off pel títol, però encara no sap el seu rival als quarts de final. Podria ser el Barça, el Múrcia o el València. L'entrenador Dani Miret reconeix que s'estan preparant per qualsevol dels tres escenaris i afegeix que toqui qui toqui el Joventut està preparat per fer mal a qualsevol.
28: L'equip tècnic ja està començant a preparar i anticipar possibles rivals i coses amb les que ens sentim més còmodes, no?, amb cada rival. No és el mateix jugar contra el València que contra el Múrcia i no és el mateix jugar contra el Barça que contra el València. Si la penya està bé, competirem. A disfrutar molt d'aquest play-off perquè crec que ho farem molt bé.
27: La penya juga divendres a la pista del Girona, el València contra el Gran Canària i diumenge té partit endarrerit contra el Barça. Si guanya tots dos, el rival dels de Dani Miret seria el Múrcia. Si no és així, llavors el rival serà el Barça o podria ser fins i tot el València.
4: Un Barça que s'està jugant la condició de cap de sèrie a la posttemporada, però ara mateix, Pedrol, la preocupació és una altra, els despatxos.
27: Sí, perquè Xavi Pascual manté la decisió de marxar del Barça a final de temporada per posar rumb a Dubai, però això no és tot perquè el club també estudia fer una revolució a la cúpula esportiva. Tot apunta que Juan Carlos Navarro i Mario Bruno Fernández deixaran els seus càrrecs, malgrat ser els responsables, els arquitectes, de dibuixar les línies mestres del projecte. De fet, el club ja s'ha posat en contacte amb altres opcions per ocupar la direcció esportiva. Sobre la pista, a l'ACB el Barça és quart, però avui baixarà fins a la cinquena posició si el Baskonia guanya el Real Madrid en el partit que tenen pendent tots dos equips a les 9 del vespre a Madrid. I mentrestant, a l'NBA, els Oklahoma City Thunder s'han avançat a les finals de la Conferència Oest. Aquesta matinada, els vigents campions han derrotat de 13 punts al San Antonio Spurs i estan a només una victòria de la gran final, on ja els espera els Knicks de Nova York.
4: Doncs s'allunya aquesta possibilitat de repetir la final de fa 27 anys. Ahir explicàvem que els Knicks no són en una final de NBA des de fa tota aquesta pila d'anys i justament aquella vegada el rival va ser San Antonio Spurs. Parlàvem de bàsquet, ara ho fem de tenis. Barça, s'estan jugant partits de la segona ronda a Roland Garros amb Rafa Hodder com a protagonista.
20: Un Hodder que en els propers minuts s'enfrontarà a l'australià Duckworth. Serà un dels partits destacats, sens dubte, de la jornada, igual que el de Novak Djokovic, que s'enfrontarà avui al francès Valentin Royer. La participació espanyola la completa en Pablo Carreño, que jugarà contra un altre australià, Tanasi Kokkinakis, i el malagueny Alejandro Davidovich, que ja ha jugat aquest matí el seu partit contra l'argentí Tirante i que ha quedat eliminat en 4-7. S'havia imposat Davidovich en el primer per 6-4, però després li han capgirat el partit, 7-6, 6-1 i 6-3. Tot això sense oblidar que avui també juga el portuguès João Fonseca contra el croat Primic, el noruec Casper Ruud contra el serbi Medvedović o l'alemany Xaixes Berev davant el txec Matxa. Això pel que fa al quadre masculí, mentre que el femení, totes les mirades estaran posades avui en la catalana Marina Bassols, la blanenca, en el seu primer Roland Garros, també jugarà aquesta tarda segona ronda contra la vuitena cap de sèrie, la jove tenista russa Mirra Andreeva. I qui ho fa just ara contra una rival també complicada és Caitlin Quevedo, jugadora canària, tot i que nascuda als Estats Units, s'enfronta a l'ucraïnesa Elina Svitolina i de moment Svitolina domina clarament. Ja s'ha apuntat al primer set per 6-0.
4: Les grans proves esportives que tenim en marxa aquests dies. L'altre és el Giro d'Itàlia i en aquesta situació, Jonas Vingegaard ha deixat pràcticament sentenciada la cursa quan encara falten 5 etapes per disputar-se, Gemma.
6: Avui s'està disputant la 17a etapa, ara mateix de mitja muntanya, 202 quilòmetres entre Cassano d'Adda i Andalo, amb 3 ports de tercera categoria. Tenim a Remy Cabanya, francès del grup Am Escapat. A 2 minuts hi trobem un grup de 30 corredors amb Enric Mas i David de la Cruz, entre d'altres, i a 5 minuts ja roda el pilot. Falten 90 quilòmetres que s'acabaran en pujada cronometrada a l'Andalo Lever. Ahir Vingegaard, com deies, va aconseguir la quarta victòria d'etapa en aquest Giro. En final, el Port de Cadí de primera categoria es va imposar en solitari després d'un atac a 7 quilòmetres de meta i amplia l'avantatge a la general. Ara té més de 4 minuts respecte a l'austríac Félix Gall, que ara mateix és segon.
4: I, Gemma, què ens falta per saber?
6: Que el Club Natació Catalunya i l'Atlètic Barceloneta comencen a disputar avui una final inèdita entre equips de la Lliga Espanyola pel títol de la Supercopa Femenina en una eliminatòria que atorgarà a tots dos la possibilitat d'estrenar el seu palmarès continental. Serà la primera vegada des de la creació d'aquest torneig, la temporada 99-2000, que dos equips catalans s'enfronten pel títol. Serà doble partit avui a 9:15 l'anada i la tornada el dia 3 de juny. Serà també la segona vegada que un equip català guanyi el títol després que l'aconseguís el Club Natació Mataró l'any 2016. A les 9, també avui es juga l'anada de la final de la Lliga Femenina entre el Sant Andreu i el Mataró. En hoquei patins, el Barça va guanyar ahir 5-3 al Noia i ja és semifinalista de l'hoquei Lliga. Ara s'enfrontarà a l'Igualada. L'altra semifinal la disputaran a Liceo, campió de la fase regular, i el Calafell, que va eliminar el Reus Deportiu als penals. I en atletisme, Pol McGrath forma part de la preselecció espanyola de marxa pels propers europeus d'atletisme, que s'han de disputar a Birmingham el mes d'agost, aquest mateix estiu. La nova prova de marató, que substitueix els 35 quilòmetres, per cert, comptarà amb Raquel González, la veterana del grup, amb 36 anys, que ha estat 23 vegades internacional, amb experiència en grans cites, i també compta en el seu palmarès amb una medalla de plata a Múnich l'any 2022.
4: Ara falten 3 minuts i mig perquè siguin les 3. Una pausa i de seguida ens actualitzarem, però també un recordatori. Avui es juga la segona final continental, Rayo Vallecano contra el Crystal Palace a les 9 del vespre, i que podreu seguir en directe a RAC+1 des de mitja hora abans. Per tant, a partir de 9:15. El que dèiem, una pausa i tornem.
7: Hi ha llocs que senten. Montsant Benet és pau, és història, és emoció. Gaudeix de la seva gastronomia, de les històries del monestir i del confort de l'hotel. Respira calma, temps i emoció. I ara, reservant a l'hotel, t'obsequiem amb una visita al monestir. Montsant Benet, vine a sentir.
8: Tiri, tiri, tiri. Aprofito que som a RAC1 per recomanar-te l'assegurança de salut de Línia Directa, amb accés directe als millors metges especialistes, als millors hospitals i a la tecnologia diagnòstica més avançada amb menys esperes. Directament. Des de 19,90 euros al mes i sense copagaments. Truca al 917-700-700 o vine a directe a liniadirecta.com.
9: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... I tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
10: En aquell moment vaig veure la meva vida passar... I havia de viure més?
11: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i...

0: Els de Fórmula 1 condueixen cada dia. Audi Revolut Fórmula 1 Team recomana BP Ultimate amb tecnologia Active per arribar fins a 840 km més lluny l'any. Comparat amb combustibles bàsics i basat en un ús continuat de 13.000 km, els beneficis poden variar. Informa't a ibp.es.
1: Securitas Direct és ara Verisure, com ja se'ns coneix a la resta del món. Una companyia global amb 30.000 professionals en 18 països que desenvolupa la seva pròpia tecnologia exclusiva a l'avantguarda del mercat i amb més de 35 anys d'experiència en el sector de la seguretat. Avui, unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
2: Són les 3. Actualitzem la informació. A punt de començar la nova reunió al Departament d'Educació entre la Conselleria i els sindicats de mestres i professors. Els docents esperen que el departament els millori la proposta d'augment salarial que els va fer ahir i que això serveixi per acabar amb les mobilitzacions al sector. Anem en directe a la Conselleria, Udal Martínez.
3: A punt aquesta nova trobada, la cinquena ja en l'última setmana i la segona consecutiva. En aquests moments, els portaveus de les entitats, dels sindicats que convoquen les vagues, estan atenent a la premsa i de seguida entraran en aquesta reunió. Això després que ahir les dues parts admetessin que van acostar posicions, després que el departament els proposés un nou augment de sou lineal per tot el professorat. Els sindicats, però, creuen que la proposta encara és insuficient i esperen poder-lo negociar a l'alça en aquesta reunió que es farà aquesta tarda. Tot plegat, mentre continuen les afectacions per aquesta vaga nacional que hi ha avui. Milers de docents continuen tallant aquesta hora l'AP7 a tres punts diferents, a Torredembarra, Granollers i a Girona, i també l'A2 a Lleida.
2: Estarem molt pendents, doncs, d'aquesta reunió al llarg de la tarda, també dels talls que hi ha a aquesta hora a l'AP7 i l'A2, també de les novetats al voltant del cas Leire Díez. El jutge Santiago Pedraz situa Santos Cerdán com a impulsor d'aquesta trama creada per fer descarrilar les investigacions a càrrecs del PSOE o persones del seu entorn. Per això l'ha imputat avui, juntament amb Leire Díez, o l'exconseller del PSOE i de la Junta d'Andalusia, Gaspar Zarrias. Però ni aquestes novetats ni el sumari del cas Plus Ultra han fet canviar d'opinió. Pedro Sánchez continua decidit a esgotar la legislatura.
4: Yo no resto importancia ni gravedad a la investigación que se está realizando, pero también con la misma claridad le digo que en el momento en el que surjan nuevas informaciones sobre cuestiones que afecten a actividades o actitudes irregulares, pues el Partido Socialista actuará con contundencia como siempre hemos hecho.
2: Pedro Sánchez també manté tota la confiança. José Luis Rodríguez Zapatero ho ha dit a la roda de premsa que ha fet a Roma després de reunir-se amb el papa. Esports, Alexia Putellas marxa del Barça convençuda que tanca la seva millor etapa.
5: Ho ha dit en l'acte de comiat que s'ha fet al Camp Nou, envoltada dels 38 títols que ha guanyat com a blaugrana. Diu que encara no sap on jugarà la propera temporada, però allà on sigui no podrà igualar el que ha viscut els últims 14 anys.
6: Jo sé que això és el millor que m'ha passat a la vida. Evidentment, em trobo bé físicament, seguiré la meva carrera, però el millor que m'ha passat a la meva carrera ja ha passat i ha estat això. I estic superconvençuda. Sé que allà on vagi, que encara no ho sé, i tinc un estiu per davant per prendre decisions, però tot això és insubstituïble i sempre formarà part de mi com la millor etapa meva de la meva carrera.
5: Alexia s'acomiadarà aquesta tarda de l'afició en l'últim partit del Barça al Johan Cruyff. Serà a les 7 contra la Reial Societat al Madrid. Mentrestant, el candidat a la presidència, Enrique Riquelme, ha promès que si surt escollit rebaixarà el preu del carnet de soci al 50% fins que el Club Blanc no torni a guanyar una Champions. Ha estat durant l'acte de presentació del seu projecte social. Aquest matí, més tard a la tarda, serà el torn de Florentino Pérez, que presentarà la seva candidatura, i tot plegat el dia que el Rayo Vallecano disputarà la seva primera final continental. A les 9 del vespre, la final de la Conference League contra el Crystal Palace, que podreu seguir en directe a RAC+1.
2: I la calor intensa d'aquesta tarda fins i tot pot anar més demà. Abel Caral.
7: Encara no hem tocat sostre. Avui calor molt intensa, temperatura a les properes hores entre els 30 i els 35 graus en general a l'interior del país, tot i que els 30 també els assolim en alguns sectors de la costa, i cap a la plana de Lleida, Priorat, zona més interior de la Vall de l'Ebre, és on és més fàcil que arribem a aquests 35 graus o que es puguin superar una mica més. I atenció demà, perquè en molts casos sumarem 2 o 3 graus, sobretot a la costa i al prelitoral, i es pot arribar, avui ja arribem als 30, per exemple, a Barcelona ciutat, 30-31, però demà ens podem acostar als 35, a la costa central i a la costa brava. Temperatures més frenades al litoral sud. Són temperatures a les quals molts dies de ple estiu no s'hi arriba. I atenció demà, perquè en aquests sectors

0: on avui podem arribar als 35 graus o passar-los lleugerament, demà i també al Bages es pot arribar als 36 o 37.
1: Les 3 i 4 tanquem el 14-15 que hem fet amb l'Ernest Ferrer, el control tècnic. Continuem pendents de l'actualitat dels bolletins al 900, Mireia Garolera.
2: I el tu diràs, amb l'Àlex Pariser.
3: Perdoneu, pot ser que avui la previsió del temps hagi sigut més llarga de l'habitual.
4: Sí, i que també s'ha equivocat... 45 segons ha durat i que s'ha equivocat també una miqueta i hi ha hagut una mica de tall, no? Els nota que estan rigorós gravats.
2: Estaves rient d'això, de veritat.
4: M'he rigut d'un comentari que no puc dir.
2: D'acord.
4: Per línia interna ens ha parlat, ens ha fet un comentari Mònica Folquer que no podem comentar en obert.
3: No es pot dir res.
4: Que ens ha fet riure.
3: Queda en la intimitat. Escolteu, avui us farem la pregunta més seriosament, Rocamora i Travessa. La pregunta és com esteu, però profundament, perquè estem veient que l'actualitat no para, que si Zapatero, que si Alexia... Com esteu, de veritat?
2: Sí, voleu-vos. Si has posat al mateix sac, Zapatero i Alexia, eh? Però, vull dir...
3: Una per política i tu per esports. Perquè tu el Zapatero te la portes, això, ja ho sé.
4: Un és una joia, l'altre té joies...
5: No,
4: però volem que us obriu. Si voleu, obrim un espai segur on pugueu obrir-vos, no? I explicar-vos com es sentiu, no? Una mica de música de meditació.
1: Cansats, amb el cap com un timbal.
3: Aviam. Reieu, expulseu tot el que ara mateix us neguitegi per dins.
4: Ara.
3: Inspireu... Expireu.
4: Ara.
3: Núria Travessa, què li demanes a l'actualitat i a la informació perquè t'aporti més pau mental?
1: Doncs uns dies de calma.
4: Estàs parlant molt
2: accelerable.
3: No cridis.
4: Relaxa't una miqueta, a veure. Núria.
1: Doncs uns dies de parèntesi.
4: De parèntesi.
1: Per recuperar l'energia i tornar-hi més empenta.
3: Olé. Se m'estan obrint els xacres.
4: A mi com s'obri, més em cago a sobre, eh?
2: I se m'estan inflant les xacres. Amb...
3: Rocamora.
2: No, que això és bo, inflar les xacres.
3: Concentra't, estem meditant. Sí.
2: D'acord.
3: Estem projectant...
4: Ara.
3: Perquè la informació no ens dongui tant pel sac.
4: Ara.
3: Què li demanes tu, Rocamora, a l'actualitat?
2: Que flueixi. Demano que flueixi. L'actualitat, com a mínim, fins
3: manifesta, al... Rocamora,
2: estic,
3: manifesta.
2: Ho estic fent, si em deixes parlar, fins al 23 de juliol, que flueixi.
3: Perquè fins al 23?
2: Que faci el que vulgui, saps? Una mica...
4: Home, pobra gent de l'estiu.
1: Comença l'estiu.
2: Per Saturn. Per Saturn, amb la lluna de Capricorn. Sí, també tu.
3: Per Saturn?
2: No, per Saturn, que és la confluència de la lluna de Capricorn. El 3 de juliol.
4: Però, un moment, però tu quina...
2: Estic intentant seguir el joc amb vosaltres i ja no sé què més que dir. No sé què més dir. És que em poses nerviós.
3: Calma aquests xacres, eh? Calma aquests xacres.
4: Estava superbé fins que ha vingut ell.
3: Tu que ets Virgo.
4: Jo sóc el que puc.
1: Sóc jo?
2: És que em poses nerviós.
3: Se suposa que hem de meditar.
4: Ja, és que no és fàcil. Jo sempre quan vaig al bar de sota dic un cafè a meditar, saps?
2: Puc marxar. El racó de pensar.
3: Però no noteu millor ara o no? Caca!
6: No,
2: però
6: no.
3: Vols marxar?
4: Doncs, per què no
3: I tu, Núria, vols marxar també?
1: Potser sí, ara que ja estic relaxada.
3: Vale.
1: A mi m'ha funcionat més.
3: Ho hem fet per vosaltres, som uns desagraïts.
4: No. Xavi Rocamora està mirant ja el mòbil per l'hora, no?
2: No, està mirant si continuem o no a la ràdio. No, sí.
4: No, marxem, va.
3: Vinga, desagraït.
2: Agraït, agraït.
4: Adéu, cuquis.
2: Adéu, macos.
7: Abans no arribi la banda principal, és l'hora de deixar actuar els taloners del versió RAC1.
8: El taloner, és en català, no...
7: Amb Marc Bala
9: i
7: Guillem Estanella.
10: És un normal, home.
11: Passo de conya.
8: Pues vinga, anem.

0: Molt bona tarda a tothom. Passen 8 minuts de les 3. Som els d'abans del Clapés. Som els alumnes! Ai, molt bon programa. Què? 398, Cuques de Llum. Bona
1: tarda. Què està passant? Perquè hi ha un moment, parem-ho, posa'm silenci.
0: Posa-li silenci.
1: Estic tope marginada, tio. Es que... O sigui, aquí hi ha una cosa, que és que els auriculars dels dos micros del mig de la taula, vale?
2: Pues que no ha passat
1: tenen auriculars. Connexió directa al...
0: Ha passat a fora.
2: Ha passat a fora.
1: Ah.
2: Això vol dir que no estàs atenta.
1: És que a vegades la Mònica xarre amb l'estadella o amb el bala i jo no sé què diu.
2: Clar.
0: Però això són direccions internes. Que ens dona... És que...
2: La Mònica Forquet...
0: Veus? Ara està parlant amb tu i ara jo no la sento. Estem ara aprenent a fer ràdio.
1: Ara m'està dient coses la Mònica.
0: Clar, jo no la sento, jo no la sento.
1: M'ha dit coses maques, la Mònica no. Només em diu coses maques, allò.
0: El que ha passat durant aquests moments és que hi ha hagut un micròfon que s'ha quedat obert quan no hauria d'estar obert.
1: Ai.
0: O s'ha dit una cosa que no s'hauria d'haver dit amb el cos, no veu?
1: No, que no s'hauria de dir mai perquè és cosificar. Cada cop que l'Estella diu polla gorda amb algú,
0: no.
1: Com acaba de passar.
0: La Lujas ha recuperat el moment, eh?
2: Hòstia.
0: S'ha sentit literalment.
2: Sort que se sent molt de fons.
0: Com
2: però...
0: li has dit al Rocamora? Ole, esa polla gorda.
1: Ara entenc per què rigueu tant. És que jo pensava, merda, què ha passat? Vale,
2: no,
1: ja està.
2: Jo amb el Rocamora... És que amb el Rocamora...
0: Aviam, para.
2: El Rocamora. Som molt amics, jo me l'estimo molt, i clar, jo tinc aquesta confiança, ens diem aquestes coses, com de què passa, pollita, tal, no sé què. Tenim aquest tracte amb el Rocamora. Vull dir, que aquí fem el xou de que ens burxem i tal, però ens estimem.
1: Sí que és veritat que tu... O sigui, jo no vull en cap cas posar en qüestió la relació que tens amb el Rocamora, perquè és una relació molt maca i genuïnament bonica i amistosa, bla, bla, bla. Sí. Però tu tens una obsessió... De tothom, amb tothom i de tothom parles de la seva tita.
2: Bueno, vosaltres no pareu de parlar dels meus ous.
1: I de tots els genitals, no? Tu estàs en silenci a la redacció. A darrere hi ha gent, perquè tenim a darrere informatius fent coses importants, no? Zapatero, coses toches.
2: Sí.
1: I sents de cop... mis huevos con calzador, entra mucho mejor. Que és l'Estadella. Passa... I és igual si és Jordi Basté o un becari que acaba d'entrar el primer dia.
2: Sí.
1: Passa polla gorda. O sigui, tens com... No sé si volia ser ginecòleg de petit o passa alguna cosa, però tens una obsessió amb els genitals.
2: Bueno, perquè sóc així, m'agrada una mica el contacte de home, què passa, pollita, tal, aquestes coses m'agraden, saps? Però bueno, això no ho dic normalment a l'antena i avui s'ha escapat.
0: En el cas del Rocamora, he de dir que no va mal encaminat el comentari.
1: Te l'hi has vist?
2: Sí. Bueno, podem deixar
1: de
2: parlar.
1: Us l'ensenyeu, allà al vàter?
2: No, podem...
1: I a vegades veig entrar dues persones que penso... Com aquí hi ha gent coneguda, saps? No diré noms, però entren dues persones. Supòsit, dues persones
0: i surten conegudes. Més contentes.
1: No, jo penso... Ara se la veuran.
2: Jo t'he de dir que jo entro amb cert editor algun cop que he coincidit amb ell al lavabo i estem els dos a cada urinari d'aquests de paret.
1: I li mires?
2: No. I mentre es xerra amb mi, jo sento com fa... A Lujas em dona el vistiplau.
1: Però que la té de Portland, que fica tan fort.
2: No sé amb què ho fa, però jo m'espanto cada cop que aquest editor estic al seu costat pixant i sento...
1: Però mireu...
2: Picant. Com vols... No, de cop i volta no puc fer. A veure què tens aquí.
1: Bueno, és que potser la té una pròtesi, com les cames, que a vegades són de fusta.
2: No. Però és veritat, que sé... Tu t'ha passat o no?
0: A mi m'ha passat i sé qui és.
2: És que...
1: Ai, tant de bo. Pugues entrar jo també en aquest vàter?
2: Bueno, ho podem dir.
1: Com una exploradora. Qui és?
0: No te la juguis.
1: Digues franja horària.
2: D'una a dues.
0: No fa falta dir qui és.
2: Clar, no, ja s'entén.
1: La deu tindre d'Swarovski. Ell la té d'Swarovski.
2: Això ja s'entendrà, però t'ho juro que sona... A la Lujas, quan ho he fet, m'ha mirat i m'ha dit... Efectivament, és que sona... Estàs allà xerrant amb ell...
0: I de cop i volta... Que truca algú i diu, no? Se l'estàs pulsant.
2: Hi ha un moment que pica contra l'urinari i fa... I dius, ostres!
0: Que potser l'altre seria... Si aquesta persona porta algun anell... Pot ser que l'anell imparti...
1: No porta mai anells, ja. Porta americanes molt guapes, però anells no l'he vist mai.
0: Ah, doncs ja sabem.
1: I li heu mirat mai els calçotets? Perquè va molt elegant per fora. Va tan elegant per dins, és la meva pregunta.
2: No sé. Jo crec que el proper dia li preguntaré com ho fa perquè soni així de fort. Perquè sona molt fort a l'urinari. I allò que és roca, és... No
1: bueno,
2: roca,
1: la deu tindre molt musculada.
0: És ceràmica, no?
1: Sí. És ceràmica, aquests són bons, són de ceràmica bona. Així que hi ha un editor que fa cloc, cloc, cloc amb la seva tita, eh?
2: Sí.
0: Bueno, seguirem...
1: M. Giro.
0: Seguirem posant llum a la foscor.
2: És tan poc discreta.
0: Bueno, home, i tu dient, d'una a dues...
2: Vam estar 10 anys a veure qui era M. Rajoy, potser estem 10 anys més sabent que és M. Sí. Giró, vull dir que clar...
1: I que jo me n'alegro que la tingui forta.
2: Anem a l'altra versió.
0: I per molts anys. Va, anem a l'altra versió. Que...
3: Yo era un jinete total. Al trote y a galope.
2: Hola.
0: Senyores i senyors, hem de començar l'altra versió del dia, tristos, parlant del comiat d'Alexia Putellas com a jugadora del Barça després de 14 temporades, 4 Champions, 10 Lligues i 10 Copes de la Reina. Ella sí que és una reina.
2: Ara!
1: Ara! Ha guanyat un total de 38 títols, i no ens n'oblidem de les dues pilotes d'or. I que podrien ser 3, si, com tothom pensa, sent dula d'aquesta propera temporada. A més, ha marcat un total de 232 gols, només superada per Leo Messi.
2: És que és molt fort el tema. Dic una cosa, jo per l'única reina que puc arribar a ser monàrquic és per ella, eh?
1: Ara!
0: És la nostra reina.
2: Totalment, totalment.
0: Per això, des dels taloners, avui volem retre el nostre petit homenatge a la capitana en format poema. De fet, hem vist aquest matí l'homenatge que la gent feia, diguéssim, molts discursos. Nosaltres ens sumarem també. Aluja, si us plau, posa música de poema.
2: Ara.
0: Que ens dirigirem directament a Alexia Putellas.
2: Ara.
4: Last summer, I still see it all.
1: Que pari Catalunya i el món sencer. Que s'eixampli la Diagonal per deixar pas a la reina que avui s'acomiada del seu club.
2: Ara. Alexia, reinona. Estàs a temps de pensar-t'ho. Pensa-t'ho bé, eh? Pensa que a Londres tenen un clima de merda. Que si tu vols experiències extremes, vés a Lleida.
0: Alexia, ahir al vespre el teu vídeo em va fer plorar molt. Diria que moltíssim. De fet, no plorava tant des del dia que de petit se'm va morir un conillet de granja i diumenge, precisament, els meus pares van fer paella de conill.
2: Alexia, dius que t'has buidat, però nosaltres et podem omplir.
1: Què fots, boig?
2: No,
1: estàvem...
2: No,
1: és un moment de... Ara de pensar en genitals.
0: Estàvem en un to molt poètic.
2: No, que la podem omplir de nous reptes, més títols i una secció als taloners, que sou uns malpensats, per favor. Fot-li a la cinto.
1: Putellas. Cuca. Si no existissis, t'haurien d'inventar. Has fet tu més per Catalunya que totes les diputacions en tota la seva història. I, a més, ets llesta. Perquè saps que és un fora de joc.
0: Com ha passat el temps, Alexia? Sues aquests colors des de ben joveneta. I, malgrat tot, l'Alba Segarra encara et diu Alexa. Hola, Alexa, pon RAC1. Per sort, el Jan Laporta ja s'ha pres el nom de totes les teves companyes. Diria.
1: Ai. Goodbye, Alexa.
0: Alexia.
1: Alexia Putellas. Marxes en el millor moment. Has aconseguit 38 títols i dues pilotes d'or. Com nosaltres, que tenim les dues pilotes de l'Estadella.
2: Ai, prou ja!
1: Que no són d'or, però pesen molt. Voleal, cuca de llum.
2: Prou!

0: treu que Spotify ens peta el programa. Treu, que després va, Spotify sí, no es pot escoltar els taloners.
1: Seguim amb l'altra versió. L'altra versió. A veure, hi ha un altre tema que no podíem passar per alt perquè el titular en si ja és molt sucós, mai millor dit. Un estudi confirma que la regió de tot l'estat espanyol on es practica més sexe és Lleida.
0: Home, home, bueno, Alba, ens has de dir alguna cosa o no?
2: No, jo aquest tema el comentaré com és degut en la meva secció pròpia i particular, si segur, que tindrem després de la publicitat.
1: Vale.
2: Això és un pescaclics, perquè la gent se quedi.
0: Vale, vale, vale.
3: Aunque passes una mala ratxa, no te folles.
0: Ai!
2: Ara!
1: L'estudi radiografia la periodicitat anual de la sexualitat a tot l'estat i s'hi recullen les respostes de més de 5.414 persones d'entre 18 i 60 anys. La província més activa és Lleida, amb un 7,2 dies al mes, mentre Salamanca se situa com la menys activa, amb un 4,2.
0: A veure, si el problema de Lleida no serà la plaga de conills, i els que folleu com a conills sou vosaltres, Alba?
2: Epa! Bueno, però crec que només passa si estàs vivint a la demarcació de Lleida.
1: Clar.
2: Perquè jo com a lleidatana
1: no,
2: no estic en abundància, tampoc, que diguem.
0: Clar, tu vius a Barcelona, no?
2: Aquí tot és molt dur.
1: Mireu, el periodisme que fem als taloners ens ha obligat a comprovar aquest estudi. Avui he agafat la gabardina de Boyer.
2: Epa!
1: I he decidit fer un reportatge d'investigació a peu de catxà. Ja us avanço ara que aquest estudi d'investigació és un camp de naps, eh? Només m'he trobat senyors a Lleida avui. Només m'he trobat senyors.
2: Estan prohibides les dones a Lleida.
1: No, no, però és que ha sigut casualitat. Mira, el primer senyor que va agafar el telèfon es diu Ramon.
4: Sí.
1: Hola, bon dia, miri, que som de la ràdio. Truquem perquè hem vist que sou la província on més relacions sexuals es tenen al mes. Era per certificar-ho.
4: Sí, jo penso, jo ho desmentiria. Home, perquè per la meva experiència no puc, no crec que sigui d'aquestos que poden anar a la primera fila. Jo he de reconèixer que amb el sexe soc participant, però no, a la cursa no quedaria dels primers. Eh?
1: Allò, el més important és participar, no?
4: En veritat, no té cap dubte. I a vegades ja saps que amb el tema del sexe,
1: sí,
4: els entrenos a vegades també són agraïts, eh? Ja saps que a vegades que per practicar sexe a vegades no cal que siguin dues persones.
1: No, és veritat.
4: Estem a l'era digital, no cal que trenquem coses.
1: Vale, estem en l'era digital, no cal que trenquem coses.
0: Bé.
1: En Ramon té la teoria de per què la mitjana és tan alta a Lleida. Pareu atenció perquè crec que la seva teoria és correcta.
4: Saps què passa?
1: Sí.
4: Que com que aquí a Lleida són molt ferreros, amb això que ara hem passat ara a la plec del Caragol, deuen pujar molt el ràpid.
1: La plec del Caragol afavoreix el sexe.
4: Segur. Home, segur, jo estic convençut que el Caragol deu fer pujar el ràpid. És una opinió des de la meva humitat, que sóc un ciutadà de Lleida.
1: Ja, no, clar. Jo pregunto al ciutadà de peu.
4: En aquest cas faig un 38 de peu, que tampoc és molt gran, eh? Jo penso que el sexe està mitificat.
1: Per tu està sobrevalorat.
4: I tant, home, claro, què hem de dir? Si no puc ser el primer de la llista, què he de dir?
1: A tu ara et fan triar entre uns cargols a la llauna de la plec i un bon polvet?
4: Me quedo amb els cargols, perquè a l'altre vull dir, ai, de procurar no fer el ridícul, mitjant cargols no ho faré, i a l'altre no sé el que em passaria.
2: Això li passa a molta gent.
1: Ho té claríssim. Entre sexe i cargols, tria cargols per no fer el ridícul.
0: Bueno,
1: eh?
0: De dues maneres pots bavejar, no, també?
1: Sí.
2: I xarrupes.
1: I poden sortir banyes. Bé, el tema és que he trobat un senyor que està molt segur en nom dels lleidatans.
5: Sí, diguin.
1: Hola, bones. Miri, que estem comprovant un estudi que diu que aquí a la província de Lleida carden molt més que la resta d'Espanya, que són els number one. És veritat o no?
5: Claro, però que no ho saps tu.
1: Bueno, jo estic trucant per comprovar-ho.
5: Doncs sí. Parlem d'una mitja de 7 vegades al dia, al mes, no?
1: Com ho saps? I sí, 7,2?
5: Sí, no, perquè s'està adulterat, això.
1: Perquè són menys.
5: Són moltes més. Perquè som discrets.
1: Ostres!
5: Comptant, saps?
1: Et noto molt tranquil amb aquest tema, eh?
5: Sí, perquè anem sobrats aquí, que no ho saps.
1: Que aneu copulant pel carrer?
5: No, tampoc som tan bastos, però sí que ho fem bé amb això. No n'hem sobrat, sí. És el clima, saps?
0: Va sobradíssim, eh?
1: Us heu fixat que a part de sobrat anava molt tranquil?
2: Molt.
1: Jo llavors estava pensant, dic, aviam si li he tallat el rotllo, perquè precisament en aquest moment estava cardant. No t'hauré interromput ara, perquè clar, si la mitjana és tan alta, potser ara he interromput aquí algú a mitges.
5: Bona pregunta. Què més? No, doncs alguna activitat has interromput, però no crec que sigui sexual, home.
1: Val, val. Vull dir, no estaves ara en parella, eh?
5: No, ara no, ara no.
1: Bueno, o sol, clar, vull dir que això també...
5: Fàcil. No, home, sol no, és malgastar esforços i energia.
0: No. Ai, ai, ai, ai.
5: Vine a Lleida i veuràs una mica el rotllo. Vine, surt un dia de marxa i t'explicaran.
1: Ostres, però que ara m'has deu fent por, eh? Perquè jo no sé si estic preparat.
5: Som gent molt oberta.
1: Ja ho veig, ja.
5: I que, a més, participem i som molt generosos. O sigui, si no en tens ni puta idea, com acostuma a ser el cas, nosaltres som molt bona gent i tranquil que t'il·lustrarem en el noble art de la copulació.
0: Déu meu,
2: vale, senyor. Que et volia catxar amb tu.
0: Però que top, vull dir...
2: Que és... Ha lligat de veritat.
1: Ja no, que em volia...
0: No, t'has passat al nivell. Normalment lligues amb senyores o de cop i volta has canviat de morera.
2: Bueno, escolta, tu. Mentre t'ho facin amb carinyo.
1: No, és que ha sigut molt amable. Jo, la gent amable, mira, jo endavant.
2: I molt hospitalari, que costa molt trobar gent que te convidi a casa seva.
0: Bueno.
2: I que et donguin l'escalfor d'una llar.
6: Marica.com.
0: No, home, no!
2: A la Lucas li prohibirem aquest botó.
1: Ja està, eh? Ja està, que tens el dit que l'entén, tu. Va, que acabem per una botiga del centre. Jo he dit que, mira, aquí he aportat el meu granet de sorra, perquè crec que, gràcies a aquesta trucada, he fet pujar la mitjana.
0: Ai.
7: Comissionator, bon dia.
1: Hola, bones. Què això de ser la província on més escarda de tot Espanya?
7: Mira, justament ho vaig veure jo també, l'altre dia ho deien.
1: Sí? I què? Sí. Com va rebre la notícia?
7: Em sembla que em menteixen molt. No ho sé, no deixa de ser simplement una anècdota, m'imagino.
1: Però els primers de l'Estat, eh?
7: Ui, si jo t'he contat, no, jo ja tinc una edat. Nosaltres igual ja no estem per tantos trotes.
1: Ja, l'altre seria... La calor no ajuda massa, no, crec?
7: No, clar. Tan suats i tal... Uf. Ai... Fa una mica més de mandra, no? Però bueno, suposo que si té un bon aire condicionat a casa, tot val.
1: Clar, en teniu a casa o no?
7: Nosaltres per descomptar.
1: Pues ja està. Pues mira, avui pot ser... Avui de 3 a 4, mentre fan els taloners, pot ser una bona hora, tu, escolta.
7: I tant, sí.
1: Pues mira...
7: Sempre és una bona hora, tot és posar-s'hi.
1: No vull dir res, però he arribat a la conclusió que no ho havia pensat mai. Pot ser que mentre estem fent el programa en directe hi hagi gent que estigui copulant i sonant nosaltres de fons?
0: Home, pues,
2: home clar que podria passar.
1: Però ara estic una mica incòmode
2: però
1: pensant...
2: Però tu pensa que hi ha cases que tot el dia estan a la ràdio. Tot el dia. I llavors tu cagues amb la ràdio, pixes amb la ràdio, cuines...
1: Sí, ara mateix
2: ràdio...
1: hi ha gent cardant amb nosaltres.
2: Ara mateix hi ha més d'una parella, m'atreveria a dir, Catalunya.
1: Més d'una?
2: Uns estan amb el petting, els altres potser han decidit fer alguna cosa més oral.
0: Per favor.
2: Així està sonant alguna casa. I jo me n'alegro.
1: I nosaltres de fons.
2: I nosaltres des que els diem, vinga, va, som-hi.
0: Dale, vole.
1: Màquina.
2: Recorda que el genital femení es pot menjar, que no fa al·lèrgia. Vinga.
1: També t'he de dir que...
0: Per favor.
1: El meu resum d'aquest reportatge d'investigació és... Vigila què preguntes per menjar, perquè la gent tria ràpid, eh? Entre uns cargols a la llauna de la plec i un bon polvet...
5: Me quedo amb els cargols.
1: Va, 5 minutets de res i 3:45 de la tarda, hora perfecta.
0: Ara.
1: Per escoltar els millors anuncis de la casa.
0: Home.
1: I a la tornada, l'Alba Segarra, amb el Sí Segur, repassant l'actualitat des del seu punt de vista, com podria, irònic... Mordàs,
2: sí.
1: Satíric...
2: Sí. I bé, curiós.
1: I curiós. Fins ara.
8: Taloners, a publicitat, me cago un déu!
0: Vale, gràcies!
9: Segur que has sentit parlar de la llei d'habitatge, però saps què diu? Diu que quan acabi el teu contracte de lloguer, el següent no te'l poden apujar. I també diu que si a la teva zona falten pisos, s'ha de construir més habitatge públic i protegit. En resum, que l'habitatge és per viure i no per especular. Això i molt més diu la llei d'habitatge. Aplicar-la depèn de la teva comunitat autònoma. Ministeri d'Habitatge i Agenda Urbana. Govern d'Espanya.
10: Mira, mama, un estel fugat!
11: Demana un desig, corre!
10: Vull viure unes colònies així tots els estius.
12: Descobreix el programa de la Xenescat Colònies d'Estiu en Família per compartir activitats de lleure i moments inoblidables en família alhora que descobriu l'entorn que ens envolta. Inscripcions a gent.cat/colònies en família. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
13: Compres l'entrada, ho dones tot i... gir de guió, no hi pots anar.
6: Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
11: Volar en helicòpter és una sensació única. Amb Coptering, Diu es regala una experiència inoblidable. Sobrevolar Barcelona amb helicòpter. El Tibidabo, el Camp Nou, la Sagrada Família... Barcelona com mai abans l'has vista, des de l'aire. Fes la reserva a coptering.com. Coptering, la millor fotografia de Barcelona, la tens des de l'aire.
13: Amb BAE, brilla. Brilla aprenent, creixent, creant records. Brilla amb noves maneres de pensar i una nova visió del món. Brilla a Barcelona vivint una experiència única. Descobreix els MBAs, màsters i graus oficials d'EAE Business School Barcelona i brilla sent qui vulgui ser. EAE Business School Barcelona. Brilla.
14: T'ha entrat en neguit de pensar que la casa està sola?
15: No, m'ha entrat això.
16: La superseguretat de Movistar ProSegur Alarmes dona supertranquil·litat perquè et protegeix fins i tot quan ets dins de casa. Truca al 900-351-351. Ara, càmera gratis. Movistar ProSegur Alarmes. Tecnologia per protegir millor.
17: Ràdio en directe.
18: Actualitzada al minut.
19: Alertes d'última hora.
18: RAC més 1.
17: Notícies.
19: Podcast.
18: Contingut exclusiu.
17: Escolta.
19: Navega.
17: Descarrega.
18: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC 1.
17: Fàcil, còmoda.
19: Intuïtiva.
17: I renovada.
18: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
20: Espero que aquesta festa dels 90 sigui èpica!
21: Tio, què vas disfressat?
22: Aquest vista boníssim.
23: Navius? Cirera?
24: Res que no porti un iogurt de fruites del bosc.
21: No t'ho pone estrany, al final?
20: Ho sabia! Ens has drogat! Ets la millor, Paula!
21: No us he drogat. Us he enverinat.
25: La promesa. A partir del 21 de maig, al Teatre Borràs. Entrades a balanyaenviu.com.
26: Gourmet La Vanguardia et porta el caràcter del vi blanc brisat. 6 ampolles valorades en 122 euros, ara per 69. Josep Foraster Brisat del Coster 2024, Celler Pinyol La Brisada 2024 i Can Lleó Brisat Macabeu Vinya Meix 2022. Ja a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Xocolata Julong.
27: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
1: Hola, bon dia, que truco al Museu de la Barbie.
28: Sí, és aquí.
1: Res, que jo us truco dels taloners de la versió RAC1, que era per felicitar-vos el Dia dels Museus.
28: Ah, molt bé, gràcies. Jo soc col·leccionista de Barbie i en tinc quasi 400.
1: Tu encara hi jugues, o no?
28: Home, clar, les vesteixo, les pentino. Oh! Però jo no les tenc a la caixa, eh? Si les trobo en caixa, jo Kens en tinc molts.
1: Ah, també tens el Museu del Ken.
28: A mi m'agraden els Kens. Ah. Hi ha molt poca gent, que col·leccioni Kens. Bueno, no, hi ha un noi, no sé si és el Malgrat o no sé què, que també, que a ell li agraden més els Kens. Però, bueno, perquè és gay, també.
29: Què?
18: Els taloners del versió RAC 1 i a prendre pel sac les migdiades.
1: Marica.com. Doncs com qui no vol la cosa, hem arribat a 3:45 de la tarda i s'apropa aquesta festa familiar que ens encanta aquí,
0: home,
1: els taloners.
0: Home, home!
1: Sí, la gran festa familiar de la bicicleta a Barcelona per fomentar una mobilitat sostenible i sobretot segura. El diumenge 31 de maig torna la bicicletada i la festa de la bici, un recorregut popular de 12 quilòmetres per la ciutat que culminarà amb una gran festa, tallers per tots els públics, circuits per totes les edats,
0: home,
1: i com
0: bé
1: sempre es diu, però en aquest cas és veritat, i moltes sorpreses més.
0: Ara!
1: Apunteu l'hora i el lloc, o ja el sabeu.
0: Sí, sí, el 31 de maig, a on?
29: Al carrer Aragó, amb Passeig Sant Joan, si
1: clar
29: no m'equivoco.
1: Sí. A quina hora?
29: A les 10 del matí o així.
1: Doncs no
29: hi... Oi, a les 10, millor hora!
1: No hi faltarem! Home,
0: està molt bé!
1: I com cada dimecres obrim el calaix desastre de l'Alba Segarra.
0: Ara.
1: Amb la seva actualitat més viral i les seves reflexions més esmolades. Alba Segarra, bona tarda de nou.
29: Bona tarda.
0: Ole, guapa.
1: Home. Què ha passat? Per la putella, és això?
29: Com hem avançat ja les altres versions, Lleida és la província on més escatxe de tot l'estat espanyol.
0: Olé, bravo!
1: Recordem per la resta de Catalunya que catxar vol dir cardar, follar...
29: Fornicar. Vol dir viure, al final.
0: Ara.
29: Som els guanyadors. Per fi Lleida al mapa i m'agradaria dirigir-me als lleidatans.
0: Home, perdona.
29: Perquè RAC1 també arriba a Lleida.
0: Ara.
29: Lleidatans i lleidatanes,
0: hòstia,
29: aixequeu amb orgull la copa dels més fornicadors d'Espanya. Aixequeu-la. I la copa també. Amb orgull de rebre el reconeixement a la feina ben feta. O potser no tan ben feta, però amb persistència. Perquè a Lleida ens importa la quantitat i no la qualitat. Empassa't aquesta Catalunya que heu aïllat a Lleida. L'heu deixat arraconada, marginada, fent que mos arribi un tren al dia, però només els dies imparells de les setmanes parells dels mesos acabats a mà.
0: Ara.
29: Tu, catalanet, que creus que només que no hi ha res més enllà de la Panadella. A tu, camaco, que penses que només existeix la Cerdanya. Qui folla ara, eh? Qui folla? Naltres
1: follem. Lleida!
29: Ara!
1: Lleida!
29: Per què ha passat tot això? Doncs perquè el govern català ha invertit en Lleida el pressupost d'un berenar infantil, que mos teniu lados amb més caràters que la lluna. I a tot això hi has de sumar que a Lleida tenim un clima aspre com el colze d'un pagès.
0: Està xulo.
29: I davant d'aquest arraconament i marginació constant, com responem a Lleida? Fornicant!
0: Ara!
2: Pum, pum, pum, com tambores. Pum, pum, pum, pum.
29: Perquè pels lleidatans, crisi és polvo. On vosaltres veieu foscor, nosaltres hi veiem orgasmes.
3: Jo estic, ja et dic, jo ja m'he tret les calces.
29: I tal com xurrupem cargols, quan convé, xurrupem genitals.
1: Oh! Oh!
29: I potser són pocs. Potser toca fer-ho amb cosins. Però us asseguro una cosa. Millor fer-ho amb cosins que amb pixapins.
25: Lleida, tot el que busques és a l'interior.
1: Hola, bona.
29: I canviem de tema.
0: Ostres, Déu meu, això sembla el Matina Codina, però quin canvi radical. Vull dir, ets la reencarnació d'Ernest Codina, eh? De cop i volta, parlem d'entens, vinga, va, Xavi Pardó, amb les noticietes.
29: Talla.
1: És que dic als taloners té algú de Morning Show, també.
29: Què voleu dir alguna cosa del que he dit ara de Lleida? Que no us he deixat espai per parlar?
0: Crec que mai he fet l'amor amb algú de Lleida.
29: Ah, mira.
0: La cosa que puc dir.
29: Doncs jo conec gent.
0: No, mai entenc, però jo estic molt tranquil.
29: De les demarcacions de Catalunya?
1: Sí.
0: Ai, nois, avui estem parlant molt de follar, eh?
29: No, jo no... Tu hi poses el concepte.
1: També us he de dir que no hi ha tantes demarcacions.
29: N'hi ha quatre.
0: Demarcacions... Bueno, és que jo...
29: Barcelona, txec.
0: Per mi hi ha un punt que jo no segueixo aquesta distribució geogràfica que ens ha posat l'estat
29: espanyol.
0: Perquè tu
29: vas per vegueries.
0: Jo vaig per vegueries, que és l'autèntica manera de dividir
29: pues
0: el país.
29: Doncs vinga, per vegueries. Vegueria de Ponent.
0: Vegueria de Ponent, crec que cap.
29: I quina és la vegueria que més coneixeu profundament?
0: Barcelona, Penedès i Tarragona. Això, fer un silenci... Tu qui?
29: Jo conto que a Girona no he treballat.
1: No has treballat mai a Girona, tu?
29: No.
0: Ah, jo tampoc, eh?
29: També et dic...
1: Us ho recomano.
29: És per militància. No són tan perfectes, no són tan guais, però és que ho facin entre ells. Així. I l'Ebre tampoc ja em sap greu, perquè l'Ebre pes per solidaritat m'agradaria.
0: L'Ebre jo crec que...
1: Per solidaritat.
0: Dos besitos aquí, tontos, eh?
29: Bueno, dos pobles marginats, Lleida i l'Ebre. Hauríem de fornicar. Encara muntarem una trobada.
0: Tu imagina't?
1: Es diu en castellers. Aquestes trobades es diuen al món dels castells.
29: Bueno, total...
1: Gràcies, Arbiol.
29: Tu has vist quan havíem de matar aquest tema, eh?
0: Ara.
29: Mireu, seguim
1: salvat,
29: parlant de... Sí. Seguim parlant de filtreig i d'intenció de fornicar, perquè ara toca parlar de Tinder.
0: Home.
29: Hem escoltat el podcast Sangre de Unicornio, que ens explicaven una nova estafa a Tinder. Escolteu.
4: Esta es la supuesta estafa. Consistía en abrirse perfiles falsos de mujer o de hombre. Aquí no había distinción. Obviamente hacer match y proponer un encuentro en su cafetería. Entonces, él veía que ya llegaba y mandaba un mensajito y decía, oye, que me retraso, ve pidiendo algo.
0: No.
4: Y nunca llegaba.
0: Este sí que es de generación Geta.
29: No sé si ho heu entès gaire.
0: Sí.
29: Això és un tio que es crea un perfil de Tinder, ¿vale? Fa match amb tios i amb ties.
0: A lo loco, eh?
29: A lo loco.
1: Tot el que es mogui.
29: Llavors queden ells amb un bar, el cite un bar, que sí, casualment és el seu bar, ¿vale? Ell no s'hi presenta.
0: Ai.
29: I els hi diu, ja ets apuesto, ves demanant. I d'aquesta manera la gent consumeix el seu bar.
0: Això és molt gros, eh?
1: És una estafa no només sentimental, sinó també econòmica.
0: Home, això ja té un ofici, és el bar Tinder, no? És el que fa el...
1: Sí, sí, no? Jo l'he entès.
0: El no es diu bartender. Un... Que m'estàs dient amb una cara, Alba, el bartender és el que fa sí, els còctels.
29: El cambrer. Em sembla que és a dir Van Quinter, que és un banc.
0: No, Van... Van Tinder.
29: Van Tinder és el que fa els còctels.
1: El bartender. Bartender.
0: Un bartender. Bartender. Clar, per això bartender, bartender. Veig que estic per sobre teu, ara.
29: Molt. Tan amunt que no et veig. Així d'amunt estàs. Escolteu, jo estic super a favor d'aquesta estafa perquè crec que, no sé, no estem tan preocupats pel petit negoci.
0: Ara.
29: No? No estem tan preocupats. Sí? Ai, el petit negoci s'acaba, l'autònom està marginat i està esfonsat amb tants impostos i cap tipus d'ajuda.
1: És un emprenedor, això,
29: És un emprenedor. Està fent més pel petit negoci aquest tio que collboni amb tot el tema dels 24 hores. M'explico?
0: Sí, vull dir, al final,
29: no sé.
0: No, té un punt de socialista, això, també,
29: Per què?
0: Vull dir, tot el que està sortint, aquest, no?, una mica, aquesta estratègia socialista.
29: Bueno, hi haurà gent ara que sortirà i dirà ai, Alba, però aquella gent només s'ha enganyat a la gent,
0: ara,
29: perquè veus? La gent està bé Tinder per fornicar, no? Bueno, però si la gent va fornicar, que vagin a Lleida.
1: Clar. I es deixin a Tinder, clar que sí.
0: Sí.
29: Heu tingut mai Tinder, vosaltres?
1: Sí.
29: No. I què tal?
1: Malament.
29: Bueno, perfecte, doncs endavant.
1: No, malament, perquè no sortia allà gent que no m'interessava.
29: Diuen que és el Wallapop de les persones.
0: Sí, és un outlet.
29: És un outlet.
1: He lligat més a Vinted que a Tinder.
29: Has lligat a Vinted?
1: Sí, i tant.
29: Sí, Vinted, sí. Recordem que és una pàgina rotllo Wallapop, però només de roba moderna, bàsicament, sí.
1: Només et diré que una senyora francesa em va enviar una postal de Nadal aquest Nadal.
0: Perdona, un moment. Senyora francesa.
29: Hi ha molta francesa Vinted.
0: I a tu també, perquè és Vinted.
1: Vinted.
29: Vinted.
0: Perquè és francès. Però, sí. O sigui, una senyora francesa tot va enviar una postal i que patir la postal.
1: Bueno, perquè jo li vaig comprar una càmera de fotos. I em va dir que la gaudís molt i que li envies algunes d'aquestes fotografies.
0: Ai.
29: Vaig demanar una foto penis.
1: No,
29: foto,
1: no em va dir penis en cap moment.
29: Bueno,
1: va dir que la gaudís molt, tant com l'havia gaudit ella aquesta càmera, i que si li volia enviar algunes fotografies, que em passava la seva direcció.
0: Està clar que ella tenia un altre objectiu amb tu,
1: La càmera tenia un altre objectiu, sí.
29: I tu què li vas contestar?
0: Exacte.
1: Li vaig dir que molt probablement, si li enviava una foto, seria de la meva senyora i meva.
0: I aquella senyora francesa s'ha tirat al Sena.
29: I ella li va contestar.
0: Més
29: donde
0: igual.
29: Caben dos, caben tres. Perquè les franceses són molt marranes, ja sí, se sap.
1: No,
29: però sí,
1: Alba!
29: Però sí,
1: Alba, no,
29: però...
1: Alba! Alba, no!
29: Oh, que pesats! Però si Alba, és bo no. Ser marranes, sigueu marranes, no. Nenes, n'hem d'aprendre.
0: Tenim una oient francesa, l'Alexandra, que ve de tant en tant.
29: Tenim una oient francesa?
0: Collons, la que lliga amb tu.
1: Sí.
29: Ah, és veritat! Però és catalana, és francesa de pacotilla.
0: Ja... Bueno, però viu allà.
29: Viu allà al sud de França, que és pràcticament Catalunya per mi. Per mi, França és de París en amunt.
0: Et queda l'Ill i ja està.
1: Tot, la resta de París a la Vall és Catalunya Nord, no?
29: És Catalunya, és Lleida.
1: És Lleida. Avui anem molt bojos amb la música,
0: Jo, és que avui de veritat l'Alba porta una setmana...
29: Sabeu que jo vaig fer de Bisbal de petita?
0: Sí. Com?
29: La meva primera actuació en un escenari va ser amb un escalanifi de la Fuliola.
0: Això què és?
29: Escalanifi de la Fuliola, o sigui, l'escalanifi és com una espècie de show que es munta als pobles, on cada persona busca un parecido razonable amb un cantant, que pot ser pel físic o pot ser per l'actitud, ¿vale? Perquè jo he fet de Tina Turner, i ja em diràs tu el que m'assembla amb Tina Turner, saps? Llavors, cada persona del poble, pues, la Paquita del Forn, aquesta, l'altra...
0: Ah, la Paquita què va fer?
29: Cada persona... La Paquita del Forn me l'he inventat perquè no existeix, és la Conxita del Forn. M'he il·lusionat. De Calboneu, és la Conxita. Cada persona fa un show, i llavors, cada show que fas, et caracteritzes com el cantant que tu vols imitar. Llavors, jo era molt petita i vaig... Bueno, molt petita, deia, tindré 11 o 12 anys.
0: Clar,
29: i
0: ja
29: com
0: no
29: que tenia els cabells
0: això,
29: arrissats i no m'havia desenvolupat, per tant, no tenia tetes...
1: No tenies popes.
29: Vaig dir, faig de Bisbal. Olé. I llavors vaig fer aquesta cançó de Bisbal amb una camisa blanca
0: descotregada,
29: amb un rosari... I les meues amigues me feien de ballarines.
0: Que bo.
29: Però com que elles ja havien fet l'estiron... Hi havia un moment que les havia d'agafar i jo no podia, perquè jo feia com metro 20 en aquella època.
0: Tu eres el Bisbal Minion.
29: Clar, hi va haver un moment de l'espectacle...
1: Encara no havies fet l'estiron.
29: No, encara no l'he fet ara, però bueno. Algun dia arribarà. Va haver un moment de l'espectacle que vaig baixar al públic i em vaig agenollar a cantar-li la Pepita de Cal Rebost.
0: Ai, Cuca, ole!
29: I avui parlem precisament de David Bisbal, un dels meus personatges preferits. David Bisbal és d'aquells que segueix el lema de Sky is the limit, el cel és el límit.
0: Un geni.
29: I l'altre dia ens sorprenia a xarxes socials amb el següent àudio, que és un vídeo, d'acord?

0: Perdona.
1: És cantant ella a la cuina?
2: No. O sigui, David Bisbal està assegut en el que deduïm que és un menjador d'una casa.
0: Que toma.
2: I llavors té el menú del dia damunt la taula. Ja diu els plats.
3: Lenteyes, zanahoria, ensalada de pinaca i sucane.
0: Aquest home té massa temps lliure, eh?
1: Ara canta bé, eh?
0: Home.
2: Bueno, a mi, o sigui, ja, aquest vídeo ha rolat moltíssim. Anava a dir, ha rolat més que l'emèrit. Perquè ha follat amb moltes dones. Diu, bueno, va,
0: per favor.
1: Hi haurà un dia, Alba, que et tallaran el micròfon i no serem nosaltres, eh? Crec que serà d'algun despatx que diran aquest micròfon tallat.
2: Bueno, però aquell dia pues, no passa res, perquè llavors m'acollireu entre tots. Clar. La Mònica em pagarà el teatre, l'Estadella em pagarà les gambes...
1: També és veritat que amb la Mèrit ja hi ha...
0: Sí.
2: Carta lliure, blanca. Però està més amb Sant Pere que amb nosaltres. Sí. No, un dels millors comentaris que he escoltat és una persona a Twitter que posava... Hosti, la petjada digital que està deixant David Bisbal. I he pensat, calla, fes un recopilatori.
0: Ah, molt bé, m'agrada.
2: I us porto com una espècie de plat combinat.
0: Té moltes perles el David Bisbal, eh? Des de la pandèmia que està boig, eh? No. Jo per mi que s'ha desfrenat.
2: Bueno, ja venia. Jo he vist avui el càsting de David Bisbal.
0: Home, clar, és que és d'Almeria, eh?
2: Però ell, al càsting, va dir, vinc de Barcelona.
1: Sí, el va fer a Barcelona, ell.
2: Ah.
1: Perquè tenia bolos amb l'orquestra.
2: Vale.
1: I llavors va viatjar, va agafar un vol, crec que el va acompanyar el seu tiet, i va fer... És que jo vaig ser molt d'OT1.
2: I el Bustamante, que era paleta.
1: Sí.
2: És que hi ha paletes.
0: I ara és un paleto.
2: Us heu fixat com xiulen els paletes i els electricistes?
0: Sí.
2: Xiulen increïble. Bueno, d'aquí l'oïda amb la musical.
1: Clar, clar.
2: Nois, mireu, el primer que us porto és el que per mi és la peça de David Bisbal que més ha inspirat a Guillem Estadella.
4: Ai. David, ¿puedes hacer una foto, por favor?
5: Bueno, ¿cómo están los máquinas? Lo primero...
0: Home, per favor, amic, ets com estan les màquines.
1: Però tu preguntes pels màquines, però el màquina ets tu fent això.
2: 100%. Però és que una persona que es dirigeix al món com a màquines és ell, la màquina. La màquina més grossa és ell.
0: Ara.
2: Després tenim un altre tall, que és l'únic moment que l'himne d'Espanya a mi m'ha remogut per dins.
0: Uf.
2: No et diré de quina manera, però m'ha remogut per dins.

0: Em fa gràcia perquè ja està fet expressament això de no posar-li lletra a l'himne perquè tothom se'n pugui aprendre, eh?
1: Sí.
2: Ah, bueno, és que...
1: El nivell ja... que... El demanes... que és.
2: No volem deixar ningú enrere.
0: Requisits mínims.
2: Exacte. Ah. Després, mireu, el David Bisbal va fer una un cameo a Torrente 4.
3: Ah.
2: I què dius? Ostres, va fer un text i tal. No, no, va fer el que sap fer.
4: Senyor! Aquí te pillo, aquí te mato. ¡Padre! ¿Qué le parece? Se la he compuesto a mi mujer, que es un bicharraco malo. Pero la quiero, que no te puede imaginar.
5: Ya, ya. Muy bien, Joaquín.
1: Déu meu senyor, Torrente 4 Lethal Crisis, eh?
2: Bona idea.
0: El Bisbal és una cosa...
2: Només sap fer aquests sons, perquè mireu, el 2009 ell va cantar amb Rafaela Carrà.
1: Sí.
2: I què va fer?
4: La servia de l'amore que
1: venia. Només sap cridar. Sembla els taloners.
2: Només sap cridar això, saps? I ara fa pocs dies el David Bisbal, el programa L'Hormiguero, programa que sobretot no heu de mirar, ¿vale? va fer una prova que era colar-se...
1: Una càmera oculta, que li diu.
2: Sí, una càmera oculta. Es va colar un par d'atraccions i s'asseia a l'atracció al costat de la que era una fan seva.
1: Sí.
2: Llavors, pujaven junts a l'atracció, ell anava disfressat i la fan no sabia que era ell. I quan estaven, per exemple, en aquest cas, a dalt de tot del Pirulo, de caiguda
1: sí.
2: lliure...
1: L'huracán Condor, diríem.
2: L'huracán Condor d'allà a Madrid, que també entenen perquè mos ho copien tot.
1: Ara.
2: Ell se treia la perruca i la... Ah, soc David Bisbal, no?
0: Val. Allà que no pots escapar.
2: Allà que no pots escapar. Per mi, el meu malson més gran. Llavors, mireu, el tros que us porto és quan ja estan en caiguda.
1: Ai.
2: Què fa ell quan l'atracció està a punt de caure? Pues cantar.
1: No.
6: Está conmigo. Corazón latino. Dios mío. Silencio. Ay, tío. No.
1: Déu, aquest home està fatal.
0: Però la tia crida per ell o per l'emoció de l'atracció?
2: La tia crida perquè no sap ni el que pot fer. Jo us volia proposar per acabar
1: sí.
2: el repte de si sabríeu vosaltres fer un Bisbal.
1: Uf, no.
0: Sí.
1: No, jo no. Sol bala. A veure, amb això acabem, eh?
0: Corazón latino.
1: A mi m'ha fet una mica de vergonya, però ha estat bé, eh?
2: Jo, mira, sí, no. Oita, si hagués dinat...
0: ¿Cómo están los máquinas?
2: Jo... A mi me poses ara un litro de vi de Tetabric i em fots un cop de puny a cada ull i jo veig que veig una mica de Bisbal aquí, eh?
1: Jo crec que has de donar pas a publicitat cantant com David Bisbal.
0: Vinga, va.
1: A veure, per favor, vinga, va, atenció, eh? A veure...
0: ¡Ay, la máquina, qué buena publicidad!

0: RAC+1.
1: Aquest dimecres, la final de la Conference League es juga a RAC+1. A les 9, Crystal Palace, Rayo Vallecano. Londinencs i madrilenys lluiten per la Conference buscant el primer títol europeu de la seva història. Aquest dimecres, a les 9, Crystal Palace, Rayo Vallecano. La final de la Conference League es juga a RAC+1.
0: RAC+1.
2: Tots som
0: més
2: 1.
3: T'escolta una cosa, que tu saps lo del tema de la línia orbital ferroviària que volen unir Mataró amb Vilanova, què et sembla això?
4: Fuà, no m'havia dado cuenta ni siquiera d'eso.
3: Bueno, que això ho ha pactat el Salvador Illa, saps qui és o no?
4: No.
3: És el president de la Generalitat.
5: No fotis.
4: Ah, que va, jo és que soy d'Andalucía, però no vale. Aquí a vivir.
3: Ah. Jo t'ho explico, a Catalunya governa el PSC. Mm. Saps qui és el PSC?
4: No.
3: El Partit Socialista.
4: Sí.
3: Català.
4: Vale.
3: I està Oriol Junqueras, que saps qui és?
4: El Junqueras, sí.
3: I a l'Illa han pactat que hi hagi un tren des de Mataró fins a Vilanova sense passar per Barcelona. Què tal això?
4: De puta madre, no?
3: Apa.
4: Muy bien. Pues está muy bien, la verdad. Va ser gratis el tren.
3: Bueno, el tren no, s'haurà de pagar. No. Però hasta el 2041 no ho tindrem, això, eh?
4: Joder, pues si estamos vivos...
3: Bueno, la intención es estar vivos, no?
4: Sí.
6: Els taloners del versió
7: RAC1
6: i aprendre pels sacs les migdiades.

0: Els últims minuts del programa d'avui els dedicarem a parlar de conductors, perquè avui hem sabut que 3 de cada 4 persones que es posen al volant es transformen i insulten habitualment. Ho heu sentit bé. Un de cada 10 també reconeix que s'ha barallat o ha estat a punt d'estovar-se amb algú per una discussió de trànsit.
1: Són dades d'una enquesta de la Fundació Línia Directa i que són preocupants perquè l'agressivitat multiplica per 30 el risc de tenir un accident greu. De fet, 3 de cada 10 conductors fan servir el clàxon per queixar-se de les maniobres que fan altres persones al volant. La conclusió de l'estudi és que hi ha 100.000 conductors que han estat responsables directes d'un accident pel seu comportament agressiu. L'enquesta també indica que la meitat de conductors fa servir el mòbil mentre condueix i un de cada 10 no es posa el cinturó de seguretat.
0: Aquestes dades són preocupants, no ens han agradat gens, i per això ara mateix, durant aquesta pausa de publicitat, el Guillem Estadella ha baixat al carrer aquí a la Diagonal, a l'alçada de Francesc Macià, per viam com estan ara mateix els estats d'ànims dels conductors. Guillem Estadella, bona tarda.
2: Bona tarda, què tal, com esteu? Bona tarda. Atenció, escolta, ara vaig a preguntar-lo dels... Però és que ha sigut sortir de la porta i m'he trobat un oient que ve de Tortosa.
0: Què diu?
2: Tot bé o què?
3: Bona tarda, com estem?
2: M'has aturat i m'has dit, soc molt fan, però vaig a treure'm una catarata?
3: Sí, m'han tret una catarata ahir i estic fatal. I ara vaig al metge a veure, a revisar que estigui tot bé, però estic cagat.
2: Per què? No l'han bé, lo de la catarata o què?
3: Perquè ahir me va fer molt de mal i estic fatal.
2: Però la catarata què és, ben bé? Que tens com una cosa rara a l'ull o com el tema?
3: Un monstro dins l'ull o alguna cosa així.
2: Un monstro.
0: Molt bé. Bueno, que vagi molt bé, no? I molta sort.
3: Bueno, mira, anem sobrevivint.
2: Molt bé, molt bé. Bueno, escolta, un plaer, que vagi bé. Vine quan vulguis de públic,
3: escolta, vull donar records a la cigarreta, que m'encanta.
2: Home, la cigarreta,
3: La vull conèixer.
2: Vols pujar a la ràdio? Anem. No, però no, puja tu, digues que vens a per meva.
3: M'esperen a les 4 i mitja.
2: Per quina?
3: Després, a 4 i mitja vaig al metge.
2: Tens hora a 4 i mitja, no arribes.
3: Després?
2: Bueno, sí, nosaltres no plegarem gaire tard avui, vull dir que vigila.
3: Va, si no vinc l'altre dia.
1: Digue-li que va convidir Tortosa.
2: Un plaer, que vagi bé. Adéu, guapo.
0: Adéu.
2: Hòstia, molt bé, amb alegria, escolta.
0: Home, si té algú l'ull sempre et veurà molt bé, Alba.
2: Adéu. No para d'acomiadar-se el senyor.
0: Adéu. Que sí, que sí, que adéu, ja t'hem vist.
2: Adéu.
1: Què va dient? Adéu, Estadella?
2: Es fa girant i em va acomiadant.
1: Ai, que és mono, per favor.
2: No, mira, a veure què tal. Hola, què tal? Mira, estic aquí a la mateixa, a la rotonda Francis Macy's. Hola, què tal? Està collonit el senyor. Baixa. Què tal, tot bé?
0: Però és en un cotxe?
2: Què tal? Vosaltres us emprenyeu molt el cotxe o no?
4: No gaire.
2: No. Vale, pots pitar una mica, a veure com sona? Ole, artista, que vagi bé. Ui, que ja s'ho porten verd. Molt bé.
0: Home, si podem fer la típica prova, Guillem, també, de provar els clàxons dels oients.
2: Home, no sé, tampoc... O sigui, ara que es troba... Ja és cert lío, però tampoc és un lío bastant espectacular a Francis Macy's, eh? Sí que és veritat que tenim les obres del carrer Urgell.
1: Mira, sí.
2: Hola, què tal? Tot bé? Com va la vida? Mira, que se va... Què tal, tot bé o què?
4: Què tal?
2: Vosaltres us emprenyeu molt el cotxe o no?
4: Una mica.
2: Sí, tu ets d'aquelles que es transforma, no? De cop i volta tu fas tu Furious.
4: Una mica.
2: Molt bé. Cap on aneu ara?
4: Ara cap al centre.
2: Cap al centre, molt bé. Pots molts ànims, que està una mica liat, eh?
4: Gràcies.
2: Vinga, adéu, que vagi bé, eh? Adéu.
0: Adéu.
2: Ara justament s'ha posat el semàfor en verd. Espera, que no m'atropelli, en un moment, eh?
0: Tu vigila,
1: ell. Vigila,
2: Estadella. Sí, tot controlat, aquí estem a tope, eh? A veure, espera, eh? Estic esperant que es torni a posar vermell. Vinga, hola. Hòstia, t'he de dir que fot una calor ara mateix aquí a Barcelona.
1: Fa molta calor.
2: Vull dir, horrible, el tema.
1: Sembla Dubai.
2: Sembla Dubai, exacte. Espera. On passa, taxista? Espera, sembla aquí... Estic a mig...
0: És que però on ets?
2: A mig de la rotonda, eh?
0: A la rotonda?
2: Soc ara mateix a Francesc Macià. Soc ara mateix a Francesc Macià. Si hi ha algú a Francesc Macià, doncs que vingui a buscar-me. Estic al costat de la caixa. Perquè Déu meu, fot una calor de Déu, eh? Mira, aquí hi ha algú que està...
0: Home, et pot recollir algú amb el cotxe, també.
2: Sí. Hola, què tal? La gent es pensa que vull vendre-li, jo què sé, alguna cosa. Hola, senyora, què tal? Tot bé? És que la gent es pensa que ven coses i no em vol baixar la finestra. Hola, què tal?
1: Rancis.
2: Tu t'emprenyes o no? Baixa la finestra, que no t'escolto. No, tampoc la senyora. Adéu. Mira,
1: la millor t'està insultant.
2: No crec. Hola, què passa, senyora? Tot bé o què?
5: Tot bé, superbé.
2: Tu ets de les que t'emprenyes o no?
5: No.
2: Tu, quan vas amb el cotxe, tranquil·la, no? Molt bé. Amb alegria i amb il·lusió et veig, no? Molt bé, així m'agrada, eh? Doncs que vagi bé, senyora, eh?
5: Igualment.
2: Adéu, bon dia. Hòstia, un altre cop en vera. Hòstia, merda, estic al mig de la rotonda, un moment. Espera.
0: No, és que al final els faràs emprenyar tu.
1: Sí, exacte.
2: Hòstia, espera, sí. Bueno, jo crec que la missió potser de fer emprenyar la gent no és bona. Jo crec que també el que hem de fer és que la gent una mica es desfogui.
1: Clar, exacte.
2: Saps? Vull dir, que els micros de la ràdio líder de Catalunya són ara mateix per tota aquesta gent. A veure, hòstia, un moment, eh? Que ara, és que aquest semàfor es posa molt ràpid en verd o en vermell. Mira, motorista. Màquina! Bueno, hombre, tu t'emprenyes gaire o què? Tu ets dels que t'emprenyes conduint?
6: No, gaire.
2: No? Vols desfogar-te una mica o què a la Ràdio Líder?
6: No, no, gràcies.
2: Vale, adéu, adéu.
0: Aquest era de Catalunya Ràdio, eh?
2: Cuqui. No, no, a veure, un moment, eh? Hòstia, espera, com un cotxe. Hòstia, nois, és que m'estic... Avui estic una mica que estic pilingón, que estic aquí al mig de la rotonda.
0: Avui estem els tres també pilingons,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, avui acabarem malament.
2: Mica, sí, mira, mira, ara aquí, hola, un altre cop. Hola, què passa? Tot bé? Us emprenyeu vosaltres? Baixa un moment.
6: Ui.
2: No, no, no, no vull vendre res, una pregunta.
1: No et vol ningú,
0: eh? Encara et donaran diners.
2: Hola, què tal? Tot bé?
7: Bé.
2: Que la pregunta és que si vosaltres us emprenyeu gaire el cotxe.
7: Doncs no, per què?
2: Tranquils, no? Vull dir, que diuen que 3 de cada 4 conductors s'emprenyen molt al volant.
7: Doncs pues nosaltres som l'1, que no.
2: Ah, vosaltres sou l'1? Home, per fora, aplaudiment per vosaltres! Eh? Adéu, que vagi bé, bones adeu. Festes. Adéu, adéu, adéu.
1: Adéu.
0: Home, hem de, trobar algú que escolti RAC1 ara mateix al cotxe.
1: Clar.
0: Guillem.
2: Hòstia, no sé. Mira. Hola, què tal, senyor? Senyor, és que la Xina... T'ho juro que la Xina es pensa que els hi vull vendre. Hola! Tot bé? Pots baixar un moment? Hola, què tal? Tot bé, com va?
8: Tot superbé.
2: Sí, tu ets de les que s'emprenya conduint el cotxe o no?
8: Home, a vegades sí.
2: Sí, tu ets d'aquelles que s'emprenya fort, no?
8: Se'm veu o què?
2: Bueno, no, jo he vingut aquí a preguntar, només.
8: Sí, sí, una mica a vegades sí, eh?
2: Sí, tu ets d'aquelles que pita, crida i tal, no?
8: Oh, si m'emprenyen molt, sí.
2: Molt bé, molt bé. Però escolta, clar. A tope, eh?
8: Molt bé, molt bé, a tope.
2: Que vagi bé. Adéu, adéu, adéu.
0: Adéu, reina.
1: Adéu.
2: Trobo ara mateix al mig de l'orpera, eh? Ui, espera.
0: Guillem, no facis el burro, eh?
2: Ai, nois, és que hem d'anar a buscar la notícia i, clar, de fotre'm al mig de la rotonda i és que el semàfor aquest dura molt poc, de veritat, eh? Mira, a veure si es posa un altre cop en vermell. A veure... Un moment, eh? Està en àmbar.
0: Tu com ets? Estic pensant com a conductor, Guillem.
2: Jo sóc un tio molt tranquil, de
0: sí,
2: veritat,
0: no?
2: Jo com a conductor sóc de les coses més tranquil·les que et pots tirar la cara. Mira, aquí hi ha la primera companyia del món d'un ascensores. A veure, hola, què tal? Senyor? Hola, què tal? Tot bé? Pots baixar la finestra? Què tal? Tot bé? Com va la vida?
9: Bien, muy bien.
2: Tu ets dels que s'emprenya conduint o no?
9: I tant, per què?
2: Tu ets d'aquells que crida lo loco, no?
9: Sí.
2: Puc pujar el cotxe amb tu?
9: Com?
2: Si puc pujar?
9: Bueno, tengo una urgencia.
2: ¿A qué pasao?
9: Bueno, hay una avería de un ascensor.
2: Ah, s'ha quedat algú atrapat?
9: No,
2: una avería. Ah, pues si no s'ha quedat ningú, pujo.

0: De cop i volta...
1: No em digues senyor, me cago en dena.
2: Ah, perdó,
0: perdó, perdó.
1: Jo soc dels que m'emprenyo, eh?
0: Tu ets dels que t'emprenya?
1: Sí.
0: Tu ets d'aquells que apreta fort, eh?
1: Sí, i tant. El que faci falta. Sí,
0: tu allò que t'emprenyes i crides i... Vols que ens desfoguem ara mateix una mica o no?
1: Bueno, què vols que diguem, va.
0: Jo vull que et desfoguis, que cridis, que xeris, que et deixis anar ara mateix.
1: Però amb algú d'aquests que capullos que han
3: conduït... Ara, sí.
0: Exacte, ara, foli, va!
1: Espera.
0: Hòstia, les baixes així tot, eh?
1: Sí, home, sí.
0: Va, taxista, espavila, collon! Peseta! Què li has dit?
1: Peseta.
3: Desiceta.
1: Els taxistes els deia pesetes.
0: Ah, vale, foli, el taxista, foli! Vinga, dale!
1: Tenim una edat.
0: La foli, ahí.
1: Ara no puc perquè hem de circular una mica.
0: Ah, perquè el tens massa a prop, no? Potser t'has acollonit.
1: Sí, tio, clar.
0: Mira, el del BMW, que va cap a l'altre costat, foli. No. Els del BMW mai condueixen bé.
3: Del BMW, no. Dels BMWs.
1: Jo uns quants anys conduint, però ja queda negat, va, aquí a Barcelona, que és massa.
0: Sí, el problema és Barcelona, potser, no?
1: Sí. La ciutat tal com està dissenyada.
0: Hòstia, ara pita això, per què pita?
1: Perquè quasi ens fotem una castanya.
3: Ai, encara li agradaràs més. Guillem, que ja ens passem un minut de les 4, eh?
0: Ah, vale. Pues una cosa, vols acomiadar el programa cagant en el taxista o què?
4: Ara.
1: No. Bueno, mira, ara pujava per Casanova i us estava sentint i dic, a veure si amb una mica sort arribo i...
0: Ai, el cinturó, sí, perdó, que si no pita. Espera un moment, eh? Vale, pues jo crec que tu has d'acomiadar...
3: Que s'acomiadi, clar.
0: Has d'acomiadar tu el programa, eh?
1: T'he deixat davant de...
0: Ah, deixa'm a la cantonada aquella, si vols, així pots acomiadar.
1: Així baixaré cap a baix.
0: Ah, molt bé. Jo vull que acomiadis avui el programa cagant en tot. Vull dir, cridant fort com tantes fogues, vale? Vinga, 3...
3: Acabarem així.
0: Com et dius?
1: Jaume.
0: Jaume, doncs ara mateix els micròfons de recull, l'antena, són tot teus. Fot-li canya, quan vulguis.
1: La mare que us va parir, fills de... Vinga, ja està. Bé, estem a horari protegit i no puc dir res més.
0: Perfecte. Moltes gràcies, Jaume.
3: Adéu-siau. Tornem demà.
5: Els taloners, qui vingui després, sempre serà millor.
6: Quina raó mou el teu món? Lo futur del Pere.
7: Algun dia tenir el meu propi piset.
8: Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
6: Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. A Endesa sabem que el teu negoci no és petit ni mitjà. És tan gran com el teu compromís. Per això, impulsem el creixement del teu negoci amb un gestor personal que t'ajudarà a triar una tarifa a la teva mida i aconseguir un consum energètic més eficient. Informa-te'n a endesa.com/empreses.
9: Compres l'entrada, ho dones tot i... gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
10: Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa ha esperat.
11: Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros. Inesperat.
10: MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
12: Croquetes de pernil, torrades amb fuet, formatge de cabra, anxoves de l'escala, cargols a la llauna...
13: Un moment. Si no hi ha l'Espanyola, no hi ha aperitiu.
14: És l'Espanyola, una aceituna como ninguna, como ninguna.
15: Hola, bon temps. És hora de renovar el teu llit amb un botí. El cobrellit ideal pel seu teixit lleuger i farcit fi. Ni fred ni calor. Perfecte. I ara, a Montse Interiors, fins al 24 de maig els tens tots amb un 20% de descompte. Vine a les nostres botigues o a montseinteriors.com. Montse Interiors. El teu descans es mereix un botí.
16: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
17: I després a ca la meva mare, Olot.
16: Mm-hmm.
17: Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
18: Molt bé.
17: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres el cap de setmana.
18: Perfecte.
17: Arribarem a tot?
18: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
19: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
20: Quan veus entre setmana, en un museu, una persona que s'asseu davant d'un quadre, l'observa amb molta calma i després s'aixeca i fa exactament el mateix amb el següent. Quan veus algú així, sempre et ve al cap la pregunta:
21: i aquest? A què es dedica?
20: Doncs a viure. Es dedica a viure. Amb el Cupones de l'11, cada divendres pots guanyar fins a 6 milions d'euros. Cupones de l'11. Sigues ric en viure.
22: 11. Ben jugat.
2: Juga responsablement i només

0: si ets major d'edat.
1: Pompeia, any 79. El Vesuvi es desperta enmig d'una ciutat i tu ets el centre de la història. Els últims dies de Pompeia et transporta al moment en què tot va canviar. Un recorregut amb objectes històrics, espais expositius tradicionals, sala immersiva i realitat virtual. L'experiència immersiva que ja ha conquerit més d'un milió de persones a tot el món t'espera a Ideal Montjuïc. No te la perdis i compra ja la teva entrada a idealbarcelona.com.
2: Securitas Direct és ara Verisure, com ja se'ns coneix a la resta del món. Una companyia global amb 30.000 professionals en 18 països que desenvolupa la seva pròpia tecnologia exclusiva a l'avantguarda del mercat i amb més de 35 anys d'experiència en el sector de la seguretat. Avui unifiquem la nostra marca a escala global després de convertir-nos en el líder mundial d'alarmes. Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai. It's showtime.

0: en directe, amb tots vostès, per tot Catalunya, la banda del Versió RAC1. El muntatge musical, Xavi Alujas i Àlex Arbiol. A la producció, Xènia Lobo i Anabel Luna. Els guions, Marta Cailà, Míriam Díaz, Marc Serra, Esther Muñoz, Sergi Moral, Mònica Folquet, Joan Torres i Marc Martínez. En etapa de formació, Ariadna Corobines. El temps afegit, Edgar Fornós i Arnau Vila. I la col·laboració dels Muppets del programa, Oriol Cruz, el senyor Boigas, Edu Mutante i Marcelí Virgili. La veu de Catalunya, Montse Llussà. I ara, amb tots vostès, un locutor que abans de fer ràdio sempre s'escura la gola.
1: Per jugar aquest partit importantíssim, Xavi Pasqual podrà comptar amb un dels homes més en forma del que portem de temporada, que és... Tomasz Satoranski.
0: Toni Clapés!
1: Per jugar aquest partit importantíssim, Xavi Pasqual podrà comptar amb un dels homes més en forma del que portem de temporada, que és... Tomasz Satoranski.
2: Bona tarda a tothom. Bona tarda, sigueu benvinguts. És una fusió, és una fusió entre allò que em passes malament la saliva i un rot. Per tant, quan fusiones les dues coses, el producte, la suma de
1: per jugar aquest partit importantíssim, Xavi Pasqual podrà comptar amb un dels homes més en forma del que portem de temporada.
2: Aquí s'anuega?
1: Que és Tomasz Satoranski.
2: Bé, intentarem mantenir una tarda més plàcida. Això és una experta, a la Montse Llussà. Montse, bona tarda.
3: Sí, bona tarda. Molt.
2: Com a logopeda, això, saps com s'ha de respirar, com s'ha de deglutir, perquè no,
3: sí, per
2: almenys intentar no
3: com
2: tenir...
3: Com ho ha fet?
2: Sí, se li han ajuntat, les coses, que no sigui, que no tingui descendents o no sigui de descendents xinesos, cosa que hem vist habitualment... Bueno, perdoni.
4: Com ho has vist? Això va anar...
2: No ho vaig veure massa, ho veig més aquí.
4: És més aquí
2: ho
4: que
2: veig ja. Més aquí que la Xina. La Xina encara ho veus, però no es prodiga massa.
4: Aquí s'ha perdut un amic, també, eh?
2: On?
4: No ho fan ja. Aquí?
2: Bueno,
4: els senyors de la Xina que viuen aquí...
2: No dic... És que aquí, els xinesos d'aquí, jo no ho veig tant que ho facin.
4: No
2: però
4: fan, no fan, ja, no ho fan.
2: Perdó, no, anava a dir que ho fan la resta.
4: Sí, la resta sí, de aquí,
2: on? La resta de ciutadans que habiten Catalunya,
4: sí,
2: o que habiten,
4: sí,
2: per exemple, en aquest cas, on visc, Barcelona. Aquests sí que ho fan.
4: Aquest divendres a la
2: Tot tipus de... Què diria jo? De... Sap? De races, d'orígens...
4: Sí,
2: d'orígens...
4: Igual, això, les races.
2: Siguin catalans
4: igual,
2: o no, és igual. Però sí que s'estila aquí, sí?
4: Diré el que va
2: més
4: passar
2: que la Xina.
4: A les 5 del matí al carrer, l'altre dia, a les 5 del matí, que sentia un enrenou amb les portes obertes dels cotxes, la música aquesta del delegaton, i tot això.
2: Del delegaton.
3: Reggaeton.
2: Sí, serà reggaeton.
4: I baixa una noia i diu, me cago... Perdoneu, eh?
2: Sí.
4: Me cago.
2: Perdó. D'on?
4: Del cotxe. Perquè jo sentia enrenou i dic, mira, un altre
2: però
4: botellon.
2: Però estava aturada
4: al mig del carrer.
2: Al mig del carrer.
4: Perquè no passava ningú a les 5 del matí.
2: A les 5?
4: A les 5.
3: I què feia vostè a les 5?
4: Jo sento un renou i m'aixeco.
5: I tu sempre passes les hores.
4: Sí, jo sento totes les hores. Les 5 en punt del
2: matí,
4: perquè el cucut va fer 5. I surto i guaito, dic, a veure què passa, perquè a vegades no saps mai.
2: Però la noia en qüestió...
4: La noia s'atura el cotxe.
2: Dins un cotxe, escoltant reggaeton.
4: Hi havia tot de gent.
2: Aquesta és la situació.
4: I les portes obertes, totes les portes obertes, eh? Amb la música a topa.
2: Sí, sí.
4: Música tota castanya.
2: A les 5 del matí, eh?
4: I va bent, i uns crits, un xivarri tremendo. I sento una noia, de dins del cotxe, sento una noia que diu...
3: Perdona,
4: és això.
2: Però digue-ho vostè.
4: Me cago. Però com una boja, eh?
2: I va sortir del cotxe.
4: Va sortir del cotxe i veus...
2: Ai.
4: Vaig veure que...
2: I on va anar?
4: No. Espera't, on va anar? es va treure, no sé com s'ho va fer, sense treure's les faldilles, eh? Portava unes faldilletes portetes.
3: Perquè se les ha de treure, les aixeques... I
4: no. El que va ser treure's les calcetes. Mm-hmm. Les calcetes van anar fora i les va llençar dins del cotxe, les calcetes. Vull explicar res més. I allà mateix...
2: Estem parlant de Barcelona, eh? Barcelona City, eh?
4: Entre dos containers d'aquests, Sajup i Dali. I aleshores surten...
2: I vostè mirant, eh? És que el
4: bueno, a veure, vostè, sense perdre detall des de la finestra.
2: Que no s'ha acabat aquí la cosa.
4: Ah, no s'ha acabat?
2: No s'ha acabat.
4: Ne surten dos, que estaven al davant, dos nois.
5: No.
4: A veure, que vamos a...
5: Vamos a mear.
2: Vamos a mear. O sigui, tens a la noia.
4: La noia allà enxubadeta com una gallina fent la cosa. I dos nois que surten allí i que es treuen les tites com aquell qui treu...
2: Bueno, això ja, a Barcelona jo n'he vist moltes que les hauria tallat, a totes aquestes.
4: Bueno, i llavors diu, calla, diu, va, no sé quin nom li van dir...
2: A la noia.
4: Sí, un nom d'aquests estranys.
5: Judeixi.
4: Bueno, una cosa d'aquestes. Mm. I diu, toma. I ell se'n va cap al container corrents, pipinant.
3: No.
4: I se li pipina sobre.
5: No.
4: I llavors... Perdoneu, us ho juro, us ho prometo.
5: Toma,
4: Déu pare nostre, senyor. Però espera't.
2: Encara no s'ha acabat.
4: No, perquè ella, desgraciado, és un guarro, de tot. Ella, que estava allí fent la feina...
2: Atenció a la seqüència, a les 5 de
4: l'altre, el segon, que havia sortit del conductor...
2: Que també s'estava
4: pipinant.
2: Sí.
4: Se'n va pel darrere dels containers, per la vorera, diguéssim, i se li pipina amb ella per damunt, pel darrere.
5: La catarata del Niagara.
4: I llavors ella la veu. De tot aquest
2: però això, perdoni, és que no m'ho puc creure.
4: Però no t'ho creguis. Jo et dic el que jo he vist a les 5 del matí a Barcelona en un d'aquests dies de festa, que va ser, no sé si va ser divendres o dissabte.
2: Dilluns, hauria de ser dilluns, divendres o dissabte.
4: Sí, o diumenge, no ho sé. Aleshores, un pel davant, l'altre pel darrere.
2: I ella què deia?
4: Ella cridant com una boja. I llavors...
2: Mentre estava fent la seva...
4: No, és que hi havia...
5: Poderante por detrás, meada te quedará.
4: I llavors la veus amb ella. Corre. Mig entre... O sigui, mig agenollat. Corrents. Desgraciados.
2: I anava amb ells.
4: I anava, clar, tota cagadeta. A veure...
2: Clar, no s'havia netejat.
4: No s'havia netejat.
2: Hòstia, per favor.
4: I llavors, corrents, no sé què, llavors van entrar al cotxe... Bé, no sé. I va un enrenou que vaig dir...
2: El cotxe amb el cul cagat.
3: Clar.
5: I tu la meava.
4: Potser anava... Anava a buscar allò...
5: Que guapo, tete.
2: Sí, molt
5: guapo. Pura aura.
4: Uns clínex. Això
5: és aura, tete.
4: Uns clínex, una cosa d'aquestes. No sé què devia anar a buscar, però t'asseguro que allò va ser... Jo, en aquell moment, vaig dir... Tanco la finestra, me'n torno.
3: Van pujar tots al cotxe, no? Tan amics, no? Tots pixats i cagats.
4: Com si res. Escolta, bruts i malament...
2: Però, perdoni, vostè, el que em sorprèn és que es va esperar a veure tota la seqüència, que era un superespectacle, no? Perquè per veure això...
4: Això no ho veia a la tele.
2: Jo li vaig dir una cosa.
4: A la tele no ho veia, a TV3 no ho passen.
2: No, això segur que no, però dic, per veure això, jo, la veritat, veient el panorama molts cops, com que tinc, el que té la vergonya sóc jo, tanco, i jo me'n vaig...
4: Ah, no, jo vull mirar.
3: Jo m'hauria quedat.
4: A veus, tu també,
3: eh?
4: L'altra morbosa.
2: Bueno, escolteu...
4: Aquesta és la realitat.
2: Hem quedat estupefactes. Míriam Díaz, com t'has quedat?
5: Meada.
2: No, és que clar, ens està costant recuperar.
6: Clar, a veure, el primer tros d'ella pobra, si li ve el
2: moment
6: que no tens lloc... Però, clar, que és una seqüència memorable.
4: Però, per Déu nostre senyor, us ho juro que va ser així.
2: Sí. Bueno, anem a intentar, com puguem, a pujar el nivell. No. I el que farem per començar és, Míriam Díaz, que avui Alexia Putellas...
6: No.
2: Bueno, prou ja. Adri, sisplau. Dic que per pujar una mica el nivell, avui Alexia Putellas s'ha acomiadat del Barça en un acte des del Camp Nou.
6: Sí.
2: Un acte molt emocionant.
6: Sí, home, molt emocionada. Pensa que són 14 temporades, 38 títols, dues pilotes d'or, tota una vida després que la fitxessin, recordem, de l'Espanyol. En l'acte, rodejada de la família, l'equip, fins a 400 persones. Doncs ha explicat a l'Alexia que va veure l'equip competint sense ell aquest any, doncs que l'ha ajudat a fer el pas després de notar que s'havia ja buidat, ha reconegut.
7: Un altre.
6: I ho ha fet...
4: Sí, ja ho he dit.
7: I això els hem de fer homenatge.
2: Ja ho va dir vostè ahir,
4: que
2: va cridar molt l'atenció, uns que es buiden, els altres que queden mig plens, els altres
4: ara es tornarà a omplir ella, però.
2: Els hi baixa el dipòsit.
4: És horrorós.
7: El que se li omple és la butxaca.
4: Ara.
7: El que s'han portat aquí, i de gràcies al prestigi que li ha donat al nostre club, i el que se'n portarà fora.
4: Ara.
7: Vagi a la merda.
2: Per favor.
6: Per favor. Tothom és lliure de fer el que vulgui.
2: Amb aquests discursos, li vaig a dir, mai ens trucaran per fer un comiat d'un jugador o una jugadora. Perquè, clar, avui m'explicava l'Héctor Fornós com funcionen aquests comiats. Que,
4: com funciona?
2: No, la persona que se li farà el comiat, doncs se li diu, escolta, qui t'agradaria fer-ho? Amb qui t'agradaria compartir aquests últims minuts? I aleshores, el jugador o la jugadora diu, mira, doncs, en aquest cas, per exemple, l'Alexia Putellas li va fer il·lusió que ho fes la Marta Torné. Clar, amb aquests discursos que fa vostè,
7: què?
2: Que els engega a fer munyetes i que els hi diu...
7: Ves a la merda, traïdora! Ja ho he publicat, si ho he publicat a les meves reds.
2: Clar, però és que... No,
7: és una traïdora, ella, Guardiola.
2: Aleshores no ens cridaran a fer res.
7: I m'han dit subnormal. Tot se va normal. Hi ha hagut gent m'ha dit a mi aquesta paraulota...
3: Per què?
7: Lletja i que no s'ha de dir.
3: Per què?
7: Per a sobre que jo denuncio el que està passant, hi ha hagut gent que m'ha dit subnormal.
6: Llibertat d'expressió.
7: Serà una altra, jo no.
3: Aquesta expressió no s'ha de fer servir.
7: Que de polla.
4: I a més amb el centrat...
2: Aquesta tampoc seria... Tampoc.
3: Però Guardiola hi van anar els Mishima, eh?
7: Un altre, que no, tampoc no cal que torni mai més, sinó no, també mai de més.
2: És el que li estic dient. Amb aquests discursos...
7: I treballa pel Barça, aquest tio, eh?
2: Amb aquests discursos no ens trucaran mai per fer cap comiat de jugador.
7: És que vols que truquin?
2: Home, mi,
7: tu que il·lusió. Ah, molt bé, tu que no ets soci, no?
2: Ara.
7: No soc soci, però per la màgia.
2: Marta Torné tampoc és soci.
6: Anem a escoltar
2: l'Alexia. I l'Alexia Putellas li ha demanat a Marta Torné que presentés...
7: Ni ella ni el Jordi Chomino. Cap dels dos hi vinguen a fer res.
6: Va, l'Alexia, que ha explicat això de que s'ha buidat i que ha vist que era el moment de marxar, explicant aquesta anècdota viscuda fa molt pocs dies amb la seva àvia.
8: El dilluns vaig anar a casa meva àvia a portar-li la medalla i a celebrar-ho, i li vaig dir no. Llavors em va posar a plorar i em va dir, ai, però llavors ja no, no podràs venir tant, no sé què. I allà va ser el moment que em vaig donar compte. Dic, iaia, dic, és que no és lo normal estar 14 anys amb aquesta exigència i amb aquesta constància. Dic, és que hem tingut molta sort, som unes privilegiades, i jo per sort he pogut estar 14 anys a casa nostra, en el club que sempre hem sentit, i poder-me buidar. Ha estat un privilegi poder-me buidar.
7: T'has buidat, no?
8: És un final perfecte, però si l'haguessis d'imaginar, era aquest.
2: A veure, si respecta a jugadores com l'Alexia des d'aquí, el nom s'ha buidat. Aplaudiment.
7: Que no, però no, no. Vinga, circula. Circula. Au.
6: Va, de fet...
7: T'has buidat, ja no et sents d'allò, doncs vinga, marxa.
6: Ha assegurat que encara no sap on anirà, què farà la temporada que ve, i que seguirà vinculada al Barça a
7: través
6: de la Fundació.
7: T'has buidat, container, el rebuig.
2: Bueno, això que no sap on anirà, això, sincerament, m'ho crec menys que els informes...
7: No sap on anirà amb els quarts, amb els de vacances, no sap on anirà.
2: M'ho crec menys que els informes de la UCO.
3: És que ha donat una pista, li va dir a l'àvia, marxo i tal, l'àvia diu, ja no et veuré tant. Per què? Perquè no viurà aquí.
4: Ara, molt bé, nena.
7: Ah.
2: No, que se'n va fora, sí.
4: Ets la gata Cristi del programa.
7: Com a mínim a Paterna s'anirà, o més enllà.
2: President Juste, bona tarda.
9: Hola, molt bona tarda.
2: Avui hem viscut aquest acte al Camp Nou, un acte que ja en parlarem al temps afegit, perquè seguint la línia dels actes que en aquest cas estructura i pensa i planteja el Futbol Club Barcelona, no ha decebut en el sentit de que més... més simple i més trist, no es podia haver convocat.
4: Ja n'hi ha prou, eh?
9: Per què ho dieu? Ha estat un acte preciós, càlid, emotiu, com és ella, l'Alexia, i l'ha presentat, ara que ho dèieu, la Marta Torné, que ho ha fet molt bé. I jo en l'acte ja li he dit a l'Alexia que és molt important el que ha fet al camp, al nostre camp, però molt més important encara és el que ho ha fet a fora i com ha sigut a fora, el seu somriure, i que sempre la portarem al cor. Ha estat unes paraules que m'han sortit del cor i de l'ànima, les que li he dit.
10: Alexia pensava, m'havien preparat unes greus paraules, però com això va d'acord i va d'estima, tot el que us digui anirà, sortirà del meu cor, segur. Donar-te les gràcies de tot cor per fer felices i feliços a tants culers del nostre club. Pel teu compromís, per la teva forma de ser, no només en el camp, sinó també fora del camp. Has donat exemple de respecte, Has donat exemple de quins són els nostres valors com a club. També estic molt content que, a part de cor, tinguis l'ànima de seguir fent història amb les fundacions, tant la teva com la nostra, perquè amb això ajudarem a molts nens i nenes de tot el món. Gràcies també perquè ets ja una icona per moltes nenes i nens que creixen en el món del futbol, que voldran ser un dia una Alèxia.
7: Amén.
9: Ha estat tremendament emotiu i aquestes paraules només li voldria afegir que marxa del Barça, però que le quite lo bailao, que balla ballar amb el Jan a la celebració de la Champions, i com que li estem molt agraïts, li hem donat uns obsequis des del nostre club. Uns globus de Vueling, els bitllets del vol d'anada a Londres i el que és més il·lusionant de tot plegat, una samarreta del Barça signada per tota
2: per
9: la directiva.
2: Jugadores.
9: No, per tota la directiva en funcions.
2: Bravo.
9: Bravo. Que això sí que és exclusiu. Però també per la directiva electa.
2: Això sí que fa il·lusió, La directiva en funcions i una samarreta signada.
9: És irrepetible, aquesta
2: per la directiva en funcions i l'electa. És per penjar-la, que suposo que ho faran a aquest restaurant, el restaurant Bocata, que està tan de moda aquí va a la porta dia sí dia, no?
9: Bona idea. Farem macarrons.
2: Van anar també a Lo Pau de Pons, que van anar aquí a cantar-li. Allà podríem penjar aquesta samarreta.
9: Ben dit. Aquesta és l'actitud, senyor Toni Clapés. Han signat, la samarreta, el Jan Laporta, l'Helena Fort, el Josep Cubells, el Ferran Oliver, el Xavi Puig, el director del femení, del RAC1, el Xavier Barbany, el Joan Soler, i en definitiva tothom ha volgut signar amb molta il·lusió perquè segur que serà un record per tota la vida, que guardarà molt de carinyo i que quan el miri recordarà com l'hem estimada Can Barça. Que per molts anys
2: molt bé,
9: pugui
2: president,
9: ser feliç allà on sigui.
2: Gràcies,
9: i felicitats
2: president.
9: A vosaltres
2: gràcies.
9: També pel programa, bé, perquè el feu molt bé. Clar que sí.
2: Moltes gràcies.
9: Vinga, va. Va, som-hi tots! Tot el camp!
11: Tot el camp!
9: És un clam!
2: President, gràcies. És que anem a abordar...
11: Anem
2: a abordar altres...
9: Tants avall d'on venim!
7: Molt bé.
9: Sí, del sud o del nord!
2: President, queda abordar altres coses.
7: És el millor.
9: Ja us vaig dir que un dia em sortiria de la norma,
2: Bé, déu-n'hi-do el matinal que hem tingut, Míriam, i que estem tenint aquesta hora de la tarda al voltant del Partit Socialista Obrer Espanyol. No té dia de descans, o no li donen treva, i crec que no li donaran, i la pressió cada dia és més angoixant per un Pedro Sánchez, que avui el tenim a Roma. Mm. A veure, obrim fil i obrim fronts.
6: Mira, avui nova operació per un cas que esquitxa el PSOE directament. L'Audiència Nacional ha imputat 9 persones, entre elles la gerent del partit, però també Santos Cerdán i l'exvicepresident andalús Gaspar Zarrías. S'investiga si el PSOE va pagar a l'Eire Díaz i altres persones per aconseguir informació sobre jutges, fiscals o forces de seguretat que estaven investigant el partit.
2: Fixa't.
6: Hi ha hagut diversos escorcolls.
2: Això és com lo del PP de la Chicken, El mateix que la Chicken del PP,
4: Aquí
2: no ho dieu, no?
6: Sí. Hi ha hagut diversos escorcolls, entre ells una visita a la seu del PSOE, al carrer Ferraz. Tot això ha agafat, com deies, Pedro Sánchez a Roma, visitant el Papa. En roda de premsa ha deixat clar que de convocar eleccions, res de res.
12: Y si la Constitució dice que son 4 años la duración de una legislatura, pues son 4 años.
2: Claro. Com dèiem, obrim línies. Primer amb Madrid, Jordi Armenteres, bona tarda.
13: Hola, bona tarda.
2: Obrim línies també amb Roma, seguint aquesta visita de Pedro Sánchez amb el Papa. Arnau Mañé, Arnau, bona tarda.
14: Hola, bona tarda.
2: Gràcies als dos per ser-hi a aquesta hora. Bé, entrem en matèria, Jordi...
13: La Chicken era la Kitchen, no?
2: La Chicken? Sí, la Kitchen. Sí. Gràcies, Jordi.
13: Te va declarar Jorge Fernández Díaz. I Francisco Martínez. Sí, només el plat fora demà al matí. Un d'ells, vaja. Perquè a Badajoz també hi ha el judici al germà de Pedro Sánchez.
2: Aquest és important.
4: És un no parar.
2: Demà tenim el germà de Pedro Sánchez, que no sabia ni el despatx on era, i com dius, també tenim...
4: El Jorge Fernández.
2: Nous testimonis del cas Kitchen, no Chicken. Com diu el senyor Recasens. Bé, anem a pams, Jordi. Avui hem tingut accés a l'escrit del jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, i investiga una suposada trama dirigida a desestabilitzar els procediments judicials que afecten el Partit Socialista Obrer Espanyol o al govern espanyol. Què en sabem d'això?
13: Sí, a veure, el cas Leire Díaz ja l'havíem anat explicant, ja en teníem alguns detalls. És veritat que avui entrem amb molta més concreció i sobretot amb conclusions del jutge Pedraz, de l'Audiència, que és qui instrueix tot aquest cas. No només això, sinó que ha ampliat el nombre d'imputats pel cas, per exemple... Santos Tardán fins ara no estava imputat per això, des d'avui ho està. Hi ha altres noms, hi ha, per exemple, Gaspar Zarrías. Gaspar Zarrías el vam tractar molt al PSOE fins fa 8-10 anys. Gaspar Zarrías havia sigut vicepresident de la Junta d'Andalusia i també manegava fils a Ferraz. Va desaparèixer del mapa perquè el van condemnar i està inhabilitat durant 8 anys pel cas dels Eros a Andalusia. Ara torna amb aquesta història. Llavors, a partir d'aquí... Podem donar moltes voltes al que diu la interlocutòria del jutge Pedraz, però vaja, vosaltres ho heu dit, el que es tractava era de trobar draps bruts, trobar vergonyes a jutges, fiscals i policies. Quins jutges, fiscals i policies? Els incòmodes pel PSOE. I això, el tema, o sigui, el que s'intenta aclarir ja no és el que feien, perquè això, sabem, Leire Díaz ho ha dit moltes vegades en entrevistes al món a RAC1, va explicar també en una roda de premsa. El tema és qui ho pagava, això. Si això sortia del partit, si això sortia de negocis foscos, si això sortia de comissions, i això és el que està buscant en aquests moments el jutge Santiago Pedraz. Llavors, a partir d'aquí, entres també en una guerra de gent que hi hauria col·laborat, l'Aldama, per exemple, i que en aquests moments ja no hi són. Però no volem que Santos Tardán en el seu moment també hi havia tingut un paper i en aquests moments és un apestat pel PSOE, o el mateix passa amb l'Avalos, no? Per exemple, un cas, i podem començar a escoltar coses que direm, hosti, d'on baixa això, no? A veure, segons l'escrit, el jutge sospita que es va voler comprar el silenci d'una empresària que en el seu dia en van parlar, que és Carmen Pano, que és aquella dona que va dir no, jo he traído bolsas de basura a Ferraz, no? Mm. Per ordre, sí, sí. Per ordre d'aquí. Per ordre d'aquí, d'Aldama, no? Llavors, ella ho declara davant un jutge. De fet, recobrem la declaració judicial.
15: Se hicieron dos pagos de 45.000 cada uno.
16: ¿Y a quién se lo entregó?
15: Me estaban esperando nada más salir del ascensor. Había una persona, era un señor en la segunda planta, ya me dijo y se lo di.
16: ¿Y quién le entregó a usted el dinero para que usted lo llevara al PSOE?
15: Víctor de Aldama.
16: Víctor de Aldama.
13: Clar, què diu el jutge en aquests moments? Doncs que aquesta senyora se li hauria intentat pagar diners per silenciar-la i perquè es desdís d'aquesta declaració que va fer davant de jutge en el seu dia en la declaració d'instrucció. Llavors, clar, hi ha Leire Díaz, que aquest matí ha entrat al món a RAC1. La pel·lícula d'aquest matí també ha sigut curiós, sí. Perquè hi ha hagut informacions de hosti, estan escorcollant el despatx de l'empresari Pérez Dulcet, i jo he avisat l'equip del Bon Dia, Pérez Dulcet, que és el gran amic de Leire Díaz, i de cop i volta veig que el Basté, al cap de 10 minuts, saluda a Leire Díaz per dir què està passant, què està passant. Efectivament, Leire Díaz ens ha explicat una part de l'operació, llavors ha entrat a l'entrevista dient que sabia molt poc.
17: Yo ya hace mucho tiempo que no entiendo nada. O sí lo entiendo, lo que no sé qué me tranquiliza o me intranquiliza más. Forma parte del ataque continuo y constante, ¿no? De la prospección y todo basado en noticias falsas. Es que sabemos lo que es la Kitchen, ¿no? Bueno, pues como la Kitchen no tuvo consecuencias, se sigue haciendo exactamente lo mismo.
13: Doncs altrament dic que la Kitchen, que en aquest moment s'està jutjant, continua fent una feina per desestabilitzar el PSOE.
2: A veure, Jordi, hi ha hagut molta confusió a primera hora del matí. De cop i volta han començat a arribar allò que se'n diuen els urgents, al mòbil dels diferents mitjans de comunicació, que s'estava fent un registre a Ferraz. Arribada, en aquest cas, de la UCO a Ferraz. Primer s'ha dit que si era un escorcoll, que si era per finançament irregular, al final... que hi ha anat la pregunta és què hi ha anat a fer la Guàrdia Civil perquè no ha acabat
13: a buscar papers.
2: A buscar de papers, però sí. De quin cas? Perquè ja ens estem perdent. De quin cas
13: han requeriment d'informació sobre possibles pagaments a Leire Díaz per muntar tota aquesta trama il·legal per desestabilitzar l'Estat. Quan dic l'Estat vull dir jutges, fiscals i policies per buscar-li vergonya.
2: Això és el que ha anat a buscar avui la UCO a la seu del Partit Socialista, que
13: exacte.
2: Si no hi ha, no sé, potser ens informaràs d'una última hora, però al migdia encara hi eren.
13: En principi són fora.
2: Ja són fora.
4: Ja són fora.
13: Són fora.
2: Hem vist, això sí, imatges, perquè, clar, a les portes de Ferra s'han vist moltíssimes coses
6: sí,
2: i aquí els partits polítics de dreta i d'extrema dreta estan aprofitant per fer mofa del que està passant.
13: Sí. Ara em direu això del violinista.
6: Sí. Hem passat dels mariachis, no? Estàvem acostumats a mariachis, doncs avui ha tocat violinista que ha fet aquesta interpretació d'aquesta famosa cançó que sona, senyor Marcelí, vostè ho sabrà, quan s'enfonsa el Titanic.
2: Sí, sobretot vostè, sobretot ho recorda perfectament. Això és el violinista en directe, no?
4: Bon
2: la va cantar, no, el Titanic, la cançó?
4: Sí, sí, la cançó.
2: Sí, sí, clar.
3: Quants anys tenia?
2: Què tenia?
4: Res.
2: Un espermatozou o dos?
4: No havia...
2: Un espermatozou i un ovo?
4: Encara no havia fet la comunió.
2: No estava ni concebut.
4: Encara no havia fet la comunió.
2: Va.
6: Doncs un violinista que, per cert, com deies, ha contractat Azte Oír.
13: Aquest és el joc en aquest moment.
6: Que ens han anat a fer la foto allà i...
13: De fet, aquí hi ha un problema, i podem fer la seqüència tot el matí, i de fet l'Arnau té bona part d'aquesta seqüència a Roma, perquè Pedro Sánchez ha sortit bastant més tard, precisament perquè no sabia informacions. A veure, aquí ha passat una cosa, que és que a 8:45 de nou del matí, sorprenentment, l'equip d'Alberto Núñez Feijóo, explico tota la pel·lícula del matí una mica com ha anat, tot l'equip d'Alberto Núñez Feijóo, una cosa molt poc habitual, que és, ha dit que doncs, el president del PP esperaria al pati. Això no passa mai. Feijóo, si es para sempre quan el ple ja està en marxa, en algun moment de la sessió control, però una declaració prèvia a les 9 del matí, quan tothom està entrant, tots els diputats, amb les lleganyes, tothom ràpid, la sessió del Congrés és molt puntual a les 9, doncs Feijóo no es para. No es para, sempre es para Rufián, per exemple, els dimecres al matí, es sol parar José Zaragoza.
6: Però,
13: clar, ens han avisat perquè estiguéssim previnguts, perquè Feijóo esperaria per fer una declaració. 2, 3, 4 minuts després d'avisar-nos, surt l'urgent del diari El Confidencial, que era mentida, que és que hi havia una operació en marxa contra una trama de finançament irregular del PSOE. Això era mentida, o sigui, estem parlant d'un requeriment d'informació al PSOE que no té res a veure amb un nou cas de corrupció. I a partir d'aquí, aquí hi ha un tema que és que durant 45 minuts tots dèiem que el Confidencial estava explicant que hi havia una operació corrupta nova al si del PSOE. Aquesta és la pel·lícula. De fet, aquí jo puc explicar una anècdota que crec que no és tant i que precisament per això la podem explicar amb un alt dirigent del PSOE. Ostres, ja devien ser 12:45 a la 1 del migdia. Érem uns quants i li hem anat a dir tenia un problema molt greu perquè sortia informació falsa i durant una hora no la sabeu desmentir. Llavors, on teniu el problema? Comunicació, que vosaltres no us refieu de vosaltres mateixos i m'ha fotut la cavalleria a sobre dient no, el problema és vostre perquè no contrasteu les informacions.
6: Però,
13: sí, la contrastem amb vosaltres. Som nosaltres, o sigui, nosaltres no direm que hi ha en marxa una operació. Nosaltres direm que hi ha en marxa una operació de la UCO perquè hem confirmat a través de la Guàrdia Civil que en aquests moments hi ha un agent o un grup d'agents a dins del PSOE i que el Confidencial està dient que és per una altra operació de finançament irregular i que vosaltres, a més, no esteu dient res en aquests moments. Llavors, clar, aquesta pel·lícula que ha durat una hora, durant una hora, tothom que estava mínimament connectat creia que hi havia una nova operació que al final és més investigació d'una operació que ja tots coneixíem, no? I a partir d'aquí juga, que tothom tregui les conclusions que cregui necessàries.
2: I aquí un nou nom, que és el de l'Anna Maria Fuentes, no?
13: Qui és? La gerent.
2: Sí, és la
13: Anna Maria
2: gerent
13: Fuentes ja que... la vam sentir al Senat, ara fa... A veure, l'altre dia que recuperàvem la declaració de José Luis Rodríguez Zapatero al Senat pel cas de la CEPI, doncs Anna Maria Fuentes, dues o tres setmanes abans, també va passar pel Senat, precisament perquè el Senat té aquesta comissió d'investigació oberta sobre la CEPI i d'aquí en penja absolutament tot.
18: Todo el dinero con el que se paga, sea por transferencia bancaria, sea en efectivo, sea con anticipo, procede de un origen legítimo y son las remesas que el partido tiene en la caja, cuando estamos hablando de la caja para pagar en metálico.
13: Sorprèn molt la imputació de Maria Fuentes perquè és molt escrupolosa. I això tot l'equip de Ferraz fa molt temps que diuen que és algú molt seriós, que va a l'última pesseta fins que no quadra l'últim cèntim d'euro no deixa la seva feina i que tot hauria d'estar molt ben quadrat. A veure, la imputació d'ell és per dir-li no, creiem que tu t'has emportat uns diners per pagar-los en aquesta trama. I, evidentment, com que tu controlaves els diners, d'alguna manera hem de saber quins pagaments s'han fet. No?
2: També sorprèn, Jordi, que avui han entrat agents de la UCO a la pròpia Guàrdia Civil.
4: Hòstia!
13: Sí, a Guzmán el Bueno han entrat. Guzmán el Bueno és la gran casa caserna de la Guàrdia Civil a Madrid. Està molt a prop de Moncloa, la zona nord, al barri de Chamberí. Clar, és que aquí... Però... Això també li podem donar moltes voltes, eh?
4: Sí.
13: O sigui, sempre hem parlat de policia corrupta, de kitchen, d'operacions estranyes... Vull dir, en aquests moments, o sigui, tenim la Guàrdia Civil entrant a la Guàrdia Civil amb agents de la Guàrdia Civil sorpresos perquè entren agents de la UCO de la Guàrdia Civil...
4: Oh, però...
13: Amb, evidentment, Fernando Grande Marlaska, que no en sap res i és el ministre de l'Interior... S'agraeix aquesta independència de la UCO per poder treballar, però clar, és que si això ho sabia abans el Partit Popular, que el propi ministre de l'Interior, aquí hi ha un problema d'estat. I això és el que també s'apunta en aquests moments des del PSOE.
2: Aquí hi ha un problema, el Partit Socialista té un problema que es diu cop d'estat. Mm. I, en tot cas, en van parlar fa molt de temps amb Ernesto i Kaiser, però la referència seria el que va passar a Dilma Rousseff, quan va ser descavalcada i va ingressar a presó Lula da Silva, tot un operatiu judicial que va acabar amb Lula da Silva a la presó i amb Bolsonaro com a president del govern.
4: Un cop d'estat judicial.
2: Un cop d'estat, que és el que està passant. Que és el que està passant.
4: No militar.
2: Jo crec que estem assistint, no, en aquest cas és un cop d'estat judicial.
13: És que a més, si m'apures, i ja estem entrant...
2: No, la prova la tenim amb el que va dir Aznar, crec que va ser ahir, va tornar a insistir, quien puede hacer que haga, és a dir, és evident que...
13: Si entrem en aquest joc, Toni...
2: Però perdona, quan el ministre de l'Interior no sap res d'una operació policial de la mateixa Guàrdia Civil que entren a la seu de la Guàrdia Civil, què va passar el 23F? La Guàrdia Civil, doncs un contingent de la Guàrdia Civil entra al Congrés de Diputats quan la resta de la Guàrdia Civil no en tenia coneixement perquè no tot el cap d'estat estava coordinat, com uns militars van sortir capitanejats per Milán del Bosch, hi havia uns altres, doncs, bueno, que es van quedar... I aquí va ser finalment, segons expliquen la versió oficial que és la que consta, jo crec més algunes oficioses, però que finalment va ser el rei Joan Carles que es va tirar enrere. Doncs aquí començo a veure uns operatius que certament fa tota la flaire del que dèiem, d'un cop d'estat de toga.
13: Havent obert aquest meló, clar, el jutge de l'Audiència Nacional, el Pedraz, intueix que qui pot saber molt és algú molt important, que es diu Juan Fran Serrano. El nom no el coneixem gaire, però els que fem política sí que el tenim molt ben identificat, perquè era el número 2 de Santos Cerdán. A veure, a les taules de Suïssa entre Junts i el PSOE, a la banda del PSOE s'hi asseien Santos Cerdán, José Luis Rodríguez Zapatero i Juan Fran Serrano. Juan Fran Serrano, el número 2, insisteixo, de Santos Cerdán. Llavors el jutge està dient... s'ha de mirar el paper que té Juan Fran Serrano en tot això. Ho diu, però és que si aquí hi ha una possible imputació, com que aquest senyor és diputat, tu si ets diputat no et pot investigar un tribunal qualsevol, i en aquest cas l'Audiència Nacional ho és per les competències que té. Per tant, ha d'anar al Suprem. Si va al Suprem, això on va? Si va a la sala 2 del Suprem, és aquella sala que el PP en el seu dia va presumir de dir... la controlamos por la puerta de atrás. Mm-hmm. I és la sala del judici del procés o és la sala del judici al fiscal general de l'Estat. Per posar-ho tot en context, diríem, que al final tot acaba tenint una relació, perquè al final tot això també és CEPI, tot això també afecta el cas de José Luis Rodríguez Zapatero, i ja veurem com acaba resolent-se, òbviament.
2: I tot això, Arnau Mañé, com ho està vivint Pedro Sánchez?
14: Doncs d'entrada, amb prudència, efectivament, en aquesta roda de premsa que ha fet aquest matí des d'aquí a Roma, que treia ferro a tot el que esteu explicant, que no són poques coses. Per exemple, sobre el requeriment d'informació, no aquest escorcoll que s'havia parlat a la seu del Partit Socialista, sobre aquest requeriment, Sánchez intenta deixar-ho en un no-res. De fet, parla de la col·laboració constant que ell, com a president i com a secretari general del Partit Socialista, oferirà a la justícia espanyola.
12: que evidentemente se tomaron las decisiones sobre ella inmediatamente cuando saltó a la luz todo este caso hace más ya de un año, y por tanto, bueno, pues los tiempos de la justicia son los tiempos de la justicia, colaboración con la justicia y el compromiso, por supuesto, del Partido Socialista en que si hay comportamientos irregulares, nuevos, me refiero, actuaremos con la misma contundencia que hemos actuado antes.
14: Es referia a Leire Díez, n'heu parlat ara fa un moment, aquesta exmilitant del Partit Socialista que està al centre de l'huracà. Una col·laboració, diu Sánchez, que, segons explica, el PP no va garantir en el seu moment, parlàveu també de la Kitchen, doncs avui ha aprofitat Pedro Sánchez per recordar la suposada poca col·laboració del PP amb la justícia, tot plegat en una roda de premsa que efectivament ha començat 40 minuts tard, 40 minuts de retard, després de reunir-se amb Lleó XIV al Vaticà. Sánchez ha reconegut que efectivament estava en contacte amb el Partit Socialista, amb Madrid, per intentar saber ben bé què estava passant. Però efectivament, una roda de premsa que ha començat amb retard.
6: I sobre Zapatero, Arnau, que era en principi, no?, el primer motiu, no?, d'aquesta roda de premsa, tot que esperàvem, doncs confiança cega amb ell.
14: De fet, avui era la primera vegada que Sánchez parlava després de conèixer el sumari, de repassar ben bé què deia l'escrit. Sí que havia respost al Congrés dels Diputats Alberto Núñez Feijóo, però avui era la primera vegada que els periodistes podien preguntar a Pedro Sánchez. Era el motiu principal d'aquesta roda de premsa que s'ha vist trastocat amb els escorcolls d'aquest matí. Efectivament, sobre Zapatero, manté fil per randa el suport públic que ja va donar-li ara fa una setmana. Insisteix que ell, després de veure tota la documentació judicial, no hi veu res d'estrany.
12: No veo elementos en los que ahora mismo se pueda hacer un cambio de posición por parte ni del Partido Socialista ni del Gobierno de España respecto a lo conocido en el auto y también en el sumario.
14: Sobre eleccions, per cert, possible possibilitat d'eleccions anticipades.
13: No.
14: Sánchez fins i tot s'ha atrevit a fer-ne broma avui en una roda de premsa que ha estat molt tensa aquí al centre de Roma. Doncs bé, a base d'ironia, una broma d'aquelles enverinades que bàsicament són més política que altra cosa, cobrant-se factures, assenyalant indirectament també a veus dins el PSOE com Emiliano García Page, com Felipe González, que aquests dies han demanat eleccions anticipades. Ell tira d'ironia i diu això.
12: Me permitirá la broma, ¿no? Hay algún compañero pues que evidentemente lo que me pide es adelantar las elecciones porque es consciente de que voy a tener una mayor mayoría parlamentaria en el gobierno y en el Congreso para poder gobernar de manera mucho más tranquila. Y yo se lo agradezco, pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas.
14: Per tant, diu que res d'eleccions anticipades.
2: Doncs veurem què és el que passa amb tot això que hem anat explicant. Jordi Armenteres, seguint minut a minut. A tot això, perdona, però acabo de veure imatges en directe a la porta de Ferrat, de tot un grapat de periodistes. No sé exactament a qui volen veure sortir o entrar, però encara hi ha un grapat.
13: El que m'havien dit és que l'última gent de la BUC havia sortit.
2: Sí, ja. No, potser, no sé, estan esperant que potser surti algú, no sé, però en tot cas encara hi ha periodistes.
13: Bueno, seria lo seu, probablement la gent és dins, probablement, s'entén, no?
2: Estan atrinxerats aquí, a veure qui enganxen. I Arnau Mañé, bon viatge de tornada.
14: Moltes gràcies, fins ara.
6: Fins ara.
2: Bé, a tot això hem anat veient a Directo al Grano, a la U de Televisió Espanyola, on Antonio Jiménez, en el seu dia presentador del Gata a l'Agua, ara comentarista del Gata a l'Agua i comentarista també a la U de Televisió Espanyola.
19: Espanyola haciendo de tertuliano. España entera espera el fin del sanchismo. El caudillo del comunismo separatista debe tener una caída digna de su siniestro mandato. Claro. Falta la imagen de Sánchez ahorcado como Saddam Hussein en su día. Ver al mayor traidor corrupto del socialismo en Plaza Colón, colgado del mástil de la bandera gigante que instaló José María Aznar, la bandera de España, que alberga dicha plaza, es la imagen que todo el mundo de bien quiere ver.
4: Sí, perdone, un segundo, ¿esto cuando lo hacen por la tele?
2: Para... No, fa un moment estava, perdoni, estava aquí a la U de Televisió Espanyola, al 13
19: de Televisió. El 13 de Televisió, efectivamente. Y basta ya del discursito de que la justicia solo se ceba con la izquierda. Ya lo dije en 13 Televisión.
20: Pues frente a quienes sostienen que la justicia es más dura contra la izquierda que contra la derecha, como ha dicho ese leguleyo bastante sectario de izquierdas llamado Martín Pallín, cabe recordarles que en los últimos 12 años los únicos encarcelados por corrupción política y económica han pertenecido a la derecha, como demuestran los ingresos en prisión de todo un vicepresidente de Aznar, como Rodrigo Rato, de todo un ministro, antes presidente autonómico como Zaplana, y más presidentes autonómicos como Ignacio González o Jaume Matas, y consejeros como Paco Granados, y unos cuantos alcaldes populares, mientras nadie del PSOE visitó en ese tiempo la cárcel, y quienes tenían que hacerlo, hombre, fueron indultados por el Tribunal Constitucional sanchista. Griñán y compañía, que fueron sentenciados antes por el Supremo por el mayor escándalo de corrupción, que sin duda fue el de los ERE.
19: Ahí está, que tome nota el nauseabundo portavoz del PSOE que tienen cada jueves en este programa, Ernesto Caicedo.
4: No.
19: Esta noche, otro comentari en el Cascabel, en Dret Televisió.
2: A tot això, avui han sortit les revistes del cor. Farem un ràpid repàs amb Laura Fa, però abans tenim una vaga de mestres en marxa, Míriam Díaz.
3: Sí.
2: Com la tenim a aquesta hora?
3: Doncs
2: perquè
3: mira,
2: hi ha negociacions en marxa.
3: Ha començat la reunió a 4:45, perquè hi ha hagut Educació ha demanat un marge per acabar de redactar la proposta que tenia pels mestres, tot i que també ens arriba que hi ha hagut malestar per aquests talls de carreteres que continuen a hores d'ara. Recordem, a l'AP7 en 3 punts del país, Sant Julià de Ramis, Riudellots i Torredembarra, també la A2 a Lleida o en un punt de Granollers. Alguns d'aquests talls no es preveuen doncs, que s'aixequin com a mínim fins les 5 de la tarda. Per tant, conductors, ja sabeu que això es mantindrà com a mínim fins les 5. La reunió que està en marxa pot ser clau després que ahir, recordem, el departament doncs fes aquesta oferta que s'acosta una mica a les pretensions dels sindicats. Aquest augment de sou doncs d'aquí a 3 anys que s'acosti als 300 euros de mensuals.
4: Sí,
3: han obert la porta.
4: 400, mira, això és xauxa. Aquí, escolta, tothom demana, és horrorós.
2: És com un sequestro.
4: Home...
3: Em deixen acabar, sisplau. També han obert la porta a reformar el deute pendent, recordem, de les retallades del 2012.
4: Les retallades, ara que treuen les retallades, que això ja no se'n recorda ningú.
2: L'Artur Mas.
4: Imagina't.
2: Busca l'Artur Mas. Allà al Palau Robert o les golfes.
3: Doncs, mira, la 2CAT parla la consellera Esther Niubó, optimista en poder arribar a un acord aviat, però la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, li ha recordat que qualsevol pacte haurà de rebre l'aval del professorat.
0: Jo penso que estem bastant més a prop del que estàvem segurament fa unes setmanes. Jo penso que aquestes converses han servit per avançar posicions, han servit per restablir confiances.
21: Si avui no s'arriba a una proposta que nosaltres considerem acceptable, però el departament no té intenció ni voluntat d'avançar més en aquestes negociacions, però nosaltres ho sometrem a consulta i serà el col·lectiu que ens digui si hem de continuar aquesta batalla i de quina manera l'hem de continuar.
4: Aquests de la botzina són els que fan que no vagi a les manifestacions,
2: Vostè.
4: Imagina't que el tens... Exacte, jo.
3: No va ni buscar el pa.
4: Jo hi aniria, Jo aniria a moltes manifestacions, però una persona allí, tota l'estona, a l'orella, tota l'estona, mic. Mama, va, per la mort de Déu. Això no hi ha qui ho aguanti.
3: Ja. Vostè hi aniria, està claríssim.
4: Jo sí, a totes.
2: Hi ha una...
7: Home, a totes les del procés,
2: Totes,
7: no se n'han perdre ni una.
2: Hi ha una equació que queda claríssima i és que els alumnes en aquesta recta final de curs arriben preparadíssims,
4: sí.
2: Millor que mai.
4: Molt.
2: Vull dir, això ha quedat palès.
4: Sobrats.
2: Vull dir que crec que no cal patir els pares perquè segur que passen curs, a més...
4: Amb excel·lent
2: i bona nota.
3: Perdona, que hi havia dia de lliure a disposició també dilluns, per tant hi va haver 3 dies lectius la setmana passada.
2: Bueno, però ja és el que et dic. Però sí que jo crec que l'alumnat arriba en les millors condicions possibles.
4: Pues porteu-los a la privada.
2: No em faci parlar. Deixeu-me saludar Laura Fa, la nostra cronista del cor. Laura, bona tarda.
22: Bona tarda. Deixa'm saludar el meu marit i la meva filla, que estan atrapats a l'AP7.
2: Ah, què dius ara?
22: Sí, perquè han sortit aquest matí de Badalona, crec que era quarts d'una, perquè se celebra a partir d'avui el campionat del món de Fitkit a Benidorm.
4: De què?
2: Que guapo.
4: Fitkit.
3: És una gimnàstica així com, no?
22: I clar, han anat en cotxe a Badalona, Benidorm, i a Torredembarra ha sigut...
3: Antillat,
22: Sí, ho han passat, han passat a l'infern.
2: Ah, ja està, ja ho han passat.
22: Han passat a l'infern, però... Clar, el meu marit...
3: Doncs llavors ja no ens senten, segurament.
4: No, és una aposta.
22: Espero que sí, m'ha dit, poso la ràdio, dic, us enviaré uns ànims.
4: On són, aposta.
2: Però perdona, ara avui en dia amb els cotxes poses l'aplicació i ho escoltes.
3: Jo escolto, jo normal, la ràdio normal.
2: Perquè tu vas amb un cotxe que
3: és del
2: Picapiedra.
7: Però ja t'instal·lareu, el meu fill ja t'instal·lareu una pantalla i en el també, i te podes poner el wifi.
2: Anem a conèixer com està aquesta P7. Mira, aprofitant que ens ho has posat en safata...
22: Meravella.
2: A veure, anem a preguntar-li a l'Esteve Gerard. L'Esteve, bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda, com esteu?
3: Hola,
1: com
2: en quin punt quilomètric estàs?
1: Jo estic a l'alçada de Torredembarra, pel
2: Mira,
1: punt de
2: l'AP7. On deia la fa, sí. Mm.
1: I el que he pogut comprovar és que, clar, aquí no circulen cotxes, òbviament, perquè fins ara està tallat. De fet, estan aixecant ja, i això és informació d'última hora, ara mateix s'està aixecant el campament que havien muntat els docents, i, per tant, d'aquí pocs minuts, jo calculo que en 15-20 minuts, l'autopista P7 segurament ja es podrà tornar a reobrir el trànsit, perquè d'aquí res quedarà ja lliure de carpes, de totes les taules que han anat muntant els professors durant tot el dia.
3: Clar, perquè han dinat aquí, no?
1: Han dinat aquí, han fet assemblees, han fet xerrades, sí, ara feien una xerrada...
2: No, perdonen, eh? Això no vol dir que els hagi arribat un missatge de que hi ha acord i que desmuntin la parada?
1: El missatge que ha arribat, Toni, abans, just quan havia de començar la reunió, és que el tall s'havia d'acabar. Jo és la interpretació que faig.
2: Ah,
1: és a dir, que per negociar i que per parlar el tall s'havia d'aixecar. És la interpretació una mica que faig dels moviments que he vist i de les converses que he vist entre els representants sindicals i la gent que estava fent aquest tall. Sí que és veritat que estava previst que s'aixequés el tall als vols de les 6 de la tarda. S'ha avançat una mica, jo crec, per afavorir aquesta negociació. La idea, entenc que és aquesta. El pollastre gros està a les vies alternatives que han hagut d'agafar els conductors per esquivar aquesta autopista P7.
3: Aquí segurament és on, no? Sí, diu, hem per tots els pobles, que ha sigut un infern.
1: Clar, un infern absolut, perquè veig cues... Veig cues al Nacional 340, veig cues a l'autovia A7, veig moltes cues també als...
4: Per Altafulla i Tiramunt...
3: No sé, però m'ha dit, m'estic menjant tots els pobles, m'ha dit, i està tot parat pels pobles.
1: Sí, està tot parat, amb molts camions, amb corrues de camions que estan pràcticament aturades.
3: Ell m'ha dit, diu la meva filla, no sé, una hora o altra surts. Clar, ara està a València i ja no...
4: Ah, és a València.
2: Ja és a València, ja.
3: Sí.
1: Jo el que hagués fet...
3: És a València entrant.
2: Qui demana?
1: Sortir de la via, sortir de la carretera, si pots, i al final, si pots, sortir de... Perquè ara mateix la circulació és complicada. Ja us dic, ara mateix veig el personal, mira, això és d'ara mateix, el personal de manteniment de l'autopista, que està netejant una mica el que pugui haver quedat, que la veritat és que no és gran cosa.
4: Molles.
1: I és complicat explicar mentre... Doncs això, que s'aixecarà el tall en breu,
3: Perfecte.
2: Molt bé, Esteve, moltíssimes gràcies.
1: Vinga, una abraçada, salut.
2: Bé, Laura, fa per començar. No sé si podem aportar alguna cosa més de tot el que hem viscut a banda del discurs de Rafa Juste, que ha estat com està a Montserrat.
9: M'ha sortit del cor.
2: Semblava l'abat de Montserrat fent el discurs als fidels.
9: Amb el cor, de tot cor. He quedat corprès amb tota l'estima que la tinc a l'Alèxia.
2: Mare meva, anem enrere com els crancs.
4: Ho ha fet molt bé.
9: Sortit de l'ànima.
4: Sí, sí, i dels pulmons.
5: Condis t'ofereix aquesta secció.
2: A veure, Laura, fa alguna cosa més que puguem afegir de l'Alèxia i a Botelles?
3: A mi el que més m'ha cridat l'atenció és que la seva exparella, la Olga Ríos, que era també la seva representant, que ara viu a Madrid...
4: Una dona?
3: Sí, una dona.
2: No, no comencem amb coses que són totalment normals.
4: Me sento estranya, també.
2: Silenci.
3: Just ahir, quan...
2: La seva ex,
3: Olga Ríos, just ahir, quan es va comunicar aquesta marxa de l'Alèxia, va penjar una fotografia seva, que sembla una mica aitana, si la vines de lluny, oi que és una mica aitana, i el text posa... Importància a lo importante. ¿Ya se puede comer sandía? Que ens deixava sobtats com dient a veure si és que hi ha una mica de situació complicada amb aquestes dues ex, però fa 6 hores, suposo que perquè hi ha rumors de que hi hagués mala relació, ha penjat el vídeo on s'acomiada l'Alèxia Putellas del Barça.
2: Val. Bueno, també, perdona, amb una relació, relació sentimental... Pots acabar bé o pots acabar malament.
3: Clar.
2: On està escrit? És que aquí hi ha on està escrit que tu hagis d'acabar bé amb la teva ex o el teu ex? Pues hi ha molta gent que acaba fatal i ja no el vols veure mai més.
3: Però per nosaltres, que no sabem gaires detalls...
2: Potser que elles dues van acabar malament.
3: Pensàvem que sí.
9: No, segur que no, perquè l'Alèxia és molt bona i s'hi ha penjat el vídeo aquest de redempció.
2: Vostè està al cas de les relacions de l'Alèxia?
9: Segur que li queu bé a totes les seves ex i els ex i és igual amb qui estigui perquè és molt bona noia.
8: Amb la Jenny Hermoso, en canvi, van acabar... Vull dir, tenen una relació...
3: És una relació que tampoc s'ha arribat a parlar...
4: L'Hermoso, però què és això?
23: És la societat de les anes, lesbianes i musulmanes.
2: Ara, per favor, prou ja, senyor Requesens, no vull sentir més.
23: Societat de les anes.
2: Prou ja, ja prou. Digues.
3: Amb la Jennifer Hermoso va estar com al principi de la carrera de totes dues. És una relació que, obertament, tampoc ella... Ja saps com és el vestidor dels equips femenins?
4: Jo no ho sé, no ho sé com és.
3: Que ja
22: tantes relacions, perquè també ara hi ha el rumor de que justament podria anar a la Putelles a un equip de Londres
2: el
22: on juga...
2: London City.
22: On juga la Jana Fernández, crec que es diu, on hi ha rumors de si tindrien algun tipus de relació més enllà de l'amistat,
4: no,
22: però no hi ha res.
4: La tercera ja.
3: Però cadascú té les relacions que vol. Ja, només faltaria que els hi ha d'anar comptant aquí, quants, tres, cinc... Doncs que s'ho passi bé, només faltaria.
2: I tant, sí. I tant, totalment d'acord.
22: És la Putelles, en el documental de Netflix que parlen de lo del Rubiales, el veu veure? Sí. Com es deu
10: aquell... Huevo chornoso.
22: Va ser genial aquell documental. Es veu com la Putelles és una de les que dona més suport a la Jennifer Hermoso i com és de les que va plantar cara primer a la federació. Vull dir que...
2: No,
22: que
2: molt bé, molt a favor de l'Alexia Putelles. A mi, com a futbolista...
10: Feminista radical.
2: Com si vol anar amb set. És que,
22: com a història personal.
2: Quin problema hi ha? Clar. Al contrari. O sigui, a mi és una dona que...
4: Però que això li passés.
2: I és líder sí. I, a més, fa equip.
4: Sí.
2: No com d'altres que ni lideren ni fan equip.
4: Estic conforme
2: amb... I hasta aquí... Puedo leer.
22: I amb les que ha tingut una mica d'enfrontament i no tot ha sigut tan...
2: Vale.
22: Sí, sí, que jo no vull que truquin, ni em facin coses. La Putelles, la història... Em sembla duríssima la història que el seu pare desitjava veure-la debutar el primer equip i va debutar ella un mes després de que el seu pare morís, quan ella tenia 18 anys.
11: És veritat.
22: Que et deu de quedar sempre aquella sensació, no? Tan dura. Des de llavors va sempre acompanyada amb la seva germana i la seva mare, que són les que, bueno, són el seu equip, i una Alexia Putelles, que la fitxa estava en 650.000 a l'any, però jo crec que duplicarà amb publicitats. Ella no... Sí que llegia que està diplomada en direcció d'empreses i tal, però...
11: I es nota.
22: L'altra part amb el que guanya, jo crec que és publicitat.
2: Home, i tant.
22: Ha sigut imatge de Mango, per exemple, molt de temps, ara que Mango està tan d'actualitat. El Toni Ruiz, el que s'encarrega de Mango, la mà dreta de l'Isa Càndic, parlava moltes vegades de lo important que era per Mango aquesta unió amb Alexia Putelles, per exemple. I res, jo crec que se'n va algú que ha tingut molta responsabilitat en com està el Barça femení, no dic de resultats, sinó de fer-ho créixer d'aquesta manera, però que li donen aquesta part tan emotiva de no m'he buidat, però bueno, és un tema econòmic, s'anirà ella a guanyar pasta i el Barça
2: doncs,
22: tampoc.
2: Mira, em sembla fantàstic.
4: I tot això també
2: Alexia Putelles, que ha mantingut la seva fidelitat amb la marca Nike, que és la que equipa el Barça. Sí. Dit això, abans parlàvem de relacions, d'aquestes que semblen que estiguin molt confrontades,
3: no?
2: Però ves per on. Doncs hi ha hagut un gest aquí de Shakira, no?, que ha sorprès amb unes declaracions conciliadores amb Gerard Piqué. No sé quina anàlisi en fas, Laura.
4: Després de fer aquelles cançons.
2: Sí, senyor.
22: Sí. Bueno, sí, senyor. Clar, perquè ara estan en una altra etapa. Les etapes del desamor passen per molts estats. I la van entrevistar al The Times i ella va dir: sempre guardaré en el meu cor gratitud cap al pare dels meus fills per haver-me convertit en la mare que sóc. Bueno, sí que és veritat que és una mica més de concòrdia.
2: Sí, és un gest, almenys és un primer gest, les primeres paraules que sents una mica...
11: Home, gràcies, Opi, que es va fer famosa, eh?
2: Ara.
11: Sí, home. Crec, no la coneixia ningú, home. No la coneixia ningú.
22: Era molt més potent, la Shakira, on vas a parar. És veritat que està bé que surti aquesta entrevista perquè el cap de setmana que el Piqué va estar...
11: Es va fer famosa ella gràcies al Piqué.
22: Que el Piqué va estar a la casita del Bad Bunny amb la Clara Chia, hi havia com rumors de que potser estaria emprenyada perquè ja havia actuat amb el Bad Bunny i perquè havia de fer pujar la Clara Chia. Pues jo crec que ja està superadíssima tota aquesta història. És veritat que...
2: Qui no va anar a la casita? Tu vas anar a la casita?
22: Tu i jo no vam anar a la casita.
2: Jo vaig anar a la casita de Hansel i Gretel.
22: Sí.
4: Horrorós, no t'ho recomano.
2: La casita de xocolata, molt millor.
22: Ja, va ser fort perquè la casita podia pujar la gent que estava quan el Bad Bunny actuava, però després hi havia altres VIPs que podien pujar després, com acabar de veure el concert des d'allà. I el dia del Barça, m'agradaria poder-ho... El Pedri el van deixar pujar com una mica més tard, saps? No van estar tots a la vegada.
2: Perquè es pensaven que no tenia l'edat.
22: Potser se'n van a fer un pipi i l'estic perquè dins de la casita hi havia una barra per poder prendre alguna cosa, eh? La gent que estava allà podia prendre copes allà.
3: I es veu que hi ha un sofà, és que et pots estar dins veient-lo amb una pantalla.
22: Total,
3: no cal que t'estiguis.
22: Vull dir que podies estar allà tan tranquil·lament. A més, el PSC, que s'ha volcat molt en Bad Bunny.
11: Sí.
22: Home, estava...
11: Salvador Illa, eh?
22: El Dalmau estava al concert. Sí. El Collboni al concert. Vull dir que molta gent del PSC va...
2: No, però potser, però això no... No, no sé, pregunto, eh? Pregunto.
22: Que no
2: però
22: he vist
2: això...
22: d'altres partits.
2: No... Ah, vols dir que d'altres partits no hi van anar?
22: No, em consta.
2: Potser no tenen tirada. Bueno, potser sí que els hi agrada l'alcalde Collboni, el...
11: És Boboni.
22: Sé que la fotografia que es va fer dilluns... Ah, ja ho tenim. Ah, perdona, ara m'estic saltant tot, no?
2: No, és el que anava a preguntar. Ara que parles del PSC, hi havia Collboni, el conseller Dalmau, que la sensació que sempre que tinc és que li...

0: Anava el president Illa alineat musicalment, escoltant la música de
1: no,
0: Bastani a casa.
1: Inclusiu, o sigui, no és el típic mascle, sinó que jo que sé, bueno, que és això, inclusiu, divers i tot això, i el té com una icona progressista, de dir, jo aquest tio em ve de gust parlar quatre paraules. Clar, el Bad Bunny, quan va arribar dimarts de la setmana passada, dimecres, us vaig explicar que va sortir d'una una volta amb la furgoneta i se'n va anar a dinar al Disfrutar, i en la volta amb la furgoneta va veure la Sagrada Família. I no vas baixar de la furgoneta. I ell va dir, hòstia, jo vull entrar a la Sagrada Família. Com que actuava i tal, dilluns abans de marxar, va dir, porteu-me, que la vull veure per dins. I va ser quan li va dir, tu, que em volies conèixer, que vaig ara, quedem allà,
2: tu,
1: i ens veiem.
2: Que em volies conèixer, tu, tira cap allà.
1: Quedem allà.
0: I el president ella li va dir, tu, que me quieres conocer, venga, pásate por la
2: Sagrada Família.
1: I llavors va fer 5 minuts i va dir, mira, vaig, el saludo, parlo, li va donar les gràcies per haver triat Barcelona com a primera ciutat per començar aquesta gira multitudinària que farà el Bad Bunny. És veritat que no ha triat Barcelona per fer residència, perquè ara estarà 10 dies fent residència a Madrid.
3: 10 dies a Madrid.
1: 10 dies que coincidirà amb el papa, no. Allà, saps? Imagina Madrid com
0: pues estarà. Escolta, per què no va el papa a la casita?
1: Sí, això ho
0: deia. Home, això seria la repera. Imagina't, el papa allà o 14, allà...
2: Sol, te l'imagines?
0: No,
2: sol,
0: ple de gent i el papa...
3: Vestit de papa, eh?
0: I l'arcabisbe...
3: Sí, vestit de papa.
0: Home, clar!
1: És veritat.
0: De blanc.
1: És veritat que els polítics volen fer una aproximació a altres perfils, i és a través de les xarxes socials. Han recordat el rei Felip quan es va fer el selfie amb Aitana.
0: I el rei Felip també hauria d'anar allà a la casita. Doncs
1: pues mira, estaria bé, també.
0: No crec que vagi.
1: Estaria bé, no.
0: Bueno,
1: no
0: mira, saps qui crec que... M'imagino que li agradaria més anar-hi a la reina Letícia.
3: La seca, sí.
0: Que amb ell,
1: sí,
0: no sé.
1: Segurament
0: bueno, el papa
1: nenes.
0: Seria un puntàs.
1: Amb les nenes,
0: el papa me l'imagino allà.
2: Quants dies, Madrid?
1: 10 dies.
2: Cada dia.
1: Però tot esgotat, a Madrid. Hi haurà hòsties per anar a la casita, ja t'ho aviso.
0: Aquí 10 dies a Barcelona, els que estaríem esgotats i es m'ha perdut seríem nosaltres. Perquè aquí el problema a Barcelona és que els VIPs s'acaben, eh?
4: Sí. No és veritat.
0: És a dir, amb 3 concerts aquí, a l'Star System català...
1: No, bueno, però
0: al final haguéssim tingut que tocar...
3: Tens tot TV3, tens el Jordi
0: i
3: l'Ester.
0: Sí, però al final però són els mateixos.
2: No els hi van
0: Jordi
2: dir
0: a
2: la P.
0: Bueno, el Basté hi va anar al concert, eh?
1: Concert.
0: La casita no sé si va anar-hi, però al concert
1: però
0: també hi va anar.
1: Però estava el Jordi Évolet, per exemple.
0: També, i a l'Ostrell, que el vaig veure també amb una foto que corria, que també estava per allà.
1: Mar Giró i Santivillas sí que estaven a la casita, eh?
0: Tots, és que en 2 dies, els VIPs, els Star System català, ja va quedar... Dius, dimecres aquí portem. Ja no quedava ningú.
3: Alemanya.
1: Per exemple, va estar la Úrsula Corberó...
0: Alemanya, el Rogina dos Santos...
4: Bueno, que està a Madrid...
0: Joan Pera. Tercer dia ja quedava la cosa i anàvem...
1: La Úrsula Corberó era el primer dia que sortia des de que ha donat a llum. La primera festa, que també va triar uns talons que em van semblar de lo més incòmode per anar, horrorós, però ella estava contenta. A més, el Bad Bunny la va mirar i la va reconèixer. Va dir, ai, calla, que està aquí. I estava, vamos, entregadíssima.
0: Molt bé, escolta, avui, com que anem molt apretats de temps, ho deixarem aquí. Divendres, Laura, parlarem de Miguel Bosé a Andorra. S'està instal·lant a Andorra.
1: Què dius, Anna? Tinc molta informació d'això, eh?
0: Això, divendres, a les 5, abordarem aquesta qüestió amb el temps.
1: Flipareu.
4: Jo...
1: Però no, ara no diré
0: no,
1: res
0: és
1: més,
0: que amb tu sempre flipem, vull dir que no ens quedem aquí. Laura, moltíssimes gràcies. Ara tornem i ho fem parlant dels que seran tard o d'hora, potser ja ho són, els que marquen el tempo al món. La Xina?
5: Tenim carn.
6: I també peix.
5: Tenim fruita.
6: I tenim verdura.
5: Tenim amplis horaris.
6: I botigues al teu costat.
5: Tenim el que necessites quan ho necessitis.
6: I estem molt a prop teu.
5: T'esperem! Condis, molt de barri, molt d'aquí.

0: Versió RAC1, amb Toni Clapés.
1: Senyor Virgili, va, estigui al cas que ens posem en comunicació amb vostè a través d'una telefonia catalana.
2: Sí. M'heu de trucar ara?
3: No, el truquem. És aquí mateix que li podem dir que es diu Vera. Coneixeu Vera, que és l'autèntic operador català? Sí. Doncs és l'operador més ben valorat pels seus clients. Per què? No només connecta amb el millor internet de Catalunya a més de 160.000 persones, sinó que dona suport als millors esdeveniments musicals i culturals, esportius, populars, tot això que us agrada tant, que sé que vosaltres dos, els caps de setmana, sempre quedeu per fer coses.
4: L'altre dia que vam estar allà a la plaça Catalunya amb lo de les motos, les antenes, m'hi vaig fixar, eren de Vera.
3: I es connecta amb la seva pròpia xarxa de fibra òptica perquè puguis gaudir al màxim i sense talls i aquestes coses que passen que fan tanta ràbia. L'he sentit. Truqueu al 1543 o podeu entrar a somvera.cat.
4: Sí.
1: Bé, i remenant del que es deu, del que trobem a internet una setmana més, tenim el Joan Torres. Joan, bona tarda.
5: Hola, molt bona tarda.
1: A veure què ens descobreixes aquesta setmana.
5: Doncs mira, avui que Pedro Sánchez s'ha reunit amb el papa de Roma, us volia començar... Sí, sabeu que ha de venir a Barcelona el 10 de juny, 9, 10, 11 de juny.
1: Suposo, senyor Virgili, que ho té apuntat a l'agenda.
2: Sí, aniré a veure-li...
1: A on?
2: Els Sagrada Família, no ve la Sagrada Família.
1: Sí, però vull dir que el veurà des del carrer, entenc.
2: No, que no s'hi podrà entrar, no farà missa.
1: Crec que serà amb...
2: Home, farà una mica de missa.
1: Sí, home, sí, però dic que crec que serà amb invitació.
5: I al matí on va, abans de la Sagrada Família?
2: A quin Montserrat?
4: Home, quin vols que sigui?
3: Com a quin Montserrat?
5: N'esteu segurs que se'n va a Montserrat?
2: No va a Montserrat.
5: A quin Montserrat? Perquè n'hi ha molts de Montserrats.
4: No, perdona.
3: No t'entenem, ara. No,
4: què dius? Què has begut, tu?
5: Hi ha moltes muntanyes de Montserrat.
2: Com hi ha moltes?
5: Us ho puc ben assegurar. Jo us ho demostraré. No, jo no. Un tiktoker que es diu Diego F. Plif.
4: Què?
5: Que demostra que Montserrat també és a Madrid.
6: Bienvenido a las montañas de Montserrat, pero aquí en Madrid.
7: Un paso en falso por aquí podría ser fatídico esto, ¿eh?
6: Sí, quiero demostrar a los catalanes y al resto de España que aquí en Madrid también tenemos montañas igual de bonitas como Pirineos
7: o Montserrat en Cataluña.
6: Y es que estoy por la zona de Cabrera subiendo al pico más parecido a lo que es Montserrat.
7: Eso sí, ¿eh? Este pico de aquí es como Montserrat, pero en pequeñito.
6: De ahí su nombre, el Montserrat madrileño. Y la verdad es que tiene que ser muy probable que si has viajado al norte por la carretera de Burgos, te hayas fijado por lo menos alguna vez en lo bonito que son estas montañas aquí en concreto.
7: Ahora ya sí, empieza la subida hasta el pico... Así que nada, nos vemos arriba.
6: Está el objetivo, ya no queda nada, vamos. Un paso en falso por aquí.
5: Puja ràpid, ¿eh?
6: Típico esto, ¿eh? Y ahora sí, aprovechando que San Isidro, me tomo el placer aquí en Madrid de poder enseñaros estas maravillas que tenemos.
5: Mira, maravillas, ¿eh?
4: Maravillas, treu això.
5: Unes vistes xules.
4: Treu això. Treu.
5: Mira com flipa. Espectacular,
4: treu això.
5: Que destaca veu les torres d'allà, les torres de la Castellana, etcètera, des d'allà dalt.
3: Un passo en falso por aquí, ho has sentit.
5: Sí, no, perquè un conglomerat com aquests de Montserrat...
2: Molt elegant.
4: Aquests de Madrid són uns acomplaçats, m'ho és el que t'ho vull dir, comparant la sierra aquesta madrilenya amb la nostra Montserrat, que és preciosa. Perdona, Moraneta! Moraneta, cavallera! Perdona-lis que no saben el que se fan! O no es perdonin si que se'n vagin a la merda més asquerosa de totes.
1: No comencem a engegar a fer punyades a tothom.
4: No, perdona. A més, tu abans Té Torres m'has ensenyat el vídeo aquest.
5: Sí, Té Torres.
4: Tio, i quan arriba al cim del Turonet, aquest tio, merdós, no havia ni suat, eh?
5: Això és veritat, és més baixet, ell mateix ho diu.
4: I la dita, què diu? Digue-li, Marcelina, què diu?
2: No, digue-ho tu. La qui no ha muntat mai en mula ni ha pujat a Montserrat no pot dir que no ha suat.
1: Doncs és veritat, perquè quan vàrem fer la... l'ofrena perquè plogués en aquella època de sequera, quan vaig arribar a dalt de tot, que ens vam trobar de sorpresa amb la Montse Llucet, jo vaig arribar ben torrat i ben suat.
5: I en dies com avui no vull ni imaginar, perquè avui ha de ser horrorós pujar allà. Aviam, el que també s'espera del papa és que parli català.
1: Segur que farà el gest.
5: Sí, jo he consultat l'Arnau Mañé.
1: Penseu que aquí coordina tot això? aquí a Barcelona és el Xavier Pérez Esquerdo.
3: Ell ho sap, això.
1: I més segur que el Pérez Esquerdo li dirà al papa alguna cosa en català has de dir.
5: Bueno, potser li dirà què el català.
3: Ell,
5: no? Doncs parlarà català, m'ho ha confirmat l'Arnau Mañé. Sí. M'ha dit que farà alguna frase o no sé quina part del discurs en,
1: alguna
5: en
1: frase,
5: català.
1: Va, hauré de fer una mica llarg.
5: Bueno, una mica llarg. Vull dir, els seus predecessors, Joan Pau II i Benet XVI, quan van venir aquí a Catalunya...
4: Van parlar en català tots dos. Sí, i tant, se van parlar.
2: I estona, eh?
4: Molta.
5: Bueno, no, una estona...
2: Llarga.
4: Sí.
5: Aviam, tot es pot resumir en uns segons.
4: No, perdona, era un monòleg més llarg que el del de la Fuente.
5: Anem-ho a comprovar. Paraules de Joan Pau II, any 1982, a Montserrat.
8: Us preguem, oh pare,
4: preciós,
8: que en aquesta basílica a on demora el teu fill Jesucrist, fill de Maria, atorguis abundosament la pau, la concòrdia i el goig.
2: Preciós.
5: 21 segons.
2: Posa tot el tros, però.
5: No, tot el tros. Era l'únic tros que parlava en català.
4: No, més llarg.
5: 21 segons.
2: No, que va ser més llarg.
5: Que no.
2: Que no m'enganyis.
5: Més llarg.
2: El que passa que ets una treu, una cosa de teus. Sí, posa'l sencer.
5: He comprovat l'arxiu, que és un àudio tret de Ràdio Televisió Espanyola. La visita de Joan Pau II a Montserrat, 1982.
4: Sí, però t'has posat el tràiler.
2: Posa el tràiler.
1: Mira, perdoni un moment. Si és el tros, o sigui, si són 21 segons, són 28 segons.
5: És el moment just abans de que anés a fer un petó a la Moreneta.
1: No hi ha més. Si és el tros, és el tros.
2: Posa'l sencer.
1: Que li estic dient que no hi ha més.
9: Jo fixa't que aquest papa que tenim ara, el lleó, és clavat al Joan Pau II quan era més jove.
1: No m'hi he fixat,
9: la veritat. Sí, sí, sembla.
1: Sincerament, no.
5: Anem a comprovar. Benet XVI va parlar més o menys en català.
1: A veure.
5: Escoltem-lo a la Sagrada Família, 2010.
10: Desitjo finalment confiar a l'amorosa protecció de la Mare de Déu, Maria Santíssima, Rosa d'Abril, Mare de la Mercè, tots els aquí presents i tots aquells que han paraules i obres, silenci o pregària, han fet possible aquest miracle arquitectònic.
5: 23
2: segons.
5: Però
2: posa'l sencer!
5: No va parlar més.
2: Que després va...
5: No, 21 segons.
2: No.
5: Joan Pau II, 23 segons. Benet XVI, veurem si lleu 14 els supera que no.
3: Però parlen molt bé, parlaven molt bé.
5: Benet XVI a mi em sorprèn, se l'entén força bé. Clar que...
1: Sí, però parlem de 21 segons, eh?
4: Sí, no, més.
5: Sí, sí. També va dir...
3: Hi ha gent que viu tota la vida.

0: Vicenç Martí.
1: No,
2: i amb aquesta cançó no seria...
1: Que només parleu que castellà en aquest programa. La que podeu soltar
2: no
1: el castellà.
2: No seria el fil. Bueno, a veure.
3: Doncs desitgem que Lleó 14 parli molt en català i molts fidels també aprenguin català. Aviam, des de fa 24-48 hores el debat, en bona part de l'actualitat, gira al voltant del valor de les joies que amagaven una caixa forta Zapatero. Ahir el Marc Serra portava un gemòleg que deia que no valien massa. Altres doncs deien que valien milions a Telecinco i ho sentíem. I clar,
4: el zorro, que li diuen el zorro, eh?
3: Bueno, aviam, sí que és veritat que molta gent sí que guarda les joies, sobretot la gent gran, per com una mena de forma d'inversió. Les guarden durant molts anys per mantenir el valor del seu patrimoni.
4: I tant.
3: De fet, els propis anuncis de joies de televisió de fa no masses anys ja posen en valor això, el fet de mantenir el valor durant generacions de les teves pedres precioses, rellotges, etcètera, etcètera. L'or,
4: l'or, l'or.
3: Òbviament, molta gent inverteix en
4: or. Està més alt que mai, l'or, eh?
3: Per exemple, jo el que recordo molt...
2: No s'ha dit mai, això, de que l'or sempre està més alt.
3: Sempre puja.
4: Sempre està més alt que dalt.
2: És valor segur, eh?
4: Sí, sí, però sempre està dalt de tot, l'or, eh? És
2: el màxim històric,
4: eh? Sí, si sempre fos així, bueno, no sé, ja seria intocable, l'or no podies comprar.
3: Doncs mira, hi havia una cosa que portava or, un anell de Galeries del Coleccionista.
4: Home, aquí el senyor Virgili... O sigui, per la seva dona, la vostè...
2: Tot.
4: Ho ha comprat a la Galeria del Coleccionista,
2: tot.
4: I uns anells.
2: La cruz de
4: la Malta... Croce.
2: La croce.
4: D'esmeraldes.
2: Preciosa.
4: Uns anells que...
3: Espectaculars.
4: Que en riu tantú dels punys aquests, senyora, dels punys americans.
2: La meva senyora es passeja per casa, enjoiada.
4: Home, i quines joies. I pots pagar...
2: Ui!
4: Amb tres reencarnacions.
3: I això revaloritza, eh? El propi anunci ja ho deia.
4: Sí, home, i tant.
5: I joies que parecen haber sido creadas para coronar toda una vida.
2: Claro.
5: Como el anillo tiara real de Galería del Coleccionista.
2: Precios.
5: Una bellísima tiara de oro.
4: ¿Qué tan sembla que el té, vostè?
5: Una joya majestuosa. Con nada menos que un quilate de diamantes en talla brillante y baguette, cuidadosamente engastados en oro.
2: Fixa't.
5: Tiara real es la joya eterna que pasará a formar parte de su patrimonio familiar. Una joya que será apreciada y admirada por una generación tras otra.
2: Una
5: que se entrega con su certificado de autenticidad avalado por un prestigioso laboratorio gemológico.
2: Fixa't.
5: Es la joya eterna que pasará a formar parte de su patrimonio familiar.
2: Exacte.
3: Joya eterna, clar, en ells.
2: El que era una joia també era el pianista, eh?
4: Oi.
2: Que certament li donava un ritme al...
3: Però et quedaves sí, mirant la pantalla, sí, que
2: home,
3: no podies fer res més,
2: no
3: amb aquestes veus, sí, amb aquestes imatges.
2: Quan estàs ja catatònic...
0: A quan està el Gram d'Or?
2: No. El màxim, 56?
0: Vale, 56 euros, eh?
3: Vale. Yeah, 60.
4: Tu parles de l'any 2008.
0: Calli.
2: 110.
0: 110. I vostè?
4: És que ho he vist.
0: Veus, ho sabia, eh?
4: Ja no
0: el preu de l'or ho tinc en directe perquè va oscil·lant a més en els cèntims.
3: Sí.
0: Ara mateix el gram està a 122,70.
4: Què t'he dit?
3: Que puja.
4: Què t'he dit?
0: Aproximació al senyor Marcelí.
3: És que havia baixat molt una època, però vaja, veig que
4: s'ha tornat. En 5 anys ha pujat un 144%.
0: Però per què s'ho mira, vostè?
4: Collons, perquè tinc ulls.
3: Doncs
4: si vols me'ls arranques, ja no ho miraré.
2: Va, nen.
3: Doncs escolta, Galeria del Coleccionista, senyor Marcelí, és una molt bona inversió. Pensi que va fer tan popular a la seva època que, bueno, de fet, encara existeixen, eh? Però fins i tot se'n van fer gags. El 1998, el duo còmic Cruz i Raya, concretament José Mota, el programa de televisió espanyola Este no es el programa de los viernes, deia això sobre Galeria del Coleccionista.
6: Galeria del Coleccionista de gilipolleces le presenta esta oferta irreproducible. Una auténtica peseta de chapa de hojalata chapada en chapa con un peso aproximado de nada y un valor incalculable de menos, que será la envidia de todos sus amigos. Galería del Coleccionista de gilipolleces le ofrece esta auténtica peseta al increíble precio de nada por solamente ni llamar. ¡Llévesela antes de que se devalúe!
4: Qué buenísimo.
2: A mi aquestes... És
4: boníssim.
2: No fa cap gràcia. Jo només us vull dir una cosa molt important sobre això del Zapatero.
3: Sí.
2: El Sabater aquest, jo no l'he de defensar per res, perquè ja s'apanyarà, però això de tenir joies a casa és el més normal del món. Això us ho heu de posar al cap, perquè és important. I s'ha de guardar en un racó, sigui allò amb un calaix amb doble fondo.
4: Un radiador.
2: El radiador. I es poden fer uns calarons, perquè ja s'ha dit tota la vida la dita, a bon mercat vendràs doblat.
3: Bé, la sort és que al final s'hi han trobat.
2: L'or és el que acaba de dir la nena.
0: Escolti...
4: Parlant de, perdoneu, parlant de Zapatero, deixem-me tornar a obrir línies amb Jordi Armenteres, perquè jo abans li he preguntat...

0: Míriam Díaz, si havia acabat a l'Escorcó i a la Sala de Ferraz, i ens havia dit que sí, però pel que hem anat veient durant la tarda, a l'Escorcó continua.
1: No, fe de rates, total i absolutament. A mi des del PSOE m'havien apuntat que efectivament havia acabat aquesta petició de documentació i ara no, siguen dentro, aquesta és la frase, siguen dentro.
2: Però treuen allò, les computadores, les màquines... De...
1: Però siguen, no sé absolutament dintre, res, però... no hi ha informació. Precisament per això hi ha tants periodistes en aquests moments a la porta, jo sóc al Congrés dels Diputats encara, de fet el ple ha acabat fa un moment, i no, continua dins, per tant fa 9 hores que hi ha agents de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil a la seu de Ferraz.
2: Però no entrarà ni una caixa trista?
0: No, perquè estan a dins, estan a dins.
2: Ni una cadira?
0: Doncs Jordi, haurem d'estar al cas perquè això no és un escorcoll per anar a buscar quatre documents, sinó que això fa pinta de ser un escorcoll molt més seriós. Jordi Armenteres, moltíssimes gràcies.
1: Fins ara.
0: Tot això aniríem acabant,
3: sí.
0: Joan.
3: Mira, doncs ara que us posava un tall de José Mota, avui sentíem a Pedro Sánchez dient que la policia ha d'avançar juntament amb els tempos de la justícia, no segons com surtin les notícies. I vaja, jo he tirat molt de correcció, bueno, ha tirat molt de correcció política per fugir d'estudi, això que fan tant els polítics. I precisament hi havia un altre gag de Crucirraia del 2012 que parlava...
0: Veig que t'agraden.
4: No t'agrada Crucirraia?
3: Bueno, he trobat algun... No els coneixia molt, la veritat, sí, però he trobat alguns gags
4: no
3: que...
4: Estan...
3: No massa, jo, clar, és una generació
0: la sort que
3: no és
0: que
3: la meva.
0: Fet, si no els haguessis conegut. Hòstia,
4: i aquell però... gag de ¿dónde está Paco? ¿Tú sabes dónde está Paco?
0: Paco a Terrassa.
3: Perdona,
4: no,
0: és
4: no.
0: El que he saludat aquest...
4: Que sabia, que sempre deia con aquella voz. ¿Tú sabes dónde está Paco?
0: És que no sé, sí, no sé de què m'està parlant.
4: ¡Paco!
3: Amb el de Galeries de Col·leccionista ha rigut. Aviam.
0: No,
3: m'ha escapat una mica el riure.
0: No, jo no he rigut.
3: Ah.
2: Qui ha rigut?
5: Vostè deu haver rigut.
0: Sí, l'únic que ha rigut ha sigut tu.
5: Jo crec que ets tu que has rigut.
0: Jo no he rigut.
2: Jo me rius tu.
0: Jo t'he vist. A mi m'ha agradat, el que sí que m'ha agradat i que he rigut, he fet un somriure, és amb l'anunci.
3: Però després...
2: L'anunci de real.
0: L'anunci real, no amb l'anunci de Galilé de Gelipolles.
2: No feia cap gràcia. No feia cap gràcia.
5: Ah, t'ha fet gràcia el dir-ho?
0: No, Galeria de Gilipolleces reconec que, bueno, té la seva, sí. O sigui, la paraula, Galeria de Gilipolleces, sí.
3: La resta
0: era molt justet.
3: Perdona, bueno, però a vegades l'humor fàcil també
0: no d'anada i si no sé què.
4: Perdona,
0: treballa't una mica més al guió.
4: Tu vas a entrevistar-lo, José Mota, que te va donar una entrevista de col·leccionista.
0: Sí, l'entrevista feta simpatia.
3: Dóna-li una segona oportunitat. Aviam què et sembla aquest gag sobre la correcció política del 2012. Ell emulant que és el president del govern.
0: Perdona un moment, de quin govern?
3: Del govern espanyol.
5: Però del 2012.
3: Qui representa, és un gag que representa que és Zapatero.
4: Ara Zapatero?
0: Zapatero.
3: Representa que és Zapatero, però no l'imita gens.
0: Com que imita, clar, però aquest és el tema, com que imita tan bé, per això preguntava qui imitava, perquè ara em posaràs el document.
4: No sé. I feia tan gràcia...
3: Fa la paròdia del fenomen aquest que passa al Congrés, que és que el president o presidenta de torn del Congrés t'està interrompent constantment per qüestions de correcció política.
6: Señorías, es evidente que ha habido malversación por parte de los señores Quiroga Herreros y Jiménez Farnillo respecto de los fondos europeos de fomento en el ministerio...
7: Perdón, señoría, pero le rogaría que no cite los nombres de los implicados, ya que el caso está sub judice y el Poder Judicial ha solicitado que no sean revelados por ahora.
6: Ya. Bien, retomo. Les decía que es evidente que ha habido malversación por parte de alguien respecto de los fondos europeos de fomento en el ministerio.
7: Señoría, le ruego que omita la tipificación de malversación, ya que el juez que instruye la causa aún no ha dictado sentencia.
2: Bien. ¿Por qué ríe la gente?
6: Le decía que es evidente que ha habido algo por parte de alguien respecto de los fondos europeos de fomento en el ministerio.
7: Disculpe, señoría, pero el Parlamento Europeo ha pedido expresamente que no se mencionen los fondos de fomento hasta que el Tribunal de Bruselas proceda en la causa. Bien, señorías, les decía que es evidente que ha habido algo por parte de alguien respecto de algo en el ministerio.
6: Señoría, perdone, pero el Tribunal Constitucional ha pedido que los ministerios
0: falta molt?
3: No, ya se acaba.
6: Al margen. Perdón, señor presidente. Señorías, en cualquier caso, quiero aclarar que es evidente que ha habido algo por parte de alguien respecto de algo en algún sitio. Si alguien le dio algo a alguien cuando sucedió algo en algún lugar,
8: Ese algo, ese algo andandará.
4: Andandará.
8: Andandará.
3: Perdoneu, però si us ha escapat un somriure durant una part del gag.
5: A mi em fa gràcia aquest home que estava rient aquí, t'ho juro.
3: No, perquè hi ha gent que li...
0: A mi ara mateix el que m'està preocupant és el streaming del programa, que des que has començat m'està baixant com un dron a Teheran. Per tant,
3: ja marxo, me'n vaig, home.
0: És el... Mira, aquesta és la teva secció. Torna a posar?
3: Poso aquesta sintonia a partir d'ara.
0: Mira.
2: Ets l'estret d'Hormuz del programa.
0: Exacte.
4: Andandarà l'audiència.
3: Us cobraré peatge.
0: Has creat un col·lapse tremendo. Vinga, fem el relleu i que entri el plat fort, que entri el plat fort, que no és altre que el Xavi Franquesa.
9: Versió RAC1.
10: Movistar Plus té el pla lliure. Cinema, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma. Sense haver de buscar cap altre lloc. Sense complicacions. I no et cal canviar de companyia. El contractes i llestos. Advertència. Amb tot el que té a dins, no podràs veure res més. Movistar Plus. Pla lliure. 4,99 al mes.
11: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... I tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí. Un propòsit és allò que ens fa superar-nos. Fa més de 120 anys vam engegar el nostre... Impulsar la recerca per cuidar la salut de les persones. Però hi ha reptes que ens exigeixen una nova manera d'investigar. Neix el Centre d'Investigació on la immunologia dona forma al futur. Caixa Research Institute. Fundació La Caixa. Creure per transformar.
12: Torna el Gran Dijous a la Roca Village. Viu l'emoció de descobrir les peces més buscades amb descomptes irrepetibles en una selecció de firmes com Etnia Barcelona, Kenzo i New Balance. Només aquest dijous 28 de maig a la Roca Village.
13: Amb Aural, la vida sona bé. Escolta-la. En el teu centre auditiu Aural tindràs una atenció personalitzada perquè continuïs gaudint del que més t'agrada. Demana cita ara per una revisió auditiva gratuïta a Aural.es.
14: Ahir vaig presentar el meu projecte a final de carrera i avui me'n vaig un mes de motxilla al Japó. Konnichiwa a Japó. I saps per què ho faig? Per un motiu.
15: Perquè puc. Ell pot. I tu també pots, perquè ara a FIAC Assegurances t'oferim la teva assegurança de viatge amb cancel·lació, despeses mèdiques i molt més, amb un 10% de descompte. FIAC. 5 lletres que donen tranquil·litat.
16: Vine a Caudet i anticipa't a la calor i trobaràs les millors marques d'aire condicionat com Midea, la marca número 1 mundial en vendes d'electrodomèstics i tractament de l'aire. T'instal·lem l'aparell d'aire en 48 hores i ara el podràs pagar en 20 mesos i no començaràs a fer-ho fins després de l'estiu. No t'esperis més. Anticipa't a la calor. Electrodomèstics Calvet. 75 anys fent-te la vida més fàcil.
17: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
18: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
19: Així respon un expert de Securitas Direct davant del perill.
20: Soc l'Anna de Securitas Direct. Ha entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
19: I així respon un expert de Verisure davant del perill.
20: Soc l'Anna de Verisure. Ha entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
19: Perquè seguim responent en menys de 20 segons davant del perill amb l'equip d'experts més gran disponibles les 24 hores. Securitas Direct és ara Verisure. Canvia el nom, però no el que som. Primers a protegir.
21: El carburant puja i continues pagant de més? Ara és el teu moment. De l'11 al 31 de maig arriba el canvi a Momoda i Jaeco. Híbrids, híbrids endollables i elèctrics amb fins a 10.300 euros de descompte. Més tecnologia, més estalvi, més futur. No t'ho pensis, condueix el canvi. Xarxa de concessionaris Momoda i Jaeco de Catalunya.
0: Doncs va, saludem a Mar Poyato, que ens acompanya. Mar, bona tarda.
5: Bona tarda.
0: Comencem parlant del PSC, perquè assegura que ha actuat amb total transparència després de sortir esquitxat en la investigació oberta a l'Audiència Nacional. Senyor Santa Susana, anem amb un tema que el toca...
4: Què passa, que estava en el lavabo? Hòstia, que no se puede ni pixar tranquil, eh?
5: Però escolti, no ho digui.
4: Que tinc incontinencia. Me estaba pixant a sobre. Ai. Hòstia.
5: Però no ho digui, dissimuli una mica.
4: Sí. No, un problema de pròstata. No,
0: perdoni, és que...
4: Que se m'ha hinchat la pròstata.
0: Hem pensat que seria una notícia que potser, no sé, potser hi ha alguna cosa a dir, que és que el PSC ha assegurat que ha actuat amb total transparència, i dalt amb transparència, després de sortir esquitxat en la investigació oberta a l'Audiència Nacional.
4: Claro, claro.
0: Vale, pues ja, si no...
5: Aquest és el gran comentari.
0: Va, Mar, explica'ns-ho.
1: Doncs bé, els socialistes catalans han fet un comunicat explicant que tota la documentació relacionada amb la campanya electoral del 2024 ja està dipositada a la Sindicatura de Comptes perquè la faci arribar a l'Audiència Nacional. Això després que el magistrat Santiago Pedraz l'hagi reclamat en el marc de la investigació d'una suposada trama creada per desestabilitzar les causes judicials que afecten els socialistes i el govern espanyol, el conegut com el cas de Leire Díez. Per la seva banda, Junts ha demanat a Salvador Illa que comparegui al Parlament per explicar quina relació hi ha amb la campanya electoral socialista del 2024 i el que s'està investigant a l'Audiència Nacional. N'ha parlat la presidenta del grup parlamentari, Mònica Sales.
7: Ja van ser unes eleccions marcades per una clara desigualtat de condicions democràtiques amb el nostre candidat, el president Carles Puigdemont, encara a l'exili. Per això, qualsevol dubte sobre el desenvolupament de la campanya electoral o sobre les despeses i contractacions del partit que avui governa Catalunya, exigeix màxim rigor i exigeix màxima transparència.
1: El Partit Popular Català també reclama explicacions a Salvador Illa, en aquest cas per les reunions que el president de la Generalitat va fer amb l'empresa xinesa Huawei per explicar si aquests contactes estan vinculats amb la causa de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero. Més coses, el Tribunal Superior de Justícia investiga l'exconseller Joan Ignasi Elena per un suposat cas de prevaricació administrativa a l'Ajuntament d'Altafulla, al Tarragonès. El Tribunal veu indicis de delicte per l'ús fraudulent de contractes menors de l'empresa d'Elena i del seu soci, el també exconseller i exlíder d'Iniciativa per Catalunya, Joan Herrera. La investigació se centra entre el 2017 i el 2019, quan l'alcalde d'Altafulla era Félix Alonso, diputat al Congrés per Sumar. I Osca serà la seu de la propera gala de les estrelles Michelin. Segons els organitzadors, aquesta tria busca donar visibilitat a territoris i destinacions amb una personalitat marcada i amb uns objectius clars per situar l'oferta gastronòmica com un dels arguments principals pels viatgers. Actualment, la província d'Osca té 18 restaurants representats a la guia Michelin, 8 dels quals tenen una estrella. La gala es farà el 24 de novembre al Palau de Congressos d'Osca.
22: Ei, que s'acosta el Cabró Rock! I encara no tens la teva entrada! Doncs espavila, perquè només en queden 500! De debò que et perdràs l'últim concert d'Oques Grasses a casa, el retorn de la Gossa Sorda, la gira de comiat de la Fòmiga o el nou directe de Joan Dausà! Vinga, va, que t'esperen més de 20 artistes i només hi faltes tu! No t'ho pensis, que aquestes oportunitats només passen un cop a la vida! Entra ara a cabrorock.cat i reserva el teu lloc pel Festival de l'Any. RAC 105, emissora oficial.
1: I acabem amb el temps. Avui ha sigut el dia més calorós des que va començar l'any i s'han fregat els 37 graus a la Ribera d'Ebre i els 35 en molts punts de l'interior. Demà i divendres la calor encara es descontrolarà més i es podrien batre rècords en un mes de maig, amb màximes properes als 40 graus al Pla de Lleida. El sol continuarà dominant, però a partir de demà començaran a descarregar alguns xàfecs de tarda al Pirineu i Prepirineu.
0: Gràcies, Mar. A l'Arnau Vila, que ja el tenim per aquí i que ve amb informació fresca. Dic tan fresca com que Xavi Franquesa no sap res del...
23: No sap de qui parlem,
0: de qui parlem, i jo pràcticament tampoc.
23: Tu tampoc, però si tu l'has vist en directe.
0: Jo no sé qui és.
23: Jo no sé si recordeu que fa un mes RAC1 va avançar...
0: Si l'he vist en directe, perdona, si sí. L'he vist en directe. Ui. I no m'ha generat cap mena d'interès, és, senyor Virgili?
2: Me...
23: A veure...
0: Què hem de dir?
2: Res. És que no cal ni parlar... Ni cal ni parlar-ne.
0: Si t'ha passat inadvertit un jugador i ara resulta que... Ara és... Fitxarem aquest i jo el vaig veure al camp. Resulta.
23: A veure...
0: Que jo el vaig veure al camp i va passar totalment inadvertit. A veure, què estem fitxant? mitjan. Res, un cogombre.
2: Una altra papona.
23: Per favor.
2: Una altra papona.
5: Un cogombre.
23: En tot cas, ara ho he dit, seria, com és en anglès, cogombre?
0: Cogombre.
23: És pickle?
0: Això, la Kailà, és la professora... Professora Kailà.
4: Cucumber.
23: Seria un cucumber.
0: Mrs. Kailà.
5: Jo diria cucumber.
0: Teacher Kailà.
5: Però escolta, de vegades m'equivoco perquè l'altre dia vaig llegir Worcestershire i ho vaig dir fatal. Em va enviar un missatge a una oient.
0: Però és estrany, perquè mira que tu ho domines, però a la perfecció, això.
4: I si no fos un suquini, ja m'ho parecido.
23: No, a veure, dic que és en anglès perquè fa un mes RAC1 posava sobre la taula un nom, que és el d'Anthony Gordon.
0: Això qui ho posava, això?
23: Aquí, a RAC1.
0: Però qui?
23: Qui? A la redacció d'Esports. No recordo exactament qui ho va ser.
0: Però a la redacció d'Esports, per Antena.
23: Sí, sí, sí.
0: Ah, val.
23: És a dir, que Anthony Gordon era un objectiu del Barça.
0: A mi recorda Flash Gordon, és l'única cosa que em ve al cap.
3: És nom d'actor.
23: Bé, a veure...
3: Anthony Gordon és nom d'actor.
0: D'un nom d'actor.
3: No de futbolista.
23: Sí, però d'actor de quina
3: De Netflix.
0: Actor porno. Anthony Gordon, 7 pel·lícules con el...
23: Muy Gordon.
4: 7 pel·lícules i 23 centímetres.
2: Per què?
5: No deus centrar-vos.
2: El pen.
0: No dic...
23: El pene Gordon.
0: No, dic que té nom d'actor porno. Però bé,
4: a veure,
0: anem amb Anthony Gordon.
23: Sí, a veure, el que podem explicar... És un jugador de 20... Clar, per qui no el sàpiga qui és, jugador de 25 anys anglès, extrem esquerre del Newcastle, per això dic que l'has vist en directe, però l'has vist en directe un dia que el Barça va guanyar 7-2. Per tant, tampoc... Ahir, per favor.
0: No, 5-7-2, no?
23: El dia del Newcastle.
0: Però no li van fer 7 gols, va guanyar 5-3, no?
23: No, 7-2.
0: Imagina't si me'n recordo...
4: Imagina't si és bon barcelonista, que el Bobó no te'n recordes. I aquest el tenim de locutor, amb una camisa blanca.
2: Com cada dia,
4: blanca. Amb uns topos fastigosos.
5: Blanca no és.
23: És amb
0: rodonetes.
23: Sí, això, que podem explicar que... que es vol resoldre abans del Mundial, això, i que si hi haurà un impediment és el tema del preu, perquè el Newcastle demana 85 milions d'euros.
2: Sí,
3: però va al Mundial,
23: 85, sí.
3: Està convocat per Anglaterra?
23: Està convocat per Anglaterra. Ho hauria de mirar. Jo diria que sí.
0: Aleshores, perdona, si no ho saps, no ho diguis.
2: Si no ho saps...
23: Vaig a mirar-ho.
0: A veure, que Marta Ramon t'està passant informació.
23: Marta Rebó, m'estaves a dir informació?
0: Sí, sí. He d'estar allò... Jo estic més a sobre que vosaltres.
23: Va ser el Pintanel. Sí, va ser l'Àlex Pintanel.
6: Favila.
0: Vale,
23: no, és això. M'explica la Marta Ramon que va explicar el Pintanel. Sí, sí,
4: a veure, Marta Ramon, que vingui,
23: He vist bombardeig de gent que em diu que va ser el Pintanel, que és Pintanel també qui explica que el Barça ho vol resoldre abans del Mundial, que és el Newcastle, qui demana 85 milions d'euros, i que el jugador prioritza el Barça. Però, clar, hi ha un tema de preu.
2: Aquí. Ni de broma,
0: bueno, preu, i que, franquesa, tu...
3: Per un moment, però per 80 no podem fitxar el Julián Álvarez? Vull dir, és que hi havia tant de problema...
0: No, perquè Julián Álvarez li en demanen 125 o 125, o una barbaritat. Calla, que Marta Ramon...
5: Sí, ja està aquí.
0: Un aplaudiment per Marta Ramon.
4: Que il·lusió.
3: Tot amb l'actitud de donar una gran notícia.
0: Hola. Prepara't, perquè la cleca ve servida a l'Arnau Vila.
8: No, és que dic que abans de fer senyals, de fum...
0: No, ben fet. Aquí,
8: dic, entro a l'estudi, sí. I explico ja el que acabem de saber.
0: És que et vaig a dir una cosa, això és... Aquest és el secret de RAC1, Entres, surts, aquí no hi ha parets, Aquí entres, surts, no?
5: Això és
0: una
5: gran
0: oberta.
5: Virtut que tenim.
0: Va, altres emissores estaríem posant un separador, tal, faríem mímica...
9: Marta Ramon, que ens portes?
5: Aquí tot és natural.
0: Aquí tot és natural.
5: I ja està.
0: Amb altres emissores tot és amb gas. A veure...
8: A veure, el que podem explicar aquesta hora a RAC1 és que el Barça ja li ha fet una proposta formal al Newcastle per uns 80 milions d'euros per fitxar Anthony Gordon que l'acord, el pacte amb el jugador entre el Barça i Anthony Gordon és total. Ara, per tant, el Barça ja està negociant amb el Newcastle amb aquesta primera proposta formal del voltant de 80 milions d'euros. És l'inici d'una negociació, veurem com acaba.
0: Per tant, el volen.
8: El Barça el vol, sí.
0: Però no juguen en el lloc de Lewandowski.
8: No, és que són dues carpetes diferents.
0: Ah.
8: El Barça vol incorporar dues peces a l'atac. Anthony Gordon és extrem esquerre, també es pot adaptar pel mig, també pot jugar de davanter centre, però principalment és un extrem esquerre. I, a banda d'això, el Barça no abandona la carpeta de reforçar-se amb un nou, que no té per què ser un nou estrictament clàssic com ho era Lewandowski, i continuar, doncs,
0: però,
8: interessat
0: perdona,
8: en...
0: Però, perdona, ja dona per... dos fitxatges d'aquesta quantitat, perquè si et gastes ara 80 milions...
8: Sí, el que passa que, tot i que la xifra de 80 milions espanta molt, heu de pensar que per fer els càlculs del fair play financer famosos, el que has de fer és repartir els 80 milions en amortització segons les temporades que fitxis, i llavors queda repartit, llavors has de calcular la fitxa i l'espai que has de fer perquè hi càpiga no és tan gran, i tenint en compte que el Barça tornarà a la regla del 1-1, a veure, no farà màgia, tampoc pot tirar la casa per la finestra, però és possible. S'han de fer coses, s'ha de fer lloc, s'haurà de vendre algun jugador, s'ha de pagar igual, no és bufar i fer ampolles, estem a 27 de maig, l'estiu és llarg, poden haver-hi sortides que ho facilitin, però el Barça confia que podrà incorporar aquestes dues posicions.
2: Ara el que ens faltava, un Gordo. Ara un Gordo... Sí.
0: No, Flash Gordon.
3: No, depèn, està primet, ara l'hem vist unes imatges, està primet, eh?
0: I no sembla anglès, eh?
3: No sembla anglès.
0: Sembla suec.
3: Exacte.
8: I a part, és ros. Hi ha molt encís d'Anthony Gordon amb el Barça, perquè quan va haver-hi l'eliminatòria del... O sigui, el Barça s'ha enfrontat diverses vegades al Newcastle aquesta temporada i Anthony Gordon va quedar molt impressionat amb el joc del Barça. Va haver-hi molts elogis d'Anthony Gordon cap al Barça. El cos tècnic del Barça, aquests elogis els hi van agradar molt i, a més, el jugador també els hi va agradar molt com jugava i s'hi van fixar d'una manera clara.
2: Sí, però no
23: ens va fer ni
2: un gol.
23: Un? Sí, al partit de la Lligueta.
2: Un gol.
23: Que a més l'estàvem passant per la tele, que no sigui...
2: Un gol ens va fer.
0: Bueno, escolta, per tant, aquest nom ens hem de prendre seriosament. Doncs sí. Marta, Ramon, moltíssimes gràcies.
8: Ampliarem més coses al Tu Diràs.
4: Home,
8: segur. Que estem treballant ara.
0: Però al temps afegit també direm alguna cosa, eh?
8: Deixeu-me dir també, ja que hi som, que ens apuntem també el nom de Bernardo Silva, perquè donarà...
0: Bernardo Silva.
8: Sí, donarà cap parlar.
0: Aquest em consta que Flick no el vol.
8: Hansi Flick no el veu clar, però el club el veuen amb bons ulls perquè és una bona oportunitat de mercat.
2: O sigui, manarà el club.
0: O el Flick.
8: O convenceran Flick i li diran, escolta, ve gratis,
2: gratis.
8: No et farà nosa.
2: Ah, ve de franc aquest noi.
8: Clar, no.
0: Sí, perquè...
8: No, zero. Marxa zero. Li has de pagar un sou. Li has de pagar un sou. No, no vindrà per amoral.
0: A mi em consta que Flick no creu que no li cal. Bueno, veurem a veure què passa.
8: Dic que ho ampliarem, el Tu Diràs, però si voleu venir aquí també el temps afegit, vull dir, el que necessiteu.
0: Bueno, escolta, jo t'ho agraeixo infinitament, ja saps que sempre he estat allò que en diuen, al teu costat. Per tant,
8: i jo al teu.
0: Moltes gràcies. Ai. Gràcies, Marta Ramon. Bueno, un aplaudiment per Marta
23: Ramon.
0: Ens retrobem d'aquí res. Tenim una pregunta en marxa.
23: Sí, que està a l'Instagram, a les stories, que per cert, Alexia és titular en aquest partit que comença a les 7 de la tarda, perquè avui us preguntem per què les estrelles es buiden al Barça, en general, com que Alexia diu que també s'ha buidat com Pep Guardiola, per quatre motius: per exigència, per entorn, per vestidor o per desmotivació o cansament.
0: A veure, franquesa, què creus que... Per què es buiden?
3: Escolta, crec que és el recurs fàcil, m'he buidat. És un estic fins als collons, també. És una manera... Clar, és un eufemisme. Estic fins als collons, ja d'aguantar, comentar... O ja porta... Quants anys porta? 14 anys.
5: Sí.
3: Vol canviar d'aires, vol anar a aprendre una miqueta a polir l'anglès. Que el TV, El TV, l'anglès, eh? Li vaig estar escoltant. Totes les jugadores del Barça... Bé, depèn, hi ha una que és portuguesa...
23: Perquè
3: que
23: han estudiat.
3: El català perfecte,
23: han estudiat totes.
3: Totes.
23: I es nota la diferència.
3: Però vol anar millor... Home, jo també, en la seva circumstància...
0: Amb els jugadors.
3: Sí.
2: Què vols dir?
5: Bueno, molt millor elles que ells.
3: No, perdó, n'hi ha un reguitzell de jugadors que estan mitjanament formats.
23: I que es nota també.
3: Ja no et dic que tinguin estudis, però vull dir, hi ha uns Èrics García, gent que la toca una miqueta intel·lectualment.
23: Covarsí. Es nota qui ha estudiat i qui no. A veure, això es nota.
3: Efectivament. Sí. Són gent que és, té un entorn...
0: M'esteu dient els que han estudiat.
3: Dos.
23: Per tant.
3: No,
0: Veig que amb els que no han estudiat, no heu mencionat ni un nom, per evitar problemes. Bé, gràcies.
23: Fins ara.
0: Arnau, anem amb una cosa que... Bueno, no sé què ens volies comentar, Cailà.
5: Us ho explico cada tarda.
0: Doncs per si algú encara no ho sap... Perquè això vol dir que si no m'ho sé de memòria és que encara m'ho has de recordar.
5: Pensa que sempre pot haver-hi algú nou que ens estigui escoltant i que no s'hagi assabentat que Securitas Direct ara és Verisure. Ha canviat de nom perquè recentment s'han convertit en el número 1 d'alarmes al món i volen unificar la seva marca a escala global perquè tots els seus clients estiguin protegits sota una mateixa marca, que és Verisure. Canvia el nom, però continuaran sent els primers a protegir amb tecnologia pròpia i exclusiva, els primers a respondre davant del perill en menys de 20 segons i els primers a oferir un servei extraordinari valorat amb un 9 sobre 10. Recorda-ho, Securitas Direct ara és Verisure, la teva companyia de sempre més forta que mai.
6: Ral d'Avinyó. Carns i embotits de raça rústica t'ofereix aquesta secció realment divertida.
0: Doncs vinga, ja tenim el Xavi Franquès aquí. Un aplaudiment com Déu mana.
9: Tothom i a tothom.
0: Franquesa.
9: Ganes de tornar, eh? Ja, la setmana passada no vaig poder venir. Escolta, ja venia...
5: T'hem trobat a faltar.
9: I jo vosaltres.
0: Sí, ens va fer el salt de pèrtiga.
9: Com us escolto, clar, és un trobar a faltar. Trobo a faltar estar aquí, sobretot per l'aire condicionat en aquestes èpoques, que ara parlarem d'aquest cicle, perquè som uns quants que som de, diguéssim, de...
0: Bueno, però ara mateix a l'estudi...
9: No, aquí s'està perfecte.
0: Aquí perfecte.
9: Ara mateix jo puc... estic a punt d'empadronar-me, jo, en aquest estudi. Fixa't, que era un estudi que jo... Tampoc l'he lluat massa en el sentit de... Sí. Home, em sembla maco, em sembla molt funcional i de més, però, clar, jo sóc un puntet tradicional, tenia nostàlgia de l'altre, però ara mateix, en aquestes condicions...
5: Estàs encantat de la vida.
9: Estic encantat de la vida. Jo podria quedar-me aquí... Em poseu un fons, aneu canviant el fons aquest de la pantalla d'allò, em poseu una
0: platja. Jo anava a dir la meva opinió sobre quin estudi és el que més m'agradava, però no ho faré. Endavant.
9: Vinga, som-hi. Abans de res, no volia centrar la meva secció d'avui parlant de futbol, però com que anava d'esport, sí, en certa manera, sí, vinculat a l'estiu, ara entendreu que he fet un apunt a última hora. Volia treure un tema que em sembla molt important. Primer de tot, ho estava parlant amb l'Arnau fa uns instants, que crec que el partit, els que som amants de l'esport, el partit, i si som del futbol encara més, el partit important de veritat és la final europea, que es juga avui entre el Rayo Vallecano i el Crystal Palace. Vull dir, no s'ha donat massa bola amb aquest partit. Aquest és un partit, es pensa que són dos poblacions, són dos barris, un de la Comunitat de Madrid, Vallecas. I l'altre de Londres, que jugaran un títol europeu, que no n'estem parlant. Són gent que normalment està al final...
2: Gent del barri, el que feien aquella
9: sèrie. Gent del barri, ara!
0: Àlex, posa'ns gent del barri.
2: Era molt bonica aquella sèrie, no s'acabava mai.
9: Sí, aquella cançó,
0: bueno, com la que fan ara al migdia, a TV3, com si fos ahir.
2: Encara la fa.
0: I el com si fos ahir també, segueix allà...
4: És molt millor,
0: ara, com si fos ahir. Hi ha actors i actrius allà a la sèrie que passen els anys tan igual, Jo no sé com s'ho fan, deuen dormir en un congelador.
5: Ara... Però... Trobes que no envelleixen.
0: Que estan, com el primer dia estan. I fa anys que hi són,
9: Però també hi ha una miqueta aquesta, el maquillatge, perruqueria...
0: Jo crec que viuen els decorats de la sèrie.
9: Home, pot ser...
0: Hi ha alguns que ni es mouen de la
9: sèrie. Per això que et dic, que hi ha gent que s'empadrona al seu lloc de feina, troben que hi ha bones instal·lacions...
0: Hi ha algun actor o actriu que s'ha empadronat al plató de la sèrie de com si fos ahir, i no es mouen d'allà. I estan sempre igual, deus a l'aire condicionat. Estan igual.
9: No està gens malament.
0: Bé, aleshores, això com
9: deia... Anava a dir curiositats. Vallecas, us diré que té 350.000 habitants, aproximadament. No està gens malament. Vindria a ser una mena d'hospitalet, per exemple, de Llobregat, no confondre amb l'Hospitalet de l'Infant. Però el tanto, ara us donaré una dada que us patarà el cap.
4: Digue-li.
9: Crystal Palace està, diguéssim, la zona està a 13 quilòmetres al sud de Londres. Diguéssim, pels que conegueu una miqueta Londres, que heu viatjat en metro...
2: Està enganxat o no?
9: Home, a 13 quilòmetres vull dir que està enganxat, diguéssim, el radi, els cercles aquests, que la zona 1, zona 0, zona 3 i tal... Ara no recordo quina zona està, però a 13 quilòmetres de Londres...
4: És com a Terrassa.
9: Amb el metro... És res.
5: Pim-pam.
9: Són les parades de metro, aquestes, les de Bromley. Croydon. Us en recordeu? Croydon, una molt, molt clàssica. Bé, això si heu anat recentment.
0: No, en qualsevol cas,
9: té 25.486 habitants, però el tanto... Espera. Però és que al camp en caben 25.000... No, perdona, té 12.500 habitants i al camp en caben 25.486, que dius.
5: Caram.
9: Hosti, com és possible que tinguin un camp on hi cap més gent? Clar, què passa? Que Londres és una miqueta com si Barcelona, clar, ara de sobte... A l'Europa o el Sant Andreu comencen a...
0: A pujar.
9: Bueno, que estan, i qui et diu tu que no acaben a primera?
0: L'Europa està en fase...
9: A fase 6.
0: En play-off.
9: Per tant, imagina't que es comença a diversificar i a Barcelona comencen a haver-hi quatre equips a la primera divisió, podria ser, però no.
2: Que és el que hauria de ser...
9: Per tant, ja es comença a repartir. Per tant, el Camp de l'Europa podria créixer, que podrien cabir molta més gent, malgrat el barri de Sant Andreu, per exemple, no hi hauria tanta gent com podria caber-hi l'estadi. Bé, com a, d'alguna manera, això és una miqueta una curiositat que volia compartir amb vosaltres. També dic que jo crec que el fitxatge del Barça que ens estem perdent, no n'estem parlant massa, és Oyarzabal. I... la meva opinió particular. Oyarzabal, crec que és el...
0: Tu apostes per Oyarzabal?
9: Totalment. Crec que és la persona que ens fa falta. De fet, va al Mundial. Volia centrar-me també en aquesta cosa
4: I tiene cara como de pueblo, ¿eh? Como que tienen una queixeria en casa seva.
0: I què aporta?
9: Podria ser mecànic, podria ser mecànic perfectament.
4: Sí, sí, sí.
9: Un tio que podria ser mecànic està enxufant gols en una fase final d'un Mundial, això em sembla espectacular.
4: Però de taller diésel, ¿eh?
0: Doncs, perdona, però Oyarzabal no sona, ¿eh? A dia d'avui sona aquest el Thomas... Tommy, com has dit?
9: El Gordon. El Gordon.
0: Gordon. Thomas Gordon.
9: Thomas Gordon.
0: Thomas Gordon? Sí, Thomas.
2: No,
0: Gordon.
2: Thomas no.
9: No, Thomas no.
5: Thomas no, eh?
0: Malament, eh?
2: Com
0: era? Anthony.
9: Anthony Gordon.
0: Anthony Gordon. Anthony Gordon. Anthony.
9: Quedeu-vos, quedeu-vos amb aquest detall. Bé, anava a dir que de la convocatòria aquesta de la...
0: Del Rayo Vallecano?
9: No, del Rayo Vallecano. La veritat és que no sé ni qui juguen munts ni qui juguen l'altre.
0: Ah, bueno, és com que t'he vist tan interessat
9: no,
0: en aquest partit.
9: No, m'agradarà veure el partit perquè és un partit on... és un partit de brega. És un partit de brega. A mi em resulta interessant veure una final perquè aquesta gent... tota la seva història va cap a aquest partit, eh? Són gent que normalment està al final de la classificació, no han jugat mai un partit tan important. El Rayo Vallecano no l'ha jugat mai, el Crystal Palace, fins on jo sé, tampoc.
2: Els de la tela li diuen el Rayito. A ver qué hace mi Rayito.
9: A ver qué hace mi Rayito, etcètera. Sí, fantàstic.
2: Fa molta gràcia.
9: Se'ns presenta, a banda d'això, se'ns presenta un estiu espectacular pels amants de l'esport, com us deia, un estiu olímpic o amb una Eurocopa o un Mundial.
2: De poño, de poño.
9: Per mi, particularment, és un estiu infinitament millor. Mm. Molt més entretingut, perquè a banda del lleure que tu tinguis, arriba un moment, i a més de matinada, que això és fantàstic, jo, perquè ara fins i tot pots arribar de prendre't uns refrigeris, haver anat a sopar, no sé què, pum, a les 12 et fotran un partidet, això. És màgia pura. I volia parlar de la convocatòria de la selecció espanyola.
5: Ai, Adri,
0: oye,
5: chato,
0: mete la cabeza en el bombo y pégale castañas dentro de la cabeza.
2: Si quieres, le vengo a despertar, abuelo, para ver los partidos.
9: La convocatòria més catalana de la
0: història. Silenci, que estem al franquet.
2: Le voy a echar meaos por la
0: ronda.
5: Silencio.
9: No només amb més jugadors del Barça, possiblement, de la història, sinó més catalana, la selecció més catalana de la història.
0: Sí, senyor.
9: És molt potent. Bé, jo estic molt content, ja que estàvem parlant de la brega i aquest partit de brega entre el Rayo Vallecano i Crystal Palace, un jugador que podria estar perfectament jugant aquesta final podria ser un perfil de jugador com Gavi. Jo celebro que un tio com Gavi, pel que sigui, vagi a jugar un Mundial. Crec que s'ho mereix.
2: També celebraràs quan torni lesionat.
9: No, és possible, perquè ja és un tio que està...
0: Perdoni, però seria molt mala sort. Ja seria...
9: Pot passar, eh?
0: Bueno, home, però a veure...
5: Ja va passar.
0: Es va lesionar amb la selecció espanyola, seria,
5: ja
0: molt seria molta mala sort.
2: Quan torni lesionat, tornem-hi.
5: Ja va passar.
9: Perquè s'entrega. És un jugador rabiós. D'això volia parlar.
0: Sí, senyor.
9: De la ràbia dels jugadors rabiosos.
0: Mossega, un jugador que mossega.
9: Dels quals jo soc fan absolut. Perquè diuen que no és molt bon jugador. De fet, va sortir ell amb unes declaracions que deia... Hay gente que dice... que son, yo no soy buen jugador. Esta gente no tiene ni puta idea de fútbol, tal qual ho va dir.
0: Sí, sí,
9: eh?
0: ho va dir.
9: Bé, parla tal com juga. És una miqueta així. La gent diu que no és bon jugador.
0: Bueno,
9: que
0: Flick
9: no
0: està enamorat, eh?
9: No.
0: Flick per ell és...
9: I l'altre diu que és el muñeco de la selecció, eh? Sí. El tanto, sí. El seleccionador de la selecció ha dit que és el muñeco.
0: Sí.
9: Després va dir, entendedme bien, perquè, clar, és una cosa una miqueta lletja de dir. La gent diu que no és bon jugador, que només és brut. Error. Pensem que el superclasse han de tenir el caràcter tranquil de Pedri, Pirlo, Iniesta, Zidane menys quan juga contra Itàlia, que aquí se li creuen els cables, eh? Però si li sumes la ràbia, que és un concepte que crec que és molt important, que és el que més em defineix a mi, es converteix en el jugador total. Al tanto, perquè he fet un recull de definicions sobre Gavi que crec que
0: li encaixa
9: perfectament. Va.
10: Mucha gente se cree que no sé jugar a fútbol. No tengo ni puta idea. Pero es verdad. Pero bueno, es entendible. Al final es fútbol, ¿no? Cada uno piensa lo que quiere y está bien.
9: Si no el coneixes, penses que està dient això amb un escuradents a la boca i un cigarro
0: sí,
9: a la
0: comissió de dreta. Un que se suposa que està més cultivat, que és Luis Enrique, què va dir als periodistes, també?
4: No tens ni puta idea.
5: Ara, els va dir... Como había cuatro delanteros...
11: ¿Sabes por qué la prensa le resulta curioso? Porque no sabían dónde colocar a los cuatro delanteros. Porque decían, solo hay tres puestos y son cuatro. ¿Cómo los colocamos? No, nosotros, ¿cómo colocamos?
12: Como tesado de los huevos. El documental se podría titular. No tenéis ni puta idea.
9: I quin tipus de jugador era Luis Enrique? Jugador rabiós.
2: Sí, senyor.
9: Era mal jugador, no. Era un grandíssim jugador. De fet, ens va guanyar una lliga pràcticament i sol amb Gesp, que recordo que eren Gesp, Baran i Luis Enrique marcant. Recordo perfectament aquella temporada. Bé, com Luis Enrique, Gavi és un tio capaç d'apagar incendis amb benzina. És més guarro que la ràdio d'un pintor. No juga al futbol, redefineix el caos. És un tio que surt per segar la gespa. És més perillós que un toro que ha consumit Red Bull. Però... és el típic jugador que no cau bé, a no ser que sigui defensant els colors del teu equip, que llavors l'abraçaries amb força. Però si juga a l'altre equip, el mataria. No li cau bé ni a Jesucrist, nostre senyor. Un tio que gaudeix més caient de boca que marcant gols. Perquè el tio cada cop que cau de boca, perquè l'hem vist en jugades extraordinàries, on posa el cap, on tu no tiraries ni la teva ombra, el tio, patapam! El tanto és un tio que juga de mig centre creador, però és creador d'hòsties. Bàsicament, perquè vull dir, el joc el veus poc, però hòsties a tope. És un gran cul, una mosca collonera, més pesat que un sort amb un tambor. Ara t'ho imagines, un sort amb un tambor, donant la matraca.
2: Que amb ell ja és igual.
9: No el pares. Clar. Tu amb un sort amb un tambor no el pares.
2: No.
9: I ell no té la sensació de molestar, m'entens? No, és fantàstic.
0: Però perdona, Franquès, has posat alguns exemples que m'he anat anotant, que els he trobat, o sigui, més...
9: Ha sigut un recull, ha sigut un recull.
0: Més brut que una ràdio d'un pintor.
2: Que la ràdio d'un pintor.
9: Això té molt a veure...
0: Ho he trobat memorat. Me l'he apuntat, perquè després me l'apuntaré. I ara, la de més...
5: Més com... pesat.
0: Més pesat que un sort amb un...
5: un tambor.
9: És que, no, és un recull que... és un tio que té més ràbia que alçada, al tanto, eh? Tu el veus? Sí. És baixet, eh? Perquè és diguéssim, està, és mitjana i ni està Xavi, al tanto, eh? Si no, fins i tot una miqueta menys. No l'ha aconseguit parar ni les pròpies lesions, perquè és igual, és un tio que ha superat lesions. Un paio que, al millor, el tio es pren cafè per relaxar-se, perquè entengueu una miqueta. És d'aquestes persones, al tanto, que demana calma cridant, d'aquests que diu, calma! Calma! Que això... Són gent que posa molt nerviós, la gent. Calma! A veure, no. També dic que hi ha una cosa que fa més ràbia que demanar calma cridant, que és demanar calma parlant molt fluixet. I més ràbia encara fa aquesta gent que diu... Bé, ens hauríem d'anar calmant.
5: Això no es pot suportar.
9: Fixa't que, a més, la gent que diu... Ens hauríem d'anar calmant tots plegats, s'inclou... quan és el més rabiós de tots.
5: Sí.
9: No? Diu, ens hauríem d'anar... Aquesta gent, jo prefereixo un tio que em cridi calma que no que em faci aquesta... No,
5: amb aquests que... Tranquil·la.
9: No, tranquil·la.
5: Jo li faria... Us ho prometo, que en aquest cas em surt l'agressivitat i li creuaria la cara amb un rat.
2: Sí,
5: no es pot aguantar, sí, això. Prefereixo que em diguin, tranquil·la.
4: Tranquil·la.
5: Que no, tranquil·la.
9: Sí, amb el to que demanes. Tu dius, exacte, has de compensar. Tranquil·la. Tu demanes calma, però no pots utilitzar la calma absoluta, perquè és
5: fora.
9: Mentira. És totalment irreal. Bé, és aquest el, diguéssim, l'apunt que volia fer, que de tota, d'alguna manera, la selecció que s'ha fet de jugadors, crec que la més encertada, aquesta última incorporació, que possiblement també fixa't que com el tio es va alegrant, i en altres que saps...
5: Vas veure, no?
9: Estava a tope. És un tio, és molt sentimental. La ràbia i és un sentiment en si mateix.
5: Però com queda el nostre club és el que tu dius, a nosaltres ens agrada.
2: A mi m'agrada.
9: Jo soc
2: de...
9: Jo soc fan de... Jo crec que serà capità del Barça.
0: Sí, és que, bueno, ja ha avisat que els que vinguin, crec que va ser ell el que ho va dir. Sí. Els jugadors... Va ser tu, no, Gavi, que ho vas dir?
4: Sí.
0: Els que vinguin, cuidado con las tonterías, con los humos con los que vengan. Ja els ha alertat, sí. Ell, jo crec que tu el que dius tu, ha de ser capità, sí. Perquè els hi va dir, aquí tonteries, les justes, A mi que vingui un tontet aquí amb aires d'ínfoles, sí. Això va per tots aquests... aquestes estrelles futbolistes...
2: Que ja n'hi ha alguna dins,
0: ja, eh? Sí, però ja els hi va dir, eh? Los que
9: vayan viniendo...
0: Johnson,
9: Estrellita Johnson.
0: Ara, cuidado con lo que dices. Ara mateix tenim una roda, una compareixença d'aquestes que fa Donald Trump aquí a la Casa Blanca, i la postura de Donald Trump, ja fa estona que me l'estic mirant, que està al silló, sembla que estigui al vàter...
5: perquè està rapejat cap endavant.
0: Defecant. O sigui, és la imatge que és... ja fa estona que me la miro, i és la imatge d'un Donald Trump defecant.
2: I és maca la reunió, eh? Tots amb gorres a sobre la taula.
0: Tots són homes menys una dona, sí, que a més és
5: la que parla ara.
0: És la Barbie, la Barbie superstar.
5: Sí, senyor.
9: I mira, una miqueta la mare de la Barbie, eh?
2: A la taula tot ple de gorres.
13: En los últimos meses Hemos creado 300.000 puestos de trabajo del sector privado.
0: Ui, no ens interessa. La Barbie Superstar, que és qui està, l'única dona que ara mateix està en una taula plena de, en
5: fi,
0: de gent que són, recordem-ho, extraterrestres, no són d'aquest planeta, perquè tots són estrafets i gent estranya.
5: Els oients estan comentant la foto que hem posat avui de franquesa.
0: Ah?
5: A les nostres xarxes socials. Perquè, clar, aquí sota, no, aquí sota posa. Fet amb intel·ligència artificial.
9: Sí, sí, home, és com el que vam de fer
5: aquí. I la gent diu, amb intel·ligència artificial, què ha passat aquí?
9: Home, a veure, què hem fet quan hem arribat aquí? Jo he dit, clar, aquí podíem ensenyar una samarreta, però com l'ensenyem, la samarreta? L'ensenyem sola, l'hauria de portar posada. Per tant, hem agafat una fotografia meva del moment, perquè el que surt amb cara idiota sí que sóc jo, això no, ja no hi ha intel·ligència artificial que
5: ja
9: ho solucioni.
5: Ja estaves aquí a l'estudi, ja es veu.
9: I la samarreta, això és que us vull dir, que a mi crec que aquesta samarreta... Jo no sóc molt de samarretes amb missatges, mai m'heu vist amb una
5: samarreta. És una samarreta blanca que posa "me lo pierdo sin falta".
4: I per què és en castellà?
9: Home, si la samarreta era així, ho podria haver fet en català perfectament.
4: M'ho perdo sense falta.
9: Que com estem amb l'era aquesta de hòstia, hem d'anar al concert del Bad Bunny, els Coldplay...
5: El FOMO,
9: a mi m'agradaria, exacte, el FOMO aquest famós, m'agradaria passejar-me per l'estadi olímpic abans d'un concert de Rosalía amb una samarreta que posi "m'ho perdo sense falta", "me lo pierdo sin falta". Crec que és una samarreta que a partir dels 45 hi ha unes persones que ens defineix completament. Per tant, jo proposo aquesta samarreta...
2: Tanta fa si no hi vas.
9: No, és que jo...
0: Bueno, és que és el que està dient. "Me lo pierdo sin falta".
9: És que em gaudeixo perdent-m'ho. És a dir, clar, amb aquesta cosa, amb aquesta falera de tothom, sembla, no t'ho pots perdre. Escolta, jo amb tota la tranquil·litat...
5: Que no passa res, no?
9: On teneu? Doncs jo vaig cap allà, cap a un altre costat, totalment diferent. M'agrada... És a dir...
0: Sí, perdona, tu podries estar passejant passejant per davant del...
9: Al voltant de l'estadi olímpic.
0: De l'estadi olímpic, al voltant, en el dia del concert del Bad Bunny...
9: Amb l'excitació, havia... la gent excitada.
0: Aixa, i tu allà passejant i... "Me lo pierdo sin falta".
9: "Me lo pierdo sin falta". No em quedaré ni escoltar-ho des de fora. És a dir, m'asseguraré d'estar a suficient distància per no escoltar a la veu d'aquest paio. I, escolta, jo tampoc ara vull demonitzar tota aquesta gent que li agradi això, tot aquest tipus de concerts. També...
0: No, però aquesta samarreta, perdona, crec...
9: No l'he pensat jo, aquesta samarreta, Dic que crec que aquesta samarreta és la samarreta que ens defineix.
0: Doncs m'està agradant molt, eh?
9: Home,
0: molt. És que jo crec que també me la...
5: Estàs en aquesta línia, no?
9: Sense ser nosaltres de portar samarretes
0: perquè,
9: al missatge.
0: Mira, jo amb això del concert del Bad Bunny m'ho vaig perdre sense falta, eh?
5: Però el de la Rosalía sí que hi vas anar.
0: Però la Rosalía, perquè m'agrada. Clar, és que hi ha aquí... És que hi ha gent... A veure, hi ha gent que va anar als concerts, per exemple, de Rosalía o de Bad Bunny
5: perquè no s'ho volen perdre.
0: Ara, perquè no t'ho pots perdre, però realment els hi agrada? Aquesta és la pregunta. Però és el que dius tu. Aquesta samarreta, doncs mira, me lo pierdo sin falta.
9: No passa res. És una actitud davant la vida. M'ho perdo sense falta i no passa res. Uau. No patiu per mi, perquè jo no pateixo per no anar a tot aquest tipus d'esdeveniments. Perquè, a més, a mi m'entra angoixa quan vaig a un lloc amb tanta gent. I gent, sobretot, no és tanta gent. Gent sobreexcitada. I hem parlat que aquests concerts, com a toqui algú davant que li doni per cantar, que aquest sí que es coneix les cançons, li doni per cantar-les totes, et fa pols al concert. Perquè tu vas a veure la Rosalía i tens una palla davant que no ha estudiat música en sa vida i li dona per cantar-ho tot, et destrossa el concert, que a mi m'ha passat i m'he hagut de canviar.
2: Això a vegades es passa a missa, eh?
9: Heu de fer playback. Els concerts heu de fer playback. Moveu la boqueta per demostrar que ho sabeu les cançons, però callats.
2: A missa hi ha aquelles senyores que estan... que d'això es posen a cantar... Jo crec que molts bon
5: fan com dues notes. És a dir, abans de canviar la nota...

0: pensa que aquesta senyora o aquest senyor... Que sí, també hi ha senyors, eh?
1: Sí, també n'hi ha algun.
0: Amb camisa antiga. Només són senyors amb camisa antiga.
2: Que a més, hi ha la senyora que intenta marcar el ritme des del faristol, sí. Allò, sap? I després hi ha la resta, que clar, però hi ha un que canta, un que no canta.
3: Una cosa que és, per exemple... Senyor... Les notes no les mantenen.
1: No.
3: Fan com un...
0: Jo recordo... Proposo,
1: els que van a llegir les lectures és el millor. Els que van a llegir les lectures que... No sé què passa, que allà al faristol on hi ha l'Evangeli o les lectures d'allí...
3: Sona molt eco, eh?
1: No, a part de l'eco, que tenen el micròfon. O del front.
0: No el saben posar recte.
1: O baix al pi, a la pitrera. Jesús digui... El senyor va venir, va ser a baixar per la Galilea, i aleshores els deixembles... I llavors... S'afraga.
0: Toquen amb els papers, eh?
1: I dius, a veure, per l'amor de Déu, enfoqui-lo a la boca, el micròfon. És horrorós, el faristol.
0: Micròfon no de l'any 70, en el cas de que estigui renovat, eh?
1: Sí, va.
0: Amb tota la tecnologia. No, jo proposo...
4: En flexo platejat.
0: Proposo donar-li utilitat a l'autotune a les esglésies.
1: Sí.
0: Tindria tot el sentit del món.
1: Intel·ligència artificial.
0: Ara, a intel·ligència artificial.
2: Però tan difícil és, encara la boca al micro... És que té
1: perquè és que no ho has de llegir, perquè no. Després no ho llegeixen, ni el micro...
2: I la mania de tocar el micro, eh?
1: Sí.
0: Això és, denota nerviosisme, eh? Denota nerviosisme.
5: En nom de Déu...
1: Es que enfoca... No se'l sent!
0: Però això passa...
1: I després, espera't, que de lo millor són els sermons, que jo no sé què passa avui dia, que trobar un capellà que faci un sermó lògic és una meravella. Però un sermó...
2: Bueno, fan el que toca, no?
1: No, com el que toca.
2: Ah, el sermó.
1: El sermó fa el capellà.
2: Sí, sí, perdoni.
1: El sermó fa el capellà. A partir de l'Evangeli, de la lectura, aleshores dius, bueno, aquí podem parlar d'alguna cosa que tingui algun sentit.
2: Passa que hi ha molts dies, permeti'm la meva ignorància, però de moltes lectures, quan acaba la lectura, dius...
0: I ara què?
1: I és quan ve el sermó i t'ha d'acabar d'aclarir el que diu la lectura.
2: I aleshores és...
6: Com acabem de llegir Sant Pau, li va dir el corintià... Vingueu, aneu i doneu i passeu que voltareu. Aquí, què ens vol dir? Què ens vol dir? Bon, que ha vingut, ha donat, ha passat i ens ha deixat.
1: Que cal ser bon cristià, bons cristià, ja està.
6: Aleshores, bueno, clar, aquesta lectura, que, clar, en dies com avui, ho tenim molt present. Que Déu nostre Senyor...
3: La veu se't va flautar.
2: Mira el quadre.
1: Bueno, perquè els... Bueno, si mires la missa de Montserrat, sí. Jo no sé què passa, que estem...
3: A veure què diu vostè. Ui, ara.
1: Ui, ara ui, ara ui, ui, ui.
0: Veu que s'ha ensurat, eh?
3: Freni.
2: Va,
3: freni.
2: Per cert, franquesa.
3: Els oients ens diuen que el que diu aquesta samarreta... Abans, o sigui, el FOMO és el Fear of Missing Out, que és la por de perdre't alguna cosa. Doncs el que diu aquesta samarreta és el JOMO, Joy of Missing Out, que t'agrada perdre't coses.
0: Efectivament.
3: Ja està.
0: Em sento un privilegiat no formant part
2: d'aquest
0: ramat d'ovelles.
3: Però escolta, això et passa també amb sopars d'amics? O sigui, sí, perquè el FOMO s'aplica a concerts, però s'aplica també, no em puc perdre aquest sopar o aquesta trobada per si diuen alguna cosa interessant.
0: Hòstia, llavors,
3: i és que FOMO, també.
0: Ah, que tenen una cosa interessant o si rajen de mi.
3: És FOMO.
0: No, no.
3: La gent no, saps?
0: Jo
3: amb
0: el meu grup d'amics
3: no
0: experimentem això. No tenim pas cap problema, perquè de fet és un grup de 9 i de vegades en som només 4, normalment, perquè ara reunir ja 9 amics a la vegada és una cosa pràcticament...
2: I us vaig dir una cosa, des de quan un grup d'amics sense tu diuen coses interessants?
0: Efectivament.
3: Escolta, però què és això? Quin ego que tens? Doncs poden dir moltes coses interessants sense tu, eh?
2: Ho dubto.
3: És increïble.
0: Jo crec que quan
3: però
0: es fa una quedada amb amics...
1: Estic bastant conforme.
0: Has de portar una notícia bona.
1: Estic bastant conforme, sí. Perquè he anat amb sopars que no hi eres tu...
3: I no valia la pena,
1: allò era una cosa un colla d'enterramorts.
0: Jo crec que quan et trobes amb amics has de fer el pacte d'anar a la cita amb una notícia bomba.
2: Hòstia, això sí,
0: i cadascú que deixi anar la merda sobre la taula, patapam.
2: Hòstia,
0: sorpresa. Clar, estàs obligat perquè, si no, clar, a veure què és de compromís, a veure què... No, home, s'han de, treure...
3: S'ha d'animar.
4: S'ha d'engrescar la cosa.
0: Ara.
4: Val allò de... M'han explicat que...
0: També... Se m'ha dit.
4: Se m'ha dit.
0: O massa dit.
4: M'ha dit un home de tota confiança.
2: Per cert, franquesa, agafant el fil amb el que has començat, a Canal 24 Hores, Àlex, sisplau, a Vallecas, eh?
7: El dia de hoy... Desde hace
4: sí,
7: ya
4: 24
7: más de una semana
0: això,
7: está todo...
0: És millor que la cavalcada de Reis, a Vallecas.
7: Como pueden observar, está llegando al Estadio Municipal para disfrutar de la que ojalá sea una noche que se recuerde durante décadas.
4: El Rayito.
0: És que no sé si heu anat mai a veure un partit al Camp del Rayo. No, és que és
4: no
0: al·lucinant.
4: Mai, ni
0: o sigui, l'experiència és al·lucinant. O sigui, és una mena com de fira. Hi ha una, clar, hi ha una cosa de pertinença molt bèstia, perquè no veus guiris, en veus molt pocs. Tota la gent és gent de barri, absolutament de barri, que venen amb la bossa del súper aquella, amb el logo ja desgastat d'haver-la reutilitzat fins a 500 vegades, amb l'entrepà dins, aquell senyor, aquella senyora repartint els entrepans entre la gent del bloc de l'edifici, i edificis des dels balcons
4: sí,
0: que es veu també...
3: Això és molt autèntic.
0: I, per tant,
4: com a l'Europa.
0: Ara, i a l'ambient, és viure els partits de manera molt diferent. I tota aquesta gent ara la porten... On es juga aquesta final exactament? A
4: Leipzig.
0: Fantàstic. Doncs
2: a Leipzig. Doncs que, per cert, la podreu seguir per RAC més 1.
4: Per què no es diu 2? No m'he acabat d'entendre mai, això. RAC 2. Per què ha de ser més 1? Si això és 1...
2: Bueno, doncs és això.
3: RAC 1 més 1.
2: Hi ha el canal RAC 1, que és on ens escolten, i després
3: i
2: hi ha el RAC més 1.
4: No, podria ser 2, perquè fins al 105 hi ha un munt de números.
2: Franquès, alguna última cosa?
0: Home, ja per... No, ara ja per...
2: No,
0: no em dóna temps de desenvolupar tot el que portava. Portava un tema relacionat estrictament amb l'estiu, amb les begudes més refrescants.
4: Mira, més temes d'allò, la abuela del Rayo.
2: Home, posa
0: la abuela del Rayo.
8: Atenció. Per tu família.
9: En las buenas y sobre todo en las malas.
2: A tots els clubs hi ha l'abuela, no? Franquesa? Hi havia l'abuela del Betis, ara veig que hi ha l'abuela.
8: A mi vida verde. Han estat con él. El último que vino fue Cárdenas.
9: Y si Lola es referente, Rafael Cárdenas. Garrido es sencillamente...
10: El número uno.
9: El primer socio del abuelo desde los 8 años. Vendió el coche para salvar el equipo en sus peores momentos. Y hoy en Leipzig, con 89, en su primera final.
10: Nosotros hemos llegado más tarde, pero hemos llegado a tiempo.
4: ¡Oh, parrayito!
0: Es que aquest tio amb 89 anys... Està visquent, amb 89 anys, una experiència que no l'ha viscut a la vida. Per això diu, estava a punt de no llegar a tiempo. Clar, perquè ja està derrapant aquest tio amb 89 anys.
4: Home, ha empenyado el cotxe.
0: I que amb 89 anys et passi la millor experiència de la teva vida, això és una cosa que te l'afirmo ara mateix.
2: I ara que guanyin.
3: Sí, senyor.
0: I que guanyin.
2: Que jo això deu ser...
0: Que arribis als 89 amb algo que celebrar.
4: El Rayito. Si
0: és el missatge. I si és Rayito, és Rayito. I si voleu, la setmana que ve, toquem el tema aquest que tenim.
2: Home,
0: i
2: tant,
0: i
2: tant.
0: Escolta, cosa que
3: no
0: ja m'estalvio.
3: No
0: i pa'lante, deixem una miqueta
4: ja
0: això.
4: Ja ho té fet.
0: I sobretot, no tingueu por de perdre-us res. No, ni
2: però, perdona, el partit jo crec que només amb aquesta samarreta que has presentat a la xarxa del programa i amb el que ens has dit de... Com és la frase?
0: La frase de la samarreta.
3: Sí. Me lo pierdo sin falta.
2: M'encanta. Ja només amb això ja hem fet avui el...
0: Ja hem fet el dia.
2: Ja hem fet el dia.
4: Sí.
2: Ara tornem, d'aquí 3 minuts.
3: Que no jugarà un català, al partit del Rayo, ens diuen?
4: No m'interessa.
3: Ens ho explica el Xavier Salvador. Diu que jugarà un català, que és l'Ivan Balliu, de Caldes de Malavella.
4: No m'interessa.
3: No siguis rabiós.
4: No m'interessa.
3: Ai, de veritat.
4: No volem propaganda.
3: Què vol? És que de veritat... No li fa il·lusió que jugui en català?
4: No, és com quan...
2: No volem propaganda. Avui és un dia de frases que no dono vas a apuntar-me. Lo del pintor, perdona. És que, clar, ara m'ho tot m'ho he d'apuntar, És que...
3: On ho tens apuntat?
0: No, acabarà, després ho acabarà tirant aquí.
2: L'altre quin era?
3: Que és més pesat que un sort amb un...
2: Sí,
3: un
2: no.
0: Són d'aquestes coses que és que veus la imatge directament.
2: Sí, no. Bueno, a veure, marxa, que m'ho he d'apuntar tot això.
0: Vinga.
4: Marxa.
2: És que en un moment...
11: Podem estar d'acord en moltes coses o en cap, però en una estarem sempre d'acord. Si és bo, ha de ser realment bo. Embotits i carns de raça rústica, Ral d'Avinyó. Realment, menjar bé comença amb Ral d'Avinyó.
12: Versió RAC 1.
13: Movistar Plus té el pla lliure. Cinemes, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma. Sense haver de buscar a cap altre lloc. Sense complicacions. I no et cal canviar de companyia. El contractes i llestos. Advertència, amb tot el que té a dins, no podràs veure res més. Movistar Plus, pla lliure. 4,99 al mes.
14: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
15: El Gran Teatre del Liceu presenta una temporada memorable. Aïda, la Bohème, la Flauta Màgica, Das Rheingold i Capuleti e Montecchi, i Anufa. La força de la veu, la força que inspira força. Abona't a la força del Liceu. Abonaments disponibles a liceu.cat.
16: Creuer pel Mediterrani embarcant a Barcelona? Esperat. Viatjar amb begudes incloses? Esperat.
17: Descobrir la màgia del Mediterrani des de 893 euros? Inesperat.
16: MSC Cruceros. Best Holiday Ever. Reserva ara a msccruceros.es.
18: El tema de l'habitatge està complicat, però el Dani i a mi ens fa molta il·lusió. I ho tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
19: Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
20: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
21: Bon dia, sóc la Lina d'Olofeu, responsable de compres d'Atmetlló Origen des de fa 2 anys i mig. Ara que arriba el bon temps, és moment de dipejar amb els nostres hummus saborosos i saludables. Els elaborem al nostre obrador, amb ingredients 100% frescos, sense colorants ni conservants, seguint la recepta de sempre. Tenim el clàssic, l'espaciat o el de remolatxa. Quin tastarà?

0: vegada que jugues a l'11, fas que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
1: Que bé.
0: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
2: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
3: Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com. Tot allò que realment importa.

0: Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
1: Torrons Vicenç, el Torró Torró, t'ofereix aquesta secció.
2: Doncs vinga, obrim l'última hora del programa i ho fem amb el temps afegit, entre d'altres, Edgar Fornós, capitanejant-lo. Edgar, bona tarda.
3: Com estàs? Molt bona tarda. Molt bé, molt bé, molt bé. Amb molts fronts oberts ara mateix en directe. D'entrada, en breu, Florentino Pérez presenta la seva candidatura com a futur president, una vegada més, del Real Madrid. I veurem, a veure si competeix amb Enrique Riquelme o no, que avui també l'hem pogut escoltar. I també en directe, un dels last dance de la jugadora que ahir justament s'acomiadava, Alexia Putellas, en directe des de les 7 al Johan Cruyff, Barça-Real Societat, per l'últim partit de la temporada, amb Alexia de titular. Arnau, què tal, com estàs? Bona tarda.
4: Bona tarda, com estàs?
3: Ho confirmaves a la sisca, efectivament. Alexia juga i tot fa esperar que quan arribem als minuts finals, Pere Romeu la substituirà perquè puguem, tot el públic pugui ovacionar-la. Ja hi és la Clara Rodergas, així que estarem molt pendents. I crec que José María també corre per aquí. També...
5: José María García, bona tarda. María, saludos cordiales, fregona y espátula ya en todo lo alto. Ruédale, Federico, en el Johan Cruyff. Minuto 4 de la primera parte. Fútbol Club Barcelona con Ona Valle, Mapi León, Marta Torrejón y Alexia Putellas, que acabarán este proyecto en el Barcelona en el 11 inicial. Real Sociedad de San Sebastián 0.
3: Doncs mira, de moment el Barça pot fer història perquè si guanya aquest partit i el que li queda el diumenge que ve a camp del Madrid Club de Futbol Femenino, haurà aconseguit 29 victòries, només una derrota. La

0: Ja quasi perfecta. Avui, qui ens acompanya a la taula? Molt ben parada, amb Víctor Pazzi, de 3CAT. Com estàs, Víctor?
1: Què tal?
0: Ho va donar absolutament tot. El dissabte va treure el Siri, va treure el tigre beneït per el gran creixent, i a més va treure el Dungo Mungo amb la cara i la bufanda que li va introduir per la boca a Dungo Mungo. No, o sigui, més no vas poder fer per salvar el Girona.
2: Ho vam intentar, i li vam enganxar aquí l'adhesiu d'Estuani, i mira, ens va funcionar amb el Siri, ens va funcionar el gol de l'empat, però ja es va quedar aquí.
0: També ens acompanya la Laura Paricio. Com estàs, Laura?
3: Bona tarda.
0: També molt pendents del mercat, fotògrafs de Mundo Deportivo repartits per tot Barcelona, perseguint els agents.
3: Home, i tant, és que sembla que hi ha una incorporació que s'ha accelerat.
0: I, de fet, avui, ho hem de dir, ho reconeixem, la tercera pota del trident, Carlitos Monfort, del diari Sport, havia de ser amb nosaltres i serà la segona part del programa perquè està fent la seva feina. Periodismo de calle, com diria José María García.
4: Efectivamente, es donde uno conoce el oficio.
0: ¿Dónde está la noticia?
4: Desde dentro. Hay que estar en la calle, no com ara, que estáis pegados a las pantallas.
0: Amb això té raó. Ella està a les portes d'un restaurant que no podem dir, pendents de com...
4: Bloqueando el teléfono para ser el primero en dar la noticia.
0: Efectivament, i aquí, per tant, anem avançant, anem fent camí, que tenim
5: el restaurant de Loremar.
0: Quin?
5: Restaurant de Loremar.
0: Aquest no sé exactament quin és.
5: Mariscaria.
0: Ho descobrirem més tard. Avui amb la pregunta, una pregunta que tot segurament ens farà reflexionar. Per què? Per què les estrelles del Barça es buiden? Per què ho creieu? Per l'exigència que suposa, per l'entorn que està allà emprenyant, perquè els vestidors a vegades són ingovernables, o es buiden perquè hi ha una desmotivació i un cansament fruit dels anys? Víctor Pazzi, a veure, tu què diries?
2: Opció A, exigència. De partir d'aquí pots fer un suma i sigue amb els altres, però jo crec que l'exigència d'aquest club, aquesta samarreta, obligat a guanyar títols, rendir, que no et lesionis, sempre titular, expectatives, quan tu has aconseguit una temporada on has estat el millor de la temporada internacionalment, tan premiat amb pilotes d'or, no pilotes d'or, jo crec que l'exigència és el que et porta a buidar-te.
0: Laura Paricio, a veure, tu què creus? Per què es buiden les estrelles del
3: Barça? Jo crec que l'entorn del Barça és un entorn complicat.
0: Per què?
3: Per als jugadors o els esportistes d'elit. Home, perquè hi ha molta pressió, perquè quan es guanya tot va molt bé, però quan es perd hi ha molta crítica, i conviure cada dia amb crítica i amb debat permanent és difícil. Tenim l'exemple de Pep Guardiola. Ha estat 10 anys, no?, a Manchester. Ara ho comentàvem amb el Víctor.
6: Mira, sisplau, només et demano una cosa.
3: Les festes
6: segons quin, no me l'anomenis més.
3: D'acord, però és un exemple de que ell aquí va estar 4 anys i a Manchester
6: no, ja
3: n'ha estat 10.
6: Ja,
3: jo crec que hi ha un entorn
6: clar, ja està,
3: més
6: ja
3: fàcil ja per conviure-hi a Manchester i no a Barcelona.
6: Ja m'ho has dit tot. 4 amb un puesto, 10 amb
3: ja,
6: un altre.
3: Però...
6: I el puesto que t'ha donat el nom... 4 i pata del cul.
0: El nom del nostre club. A veure, Marta Cailà, l'audiència per on es decanta. Per què es buida les estrelles del Barça?
7: Més de, gairebé 750 vots a aquesta hora, i un 44% dels oients que han votat a l'enquesta creuen que és per l'exigència. A continuació, un 36% creuen que és l'entorn el que influeix perquè les estrelles s'acabin buidant, un 18% per desmotivació o cansament, i només un 2% diuen que és per culpa del vestidor.
8: Lluís,
7: no comenci, de veritat.
8: És
7: que és molt
8: pesat. Calla ja una estoneta, que no sóc un gat, cony.
9: No
8: sóc
9: res que sé.
8: Mil vegades.
7: Toni.
8: Ja,
7: li diu, home.
8: No són maneres, eh?
9: Lluís.
7: Senyor Recasens, va dir-li.
8: Sembla que ha visitat.
9: Aquesta Alexia Plomelles...
8: Plomelles, no.
9: Aquesta
8: no sap ni el nom, Putelles.
9: Sí, però aquesta, l'Alexia Plomelles, no marxa perquè s'hagi buidat. D'aquí com es nota que no feu periodisme. És el que deia ara el Propano. Que no feu carrer.
8: Butano, no Propano,
9: sí,
8: Butano.
9: No feu carrer, no us entereu de res, ni llegiu. Perquè si llegíssiu el Deporte Impacto, ho sabríeu el que està passant, que ja ho expliquen tot. Marxa l'Alexia perquè, escolta'm, se'n va allà on té el ligue. Sí, sí, i no només l'Alexia Plomelles, la Papi Leiron i la Lona igual, eh?
2: Mapi León, sí, Ona Vall, no sap ni qui són.
9: Sí, la Papi i la Lona...
2: Mapi i Ona. No, digo bé.
9: També marxen perquè, escolta'm, allà on tenen els ligues, allà van per viure juntes. I, escolta,
0: vostè com això... sap, això?
9: Ho sé, perquè ho he llegit de Deport Impacto, que no escoltes.
0: No, és que no,
9: fer un periodisme,
0: això.
9: Però de basura reciclada, eh?
8: Basura.
9: És una cosa, però de... Escolta, esteu tots allà, escolta'm, atontats, amariconats
7: i
9: desconnectats.
7: Escolti, no comenci.
9: No, és la veritat. Jo només
3: dic que l'Alexia són 14 temporades al primer equip. Jo crec que és un cicle que ha complert, justificar ara que marxa perquè té una amiga o no a Anglaterra,
9: bueno,
3: home,
9: que estan totes, això de...
3: molt, molt simple, i això sí que no és...
9: Mira, Lara, jo et respecto.
3: Lara.
8: És que es diu Laura,
3: no Lara. No diu ni un nom bé.
8: És acollonant, és que ni un nom.
3: És molt gros,
9: jo et respecto perquè ets una bona periodista de La Vanguardia.
8: No, Mundo Deportivo.
9: Però escolta...
8: És lo mismo.
0: Ja veu, ho sap tot, eh?
9: És el mateix grup del grup Lirón. El grup, sóc del grup
8: Godó, no Lirón.
9: Pues escolta,
8: Quirón tampoc som. No som
9: escolta'm, escolta'm, això del futbol de les noies femenines no és professional perquè totes estan liades amb totes.
0: Diu, les noies femenines, diu.
9: Sí, sí, i després ho deixen, i escolta, i clar, com que han de seguir jugant juntes, no es passen la pilota. Clar, perquè estan brallades. I això, escolta, què és això, el fer d'ells, del Sobera?
0: Li recomano que vingui un partit, el d'avui mateix, per
9: mira,
0: exemple.
9: Mira, no, recomano el masculí. Perquè amb el masculí això no passa, perquè no n'hi ha de jugadors maricons al masculí.
7: Ai, escolta, ja, segur que hi ha jugadors homosexuals. Sí, ja li dic jo que sí que n'hi ha.
9: Sí, clar, perquè tu tens un fill que ho és.
7: Sí que tinc un fill que ho és. I què? És que ja som,
8: escolti,
7: ja
8: entra amb el senyor Racasens, ja està.
9: Però el Jesús Gil, ja hem tocat. El Jesús Gil li van intentar colar un d'aquests i ho va solucionar ràpid.
1: No. Va fitxar un jugador important i m'he enterat que és maricón, bueno, ese no le meto en el vestuario. Porque me he enterado, iba a fichar un jugador y tal, me he quedado
7: helado.
1: Solamente faltará que dijeran, Gil tiene uno de estos allí.
8: Uno de estos.
7: Uno de estos.
8: Com si fos, bueno.
7: Uns apastats.
8: A veure.
0: Escolti bé, senyora Casens, perquè havíem dit que ja havia arrencat el partit de Johan Cruyff. Allà hi tenim la Clara Rodergas. Què tal, com estàs? Bona tarda, Clara.
10: Què tal? Bona tarda.
8: Bona tarda.
0: Com ha anat l'arribada d'Alexia? No sé si has percebut que avui el Johan està visiblement més emocionat.
10: Sí, sí. Ja més trànsit per venir, més cotxes a l'aparcament, avui tot més complicat. No està ple del tot, també és cert que és l'hora que és i és el dia que és, però sí que, a diferència de l'últim dia que es va jugar aquí entre setmana, molta més gent, perquè evidentment és l'últim partit d'Alexia, avui la gent té ganes de veure l'últim partit de la capitana i sí que es respira, no, aquest ambient de dia gros, moltes persones amb pancartes, gràcies.
8: Oslo.
10: Amb pancartes per Alexia, agraïments, gent amb corones, més samarretes que mai de el dorsal 11 amb el nom d'Alexia Putellas, que ha ofert la Champions just abans de començar, que l'hem vist més emocionada que mai a les abraçades amb les seves companyes, perquè clar, avui és un dia molt important per ella, que ja ha començat amb moltes emocions al matí en l'acte al Camp Nou i que continuarà en aquest partit fins que la substitueixin i després que es dirigirà a l'afició amb un missatge.
0: Doncs estarem molt pendents, Clara. Moltíssimes gràcies. Seguim.
8: Vamos a ver, pero no hemos situado el partido. Minuto y resultado.
10: 0-0, minut 13.
8: Ai, gente en la grada. Bueno, va, José María, deixa estar la Clara, que està seguint. Evidentment,
11: paramos el programa.
8: Sí, moment, seguirem pendents d'aquest partit, que és l'últim de la temporada, amb el comiat de l'Alexia Putellas.
11: Paramos el programa, compañeros.
8: ¿Por qué lo paramos ahora?
11: Bajamos sintonías, nos damos de baja todos del ABC.
8: Venga, dejamos de hablar de noticias y de partidos intrascendentes.
11: Venga, quítalo.
8: ¿Qué vol?
7: ¿Qué pasa ahora?
11: Empecemos a hacer un poco de periodismo. Venga, vamos, ponlo, pincha.
8: ¿Pero qué pincha? ¿Qué estén pinchando?
11: Pinchamos la presentación de Florentino, venga.
0: Ah, mira.
11: Uf, nos ponemos de pie.
12: Con tal de influir en vosotros y de influir en el Real Madrid. Como siempre, he antepuesto los intereses
11: del
12: club
11: de voz,
12: míos,
11: compañero. ¿Vos?
12: Como estoy convencido de que todo lo que hemos conseguido ha sido gracias a la unidad de nosotros y a la estabilidad institucional del club, he decidido daros la posibilidad de ir a las urnas y que los dueños del club decidan.
11: Qué grande.
12: Este es un club democrático y transparente. No es verdad lo que algunos van diciendo. Eso de que yo impido las elecciones en el Real Madrid. Esos lo van diciendo, son los mismos que han querido siempre mandar en el club y que siguen intentando a espaldas del socio. Y no se creen que aquí los únicos dueños del Real Madrid son sus socios. Por eso he convocado estas elecciones. Y ahora que ya hay candidato alternativo, lo entendemos todo. Ahora sabemos que esa campaña está orquestada por los... siniestra de la historia del Real Madrid, la etapa de Ramón Calderón. Son los mismos que estaban en aquella junta directiva, los mismos que en una asamblea que todos quisiéramos borrar de nuestra memoria, robaron la soberanía de los socios, los mismos que metieron a muchas personas sin ser socios del Real Madrid para que votaran. Aquella asamblea ya sabemos cómo acabó, con un presidente que tuvo que irse después de provocar la mayor vergüenza de nuestros 124 años.
11: Gracias, presidente. Contundente.
12: Ahora se presentan los hijos, los cuñados e incluso los directivos que no tienen el más mínimo favor de presentarse ante ustedes después de aquello. Ahora lo entendemos todos.
13: no vienen a servir al Real Madrid, vienen a servirse del Real Madrid. ¿Por qué digo eso tan rotundamente? Hace unos días nos llevábamos las manos a la cabeza leyendo una información en una publicación tan prestigiosa en el ámbito económico como es Bloomberg. ¿Ustedes entienden que alguien que pide un crédito para sus empresas a un interés del 54% al año, ocultando la Comisión Nacional del Mercado de Valores, tiene solvencia para presidir el Real Madrid? Ahora entendemos por qué ningún banco español quiso darle el aval para presentarse a la presidencia del Real Madrid. Ahora lo entendemos todo. Vaya solvencia para defender al Real Madrid en caso de un apuro. Yo soy del Real Madrid y otros quieren que el Real Madrid sea suyo. Miren, es muy fácil, creo que entienden perfectamente por qué he tenido que adelantar estas elecciones. Vosotros tenéis la palabra. Trabajaremos más que nunca para que este club siga siendo de sus socios, para siempre. Porque eso es lo que he defendido toda mi vida. Por eso vine en unas circunstancias muy difíciles, avalando con mi patrimonio y dedicando todas mis fuerzas para que el club pudiera salir de aquella situación tan grave.
11: Por supuesto.
13: Y para que nadie ni nadie...
11: El Salvador. Muchas gracias.
13: Los socios hemos sido, somos y seremos los dueños de nuestro club y de nuestro destino. Y el futuro es tener un proyecto serio, un proyecto de ambición y con la capacidad de mantener la
11: ilusión y provocar
13: el orgullo de ser madridista. Queridos socios, el futuro no se improvisa. Hemos trabajado para que el Real Madrid esté preparado para este momento. Hemos construido un club que es un modelo de éxito en el mundo del deporte y que se estudia en las más prestigiosas universidades como Harvard.
11: Ojo, Harvard. Cambridge,
13: el Real Madrid, Albacete, es el más famoso del mundo, según Forbes. El club con mayores ingresos, según Deloitte. La marca de fútbol más
11: fuerte. Habéis escuchado, ¿no? Forbes.
13: Según Brand Finance.
8: Però tu, Josep, amb qui estàs? És a dir, ets imparcial en aquestes eleccions? Estàs amb el candidat de la presentació de Florentino Pérez? O estàs amb el...
11: Baja el micro.
8: No, a veure, a
11: veure. Que se presente.
8: Oye, Pedrerol, cony, obre la d'això, home. Bueno, aquesta és la presentació de... Veig que, pel que estem escoltant, en la línia habitual, no?
2: Si el que es dedica el Florentino és a defensar-se només i atacar el candidat que, per fi, i en contra de tots els obstacles i parla de les rodes que hi ha posat, es presenta i com arribar a les eleccions, mala idea de campanya.
8: Per què?
2: Perquè mentre l'altre veig que va proposant coses, fa volar globus d'il·lusió, que si muntaré un portaventura pels socis del Real Madrid, si els hi trauré el 50% de l'abonament fins que el Real Madrid guanyi una Champions, mentre l'altre sembla que proposa coses i ja només li falta dir el nom del secretari tècnic és aquest, el nom de l'entrenador és l'altre i el nom de les dues figures internacionals que tinc és aquest, i el que juga a la selecció, i per tant no podreu dir que cap jugador del Madrid no ha jugat aquest Mundial, és fulano de tal, si a més treu els noms, jo crec que el Florentino haurà de començar a treure més coses a banda de dir, cuidado que vira el coco.
3: Ha tirat en bala. La seva presentació, l'inici, el missatge inicial ha estat dir que són els mateixos de Ramon Calderón en una etapa negra del Real Madrid, ha posat en dubte la solvència per demanar l'aval del seu opositor, el senyor Riquelme. Bé, veurem, és cert que l'altre candidat està proposant coses, jo he al·lucinat quan he vist que vol muntar una ciutat del Real Madrid amb un auditori, amb un pavelló, amb un hotel, fins i tot. Veurem, jo crec que és veritat que potser el soci i sòcia del Real Madrid vol més propostes, però va amb tot Florentino Pérez, atacant.
14: Els dos eslògans de campanya de Florentino Pérez, un és mucha historia por hacer i l'altre és el futuro necesita a quien ya lo hizo realidad.
8: A veure, puja una mica. A veure,
15: escúchame.
13: Venga. Y vamos a hacer esto cada temporada. La lucha contra la reventa.
8: El micro sembla que el tenim a la castellana en lloc del micro a la boca de Florentino Pérez. Si cal, punxem 24 hores, sisplau.
13: Fisicar en la ciudad Real Madrid y ahí queremos crear el gran club social para los socios del Real Madrid. Un espacio que será tan espectacular como todas las instalaciones que hemos venido construyendo.
8: Ara està proposant coses, tot espectacular i tot.
0: Ara torna a ser ell perquè teníem un dubte abans d'entrar. Serà el Florentino desfermat sense guió?
8: Bueno, al començament sí, eh?
0: Sí, sí, però...
8: No, però va agafat, agafat el guió, sí, no improvisat.
2: Està llegint, llegint la humilia.
0: Llegint. Ha dit dos frases, dos perles, que diu la gente viene a servirse del Madrid i no a servir al Madrid. Bueno, i després,
8: aquesta frase l'han fet servir tots els altres aquí.
0: No, anava a dir que l'altra frase mítica, que és
8: que no acaba la frase i tu ja m'has dit exacte. Bueno, pues exacte d'aquí. No, endavant.
0: Diu, yo soy del Real Madrid y otros quieren ser el Real Madrid. Vaja, que sea suyo.
8: No, però vull dir que són frases que són homologables a d'altres mandataris que estan al càrrec i que quan els hi volen fotre el lloc o hi ha un candidat oponent, la frase és, uns venen aquí a servir-se del que sigui, exacte, i en canvi d'altres servim el club en qüestió. Aquesta frase,
2: de aquí me sacaran a tiros.
8: És de manual.
0: Com ha sortit ara que surt Florentino, sí. A les 7, si voleu...
2: Volem torn de preguntes, sisplau. Sí. Quan acabi l'Ominia, sí, la part divertida si tiene a bien repetir...
8: Arnau, què volies dir?
14: No, el que he explicat abans dels eslògans de campanya. Recordem que Florentino ha començat la seva campanya electoral posant una lona amb les Copes d'Europa guanyades al mateix lloc on la va posar Joan Laporta, dient aquell del famós ganes de volver a veros. Per tant...
0: Amb les 7 Champions, efectivament. I un passem del legado y futuro d'Enrique Riquelme a mucha historia por hacer de Florentino Pérez. Abans Laura deia que Enrique Riquelme aquest matí ha presentat el seu macroprojecte pels socis. Deia el Víctor, escolta, Florentino es dedica a atacar, fins i tot ha apuntat a Ramon Calderón i tota la gent que no és ell, i no proposa, no? Doncs la Laura m'apuntava algunes coses que Enrique Riquelme aquest matí, a partir de les 12, que ha presentat aquest macroprojecte pels socis, ha presentat, a veure què us semblen. Ell inclou reformular la ciutat esportiva de Valdebebas per convertir-la, més o menys ho explicava la Laura, en ciutat dels socis. Atenció, amb hotel, zona infantil, sí, un auditori, piscines, restauració, pistes de pàdel, entre moltes altres instal·lacions, i una ciutat recreativa del Real Madrid.
5: ¿Y qué no va a hacer? ¿L'IMAC?
0: Però escucha, Florentino.
5: ¿Qué constructora no va a hacer?
0: Florentino, escucha. Escucha, perquè hi han coses...
5: Que la presente, eh?
8: Que la presente.
0: Florentino, entenc que Florentino estigui dormint malament aquestes nits, i no per la calor que fa Madrid, sinó perquè hi han coses que s'assemblen al que ell va proposar quan va arribar a la presidència del Real Madrid per damunt de Lorenzo Sanz. Atenció, diu, prometo reducir al 50% la quota dels socis fins que el Madrid no torni a guanyar la Champions. Abans, Víctor, tu calculaves qual li pot costar la broma a Enrique Riquelme, sí, si és president, i això passa.
2: I s'allarga el temps, que el Madrid trigui anys a tornar a guanyar una Champions, si Riquelme és president. Al voltant de 50-60 milions és el que ingressa el Real Madrid pels socis i els abonaments.
0: També s'assembla amb una altra cosa que també va fer Florentino Pérez, i que n'hem estat parlant molt. Florentino Pérez va dir que ell tenia... la promesa era que si Figo no venia, que el tenia fitxat, i si no venia, pagava els abonaments als socis tot l'any de...
2: Un any. Ell es va limitar un any. Un any. 100% un any.
0: També ha promès el tema del pavelló. Ara el Madrid juga al Movistar Arena amb 13.000, vol fer un de 15.000, sí, i després també vol obrir, Laura, atenció, una cosa que no ha fet mai Florentino Pérez, que és obrir el Santiago Bernabéu a l'equip femení de futbol. No sé si...
3: Això és assignatura pendent, eh?
0: Pot tremolar Florentino amb el que proposa Enrique Riquelme? Perquè no està malament d'entrada,
3: Jo crec que tremolarà Florentino si Enrique Riquelme confirma i anuncia els noms dels dos fitxatges que diu té molt encarats, perquè assegura que té secretari tècnic, que ha parlat amb entrenador i que té dos fitxatges i que un d'ells forma part de la selecció de Luis de la Fuente, que tothom apunta a Rodri i l'altre a Enzo. Si confirma aquests dos noms, poca broma.
0: Laura Paricio fa l'assistència al temps afegit. Enrique Riquelme remata la COPE.
15: Si yo soy presidente del Real Madrid...
2: ¿Son dos españoles?
15: Habrá un jugador del Real Madrid...
2: En el Mundial.
15: ...que habrá jugado el Mundial.
2: Está en la selección española y no juega en el...
15: Con la selección española, claro. No es...
2: A ver si es Lamine. No,
15: a ver, bueno, oye, hay muchos.
0: Lamine, i compte, perquè no és la primera vegada que ho escoltem i això comença a fer por. Escoltem a Jordi Basté aquests dies. Gràcies. Que no ha parat, no sé si és fruit de que no ha parat, de que no dorm, o de que té febre, o que és veritat.
16: Jo no descarto que surti els noms com el de Haaland o Lamine Yamal. Mira el que et dic, eh?
2: Opa, sí?
16: Per posar?
2: Sí, sí.
16: No oblidis que estem parlant d'un dels homes més rics d'Espanya i l'altre que va camí de ser-ho. O sigui que a partir d'aquí començaran a sortir noms i ja ho veuràs, ja. Ja ho veuràs, sí, sí, ja. Calça't perquè riurem. Calça't perquè riurem.
0: Jordi, com et trobes, per cert, Jordi?
17: Excels.
0: Sí? Avui estàs una mica millor, eh?
17: Estic una mica millor. Bé, estava amb la veu de Pocero.
0: Avui parlava... justament Enrique Riquelme d'espanyolitzar el Real Madrid, Lamine Yamal podria encaixar, i un altre que comentava amb Toni justament a la reunió és Rodrigo, del Manchester City. Víctor, tu que tens informació, pot ser un d'aquestes estrelles, Rodrigo, fitxatge pel Real Madrid, del City?
2: Sí. L'etapa post-Pep Guardiola al City, tu no saps si deixa un forat o deixarà un cràter, i jo entenc que hi hagi jugadors que es puguin plantejar la sortida. El que passa amb Rodrigo és que des de que es va trencar els creuats després de ser superprotagonista, ell és qui marca el gol de la final de la Champions, única Champions del City, guanya, adelanta per la dreta Vinícius i li dona la pilota d'or, que ell va recollir amb crosses aquell trofeu, a dia d'avui encara s'està recuperant. A dia d'avui encara s'està recuperant. Uh-huh. I les lesions de creuats no són de com eren abans de 8-9 mesos, ara ja se'n van als 11-12 per tornar a jugar amb una mica d'assiduïtat. I aquí li has de sumar encara una altra temporada sencera de readaptació. És a dir, el Rodri que arribarà, que podria arribar, ho posarem en condicional, al Real Madrid, és un Rodri que veurem si arriba al nivell que tenia abans de la lesió de genoll.
17: Disculpeu, sóc Víctor Font.
0: Home, Víctor!
7: Hola, com
17: estàs? Nosaltres, amb la nostra candidatura, vam prometre l'or i el mor. És a dir, vam prometre absolutament de
8: tot. Això és veritat. Propostes? Moltes més propostes. La candidatura de Víctor Font a la de Jean Laporta.
17: Exacte. I quins van ser els resultats?
8: Això els van veure.
17: No ens vam menjar un torrat. Amb la qual cosa, em sap molt de greu pel senyor Riquelme, però ja pot tornar a les renovables, perquè el que és el palco del Real Madrid crec que no hi serà gaire.
8: Ai, gol! Hola! En el Johan Cruyff! Gol! Ciudad de San Sebastián. Corría el 26 de juego, donde la lateral izquierda Emma Ramírez con el 21 a la espalda, después de un saque de banda por banda derecha, una jugada complicada, media vuelta de la chavala y el gol
2: chavala,
8: que sube
2: no hay
8: al marcador.
2: La
8: empata la Real Sociedad, Fútbol Club Barcelona 1.
0: Però
8: dona el resultat, almenys, que és el que
0: interessa.
8: Barcelona 1, Real Sociedad, otro.
0: Però, José María, quizá me he despistado, pero el gol de Claudia Pina, no sé si l'has anunciat.
2: O... No.
8: Estábamos con el señor Pérez, alias Florentino.
14: Te l'has menjat, però, aquest gol.
8: Un señor nocivo para la sociedad.
0: ¿Cómo es la relación ahora con Florentino?
8: Pero l'has cantado,
14: no.
8: ¿L'has cantado?
14: Claro,
8: no, que lo he cantado. Pero, lo hemos cantado en directo. Clarita Rodergas, que si estaba ahí al pie del cañón, y nos ha cantado, narrado y contado cómo ha sido el gol de Pina.
14: Lo has cantado, lo has cantado.
8: Por supuesto.
14: Pero ¿cómo
8: gol
14: que por supuesto?
8: Ahora sí. Claudia Pina.
7: Retard.
14: Fa un quart d'hora d'aquest gol, José
8: María. Ha vingut amb delay. Ha passat una mica quan escoltes RAC1 els partits que arriben
0: dos
8: dies.
0: En RAC
8: el gol arriba dos dies tard.
0: Va, sona música.
8: Bueno, passen aquestes coses. A tot això, bueno, parlem d'aquest d'Alexia Putellas, que avui, a veure, quin... hem vist aquest comiat aquest matí.
0: Un comiat institucional.
8: Bueno, aquí tens el els detalls, jo...
0: Efectivament.
8: Jo el que he vist...
0: El Toni, tu,
7: no t'ha agradat.
0: Tu, Barcelona,
7: no,
0: vol escoltar què en penses d'aquest comiat.
7: No t'ha agradat.
8: Hi ha gent que us agrada tot, eh?
7: Jo, a mi m'ha agradat. Ho he vist emocionant, no?
18: Ha sigut molt emocionant, ha sigut tot de cor, he quedat cor ple, he quedat cor pres, ha estat tota l'estima posat sobre la gespa del nostre camp, amb tot el carinyo, i escolti, podria seguir hores i hores definint el que ha sigut un emblema del nostre club, com és l'Alexia Putellas, perquè ella sola, amb un somriure, és capaç d'omplir tota la graderia, fins i tot la que encara no està construïda.
0: Ha fet un discurs preciós.
8: Quasi atenció, un moment, perdoni, ficar... que em sembla que Florentino, no sé si està a punt d'improvisar, a veure si...
17: Ja verà.
8: Se tira al públic. Doncs no, de moment ha fet el discurs i no. Bravo! I ja està.
17: Bravo, Presi.
8: Ja ha acabat. Ara Ronaldo.
0: I Roberto Carlos. L'altre diria...
14: Doctor Pirri.
0: Pirri.
8: I mira, ja han tallat la imatge. Ja hem acabat.
2: Li han dit, senyor Pérez, estrictament la humilia, saludi... i fora. Sí, no prengui mal.
0: Ara, no és casualitat, eh? L'acompanya Ronaldo, l'acompanya Roberto Carlos, l'acompanya Pirri, que evidentment ja treballava al Madrid, però dos llegendes per dir, aquests estan amb mi per si hi ha altres, com Casillas o altres futbolistes, que volen recolzar Enrique Riquelme.
19: Eres el mejor y vas a ser siempre mejor y todos los socios van a ser muy gratos toda la vida por todo lo que ha hecho.
8: Bueno, és igual, ja no ens interessa, perquè ara mateix... crec que hi ha Clàudia Pina, que ha rebut un cop i...
0: Ojo!
14: Mal genoll, eh?
8: No, la mà era, el diria que... M'ha semblat que era el que seria el punt de l'espinilla, la sensació que he tingut. Doncs no sé si hi ha un penalti aquí, eh? Espera, perquè...
4: Han pedido el bar.
8: A veure, podem saludar novament a la Clara Rodergues. Clara, bona tarda.
4: Doña Clara.
10: Bona tarda, bona tarda.
8: A veure, s'està revisant aquesta jugada on...
10: No. S'ha repès el joc i Clàudia Pina està bé i no passa res.
8: Bueno, està bé, però li han fotut una trompada que ha quedat distret
10: dins l'àrea.
8: Jo no
10: tinc aquí repetició i no he pogut veure què és el que ha passat exactament, però que estava molt Pina, li ensenyava a l'àrbitre a ensenyar la cama d'aquesta trompada que ha rebut. Encara va una mica coixa.
8: Home, li ha fotut una trompada que la quasi la mata a l'àrea i no pita en penalti. Veig que la línia Florentino segueix imparant a tots els camps espanyols.
0: Clara, tinc una curiositat. Veus que avui les jugadores especialment busquen Alexia perquè marqui, perquè si avui aconsegueix fer gol superaria César, o no veus tampoc aquesta història per aquí?
10: Encara no, perquè les accions que hi ha hagut així en atac, Alexia encara estava molt lluny de l'àrea, llavors no l'han pogut ni buscar. És que era impossible trobar-la perquè Alexia encara estava un pèl lluny de la jugada, però no tinc cap dubte que la buscaran, no només per superar César, sinó perquè, sent l'últim partit, seria el més bonic que Alexia pogués marcar i pogués fer una última reverència a la seva afició.
0: I en principi es preveu, de cara a final del partit, que agafi el micròfon i hi haurà passadís, hi haurà alguna coseta?
10: Sí. Dirigirà unes paraules a l'afició quan acabi el partit i de ben segur que les companyes, quan sigui substituïda, li faran alguna mena de passadís. A l'acabar segur que també lamentegen com aquest matí. Vull dir que avui Alex és el protagonista clarament de la tarda i del dia d'avui aquí al Johan Cruyff i a Barcelona.
8: Molt bé, alguna cosa ens pots confirmar si Alexia rebrà un regal final d'un globo de Vueling?
10: Això no em consta, a mi.
8: No,
4: entregado por Luis Rubiales.
17: Pues mira, si quiere...
8: Millor regal.
17: Ya puesto le doy dos.
3: Què? Un globo de Vueling.
8: Bueno, és el que Barça va regalar a la festa de celebració de la Champions, uns globus de Vueling.
3: És veritat.
8: Vull dir que, bueno, si estem en aquest nivell, pues, suposo que...
3: És partner, no, Vueling, de l'equip. Sí. Bueno,
8: però el club no pot regalar res, no té ni una piruleta del Barça. És que, clar, m'ha arribat un punt que...
3: No hi ha diners.
8: No hi ha diners.
4: No hi ha diners
8: pel que es vol.
18: Escolti, que vol i alt, que és el que fan els globus, és un simbolisme molt bonic i, escolti, segur que li va treure un somriure.
8: Bé, Clara, moltíssimes gràcies.
10: Mira, ara Alexia està tallant la baixa de l'osa, perquè tenia opció de xutar i ha volgut centrar per
6: mi. Molt bé.
10: Vull dir que imagina't, si ni ella busca el gol, malament avui,
4: eh? Ojo, que la puede tener Alexia! Fuera!
8: És la jugada de Clara Rodergues. és el temps que triguem a narrar la jugada des de l'estudi. Clara, moltíssimes gràcies. Fins després.
10: Fins ara.
8: Podeu seguir el partit a RAC+1. Dit això, farem una pausa. Vinga. Hem de parlar d'Alexia, que, com dèiem, avui ha fet el comiat al Camp Nou, un camp ple de gom a gom, de ciment, i ara tornem.
20: Versió RAC1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró.

0: Adéu.
1: Deies, ho ha passat malament aquesta temporada amb aquesta...

0: Sí, és que té molt de risc, eh? Sí que és cert que hi ha d'haver-hi un timing perfecte entre la passadora i la receptora de la pilota, però hi ha molt risc si tens jugadores veloces, si tens jugadores que es mouen bé per davant. De pilota et pot generar moltes dificultats.
1: Quica amb Aitana buscava Carla Julià després d'aquesta trepitja del més pur estil de futbol sala, i es queixaven d'un córner les jugadores del Barça, tot i que no l'han assenyalat.
0: I reia Lucía Rodríguez, la lateral dret de la Real Sociedad, com dient, sí, em sembla que l'he tocat.
1: Home.
0: Jo
1: entenc que no, Maria Eugenia Gil pensava que l'havia tocat Carla Julià, i per això també l'empipada de la lateral esquerra del conjunt blaugrana.
0: I a l'Asne, que veurem si s'atreveix a jugar en curt o buscarà l'acció a dalt.
1: Intensoro finalment prova de jugar en llarg. Torna a recuperar la pilota Alexia Putellas. La rep a la zona de mitjos. Se l'endú Alexia fent la passada a l'espai cap a Clàudia Pina. Clàudia Pina es frena, aguanta la pilota. La pica cap a Alexia. Provava la rematada de cap. Era complicat. La baixa, però Vicky López. Vicky s'allunya de l'àrea per finalment jugar enrere amb una balla. Aitana Bonmatí, que es pot girar. Aitana aguanta, trepitja, s'espera. Demana perdó a Alexia per no haver-li fet la passada un pèl abans. Sidney amb Vicky López. Vol avançar per banda dreta. Acabarà marxant per línia de banda. La pilota per al Barça.
0: Ara sí que sembla que s'ha activat ràpid per voler recuperar aquesta pilota. És que els dos conjunts, com dèiem, Gemma, no juguen res. La Real Societat amb aquesta classificació per la Champions, i un Barça amb els quatre títols jugant aquest partit quatre dies després de guanyar una Champions. És que això també podia ser un punt a debatre, no? De si, ja sé que el calendari cada vegada és més atapeït, però d'intentar acabar la Lliga abans de que passi tot això, perquè els últims partits acaben no tenint al·licients.
1: És així. I més en una Lliga on dos, tres equips són els que acaben traient més avantatge respecte als altres, i per tant també queda tot tancat abans que acabi la temporada. Ona Valla vol recuperar, sí, com sigui, aquesta pilota, i ho acaba aconseguint. Bon matí de cara a Marta Torrejón. Marta amb Sidney fent l'obertura amb Maria León. Canvi d'orientació del joc de dret a esquerra. Ja la té Quica Nazaret. A Quica m'agradaria preguntar-li si ha jugat a futbol sala en algun moment de la seva vida. Perquè té un estil de joc molt de futbol sala a l'hora de...
0: Perquè és molt tècnica.
1: En termes tècnics sí. Parlant. Ara bona passada a l'espai per la cursa de Vicky. Vicky, que pot avançar per banda dreta. Aguanta, vol conduir. Va cap a dins la centrada del segon pal. A punt d'arribar-hi Clàudia Pina, que es queixava d'alguna agafada dins l'àrea. Tot i això, la recull a l'altre costat Carla Julià. Carla Julià volia superar a Emma Ramírez, no ho ha aconseguit. Intenta allunyar el perill Naya Pari. Finalment la baixa Marta Torrejón. El Barça amb aquesta marxeta més, des de fa una bona estona.
0: Doncs Gemma, tens raó. Abans de fitxar pel Benfica, va començar jugant a futbol sala.
1: Mira. És que la forma de trepitjar la pilota, això els jugadors de camp no ho solen tenir, si han jugat tota la vida, com deia, al camp, damunt la gespa. Vicky López retalla, avança metres, continua Vicky, la centrada, ja buscava la rematada d'Alexia Putellas, que se situava com a davantera. Avui, per ser Alexia, si marca, que crec que és un dels objectius que té, avançaria finalment a César Rodríguez, en qui està empatada de gols, i es convertiria oficialment, en la segona màxima golejadora de la història del club. Només per darrere de Leo Messi, que evidentment és un jugador que és complicat atrapar.
0: Sí, jo crec que s'intentarà fins als últims minuts que Alexia estigui a la gespa. La veiem amb molta presència a l'àrea, volent ser receptora d'aquestes centrades, però després té l'altra part, no?, que té una acció molt clara de rematada i el que fa és buscar una bona centrada a Vic. És a dir, que ella ha de veure l'acció clara davant de porteria, amb espais per poder colpejar, però estic segura que vol acomiadar-se a la seva afició sumant un gol més al marcador.
1: Buscava la passada en llarg la Reial Societat, que havia començat molt còmode damunt la gespa i podríem dir que ha anat de menys a més, Mireia.
0: Sí, ha començat, no?, després de l'empat i has tornat a posar-se en el partit. Semblaven minuts on l'equip basc semblava que reaccionava, però crec que aquest gol d'Alexia de moment no han tornat a gairebé tocar la pilota en el sentit de tenir una possessió, trobar una passada de seguretat, sinó que el Barça està sent molt protagonista.
1: Vicky, prova la centrada, continua Vicky per banda dreta. Aguanta l'esfèrica per superar Moraza, jugant enrere amb una balla. És Quica Nazaret qui la rep a la frontal. Quica trepitja, Quica aguanta, Quica espera, Quica obre per Vicky López. Ja la té una balla, el vèrtex de l'àrea. També es frena, també trepitja. Per finalment jugar enrere amb Marta Torrejón, que és qui carrega la cama. Prova Alexia de despenjar-la. Quina engaltada de Clàudia Pina. La rematada m'ha estat un pèl desviada, però la potència i la intenció hi era, eh? I sí. Torna a despenjar molt bé Alexia Putellas. La centrada de Marta Torrejón també hauria estat un gol de pel·lícula.
0: Doncs sí, bona centrada, bona entrada també a l'àrea d'Alexia, que fa que Lucía Rodríguez l'hagi de perseguir, i la deixada per Clàudia Pina, que si hagués anat a porteria, imparable per a l'Asne.
1: I arriba Sidney. Tot i això, la torna a recuperar el conjunt Xurri Urdín. Quica Nazaret pressionant l'acció. Alguna cosa ha dit entre dents, Quica. No sé si es queixa de la calor. És que, clar, entre avui i demà, una de calor, com si de sobte, en comptes de maig, ens trobéssim a agost. Sí, sí. 27 de maig, doncs... Per al temps, considera que avui és, com dèiem, 15 d'agost, per exemple. Busca menjar la Reial Societat. La vol baixar Alexia Putellas. Pressiona el Barça, se l'endú, però Cainova, que pot fer la giravolta. Joc ràpid, amb una Maria León que volia avançar en conducció. Ja treia les ales, però Paula Fernández. És que ho hem d'anar repetint. Ho hem d'anar repetint perquè és fàcil que amb el guió de damunt la gespa se'ns oblidi. Avui Alexia disputa el seu últim partit vestida de blaugrana.
0: Sí, jo crec que també n'hem d'anar prenent consciència, perquè costa d'imaginar-se un Barça sense la seva capitana després de 14 temporades, de veure-la gairebé aquest any, no?, tots els partits sobre la gespa. I crec que jo necessitaré un temps per tornar a veure el Barça i dir, val, no hi ha Alexia, no?, que és una futbolista que ha meravellat el món.
1: Pressiona Pina per endur-se la pilota. Tot i això, el rebot li acaba caient a Emma Ramírez, que buscava en llarg. Evitarà que s'escapi per línia de fons Gemma Font. 4 minuts d'afegit. Quica, Alexia, el primer toc al Barça. Li queda un pèl la pilota enrere, Quica Nazaret. Paula Fernández fent l'obertura. I Emma no acaba trobant a cap de les seves companyes. Aitana, amb Vicky. Se la quedarà un cop més. Aitana, bon matí. És un equip molt farragós, la Reial Societat al darrere, com podeu veure. Que es troba molt còmode sense pilota.
0: És que ara ja hi ha una línia 6. És que el Barça, sense voler, et va fent endarrerir, endarrerir, endarrerir. I aquesta primera línia, que veiem molt alta, ja no ho està sent tant.
1: Carla Julià, prova de retallar, l'espera dins l'àrea Alexia Putellas. És Maria León qui la rep. Es vol girar Sidney, l'aguanta, troba Quica. Quica també prova de trepitjar la pilota, pressiona el Barça, Kainova intenta fer l'obertura amb Paula Fernández, que fa una jugada individual preciosa i acaba perdent la pilota. Aitana cap a Alexia, Alexia amb Clàudia Pina, Clàudia Pina és dins l'àrea, continua Clàudia Pina, escombrat Florentino, Alexia! El xut d'Alexia, que marxa impactant amb el lateral de la xarxa de la porteria de la Reial Societat. De pensar avui per Anton Soro, continua estès a terra Paula Fernández.
0: Havia fet una bona jugada individual Paula Fernández i aquí sembla que Quica li aixafa el peu en última instància. Com s'han tornat a trobar en aquesta acció Clàudia Pina i Alexia Putellas? Aquesta connexió que tantes vegades hem parlat en aquesta banda esquerra.
1: Carla Julià jugant enrere amb Gemma Font, que ha només 2 minuts per disputar-se la primera meitat. Torrejón amb Alexia, Alexia cap a Maria León. Aguanta l'entrada Maria León, Alexia en curt. El Barça combina en el primer toc i Alexia posant-se l'equip a l'esquena. Vol canviar l'orientació del joc al Barça. Ho aconsegueix amb Marta Torrejón, que avança per banda dreta per finalment fer l'obertura cap a Ona Batlle. En queda un per disputar-se. Aitana, bon matí. Amb Ona Batlle, aquesta amb Vicky López. Vicky López a l'espai, no hi pot arribar cap altra jugadora. Es pren el seu temps, és Anton Soro, per aguantar l'esfèrica i per esperar la pressió d'alguna de les jugadores del Barça. Veiem la felicitació aquí d'Arturo Ruiz a Lucía, tot i que s'ha activat bé Maria León. Faran 15 segons per disputar-se d'aquesta primera meitat, una primera meitat on el Barça guanya per 2-1. Compte amb Alexia Putellas, és dins l'àrea, retalla Alexia, continua Alexia. Alexia amb Clàudia Pina, després de fer una jugada també de cinema. Aitana, bon matí, quan se sentia una Alexia t'estimem a la graderia. Ara pausa una mica el joc, aturarà la primera meitat amb aquest xiulet final. L'àrbitre Maria Eugènia Gil, les jugadores que enfilen ja cap als vestidors. Al capdavant, un cop més, Alexia Putellas.
0: Que segurament està saborint, no?, aquesta última mitja part, aquestes trepitjades a la gespa. Segur que va pensant en aprofitar al màxim aquests últims moments a casa seva.
1: I que saluda l'afició. Nosaltres el que farem ara és fer una petita pausa i tornem amb la segona meitat d'aquest últim partit d'Alexia Putellas. Fins ara!

0: 3CAT en viu, l'esdeveniment únic de l'univers 3CAT, amb el suport de la Generalitat.
1: Tot el 100% no està, però si s'han de mullar per un jugador, ara mateix jo crec que et diuen Julián Álvarez.
2: Sí, és que el Barça li va demanar a Julián un gest i Julián ja ha fet aquest gest. De fet, durant tota la temporada mai ha tancat el tema sobre el seu futur.
3: Sempre ha deixat... Caja, porta... Laurita!
4: No. Ferran, ¿no le gustaría Ferran?
3: A nosotros nos gustan todos los jugadores y ya lo hemos dicho muchas veces saliendo de restaurantes, Martita.
5: No empiece.
3: Cuando venís allí con la alcachofa, los jugadores juegan donde quieren.
2: No, clar, i sembla fins i tot que la relació Xolo-Julián no és la més fluida, l'Atlético no ha guanyat títols, Julián té ganes de guanyar títols, té ganes de quedar-se a la Lliga, li agrada el projecte del Barça, per tant, jo crec que ara mateix, home, ja el jugador ha fet aquest gest, el Barça intentarà anar per ell, però aquí ha d'entrar aquesta venda dolorosa que comentàvem.
4: Doncs seguirem
6: parlant. A mi el de Gordon...
7: Si és per posar nerviós, si és per posar nerviós a Julián Álvarez i els seus representants perquè moguin peça, em sembla una jugada collonuda. Et diria que és gairebé una jugada mestra. Tu arribes a l'acord amb el jugador i després, escolta, ja negociaré amb el club i ho allargo. Però insisteixo, pels números del jugador que teòricament et vindria, escolta, queda't amb Rashford, queda't amb Rashford, que són infinitament millors i et costaria molt menys,
3: milions?
7: Però molt menys. Vull dir, si fins fa 4 dies es discutia, no, és que 30 per Rashford, per ser el suplent de... és massa.
4: Som 27 de maig i encara tindrem dies per parlar-ne. Carlitos, espero que...
3: Jo estic d'acord amb el Víctor Pazzi que hi ha alguna cosa que no quadra. No.
8: Per mi també. Sí. Per mi també. I alguna venda que jo crec que a dia d'avui encara ningú s'ha parlat. No em pregunteu quina perquè no sé quina és. Però veient l'optimisme... Exacte, han de sortir i que vivint a Barcelona és complicat. Amb la ciutat, amb l'equip, amb la dinàmica en la que està l'equip ara mateix és difícil. Però jo crec que hi ha una sortida que a dia d'avui ningú contempla, de la qual no s'està parlant i que jo crec que el Barça no es queda ni per fet, perquè primer has de comptar amb el beneplàcit del futbolista que vulgui sortir. Però em dóna la sensació que ells ja compten que algun futbolista important sortirà, perquè si no l'optimisme amb el que afrontes una operació de 75-80 milions com és aquesta i a més volent anar a per un davanter centre de talla mundial com és Julián, i em sorprèn l'optimisme.
4: Es posa interessant, Carlitos, que acabis de passar un gran dia d'aniversari, que et deixi bufar les espelmes. Moltes gràcies.
8: Sí,
4: gràcies. Sí. Laura Aparicio, ens ho passarem bé.
9: Versió RAC 1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
10: Movistar Plus té el pla lliure. Cinema, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma. Sense haver de buscar a cap altre lloc, sense complicacions. I no et cal canviar de companyia. El contractes i llestos. Advertència, amb tot el que té a dins, no podràs veure res més. Movistar Plus, pla lliure. 4,99 al mes.
11: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Òlbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
12: A Repsol et donem el doble d'estalvi quan poses carburant. Ara, fins al 31 de maig. Perquè estalvies més i durant més temps. Perquè si ets de Wilet, estalvies 10 cèntims al litre en saldo. I si a més tens la llum amb Repsol, estalvies 20 cèntims al litre. I si tens més productes contractats amb nosaltres, estalvies fins a 40 cèntims al litre. Més informació a Repsol.es. Repsol, amb tota l'energia.
13: Creuer pel Mediterrani embarcant a Barcelona, esperat. Viatjar amb begudes incloses, esperat.
14: Descobrir la màgia del Mediterrani des de 893 euros, inesperat.
13: MSC Cruceros, best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
5: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
6: Ei, que s'acosta el Cabró Rock! I encara no tens la teva entrada! Doncs espavila, perquè només en queden 500! De debò que et perdràs l'últim concert d'Oques Grasses a casa? El retorn de la Gossa Sorda? La gira de comiat de la Fòmiga? O el nou directe de Joan Dausà? Vinga, va, que t'esperen més de 20 artistes i només hi faltes tu! No t'ho pensis, que aquestes oportunitats només passen un cop a la vida! Entra ara a cabrorock.cat i reserva el teu lloc pel Festival de l'Any. RAC 105, emissora oficial.
14: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
15: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
16: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
17: Així respon un expert de Securitas Direct davant del perill.
18: Soc l'Anna de Securitas Direct. Ha entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
17: I així respon un expert de Verisure davant del perill.
18: Soc l'Anna de Verisure. Ha entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
17: Perquè seguim responent en menys de 20 segons davant del perill amb l'equip d'experts més gran disponibles les 24 hores. Securitas Direct és ara Verisure. Canvia el nom, però no el que som. Primers a protegir.
19: Doncs nosaltres fem el relleu amb una Mireia Garolera que porta la fumata negra de la reunió entre la Conselleria d'Educació.
2: Podríem dir que grisa, encara.
19: És grisa?
2: No, grisa vull dir perquè demà segueixen negociant.
19: Ah, demà continuen.
2: Vull dir, és un camí del mig, però sí.
20: Això són terroristes, només.
19: Va. Escolta, ara ens ho explicaràs.
2: Vinga, va, fins ara, Toni. Les 8 en punt, bon vespre.

0: Continua en marxa a aquesta hora l'operació de l'UCO, la Guàrdia Civil, a la seu del PSOE, al carrer Ferraz de Madrid, pel cas Leire. El jutge Santiago Pedraz sospita que un grup de periodistes i simpatitzants d'Esquerra creaven proves falses i oferien suborns buscant draps bruts de jutges, fiscals i policies. És un cas que fa mesos que s'investiga i que des d'avui també té més imputats. Un cas que, per cert, també posa la lupa a la campanya del PSC a les últimes eleccions al Parlament el 2024. I per això avui el jutge Pedraz ha ordenat a la Guàrdia Civil demanar al PSOE tota la documentació d'aquella campanya. A tot això, Pedro Sánchez surt al pas de tots els casos judicials que l'envolten i descarta avançar les eleccions a l'Estat. El president espanyol insisteix que ni el cas Zapatero ni els escorcolls d'aquest matí a la seu del PSOE canvien res de res.
1: Colaboración con la justicia y el compromiso, por supuesto, del Partido Socialista en que si hay comportamientos irregulares, nuevos, me refiero, actuaremos con la misma contundencia que hemos actuado antes.
0: A casa nostra, i és que avui el dia va bé farcit de casos de la crònica judicial, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya investiga el diputat d'Esquerra Joan Ignasi Elena i l'exlíder d'Iniciativa Joan Herrera per adjudicacions irregulars a Altafulla, al Tarragonès. Els magistrats posen sota sospita els contractes menors que la seva consultoria Sinergia Energia va signar amb l'Ajuntament entre el 2017 i el 2019. Fa poc més de mitja hora, per altra banda, que ha acabat, ara ho dèiem amb el Clapés, la reunió d'avui entre els sindicats d'educació i el govern, les negociacions per encarrilar un acord semblaria que van pel bon camí, tot i que avui tampoc s'ha tancat cap acord concret.

0: calorada de la temporada.
1: Sí, avui ja ha sigut el dia més càlid des que va començar l'any, amb una temperatura màxima de gairebé 37 graus a la Ribera d'Ebre, però atenció perquè de cara a demà i divendres la calor encara s'ha de descontrolar més i es podrien fregar els 40 graus al Pla de Lleida, cosa que es traduiria en nombrosos rècords per l'època. Els propers dies la calor també serà més feixuga en hores nocturnes, sobretot a les grans ciutats de la costa, on serà difícil baixar dels 22 o 23 graus.
0: Ara mateix són les 8 i gairebé 4 minuts. Pep Tormos, bon vespre.
2: Bon vespre.
0: A aquesta hora continua en marxa l'operació de Luco a la seu del PSOE. Els agents de la Guàrdia Civil hi són des de primera hora del matí pel cas Leire, la trama d'un grup de periodistes i simpatitzants d'esquerres que pretenien buscar draps bruts a jutges, fiscals i policies. L'objectiu final seria frenar causes contra el Partit Socialista i el govern espanyol.
2: L'Audiència Nacional sospita que inventaven proves falses i oferien suborns. El jutge ha autoritzat a Luco a endur-se de la seu del PSOE a Ferraz informació sobre contractes, factures i despeses electorals. Entre els documents també se'n deriva una branca catalana. El jutge ha demanat al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024.
0: És un cas que fa mesos que s'investiga i que des d'avui té més imputats i també més conclusions del jutge que ho porta, que és Santiago Pedraz. Última hora des de Madrid, Jordi Armenteres, bon vespre.
3: Sí, bon vespre. L'escorcoll de la Luco Ferraz ja fa gairebé 12 hores que dura i no en tenim cap mena d'informació. El que busca Santiago Pedraz és demostrar, entre d'altres, que tota aquesta trama de joc brut del PSOE la liderava Santos Cerdán, des d'avui imputat. El jutge ho escriu d'aquesta manera a la interlocutòria.
4: Se atribuye un papel superior a Santos Cerdán cuando este habría trabado una relación con Leire Díez para la coordinación y ejecución de una serie de actuaciones penalmente relevantes con el propósito de desestabilizar de forma sistemática y continuada cualquier procedimiento o actuación policial que pudiera impactar directa o indirectamente los intereses del PSOE o del gobierno.
3: La seqüència que relata el jutge és que aquesta unitat de draps bruts del PSOE que investiga qui la va pagar, treballava i va... ja estava treballant i va anar a més, va intensificar la seva feina els 5 dies de reflexió de Pedro Sánchez, quan va amenaçar que plegava per la persecució de la seva família.
0: Per tot això, avui Luco ha fet diversos requeriments d'informació, tant a la seu del PSOE Ferraz com en domicilis particulars i fins i tot a la seu central de la Guàrdia Civil al centre de Madrid. Una de les assenyalades és l'exmilitant socialista Leire Díez, coneguda com la lampista del PSOE. Aquest matí el món RAC1 deia que no en sabia res del nou capítol de l'operació i apunta a la guerra bruta del PP.
5: Yo ya hace mucho tiempo que no entiendo nada. O sí lo entiendo. Lo que no sé que me tranquiliza o me intranquiliza más. Forma parte del ataque continuo y constante, ¿no? De la prospección y todo basado en noticias falsas. Es que sabemos lo que es la Kitchen, ¿no? Bueno, pues como la Kitchen no tuvo consecuencias, se sigue haciendo exactamente lo mismo.
0: A banda de Santos Cerdán, que acumularà noves imputacions, hi ha mitja dotzena més de càrrecs socialistes investigats. Jordi.
3: Sí, la més destacada és la gerent del PSOE, Ana María Fuentes, però el jutge també imputa l'exvicepresident de la Junta d'Andalusia, Gaspar Zarrías, esquitxat ja pel cas dels ERO. A més, Santiago Pedraz escriu a la interlocutòria que hi ha sospites sobre el paper de l'ex número 2 de Cerdán, Juanfran Serrano, que és diputat al Congrés. Si en demanés la imputació, el cas, per tant, passaria al Tribunal Suprem perquè està forat. Tot això a banda de diversos advocats i de tot l'entramat de Leire Díaz i de l'empresari Javier...
6: Falta que et surti el nou, no?
7: A veure, falta... Hem d'estar llegint les targetes.
8: Va jugar amb l'Espanyol C.
7: Com veus aquest partit?
6: Jo crec que no serà tan fàcil pel Crystal Palace com sembla. M'estranyaria que acabés guanyant el Rayo, però serà igualadet, eh? No descarto una pròrroga, de fet. Hòstia. Sí, jo crec que el Rayito pot fer feina.
7: Les apostes donen pel Crystal Palace, no?
6: Sí, bastant favorit.
7: Hauré agafat el que no... El que valent.
6: Ha entrat ja, eh?
9: Convoco usted elecciones de forma...
0: De fet, hi ha hagut portaveus de la

0: Esquerra, que han advertit Pedro Sánchez que fins aquí s'havia arribat. Després ho han rectificat. Però és que, a més, al Senat hi havia un debat per demanar al govern espanyol que dimiteixi. S'ha aprovat amb la majoria absoluta del PP. Els populars, però, s'han quedat sols.
1: Sí, només amb Vox, que el Senat hi té molt poca representació. El que aprovava el PP era de retratar els socis d'investidura de Pedro Sánchez, sobretot dos, Junts i el PNB. Per això havia presentat aquesta moció al Senat i aquests dos partits s'han acabat abstenint, però molta crítica al Partit Popular. Primer el PNB, que ja havia advertit Sánchez abans que se li acabava el crèdit, però el missatge va cap al PP, Estefania Beltrán.
2: Basta ya de...
3: Vale, sí. Hasta aquí.
2: Si ustedes
3: sí?
2: consideran, sí, sí. si ustedes ver, consideran ah, bueno, que se dan
4: vale,
2: las
4: vale.
2: circunstancias
4: bueno,
2: para
4: sí, sí, sí,
2: presentar
4: sí, sí.
2: una moción de censura, háganlo ya y háganlo donde tienen que hacerlo.
1: Com ho han de fer és al Congrés, no al Senat. Crítica també de Junts, Eduard Pujol.
5: A veure, senyories del PP, què se'n sap de Cristóbal Montoro, què se'n sap de Zaplana, què se'n sap de Bárcenas, què se'n sap de l'M. Rajoy, què se'n sap d'Aznar, què se'n sap? Abans de sucar pa, si us plau, una mica de mesures. A vostè els perd l'excitació.
1: Tant Junts com el PNB tenen els vots per decantar una votació en una hipotètica moció de censura. Adverteixen Sánchez que ha de donar explicacions, però també diuen que no hi ha cap mena de negociació amb el PP i no canvia res per donar un vot favorable que faci Feijóo, president espanyol.
0: Gràcies, Jordi. Davant d'aquest escenari, Pedro Sánchez surt al pas de la pressió judicial i policial i descarta avançar les eleccions. El president espanyol insisteix que ni el cas Zapatero ni els escorcolls a la seu del PSOE canvien res de res. De fet, Sánchez insisteix a col·laborar amb la justícia i desmarcar-se dels casos que l'esquitxen. Per exemple, sobre Zapatero assegura que no hi ha res de sospitós.
6: He tenido la ocasión de conocer y leer a través de los medios de comunicación el extenso sumario y, sinceramente, todo mi apoyo al presidente Zapatero. Después de lo que he leído y he podido compartir también con personas que saben mucho más del derecho que yo, creo que no hay motivo suficiente, no hay motivos para cambiar esa posición.
0: Sánchez ho ha dit des de Roma en la primera roda de premsa que ha fet després que la setmana passada esclatés el cas Zapatero. Enviat especial de RAC1 ara a la capital italiana, Arnau Mañé.
7: Sánchez treu ferro a la tempesta política i judicial que l'envolta, ho fia tot a la col·laboració amb la policia i a les explicacions que calgui donar, per exemple, sobre Zapatero. Després de llegir-ne els detalls i tot i no haver escoltat els arguments de l'expresident espanyol, Sánchez tanca files sobre unes possibles eleccions tira d'ironia contra Emiliano García Page i contra Felipe González.
6: Hay algún compañero pues que evidentemente lo que me pide es adelantar las elecciones porque es consciente de que voy a tener una mayor mayoría parlamentaria en el Congreso para poder gobernar de manera mucho más tranquila. Y yo se lo agradezco, pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. A día de hoy es la estabilidad.
7: De fet, Sánchez reivindica, treu pit de la feina feta i avisa que cal anar fins al final de la legislatura.
6: Ninguna de estas investigaciones, y ya veremos en qué acaban, no impugnan en absoluto lo que está haciendo el gobierno de España en favor de los avances sociales y económicos. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo de aquí al final de la legislatura, sin restar importància, por supuesto, a la gravedad d'estas investigaciones.
7: Tot plegat, efectivament, des de Roma, just després de reunir-se amb el papa Lleó XIV al Vaticà i a pocs dies perquè el pontífex arrenqui la visita a l'estat espanyol.
0: Gràcies, Arnau. Però, com dèiem, en aquesta investigació de l'Audiència Nacional també hi ha una branca catalana. El jutge posa ara la lupa a la campanya del PSC en les últimes eleccions al Parlament el 2024. Santiago Pedraz ha ordenat a la Guàrdia Civil demanar al PSOE tota la documentació de la campanya. Són els contractes, les factures, les despeses de propaganda, la publicitat i els serveis electorals. En un comunicat d'aquesta mateixa tarda, el PSC assegura que no té res a amagar. Insisteix que en tot moment van respectar la legislació electoral i, de fet, expliquen que ja han recopilat tota aquesta documentació que demana el jutge per fer-li arribar. Laia Colomer.
8: El PSC defensa que en tot moment ha actuat amb total transparència i recorda que tota aquesta documentació sobre l'última campanya electoral que va guanyar Salvador Illa amb 42 diputats i que ara demana el jutge Santiago Pedraz ja està dipositada a la Sindicatura de Comptes. De fet, fa més d'un any ja en va fer un informe i només va tocar el crostó als socialistes per haver pagat 6.000 euros des de la tresoreria ordinària del partit i no des del compte electoral. El comunicat al PSC també explica que col·laborarà amb les autoritats judicials amb tot el que sigui necessari notari, de fet, ja ha recopilat totes aquestes factures i contractes per fer-los arribar al jutge. Els socialistes també destaquen que la interlocutòria Santiago Pedraz no vincula en cap moment la campanya del PSC amb els fets investigats. De fet, el text al jutge només demana aquesta documentació sense vincular-ho, almenys per ara, a cap actuació irregular.
0: A Junts per Catalunya, però, tot plegat els fa molta pudor de socarrim. La presidenta del grup parlamentari, Mònica Sales, demana explicacions urgents al president Illa.
4: Ja van ser unes eleccions marcades per una clara desigualtat de condicions democràtiques amb el nostre candidat, el president Carles Puigdemont, encara a l'exili. Per això, qualsevol dubte sobre el desenvolupament de la campanya electoral o sobre les despeses i contractacions del partit que avui governa Catalunya exigeix màxim rigor i exigeix màxima transparència.
0: Avui Junts també ha demanat la compareixença del president perquè aclareixi si hi ha vincles entre la presumpta trama de José Luis Rodríguez Zapatero i contractes de la Generalitat. Doncs bé, sobretot l'operatiu policial a la seu del PSOE i aquesta branca catalana, amb el PSC també en el punt de mira avui, li hem preguntat al delegat del diari ABC a Catalunya, Àlex Govern, què en pensa.
9: En les darreres hores, l'embolic polític i judicial fins ara instal·lat a Madrid ha pres una derivada catalana, amb unes diligències que afecten el PSC que introdueixen un nou front en el debat polític. En el cas dels socialistes, no estem parlant de cap formal, sinó de diligències en fase inicial dins de la investigació sobre les clavegueres del PSOE, en concret sobre unes despeses atribuïdes a la campanya d'Illa de 2024. Avui també hem vist com l'oposició al Parlament es llançava al coll del govern per posar en qüestió el contracte de fibra òptica de la Generalitat. En aquest cas, per les vinculacions de Rodríguez Zapatero amb Huawei, una suposada trama xina amb ramificacions a plaça Sant Jaume que, ara per ara, però, sols és un relat en l'... que ha tornat a aixecar el molt recurrent espantall de la lawfare, fins i tot amb un to més taxatiu que el que hem vist en altres dirigents socialistes, inclòs el propi Zapatero. Veurem quin és el recorregut judicial de tot plegat. Per al camí, però, les explicacions mai són sobreres.
0: I per a... se li acumulen més maldecaps. Demà arrenca Badajoz el judici contra el seu germà, a qui s'acusa dels delictes de prevaricació administrativa i tràfic d'influències. David Sánchez seu al banc dels acusats per, presumptament, haver accedit a un càrrec del Conservatori de Música de la Diputació de Badajoz creat específicament per ell. Li demanen 3 anys de presó. Enviat especial de RAC1 a Badajoz, Roger Percibà.
10: Sí, l'acusació amb Manos Límpies, Vox, Azteoir, Advocats Cristians i el Partit Popular manté que la Diputació de Badajoz va crear el lloc de coordinador d'activitats musicals del Conservatori específicament per David Sánchez, un càrrec que després es va reconvertir en cap de l'Oficina d'Arts Escèniques. Una presumpta col·locació, ha dit, que ara, 9 anys després, arriba als tribunals. La jutgessa que ha instruït el cas considera que la contractació de David Sánchez el 2017, el mateix any que Pedro Sánchez recuperava el lideratge del PSOE, es va fer per motivacions polítiques. La defensa també recorda aquells moments de crisi al Partit Socialista per incidir en que, precisament, Pedro Sánchez no estava en condicions de col·locar ningú a l'administració. També seurà al banc dels acusats l'exlíder dels socialistes extremenys, Miguel Ángel Gallardo, que en el moment de la contractació era president de la Diputació de Badajoz. La Fiscalia considera que no hi ha proves sòlides en contra de David Sánchez. L'acusació en demana 3 anys de presó.
0: Aquest judici coincidirà amb la declaració demà dels principals imputats de la Kitchen, la trama parapolicial del PP. Demà haurà de declarar el número 2 d'Interior, Francisco Martínez, i, si hi ha temps, l'exministre Jorge Fernández Díaz. A tots dos se'ls acusa d'haver muntat l'estructura per destruir proves de casos de corrupció contra el PP. I encara en crònica judicial, a casa nostra, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya investiga el diputat d'Esquerra Joan Ignasi Elena i l'exlíder d'Iniciativa Joan Herrera per adjudicacions irregulars a Altafulla, al Tarragonès. Els magistrats posen sota sospita els contractes menors que la seva consultora, Sinergia Energia, va signar amb l'Ajuntament entre el 2017 i el 2019. Durant aquest període, l'empresa va rebre 1.300 euros mensuals per serveis d'assessorament jurídic, a Giró.
11: Es tracta de 22 factures per un import total de 25.000 euros més IVA. La xifra, segons el TSJC, hauria infringit la llei de contractes del sector públic vigent en aquell moment, que situa l'import màxim en uns 15.000 euros més IVA. Els magistrats creuen que l'Ajuntament va utilitzar els contractes menors per evitar la licitació pública del servei i apunta que els investigats van cooperar per evitar tots els tràmits de publicitat i concurrència. La causa instruïda als jutjats del Vendrell, al Baix Penedès, també investiga l'aleshores alcalde del municipi, Félix Alonso, que ara és diputat de Sumar al Congrés. El cas, de fet, fa el salt al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya perquè els principals investigats són aforats.
0: Fonts properes a Joan Ignasi Elena asseguren a RAC1 que la investigació no té cap fonament jurídic. Recorden que l'Oficina Antifrau ja va emetre un informe sobre el cas en què s'assegurava que no observava cap conducta denunciable penalment. Simplement assenyalava un error administratiu i instava l'Ajuntament a fer ús de la revisió d'ofici per posar-hi remei, afegeixen. L'entorn de Joan Herrera també apunta a RAC1 que es tractava d'un tema purament administratiu i afegeix a més que en aquell moment ell ja s'havia desvinculat de l'empresa. I encara un apunt, en aquest cas en crònica política, que hi afegim a tot això. Barcelona, Pilar Calvo serà candidata a les primàries de Junts. Us ho ha avançat RAC1 aquest matí. L'actual diputada del Congrés ha decidit fer el pas després d'haver consultat amb la portaveu del partit a Madrid, Míriam Nogueras. Amb ella ja són dos els candidats que segur que es presenten a les primàries. També hi haurà l'actual líder del grup municipal, Jordi Martí. I els propers dies ho acabaran de decidir altres aspirants, com l'advocat Jaume Alonso Cuevillas o el diputat o la diputada Glòria Freixa a les Travesses. També hi han aparegut noms com els exconsellers Jaume Giró i Josep Maria Argimon. Passen 4 minuts d'un quart de 9. Un vespre més. Estem pendents de les negociacions entre els sindicats de mestres i professors i el Departament d'Educació. La trobada ha començat cap a 5:45 de la tarda avui i ha acabat fa pocs minuts. Per tant, és la reunió que ha durat, més de les 6 que han mantingut en aquest nou cicle de converses i han estat més de 3 hores. Els sindicats en surten decebuts perquè encara no han aconseguit tancar un acord, però demà tornaran a negociar i esperen que hi hagi més passos endavant. Més detalls des de la Conselleria d'Educació a Eudald Martínez. Bon vespre.
12: Bon vespre. Sí, continua aquest cert dia de la marmota amb petits acostaments entre les parts, però encara insuficients per desencallar el conflicte. Avui el departament ha posat sobre la taula una proposta que faria els docents pugés uns 50 euros mensuals els propers 4 anys. Recordem que l'acord del març amb Comissions Obreres i la UGT parlava de poc més de 200 euros mensuals. Tot i això, els sindicats collen el govern, demanen a pujar encara més la nòmina i també qualifiquen d'insuficient la proposta per reforçar les plantilles per atendre l'alumnat vulnerable. El secretari de Millora Educativa, Ignasi Jiménez, ha dit que necessiten més temps per refer els comptes.
13: Volem acabar d'estudiar, en aquest cas, les propostes que ens han fet arribar a les organitzacions sindicals, als sindicats en aquests moments, i per tant hem reclamat en aquest cas més temps i per tant els hem emplaçat a poder continuar a treballar demà a partir de les 12 del migdia.
12: Això no ha agradat als sindicats, que creuen que el departament hauria d'haver vingut amb més marge per negociar avui mateix. Lamenten que les reunions s'allarguin un dia més i exigeixen a la conselleria que demà vingui amb els deures fets i una proposta per escrit amb tots els compromisos, ho deia la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura.
14: No ha estat una mesa productiva. Ja veieu que no sortim satisfets i, per tant, esperem que demà l'escenari canviï radicalment i puguem sortir realment a donar bones notícies, perquè creiem que l'educació pública d'aquest país ho necessita i s'ho mereix.
12: Això en una reunió que ha començat gairebé amb una hora i mitja de retard i que hi ha hagut
15: RAC1.
12: Sobretot arran dels talls de carreteres que hi ha hagut avui, el departament els ha retret.
15: La final de la Conference League es juga a RAC1.
0: Eudald, la trobada d'avui arriba després d'una altra jornada de vaga a escala nacional que avui s'ha traduït en un bloqueig pràcticament total de l'AP7. Els docents han tallat la carretera en els dos sentits de la marxa, 3 punts diferents del país: Girona, Granollers i Torredembarra. També l'A2 a Lleida. En alguns casos els talls han durat fins a 6 hores. Més detalls, corresponsal de RAC1 a Tarragona, Esteve Giral.
16: Sí, un tall de tantes hores a l'AP7 que buscava el col·lapse en la mobilitat al sud del país, i a fe de Déu que els professors ho han aconseguit. Amb l'autopista tallada des de les 11 del matí fins a 5:45 d'aquesta tarda, les vies alternatives a l'AP7 han col·lapsat. N340 i Autovia 7 han acumulat quilòmetres i quilòmetres de retencions al seu pas per les comarques de Tarragona al matí i també a la tarda fins al vespre. Fins al punt que Protecció Civil ha activat a la tarda un dispositiu amb la Creu Roja per portar aigua i assistir, si era el cas, conductors atrapats en aquestes carreteres. Carles Alcalde, portaveu de les assemblees de mestres del Camp de Tarragona, demanava comprensió als conductors just al començar el tall a la P7.
17: Pensin que tallar un dia la carretera no és tan violent com, per exemple, el que fa el departament amb els nostres alumnes, que tenim alumnes allà amb diversitat que han d'estar 6 hores aguantant, que no els podem atendre bé i que són com a mobles, pobrets.
16: Èxit absolut en la protesta i demostració de força segons han destacat els sindicats convocants.
0: Demà les mobilitzacions continuaran amb una aturada territorial a les comarques del Vallès i el Maresme. I 23 minuts segueix sent un dels noms també del dia. I després d'haver dit adéu en un acte de comiat aquest matí al Camp Nou, Alexia Putellas juga a aquesta hora l'últim partit amb la samarreta del Barça. Oriol Jové, bon vespre.
18: Bon vespre, sí, el partit que correspon a la penúltima jornada d'una lliga que el Barça ja va guanyar fa setmanes. Les de Pere Romeu, que reben aquest vespre la Reial Societat, estan guanyant. I amb Alexia damunt del terreny de joc, una Alexia que ha estat titular i que després d'una hora de partit continua sobre la gespa de l'estadi Johan Cruyff.
0: Està seguint el partit des de l'estadi Johan Cruyff, la Clara Rodergues. Bon vespre, Clara.
19: Bon vespre. Totes les mirades se centren en la capitana, que està disputant els últims minuts amb la samarreta del Barça després de 14 temporades en què ha aconseguit 38 títols i ha transformat la societat i el futbol femení. Avui, 5.428 persones no s'han volgut perdre aquesta festa, aquest comiat, gairebé igualant el rècord d'assistència de l'estadi en un partit del femení, xifrat en 5.569 espectadors. Tothom esperant el moment del canvi de la capitana. Avui, moltes pancartes, moltes samarretes i moltes ovacions més que mai per Alexia Putellas, qui ja s'ha acomiadat del club. És Ona Batlle, que malgrat no tenim oficialitat encara de la seva marxa, ha estat substituïda fa uns instants i també ha rebut una gran ovació i un passadís per part de les companyes a marxar plorant, una de les futbolistes que també marxarà del club quan acabi aquesta temporada.
0: Gràcies, Clara. Continuem pendents d'aquesta sortida del terreny de joc d'Alexia Putellas, que, insistim, marxarà després de més de 500 partits com a blaugrana i 38 títols, uns títols que l'han acompanyat aquest matí en l'acte de comiat que s'ha fet al Camp Nou i en què la doble guanyadora de la pilota d'or s'ha acomiadat del club.
20: El dilluns vaig anar a casa meva àvia a portar-li la medalla i a celebrar-ho, i li vaig dir, no? I llavors em va posar a plorar i em va dir, ai, però llavors ja no podràs venir tant, no sé què. I allà va ser el moment que em vaig donar compte. Dic, iaia, dic, és que no és lo normal estar 14 anys amb aquesta exigència i amb aquesta constància. Dic, és que hem tingut molta sort, som unes privilegiades, i jo per sort he pogut estar 14 anys a casa nostra, en el club que sempre hem sentit, i poder-me buidar. Ha estat un privilegi poder-me buidar. Mai imagines un final perfecte, però si l'haguessis d'imaginar, era aquest.
0: Alexia Putellas ha recordat la conversa amb la seva àvia de fa tot just dos dies, quan li va explicar que marxava del Barça i en feia una lectura positiva. La capitana blaugrana ha assegurat que se sent privilegiada, com ho escoltàvem ara, de poder-se buidar el club de la seva vida, on ha estat 14 anys al màxim nivell i on ha liderat el gran canvi de l'esport femení dels últims anys, Oriol.
18: Sí, un acte que ha durat prop d'una hora i en què Alexia ha explicat que podria haver continuat un any més, però que el fet de veure que l'equip pot continuar competint sense allà l'ha ajudat.
20: Has complert l'objectiu, era el que volies. No et quedis estancada o agafada al que ja has aconseguit.
21: Tens encara aquesta sensació?
20: Seguia sentint que podia portar tot això, però quan ho poses a la balança no pots normalitzar tot això. Llavors això també va fer em va fer sentir que era el moment perfecte ara mateix, per tot com ha estat aquest any i també per sentir que l'equip seguirà tirant.
18: Alexia ha reconegut que no sap on anirà, però el que sí que té clar és que enlloc viurà el que ha viscut al Barça.
20: Jo sé que això és el millor que m'ha passat a la vida. Evidentment, em trobo bé físicament, seguiré la meva carrera, però el millor que m'ha passat a la meva carrera ja ha passat i ha estat això. I estic superconvençuda. Sé que allà on vagi, que encara no ho sé, i tinc un estiu per davant per prendre decisions, però tot això és insubstituïble i sempre formarà part de mi com la millor etapa meva de la meva carrera.
18: A l'acte l'han acompanyat familiars, membres de la junta directiva, exjugadores o les seves companyes d'equip que han sortit a la gespa a fer-se fotografies amb ella, mantejar-la i abraçar-la.
0: I mentre Alexia s'acomiada del Barça femení, el Barça masculí s'està movent al mercat i en aquest sentit, en les últimes hores, Oriol ha avançat molt per incorporar l'extrem anglès del Newcastle, Anthony Gordon.
18: Sí, era una possibilitat que ja vam avançar aquí a RAC1 el 4 de maig i 3 setmanes després, avui hem sabut que el club blaugrana ha presentat ja, aquesta és l'última hora, ha presentat ja una oferta formal per fitxar-lo.
0: En té tots els detalls la Marta Ramon. Bon vespre.
22: Bon vespre, exacte. El Barça ja ha traslladat al Newcastle una proposta d'uns 80 milions d'euros per concretar l'operació, mentre que l'acord entre el club blaugrana i l'extrem ja és total, perquè Anthony Gordon ha prioritzat jugar a les ordres de Hansi Flick per davant de les opcions de Bayern i Liverpool. A la direcció esportiva no només en valoren les virtuts com a extrem esquerre, sinó que també pot jugar més centrat. Tot i així, convé remarcar que l'arribada de Gordon no significa deixar de buscar la incorporació d'un nou que vingui a omplir el buit deixat per Lewandowski, amb les vies de Julián Álvarez i Joao Pedro al capdavant de la llista, sent el matalasser el desig número 1. Gordon aquesta temporada ha fet 17 gols i 5 assistències en 46 partits entre totes les competicions que ha disputat. Destaquen especialment les 10 dianes marcades a la Champions. Paral·lelament, el Barça contempla Bernardo Silva com a una bona oportunitat de mercat perquè arribaria lliure. Caldria convèncer Flick, que considera que ja té prou migcampistes. El portuguès, que acaba de tancar la seva etapa al Manchester City, té moltes ganes de jugar al Barça.
0: Gràcies, Marta. I mentrestant, el Madrid està en plena campanya electoral per les eleccions a la presidència que just ahir vam saber que es faran el 7 de juny. Fa una estona, Florentino Pérez ha presentat públicament la seva candidatura, que anirà encapçalada pel lema "Molta història per fer".
18: L'actual president del Madrid ha fet el primer acte de campanya llançant ja el primer atac cap al seu rival a les urnes, l'empresari alacantí Enrique Riquelme.
2: Y ahora que ya hay candidato alternativo, lo entendemos todo. Ahora sabemos que esa campaña está orquestada por los mismos que protagonizaron la etapa más siniestra de la historia del Real Madrid, la etapa de Ramón Calderón. Son los mismos que estaban en aquella junta directiva, los mismos que en una asamblea que todos quisiéramos borrar de nuestra memoria, robaron la soberanía de los socios. Los mismos que metieron a muchas personas sin ser socios del Real Madrid para que votaran. Aquella asamblea ya sabemos cómo acabó, con un presidente que tuvo que irse después de provocar la mayor vergüenza de nuestros 124 años de historia. Ahora se presentan los hijos.
18: Florentino ha assegurat que la candidatura de Riquelme no ve a servir al Madrid, sinó a servir-se'n, i ha aprofitat aquest primer acte de campanya per tornar a carregar contra el Barça pel cas Negreira.
2: Yo no voy a parar hasta que se depuren todas las responsabilidades del caso Negreira. De este caso vergonzoso, tanto en la justicia ordinaria como en los organismos de disciplina deportiva. Quiero anunciarles que ya hemos preparado toda la documentación y vamos a aportarle inmediatamente a la UEFA toda la información que sobre el caso Negreira hemos recabado en estos 3 años.
18: Insisteix Florentino amb el Barça, tot i que, sentint-lo, està en el mateix punt que en la roda de premsa amb què va convocar aquestes eleccions ara fa 2 setmanes. Encara no ha presentat el famós informe a la UEFA. Un Florentino que s'ha compromès a combatre la revenda, però que ha anunciat poques accions concretes del seu programa electoral. Sí que ho ha fet, en canvi, aquest matí el seu rival a les urnes, Enrique Riquelme, que ha explicat el seu projecte social, que inclourà una reforma de la ciutat esportiva de Valdebebas per convertir-la en la ciutat dels socis, amb hotels, una infància...

Bona nit, passa un minut de 8:45. Benvinguts, benvingudes a la final de la Conference League 2026. Benvingudes, benvinguts a la segona final europea de la temporada després de la victòria de l'Aston Villa a l'Europa League fa una setmana i a tres dies de la gran final de la Champions entre l'Arsenal i el Paris Saint-Germain, que viurem naturalment, com hem fet en tota la competició, com fem des de fa ja quatre temporades, dissabte, a partir de 6:45 de la tarda, a RAC1. No us despisteu, la final de la Champions masculina també és a les 6 de la tarda, dissabte a les 6, Arsenal-PSG. Avui, d'aquí a mitja hora, Leipzig Stadium, Rayo Vallecano i Crystal Palace jugaran la primera final europea de la seva història. L'equip de l'humil barri de Vallecas, liderat per Íñigo Martínez, ha aconseguit en la seva segona participació europea plantar-se a la final després de passar l'última ronda prèvia, ser cinquè a la fase Lliga i eliminar el Samsunspor turc a vuitens, l'AEK d'Atenes a quarts i l'Estrasburg a semifinals. De la seva banda, el conjunt londinenc, entrenat per l'alemany Oliver Glasner, pot tocar metall en la primera participació europea de la seva història, que, curiositat del destí, havia de ser l'Europa League i, per temes de multipropietat de club, va acabar sent a la Conference. També ben superat l'última ronda prèvia, quedant de ser la fase Lliga i eliminant successivament el Zrinjski Mostar de Bòsnia, l'AEK Larnaca, la Fiorentina i el Shakhtar Donetsk. El Leipzig Stadium, amb capacitat per 48.000 espectadors, amb 11.500 entrades per cada equip oficialment, menys de la meitat de l'aforament pels finalistes, la UEFA s'hauria de fer mirar, acollirà una final a priori amb favoritisme pels anglesos, però amb la sensació que descartar del tot el Rayo Vallecano seria massa agosarat. I serem fins que s'acabi la final, que ens enganxarem al Tu diràs amb l'Aleix Pariser, perquè sí, també, les nits de finals europees de clubs també són nits de RAC1.

0: Rayo Vallecano, Crystal Palace, a les 9, amb la narració de Miquel Agut, ja que som a Alemanya. Guten Abend.
1: Ah, Guten Abend, Jaume Mollà i Massaguer, bona nit.
0: I els comentaris d'en David Broc. Bona nit, David.
2: Bona nit.
0: I en Jaume Naveira, que amb els multis ha seguit a Movistar tota la competició de PA a PA. Bona nit, Jaume.
2: Què tal? Bona nit.
0: D'entrada, qui guanya la final? Només amb un nom. Agut.
1: Mira, et diré el Rayo.
0: Broc.
2: Crystal Palace.
0: Naveira.
3: Rayo.
0: Rayo, va, m'apunto a Rayo.
2: M'heu deixat sol, eh?
1: Jo, Rayo arrossegat, eh?
0: Serà qui encertaràs, eh?
2: Però, bueno, no
0: jo és
2: sé,
0: que
2: no
0: crec
2: sé.
0: Tant a Íñigo Martínez que en, sí. A Íñigo Pérez, perdó, eh? Us he canviat el nom a la primera. A Íñigo Pérez que vaja, crec que ho acabarà aconseguint. I en el tram inicial de la transmissió també tindrem un ull posat al Johan Cruyff, on Alexia Putellas està jugant l'últim partit com a de Blaugrana com a local a l'estadi Johan Cruyff contra la Reial Societat. N'està pendent la Clara Rodergas. Bona nit, Clara.
4: Bona nit.
0: De fet, podem dir que és l'últim partit d'Alexia amb el Barça, perquè comentaves aquest migdia que no jugarà l'últim partit al cap de setmana.
4: No seria el comiat més bonic jugar al camp del Madrid Club de Futbol amb un ambient desangelat, amb opcions que pugui lesionar-se, perquè també és una realitat que posar-se en risc la seva salut. Què millor que acomiadar-se davant la seva afició, davant del Johan, que avui s'omple amb 5.428 espectadors. En aquest Barça 2, Reial Societat 1, amb gols de Pina i Aitana, minut 73. Queda el canvi, perquè Pere n'ha fet 4, han marxat ja una Batlle i Mapi León, que, malgrat que encara no s'ha fet oficial la seva sortida, se sap que marxaran. I avui ha quedat ja més que palès i que evident, perquè quan les han substituït les companyes els han fet un passadís i han marxat ovacionades, plorant, etcètera. Vaja, acomiadant-se també de l'afició, d'aquesta afició blaugrana que ha estat la seva afició durant els últims anys. I ara falta el canvi d'Alexia. De moment, Patri encara escalfa la banda. No trigarà a venir cap a la banqueta per entrar per Alexia. Us aviso quan es produeixi el moment. El que no tenim encara tampoc és el gol d'Alexia, que tothom l'està buscant
0: ja.
4: I de moment no arriba.
0: Perquè el partit, recordem, encara que sigui protocolàriament, en quin minut està i quin és el marcador?
4: 74-2-1, guanya el Barça.
0: 2-1, guanya el Barça. I de les altres jugadores que no continuaran, Clara, segurament ho has comentat, però és que ha marxat la llum a la planta 3 de RAC1.
4: Ah, meravellós,
0: Llavors,
4: increïble.
0: Pots comprendre que de l'esglai he deixat d'escoltar-te. O sigui, Marta Torrejón, Mapi i Ona Batlle, dius que m'ha semblat entendre que sí que hi ha hagut algun gest que
4: Espera, que potser va marcar Alexia. A veure, dins l'àrea, Alexia no, intenta ser massa generosa. Alexia, quina més difícil que la primera part, que n'ha tingut una mica més de clara. Ha intentat cedir-la per Fenger. Sí, el que et deia.
0: Sí.
4: Mapi, León i Ona Batlle, que sabem que marxen segur, ja han estat substituïdes, ovacionades, passadís, llàgrimes, ovació, tot el que és un comiat. No ho ha fet oficial, però ho seran les properes hores. Torrejón, no? Ha completat completarà els 90 minuts. I el que et deia és que Patri és la jugadora que està preparada a la banda escalfant per entrar per l'Alexia en aquest partit que el Barça guanya 2-1 amb els gols de Pina
0: i que interpretaries com un relleu simbòlic
4: a nivell
0: de galons al vestidor.
4: Sí, és, home, la capitana. Espera, Alexia, no. Tothom busca Alexia ara en el córner, però no hi ha manera. Perquè a més seria l'últim gol amb el Barça i també superaria César, perquè ara s'ha empatat amb 232 gols anotats, el superaria. Sí, evidentment serà la imatge també d'Alexia passant-li el braçal de capità a Patri, com ja vam veure en l'últim partit del Camp Nou, el dia del Bayern, en què Alexia va marxar plorant. I sí, evidentment ha de ser... Ja és una líder pàtria a l'equip i al mig del camp, però amb la marxa d'Alexia encara més.
0: Perfecte. Doncs, per cert, ha tornat la llum, tothom tranquil.
4: Bé.
0: La cara d'esglai que hi ha hagut...
4: Clar, quan,
0: aquí
4: quan
0: l'estudi...
4: Quan em tornaves a preguntar el mateix, dic bueno, no sé.
2: Un moment de pànic, eh?
3: Jo he dit 28 d'abril de 2025,
0: Bé, doncs quedem pendents del canvi d'Alexia, que també més vindran des de RAC1, per tant, tots plegats ho viurem amb la Mireia Garolera també des de l'estudi. Fins ara, Clara.
4: Fins ara.
0: Línies obertes amb el Johan Cruyff. Recordo, el Barça està guanyant per 2-1.

0: De moment ens centrem al Leipzig Stadium, esperant notícies del Johan. A les 9, Rayo Vallecano Crystal Palace. Més enllà del primer títol europeu de les seves vitrines, en joc hi ha la classificació europea per la temporada que ve, perquè el Rayo ha acabat 8è a la Lliga Espanyola i el Crystal Palace ha acabat 15è a la Premier League. Per tant, no tenen posició europea i se l'han de guanyar avui. Un dels dos jugarà Europa League la temporada que ve, l'altre es quedarà sense competició europea. Pel que fa als precedents, no és que sigui el primer enfrontament de la història entre els dos equips, sinó que el Rayo mai s'ha enfrontat a un equip anglès i el Crystal Palace mai s'ha enfrontat a un equip de la Lliga Espanyola. Clar, han jugat tan poc a Europa, doncs que no s'han pogut enfrontar. Amb tot això, quin és l'onze del Rayo Vallecano per aquesta històrica final, Miquel?
1: Doncs comença amb batalla a la porteria. Ratzio, lateral dret, el figuerenc Pep Xavarria, lateral esquerre, Legend, l'ex del Girona, i Paté 6, a l'eix de la defensa, Unai López i Òscar Valentín, el doble pivot, tres mitja puntes molt ofensius, De Frutos a la dreta i si pel mig Álvaro a l'esquerra i a dalt Alemão.
0: Quina és la banqueta? Qui serà al costat de Íñigo Pérez?
1: Una banqueta amb molta presència catalana, començant per Cárdenas, un dels porters al terrassenc, també un altre porter, Molina, també jugadors catalans, Ilías Acomac, Gumbau i Balliu, i a més, Pedro Díaz, Trejo, Camello, el Paig Espino i Mendy.
0: Té alguna baixa el Rayo per la final?
1: Doncs, espera, tenia per aquí apuntat i ara no ho trobo, però t'ho diré de seguida.
0: Val, m'ho dius de seguida. Cantem, mentrestant, l'onze del Crystal Palace.
1: Doncs el Crystal Palace amb Henderson a la porteria, tres centrals, la sorpresa és Xavi Riad a l'onze, el jugador format al planter del Barça mallorquí i que va marxar al Palace, amb Lacroix i Cambó de centrals, Wharton i Camada, el doble pivot escortats per Muñoz, que és un carriler per la dreta, i Mitchell per l'esquerra. A les mitja puntes, Sar i Jeremy Pino, i a dalt hi ha Mateta.
0: Qui s'asseurà a la banqueta, al costat d'Oliver Glasner?
1: Doncs al costat d'Oliver Glasner, a la banqueta, dos porters, Matthews i l'ex del PSV Benítez, amb l'ex del Llevant Lerma a la banqueta, com Johnson, Klein, Hughes, Strand Larsen, Sosa, Richards, Guessant, Deveni i Cardins. Aquests dos últims no els tenia gaire controlats, deuen ser francesos o francòfons, però vaja, jugadors suplents de la banqueta del Crystal Palace.
0: Quan tinguis les baixes d'uns i altres, les comentem. Hem de saber els àrbitres. Vaja, hi ha un dels que t'agrada més a tu, Agut.
1: A mi, bé, parlaves per la pronúncia.
0: Per la pronúncia,
1: clar.
0: Sí. Ho deia per això. Però perdona, si no t'agraden, vull dir, m'ho dius.
1: No,
0: ja
1: no, no, escolta'm.
2: No pel seu arbitratge o per altres coses.
1: Endavant. Maurizio Mariani, un àrbitre romà, per la final d'avui, i Marco Di Bello, un àrbitre de la Puglia.
0: Veus?
1: La Puglia, al sud oest d'Itàlia, l'Albar, són els dos àrbitres del partit d'avui.
0: Dedueixo que no t'agraden pel teu comentari.
1: A mi normalment els àrbitres italians no m'han acabat de fer el pes, sincerament.
0: Ja.
1: És una qüestió bastant històrica. No sé, no m'han acabat de fer el pes. També em sembla que els anglesos estan sobrevalorats, però això és un altre tema. Però vaja, en tot cas...
2: Detecto una lleugera italofòbia arbitral.
1: Ah, no. Arbitral potser, però...
3: Jo
1: tinc una italofilia...
2: No sé per això, vull dir que arbitral...
3: Com qualsevol persona, bé, et diria.
0: Sí. Tu també, Broc?
2: Sí,
0: sí, eh?
2: Absolutament.
0: Sí.
2: Menjar i altres coses, o sigui...
3: Saben viure millor que ningú.
2: Absolutament.
0: Sí,
3: és així.
0: És una altra manera de viure, sí, realment. Protagonistes situats, moment per l'anàlisi. Us tallaré segurament en algun instant perquè em diu la Clara que es va costar en el moment del canvi d'Alexia, però anem fent. Dels 11, Naveira, què et crida l'atenció del Rayo i del Crystal Palace?
3: Bé, doncs que Xavi Riad és titular. Durant tota la conference, Richards ha estat el central que, juntament amb la Croix i amb Cambó, doncs ha conformat aquesta tripleta de defensors. Suposo que si entra és perquè, bé, a mesura que ha anat passant la temporada, ell venia d'una lesió complicada al genoll, i a mesura que ha anat passant la temporada, doncs bé, ha anat agafant la forma i és un futbolista
1: Companys.
3: Que jo crec que... Mira,
1: Clara,
0: endavant.
4: Arriba el moment que tothom estava esperant. Arriba a 10 minuts del final del partit. Arriba el moment del canvi d'Alexia Putellas. Es treu el braçalet de capitana. Tot l'estadi Johan Cruyff dempeus per acomiadar la futbolista, les jugadores del Barça i també les de la Reial Societat, que se situen preparant un passadís perquè Alexia pugui marxar. Primer abraçada amb Marta Torrejón, amb una persona que l'ha acompanyat sempre. Veiem també Joan Laporta dempeus, emocionat a la llotja, aplaudint Alexia, que torna als aplaudiments i fa una reverència. Fa la famosa, la icònica reverència Alexia Putellas. Davant l'afició per última vegada, abraçada amb Carles Julià, amb una de les noves. Comença a passar pel passadís la capitana blaugrana, l'espera Pàtria a l'altre costat. Moment històric, després de 14 temporades, Alexia Putellas, que s'acomiada del club de la seva vida, allà on ha estat la persona més feliç del món. Arriba ja al tram final del passadís, escoltem el Johan Cruyff com diu adéu a la seva capitana. Petó a l'escut d'Alexia abans de marxar, abraçada en Patri, ara en Pere Romeu, l'espera tota la banqueta dempeus també per fer-li una abraçada en aquest dia tan especial per ella, tan important, emocionant, emocions de flor de pell al llarg de tot el dia, al matí amb l'acte al Camp Nou, ara amb aquest partit. 14 temporades, 38 títols, 232 gols, nits per recordar. El primer gol al Johan el va fer ella, el primer gol al Camp Nou el va fer ella, ha fet molts gols a l'estadi amb aquesta icònica celebració, ha aixecat molts títols, ha guanyat pilotes d'or, altres guardons individuals, ha liderat l'equip molts dies en molts partits, com per exemple amb el gol icònic a Bilbao. Avui s'acaba una era, Alexia ha transformat la societat, ha transformat el futbol femení, només se li pot donar les gràcies i dir-li que li trobarem molt i molt a faltar i desitjar-li el millor, perquè el que ha fet és inigualable.
0: Ha contingut les llàgrimes, a diferència del matí, almenys en el primer pla que hem vist televisivament, ha contingut les llàgrimes Alexia Putellas.
4: I el dia del Camp Nou.
0: Sí, exacte. El dia del Bayern no les va poder contenir, sabent que era l'última també vegada que trepitjava, sí, el Camp Nou com a futbolista.
4: També et dic que encara queda vespre. Vull dir, quan acabi el partit hi ha parlament de Pere Romeu, hi ha vídeo, hi ha parlament d'Alexia i hi ha també una volta d'honor, i allà sí que pot ser quan agafi el micròfon i hagi de dirigir-se a l'afició que doncs no pugui contenir les ànimes, perquè seria el més normal, la veritat.
0: Em sembla que tenim els companys del 9C connectats, Mireia.
5: Exacte, sí, Jaume, que hem connectat just perquè ens expliquéssiu com ha anat aquest moment, com s'ha retirat Alexia Putellas del camp, i ho hem anat seguint en directe. Tornem a connectar amb vosaltres d'aquí a una estoneta, perquè el partit està a punt d'acabar-se.
0: Sí, queden 7 minuts, Clara?
4: 7 més l'afegit, si 2-1 guanya el Barça.
0: Fins
5: gràcies,
0: ara.
5: Gràcies, Jaume, i també Clara. Fins ara.
0: Fins ara. Fins ara. La Mireia Garolera i la gent del 9C, que tornaran quan hi hagi aquests parlaments, dius, de Pere Romeu i Alexia,
4: sí,
0: en principi.
4: Sí, correcte. I un vídeo, també. Sí, que imagino que serà un vídeo amb millors moments, amb millors gols, etcètera, d'Alexia amb el Barça.
0: Val, anirem... O sigui, serà final del partit i per feina, o entrarem a vestidors, tornarem a d'una estona...
4: En
0: això
4: principi
0: avui
4: és
0: no per feina. Massa
4: avui,
0: bé.
4: Avui no està previst que ningú entri a vestidors.
0: Val,
4: jo et vaig avisar, en tot cas.
0: Sí, sí, sí, perfecte. Ens vas avisant, sí, i òbviament ho viurem, sigui quin sigui, però saps, m'ho vinc a venir,
4: sí,
0: que si és al mig del partit, allò al mig,
4: sí,
0: del Rayo...
4: Sí, a Miquel Agut cantarà un gol.
0: Cantant un gol.
4: No?
0: Sí, sí, sí, si passés sí, això, ja, Agut, sabràs fer-ho en 10 segons.
6: I tant.
0: Que sí? Sí,
6: oh,
0: sí,
6: i tant que sí.
4: Va,
6: sí, sí, sí.
4: Miquel,
6: sí,
4: tu pots.
6: Sí, sí. No, jo diré gol i ja està.
4: Vale, perfecte. Ho direm d'aquí.
0: Tenim ja imatges, per cert, del Leipzig Stadium, que, vaja, com no pot ser d'una altra manera, fa goig amb els colors d'un i altre equip. Estaven comentant,
3: sí,
0: l'onze del Rayo, Naveira.
3: Sí, primer ve a parlar de l'onze del Palace, simplement dir això. La sorpresa és entrar a Xavi Riad. Jo crec que ara físicament està millor i crec que per sortir a pilota doncs és interessant tenir-lo, perquè al final jo crec que el Rayo intentarà pressionar el Crystal Palace, intentarà anar amunt per robar i que les seves accions siguin les més curtes possibles. I després, doncs, fora d'això, no veig cap més sorpresa. I pel que fa al Rayo, bé, el Rayo arrossega aquesta baixa de Luis Felipe. Al centre de la defensa, doncs, l'Egen és indiscutible, i aquí el debat és si... o Patesis o Nobel Mendy. Patesis no és, diguem, originalment un central, però ja té experiència jugant en aquesta posició, i vaja, doncs és ell el que arrenca aquí, i després doncs el dubte també podia ser qui jugava de nou, no? Però Alemão és cert que ha completat una gran Conference League, fent gols importants, va marcar els dos partits contra l'Estrasburg, contra el Samsung Sport, a vuitens de final també va ser superimportant, i vaja, crec que són alineacions prou esperades en tots dos casos.
0: Broc, futbolísticament, sí. Què tens ganes de veure d'aquest partit, o aquí tens ganes de veure, no sé si algun jugador del Rayo que et faci especialment
2: ganes,
0: el pes...
2: El que tinc ganes de veure, perquè vaig estar mirant el partit de tornada contra l'Estrasburg, és si el Rayo manté una mica, que entenc que sí, perquè el seu entrenador ha demostrat que és valent i que sempre té la seva idea molt clara. Si manté una mica aquesta idea d'anar a buscar el rival i deixar un equip valent. Ho dic en el sentit que una final de vegades condiciona molt, no?, la manera que tens de sortir al camp i la pressió, els nervis, fins i tot una mica l'esperit de conservador de no voler arriscar en una final perquè és un partit que pots aguantar, no? I aleshores, vull veure si el Rayo es manté fidel a la seva essència, que és el que jo crec que té gràcia d'un equip com aquest, que pugui guanyar la Conference seguint una mica els preceptes que ha anat exhibint durant tota la competició i que, sobretot, a la tornada contra l'Estrasburg, que ningú es pensava que acaba fent els millors partits de la temporada, ningú es pensava que en una tornada de semifinals un equip com el Rayo pogués plantejar un partit així i, a més, que li sortís d'aquella manera. Si avui jo crec que l'actitud és aquesta i el plantejament és aquest, és la manera que crec que té de guanyar el Rayo. Si sortís d'una altra forma, crec que patirà molt més i que ho tindrà més complicat. Per tant, a mi és el que m'interessa, clarament, del partit.
0: La figura d'Iñigo Pérez. Li diré Iñigo Martínez alguna vegada més durant la nit, però tots entendreu que estic dient Iñigo Pérez.
1: D'acord? És la llum.
0: Sí, que ha tornat a marxar, per cert. Si marxa durant el partit...
2: En portem dues,
0: explicarem la nostra vida. Vull dir, no podrem... Anirem seguint el minut a minut pels webs i...
2: No tindrem cap problema en explicar coses de la nostra.
0: Sí. I bé...
1: Has estat a Leipzig, Broc?
2: No, no he estat a l'Èxic.
3: Jo tampoc, no he tingut la...
2: Però si voleu parlem de les finals de l'NBA, que és el tema que...
0: Veus? Ja, guardem-lo.
3: Jo, per si torna a marxar el llum, també explicaré coses de l'estadi i d'on està construït l'estadi.
0: Bé. Doncs aguanta.
2: Això si no marxa el llum, també.
0: Sí.
1: Això m'interessa.
0: Però tindrem temps. Iñigo Pérez, a veure, vols afegir alguna cosa? Perquè em sembla un entrenador amb un futur esplendorós. Si la sensació és que avui és el seu últim partit amb el Rayo i que marxarà al Villarreal, vaja, es dona per fet. Em sembla un pas endavant molt interessant per veure com funciona un entrenador que ha triomfat al Rayo en un club ja més gran, que jugarà Champions, però la sensació és que és un tècnic amb un futur, vaja, molt, molt esperançador.
3: Sí, i realment no el conec en persona, però fa l'efecte més de ser un tio, un gran tio. Realment, Iñigo Pérez. Realment té molt de mèrit el que ha aconseguit aquesta temporada. És cert que la Conference no és tan exigent com compatibilitzar el dia a dia a la Lliga amb una Champions o amb una Europa League, però que un equip com el Rayo, que portava 25 anys sense jugar a Europa, hagi aconseguit salvar-se amb prou tranquil·litat, sabent com estava aquest any la lluita pel descens, i que hagi arribat a una final de competició europea, crec que parla per si sol, no? I em sembla que és un entrenador que ha après molt bé la idea que li va ensenyar el que va ser el seu mestre en el seu dia, no? Com és Andoni Iraola. Jo crec que són idees de futbol similars a les que tenia el Rayo, o la que tenia el Rayo d'Iraola i la que té aquest Rayo d'Iñigo Pérez. I que crec que, a més, també és una idea que encaixa prou bé amb el que venia sent el Villarreal, però amb la sensació de que potser el Villarreal calia fer foc nou, calia trobar un nou lideratge i un entrenador que pogués seguir convencent els jugadors actuals que hi ha i els que arribaran de cara a l'any que ve, no? O sigui que crec que ha tingut sentit el moviment per part del Rayo, que és un equip que té moltes coses molt qüestionables a l'hora de parlar de la seva gestió, però és veritat que és un equip que una mica s'inventa entrenadors, no? O sigui, Iñigo Pérez és una invenció al Rayo Vallecano, o sigui, no havia entrenat mai abans. Iraola tampoc és que tingués molta experiència, però sí que ja havia dirigit prèviament. I veurem per què el substitueixen, perquè rumors n'hi ha molts i encara no se sap qui serà el proper entrenador del Rayo, però no descartem que pugui ser algun invent d'aquest tipus, no? Però Iñigo Pérez realment un entrenador amb un discurs, amb una idea futbolística molt interessant i que, escolta, jo crec que el Salt al Villarreal és merescut per ell i jo crec que fins i tot un salt natural, no? Veient en quin punt està ell de la seva carrera.
2: És que abans dèiem que la direcció del Rayo el tema dels banys no el porta gaire bé, serveis del camp i aquestes coses, sí, però en canvi, a l'hora de trobar entrenadors i fitxar jugadors que donen bon rendiment, sí que ho saben fer. És una cosa...
3: No, és que el Rayo amb el que es gasta, fora del que són els jugadors...
2: No està
3: en la regla de l'1-1, està en la regla del 3-1, saps? O sigui, realment, marge per fitxar alguna coseta més i per reforçar-se més, fins i tot, tindrien, no?
2: Cau a trossos, sí, però és igual. Sí, no passa res.
1: És el pitjor estadi per treballar a primera divisió amb molta diferència. Molta.
3: Jo he de dir una cosa, o sigui, jo Vallecas, el primer cop que hi vaig estar va ser el 2018, i jo ja fa 8 anys vaig dir... Ostres, no és possible que aquest estadi el permetin jugar a primera divisió.
2: Jaume, que fa 8 anys encara estaria mitjanament...
3: Bé, estava... Diguem que almenys estava més net, són els passadissos i tal, perquè ara ja pressa ha decidit que vol treure l'estadi de Vallecas i clar, doncs s'agafa qualsevol cosa. És a dir, ell no vol tenir cap cura del camp per donar una imatge encara pitjor de com està el camp que... És a dir, jo crec que hem vist tot el tema aquest del famós vídeo de les tovalloles que va penjar el Poznan quan va jugar aquí contra el Rayo, els vídeos de brutícia, de portes de lavabos, o lavabos que no tenen porta, millor dit. No sé, totes aquestes coses que són increïbles. Bé, el tema de que no pots comprar entrades per la pàgina web, hi ha moltíssimes coses, però crec que en els últims anys doncs, hi ha pressa en un altre episodi d'anar contra la seva pròpia afició, doncs ja ha decidit descuidar per complet un camp que estructuralment havia tingut problemes. Sí. Recordem que el Rayo ha tingut un parell de trams en els últims anys on no ha pogut obrir a la galeria superior del seu estadi perquè no passava l'inspecció tècnica d'edificis.
0: Sí, i recordem l'incident amb la gespa d'aquesta temporada, que es va haver de suspendre un partit de Lliga per un canvi de gespa, jo no ho recordo, perquè ara que els equips canvien gespa, en 15 dies, vull dir...
3: Se'n va suspendre un i un altre es va enviar a Butarque, que va ser el Rayo Atlético de Madrid.
0: O sigui que, de fet, se'n van suspendre dos. Tenim cerimònia prèvia, ara la comentem si voleu. Tenim un afegit, que em sembla indecent per un partit com és. Quan s'afegeix el Johan?
4: 8.
0: 8 minuts, Mare de Déu, senyor.
2: Ja són ganes, també.
0: Però tenim notícia, atenció. Principi d'acord entre Barça i Newcastle. A primera hora de la tarda parlàvem de principi o d'acord ja tancat Barça-Anthony Gordon, però estem parlant ja de... Ens deia la Marta Ramon que el Barça havia fet una oferta de 80 milions d'euros. Doncs bé, l'han acceptat. O sigui, ho ha avançat a The Athletic i ho hem pogut confirmar a RAC1. Principi d'acord o acord tancat, podem dir, entre clubs, pel fitxatge d'Anthony Gordon. Ha estat un fitxatge realment llampec. Aquest pel jugador del Newcastle, 80 milions d'euros... I es reserva, pel que he llegit allò ràpidament, un dret de compra, de venda, en aquest cas, en cas que hi hagi un traspàs del jugador al Newcastle. Però, acord tancat, 80 milions d'euros, el Barça fitxarà Anthony Gordon. Recordo, no descarta el davanter. No ve substituir Lewandowski, sinó que... Si voleu, ve substituir Anthony Gordon. Ahir, ve substituir Marcus Rashford.
2: Rashford, sí, el tema és amb Rashford.
0: Per tant, el tema seria aquest.
2: De fet, crec que el tema de Rashford, per decidir si vols comprar-lo o no, crec que és a mitjans de juny, la clàusula. És a dir, tu tens fins al 15 de juny per... Suposo que per això de la rapidesa, no?, del fitxatge, per aclarir una mica... Suposo que va per aquí.
0: Però, em sembla una operació feta allò de manera molt, molt ràpida, molt veloç...
2: Això demostra que si vols fer una operació ràpida la pots fer. És a dir,
0: a
2: vegades quan es dilata tant aquestes operacions del mercat d'estiu que poden estar 2 mesos per fer un fitxatge, a vegades un dia ho tanques.
0: Bé, el que és més important, entenc que és tenir els calés i tenir clar que podràs inscriure el jugador.
2: Sí, però dic en general que fins i tot abans del tema del fair play, és a dir, que hi havia operacions que s'allargaven.
0: Bé, aquí te la jugues que el Mundial es revaloritzés més, entenc, Naveira, no? I aquí el Barça no ha volgut córrer el risc.
3: Aquí hi ha moltes variables. Una, la que deia ara el Broc sobre la clàusula de Rashford, aquesta suposada clàusula, que amb aquesta data, després el fet de que no revaloritzés el Mundial, i després, jo crec que també en el fet de que l'operació hagi estat tan ràpida és que segurament el Barça doncs, no ha tingut problemes en posar ràpidament els diners que demanava el Newcastle, no? Perquè aquí jo crec que si la cosa s'accelera també és perquè el Barça doncs, no ha volgut regatejar gaire, no? Perquè crec que és un jugador que per 80 convindrem que està Jo crec que per mi està un palet inflat.
0: Cosa que per mi també.
3: Cosa que per mi no treu que pot ser un bon fitxatge.
0: A mi m'agrada, em sembla una operació interessant.
1: Només
0: és un jugador que ha d'explotar. I l'únic dubte que tinc és que és anglès. I normalment, tradicionalment, els jugadors anglesos acosten molt a Can Barça.
2: I suposo que el salari no és el mateix de Rashford.
0: No. És un jugador d'un altre nivell. Mentre sona l'himne ja de la Conference League al Leipzig Stadium, amb tifos a una i altra banda, Miquel, eh?
1: Correcte, amb els jugadors ja preparats, amb la canalla al davant, amb les aficions lluint les millors gales, omplint amb gairebé 50.000 aficionats entre els compromisos de la UEFA i els seguidors d'un club i de l'altre. A les graderies d'aquest estadi de Leipzig, del qual el nostre arquitecte de capçalera Jaume Naveira ens en farà una radiografia tècnica de seguida durant aquesta nit, i amb Íñigo Pérez i Oliver Glasner saludant-se a les banquetes abans no comenci el partit. Martín Presa al costat de Seferín, sembla que porti perruca, Martín Presa.
0: És algú, Broc?
2: Sí, és algú. L'imitador Raúl Pérez, no sé si el teniu...
1: Sí, home, i tant, el de la SER.
2: Si jo l'imagineu amb el cabell així, a mi em recorda sempre.
0: Val.
2: Raúl Pérez.
3: És bona.
4: I a l'altre... Compro.
2: Gràcies, Clara.
1: A l'altre costat de Seferín hi havia el propietari del Palace, no, es diu Steve, no recordo el cognom,
2: sí?
1: que semblava Ivan Balliu amb 20 anys més.
3: Sí.
1: Però vaja, després si el tornem a veure ja en parlarem. A veure què us semblen els dobles. Per cert, bengales a les dues bandes, al fons del Rayo
0: Endavant.
1: I al fons del Crystal Palace. No sé el control de seguretat com deu haver estat a l'estadi de Leipzig, però
2: una mica,
1: vaja.
2: Una mica laxa, no?
1: És a dir... Sí. O potser s'han fotut cerveses com els aficionats, que veiem les imatges televisives que quedem encarregats de suc de poma per entrar a les graderies abans del partit, però vaja, és que n'hi ha moltes, de bengales.
3: És cert que Alemanya és un dels països on més es permet, almenys pel que fa al futbol local, i que això jo crec que també explica, no?, que igual el control doncs, no ha estat igual d'estricte que altres països.
2: No els ha semblat que fos més...
3: No.
2: Perillós d'entrar a un estadi.
0: Va, anem amb percentatges, a veure com teniu el cos abans de la final. Broc, què dius?
2: Jo 51-49 pel Crystal Palace.
0: Ostres,
2: sí.
0: Val. A veure.
3: 55-45 pel Rayo.
0: Agut?
1: Jo faig servir el percentatge del Broc, però canvio els equips. 51-49 pel Rayo.
0: Doncs mira, jo també m'apunto aquesta tesi. Clara, des del Johan, t'animes?
4: 55-45 pel Rayo.
0: 55-45 pel Rayo.
2: M'esteu deixant sol com una rata.
0: Bé, però després podràs treure pit, bro, que aquesta és la gràcia, no? De dir, mira, tots aquests de RAC1, d'allò, futbol i tal...
2: Ja, podré treure pit o podré quedar molt humiliat. M'estic movent en aquestes dues... Està bé.
0: En fi, què queda pel final, el Johan, Clara?
4: Ara mateix xiula l'àrbitre del partit. Al final d'aquesta victòria, Barça 2, Real Sociedad, un últim partit d'Alexa. Aquí veiem ara la banqueta col·locant-se bé la cinta del cabell, i jo crec que allargant aquest moment en què ha de sortir a la gespa a acomiadar-se de la que ha estat la seva afició durant les últimes 14 temporades. Ara la veiem com canta l'himne. Alexia Putellas, més culer que ningú, aviat tindrem aquest comiat de la capitana.
0: Perfecte, doncs ens avises, línies obertes amb el Johan Cruyff en l'últim partit d'Alexia, que ara sí em sembla que té els ulls una mica allò a punt de plorar. No, encara no ha arrencat, però està realment emocionada Alexia Putellas. Pinya del Crystal Palace, recordem l'11 del Rayo Vallecano. Primer, Miquel.
1: Batalla a la porteria, Ratzio, Legend, Patesis i Pep Xavarria de dreta, esquerra darrere, amb Unai López i Òscar Valentín. El doble pivot a les mitja puntes, De Frutos, Isi i Álvaro, a dalt, Alemão.
0: El del Crystal Palace.
1: Amb Henderson a la porteria, tres centrals, Xavi Rial, Lacroix i Cambó, amb Muñoz, carriler per la dreta, Mitchell per l'esquerra, Wharton i Kamada, el doble pivot, per davant, mitja puntes, Sar i Jeremy Pino, Mateta, ara que comença el partit, amb la centrada inicial de l'equip londinenc, és el jugador més avançat.
0: Doncs vinga, ha arrencat la final a Leipzig Stadium.
1: Qualsevol diria que és el camp d'esports de Lleida, perquè realment amb el fum de les bengales hi ha una boira baixa que o els amics de Bob Marley, que han anat en massa a veure el partit.
2: O una combinació de les dues. Que també.
3: La final de la Lliga de Jamaica, no? Podria ser,
1: exacte. Segons que hauria d'anar amb mascareta per no empassar-se tot aquell fum. Segons que ja li estaria bé. En tot cas, ha començat el partit. Fa 30 segons... I el Crystal Palace ha penjat una pilota que ha despenjat amb el cap. Mateta l'ha rebutjada la gent directament a fora i serveix de banda ara Muñoz, el colombià, lateral dret de l'equip anglès. Pilota a l'interior de l'àrea, surt a fora, serà servei de porteria del Rayo, posarà la pilota en moviment l'equip madrileny després d'un minut de joc i amb els dos tècnics drets a les àrees tècniques en aquesta final de la Conference League inèdita entre el Rayo i el Crystal Palace.
3: Pilota penjada per Mateta, la veurem unes quantes vegades, eh? El Crystal Palace és un equip que li agrada jugar directe, és un equip que té a més doncs, un extrem com és Ismaïl Assar, sobretot, que és un jugador perfecte per atacar espais, ha fet unes eliminatòries

0: sobre l'operació Anthony Gordon, que està fet al 100%. Demà passa revisió mèdica a Barcelona.
1: Demà?
0: Anthony Gordon. Demà. 70 milions fixos més 10 en variables. Informació de la Marta Ramon. 70 fixos més 10 milions en variables. Els variables per títols i per ser titular un mínim del 60% de partits, segons comenta la Marta. I hi haurà un tant per cent, un percentatge de la futura venda pel Newcastle. Si el Barça ven Anthony Gordon en el futur, un tant per cent anirà al Newcastle. Però l'operació està tancada, tan tancada que demà al matí, insistim, passarà la revisió mèdica a Barcelona Anthony Gordon i després ja el club la farà oficial, si és que no fa ja el comunicat aquesta nit típic de principi, d'acord, entre Barça i Newcastle.
2: Recordeu un fitxatge tan ràpid?
0: Hosti, no, jo dels últims
3: sí,
0: anys...
3: No, que va. Costa recordar-lo, sí.
0: I sobretot, perquè ahir tothom donava per fet que el Barça... anava... Espera, que tenim ja parlaments al Johan. Clara, perdona, sí. Que t'havia baixat, sí.
4: Sí, no, ara està Pere Romeu agraint a l'afició el suport en aquesta temporada. Res, escuet, no. Dic, ha sigut alguna cosa especial? No, no. Ha anat per feina, ha donat les gràcies a l'afició.
0: Cap comentari sobre l'Alèxia, doncs?
4: No.
0: Carai.
4: Espera, ara, un segon. A veure, aquí torna.
5: Evidentment, volia ser breu perquè avui, evidentment, sempre és el dia de l'equip, sempre és el dia de la celebració, sempre és el dia de voler agrair-vos a tots i totes vosaltres, però avui especialment és el dia d'Alexa Cudellas, de la nostra capitana. Així que, sisplau, aproximat aquí, que et donarà a passar.
4: Doncs mira, ara ve la capitana. Ara ve Alexa Cudellas, s'acosta... Mentre tornen a posar el vídeo, és que no en tenen prou, eh? El vídeo que va penjar ja a les xarxes... socials en el que anuncia la seva sortida, aquest vídeo acompanyat de la música de Rosalía, de Magnolias.
0: Està bé que hagin vist plorar avui Alexia, perquè jo crec que ella no és conscient de les llàgrimes que ha fet caure amb aquest vídeo, perquè jo crec que, vaja, s'ha de ser, s'ha de tenir poc sentiment per no plorar amb el vídeo d'Alexia.
4: Ja. Per mi és el millor vídeo que he vist mai d'una futbolista o d'un futbolista o d'algú marxant d'un club. És a dir, per mi ho té tot. Tot el relat, les imatges, el missatge d'ella, la música, és que és impecable per mi.
0: Però ara el tornen a passar sencer.
4: Sí, per fer més mal encara, no? Per fugar la ferida, doncs... Aquest matí l'han posat també a l'acte d'Alexia, ara el tornen a posar.
0: Doncs mira, aprofitarem, crec que tinc per aquí la Mireia Garolera, del 9C. Mireia.
6: Sí, que ara connectàvem amb
0: perfecte.
6: Vosaltres per saber per on passem ara mateix.
0: Doncs
6: no?
0: Mira, ha parlat Pere Romeu, sí, que s'ha referit clara mínimament a Àlex. Ha estat un discurs molt breu del tècnic.
4: Sí, ràpidament ha fet, vull ser breu, i ha fet una mica agraïment a l'afició, a les jugadores, per aquesta temporada espectacular, perfecte, amb aquest pòquer, i després ha dit, perdoneu, que se m'obliden coses, he estat breu perquè avui la protagonista és Alexia Cudellas, la nostra capitana, i ha dit, aproxima't aquí, sisplau, i se m'ha quedat a parlar, però primer han posat aquest vídeo que va penjar ahir la futbolista de Mollet del Vallès a les seves xarxes anunciant la seva sortida. És curiosa la imatge perquè absolutament totes les jugadores que hi ha a la gespa i el cos tècnic ho estan mirant al videomarcador del que seria el gol nord si fos el Camp Nou, i Alexia és l'única que ho està mirant a l'altre gol, on a més hi ha una pancarta que posa "les llegendes no moren mai, gràcies per tant".
0: Doncs aquesta pancarta també acompanyant el vídeo que ara mateix s'està projectant, el vídeo de comiat d'Alexia Cudellas. Aprofitaré, Mireia, que no sé si ho heu comentat, per donar-vos una notícia que ara estàvem explicant aquí a RAC+1 relacionada amb el primer equip del Barça masculí, que és que ha tancat el fitxatge d'Anthony Gordon.
6: Mira, tenim la Marta Ramon aquí.
0: Ah, perfecte, perfecte, doncs així...
7: Portes que s'obren, que es tanquen.
6: Exacte.
0: Veus?
7: Tancaràs per obrir l'altra. La ràdio, sí. Ja acord tancat entre el Barça i el Newcastle pel traspàs de l'extrem anglès Anthony Gordon.
0: Bé, mentre...
7: clubs estan d'acord, ja està fet, l'operació està tancada, el traspàs es farà a canvi de 70 milions d'euros fixos, més 10 en variables, després el tu diràs, ampliarem aquesta informació, però ja està tancada l'operació, ho confirmen des del Barça i també ens apunten que Anthony Gordon serà demà aquí a Barcelona ja per passar la revisió mèdica. Per tant,
6: no, ràpid, eh?
7: Ha anat molt, molt ràpid, sí, sí, el procés d'incorporar Anthony Gordon, una incorporació que, remarquem-ho, no tanca la via de reforçar l'atac amb un 9, amb les vies de Julián Alba

0: Paredes i Joao Pedro encara obertes.
1: Doncs gràcies, Marta, per l'última hora. Tornem amb tu, Jaume,
2: doncs
1: i també Clara.
3: Encara amb el discurs en marxa ja...
2: Val, doncs mira, aprofito perquè estem pendents també d'aquesta final de la Conference per situar encara que sigui el marcador i explicar-nos, Miquel Agut, què ha passat en aquests primers 100 minuts de la final de la Conference League mentre acaba aquest... vídeo d'acomiad d'Alexia Putellas. Escoltem a la capitana del Barça, Miquel.
4: Doncs de moment, Jaume Molló, no ha passat res en el partit, no hi ha hagut cap aproximació de perill ni a una àrea ni a l'altra. Són 7 minuts i mig de joc a Leipzig, on es juga a la final de la tercera competició continental, i el Crystal Palace i el Rayo empaten a 0. No hi ha hagut cap ocasió, per cert, com que no hi ha coincidència de colors, tots dos equips juguen amb les primeres equipacions de blanc i vermell al Rayo, de blaugrana al Crystal Palace londinenc. 8 minuts de partit, de moment igualat el joc i sense ocasions, 0-0.
2: I continua aquest vídeo ja a la recta final, la Clara.
3: Sí, perquè me'l surt una mica de memòria i està al tram final ja el vídeo d'Alexia Putellas.
2: Veiem primers plans ara d'aficionats del Barça també amb cara emocionada.
3: Sí, ara ovació. Crits d'Alexia. De fet, és que he pogut parlar amb alguns aficionats abans del partit i més d'una persona m'ha dit he plorat molt les últimes hores amb el vídeo, avui i el que em queda. I gent que sap que trobarà molt a falta Alexia, que és una futbolista que ha transformat la societat. Mira, ara, abraçada, imatge preciosa. Totes les jugadores es giren, van a buscar Alexia. Pinya, abraçada col·lectiva al mig del camp del Johan Cruyff, de les jugadores del Barça, amb la seva capitana, amb la seva líder, una figura que deixa un llegat immens, però també un buit enorme en aquest vestidor, referent per les joves, totes ho diuen sempre. Alexia ens ajuda moltíssim, ens dona consells, ens dona amor. És una companya excel·lent, de 10. Ningú té una mala paraula per Alexia Putellas, que imagino que ara sí que deu estar plorant. Acaba el vídeo, aplaudeix Alexia, i arribarà el moment ara sí de les últimes paraules de la capitana del Barça a l'afició blaugrana després de 14 anys defensant aquesta samarreta. Crits d'Alexia Putellas, que només hi ha una reina, aquest càntic que s'ha fet tan i tan popular. I ara el torn d'Alexia, quan la deixin parlar, perquè el públic evidentment no la deixa amb nombrosos càntics. Moment complicat per ella, anem a escoltar què diu Alexia.
5: Ara? Moltíssimes gràcies. Aquest matí ha estat algo impressionant, un sentiment molt, molt profund, la vent, però bueno, ja sabeu que l'estadi està en obres i no he pogut estar, per això també volia aquest moment aquí amb tots vosaltres. M'he despedit aquest matí de la meva família, de l'estaf, del club i de les jugadores, però ara em vull dirigir a vosaltres. Moltíssimes gràcies de tot cor per creure des de l'inici. Els que no han cregut també han format part d'això, ens han empès al nivell que estem ara mateix. Com ja sabeu, tot té un inici i tot té un final, però el camí ha estat preciós. Us portaré sempre al cor. Hem viscut nits increïbles que seran imborrables a la meva ment, i ara em trec la posició de jugadora culer i torno a ser una aficionada culer que l'any que ve estarà empenyent i gaudint i celebrant d'aquest magnífic equip, i estic segura que vosaltres tornareu a estar allà com cada any i tornarem a celebrar les victòries d'aquest equip magnífic que estan fent història dins i fora del camp.
3: Diverses jugadores se les veu també molt emocionades, abraçades entre elles. Veig que crec que són Sydney i Kika, que estan plorant les dues abraçades.
5: Com deia en el vídeo, a l'anunci, no volia que això fos trist. Llavors, l'últim que vull fer com a jugadora culer és cantar tots vosaltres. Un dia de partit!
6: Un dia de partit!
5: Al Camp Nou vaig anar.
6: Al Camp Nou vaig anar.
5: Només entrar a la grada.
6: Em vaig enamorar.
5: El cor em batallava.
6: No em preguntis per què.
5: De l'Oixa soc suporter.
6: Sempre t'animaré.
3: I ara totes es llancen a sobre Alexia Putellas, que ja practica, perquè diu que serà una aficionada més, doncs ja va practicant per ser una més a la graderia. Ara mantegen a la capitana, com han fet aquest matí també sobre el Camp Nou. Manteig breu, crec que no li fa gaire gràcia que la mantegin aquest matí, ja s'ha notat amb els crits que feia. I un últim crit, visca el Barça, visca Catalunya, de la capitana, de la llegenda eterna, capitana del Barça, que s'acomiada del club de la seva vida, l'aplaudeix, i ara s'espera que faci una volta d'honor, tot i que també és cert que ha d'atendre les televisions amb drets, que ja l'esperen aquí a la banda, per tant imaginem que primer tindrà els mitjans, i després faran aquesta volta d'honor per dir adéu, ara sí, a l'afició. Ara fa un senyal també de reverència, es toca el pit, el cor, on portarà sempre aquesta afició que tant l'estima Alexia Putellas, que, mira, no, farà la volta d'honor ara, ella sola, mentre les companyes s'ho miren.
2: Ella sola?
3: Sí, sí, sí, ella sola està ara recorrent just davant la nostra posició, les companyes i l'estaf estan a l'altre costat del CAT, i el CAT, que també no s'ho vol perdre, ja ho sabem,
2: sí,
3: a l'altre costat del camp mirant-s'ho, una imatge moment per ella sola, que se'l mereix també, evidentment, Alexia Putellas.
2: Doncs aquesta volta d'honor que fa Alexia Putellas de comiat, d'agraïment, tocant-se l'escut del Barça, aplaudint també i els públics i el públic que els hi torna i que crida, Clara.
3: Sí, sí, ara només hi ha una reina, Alexia Putellas. Aquest càntic ja també icònic, juntament amb la celebració. Ara, mira, just ara passarà pel davant d'aquesta pancarta de les llegendes No moren mai, gràcies per tant. Suposem que també s'aturarà aquí uns segons a agrair aquest sector de l'afició, on hi ha la grada d'animació, on hi ha les penyes, els almogàvers, etc. Alexia, que els hi torna els aplaudiments. Però res, seguirà caminant, no vol aturar-se. Les companyes de la Cica s'acosten una mica més, s'ho miren una mica més de prop.
2: I però jo no sé si has tingut la sensació, Clara, que aquest matí ha estat el moment que s'ha deixat anar,
3: sí,
2: més, que s'ha obert en canal,
3: sí,
2: com ella mateixa ha explicat.
3: Exacte.
2: I que ara jo crec que ho està gaudint. Jo la veig amb un punt d'emoció, però amb un somriure, sempre.
3: Estic d'acord. Al cap de la fi, ella ja ho ha dit, és el moment perfecte per marxar, que no podia haver un millor final, que potser continuarà a desdibuixar aquest camí, aquesta història que han traçat junts al Barça i Alexia, que l'equip està preparat per competir sense ella. Per tant, ella marxa en pau del Barça després d'aquestes 14 temporades, d'haver-ho donat tot, d'haver fet la feina, d'haver-ho guanyat tot, d'haver tornat a ser la millor jugadora, candidata absoluta favorita a guanyar la pilota d'or aquest any per tercer cop a la seva carrera, deixant el Barça com a campió d'Europa i campió de tot. Per tant, Alexia, que, com dius, aquest matí ha aprofitat per treure totes les llàgrimes, acompanyada dels seus, dels més propers, de la família, de companyes, excompanyes, exentrenadors, etc. I ara recordarà cada instant que està vivint ara mateix per sempre més Alexia amb aquesta afició que tant l'estima i tant l'adora.
2: Sí, amb pancartes d'agraïment, ara una que
3: moltes,
2: posaves,
3: sí.
2: Sabem que ens deixes en bones mans. Alexia, muero por tu camiseta, seria un altre tipus de pancarta, en aquest cas d'una nena molt menuda, jo diria que...
3: Moltes nenes, 5, que això...
2: 6, 7 anys.
3: Cosa impensable fa... Doncs quan Alexia va començar era impensable poder veure nenes amb pancartes de tanta admiració per futbolistes, i Alexia és la jugadora que ha liderat aquest moviment que permet que ara sí les nenes doncs tinguin referents i tinguin aquí emmirallar-se i dir vull ser com aquesta futbolista, sé que puc arribar algun dia a jugar en un equip important, en un camp amb gent, amb bones condicions, que fa uns anys era impensable.
2: Ara respira profundament, aplaudeix. Té els ulls allò encara plorosos.
3: Vidriosos,
2: eh? Sí, vidriosos.
3: És inevitable. I mira, la Champions, que també ha tornat a l'estadi, ara tenim aquí en un altell a sobre de la gespa del Johan Cruyff. Suposo que quan acabi la volta farà Una última ofrena d'aquest trofeu que va guanyar l'equip dissabte a dos en aquella final 4-0 contra el Lió, la millor manera de tancar aquesta era d'Alexia. Mira, veiem més aficionades plorant, eh?
2: Sí, sí. Entre el vídeo i avui el Johan, realment han estat unes hores que s'han gastat moltes llàgrimes amb Alexia.
3: Sí,
2: i per un gran motiu, i tant que sí.
3: Total, i Ona i Mapi, que també ja han marxat plorant en el seu moment durant el partit, que potser a la graderia no hi ha hagut llàgrimes o tantes llàgrimes, però que hi podrien haver estat, i quan facin oficial la seva sortida, que serà ben aviat, també amb algun vídeo a les xarxes, doncs potser també tornen a emocionar-se. I ara crec que Alexia, com dic, agafarà la Champions, aconseguida a Oslo, la quarta. A veure, passa pel costat, no, ni se la mira, no. Primer, el primer, que és atendre les televisions.
2: Molt bé, doncs ja, si un cas ho deixem per temps de tu diràs o per quan considereu el nou C.
1: Sí, sí, doncs moltes gràcies Jaume Molló i Clara Rodergues per tota aquesta retransmissió en directe entre RAC+1 i RAC1.
2: Exacte, tots plegats, tots som-ho, fins ara.
3: A vosaltres, bona nit.
2: Molt bé, Clara, doncs si no hi ha res més, també tanquem línia, si hi ha alguna cosa.
3: Perfecte.
2: Que al descans de la final hàgim d'escoltar des del Johan.
3: Mira, ara estan mantejant a Mapi León. Ara també manteig per Mapi León, Quica, que se l'estava perdent, ara corre també. I suposo que ara a on avatlla, a veure on avatlla. No, és per Mapi, encara és Mapi.
2: El que passa és que...
3: Ara és on avatlla, on avatlla, sí, on
2: sí,
3: avatlla,
2: també?
7: Val, sí, ha canviat ràpid, no?
3: Sí.
2: Anava a dir, a Mapi l'han enganxat per sorpresa, Ona no es deixarà, però sí, han estat ràpides, eh?
3: Sí, les han fet les dues. Doncs sí, després ja escoltarem el tu diràs... I ara Marta Torrejón, espera't, ara Marta Torrejón,
2: tres,
3: que som totes.
2: Sí, sí.
3: Bé, no es deixa Marta, eh? Ho ha intentat catacoll, però Marta no s'ha deixat. En fi, que ja escoltarem el tu diràs també les primeres reaccions de Pere Romeu, de companyes que puguin atendre'ns en zona mixta sobre aquesta deu d'Alexia.
2: Perfecte, i si hi ha alguna cosa més a nivell noticiable, doncs d'aquí 25 minuts al descans tornem a connectar des del Johan. Fins ara, Clara, gràcies.
3: Fins ara, adeu.
2: L'adeu d'Alexia Putellas, l'adeu ja al comiat, vaja, l'últim comiat com a blaugrana, perquè hi va haver el vídeo, avui hi ha hagut l'acte al Camp Nou. Una llàstima que el partit no s'hagi pogut jugar al Camp Nou. Entenc que ella també va fer l'anunci de manera... Vaja, ha triat els seus timings i hi havia molt poc marge, però no sé fins i tot si fer un lloc amb portes obertes.
8: Sí, suposo que el camp amb obres és complicat.
2: Sí, però s'ha pogut fer l'acte aquest matí, per tant.
8: Sí, però clar...
7: Per fer entrar 400 persones.
2: Ja.
8: És molt diferent de...
7: Espera, que hi ha falta de...
2: Pate 6
7: i el color de la targeta de moment és groc.
2: Ui.
7: Pate 6 és el jugador que està més descentrat de tota la final, perquè acumula 4 errades en 20 minuts... Que déu-n'hi-do, la boira del principi l'ha afectat, perquè són 4 errades en 20 minuts de tots els colors, i ara una passada llarga de Wharton, corria Jeremy Pino, ell era l'últim defensa.
2: Uf, i entén al costat.
7: Sí,
2: no?
7: té la gent a prop, però vaja, aquesta falta, a més, travant Jeremy Pino de manera maldestra, perquè podria haver arribat a la pilota, s'ha refiat, i al final el que ha fet és una falta claríssima sobre l'ex del Villarreal, aquesta falta, amb un bar amb ganes de filar prim.
2: Jo en una final em sembla ben xiulat.
7: No,
2: ja sé que el reglament és el mateix sempre, però ja fixeu-vos-hi bé ara la repetició que té la gent en paral·lel quan al moment que li fa la falta a menys de 2 metres. Per tant, si pot arribar la gent, no és vermell.
7: El té molt a prop, però que pot arribar sent Jeremy Pino, qui s'emporta la pilota, que és més ràpid que la gent...
2: Bé, però això l'àrbitre, vull dir...
7: No, clar, però...
2: A veure, ha de considerar que està a distància de... Compte, a veure, la falta no la penja.
7: La juguen en curta al mig del camp, però vaja, per mi és taronja, i aquesta, si no arriba a ser una final... Ja et dic jo que se la miren més. Centra anada de la pilota a l'àrea, intervé precisament Pate 6 amb el cap, rebutja la pilota Pep Xavarria, no la controla ningú a la zona de mitjos, fins que acaba a peus de Mitchell, del carriler esquerrà del Crystal Palace, que toca cap endarrere. Són 21 minuts de partit, en surt gros pel Rayo. Amb la falta de Pate 6, de moment ha estat una groga i prou. Crystal Palace 0, Rayo 0.
8: No està còmode el Rayo, eh?
9: No, en absolut.
8: Gens. A mi m'està semblant que li està costant molt jugar a trobar el seu joc. I el Palace no està fent un partit d'altre món, però em sembla que té més... Ara mateix està millor.
9: No, sobretot perquè el Palace està pressionant bé la sortida pels migcampistes del Rayo, i llavors... El Rayo, al final, és evident que l'estil que més li agrada és poder córrer, és poder pressionar amunt, és poder buscar els extrems amb espais... I això no ho està podent fer, perquè crec que el Crystal Palace... O sigui, diguem que la pressió del Crystal Palace està guanyant al Rayo, no?
8: Sí, sí.
2: El potencial físic també, no?
9: Sí, és això, que... això també s'ha de tenir en compte. Ui, mira,
8: compta... Ara la Croà ha regalat un corna.
9: La Croà, sí, una mica patessis, eh?
8: Compta aquesta... les errades de les defenses respectives, eh?
7: Jo vaticino autogol en aquest partit.
8: Sí, eh? Fa jo... Fa, sí, sí.
9: No, el jugador que se'l farà encara no... Home, però el... Però,
7: no, però...
9: Però el Rayo patessis està...
7: I la Croà...
8: Està comprant tots els, sí, els dècims. Sí,
7: I la creu ara, Déu-n'hi-do, també, sí, sí, la sí, mica, sí, amb el refús que acaba de fer. L'equador de la primera part, 0-0, però corna a favor del Rayo, és el primer que picarà l'equip d'Íñigo en aquest partit, i el penjarà Unai López des de la dreta. Veurem si amb la pilota aturada el Rayo és capaç de fer mal a l'equip anglès. Centrada al primer pal, no la remata ningú. Ui. Es passeja per l'àrea, aviam si arriba Isi, i arriba, però fa falta. A Michel és la segona groga del partit pel Rayo. Un corna des de la dreta que s'ha passejat per l'àrea, que hi ha botat dues vegades, ningú ha rebutjat la pilota, ningú no l'ha rematada, i al final, quan Isi volia recuperar-la, ha fet falta sobre Michel, i l'àrbitre, en posició d'extrema esquerra del Rayo, ha xiulat la falta i ha amonestat el futbolista murcià. Dues grogues pel Rayo en 2 minuts.
2: Per mi excessiva aquesta groga. És que se'n va cap a la banda i està camp propi. Sí, sí, vull dir, no, sí, considera això un atac prometedor, i l'entrada en si...
8: Està molt lluny de...
7: Tampoc no l'ha caçat.
2: Per això...
8: No.
7: 0-0 a Leipzig i a RAC més un multicines en aquest partit entre el Crystal Palace i el Rayo Vallecano.
9: Molt bé, sí. Molt bé el nivell de pantalla que tenim per veure...
8: Jo vull aquesta pantalla a casa, eh? Per...
9: Sí, sí, jo també.
2: Sí, de fet, Carlos Martínez, no sé si va dir que se l'emportava o que en tenia una similar.
8: Sí, no, va dir que tenia una, crec que una mica més petita.
2: Sí, sí, sí, sí.
8: Però...
2: Aquí n'hi ha nivell, eh?
8: Home, està parlant de Carlos, que és un altre nivell, clar, que mai arribarem.
9: Ja, però jo arribo avui a la ràdio i pregunto, bé, perquè jo encara no havia fet partit de RAC més 1 des del canvi d'estudi, des del canvi de planta.
2: Sí.
9: I clar...
2: Bé, n'havies fet via remota, no?
9: Clar, això sí, sí. Però
2: no in situ.
9: Li pregunto a Jaume Molló, bé, on és el partit? M'obre una porta i sí, veig una pantalla...
7: És com el
9: saló de casa, pràcticament.
7: És com el basar de les sorpreses del Via Lliure. Sí. T'obren aquesta porta, saps? Sí. I entres a un altre món.
8: A veure, és una tele amb la que guanyes 4 dioptries a cop, eh? O sigui,
2: compte, ui,
7: el Rayo, l'arribada per l'esquerra de Pep Chavarría, la centrada a l'àrea, la Croix se l'empassa, i Alemau, el segon pal, remata tal com pot i envia la pilota fora a 1 metre del pal esquerre de la porteria de Dean Henderson, un dels convocats per Thomas Tuchel pel Mundial, però els centrals de l'equip londinenc ho estan posant relativament fàcil. El Rayo, també paté 6, sí, ho està posant relativament fàcil al Crystal Palace. 0-0, arribarem aviat a la mitja hora de la primera part.
9: Aquí el que se la menja és Xavi Riad, i després diguem que Mitchell no està gairebé defensivament amb Alemão, no? Està molt a prop, però no el referencia, no el molesta. Alemão pot rematar, tot i que acaba fent una rematada estranya. Bé, tot i que Alemão, bé, l'hem vist fer autèntiques virgueries de gols en aquesta conference. Recordo un gol contra el Samsung Sport després d'ara de fer una ruleta. Va marcar pràcticament amb la xepa, en català correcte, en el
7: correcte,
9: partit.
7: Correcte, català correcte, passa'l. Jaume Naveira, no ho pot castarrar més un.
9: En el partit d'anar amb l'Estrasburg. Sí, que ja només li faltava fer aquesta rematada una mica estranya amb l'interior.
8: Què li faltaria? Què li faltaria, per l'any? Quina part del cos li faltaria?
9: Amb el cul, igual.
2: Sí, no? Sí,
7: hòstia,
2: sí.
7: L'altre dia ho dèiem, a Foden, al partit, sí, del City, li anulen, sí, sí, un, sí, gol per les natges.
2: Sí, sí. Tenia cosa... el cul massa avançat.
7: Sí, sí, jo no ho havia vist mai, però com si fos, no sé... Darrell Middleton, saps allò? Saps allò? Un tros de cul, allò.
9: Sí, sí, sí.
7: No?
8: Ara que et deixes anar una mica...
9: No, plaça toro.
8: Dos dies que menges més de normal, ja, fora de joc.
7: És un fora de joc per cel·lulitis.
9: Això sempre depèn d'on et vagi el menjar, no?
8: Efectivament.
9: Sí, sí, que li va...
8: A la panxa.
9: A la panxa.
7: Sí. Sí, sí, ja ho diuen. 26 de partit, 0-0. Camada, l'ex de l'Eintracht de Frankfurt, allà es coneixen amb el senyor Glasner. Pilota endarrere, està col·locat en defensa el Rayo i la remena al Crystal Palace. De moment, lluny de porteria, per a Xavi Riad, que s'acosta a la frontal, obertura a la banda esquerra per Mitchell, tancat a la cova el Rayo, la centrada de Mitchell, compta el segon pal, jo crec que es falta en atac, l'àrbitre, sí, sí, diu que també, de Muñoz, el colombià, el carriler per la dreta. Clar, és la típica centrada d'una banda a l'altra, i on arriba el rematador hi ha un defensa que està esperant la pilota mentre el rematador va com una bala a buscar-la. I si el rematador hi arriba abans, pot fer mal, però si hi arriba tard, també pot fer mal al rival, que és el que ha passat, perquè s'ha emportat Pep Chavarría per davant el colombià del Crystal Palace.
2: I ara que tornem a veure la jugada de l'Emau, tinc la sensació, Broc, que no s'espera l'errada del central, no?
8: No, clar. No. És que si l'engalta mitjanament bé va dins.
2: Sí.
8: És a dir, el problema és que se la troba com molt al damunt.
2: Sí, sí.
8: Precisament per això, perquè ell creu que no li arribarà.
7: Ara, Alemão va fer un bon negoci. Estava a l'Oviedo, sí. Se'n va anar al Rayo, un equip que ha baixat, i ell ara està jugant com a titular i golejador.
8: Però això és una mica com els capitans aquests que deixen el vaixell, no? Abandonen el vaixell quan veuen que la cosa s'està enfonsant.
9: No, però
8: no va per aquí, no?
9: Aquí la història va ser que Paunovic, sí. Que va ser el primer entrenador de l'Oviedo aquesta temporada, i el que els va pujar de segona a primera, no acaba confiant en Alemão perquè ell havia tingut molts problemes al pubis la temporada passada. Ell havia fet una bona xifra de gols el curs passat a segona, crec que van ser 14 o 15 gols a segona divisió, i Paunovic no el va voler. Llavors aquí el que es va fer va ser com una operació amb el grup Pachuca, pel qual ells van enviar Alemão a Mèxic i van agafar Salomón Rondón. Una operació que...
2: Discutible.
9: Que és per veure-la, realment. Rondón...
7: On va fer dos gols Rondón aquesta temporada?
2: Hosti, calla.
9: Oh, uf, duríssim.
8: Fort, eh?
9: Sí, sí. I, no, Rondón, vull dir, tothom hauria de dir que Rondón ha estat molt professional, però que està en un punt de la seva carrera on directament no li dona, no? I al final, doncs, la seva aportació ha estat molt fluixa a l'Oviedo, només va estar els primers mesos, i aquest és el motiu pel qual l'Alemão, doncs, ha passat de l'Oviedo al Rayo. El Rayo, jo crec que eren conscients del talent que tenia, i se l'han jugat, tot i aquests problemes físics que ell venia arrossegant.
8: Quan el millor que diuen de tu és que ets molt professional, és que la cosa no ha anat molt bé.
2: I jo t'anava a dir, Broc, que quan parles d'una operació amb el grup Pachuca, sí. Ja veus,
8: Tu t'imagines altres coses.
2: Nebulosa, no?
8: T'imagines, no sé, gent perillosa, muntanyes sí, de coses.
9: Sí. Recordem que el grup Pachuca és el que dirigeix l'Oviedo, sí, i són els que... Sí. O sigui, són els responsables de fer que una temporada que segurament era la més il·lusionant de la història de l'Oviedo, doncs, perquè tornaves a primera després de 24 anys, hagi estat aquest autèntic nyap amb un equip que a la segona volta ha millorat, però que vaja, ha estat molt per sota de poder realment lluitar per la part.
7: No, és que el miracle de Canyita Brava al Llevant realment és una cosa...
9: Realment, o sigui, a mesura que han anat passant les setmanes i tal, he vist més la semblança, O sigui, estic absolutament al vaixell.
8: És un d'aquells dobles que has de, no?, deixar...
2: Madurar, sí, sí, no?
9: Madurar, exacte.
8: No, com la bona carn, no?
9: Correcte. Però ja... L'altre dia, jornada 38, dic, buah, és absolutament Canyita Brava. Només li falta dir Borchenoso, la roda de premsa.
7: Li hauríem d'ensenyar a dir, me lleves 5.000 pessetes.
9: Me lleves 5.000 pessetes de whisky.
2: L'agut només és amb aquesta frase de Canyita Brava, perquè cada vegada que l'inicia només la diu aquesta.
7: No, però a més m'equivoco amb el preu, perquè...
9: Crec que són 6.000.
7: Sí, sí, ja he dit 5.
8: A veure, és el hit de Canyita.
9: Sí, està clar.
2: Val.
7: En fi.
2: Els porters, de moment... Vaja, allò, tranquil·lets, en aquesta final. Típica final d'un a 0, De moment tinc aquesta sensació.
8: Jo t'anava a dir, típica final de 0-0 i penals, però...
2: També podria ser.
8: Que això saps com acaba, no? Amb el Naveira anant a Five Guys, després.
9: No. He sopat abans, però últimament...
8: Sí.
9: Per gastar menys diners, que no és barat, el Five Guys.
7: No és barat.
9: I per no menjar aquest tipus de coses...
8: Un tema de salut, més que...
9: A dimecres. En cap de setmana sóc una mica més...
2: És un extra, no?
9: Però entre setmana un se l'ha de comportar.
7: Pel Mundial, potser encara, no? Començant a les 3, potser a la 1, pots anar...
9: Sí, home, i tant.
7: No? A fer uns 5 nois i després ja... Amb...
9: El ressupó quan acabi el partit. No?
8: Has buscat alguna prop del tema mundial i tant? Sí, no?
9: O sigui, sé que un que no està exactament a prop, però que no triga gaire el delivery, des d'allà, és el que més tard tanca de tota la ciutat.
2: Oh!
8: Fantàstic.
9: Aquesta és la informació que tinc des de fa un temps i que encara no l'he aprofitat, però la conec.
8: Tu saps que amb el mundial necessitaràs...
9: Sí. Algun dia,
8: benzina.
9: Algun dia caurà. Sí.
2: Per qui no ho sàpiga, en Naveira comentarà el Mundial, alguns partits del Mundial a DAZN, i vaja, també ens acompanyarà RAC1, perquè RAC1 i RAC+1 farem partits del Mundial.
9: Home, per favor.
2: Vaja, entenc que es pot dir, si no ja ho he dit. A partir de l'11 de juny, amb una pantalla com aquesta, intentarem que en un lloc on pugueu estar més lluny i no tingueu la pantalla tan a prop. Que crec que la vostra vista...
8: Clar, és que acabes el Mundial anant directament a Barraquer.
2: Sí.
7: No el tenim a prop.
2: Que de fet serà l'estudi definitiu de RAC més 1, el que ens traslladarem. Si tot va bé, estem pendents allò que s'acabin de concretar les obres, els últims treballs, els últims detalls, arrells.
8: M'està tocant el Joan Lluís García, diem que no es podia dir.
2: Val, d'acord, perfecte, perfecte. Rebreu la convocatòria els pròxims dies. Tens alguna cosa a fer durant el Mundial, Broc?
8: Venir aquí, sobretot a les partits més ràndom que pugueu oferir.
2: Val,
8: és a dir...
2: val. Tu, per exemple, allò, hi havia el dubte de fer un Bòsnia-Canadà el segon dia.
7: Home, no,
2: aquest què et sembla?
7: Tampoc es passessin.
8: Sí, no, però si hi ha un país dels Balcans, és un sí rotund.
2: Val,
8: és a dir, això ja d'entrada. Qualsevol
2: perfecte.
8: Partit amb països dels Balcans, sí. Uh-huh. Però en qualsevol país, abans em deien Naveira, un Haití i Escòcia...
2: També, eh?
9: Aquest el narro a la tele.
8: Són aquest, tipus de partits que engreixen més que no...
9: Haití i Escòcia és sensacional.
2: Sí. És a una hora decent o indecent?
9: No, indecent.
2: Sobre.
9: A les 3, de la matinada.
8: És hora Lakers Warriors.
2: Sí,
9: sí.
2: A més, és aquella hora que... No aguantes despert...
8: No, impossible, impossible.
2: I no pots anar a dormir impossible. Abans. Vull dir, sí.
9: Però aquell dia us feu un cafè i m'escolteu.
2: Val, vinga, va.
9: I si no, el dia següent...
8: Està llit.
9: Sí. Típic partit que es recupera, no?
7: Home, i tant. Sí. I tant, un cafè a les 3 de la nit.
9: No dorms, doncs.
2: Què li passa a Ismaïl Sarr?
7: Doncs li passa a Ismaïl Sarr que l'ha trepitjat Pep Xavarria involuntàriament, però l'ha trepitjat i ha quedat adolorit. A la gespa l'han hagut d'atendre, jo crec que d'un turmell... però podrà continuar, s'ha aturat el joc per aquesta lesió, això s'haurà d'afegir a aquesta primera part, i ara hi ha una falta al mig del camp, llei de l'avantatge, però ara falta sobre Wharton, de moment s'ha recuperat el futbolista senegalès del Crystal Palace Internacional, que jugarà al Mundial, jugador important en el títol de l'FA Cup de l'equip del sud de Londres amb uns bons gols en tota la competició, i que avui forma part de l'atac per la banda dreta. A terra, ui, doncs a mi m'havia semblat falta, l'àrbitre no.
9: A mi m'ha semblat una piscina.
7: Sí?
9: Sí.
7: Doncs mira, doncs potser Maurizio Mariani i Jaume Naveiri ho han vist de la mateixa manera, la pilota
9: Giacomo.
7: Llarga. Giacomo Naveiri!
8: Giacomo Naveiri és nom de fucker? De model, de top model, saps? O sigui...
9: Per això no em dic així.
8: No, però prova-ho. Un dia et presentes a una festa dient... Sí, Giacomo.
2: I ja està, no?
8: Hi ha unes com de sobte aquella nit.
7: Saps quan anuncia el desodorant aquell?
8: Que... Sí, no, sí. És així.
2: Sí.
7: Et fots una mica de gomina, et pentines cap endarrere. Així una camisa amb el coll cubano d'aquests.
9: Sí,
7: No? Amb tres botons descordats.
9: Sí.
7: Ja està. De la camisa, vull
9: dir. Ja ho tens. Sí.
2: Per cert, hem vist Repe i efectivament és una piscina lamentable. Jo amb la segona acció tenia dubtes i realment...
9: És que he vist la manera que haurà de Mitchell i dic, molt natural. Ui, compte...
7: Batalla a terra. No sé si és una pèrdua de temps de les seves, no ho crec, no té cap sentit al minut 35.
2: No, és perquè hi ha una incidència a la grada, diria.
8: Sí.
2: Hi ha una incidència a la grada. S'ha llançat a terra per fer veure a l'àrbitre que hi ha una incidència mèdica a la grada.
7: Ah.
2: Juraria, eh?
7: Pot ser, sí, tens tota la raó.
9: Ostres.
7: Tens tota la raó. I ara s'aturarà el partit perquè hi ha algú a la grada del Leipzig Stadium que té...
8: És a la part del Rayo, no?
7: Sí.
8: L'afició del Rayo.
9: Sí.
7: Sí. Hi ha algú que té algun problema, sembla, de salut i, per tant, se l'haurà d'atendre i per això ha provocat una aturada en el joc al porter argentí del Rayo i ara Ratzio que va dient vamos, com volem dir noi, que allà hi ha algú que està patint, que hi envien algun efectiu sanitari per poder-lo atendre.
9: Uh-huh. Ostres, mira que això ho havíem vist a partits de Lliga, però sí. en una final europea... Jo crec que aturada per atenció mèdica no.
7: I aquesta és a les 9, Jaume, que la de la Champions que és a les 6, com foti un sol d'allò que dic. A les 6 de la tarda també, déu-n'hi-do.
8: No, suposo que això és voluntari, no? Que el realitzador no ens estigui ensenyant, no?
2: Sí. És per si hi hagués alguna cosa
8: greu. Però deixa una sensació de més incertesa, encara.
2: Ja.
7: Sí.
2: Bé, a veure.
7: El joc està aturat, o sigui que fa un minut i mig... I, per tant, això també ho haurem d'afegir a la primera part. Anirem tard, eh? Anirem tard en aquesta final apassionant, de moment, entre el Crystal Palace i el Rayo de la Conference League a Leipzig i a RAC més 1 amb aquest empat a 0 inicial.
2: Aprofitem per parlar de l'estadi, Naveira. Què hem de saber del Leipzig Stadium?
9: No, jo el que anava a dir és que, o sigui, si us fixeu en la vista aèria de l'estadi, val? Hi ha una cosa molt curiosa, i és que aquest estadi està construït al mateix lloc on hi havia el Central Stadium de Leipzig, que era l'estadi més gran de la República Democràtica Alemanya, de l'Alemanya de l'Est. Sí. I llavors, doncs, l'estadi, diguem, està dins del que era l'estructura de l'anterior estadi, val? O sigui, si us fixeu, la gespa i diguem el és que em surt en castellà, el fosso que hi ha, per dir-ho així, el fossat on està construït l'estadi, ara hi ha gespa, però realment té la forma de la graderia de l'anterior estadi.
7: És com si l'estadi estigués envoltat d'un altre perímetre, d'una altra anella,
9: sí.
7: I hi ha unes escales que baixen, com si fossin graderies, des d'aquesta anella superior cap al que és l'estadi actual.
9: Exacte, llavors, doncs això és on estava l'antic estadi, que era un estadi que tenia capacitat, jo crec que gairebé per 100.000 persones, era un estadi molt gran, i que a més tenia només un amfiteatre, o sigui que realment impressionava molt a l'hora de veure'l, i ara aquest estadi, que és, no té tanta capacitat, tot i que és gran, doncs està dins del que era l'antic centre de l'estadi de Leipzig.
8: Estadis d'aquests per fer grans coreografies...
9: Sí, suposo que sí, clar.
8: De gent, militars, etcètera.
7: Sembla que estigui dins d'un cràter, amb una fotografia aèria.
9: Sí.
2: A veure, crec que Mariani s'estava discutint en batalla, l'àrbitre, perquè...
7: Bé, clar, ara
2: veien que el partit s'havia suspès, però és que Mariani ha dit que no, que el partit es reprenia. I batalla deia, home, no veus que l'estan atenent? I ha parlat amb els capitans Mariani, no sé si és que té informació, que vaja, que no, hi ha, que no és una incidència greu, i decideix continuar, tira pel dret. Clar, els protocols de la UEFA no deuen ser els mateixos que la Lliga espanyola.
8: És arriscat, això, clar, perquè...
7: Sí, home, i és molt poc respectuós.
8: Vull dir... No, això per suposat.
7: Clar, vull dir, al final...
8: Tu pensa que Mariani té hora per sopar a les 12. Mariani no vol...
7: No,
9: sopar a Alemanya a les 12...
8: Miracle, no?
9: Has de moure molts contactes.
7: Pilota pel Rayo, el xut d'Unai des de la frontal, fora!
2: Corna,
7: a prop del pal ha demanat Unai López corna amb una jugada per la dreta de De Frutos, que una mica més, i sí que dona Frutos, sí, perquè la centrada, la pivotació a l'interior de l'àrea d'Álvaro, la passada endarrere per Unai López, a mi em sembla que té raó l'àrbitre indicant servei de porta sense donar corna. La pilota ha passat a prop, en directe ha semblat més a prop del pal que amb la repetició, però en tot cas, segurament estarem tots d'acord que és el que s'assembla més a una ocasió de gol fins ara en aquest partit. I ara és el torn d'Ismaïl Assar, el torn del Crystal Palace. Ha fet centrades millors el senegalès, posa el peu, pateix 6 i envia la pilota a corna al 39 de la primera. Queden 6 minuts de temps reglamentari entre l'atenció a Assar i el partit aturat, perquè necessitava assistència mèdica un aficionat, Molló, segurament... Sí. 4 minutets així, no? 3-4.
2: Sí, bueno, jo potser pujaria al 5. Ara em semblava veure les atencions, vaja, els serveis mèdics, els efectius mèdics, que tornaven. Almenys veig que estan fent la volta uns sanitaris, per tant, vull entendre que s'ha solucionat el problema a la graderia.
7: Aviam, que picarà el corna al Crystal Palace. A l'interior de l'àrea un ball de bastons.
2: Ui,
9: sí.
7: Ara hi ha algú a terra, clar, qui va a terra és Cambó.
9: Sí,
7: emparellat amb Isi. És un duel que ja des del principi... Hòstia, que injusta és la vida, eh?
2: Sí.
7: La melena... La perruca de Cambó.
2: Que és Boniem.
7: Exacte. I Isi...
8: Sí, però és la típica parella de policies d'una pel·lícula.
9: Sí.
8: Que en realitat són els dos es compenetren molt bé.
7: Jo, a mi Cambó... Espera, t'ho diré. Pica el corn al pal, Ashworth, pilota a l'àrea, la toca com pot matetar, pilota solta, la Croix, l'últim que vol és veure una pilota a prop, és futbolista, però l'últim que vol és veure una pilota a prop.
2: Quin drama.
7: I quan la vol engaltar no la toca. A mi... ara vist de prop Cambó, em sembla aquella de Loca Academia de Policia, la dona aquella baixant amb la
8: perruca. Sí, home, i tant. Sí.
7: És que de cara m'hi recorda molt, també.
8: No diguis, és un doble d'aquells que no acceptes bé. Però...
2: Bé, de fet, i si Cambó podria ser una parella, no?
8: Sí, totalment, ja t'ho dic.
2: Fins i tot els noms casen. Sí. Per cert, el cap d'esports em diu que la frase és Torrente me debe 6.000 pessetes de whisky. Sí.
8: A mi m'ha dit una altra cosa, el cap d'esports.
2: Val, d'acord.
8: Després te la comento.
2: Molt bé.
7: El que diu ara...
2: Tornaré dissabte o no?
7: El que diu ara l'àrbitre és que hi ha targeta groga per Wharton sobre Isi per una puntada a destemps, segons Maurizio Mariani. A veure...
2: Sí, home.
9: Sí.
2: I, aquesta ens la més groga que la que li han tret a Isi, perquè arriba molt tard i són pràcticament tacs a la tíbia, no?
7: Sí.
9: Anava a dir que realment el Rayo li estan tapant molt bé el carril central, però el Rayo està sabent fer mal per les bandes, perquè realment té parelles de lateral extrem que es compenetren molt bé, o sigui, per una banda Ratzio i De Frutos i per l'altra Xavarría i Álvaro García, i crec que el Palace, pel sistema que utilitza, no li és fàcil defensar quan els jugadors de les bandes s'associen.
7: A veure, la centrada d'Issi la toca, Pate 6, no pot precisar l'impacte. Una entrega per cap altre company i la defensa del Rayo, perdó, del Crystal Palace, allunya la pilota, l'envia fora de l'àrea, l'envia fora del camp, banda pel Rayo, 42 de la primera, 0-0, per cert, li diem Cambó perquè és francès, però no s'escriu igual que l'històric polític català, perquè algú que ens estigui escoltant pensarà en Cambó, saps? Sí. No, s'escriu Canvot, que suposo que un francès diria Cambó, però vaja, que no té res a veure amb el polític català.
8: No és descendent, no?
7: No.
9: Al principi no.
7: Però vaja, seria estrany, no? Veient una foto de Cambó.
8: Mai saps què pot passar.
7: Fots una foto de Cambó al costat d'aquest.
8: A vegades passa que...
7: Sí.
2: S'ha jugat l'anada de la final de l'Eurocup femenina de waterpolo. Entre dos equips catalans, sí. Natació Catalunya 14, Atlètic Barceloneta 9. És la primera final que juguen, primera final europea, que juguen els dos equips, i de moment el Catalunya agafa avantatge de 5 gols per la tornada. Demanen penal?
7: No, demanen mans en atac del Palace. L'àrbitre no xiula res a la primera. Al final, com si arbitrés per Riportit, sí que xiula la falta, perquè clar, hi ha un delay d'un segon, perquè la jugada... Vaja, hi ha un segon a dos de diferència.
9: El delay ha estat major, que d'un o dos segons, perquè ha sigut claríssim que l'ha tocat allà amb la mà, i no sé per què no l'ha xiulat.
7: Wharton li fa una passada profunda arran de terra... Ha de córrer per arribar-hi abans a la línia de fons Muñoz emparellat amb Pep Xavarría. La centrada forçada de Muñoz toca en el cos de Xavarría i després impacta amb el braç estès de Muñoz, i a partir d'aquí passen dos o tres segons i al final l'àrbitre, quan el pal es xutava des de la frontal de l'àrea, atura el joc per indicar falta a favor del Rayo. Maurizio Mariani, l'àrbitre de Roma, que xiula el partit d'avui i que ara indica fora de joc d'Álvaro García a l'esquerra de l'atac del Rayo. Entrarem d'aquí 10 segons a l'últim minut de la primera part amb l'empat a 0 al marcador i amb una única pseudo-ocasió, aquell xut d'Unai López que ha sortit un metre desviat a l'esquerra de la porteria del Crystal Palace.
2: 42-58 la possessió pel Rayo Vallecano.
9: Sí, no és estrany, perquè el Palace, i mira que el Palace realment té un doble pivot amb dos jugadors que tracten bé la pilota, Wharton és un futbolista molt, molt complet i que té bon toc de pilota. Camada pràcticament és un mitja punta jugant al doble pivot, o sigui que són jugadors que si el Palace jugués a una altra cosa crec que podrien assumir un altre estil, però que és veritat que amb Glasner l'equip és prou directe i no fa passar tant la pilota pel mig del camp, no?
7: Tenen Mateta, que com s'apugi més els pantalons s'ofegarà. Perquè...
8: Sí, no? Julià Muñoz.
7: És Paquetà. Perquè porta els pantalons... Vaja, ara que està de moda portar allò amb samarretes de futbol, pantalons molt amunt pel malic, gairebé, doncs ella els de joc els porta igual.
8: T'has fixat o no?
2: Noi, va, t'ha afegit, Agut.
7: 4. Glenn Nyberg, l'àrbitre suec, el quart àrbitre suec del partit, indica que són 4 minuts de temps afegit fent l'anàlisi de Mateta.
8: No, has estat tu, eh?
7: No, compte! Ai. Mitchell, li pilota l'àrea per Mateta, que vol posar el cap precisament a un estuc, que tot passarà per Mateta. Ara que volem allunyar-nos d'aquí, ara tot passarà per allà. El refús de la defensa del Rayo. A veure si pot córrer. De Frutos condueix la pilota, té dos homes a sobre, era gairebé impossible que passés. Wharton li ha barrat el pas i ha impedit l'atac del Rayo Vallecano. Pilota pel Crystal Palace. Wharton, bona passada amb l'esquerra, l'esquena de la defensa cap a Mateta. No sé si estaran fora de joc o no. A veure, l'internacional francès convocat pel Mundial i arriba a posició reglamentària cap endarrere. Està jugant, per cert, amb màniga llarga, Mateta.
2: Sí, és dels pocs. Ara m'hi fixava jo també.
7: Tornat a l'àrea, el cop de cap, fora! L'ocasió més clara del partit, Mitchell! No l'entrenador del Girona, no l'exjugador del Madrid, Tyrick Mitchell, al lateral esquerre del Crystal Palace. La centrada de Wharton és excel·lent des de la mitja punta. es desmarca a l'esquena de De Frutos. Ui, i arriba Mitchell amb el cap, remata en planxa, es nota que és defensa i no és davanter, intenta connectar el cop de cap creuat, ho fa, però la pilota surt desviada mig metre a l'esquerra de la porteria de batalla, a punt d'obrir-se el cap també Glasna, seguint la jugada, l'ocasió més clara del partit, el temps afegit de la primera part ha perdonat el primer al Crystal Palace.
9: Però el Rayo no li pot permetre a Adam Wharton centrar tan sol, perquè és que al final aquest jugador, ho hem dit, o sigui, és que té molt bon toc de pilota, té bon xut, té aquesta capacitat per posar centrades perilloses, i si li deixes, doncs, evidentment, et posarà una bola que serà mig gol. I perquè ha entrat Mitchell i no un altre, que si no, hagués estat el primer gol del Crystal Palace, que, com deia l'Agut, doncs, al final Mitchell no està acostumat a definir d'aquesta manera i es llança una mica com pot, a veure si de cap l'acaba colant, però no ha estat així.
8: Més difícil enviar-la fora que dins, eh?
2: Remata amb el lateral, no, bro?
8: A mi em sembla més complicat fer el que ha fet que no fer gol. Clar, sí, li dona amb el cap com girat i...
7: Si la jugada fos a l'inrevés, o sigui, hagués estat amb una centrada des de l'esquerra pel carriler que puja des de la dreta, segurament Muñoz ho hauria aprofitat. Perquè és un futbolista que té més o menys una mitjana, Sar, tot i ser carriler, també. O Sar, però Muñoz, sent un carriler, és un futbolista que té una mitjana d'un gol cada 10 partits, des que va arribar al Palace. Que vaja, a part d'assistències, però... Fer un gol cada 10 partits per un carriler són molt bons números.
9: I és que estava pensant que, ja no només per Mitchell, és que si li arriba a caure a Jeremy Pino, clar, tampoc és un altre gran rematador de cap. O sigui que realment sí, el més desitjable hagués estat pel Palace, doncs que la centrada anés cap a la banda contrària, no? Que procedís de la banda contrària.
7: El problema és això, que Wharton, que té bon peu, el deixis centrar tranquil·lament com ha fet. És una de les amenaces amb el desplaçament llarg o amb les passades interiors. Aquest dorsal 20, Adam Wharton. Aquí tornem a veure la jugada repetida, la centrada és molt bona. A l'esquena de la defensa tothom s'ho mira, De Frutos no ajuda prou, i entre que patessis Bada, que Ratzio no sap on és la pilota i que De Frutos no hi arriba, sort n'han tingut que Mitchell no ho ha aprofitat. Pilota fora i, teòricament, d'aquí 20 segons hem d'arribar al final de la primera part. Com ha dit Jaume Muller i Massaguer, eren 4 minuts de temps extra i al final aquests 4 minuts estarà a punt de complir-se. A veure si el Crystal Palace en tindrà una abans del descans o si la pilota morirà a la zona de mitjos de l'equip londinenc, passada de Shadi Riad cap a l'esquerra per Jeremy Pino, que aquí és el màster en commander i per això juga amb el 10, fa el canvi d'orientació del joc, la passada queda curta i segurament l'àrbitre així ho fa ara al final de la primera part. Als últims minuts hi ha hagut una ocasió molt clara del Palace i una pseudo-ocasió del Rayo. És el millor que hem pogut veure en aquesta primera part, que no passarà a la història, però que ens està fent companyia de la final de la Conference League i que de moment ens deixa el resultat inicial 0-0 entre el Rayo i el Crystal Palace.
2: Més tensió que futbol. Vaja, dos equips que juguen la seva primera final europea, no sé fins a quin punt també podíem esperar que fos, com a mínim, la primera part una mica, una mica així. És que no m'atreveixo a dir ni que cap dels dos hagi merescut guanyar. Sí que l'opressió més clara és aquesta del Crystal Palace, però vaja, que ha estat molt igualat això. Per cert, a París, a Roland Garros, estàvem pendents del partit de la catalana Marina Bassols, que ha perdut en 3 sets contra la russa Andreeva, que és la número 8 del món. Bassols és la número 175. Ha guanyat el primer set, la blanenca, 6-3, però ha reaccionat Andreeva 6-1 i 6-1. No hi ha hagut opcions després per la tenista catalana, que en tot cas, en aquest Roland Garros, ha aconseguit la seva primera victòria en un gran slam i que això li ha de servir, sens dubte, per millorar en el futur. Ara, si us sembla, fem una cosa... Res, 4 anuncis i de seguida tornem, comentem la primera part i parlem també una mica d'aquest fitxatge d'Anthony Gordon, que és la notícia que ens ha sorprès en la prèvia d'aquesta final de la Conference League, amb una dada que heu de saber abans d'anar a publicitat, que m'ha comentat via interna Damià López. El Barça té un mundialista més. És la notícia que Damià i la punt que Damià fa de l'operació Anthony
8: quina
2: Gordon.
8: Quina manera de colar la falca.
2: Sí, sí, vull dir...
8: És al·lucinant.
2: És així. No ho pot evitar.
7: Abans de la publi, deixa'm dir que el Newcastle el va fitxar de l'Everton per uns 55 milions d'euros. O sigui, i a Newcastle ha fet bona feina.
8: Bon negoci.
7: O sigui, que tampoc, després ja, si voleu, ho comentem, però si al final són que ho són, perquè sí, sí, ho ha dit la Marta, 70 milions més 10 en variables, no sé els variables quins seran.
2: Si... Sí, sí, per títols i pel, si és 60% dels titular, partits titulars.
7: No?
2: Sí.
7: Però vaja, en tot cas, tampoc no sembla un preu exagerat, tenint en compte que són 15...
9: D'on es
7: venia,
9: no?
7: Clar, sí, és veritat que la Premier sí està molt inflacionada i el que vulguis, però vaja, ha millorat el rendiment al Newcastle en comparació amb l'Everton en Lliga de Campions, tal, tal, tal, o sigui que vaja, tampoc no em sembla una bogeria.
2: Doncs en parlem després d'aquests anuncis. Al descans, la final de la Conference League, Rayo Vallecano 0, Crystal Palace 0. Ara tornem.
10: La final de la Conference League es juga a RAC+1.
11: RAC+1.
12: Vostè és propietari d'un edifici sencer, Esquerra de l'Eixample, això ja ho sabem.
11: Sí, i just ara he reformat un dels pisos principals, ah, bé, i tinc paletes.
12: Sí.
11: Bueno, principals, els baixos.
12: Una
11: part dels baixos, digues.
12: Una part dels baixos.
11: Bueno, la porteria.
12: La porteria.
11: La porteria on vivia la portera, sí, preciosa, una porteria que està sota l'escala.
12: Però què? Bueno, però què era, la rateta que es comprava l'escaleta?
11: Pues escolta, on estan pràcticament totes les porteries de l'Eixample, sota l'escala, bueno, hi caben, el si s'asseuen, hi caben.
12: Hi caben.
11: Doncs pues bueno, escolta, la porteria, com que era molt gran, l'hem dividit.
12: Han dividit la porteria?
11: Sí.
12: I què han fet?
11: Han fet uns... 5-6 pisos.
12: Sí. Perdoni?
11: Al final es tracta de la decoració. Vull dir, el disseny d'interiors és el més important en un habitatge.
10: De dilluns a divendres, de 12 a 1, La Competència, amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau. RAC 1. Tots som un milió. RAC 1. Yeah! Aquest dissabte, a partir de les 4, Superesports a RAC1, amb Xavi Puig. Viurem la gran final de la Champions masculina de futbol, PSG-Arsenal, amb la conducció de Jaume Molló, la narració de Clara Rodergues i els comentaris de Dani Solsona, Jaume Naveira i David Broc. A més, els play-off finals de les lligues de waterpolo, la cursa sprint del Gran Premi d'Itàlia de MotoGP, l'Ultrasports, el play-off de l'Hockey Lliga, i per rematar-ho, tu diràs, fins a la 1 de la matinada. Superesports a RAC1 és una gentilesa de CaixaBank. RAC1. Tots som un milió. Escolta el futbol a l'aplicació de RAC1 sincronitzat amb la televisió.
13: Pots seguir els partits del Barça, l'Espanyol i el Girona quadrats amb la televisió.
14: Fàcil, només amb un clic.
15: Obre l'aplicació de RAC1 durant el partit i prem la icona del televisor que hi apareixerà.
13: Ajusta la transmissió de RAC1 per sincronitzar-la amb les imatges i a gaudir.
15: Molt ràpid.
13: Molt còmode.
14: Molt RAC1.
10: Tots som un. RAC1.
16: De vegades el triomf l'aconsegueixes passant per damunt de moltes coses, amb molt perfeccionisme, amb molt... i això et porta a ser no la persona que a tu t'agradaria ser, entens?
10: Els dissabtes i els diumenges...
17: Esquerra, dreta.
18: És un joc, això, que et permet simular, doncs, batalles multitudinàries, medievals. La majoria de gent que tenim, doncs, el que volen és jugar en grup i jugar en català.
10: De 7 del matí a 2 del migdia...
19: Jo crec que Jesús va tenir molta sort de ressuscitar fa 2.000 anys. Ressuscita avui en dia, i què és el primer que diu la gent quan rep el vídeo de Jesús? Groc, esto es real.
10: Via lliure, amb Xavi Bundó.
20: S'ha torçat el peu,
21: avui. Torçat el peu.
20: Venint aquí.
22: És que l'edat no perdona.
20: L'edat castiga.
23: Per què no aneu una mica a la merda els quatre?
10: Hi ha coses que passen només al cap de setmana. RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
24: Sempre escolto RAC 1.
25: Grande.
26: Ole, vosaltres.
24: El dissabte, aquella noia que fa lo dels viatges. L'Ester Muñoz, que fa molt bé i que m'agrada molt.
26: Ole.
27: Ella ja ho sap. Al Recomanat, cada dissabte a la tarda us regalem experiències, propostes i consells d'escapades, d'oci, d'art, de teatre, de tota mena i per tothom.
10: Cada dissabte, de 3 a 4 de la tarda, Recomanat, amb Esther Muñoz.
27: Si voleu un bon pla, Recomanat.
10: RAC 1. Tots som un milió. La final de la Conference League es juga a RAC+1.
2: I el descans està empatada. Rayo Vallecano 0, Crystal Palace 0.
8: Què rius, Jaume?
2: No, perquè... perquè l'agut és així. Vull dir, sí. Tornem a publicitat i hi ha tothom preparat, sí. Els col·laboradors, el conductor... Bé, si no hi ha el conductor del programa... Però ell no hi és.
7: Jo no hi era perquè estava acabant de donar el meu humil cop de mà al tu diràs d'aquesta nit.
2: Bé. On, per cert, podreu escoltar un jugador que va coincidir amb Anthony Gordon, fitxatge del Barça, Javier Manquillo, aquesta nit al tu diràs. Hi va coincidir al Newcastle. i allà doncs van passar una temporada junts i aquesta nit sabrem la seva valoració, un jugador que...
7: Manquillo Molló, que era un d'aquells que el
2: de
7: Barça...
2: De l'Atlètic de Madrid, que coneix part de la Lliga Espanyola, coneix el Barça i per tant com pot encaixar, digues, segur.
7: D'aquells que el Barça en el seu dia havia tingut un dret de tanteig, recordeu aquells, sí, aquells jugadors de l'Atlètic de Madrid?
9: Ostres, sí.
2: Sí. Però, derivava de l'operació Villa, allò?
9: Sí, pot ser. Pot
2: o Luis Suárez. No, Villa, no?
9: Villa.
2: Partem-nos
9: a Sevilla, perquè... Sí.
7: Qui més hi havia d'aquests que tenia dret a...
9: Saúl.
2: És veritat.
9: No sé, i no sé si fins i tot
7: tres,
9: Jiménez.
7: No?
9: No sé si fins i tot Jiménez. Que, clar, el fitxatge de Villa és l'estiu del 2013. O sigui, clar, tota aquesta gent era molt jove.
2: Sí,
9: llavors.
2: Sí.
7: Bueno, se'l van portar, a Manquillo se'l van portar a Rafa, sí, Benítez, a Anglaterra.
2: En tot cas, parlarem d'Anthony Gordon, no de Manquillo, perquè ja veig que estem derivant cap aquí. Manquillo l'escoltarem aquesta nit amb l'Aleix Pellicer.
8: Som especialistes en derivar.
2: Tu diràs, però Anthony Gordon és un bon fitxatge pel Barça? Què en penseu? Una veira?
9: Jo crec que sí. Em sembla que és un futbolista que té moltes virtuts. Al final és un jugador que... És veritat que aquest any a la Premier no ha tingut un gran ritme golejador, però sí que l'ha tingut a la Champions. És un futbolista que va molt bé a l'espai, que és ràpid, que ajudarà l'equip a pressionar i a tenir doncs aquesta part física... que el Barça necessita doncs, per mantenir-se sempre amunt, no? en aquest ritme que li requereix l'estil de joc de Hansi Flick. I vaja, doncs, a més és un futbolista polivalent. O sigui, és un jugador que pot actuar a la banda esquerra, pot actuar com a nou.
2: A la dreta no, eh?
9: A la dreta jo crec que és menys comú, però, però bé, potser en alguna situació podria fer ballar, però jo el veig sobretot a l'esquerra i com a nou. I vaja, doncs és un futbolista que ve de fer una gran temporada, que a més el Bayern s'havia interessat per ell, o sigui, crec que això també és una altra mostra, no?, que és un futbolista de molt bon nivell, que en els últims partits de la selecció anglesa on ha pogut jugar doncs ha estat per davant de Rashford, que és el jugador que ara doncs, és el més damnificat, no?, per aquest sí, moviment. Sí, sí, tot i que veurem què passa cara al Mundial, perquè al final no és una elecció fàcil de qui va per endavant a la selecció anglesa, però bé, fora d'aquest tema, ara estava consultant i Gordon és un jugador que és evident que li agrada a Thomas Tuchel i que la selecció doncs, ha comptat molt.
2: I dos mèrits que vull destacar. Un, la rapidesa de l'operació del Barça i que pisparli un jugador al Bayern, com ara deia en Aveira. Crec que el Liverpool també hi estava interessat. Doncs no li hem de treure el seu mèrit. A vegades que diem, el Barça va ha fet el passarell. Doncs bé, donem-li també mèrit quan se'l mereix. Jo crec que aquí s'ha de felicitar la direcció esportiva, la parcel·la esportiva del club i la directiva, i l'altra, la medalleta que ens hem de posar i que hem de posar a l'Àlex Pintanel, que el 4
8: sí
2: de maig,
8: sí senyor,
2: tu diràs, aquella nit, amb l'Aleix, va avançar l'interès del Barça per Anthony Gordon quan no havia sonat enlloc. És d'aquells que dèiem a la redacció fent la conya, Nelson Tapado. Sí. Vull dir, que és un jugador que no ha sortit. I que aquell dia Pintanel va explicar la informació que tenia que interessava el Barça. Doncs mira, ha passat menys d'un mes i el fitxatge és a la saca.
7: Sí. Bravo, Pan Pintanell.
8: Sí, el Pinta, a més a més de córrer maratons, no?
2: Sí.
8: De vegades l'encerta, no?
2: Diguéssim, sí, home, i tant. Sí. Però què et sembla, Broc? Quant t'il·lusiona? Jo explicaré que sí i ara donaré els meus motius.
8: Sí,
2: però
8: m'il·lusiona el sentit que si és el cromo que canvia amb Rashford, és a dir, suposadament és el jugador que ve... perquè Rashford segurament no es quedarà, m'entenc que no es quedarà.
2: No.
8: Prefereixo Gordon que el Rashford que hem vist al Barça, tot i que ha tingut alguns moments de brillantor, no? És a dir, que ha fet allò d'algun gol de falta, alguna centrada, crec que Gordon pot aportar més, i sobretot que entenc que Flick, de cara al que vol ell pel seu equip, li interessa molt més un jugador com Gordon que com Rashford. El que no veuria és que vingués Gordon... perquè com pot jugar de nou, ja. Que ja hem dit que no, que la intenció és buscar un nou, però en el cas de que no es pogués trobar un nou, que s'acabés quedant Gordon com a nou, no?
2: No és una alternativa al nou, que quedi clar. És a dir, el nou vindrà igualment. Clar, és veritat que si, per exemple, en un cas hipotètic, Ferran Torres entrés en alguna operació, tens un recanvi pel nou.
8: Aquí anava jo. És a dir, que si és el factor aquest que s'està comentant, que potser l'Atlètic de Madrid en una operació per Julián entraria, no?
2: Per exemple.
8: Si Ferran o Casador Doncs aleshores sí, és un, no és el teu nou titular, però el pots utilitzar si Julián aquell dia no hi és o perquè vol jugar amb ell, aleshores sí que és un bon recurs. Per tant, i entenc que també s'ha calibrat molt el tema de salaris, edat, és a dir, és un tio més jove que Rashford, amb que fas una inversió...
9: L'amortització, segurament.
8: Que pots amortitzar molt més que Rashford i que els salaris de Rashford són... em semblen estratosfèrics.
7: No, i com deia abans el Naveira, si el Mundial Gordon fa un bon paper... Clar, llavors no et demanaran aquests 70 milions.
8: No, evident, això no. Està clar. Clar.
9: I de fet, hi ha una qüestió que és important, que jo crec que fa que un fitxatge procedent de la Premier sigui una bona idea. I és que, al final, amb la capacitat econòmica que tenen els equips de la Premier, si un jugador Premier no et surt del tot bé, sempre estàs a temps de vendre'l per una

0: va per allà, sinó que és un jugador que...
1: No, i de cara a la imatge del Barça, del Barça també, perquè el Barça, tothom, no?, té la imatge aquesta de que no pot fitxar...
0: Sí, no té diners...
1: Ningú vol anar, o ningú vol anar perquè sap que no hi ha... Clar, això evidentment sí, sí. Canvia molt la perspectiva.
0: Sí, no, no, i tant. I després, perquè em sembla un jugador que ha d'explotar, o sigui, que la idea és que pugui explotar el Barça perquè se mantengui un Eto'o, un jugador que li veus molt potencial i que encara no ha acabat de fer el salt per ser considerat una estrella. A mi em sembla, i un jugador que ja el van fitxar no sé quants anys fa, deies Miquel, de l'Everton per 55 milions.
2: El 23.
0: Clar, vull dir, ja estem parlant d'un preu que, per tant, no és un jugador qualsevol. Home, per tant,
3: més,
0: vull dir, ostres, és un jugador que pot acabar d'explotar aquí al Barça si et surt bé. L'única cosa que jo veig és que aquí els anglesos és que no sé per què els hi costa molt.
1: Sí. Sí, però mira, Bellingham...
0: És l'únic dubte que tinc.
1: Bellingham, la primera temporada...
0: Sí.
1: Dic al Madrid, sí, sí, sí, Barça, sí, sí. Però va tenir una molt bona temporada.
2: Sí. Jo el veig molt en clau Champions, diguéssim. O sigui, em sembla un fitxatge molt en clau Champions, perquè a la Lliga segurament el Barça jugarà molts partits contra rivals que l'esperaran al darrere, diguéssim. Sí. I jo crec que aquest no és el fort de Gordon, però en partits de Champions no és que hagin de ser d'anada i tornada, però allò eliminatòries, que has de mantenir el nivell, que has de tenir cames fresques, que si has de toca remuntar pel que sigui, algú que pugui trencar l'espai, i a més, a la banda oposada de Lamine, que Lamine fa aquelles entrades en diagonal pel jugador de l'altra banda, doncs una mica és un recanvi natural de Rafinha. I a més em recorda Rafinha perquè quan Rafinha estava a Anglaterra era un jugador que ningú no l'havia vist perquè jugava al Leeds. I si no fos perquè el Newcastle va jugar contra el Barça aquesta temporada, ningú no hauria vist jugar Anthony Gordon, segurament. I són jugadors que tenen un mercat intern molt fort i equips de la Premier molt grans i molt grossos estan pendents d'ells, però que de portes en fora, com que no acaben de jugar als clubs més top, doncs la gent no els coneix tant, però a mi em sembla un cas que pot ser bastant semblant al de Rafinha.
3: I del que deia Jaume, al final és que ell també arriba en una edat que és ideal, o sigui, té 25 anys, en farà 26 d'aquí a uns mesos, si no estic equivocat, o sigui que realment arriba en el moment perfecte, doncs, com deies, no?, per explotar.
0: Doncs tant de bo que surti bé, recordo, si us acabeu d'incorporar, és tancat el fitxatge, 70 milions més 10 en variables, aquests 10 milions en variables per títols i si és 60, si és el 60% dels partits titular. Per tant, aquestes són les xifres de l'operació que el Barça ja ha tancat. De fet, demà passa revisió mèdica a Barcelona Anthony Gordon. A tot això arrenca Leipzig Stadium, la segona part de la final de la Conference League. Crystal Palace 0, Rayo Vallecano 0, amb o sense canvis, Miquel?
2: Sense canvis, els que han començat són els que hi ha al terreny de joc i la segona part ja està en marxa amb el desplaçament llarg de batalla cap al mig del camp. 30 segons de la represa 0-0.
0: Bons canapés, Broc. No hi ha ni 10 a la llotja, ho veus o no?
1: Sí, sí, totalment.
0: Però ni 10, eh?
1: Bons canapés i altres coses, també t'ho dic, Compte amb el que reparteix allà.
3: Parlàvem abans del repartiment d'entrades. Cal dir que és una final que ha costat omplir les graderies.
2: Espera un moment, a veure, que puja Mitchell per l'esquerra, la centrada, l'altre, l'esperava Matet. Ha providencial la gent. No m'esperava el rendiment de la gent al Rayo, sent un dels millors centrals de la Lliga, ha estat puntualíssim el tall en aquesta jugada. Naveira.
3: No, simplement dir que realment doncs, ha costat omplir del tot l'estadi i això el que ha fet és que molts aficionats al Crystal Palace aprofitin per comprar les entrades que estaven obertes per públic general. Llavors, jo crec que dins de l'estadi la proporció deu ser de dos aficionats del Crystal Palace per cada aficionat del Rayo, o sigui, més o menys...
0: Un Atlètic Barça, vaja.
3: Sí, estem parlant de que... Sí, estem parlant de que igual són 20.000 del Palace o a prop, i del Rayo, doncs sí, aquests...
2: La birra que s'hauran fotut tots plegats, els semblarà que hi ha 300.000 tios allà dins, perquè com anava la cervesa abans del partit. Pengen la pilota a l'àrea, a l'interior de la gran la toca la Croix, amb el cap i l'envia fora. Cada vegada que toca la pilota l'envia fora. Jo realment... quin paio. Gordon... 10 gols, tercer màxim golejador de l'última Champions. És veritat que ha picat penals i el que vulguis.
0: Sí, i que en va fer, no sé si són 5, en un sol partit, que el van fer a RAC més 1.
3: Partit
0: d'anada...
2: Però vaja, no està a l'abast de tothom.
0: No.
2: I a més, el Newcastle ha fet una temporada molt fluixa, tenint en compte el que te'n podies esperar per plantilla, etcètera. O sigui, és dels pocs que s'ha salvat.
0: Sí, anava a dir que entre el comiat d'Alexi i tot plegat i Gordon, no hem tingut temps de posar en valor, però que ara que dèiem 10.000 persones, vaja, 11.500 entrades tenia la gent del Rayo, per un barri com és Vallecas, ser una final europea, total. És l'hòstia, no?
1: I quan enfoquen la grada del Rayo, O sigui, realment, el desplaçament i la mobilització

0: ha aconseguit el club és brutal.
1: Sí.
0: No sé com ho hauran ajustat i el preu de les entrades, però em sembla que té molt de mèrit que una afició d'un club tan petit com, o tan modest com el Rayo estigui allà gaudint d'aquest espectacle en massa.
2: No, i a més, ui, ara falta Groga. Això, sí, Groga per Unai López.
1: Sí, sí.
2: Hi ha hagut jugadors del... Vaja, la plantilla del Rayo ha pagat el desplaçament a diversos aficionats.
0: Clar,
2: que no podien bullir. És un club que per moltes coses és una referència, perquè això no ho faria tothom.
0: No, i que el context de l'equip, del lloc d'on és, evidentment és...
1: Sí.
0: És un context molt clar, aleshores no molta gent es pot permetre un viatge
1: sí.
0: a Leipzig, a una entrada, evidentment.
1: De fet, una de les pors que expressava Íñigo Pérez la setmana passada, en el Media Day de la UEFA, prèvia a la final, era aquest, que no hi hagués un excés de responsabilitat en aquest sentit, d'estar com en deute amb aquesta gent que molts d'ells, vés a saber el que s'han deixat de fer o que deixaran de fer per haver anat fins a Leipzig, no?
2: Totalment. No, clar, és que això és una vegada a la vida, potser. I llavors, gairebé, mira, potser les vacances, per exemple, doncs no en fas... i et gastes en dos dies amb el desplaçament i amb estar a Leipzig per veure el teu equip a aquesta final, perquè és que potser, clar, el Barça, el Madrid, fins i tot l'Atlètic de Madrid, poden veure el seu equip més vegades. En el cas del Rayo, potser no es repeteix. A veure, la centrada a l'àrea de Frutos, el refús de la Croà, i després Xavi Riat acaba allunyant la pilota cap a la zona de mitjos, on la recupera el Rayo, que està tenint més pilota en aquesta arrencada de la segona part. Són 4 minuts, empat a 0, i ara Ratziu, que ho intenta, surt la pilota fora i serà pel Palace, efectivament, a l'esquerra del mig del camp de l'equip londinenc.
1: Sí, tinc la sensació que es veig un punt més de convenciment, el Rayo.
2: Potser Íñigo ha fet alguna xerrada interessant al vestidor en aquest descans, perquè la primera part segurament no el deu haver satisfet gaire, ja no perquè no hagin pogut crear ocasions, perquè és un partit... Amb poques arribades, però sí potser des del punt de vista de no sentir-se massa, això que dèiem, responsabilitzats, no? I de fluir una mica més, perquè tampoc no han sabut superar gaire la pressió del Crystal Palace, i això segurament és el que ha volgut fer-los veure el tècnic en aquesta final.
3: I del que dèiem de l'afició del Rayo és que fins i tot doncs s'ha vist aquest sentit de comunitat amb una història que ha passat, bé, com d'acabar Wharton.
2: Espera, Wharton, el xut! Batalla, pilota solta i gol! Gol de Mateta! El cacau de Wharton, el cacau del migcampista anglès. Sona que trona aquesta sintonia, Bulló! Als 5 minuts de la segona part, a Wharton no l'entra ningú. Com ha estat la jugada més perillosa? Luis de la Fuente ho celebra a les graderies. Com ha estat la jugada més perillosa de la primera part del Crystal Palace? Deixar Wharton sol perquè s'entri fins que Mitchell remata. Ara l'han tornat a deixar sol. S'ha acostat fins a 2 o 3 metres de la frontal. El cacau creuat molt potent. Batalla deixa la pilota solta a l'interior de l'àrea gran. I allà és on Mateta, que estava en posició correcta tal com ve, no desaprofita l'oportunitat i marca el primer gol del partit. Un xurro, però els xurros també valen.
0: Però vaja, monumental, eh?
1: Oh.
2: 1-0 guanya el Crystal Palace, 6 de la segona a la final de la Conference League amb la tíbia marcat Mateta.
1: Sí, el gol de Mateta amb la tíbia, però l'errada del Rayo que deixa arribar fins a la cuina pràcticament Wharton.
3: Sí, ho hem dit abans i s'ha tornat a repetir, no? I crec que no estarà precisament content amb això Íñigo Pérez, perquè realment els metres que han pogut conduir els jugadors del Crystal Palace i el propi Wharton fins a arribar a la frontal de l'àrea sense que pràcticament ningú es preocupi d'estar atent per ell, doncs són una errada que no es pot cometre una final. L'únic que crec que se n'adona i que intenta solucionar-ho a última hora és Unai López, però no arriba a temps. I bé, jo crec que aquí també és una mica on es veu el fet de que els dos jugadors que té en compte, eh?
2: Ui, els tacs de la bota de Ratziu a la cara del rival, a la cara de Sarr. Ratziu ha volgut rebutjar la pilota, gairebé fent un angle de 90 graus entre la cama de suport i la d'impacte amb l'esfèrica, i el que ha rebutjat és la cara de Sarr. L'àrbitre ha xiulat falta i ja està. A veure... Uf! Buf, perquè la pilota no la toca. No és un impacte gaire contundent, però
1: no,
2: és un impacte...
1: Toca la barbeta, potser.
2: Però és un impacte a la cara, en tot cas.
0: Jo pensava que era pitjor, eh?
1: Home, Groga sí, eh? No?
0: Sí,
2: no
0: sí,
2: sé, Mateta té les mans al cap i l'àrbitre ha xiulat falta i prou.
0: En directe semblava que li havia trencat el nas, directament.
1: Sí, sí. Li falta la targeta. Sobre el gol, Brot, pots afegir alguna cosa?
0: No, que Matetano encara no s'ho creu, eh? No. O sigui, és d'aquells gols que marca sense voler. O sigui, ha posat la cama en un acte reflex, no?, que ha fet.
1: El gol més important de la seva vida i no sap com l'ha fet, eh?
0: I no sap com l'ha fet, però vaja, aquesta és la gràcia també de... I estic veient molta, perdoneu, eh? És un off-topic, sí. Molta ullera de sol a l'estadi. Ah. Que ja. És un signe inequívoc de que hi ha gent que...
3: De gent que s'ho ha passat molt
0: que
3: bé.
0: Que porta dos dies sense dormir.
2: Sí,
1: sí, sí. I, per cert, el doble que hem comentat de Luis de la Fuente l'han enfocat, sí. Era aficionat del Crystal Palace.
0: Sí, sí, sí.
1: Però Luis, molt, eh?
3: Luis molt, molt. Luis of the Fountain, no?
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, clarament.
3: No, simplement, jo volia dir sobre el gol que al final el Rayo també el que demostra amb aquesta jugada i amb la de l'ocasió de Mitchell, que també hem parlat de que no havien estat molt atents a l'arribada de Wharton, crec que el que es nota aquí és que, a veure, Óscar Valentín i Unai López són dos molt bons jugadors, dos molt bons migcampistes, però no serien, diguem, els exemples de migcentre posicional, no? Que tinguin aquesta cura d'estar sempre tapant la frontal de l'àrea, no? I crec que això doncs, també s'ha notat.
1: Comptant aquesta falta.
2: Sí, una falta sobre Sarr, que té ensangonat el genoll dret. Mm. L'entrada de Legend és falta clara. Sí, sí. I jo crec que la sang ja la duia d'abans. Sí. Però la falta és clara, està ben xiulada per l'àrbitre. A mitja dotzena de metres de la frontal és bona per un dretà i és una ocasió que pot ser de perill pel Crystal Palace. A la banqueta del Rayo, per poder jugar al mig del camp, hi ha Pedro Díaz i Gumbau. Són les opcions que té el Rayo en aquesta posició.
0: És que això és una trepitjada, eh?
3: Bé, és que el toca amb la punta de la bota, just quan ja està a terra.
0: Sí, sí.
3: I és el contacte que està demanant Sarr, que és posterior ja a la falta. Bé, del que deies hagut, al final el que té més capacitat posicional és Gumbau. Però no sé, no el veig entrar, a no ser que el Rayo es posi per davant i necessiti defensar una mica més el resultat, no?
1: D'entrada, compte que no encaixi el segon, que la falta és molt perillosa.
2: Sí, és una falta a mitja dotzena de metres de la frontal, bona per un dretà, però no sé si el peu de Wharton, que és esquerrà, pot ser decisiu a l'hora de l'impacte. Aviam qui acaba picant la falta, o sigui, és Jeremy Pino, el Rayo defensant-se, el xut del Canari! No ho havia vist mai!
1: Increïble!
2: Triple pal! El xut de Jeremy Pino supera la tanca, va un pal del pal dret, va el pal esquerre, la pilota queda solta a l'àrea, Mateta com un llop va buscar la pilota al mateix temps que la defensa del Rayo i acaba enviant-la al pal dret. És un triple pal en segon i mig o dos. Triple pal, primer a la dreta, després del xut de Jeremy Pino, després a l'esquerra, queda solta, Xavi Rian no pot rematar-la, sí. I Mateta, a última hora, l'envia directament al pal dret. És que és un pal que moltes vegades va directament a dins, perquè toca més per la part interior del pal dret que per la part exterior. Miracle pel Rayo que no hagi encaixat el segon.
1: Sí, sí. Després estava anul·lada per fora d'això,
3: Xavi Riad. Correcte, perquè Xavi Riad entra estant ja fora
2: espera,
3: de joc.
2: Ui, espera, que puja per l'esquerra el Crystal Palace, Jeremy Pino, està tocat el Rayo, sí, és dins l'àrea, Pino, Mateta! Batalla, manté viu el Rayo, li ha passat la vida per davant a l'afició de l'equip de Vallecas i ara mateix la ruta del bacalao a la graderia.
0: Jo he avisat, eh? He dit,
2: del Crystal Palace. Sí,
1: sí. Hi ha algun aficionat molt perjudicat.
2: Amb un aficionat que no sap si el partit ha començat o no i que està ballant esta sí, esta no, esta también me la como yo, diu ell.
1: Veig molt tocat el Rayo, però realment, si no ha marcat el Crystal Palace en aquestes dues jugades, també penso que potser és el dia del Rayo, sabeu?
0: És un moment ara per guanyar partit. O sigui, després d'això...
1: Vull dir, si no han marcat ara aquestes dues al Crystal Palace, és que potser ha de passar alguna cosa encara excepcional pels de Vallecas.
2: A veure, el corner que pica Wharton des de la dreta, centrada tancada, jugadors per terra dins l'àrea, el Rayo que intenta sortir al contraatac, falta tàctica de Jeremy Pino, però la jugada continua perquè el Rayo pot provocar una contra, no pot controlar la pilota de Frutos, la perd el Rayo, pilotada va de la defensa del Crystal Palace cap a la defensa del Rayo, duel entre els jugadors dels dos equips i al final fa falta Camada a la zona de mitjos sobre Álvaro García. ha passat més en 10 minuts de la segona part que en tota la primera. El Crystal Palace, vaja, en 5 minuts, perquè els primers 5 minuts el Rayo no està malament, ho dèiem.
0: Ara, ara el partit està engrescador, eh?
2: Sí.
0: S'estan repartint bé, a més, eh? Hi ha un parell d'entrades seguides.
3: En fi. I no s'estan relliscant els jugadors més del compte, bé? Realment està sent... Sí. O sigui, ho estem veient de manera habitual. La gespa, a primera vista, sembla que està perfecta, però no sé si és més una qüestió de l'acció d'atacs o què, però...
2: Compte el xut des de lluny d'Alemão. Vaja, és que ha xutat gairebé des de davant de les banquetes. El cacau duríssim des de la dreta, un xut creuat que ha atrapat ben col·locat Henderson. Esclar, amb el que li està costant arribar el Rayo a l'àrea, Alemão se la jugada amb un xut molt potent, però que ha atrapat el porter del Crystal Palace a punt d'arribar al quart d'hora de la segona part. 1-0, guanya l'equip londinenc, que ha tingut dues ocasions en 2 minuts claríssimes per gairebé sentenciar la final o, si no, encarrilar-la.
1: La primera amb una falta llançada excepcionalment,
0: sí, sí,
1: eh?
0: Sí, extraordinari.
3: Espectacular.
0: Sí.
3: Espectacular el xut de Jeremy Pino. I després, doncs, el que dèiem, o sigui, l'acció no... O sigui, si hagués marcat Xavi Riad en la primera o Mateta a la segona, no hagués valgut perquè hi havia fora de joc d'Àlex del Barça.
2: Però,
1: i l'altre, la cama de Batalla.
2: Sí, sí.
3: Sí, per cert, jo volia... creieu que Batalla el gol pot fer un pèl més? No dic que sigui una gran errada, però que igual pot fer un pèl més, perquè mira, jo crec que no...
1: El rebuig és cap endavant, no?
3: O sigui, jo crec que l'aconsegueix treure prou cap a un costat, però és que jo crec que el refús podria haver estat millor, perquè jo crec que ell, precisament, per com de llarga és la conducció de Wharton, jo crec que ell veu que al final aquell xut ha de venir.
0: Té temps de preparar-se.
3: I que igual té més temps de preparar-se. És veritat que després el xut té la seva complicació, perquè Batalla, doncs, quan el desvia, no recordo si l'ha votat just abans o si està a punt de votar-li, però no sé si podria fer un pèl més.
1: També és veritat que després hi ha la potra de Mateta, no? Parla malament, que...
0: No se'n creu.
3: Posa la cama com...
1: Sí. Que aquest rebuig potser...
2: Es prepara Pedro Díaz a la banqueta del Rayo per entrar. Suposo que Íñigo Pérez vol una mica més de control perquè no l'està tenint gens en aquest tram de partit i el Crystal Palace s'acosta perillosament a l'àrea. La centrada, la rematada que provava a la primera Ismaïl Assar, no la tocada, com entrava, però com un tauró a buscar la pilota Muñoz, el carriler colombià que puja per la dreta. El segon pal, el que acaben fent és clavar-li un cop de colze a Pep Xavarría, que ara mateix no sap si és a Leipzig, a Vallecas o a Figueres, però en tot cas entrava com un avió a buscar la pilota del colombià, que si te'l trobes de nit per algun carrer canvies de banda perquè fa una pinta de tio perillós.
3: Té.
2: Un quart d'hora de la segona, pales, un Rayo 0.
0: Et convenç, no?
2: No, hòstia, ja me'l trobo i li dic, hola, què tal?
3: Té uns centradors espectaculars del Crystal Palace, eh? Sí. O sigui, Jeremy Pino a cama canviada, Daniel Muñoz, la veritat és que té jugadors que al final, doncs, bé, casen perfectament amb la idea de tenir un nou com Mateta dins de l'àrea, no? Però també, doncs, amb la idea de que al final, doncs, amb un carril la treguis i posis la central i amb l'altra, doncs, aprofitis, no?, allò que genera des de la banda contrària.
2: Home, tenia 3 candidats a la rematada. Mateta, Sar i arribant al carriler de l'altra banda. I no han estat gaire lluny de rematar.
1: Han tornat els del Canapés, ja...
0: Sí.
1: Algun, jo crec que s'ha perdut el gol i tot, però...
0: Jo crec que algun ha tornat, eh? Algú s'ha quedat en el privat.
3: Hi ha algun seient buit, eh?
0: Sí, aquests privats... En fi...
2: No.
0: Aquests caterings de Champions sempre ens heu dit que són de top, és a dir, que hi ha nivell, no?
2: Depèn d'on vagis, Champions, eh?
1: En una final la UEFA se'ls ha de gastar, sí,
0: home. I conferència, home, sí.
2: No, aquell de les ulleres de sol que anava amb una mà cap a cada banda...
0: Aquell és un altre tipus de catering.
3: Fa...
0: Aquell es reparteix fora de l'estadi.
3: Sí.
0: Hi ha un senyor amb una ronyonera.
2: Sí?
0: Sí, sí, i un patinet elèctric.
3: I ara...
2: Les porcions són amb paperines.
3: I ara...
2: No?
3: I ara perquè fa calor, que si no s'obriria una gabardina.
0: Sí.
1: Groga pel Rayo.
2: ¿Quieres un caramelo?
1: Groga pel Rayo.
0: També et dic que dins
2: Álvaro García.
1: Va, i canvia el Rayo, va.
2: Tot passa el Rayo, tu. Se'n va Unai López, entra Pedro Díaz, se'n va Òscar Valentín i entra Mendy.
3: Sí, això farà que Patessis passi al mig del camp. Jo crec que Íñigo està identificant el que dèiem abans, que el Rayo està tenint un gran problema a l'hora de defensar la frontal de l'àrea i que al final, doncs, Pate 6 té molt més assimilada aquesta posició de mig centre, no? I que, per tant, doncs, és una errada que no vol repetir. Per tant, Mendy jugarà a central. Pedro Díaz, doncs, com que és un jugador que és molt perillós a la frontal de l'àrea, jo crec que li donarà molt de vol perquè Patesis una mica s'encarregui de la part defensiva i de la part posicional.
2: Mira, primera pilota que toca Pedro Díaz, precisament, cap endarrere per Mendy, jugador que ha tingut molt bons minuts quan ha estat al camp, però que també ha comès alguna errada gruixuda a nivell d'expulsions, sobretot, per calcular malament, i això ha minvat les possibilitats del Rayo en alguns partits de Lliga. I d'aquí la suplència, penja la pilota, veu Xavier a l'àrea, la perseguia i sí, no hi arriba de cap manera. Clar, li està costant tant trobar aquests jugadors de la mitja punta al Rayo que el partit d'Isi de Frutos o d'Álvaro és invisible gairebé.
0: Isi desapercebut.
3: I és una pena que estigui acabat de sortir de lesió Ilias Akhomach, perquè amb l'estat de forma en el que estava i sabent la capacitat que té per encarar, per regatejar, ostres, avui seria una bona peça per tenir al camp.
2: Sí, el tenen a la banqueta, però veurem per què està, evidentment, i per quants minuts. Ara, el Rayo ha de vigilar perquè s'hi va pressionar a dalt, està perdent per 1-0, i el Crystal Palace, quan pot sortir amb espais, ja sabem que és un equip perillós, és molt Premier, això. Bona. La conducció de Mitchell, la passada a l'esquerra, compta que pot xutar creuat Sard, doncs mira, en comptes de buscar el pal més allunyat del punt d'impacte, ha buscat el més primer, tots pensàvem que buscaria la diagonal cap al pal que queda a l'esquerra de batalla, però ha buscat el pal més pròxim amb una rematada seca, molta mala bava, que ha sortit fora, però està sovintejant molt l'àrea del Rayo, el Crystal Palace, en aquesta segona part. Hem superat el quart d'hora de la segona i el millor pel Rayo gairebé és el resultat, vist sí, com sí. està aquest tram de partit.
0: Podria anar 2-0, 3-0 tranquil·lament, eh?
2: Sí, sí.
3: Sí, i realment sí que veiem quan el Rayo té la pilota que Patesis es col·loca al mig, però després, o sigui, almenys en aquesta última jugada, quan han defensat, Patesis estava a la mateixa alçada als centrals, que per mi és una cosa que no soluciona el problema que estàvem dient, no? Que és que l'equip té problemes per defensar la frontal de l'àrea. Jo crec que Patesis, en fase defensiva, potser li seria de més ajuda a l'equip que estigués un esglaó més endavant, perquè els jugadors del Palace de qualitat no tinguin aquesta facilitat de trobar-se una defensa reculada i, per tant, de tenir espai i temps per carregar la cama.
0: Una mica més d'oposició, no?
3: Sí.
2: No, clar, que, és a dir, tu quan te'ls trobes al final de tot, al tram final de la jugada, doncs tothom se'n va a defensar, però potser del que es tracta és d'evitar la transició que provoca aquesta jugada.
3: Sí, almenys en aquesta última jugada on li han atacat el Rayo m'ha sorprès que Patesis s'ha ficat entre centrals. Jo crec que el Rayo, com dic, li seria més útil que defensés part davant de la defensa.
2: Mira, ara Patesis és qui toca la pilota cap a l'esquerra per Pep Xavarría, pressiona amunt el Crystal Palace, si aconsegués trobar alguna mallura al mig del camp, el Rayo potser podria començar a crear alguna cosa. Mouen bé la pilota els jugadors de l'equip madrileny des de darrere, Pep Xavarría al lateral esquerre, fa una passada llarga buscant l'esquena de Canvo, però el futbolista francès ben col·locat ha interromput la passada que perseguia De Frutos, Álvaro García, i la remena al mig del camp el japonès Kamada pel Crystal Palace al minut 21 de la segona part amb l'1-0 a favor de l'equip londinenc gràcies al gol de Mateta al minut 5 de la segona part del partit.
1: Sí, amb la sensació que el Crystal Palace té la final on
0: sí,
1: vol.
0: Sí, totalment.
1: Molt controlada ara mateix.
2: Clar, que s'ha Molló abans, ho deies, i jo també ho he pensat, de dir, el Palace ha tingut 2-3 ocasions per fer el segon gol i gairebé sentenciar la final. I mira, ara, per exemple...
1: Ui! Quina falteta!
2: No, s'ha anticipat la gent i l'àrbitre diu que és ell qui ha tocat la pilota.
1: Sí, li ha tocat, diu.
2: I per això atura el partit, però... A veure...
1: Sí, que la toca, sí.
2: És ell qui toca la pilota, quan semblava que era la gent qui s'anticipava a Mateta, i com que és ell, Mariani, qui toca les pilotis, doncs el problema és que, clar, l'acabarà tenint...
1: Cansant de bonis.
0: No té el seu millor dia, Mariani, eh?
2: Molló, centra't, sisplau, centra't, que estàs aquí les fosques.
1: Ningú la rematava i me l'estava fent a sobre.
2: Estàs aquí les fosques i...
3: Però, de veritat, no us fa l'efecte que en els últims anys els àrbitres estan més pel mig de les jugades?
0: Sí, és veritat. Sí. Hi ha molta interrupció.
3: Com pot ser? O sigui, és una cosa bàsica. El tema d'estar posicionat, de no interferir en el joc. I a més, us dic una cosa, la norma que es va aprovar d'aturar totalment el joc si la toca l'àrbitre, ostres, és que llavors és contraintuitiva. O sigui, al final el que estàs fent és aturar més el joc quan abans l'àrbitre se'l considerava com una espècie de de pal dins del terreny de joc, no? Com d'element extern influeix, no?
2: Ai, que bona! La notícia és bona per l'esquerra, per Álvaro, línia de fons, a veure Álvaro en darrere, toquen un defensa i arriba última hora a l'interior de l'àrea per provar la rematada de Frutos amb molt poc angle, però per primera vegada el Rayo ha trobat l'esquena de la defensa amb una passada molt interessant, Dici, a l'esquena de Cambó per Álvaro García, que s'ha fet un control una mica massa llarg al final, la centrada en darrere, ha tocat en la Croà. I després, mira què li diu ara Íñigo als seus futbolistes. Calma, estan perdent per 1-0, però queda molt partit per davant i en comptes de fer les coses amb presses, es tracta de fer-les bé i el seu punt just, perquè encara tenen temps per igualar el partit i obrir una mica més la final. Primera aparició interessant del Rayo en atac. Continua, però, perdent l'equip de Vallecas.
1: Per cert, són 2:15, de seguida, vaja, en uns minuts vindrà l'Aleix des de RAC1, també per saber com va la final. La vas a dir, Naveira?
0: Sí, jo anava a dir que si apareix Isis, la millor notícia pel Rayo.
1: Sí,
0: i a la primera que ha tingut una mica d'intervenció ja hem vist, veus? Ara comença una mica què s'ha de fer.
3: I cal dir que la Croa, que l'hem criticat prou durant la final, ara ha estat molt bé, perquè aquesta jugada Álvaro la té superautomatitzada, en el sentit de que si ell ataca l'espai i rep la pilota en una posició favorable, ell la centrada la farà o el primer o el segon control. I aquí, en canvi, ha hagut de pensar-se una mica més perquè la Croa estava perfectament atent al que anava a passar i no ha permès que pogués tirar la centrada Álvaro. Álvaro, aquestes jugades és que les té assimiladíssimes i les fa sempre perfecte. És a dir, quan ell posa la centrada, a més de que mesura molt bé els temps de quan fer-ho, és que després el colpeig sempre és bo, sempre és tens, sempre és on ha d'anar, i aquí doncs, ha estat la Croa qui l'ha dificultat.
1: Doble canvi.
2: Sí, se'n van els dos homes de banda, marxen De Frutos i Álvaro, precisament, i entren el Patx, Espino i Camello.
3: Doncs Álvaro sembla que no se'n va gaire content, la veritat.
0: No, la cara no...
3: I bé, doncs Camello acompanyarà Lemao, o sigui que entenc que serà canvi de sistema, perquè fins ara era un 4-2-3-1, tot i que, bé, amb l'entrada Pedro Díaz, jo diria que gairebé estava sent més un 4-1-4-1 que una altra cosa, perquè Pedro Díaz, en fase defensiva sí que l'estaven veient a la mateixa alçada Pate 6, però Pedro Díaz en atac estava espenjadíssim del mig del camp i pràcticament doncs, és una parella d'interiors la que estaven formant ell i Isi. I
1: a l'esquerra juga més per davant el Patxa que Echevarria?
2: A veure, espera un moment, sí, normalment sí. La pèrdua de Pate 6 intenta esmenar l'errada, però no pot superar el duel amb Matetà, cobra el joc a la banda dreta. Com a mínim, Pate 6, després de perdre la pilota, ha frenat l'atac del Crystal Palace, perquè amb espais podia ser una jugada molt perillosa, segurament no està sent el millor dia.
0: No,
2: del migcampista del Rayo.
0: No està sortint res.
3: No és el que més esperaries per tipus de jugadors, com diu Jaume, però jo crec que a Echevarria el que li va molt bé és arrencar des de molt enrere. Perquè al final doncs, pot arribar amb, doncs, més per sorpresa, jo crec que és el context que més a ell li agrada. I Patxa doncs, és un jugador molt, molt sacrificat, que és capaç també de repetir molts esforços, i serà ell el que jugui per davant de Echevarria, tot i que segurament, i crec que és normal que ho pensessis així, cap al tipus de jugador que són, potser esperaríem que estiguessin al revés. Patxa estigués a la defensa i que Echevarria jugués per davant, però jo crec que a Echevarria li va millor tenir recorreguts llargs.
2: De fet, hi va haver un dia que Íñigo Pérez, arran del Patxa Espino, va dir que té més bon peu del que molta gent es pensa. Que no és allò, com diria el Puki, un tuercebotes,
3: sinó
2: que la jugada del Patxa per l'esquerra, la centrada que rebutja la defensa, sinó que és un futbolista que té més bona relació amb la pilota del que ens pensem, i per això el posa més avançat. Algú que ho ha fet. A veure el Rayo, la pilota penjada a l'àrea, l'espera el Patxa Espino, jo crec que ha fet falta, no?
3: Sí.
2: L'àrbitre també per empènyer el rival que rebutjava la pilota a l'àrea, que era Muñoz. També és veritat que a la Premier a vegades aquestes jugades no xiulen com a falta, però aquí l'àrbitre sí que l'ha xiulada, la centrada de Pedro Díaz buscant la posició al segon pal del Patxa Espino, que segons l'àrbitre ha desplaçat Muñoz, però el Rayo com a mínim es va acostant a l'àrea i des de posicions relativament interessants, sense crear perill, però des de posicions relativament interessants, 18 pel final, Palace 1, Rayo Vallecano 0.
3: I hem parlat de les pèrdues de Pate 6, clar. Al final, el futbol de vegades soluciones una cosa, però empitjores una altra, no? I clar, el problema amb Pate 6 jugant al mig del camp és que al final, quan rep la pressió dels jugadors del Crystal Palace, compte.
2: La pilota solta a la frontal, Jeremy Pino per Sar, entra a l'àrea, sort que ha posat el peu Legend, hi ha un jugador del Palace a terra, la frontal de l'àrea, la recuperació de l'equip madrilenc, que potser podria córrer a la contra, va per terra Isi, però Razzi obre el joc a la banda, continua desplegant-se en atac al Rayo, buscant un contraatac que pot fer bona pinta, Razzi a l'interior de l'àrea per Camello, s'ha pensat que era Leopardo, perquè li ha enviat la pilota a l'espai, i no hi havia tant espai per córrer. Camello ràpid, però no tant. Pilota fora. Doncs res, 1-0 encara.
3: No, i el que dèiem, que crec que Patesis, sota pressió, doncs és un jugador al que li costa jugar ràpid, que segurament no és tampoc el futbolista més àgil girant-se si rep d'esquenes, i en aquest sentit, doncs el Rayo pateix més, clar. I el Palace, doncs, quan fa aquesta pressió, provoca que Patesis s'equivoqui.
0: La que treu batalla, que ara han donat una repetició.
3: Sí.
0: Espectacular.
3: No, en aquesta sí que està... Vaja. Impressionant.
2: Sí, perquè la rematada de Matetano és neta, però a vegades aquest tipus de remat... Perquè
0: no, és molt difícil.
3: T'enganyen.
2: Clar,
1: perquè
2: tu preveus una trajectòria i fas el gest preveient una trajectòria i la pilota va allò que va rodant, no saps com, i t'acaba dins. Ha estat bé batalla aquí. Doncs entrarem aviat a l'últim quart d'hora i de moment Òscar Broc que ens pot mirar...
0: Òscar Broc ara deu estar dormint.
2: Ai, perdó, David Broc es pot mirar. Ja sabia jo.
0: No, deu estar dormint o deu estar fent altres coses que no... Millor no saber.
2: Millor no saber, però David Broc de moment es pot mirar per sobre l'espatlla.
1: Sí.
2: I si a terra falta.
0: És veritat, ara m'he recordat que...
2: Clar. De moment, sí.
0: Però això es paga, no, això? Després?
1: Es paga a part.
0: Es paga a part, no? Factura diferent, no?
2: Targeta groga per Jeremy Pino per falta a... Isi Palazón li diu Mariani que perquè Isi se n'anava cap endavant i l'ha fet caure.
1: Sí, em sembla ben xiulat.
2: Bueno, una, dues...
1: Déu-n'hi-do.
0: Sí, és...
2: Tres,
1: sí.
2: Quatre, cinc, sis grogues, no? Per si no m'ho descomptat.
1: Sí, per ser una final. És veritat que, ho deies abans, Broc, que estan repartint també, eh? Vull dir, els jugadors van contundents.
0: A mi la segona part, jo he vist algunes entrades que... Jo suposo que, clar, quan hi ha més tensió, evidentment, el joc ho demostra, però...
1: Aquesta què? És...
0: Home, Déu-n'hi-do, no, aquesta, per penjar-la, potser?
1: Sí.
2: O per picar la porta, sí? I tot, eh?
0: Tu creus? Sí.
2: Home, aquesta està una mica massa escurada a la dreta, no? Però vaja, és una posició prou bona per una falta. Mira, i si a més té bon cacau.
0: Sí.
2: Si fos Gumbau, segur que la picava ell. Però al camp hi ha Isi, que és el candidat, perquè la gent és dretà, és millor per un esquerrà.
0: Sí, crec que la xuta, directament.
2: A veure, que entrarem a l'últim quart d'hora de la segona per el Rayo. Té una bona ocasió per intentar provocar l'empat. La falta que ha provocat Isi, que l'ha comès a Jeremy Pino i que la picarà el murcià. Aviam el xut d'Isi, fora per damunt del travesser, directe a porteria. L'enviada més enllà de la porteria de Henderson. Últim quart d'hora de partit. Crystal Palace 1, Rayo Vallecano 0.
3: I us parlava, o parlàvem abans, sobre el que tenia el
4: David Broc i del Jaume Naveira. I connectarem un moment amb els nostres companys.
1: Hola, Aleix.
4: Home, què tal, Molló? Com esteu?
1: Molt bé, aquí passant una bona estona veient aquesta final de la... i explicant aquesta final de la Conference League, que de moment és favorable a l'equip anglès, Miquel.
2: Correcte. És de moment favorable al Crystal Palace a l'últim quart d'hora de partit. El jugador que ha fet el gol, aprofitant un refús curt de batalla i una pilota solta a l'interior de l'àrea, Mateta, és qui ara mateix abandona el terreny de joc. Entra Strand Larsen, el noruec, l'ex del Celta de Vigo, al terreny de joc. Canvi del Crystal Palace, que en el tram inicial de la segona part podria haver gairebé sentenciat l'eliminatòria. Hi ha hagut un doble pal després d'una falta de Jeremy Pino, que ha picat primer al dret i després a l'esquerra. I una ocasió de Mateta que ha salvat el porter Batalla, que podrien haver decidit la final, no han entrat, i el Rayo es va acostant a poc, li està costant, però, moltíssim crear perill davant d'una porteria del Palace, que de moment viu molt tranquil·la. 14 pel final, Crystal Palace 1, Rayo Vallecano 0.
4: Té opcions, el Rayo, Molló i Naveira, Broc, algú?
0: Sí, jo crec que la pot tenir. I, de fet, als últims minuts sí que ha fet una certa millora. I ho està buscant. El que passa és que li està costant molt generar joc. Però jo crec que alguna tindrà. el quart d'hora que queda.
3: Sí, el que passa que el Rayo està, diguem, s'està veient obligat a tapar altres focs, no? Perquè havia sortit amb un mig del camp, doncs que la idea era que fos més dominador en pilota, com és Unai López i Òscar Valentín, i el tema és que aquest mig del camp ha deixat una mica plantat el Rayo en certes situacions, no? Perquè la gran ocasió del Crystal Palace a la primera part i el gol del Palace venen perquè el Rayo no defensa bé la frontal de l'àrea, llavors Patesis, que estava centrat, l'ha passat al mig, però clar, amb això doncs, també s'està veient amb problemes, no? El Rayo, perquè Patesis no té la mateixa capacitat per girar-se i per tocar la pilota sota pressió que tenen aquests jugadors que han iniciat al mig del camp. O sigui que, bé, el Palace és un equip molt, molt fort defensivament, no està sent fàcil pel Rayo, però jo imagino que en aquest context de partit i d'aquí fins al final, que queden 12 minuts, el Rayo almenys una en pot tenir.
1: Sí, jo crec que s'ha jugat més el que ha volgut el Crystal Palace que no el Rayo, però és veritat que té un potencial físic molt gran el Crystal Palace. Aquests últims minuts crec que ja li estan fallant les forces per pressionar i això dona encara alguna opció al Rayo, que ara fa l'últim canvi. Entra un ex-laurana, Miquel.
2: Sí, entra un futbolista català com Ilias Akomaka al terreny de joc, en el lloc d'Issi Palazón, o sigui que el que ha fet Íñigo, dels tres mitja puntes que han començat el partit, De Frutos a la dreta, Issi pel mig i Álvaro a l'esquerra, els ha canviat tots tres per Camello, Ilias Akomaka i el Patxi Espino. Queden 12 minuts pel final i continua perdent l'equip de Vallecas contra el Crystal Palace per 1-0 en aquesta final de la Conference League que juga a Leipzig.
4: Té premi perquè qui guanyi la final juga segur l'Europa League la temporada vinent, i això vol dir que, com que els dos equips, Crystal Palace i Rayo Vallecano, no s'han classificat a la Lliga entre els millors, vol dir que Anglaterra o Espanya podrien tenir fins a 9 equips, no, a Europa l'any que ve?
1: Sí. Exacte.
2: A veure l'atac del Rayo, pilota l'àrea, Razio, el retall, línia de fons, passada endarrere, Henderson, el porter li ha barrat el pas i Mitchell ha acabat allunyant la pilota en la primera incursió perillosa del romanès en tot el partit.
3: I en això hi ha una història interessant, Aleix, perquè en el cas del Crystal Palace, l'any passat, com que va guanyar l'FA Cup, s'hauria d'haver classificat per l'Europa League, però no va poder jugar a l'Europa League, perquè hi havia ja l'Olímpic de Lió, que en aquelles dates, quan s'havien de formalitzar tots els papers d'inscripció per competicions europees, encara era propietat del mateix empresari. Llavors, el Palace, com que... Compta
2: el Rayo, la centrada a l'àrea, la treu la defensa, que va a la frontal per Pedro Díaz, que no pot xutar. Finalment, li roben la cartera i estripa la pilota des del darrere l'equip londinenc, que està començant a patir.
3: Sí. John Textor, que era el propietari, es va afanyar a vendre les accions, però la UEFA no ho va comprar, i al final, doncs, com que el Palace havia quedat en pitjor posició a la Lliga, que és com es jutgen aquestes coses, doncs és el que va descendir, entre cometes, a la Conference. El Lyon es va quedar a l'Europa League, i per això el Palace aquest any, també sumem que el Nottingham Forest, que era un altre interessat, va denunciar, o vaja, va notificar a la UEFA que existia aquesta qüestió, i cosa que ha generat una major rivalitat entre els dos. O sigui que el Palace, amb un any de diferència, pot aconseguir el premi que se li ha negat aquest any.
4: No, és el que té comprar clubs, no?, de diverses lligues, que la UEFA no t'ho permet, això.
1: Sí.
4: Clar.
1: De fet, en parlàvem aquest mig dimarts a veure, em deia, sí, però a nivell de transferències, no, la UEFA no regula de cap manera això.
3: Clar, o sigui, la transferència d'una competició a una altra quan l'equip queda eliminat...
1: Sí, no, però dic a nivell de fitxatges.
3: No, en aquest cas tampoc, clar.
1: Clar.
3: El que passa és que el Palace, una de les coses que va voler defensar perquè el deixessin competir a la vegada que el Lió durant aquesta temporada, és el fet de que entre ells, i és cert, doncs no hi havia hagut traspassos pràcticament des que...
4: No s'havien ajudat, no?
3: Clar, efectivament, clar. Però igualment la UEFA no li va comprar.
4: Val. Ja que et tinc aquí, què et sembla Anthony Gordon pel Barça, Naveira? Tu que ets pantallero de futbol internacional.
3: A mi és un fitxatge que m'agrada. És un jugador que ve en una bona edat, amb 25 anys, en un moment on, com parlàvem amb el Molló a la transmissió de la final de la Conference, doncs estar en una edat perfecta per acabar d'explotar. És un jugador que té gol, que té molta amenaça a l'espai. Crec que, i això ho deia l'Agut i estic bastant d'acord amb ell, crec que pot ser fins i tot més important a la Champions que a la Lliga, per com normalment se't col·loquen els rivals al davant. A la Lliga crec que en contextos de partits tancats igual li pot costar una mica més. Però vaja, em sembla que pot ser un bon fitxatge el d'Anthony Gordon, que a més pot jugar en diferents posicions.
4: On el veus exactament? De Rashford o de Ferran o Lewandowski?
3: Jo el veig més de Rashford, però alguns dies, doncs escolta, per necessitats del guió podria també jugar com a davanter.
4: Que bo. Molt bé, doncs ara tornem, recta final d'aquest Crystal Palace 1, Rayo Vallecano 0, podeu seguir a RAC+1. Fins ara, companys.
1: Fins ara. Ens quedem amb 9 minuts més l'afegit per jugar d'aquesta final de la Conference League, Crystal Palace 1, Rayo 0. Això acaba així o no?
2: Sí.
3: No.
0: Quina sincronia.
2: És que jo amb Òscar Broc són tants anys de treball.
3: jo crec que ho ha empatat el Rayo.
1: Veig una pròrroga. Sí, jo també, mira.
3: Tot i que...
1: El Jaume, eh?
3: Home, i tant. Tot i que us dic una cosa...
2: Els cinc nois estarà obert o no encara, Naveira?
3: No, jo ja he sopat.
0: Ho ha deixat.
3: Jo per avui...
0: He dit que ho ha deixat entre setmana.
3: Jo per avui...
1: El vasoletxe con galletes, quan arribi a casa, ja està.
0: Una truiteta, no?
3: No, si és que no tinc gana, ja he sopat. Ja he sopat abans de venir. Ja no hi ha
1: la falta.
0: Jaume, has de menjar, sí o sí.
2: Aviam el xut del Rayo de l'Hospital de Camello, directament a fora, per damunt de la porteria. Camello! Ha xutat fora.
3: S'ha deixat la cueta de Rodrigo Palacio, eh?
2: Sí, la trena, no?
3: La treneta, sí, sí. No, anava a dir que, a veure, potser ara ja en la situació de partit, i encara més si avança la cosa, potser no és del tot rellevant, però crec que hi ha un jugador sobre el camp amb un risc claríssim d'expulsió, que és Patesis,
0: sí,
3: que està jugant al mig del camp i que té groga des del minut 20. Clar, si el Rayo comet alguna errada i li llencen alguna transició molt al límit, o si el comet ell, que veient la final que ha fet, doncs tampoc seria estrany. Bé, doncs aquí el Rayo es podria quedar amb un jugador menys.
2: Millor la creu que Paté?
3: Com?
2: Millor la croà que Paté, sí, o no?
3: Sí, jo crec que
2: sí. Sí, no? En sí, general, sí, potser?
3: Sí, sí, sí. Home, és que Paté és com que no ha acabat de recuperar-se. La croà ha fet accions bones. Per cert, la croà va en França al Mundial, eh? Té només dues internacionalitats. Té només dues internacionalitats, però Deschamps l'ha creat. I, escolta, no és fàcil fer-se un lloc amb Deschamps, eh? Que, no. Vull dir, aquella frase de Toshak, de los mismos 11...
0: Los mismos 11 cabrones de sempre.
3: Doncs els seus són pràcticament els seus 26 de sempre, perquè les convocatòries no les canvia gaire, eh?
2: Però vaja, si vas a fer un míting de 100 metres tanques i guanyes, et convoca segur.
0: Sí. Però deixa'm un paio avorrit, no? Com a concepte.
3: Com a estil de joc, sí, sense cap mena de dubte.
0: I com a persona, sí, també. O sigui, tot.
3: No? Pot ser, no el conec, però suposo que no deu ser...
0: No deu ser, no?
3: L'alegria de la huerta.
0: La gran festa, no. La concentració de França, no...
2: La gran festa és igual. La gran festa de la concentració de França l'heu de fer de xam. 6 minuts pel final més el temps afegit. Ha fet un canvi el Crystal Palace. Ha entrat Guessant, jugador amb cognom d'en Vol.
0: Sí?
2: Ha entrat Guessant en el lloc de Jeremy Pino. Clar, s'estan fent canvis pensant en 90 minuts, evidentment.
1: Sí.
2: Perquè després, si hi ha pròrroga, potser te'n penedeixes, però vaja.
3: Guessant que va pagar una pasta a l'Aston Villa l'últim estiu i ara està cedit al Crystal Palace.
1: No, és Mendy.
2: He vist una groga, sortia Mendy a tallar al mig del camp, sí. Ha fet tard, s'han portat per davant Strand Larsen.
3: Però has vist la vermella, eh? El Patesis, que avisàvem.
2: Home, per un moment...
0: Jo ja havia posat 10 euros a la vermella.
3: Sí, la groga és clara.
1: Sí.
3: El fa caure amb el peu esquerre.
1: Està superat.
3: I li diu que és la primera, sí, però l'àrbitre no li compra.
1: No.
0: Clar, t'imagina't que li fots un tret i li dius, no, és el primer tret. Clar,
3: sí, no, clar, a veure.
0: Però no, és que sigui primer, no? No.
2: Quina punteria, no, sí, per sí. Això? El primer no ja fa pum, no? Tio.
1: Els arguments dels futbolistes, per no veure targetes,
0: sí, sí.
1: En fi.
0: El tema és la primera, jo, vaja, o sigui...
2: Doncs escolta, 5 minuts pel final més del temps afegit.
1: I no serà molt, eh? A la segona part no hi ha hagut cap incidència mèdica, que recordi, i canvis, vaja, 2-3 minuts màxim, eh?
2: Mira, ara la passada llarga de Wharton, no hi arribarà Guessant, aviam què fa en defensa Ratio, doncs amb un pèl de sort provoca un servei de porteria favorable al Rayo, a qui li queden 5 minuts més el temps afegit. Ja hi ha llàgrimes que baixen per les galtes dels seguidors de l'equip madrileny perquè es veuen molt a prop de perdre la final.
0: De fet, al 75, que m'he fixat, m'he quedat com molt... Hi havia un nen ja plorant. Al 75. És a dir, que ja ho tens com molt coll avall, no?
2: No, clar, és que deuen pensar, ostres, el mal que li està costant al Rayo.
0: Sí, no, evidentment pel joc tu veus que li costarà molt, però vaja, has de confiar fins a l'últim minut.
2: Doncs jo, mira, que et diré, Naveira, que potser expulsen abans Mendy, que paté 6.
3: Sí,
1: ara ha fet una altra falta.
3: Sí,
2: perquè... No, però va molt al límit i es veu molt, perquè si arriba abans que el rival és collonut, però si no és allò que es veu tant que... Bé, Mariani ha tret 8 grogues avui.
3: Sí.
2: Que déu-n'hi-do.
0: És que hi ha hagut teca, eh?
2: O sigui, sí.
3: S'han rascat.
2: Sí. De fet, seria...
0: Mira, tothom està plorant ja.
2: Sí. Sí, sí, aquests no van amb ulleres de sol, és a dir, que ploren perquè tenen motiu, que no és allò que no saben per què ploren.
0: No? Pots anar amb ulleres de sol i plorar a segons quina hora del matí.
2: No,
0: per
2: això, per
3: això. Però com va dir Ernesto Sevilla, una mica escuma de faita per tota la cara i repuntes 3 hores més.
0: És un bon consell aquest, eh?
3: Sí, sí, sí. Sí, home, i tant.
2: Pots posar una mica de
3: per al Yeti.
2: Posar una mica de cafè, no? Sí. L'escuma aquesta la passes per la cara i... Hòstia! I endavant, les atxes. 3 minuts i mig pel final, més el temps afegit, i està guanyant encara el Crystal Palace per 1-0. Jo crec que si el Palace, veient la final que estem veient, l'acaba guanyant, no podrem dir que sigui injust.
1: No, serà just, de fet.
0: Sí, sí,
1: és que el Rayo... És que...
0: Ha fet molt poqueta cosa.
1: N'ha tingut mitja.
3: L'ha passat molt, sí.
2: Sí, sí. Però a veure, encara hi ha marge. De moment, dues finals europees, dues victòries angleses...
3: Sí, és el que estava pensant ara.
1: Ostres, clar.
3: Que
1: clar.
3: Podria haver-hi triplet anglès.
0: Triplet, eh?
3: Sí, ho aconsegueix l'Arsenal, però és, dels tres jo crec que és el que més difícil ho té.
0: Ho té complicat, eh? Sí,
3: el que menys favoritisme té a la seva final. Jo crec que Aston Villa amb Friburg i Palace amb Rayo... Sí. Bueno,
2: sí. No, i espero que la guanyi el PSG futbolísticament, perquè em sembla molt més interessant
3: que no pas
2: l'Arsenal, però vaja, ja ho veurem. Aviam què passa a la final de Budapest d'aquest dissabte. Falta lateral favorable al Rayo Vallecano, tocant a la línia lateral del camp, la penjarà Pedro Díaz, amb el que li està costant al Rayo crear perill. Potser aquestes faltes poden ser una bona eina. A veure, la centrada a l'àrea, salta la gent, la toca gairebé amb l'espatlla i l'envia directament a fora. Ni tan sols en aquest tipus de jugades amb pilotes penjades a l'àrea, el Rayo està sent capaç de crear perill a la porteria del Crystal Palace, que és a 2 minuts. I què, Molló?
1: Jo diria 3. És que no veig més motius.
2: Que a 5 minuts de perdre
1: sí,
2: la final.
1: Sí, sí. Tinc la sensació que els mateixos jugadors del Rayo estan deixant de creure.
0: Sí, sí. Sí. Mm. Sí, no, estic d'acord.
3: I crec que durant tota la final s'ha vist... O sigui, jo a la prèvia he dit que confiava una mica més en el Rayo, però crec que futbolísticament... Està sent una final molt, molt racional, en el sentit de que jo crec que s'està complint prou el que podíem esperar, que és que el Rayo estigués incòmode amb aquest tipus d'equip. Crec que un rival que li agradi més... Compte?
2: Aviam, aquesta pilotada llarga de la gent, se la vol endur a l'Emau, el duel amb la Croix, amb el grandíssim internacional francès, aquí jugador espaterrant. Doncs mira, ara entre ell... i Canfo han provocat la falta de Lemao a l'esquerra de l'atac del Rayo i entrarem a l'últim minut de partit del temps reglamentari amb la victòria per la mínima de l'equip londinenc.
3: Crec que un rival que tingués una proposta més inequívocament ofensiva, jo crec que li vindria millor al Rayo, la veritat, del que li ve aquest Crystal Palace, que és un equip molt, molt sòlid, com diem, amb un físic privilegiat, com sol passar amb tots els equips de la Premier, i crec que li ha costat molt generar oportunitats davant d'un equip que com dèieu, doncs, ha aconseguit que jugui més el que li interessava a ell.
2: A més, amb empentes i rodolons, fent servir el físic privilegiat que tenen els anglesos, van avançant metres, van alentint el desenvolupament del joc, i d'aquí 25 segons arribarem al 45 de la segona amb l'1-0 a favor del Crystal Palace, que servirà gairebé un corna amb les mans des de la dreta de l'atac. Serà el colombià Muñoz i el Rayo, que s'impacienta perquè, esclar, el partit està a punt d'acabar-se i la pilota la té a l'interior de l'àrea pròpia. Refús defensiu amb el cap, la continuació de la jugada afavoreix els interessos del Crystal Palace, pilota solta a la frontal, Strand Larsen cap a Sar a la dreta, Sar en curt per Wharton, que és dins l'àrea, es pot animar amb el xut, condueix la pilota, se'n va a la línia de fons, prova la centrada, toca en Mendy, jo crec que després toca en Wharton, sí. L'àrbitre diu que també, i ostres, el temps afegit
1: sí.
2: És generós, eh?
1: No sé d'on surten els 5 minuts, sincerament. Però bé, 5 minuts més de final.
2: 5 minuts més de final, s'ho està passant bé Mariani. I ha donat 5 minuts de temps extra a la segona part d'aquesta final, que és a punt de tenir un campió anglès, però el Rayo ho vol impedir. A veure, a l'esquerra el Patx Espino, que prova una passada interior. La frontal és bona. El control de Camello, que la penja al segon pal. L'esperava per estripar-la. Ràzio, però Mitchell, molt oportú, ha posat el cap i ho ha pogut evitar en una jugada interessant del Rayo. Compten a la pèrdua de Ràzio, que provoca el contraatac del Palace. N'ataca en 3 i en defensa en 2. Mitchell dins l'àrea.
0: Malament.
2: Ha resolt molt malament, però ha estat molt bé Mendy. Les coses com siguin, perquè primer el deixava entrar a l'àrea perquè se la jugués Mitchell, que no és el més dotat tècnicament del Crystal Palace, i al final ha acabat posant la cama impedint que Mitchell veiés l'opció de jugar cap endarrere perquè algun company acabés la jugada, i es corna a favor del Crystal Palace. Encara ha passat fluix en aquesta jugada. L'equip madrileny picarà corna. L'equip blaugrana del sud de Londres, que està guanyant la final per 1-0. Queden poc més de 3 minuts pel final.
0: Però tenia la passada per l'avanter.
1: Sí, sí, era un 3-2.
0: No sé què ha fet exactament, però vaja.
1: Íñigo Pérez intentant animar els seus jugadors, els veu frustrats.
2: Sí, evidentment, perquè ja fa estona que els costa. Pica el corna al Crystal Palace amb 3 minuts i 10 segons de partit per davant. Falta lateral.
1: Groga.
2: Targeta pel Patx Espino. És la novena del partit.
0: Ara ja és una mica de vici, eh? Ja.
1: Sí, sí, sí. Ja s'està agradant.
0: Per inèrcia, sí, sí.
2: Sí, sí.
0: Aquesta no...
1: A veure.
2: Aviam.
1: Ostres. La falta, sí. És que fins si vols, i tot, però...
2: un àrbitre amb una mica més d'ofici... deixa, com que la jugada continuava, sí, sí, deixa que continuï, se n'oblida i s'ha acabat el bròquil. Sí, sí, sí. Doncs escolta'm, 2 minuts i mig, més o menys, i s'acabarà el partit.
1: I queden 2 atacs del Rayo, màxim, màxim.
2: Sí, és que, ara ets molt optimista, perquè l'atac és del Crystal Palace per l'esquerra, compta amb Nguessant, vaja, Nguessant, el jugador del Barça d'handbol, que està jugant amb el Crystal Palace aquest tram final del partit. La defensa del Rayo treu la pilota des de darrere, demana falta Camello, diu l'àrbitre que no. La recuperació d'Estran Larsen, que és camallarg com ell sol, ara qui s'hi posa per davant és Camello, rep la falta el madrileny d'Estran Larsen, pilota pel Rayo, que l'hauria de penjar ja cap a l'àrea, i haurien d'anar Mendy, Paté 6,
1: sí, sí,
2: Paté
1: ja
2: 7 i tots cap a dalt, perquè clar, és que queden 2 minuts,
1: sí.
2: És penjar la pilota, i si et fan el segon, doncs que te'l facin, perquè és que si no, no tindràs més opció. Queden 2 minuts pel final.
1: La penjarà el porter.
2: La penjarà Batalla, gairebé és de la frontal pròpia, pilotada va cap a la frontal de l'altra àrea. Aviam, salta Mendy, no pot pentinar-la bé, a veure qui se l'endú. El refús cap endarrere d'Estran Larsen, que s'equivoca de
1: porta. Corner o banda?
2: A mi em sembla que és banda.
0: Sí, sí.
2: És banda. Estran Larsen feia una cara com si estigués jugant des del primer minut i ha entrat fa 10 minuts al camp. Falta, perdó, servei de banda lateral pel Rayo des de l'esquerra. El Patx Espino, refús de la Croix a l'interior de l'àrea, però de peus de Pedro Díaz, prova el xut on vas a parar, molt optimista.
1: Corner, no?
2: S'havien incorporat, l'àrbitre diu que es porta, s'havien incorporat tots els jugadors de la defensa i del mig del camp a buscar la pilota, i Pedro Díaz era molt lluny, em dius, mira, és a la frontal, però era molt lluny, i ha buscat un xut molt optimista. Té molt bon cacau l'Asturià, això és veritat. Però vaja,
0: era
2: aquí...
0: era miracle, eh?
2: Sí.
0: Buscar gol aquí.
2: Ha pecat molt d'optimisme, perquè havent pujat mig equip a dalt era per penjar-la i per penjar-la bé. Un minut més o menys perquè s'acabi el partit, i el Rayo és a 60 segons de perdre la primera final europea, el mateix que el Palace, però guanyant la primera final europea, i la guanyaria. Batalla. El porter del Rayo avança metres, s'acosta a la divisòria. Desplaçament molt llarg cap a la punta dreta, salta la gent, salta Razio, se l'endú Xadi Riad, que l'estripa i l'envia cap a endavant pel duel entre Estran Larsen i Mendy. Guanya la posició el noruec, demana falta de Mendy, l'àrbitre diu que no, pot ser que tingui l'última el Rayo, sí. Vallecano, regirant-se Pedro Díaz al cercle central, fa l'obertura a la banda dreta per Ilias Akomach, un futbolista que té qualitat en el desequilibri però que és molt lluny de l'àrea, que ha de buscar la combinació amb algun company, pilota en darrere, Paté 6, la penja a la frontal, salta Lemau, el control amb el pit, la mitja volta fora.
1: Ostres,
2: doncs mira, aquesta no era dolenta. La pilota que ha penjat, com ha pogut patir 6, ha saltat sol a Lemau, ha controlat la pilota amb el pit, quedava botant a la frontal de l'àrea, l'ha engaltada de cop al bot amb la dreta i l'ha enviada fora. Segurament, quan serveixi de porteria Henderson, s'acabarà la final de la Conference League, que coronarà el Crystal Palace com a campió. El Rayo ha tingut una última opció, però no l'ha poguda aprofitar, i Mateta, que està ballant a la banqueta, ara ja pot sortir a celebrar amb els companys que el seu gol dona el títol al Crystal Palace, que en línies generals ha estat superior a una final poc entretinguda contra el Rayo Vallecano, i que s'ha merescut la victòria. Les llàgrimes dels seguidors de l'equip madrileny, que potser no veuran mai més el seu equip en una final europea, una final ajustada, però... merescuda la victòria pel Crystal Palace amb el gol de Mateta al minut 5 de la segona. El Palace és campió de la Conference League, jugarà l'Europa League de la temporada que ve gràcies a la victòria contra el Rayo a la final per 1 0-0.
1: I sona l'himne del Crystal Palace. Vaja, no tenen himnes a Anglaterra, però la cançó dels aficionats.
2: Aquesta és la cançó que li canten a Manchester a Guardiola.
1: Doncs mira, és la que també tenen adoptada com a himne els aficionats del Crystal Palace.
2: Glad all over, que és allò,
1: sí,
2: molt contents, alegria per tot arreu. I allà el glad all over diuen Guardiola. I és el que fan a Manchester.
5: No.
1: Veus? Ale, sou per aquí, eh?
4: Sí, no, hem vingut a viure els instants finals amb aquesta victòria del Palace per 1-0. No, simplement, merescut, Naveira?
3: Sí, jo crec que sí, la veritat. El Rayo li ha costat molt. Crec que no era un rival ideal, perquè avui el Rayo desplegués el tipus de partit que li agrada a l'equip d'Iñigo Pérez. Em sembla que aquest Crystal Palace no és... jo crec que al Rayo li va millor un equip al qual el pugui pressionar a dalt, que surti amb la pilota des del darrere, que realment doncs, sigui un equip inequívocament ofensiu. Jo crec que aquest Crystal Palace és un equip que intenta doncs, ser més estructurat, segurament intenta construir-se més des de la part defensiva, i això sumat al físic que té el Crystal Palace doncs, ha fet molt difícil que el Rayo pogués fer el partit que volia. No? És que fins i tot als últims minuts, quan el Rayo ha començat a enviar centrades, pràcticament no han guanyat duels aèris contra els jugadors del Crystal Palace, que se'ls enduien tots, no? O sigui que una pena pel Rayo. Hauria estat bé que guanyessin la seva primera competició europea en la història, i el primer gran títol de la seva història també, però el Palace crec que ha sigut una mica massa equip pel Rayo.
4: Broc, vols afegir alguna cosa?
0: No, estic patint per la nit de Leipzig. Perquè ara mateix jo si tingués un bar... No, clar, si vols fer negoci, és
1: sí. Home, sí, sí.
0: És un dilema, eh?
1: Però la nit pot acabar malament.
0: Obres i fas negoci o tanques i t'estalvies que et destrossin el local.
2: Amb aquell de les ulleres de sol que tenia una mandíbula a cada corna del camp, jo crec que amb aquell t'aguanta la nit.
0: Molta ullera de sol, Pariser.
2: Per cert, Aleix Pariser, Emilian, David Broc és l'únic que ha dit a la prèvia del partit que okay. Donava per guanyador el Crystal Palace.
1: Ui. Que consti en acte també a RAC1.
0: Sí, és correcte. Que no em preneu seriosament. I al final...
1: Sempre ho fem.
4: Un visionari.
0: Sí, efectivament.
4: Molló, vols afegir alguna cosa?
1: Doncs mira, que la Premier League tindrà nou equips a Europa la temporada que ve. El Crystal Palace jugarà a l'Europa League i el Rayo Vallecano es queda sense competició europea la temporada que ve, i que segurament el Rayo ha perdut una opció històrica, perquè mira, justament l'altre dia que érem a Vitoria amb el Barça amb el canvi de papers, se celebraven 25 anys d'aquella final de la Copa de la UEFA de l'Alavés. És que aquests equips...
4: Contra un anglès també, per cert,
1: sí,
4: contra el Liverpool.
1: Sí, contra el Liverpool. Aquests trens segurament els passa una vegada cada molts anys, i és una llàstima pels vallecas que no ho hagin aprofitat.
4: Sí, a Íñigo Pérez, que s'acomiadarà de Vallecas i se'n va segurament al Villarreal.
1: I com deia abans uns minuts en Naveira RAC+1, compta els anglesos, la Premier, té ja l'Europa League l'Aston Villa, té la Conference al Crystal Palace, a veure què passa dissabte a la final de la Champions entre Arsenal i PSG.
4: Podríem fer un triplet, de competicions europees, mai vist això. Molt bé, us deixo tancar aquí i més tard agut sentim reaccions del Rayito.
2: D'acord, quan vulguis, Aleix.
4: Vinga, fins ara, companys.
1: Fins ara, l'Aleix, que continua el Tu diràs, parlant d'Anthony Gordon, d'Alexia, de les notícies del dia. De seguida, de fet, ens hi enganxem. Mira, que tenim algun protagonista.
2: Òscar Valentín.
1: L'escoltem. Espera, primer he de posar el canal, si no, no el podrem escoltar. Espera, es que las teles de esta radio. Ahora.
6: Pero como te digo, creo que el equipo está jodido porque era la guinda al pastel.
7: Estábamos viendo esa lona, ese lema que acaban de sacar en la grada. No conocí mayor victoria que contigo en una derrota. ¿Qué les dices a toda esa gente?
6: Sin palabras para ellos. La verdad que es una gozada que hayamos podido darles un poco de alegría al barrio. Pero como te digo, nos hubiese encantado llevarles la copa. Una pena. Ahora creo que tenemos que celebrar con ellos porque lo que ha pasado hoy es algo histórico y creo que tenemos que quedarnos con el lado positivo, que es lo que hemos disfrutado y sobre todo lo cerca que estamos de nuestra gente.
7: Orgullosos de vosotros. Muchísimas gracias.
6: Muchas gracias.
1: Doncs Òscar Valentín a Movistar Liga de Campeones després del partit. Per cert, imatge plorant desconsoladament d'Ivan Balliu.
0: Sí, sí, no, l'agrada,
1: sí,
0: tothom
1: sí.
0: Està, i els jugadors també estan com molt, sí. Molt afectats.
1: I Mateta promet ser l'estrella de la selecció celebració del Crystal Palace.
0: Sí, tu ja has vist maneres, eh?
1: Sí.
0: De triomfador a la nit.
1: Sí.
2: Home, s'ha de dir que en dues temporades el Palace ha guanyat l'FA Cup i la Conference League.
0: Sí, també dic.
3: I la Community Shield. Els primers tres grans títols de la seva història.
1: O sigui, tres finals, tres victòries.
3: Sí, i a més, aquest partit és l'últim d'Oliver Glasner com a tècnic del Palace, perquè acaba contracte i ell havia expressat ja públicament en mesos anteriors doncs que no estava d'acord amb que el club doncs vengués jugadors importants i no trobés, diguem, recanvis de garanties, també qüestions, crec que personals, i deixarà el Crystal Palace.
1: Mira, escoltem Isi Palazón a Movistar.
5: En él, porque me hubiese encantado.
1: Está emocionado,
7: sí, ¿eh? Sabemos que está. Es que le está costando a Isi Palazón, tampoco le vamos a forzar mucho menos la situación. Isi, bueno, continuamos mirando. Vamos a ver un momento lo que es la grada.
1: Bé, doncs atura l'entrevista perquè realment és que no podia continuar. Està trencat i si Palazón, que mira, definitivament abandona l'entrevista. O sigui, això ho he vist poques vegades, veus?
0: Sí, no, és que l'entrevistador no sabia si deixar-lo anar o no, sí, hi ha hagut allà un dubte,
1: sí, sí,
0: no?
1: Sí, sí,
2: no,
1: sí.
2: però a més a més ha dit no vamos a forzar la situació, quan a vegades a dia d'avui el que interessa és forzar la situació per veure com plora i com sanglota. I el periodista Sergio
3: Sánchez.
2: Això. Doncs en aquest cas per mi ha actuat molt bé.
3: Bé, és que jo crec que en aquest cas es nota quan tens ofici i quan ets una mica old school, perquè porta molts anys en això, i crec que, escolta, això s'ha de saber gestionar i ell ho ha fet.
0: Sí, la nova generació l'hagués agafat i no l'hagués deixat anar fins que hagués
1: això, no? Sí, exacte. Veiem aquesta pancarta que li comentaven a Òscar Valentín de l'afició del Rayo, que clar, tenia una pancarta per la victòria, una pancarta

0: Però hay que disfrutarlo.
1: Vinga, gràcies.
2: Doncs Isi Palazón, que la segona sí que ha pogut acabar l'entrevista. Per cert, aquest xulet juraria que eren per Ceferín.
3: Jo penso que el mateix.
4: Haurien de separar,
2: sí,
4: perquè sí, és
1: justament... Estic segur que han estat
2: tres. Sí. Mira, veiem més llàgrimes de batalla. En fi, que serà una nit complicada pels jugadors, pel staff, per la gent del Rayo Vallecano després de perdre aquesta final, una oportunitat, com dèiem abans, que es presenta molt de tant en tant.
4: Sí. No serà fàcil.
2: Sí,
3: no. Ara, en dues entrevistes, que jo recordi, la de Trejo i la d'Isi, parlen dels aficionats i dels diners que s'han gastat i de l'esforç que han fet per anar a veure el seu equip. O sigui, el Rayo és diferent.
2: I això
3: és el que ens agrada del Rayo, perquè d'esforços en fan molts aficionats, però d'una banda tenen més opcions de veure el seu equip, no com el Rayo, que potser juga l'única final europea de la seva història, i que els jugadors, a més, ho reconeguin i que el sàpiga greu per aquests aficionats i per tots en general, doncs per mi diu molt i parla molt d'un club com el Rayo.
2: Sí. I veiem també, no plorant, però sí realment desencaixat Íñigo Pérez, l'entrenador que a partir de la temporada que ve, a partir de l'1 de juliol, dirigirà el Villarreal. Bé, comença ja la cerimònia de medalles, ho anirem deixant aquí. David i Naveira, ens retrobem dissabte per la final de la Champions.
4: Aquí estarem.
2: A veure si és millor, com dèiem ara, que no pas la d'avui, i quin desenllaç té. Miquel, fins la propera.
3: Fins la propera, Jaume Molloy Massaguer.
2: Que vagi bé. 20 segons i ens enganxem al Tu Diràs. Que vagi bé, bona nit.

0: RAC més 1.
1: Pues mejoró mucho más.
2: ¿Es introvertido, es extrovertido, es un tío que hace bromas, que no?
1: No, no, es un tío muy normal, más te diría que más bromista que otra cosa, o sea, es un tío súper normal y va a encajar perfectamente en el vestuario, o sea, que no va a dar ningún problema.
2: ¿Alguna anécdota que se pueda contar, alguna excentricidad que nos quieras destacar?
1: Bueno, al final en un año con él tampoco me dio para mucho, pero como te he dicho, al final es buena persona y no creo que salvo el idioma, que obviamente le costará al principio, pues el resto yo creo que se irá adaptando.
2: Vale. ¿Acepta la suplencia? Es decir, ¿tiene carácter, o dices ahora es buena persona, o podría aceptar ser suplente en un Barça? O sea, es un tío que no genera problemas en el vestuario, por lo que entiendo que dices.
1: Bueno, no, al final yo creo que a ningún jugador le gusta ser suplente y fíjate, como anécdota, pues el primer año sí que, como te he dicho, que le costó, o sea, le costó entrar en la titularidad del equipo y sí que hubo algún conflicto, pero es normal en todos los equipos. Obviamente si un jugador no juega de titular, pues no va a estar contento.
2: Bueno, ¿qué quieres decir con algún conflicto?
1: Conflictos pues naturales de todos los vestuarios, pues un jugador se enfada cuando no juega y son cosas normales y al final que son buenas porque tiene actitud de que quiere jugar.
2: Vale, no, es que me ha venido a la cabeza Chuavení y Valverde, digo que no sea conflictos estos, ¿eh?
1: No, tengamos no, aquí pero, un boxeador. No, ni mucho menos, ni mucho, no.
2: O sea que es buen chaval, menos. vale, perfecto.
1: Sí.
2: Humor inglés, ¿no?
1: Sí, totalmente.
2: Vale. No, y luego, con 25 años, claro, tú estuviste cuando él era un poco más joven, ¿no? Debería tener 22, 23, pero ¿tiene aún que explotar como jugador? O sea, ¿le ves potencial para seguir creciendo? Y además en un equipo grande como el Barça.
1: Yo creo que sí, al final es muy joven y va a un equipo donde sus cualidades al final van a mejorar porque se va a estar con jugadores mucho mejores de los que estaba. Al final va a estar con Lamine y al final esa gente te va a hacer mucho mejor jugador. Sí. Luego que pueda rendir mejor que otro no lo sé, pero obviamente mejorar seguro que mejora.
2: Vale. Goles, ¿va bien con las piernas? ¿Va bien con la cabeza también?
1: Pues que recuerde, no ha metido ningún gol de cabeza. Bueno, que recuerde, obviamente. Hombre, mal no irá, pero al final no es un jugador alto y su virtud es más los pies que la cabeza.
2: Vale, los pies que la cabeza, perfecto. ¿Y crees que puede ser revelación en este Mundial? O sea, ¿su fichaje por el Barça le puede dar ahí un impulso?
1: Pues en el Mundial... Inglaterra tiene buena selección, no sé, al final para ser revelación tienes que jugar ese Mundial y obviamente pues dependerá si juega mucho o poco para poder demostrar.
2: Vale, pero en global el Barça hace un buen fichaje, ¿crees tú?
1: En global, si te soy sincero, si me rijo a mi primer año con él, tendría muchas dudas. Luego lo que he visto de él ha mejorado, pero si me rijo a mi primer año, que es lo que vi, pues tendría dudas, pero supongo que ha mejorado mucho y seguirá mejorando. Es joven y tiene esa capacidad.
2: Claro, aquí lo hemos comparado un poco cuando el Barça fichó a Rafinha, ¿no? Que venía del Leeds, que había hecho ahí algún buen año en un equipo pequeñito de Inglaterra y le costó el primer año, pero luego ha explotado, ¿no? Entonces, creo que nos aferramos un poco a esto, ¿no?
1: Sí, ojalá que salga un caso como Rafinha, pero bueno, sabes perfectamente que esos casos son difíciles que vuelvan a salir.
2: Bueno, a ver si lo vemos con Anthony Gordon. Oye, Javier, ¿te estás formando o ya has dejado el fútbol y has parado del todo?
1: No, yo ya he parado del todo. Me venía aquí al pueblo con la familia a descansar y a disfrutar.
2: Muy bien. Pues nada, muchas gracias por el scout. Un abrazo.
1: Nada, gracias a vosotros.
2: Adiós.
1: Adiós.
2: Javier Manquillo, en directe al Tu Diràs. No ens ha...
3: Sí, el que volíem era una mica d'il·lusió.
2: No ens ha transmès.
3: A mi no m'ha il·lusionat gaire.
2: No ens ha transmès el millor del món.
4: Gordon no li enviarà un pernil per Nadal a Manquillo, eh?
2: No. M'ha faltat preguntar-li si tenia bona relació amb Gordon,
4: sí,
2: perquè he pensat...
4: Sí, bona cosa, ja.
3: El conflicto fue contigo, no?
2: No. Bé, jo crec que ha estat sincer de dir, aquell any, la temporada 23-24, era el seu primer any i li va costar, però jo crec que després li hem vist un creixement a Anthony Gordon, aquesta temporada, no sé.
5: Sí, bueno, fa, tindria 22 anys.
2: Clar, per
5: és,
2: això.
5: És la primera paga que sortia, crec que venia de l'Everton.
2: L'Everton, deia el Toni, sí.
5: Ostres, un futbolista amb aquesta edat encara estava madurant. Jo que l'he vist aquesta temporada, jo sincerament el vaig descobrir al primer partit
3: sí,
5: de Champions.
3: A la fase Lliga.
5: A la fase Lliga. I després l'he anat seguint, ha fet 10 gols aquesta Champions, sí que és veritat que 4 contra el Karabakh.
2: A 700.
5: A 700?
2: Sí, abans de jugar contra el Barça 800, sí, a l'eliminatòria prèvia.
0: I tots la primera part.
2: Ah, i allà, a més allà, a més.
0: Que anaven 0-5 al descans. Sí, sí.
5: I, bueno, em sembla un jugador... Sobretot que a part, no sé si ja ho heu comentat també, però a mi l'estratègia en aquest sentit em sembla molt encertada, perquè ara tu, quan vagis a buscar el nou, ja no vas amb aquelles ànsies o amb aquella pressió de que t'ha marxat un golejador com Lewandowski, de que tens la necessitat de fitxar un gran davanter, un gran fitxatge...
2: Que també l'has de fer, eh?
5: Vull dir que sí,
2: Barça,
5: jo no dic això, però
2: la
3: continues tenint aquesta necessitat, sí, imperiosa.
2: Sí, i Julián continua sent,
5: sí, però per exemple, en aquests partits que ha jugat, que parlàvem de Gordon a la Champions, la majoria ha jugat de nou,
2: Bueno, el que deia Javier Maquillo, és com Ferran Torres, o sea, és un tio que te morderà, que va,
5: sí,
2: ir
5: sí,
2: a l'espacio...
5: Insisteixo, els partits que ha jugat a la Champions, la majoria ha jugat de nou. La seva posició natural és d'extrem d'anar cap a dins, però la majoria de la Champions que ha fet 10 gols ha jugat de nou. Per tant, tu, quan vagis a buscar un davanter... Ja no només al club, sinó al mateix davanter que vulgui venir. Noi, jo ja tinc un davanter que m'he gastat 70 quilos amb un davanter. Si tu vols venir, posa una mica
3: el
5: a la
3: que
5: teva
3: passa
5: part.
3: Que potser...
5: I l'Atlético o el Chelsea o qui sigui també sap que el Barça ja no té la necessitat...
2: No té urgències.
5: Que tenia,
2: ja,
3: entenent, entenent l'estratègia i...
5: Que no sé si és estratègia, però a mi em sembla que això afavoreix l'estratègia de propers,
3: o sigui,
5: davanters.
3: Entenent el que dius, Ferran... tampoc, o sigui, tu dius que ve Anthony Gordon i tampoc dius, home, amb Anthony Gordon em quedo molt més tranquil·la de que es marcaran tots els gols que el Barça necessita marcar.
5: I en Jou Pedro?
2: Tampoc.
3: No, vale. Tampoc. No.
5: Ja està.
2: No.
3: I t'has gastat 70 quilos, que poden ser 80, no? Heu dit?
2: Sí.
3: Bueno, si amb una mitjania amb total.
5: Amb el tema dels variables, amb això, si es compleixen, és una bona notícia. Vull dir, això no, sí. Aquí jo no m'hi poso. Però
3: que el preu és... o sigui, l'operació és molt sorprenent.
2: Ve marcat pel mercat anglès, entenc jo també, no?
3: Clar. Però per aquesta banda, per mi, el fet que vingui d'una lliga com la Premier sí que és més garantia, no?, de la competitivitat que tenen al final els futbolistes. Ara mateix jo crec que la Premier està un pas per sobre de la Lliga Espanyola i que això ja et dona molt. Després caldrà l'adaptació a l'equip, hem sentit les declaracions de com flipen, com la toca el Barça, no? I això és fonamental, entendre el joc. Però que aquest nivell de competitivitat que ja l'ha de tenir per jugar a un Newcastle i a la Premier, crec que això sí que és garantia.
0: Està en un moment molt bo de la seva carrera, el que dèiem, no? I al final el fet de poder treure el cap a la selecció i que sigui un dels homes de confiança de Tuchel, al final és un bon moment per fer l'operació. Jo només dubto amb el preu, però clar, és el que dèiem ara amb la Danae, no? Al final tu estàs intentant treure un futbolista que té contacte vigent amb un club que és propietat bàsicament de la Casa Reial Saudita.
5: Clar,
0: llavors els preus que mouen aquesta gent són absolutament obscens i indecents. Llavors, clar, al final és, si tu vols anar a buscar els jugadors que tinguin unes mínimes garanties i fer-los créixer, has d'acceptar això. O si no, doncs buscar el que acaba el contracte o jugar-te amb jugadors més desconeguts. Llavors, si vols una mínima garantia, malauradament has de passar una mica per parlar-ho. I això sumant que és bo fer-ho abans del Mundial. Clar, és cert que el Mundial, al final...
5: No, és que això és una altra
0: potser
5: clau.
0: No juga res i hauria baixat el preu, o potser resulta que Tuchel el fot jugar i el Paio es converteix en el cinquè Beatle i el preu ja s'anirà a 150 milions d'euros. És molt complicat de gestionar en aquests casos.
6: És que al final el preu, Toni, que dèiem abans, l'acabarà marcant el rendiment de Gordon al Barça. És que potser d'aquí un any ens tornem a trobar tots i potser estem dient, ostres, és que 80 milions d'euros o 70, els que siguin finalment, doncs potser no era tan car, no? Per tant, és evident que el rendiment acabarà marcant si Gordon és car o no, i després, en el tema de l'adaptació, evidentment hi ha jugadors que els hi costa més o menys, i aquí jo crec que tindrà un paper important Flick. Jo crec que aquí Flick sí que tindrà
0: Flick
6: un paper
0: que li agrada
6: important.
0: Molt el tema que ell pressiona molt. Gordon, sí, en aquest sentit és un gos de pressa, va mossegar, i això, allò de que els davanters pressionin, aquest ja veiem, ho porta incorporat a l'ADN.
2: Aquí la clau, que ara el Ferran, perdona, ara et dono la paraula.
5: Sí,
2: aquí
5: sí,
2: la clau és que el Barça vol intentar fer Julián Álvarez com a davanter top, i després tenir jugadors que et treballin. Ferran Torres treballa, veurem què passa amb Ferran Torres per això, Gordon treballarà, a veure què passa amb Rashford, perquè també hi ha debat de si es queda, si no, si el United accepta potser una nova sessió.
5: També de si pots fitxar un altre nou o no.
2: Clar, per això dic, a veure què passa.
3: Les peces del domino que dèiem.
2: Però que vull dir que si el Barça fa Julián i Gordon, jo crec que és un bon mercat.
5: Per el tema del preu, sí que és veritat que s'ha de valorar, estic amb el Pinta, que s'ha de valorar clar, a la llarga, no? El fitxatge ja ho dirà el temps, si és car o és barat. El que sí que és veritat que tu, quan has d'agafar, és a nivell de fair play, aquest fitxatge l'has de comparar amb el de Rashford, que és l'extrem esquerre, i a nivell de fair play et surt millor portar a Gordon que portar a Rashford. I els números del Barça els té fets. A nivell de fair play, és un jugador de 25 anys que tu li fas un contracte de 5 temporades, el sou és molt inferior al de Rashford, que Rashford té un sou astronòmic al United.
2: Amortitzes molt menys amb ell que amb Rashford, no? Anualment.
5: Entre amortització i salari...
4: Et costa menys.
2: Clar.
3: Ocupa menys espai.
2: Això anava a dir, menys que de Rashford. Ara
5: per tant, vull dir, què és? És molt relatiu, això. Vull dir, 30 quilos per Rashford són cars? Bueno, depèn de la fitxa.
7: Sí, però estem parlant de 5 anys de contracte, clar, vull dir... Trampes al solitari, vull dir
5: no,
7: que...
5: Trampes al solitari,
7: bueno,
5: no?
7: Bueno, sí, perquè després depèn com et surti, el tindràs 5 anys que és futbolista teu.
4: No,
7: vull dir, una cosa és a nivell de fair play,
5: clar,
7: sí, ja, bueno.
5: Sí, bueno, però si el fair play has de comptar l'amortització del preu de fitxatge i el salari del jugador amb tot. Sí. Igual que amb Rashford, que si tu pagues 30 quilos i amb el salariot que té Rashford, si tu juntes el còmput anual de cada... en els 5 anys, et surt millor portar Gordon, o pràcticament igual portar Gordon, que té 25 anys i que és un jugador que ha d'explotar aquí, que el portes perquè exploti aquí, que no un jugador com Rashford, que ja l'has tingut, que t'ha donat bon rendiment a nivell estadístic, però segurament a l'hora de pressionar, que és el que vol Flick, d'entendre el joc, li ha costat més, i que ja saps que ha tocat el seu sostre, que més Rashford no tindràs, més Gordon segurament... La idea, o per això el fitxen, és perquè aquí acabi d'explotar definitivament un futbolista de 25 anys.
4: I a mi també l'operació llença un missatge amb el que dèiem abans, en clau econòmica, i més en clau potser de consum intern d'aficionat al Barça, dir, un moment, que tornem a estar al mercat. És a dir, hem viscut uns anys que eren desesperants, que afortunadament hem tingut la Masia, que és el que ha salvat el xiringuito i aquestes 4 o 5 últimes temporades.
7: El femení continua vivint, està vivint, de fet, un moment desesperant, bastant crític, diguéssim. Perquè, clar, no podem destriar el club, no?
4: No, però per el bàsquet, vull dir que em barreges coses, eh? Però jo parlo, en aquest cas, del masculí, de dir, ostres, almenys encara demostra que l'entitat no està morta a nivell econòmic, que aquella travessia pel desert tan dura a nivell econòmic, estic parlant, i també esportiu, sembla que ara sí ja s'està deixant enrere i que si es fan les coses bé amb l'estadi, etcètera, etcètera, la cosa comença a pintar que no t'estàs quedant enrere i, si més no, aquell tram d'anys que tu tenies risc d'anar cap enrere, has tingut la sort que la Masia t'ha aguantat tota la història i que sort d'això, i això tampoc cal oblidar-ho, que està molt bé fitxar Gordon, està molt bé tenir pasta i poder demostrar aquest múscul financer, però també no oblidem que tenim una Masia que l'hem de vetllar i que vaja, que s'ha de continuar confiant.
5: I la bona notícia, molt ràpid, és que els jugadors volen tornar a jugar al Barça. Mm. Els jugadors volen tornar a venir aquí, perquè 85 quilos pagava el Bayern de Múnich, que és el que havia pactat amb Newcastle. El Liverpool havia entrat amb molta força, recordem, perquè els equips anglesos necessiten també un cupo de futbolistes anglesos. Gordon és de Liverpool, tot i que és de Liverpool.
0: Ho he mirat malament. De petit, era del Liverpool, però clar, va entrar a l'acadèmia a l'Everton i va fer tota la cara a l'Everton. Però veus que quan era petit, el pòster que tenia a l'habitació era de Steven Gerrard.
5: I després...
0: Encara més complicat, si et ve el Liverpool, que sí que de la teva ciutat i el que de petit eres...
5: Sí, bueno, tot plegat se t'ajunta que els futbolistes ara... també ja tornem a tenir aquell moment que va haver-hi un moment de dubtes de hòstia, el Barça, a veure com està, si ens podran inscriure, si no sé què. Ara els jugadors ja volen tornar a venir aquí perquè veuen que hi ha un projecte guanyador.
2: I una tranquil·litat econòmica. Pintanel, vols afegir alguna cosa més de Gordon, del nom que vas avançar el 4 de maig?
6: No, res, que crec que, i ho heu valorat, que Deco està fent la feina, l'està fent molt bé i estic d'acord amb el que deia al final el Joan Lluís al principi, no? Que ha estat un fitxatge llampec i que és cert que no estàvem acostumats a moviments tan ràpids. No parlo de jugadors que acaben contracte, és a dir, jugadors pels quals el Barça pagarà una fortuna, no? I per tant jo crec que això al final és una bona senyal de l'evolució i de la millora del club també en aquest sentit.
2: Molt bé, gran feina, Pintanel. Posa't la medalla.
6: Vosaltres.
2: Una abraçada.
6: Una abraçada, que vagi bé.
2: Adéu. 11:26. Re, un minut i ara tornem.
8: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
9: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitea Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
10: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
11: Bona nit. En el sorteig del cupon diario celebrat avui, el número premiat ha estat
12: 97.235-97235.
11: Sèrie
12: 7007.
11: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos 11 Punés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
8: Amb Aleix Pariser.

0: 11 i 28 minuts de la nit, aquí seguim el Tu diràs. Abans de continuar amb la tertúlia, us recordo que el carburant no para de pujar i si continueu pagant de més és perquè voleu, perquè ara podeu canviar a la nova gamma d'Omoda i Jaeco.
1: Sí.
0: De l'11 al 31 de maig, és a dir, ara fins a finals d'aquest mes, fins al diumenge, podeu descobrir la nova gamma d'Omoda i Jaeco. Són vehicles híbrids, híbrids endollables i elèctrics, amb fins a 10.300 euros de descompte. A Omoda i Jaeco. Ho heu sentit bé, eh? Fins a 10.300 euros de descompte. Més tecnologia, més estalvi i més futur. No us ho penseu més i conduïu ja cap al canvi. Aneu a la xarxa de concessionaris Omoda i Jaeco de Catalunya. Mira, Joan Laporta, que aquest matí ha estat a l'Spotify Camp Nou en l'acte institucional de comiat d'Alexia Putellas, ara en sentirem un resum. A la tarda ha estat el Johan Cruyff en l'últim partit d'Alexia Putellas. Després ha sortit d'un hotel de Barcelona i l'han enganxat uns companys periodistes. I ha dit això sobre Gordon, el president.
2: Buenas noches.
3: ¿Está contento con el fichaje de Gordon? Presidente.
2: No va a decir nada.
4: Escolti, només si està tancat.
2: ¿Va a fichar a alguien antes de que empiece el Mundial?
5: Ahora por Julián. Han
6: informat de com està, però...
2: Pero está caliente, pero está caliente.
7: Julián es posible,
8: president. Julián es una opció per aquest estiu, president.
7: Es posible, presidente.
2: Pero está caliente, Gordon.
9: Siento con Gordon.
7: Vale.
2: Está caliente, ¿no, de Gordon?
7: Gracias.
0: Bueno, me han informado cómo está. Se está haciendo todo con Gordon. És l'única, no sé si ho heu sentit, però s'entenia, però alguna cosa ha dit, això. Va, poca cosa més del president Laporta. Així està la nit.
1: És que com s'ha de mostrar la llengua, president Laporta, eh?
0: Clar, perquè fins a l'1 de juliol no pot...
1: Correcte. I saps, haver estat tot arreu.
10: Ell que trauria allà el Llonguet, començaria a sucar pa i ho explicaria tot i tal. Sí, sí.
0: Encara no.
1: Bé, encara s'esperau més.
0: Gordon, ara a l'espera de l'altre nou, que el Barça en vol dos. Un és Anthony Gordon, demà arriba a Barcelona, demà passa a revisió mèdica, a veure si demà tenim ja alguna declaració als mitjans del club, quan es pugui fer oficial un cop passi la revisió mèdica. L'altre objectiu és Julián Álvarez, tot i que l'Atlètic de Madrid continua remetent-se o a la clàusula o a un traspàs astronòmic. Jo crec que aquest cas serà llarg, crec que serà llarg durant l'estiu, i si no, el Barça està treballant en altres alternatives. I després, Marta, el Barça contempla l'opció també d'incorporar Bernardo Silva.
10: Sí, el Barça consideren que és una oportunitat de mercat interessant, que s'ha d'estudiar, i de fet l'estan contemplant perquè arribaria lliure de traspàs després d'haver tancat la seva trajectòria al Manchester City, és a dir, gratis. Bernardo Silva també ens consta que va boig per fitxar pel Barça, hauria d'acceptar venir amb un salari assequible molt menor del que ha estat cobrant fins ara allà perquè sigui possible. La cúpula esportiva del club creuen que, a més de fer de migcampista i de les seves atribucions habituals, doncs pot adaptar-se també a jugar per la dreta en cas que Lamine Yamal estigui lesionat o sancionat, cosa que el fa encara més interessant. Hi ha un escull, però, que és convèncer Hansi Flick, que considera que ara mateix ja té prou migcampistes, i Bernardo Silva podríem dir que no li fa ni fred ni calor. Per tant, diguem que és un escull important, si l'entrenador no l'acaba de veure clar. Però hi ha un detall que també és rellevant, que és que el seu agent és Jorge Méndez, que té una gran relació tant amb Joan Laporta com amb Deco, i doncs aquí hi ha l'opció damunt la taula.
0: També et dic que Flick a l'hivern volia un central i el van acabar convencent amb Cancelo, i després ha funcionat, no? Vull dir que si Bernardo sabé a la part
10: no,
0: econòmica...
10: No, i que sobretot ens diuen que estem a 27 de maig, que el mercat és llarg... Que el mercat, de fet, exacte, Ferran, encara no ha començat, encara que no ho sembli.
11: Comença l'1 de juliol.
10: Comença l'1 de juliol i aleshores poden haver-hi sortides, poden haver-hi molts moviments i Bernardo Silva doncs està allà i es contempla com una bona opció, bàsicament perquè arribaria lliure.
0: Il·lusionaria més que Gordon, jo crec, pel nom, no?
1: Com ara, vaja, a mi m'agrada, Bernardo Silva. És veritat que ha arribat tipus Gundogan, vull dir, al final de la seva carrera, però és un jugador que aquest any ha jugat més de 50 partits encara amb el City, que és un jugador important, i a mi, mira, és una debilitat, és d'aquells jugadors que a mi m'agradaria, i crec que en un mig del camp com el del Barça, que encara és molt jove, vull dir, bueno, és una figura que no et sobra, a banda que és el que deia la Marta ara, que et pot jugar en el lloc de la mina eventualment.
11: A mi tampoc em fa nosa, la veritat. És un futbolista que, per l'experiència que té...
0: Ja, però hi ha molta competència, això és veritat.
12: Clar, és que
11: no, que sí, però que et dic que si... El que passa que, com que és un jugador que és molt polivalent, jo el veia segurament més precisament per jugar a l'esquerra, també, no? Que és amb aquesta mena de quart migcampista que va acabar jugant al Barça.
0: De Fermín, no?
11: Fermín, al final, Gavi ha jugat més aquest any, amb aquest, que ell ha jugat molt, també, al City, per les dues bandes. Mm. No sé, és un futbolista que és molt polivalent, que si acceptés aquest rol de dir, escolta, aquí no vens a tapar cap progressió de cap jove, sí que et dic, home, fa dos anys jo crec que era el moment de Bernardo Silva, que va estar aquí molt a prop.
1: Però no et costa ni un duro.
11: No, aquest any no costa un duro. Ell està molt per venir a Barcelona. De fet, la seva germana viu a Barcelona, viu a Gràcia, és veïna nostra, del Toni, de la Danae.
4: No me l'he trobat mai.
11: Sí, bueno, jo m'he trobat a Bernardo Silva passejant el nen per, per Via Augusta amb Gala Placídia. Sí, sí.
0: Quan té festa, o quan tenia festa, vols dir que venia
11: aquí? Sí, sí, en alguna escapada familiar, bueno, d'aquesta que té lliure amb el
10: allò
11: City.
10: Allò típic, vas pel carrer, no?, i et trobes Bernardo Silva,
0: sí, sí,
10: no?
0: Sí, era com Ter Stegen a comprar el Pau al metro,
11: algun
0: no?
11: Company, i algun company periodista tertulià també del Tu Diràs, se l'ha trobat algun fornet esmorzant. Sí, sí, de veritat.
10: T'està fent molta gràcia.
0: És a dir, que ja coneix Barcelona gràcies a la germana.
1: El típic matí que fa Cafè Tros de Rambos.
4: Ara faré publicitat. A més, a Plaça del Diamant hi ha una pastisseria portuguesa meravellosa.
5: Sí.
4: Meravellosa.
0: Ah, sí, com es diu ja?
5: Casa Portuguesa.
10: Casa Portuguesa. Grans pastells.
5: Li recomanarem.
10: Pastells de Belén.
4: Sí, sí. Però hem de fer guàrdia ja, sense Bernardo. T'ho ha dit això.
11: Després també hi ha un local que es diu Pez Bruja per allà, que també ens agrada molt i també...
5: Ja no té la gràcia
4: d'abans. Aquells xoriços a la...
11: Xoriços?
4: Sí, uns xoriços que cremaven.
5: No, que era una discoteca.
4: Ah! No, jo crec que parlàvem d'un restaurant portuguès.
5: Sí, sí.
4: Sí, sí, encara
5: sí, ja sé quin dius. Hi havia un altre portuguès. No,
0: tu parlaves de la discoteca i el Toni del restaurant portuguès.
11: No, un bar de música en directe.
0: Ah, sí?
5: Sí,
0: és com un karaoke. Ah, no, karaoke no. Tu pots cantar o no, allà al Pedro?
1: Sí, tu cantes el que vulguis,
11: Aleix. Algú d'aquesta taula ha
0: cantat.
10: S'està desviant una mica, us he de dir, el tema inicial.
4: Sobre Bernardo, més enllà que vingui car, jo sóc una persona que no l'acabo de veure clara. Perquè és que al mig del camp ja funciona, ja tens prou. D'acord, al final no sé, no tinc clar que sigui realment una prioritat. Al final prefereixo anar obrint camí més per joves que no pas per...
10: Però prioritat no és, eh? És una oportunitat de mercat, gratis, el tio vol venir, és allò... Ostres, donades les circumstàncies...
11: Aquí el tema, Marta, és si serà capaç d'esperar al final, perquè aquesta operació només jo la veig al final del mercat, de dir, escolta'm, ja tenim tot el que volíem cobert...
10: Tenim aquest espai...
11: Et podem encabir tu... Sí, ara, jo crec que Bernardo Silva, aquestes alçades de la pel·lícula, no sé si està per esperar-se a l'última setmana d'agost.
5: Sí que és veritat que ell ho ha dit públicament i potser és per aquest vincle, però per casualitats de la vida, una persona molt propera a ell que reconeix que ell sempre havia somiat jugar al Barça, però no és allò que diuen per quedar bé, no? Sinó que realment pel seu tipus de futbol i per la filosofia que hi ha
10: sempre,
5: aquí,
10: creu
5: que encaixaria molt bé, i sembla que sí, però és allò. Bé, però amb calçador tampoc cal, vull dir. És que no cal, però sobretot pel que generes als altres futbolistes del mig del camp. Ara em porten aquest teu... Vull dir, no cal, confia en els que tens, que ho han fet de puta mare.
0: Va demanir, potser, amb el rol acceptat, si vingués amb el rol acceptat, de dir, val, vine a sumar, a jugar els minuts que et toquin...
5: Sí, però llavors li traurà minuts a Bernal, li traurà minuts a gent que els necessita.
1: És veritat també que Fica en algun moment de la temporada, que ja ens deia la Marta que no ho veu, però que sí que l'ha reclamat lideratges.
0: Això
1: anava aquí. I que li ha faltat en aquest equip en alguns moments...
0: Jo anava a dins del vestidor.
1: La figura de Rafinha, la figura de Frenkie de Jong, és aquest jugador de 20 llargs, de 30 pocs, no? De dir, ostres, un tio que ha guanyat Premiers, un tio que està acostumat a competir, un tio que ha entrenat amb Guardiola. Bueno, jo crec que si ve, a més, amb les ganes que vindrà, per tot el que estem dient, de les ganes que té jugar aquí, a mi no em... És veritat que pot ser que tapi, no sé si taparà molt la projecció, perquè no sé si estaria molts anys, no? Però, ostres, un parell de temporades sí que el veig.
0: Sí, a mi m'agradaria. És més, quan es va lesionar Lamine Yamal, o hi posaries a Gordon, que el tens fitxat, o jo preferiria que jugués Bernardo Silva, potser, sí, en algun partit gros. Vull dir que tens algun element més. Que
4: jo estic en una fase que ara ve d'integrisme de la Masia, de dir... o sigui, s'han d'invertir en jugadors realment que eleven el nivell, que siguin top, és a dir, més enllà del preu que em sembla exagerat de Gordon, dius 25 anys, val, ho puc entendre, però si una cosa tens és el mig del camp, és nanos, que estan demanant pas. Llavors, si el tens, la temptació de fer un jugador amb tio experimentat, la tindrà, que és normal. Tant, no sé, ja sé que Bernardo Silva és molt maco que un jugador com Bernardo Silva valori aquesta ciutat i valori aquest club, és molt bonic, però tu has de prioritzar el club i has de prioritzar els que venen. Llavors, no tinc molt clar realment...
11: Sí, això també és veritat.
4: Què acabarà donant? Sí, o sigui, sí, amb respecte a Bernardo Silva, i si ve, mor amb ell, perquè ell vindrà encantat de ganes de sumar, eh? Però, des de fora... Crec que si al mig del camp que tenim tants jugadors que alguns d'ells han jugat poc i el que puja pel darrere, anem a mort amb
0: ells. Però t'eleva el nivell si vols guanyar la Champions, de la plantilla.
11: Mira, això que diu el Toni li passa a Flick amb De Jong, per exemple. A De Jong el posa doncs, per galons, també, per edat, per jerarquia... No, no és veritat.
0: Sí, sí. I no, no jo et canviaria Bernardo per De Jong.
11: Sí, clar, mateix, clar, jo també, però... Clar,
0: perquè també pot jugar a la base de la jugada, Bernardo, ho ha fet amb Guardiola.
4: No, si marxés De Jong, potser valoraria amb més bons ulls l'arribada de Bernardo.
11: No, mira, això que acabes de dir...
4: De Jong fent un mundial espectacular amb l'Orange, no? De Jong sortint-se...
11: Jugar per la dreta, a mi, si marxa Rooney... però clar, què estaràs? El tindràs a Bernardo de suplent de Lamine?
0: Bueno...
11: Sí, però que estarà tot el dia allà assegudet i
0: jugaràs. Bueno, una temporada és molt llarga, hi ha moltes lesions, ho hem vist aquesta temporada,
9: sí,
0: i tu necessites tenir molt bons fons d'armari.
9: Té raó el Ferran,
11: ell,
9: que sí.
11: Aquí, jo crec que aquí s'han d'ajuntar moltes coses. Sí. Que ell vulgui aquest rol ultrasecundari, que sigui... Sí que és veritat que pel vestidor del Barça crec que pot aportar aquest lideratge i aquest equilibri en partits importants, en moments importants, sobretot a la Champions, que és un tio que ja ha guanyat la Champions i que té molta experiència, pot aportar aquesta, com et diria, bueno, aquesta...
0: Sí, experiència, sí.
11: Sí, experiència, jerarquia.
0: La trajectòria que té, clar.
11: I també aquest temple, que es diu en castellà, que no em surt en català ara, perdoneu, en moments en què es pot portar, en partits complicats, en eliminatòries, que un partit que no et fotin 4-0 en una primera part, coses d'aquestes que en
9: aquesta
11: moment necessites
9: serà
11: aquest
9: no.
11: Tipus de
9: sí,
11: jugadors.
9: Sí.
11: Serà no, exacte, gràcies, Marta.
0: Bé.
11: I això Bernardo t'ho pot aportar. Ara, aquí s'han d'ajuntar tantes coses perquè financerament el Barça té altres prioritats i jo crec que Bernardo pot ser molt culer i tal, però si té 6 opcions sobre la taula amb cara i ulls, no crec que les deixi perdre per esperar el Barça l'última setmana amb el risc de quedar-te sense equip.
0: No és una prioritat per Flick, com ha dit la Marta, se l'hauria de convèncer. Si el Barça i Bernardo s'avenen a que aquesta oportunitat de mercat fructifiqui.
11: I
0: però,
11: crec que tampoc és una prioritat per Deco.
0: No, és simplement una oportunitat de mercat, que la tens allà, sí, per dir, mira, ho allà
9: està allà,
0: experiència.
9: Està allà fins que hi sigui, està fins allà, que Bernardo Silva, clar, digui, doncs mira, tu, al final fitxo per el Club X, perquè ja no m'espero més.
0: És així. Ara mateix l'objectiu número 1 és Julián Álvarez, i a veure què acaba passant en les pròximes setmanes, perquè l'Atlético, evidentment, no baixarà del burro, i a més el PSG s'ha posat pel mig i està disposat a pagar molts més diners que el Barça. Molt bé, així va el Mercato. Anthony Gordon, culer. Qui ens ho havia de dir, fa unes setmanes. Increïble, el primer fitxatge de la temporada 2026-2027.
11: Bueno, i ahir, tu diràs, sí, si et diuen, escolta'm, demà obriràs amb Gordon perquè estarà fitxat.
0: No m'ho crec.
4: Donarà joc pel semàntics.
9: Jo no m'ho hagués
11: creu. Només tu hauries de creure...
0: No, ha estat un fitxatge d'en Pec, Flash Gordon, vull dir que...
9: Flash Gordon.
4: Sí. Ara tota l'audiència que té menys de 30 anys dient, què?
12: No sabeu...
4: Flash,
1: perquè,
4: què?
1: Ha estat pensant, perdó, canvi de tema, perquè tu, Bernardo, ja que el veus tan amant de la Vila de Gràcia, el veus a l'Europa o no?
4: Depèn si l'Europa puja.
1: Si puja,
4: si
1: l'Europa
4: puja. Mira, diumenge, primer escenari contra el Celta Fortuna.
0: Celta Fortuna, Europa, i Castilla, Sabadell.
4: Mort el filial.
0: Sí. Gràcies, Marta.
9: Bona nit a tots.
0: Vinga, demà dia Gordon, Anem parlant a veure com va
9: la revisió. Dia Gordon, mèdica.
0: Sí.
9: Demà més.
1: Has escremat tots.
0: Ja està, sí.
9: Flash Gordon, dia Gordon, bé. Els semàntics que no
0: corren. 11:42. Una pausa i ara sí, parlem d'Alexia Putellas, que avui ha jugat el seu últim partit amb la samarreta del Barça, igual que Mapi León i Conavalla.
13: Mapi, sí.

0: 3 quarts de 12, això és el Tu Diràs, la nit esportiva de Catalunya, amb Joan Lluís García, Ferran Martínez, Toni Padilla, Danae Boronat i també per aquí la Clara Rodergas, que acaba de tornar de l'estadi Johan Cruyff. Hola, Clara.
1: Bona nit.
0: Què tal? Bona nit. Avui, Alexia Putellas ha jugat els seus últims minuts amb la samarreta del Barça.
1: Arriba el moment que tothom estava esperant. Arriba a 10 minuts del final del partit. Arriba el moment del canvi d'Alexia Putellas. Es treu el braçalet de capitana. Tot l'estadi Johan Cruyff dempeus per acomiadar la futbolista, les jugadores del Barça i també les de la Reial Societat, que se situen preparant un passadís perquè Alexia pugui marxar. Primer abraçada amb Marta Torrejón, amb una persona que l'ha acompanyat sempre. Veiem també Joan Laporta dempeus, emocionat a la llotja, aplaudint Alexia, que torna als aplaudiments i fa una reverència. Fa la famosa, la icònica reverència a Alexia Putellas.
0: I a partir d'aquí ha anat passant pel passadís, saludant a tothom, abraçada, se li escapava alguna llàgrima, s'ha fet un petó a l'escut i ha marxat. I així s'acaba la història perfecta, que ella mateixa deia ahir en el vídeo de comiat. Clara, realment ha estat una jornada emotiva avui també,
1: sí,
0: no? Per Mapi, per Ona Batlle, per moltes jugadores que també
1: jornada
0: marxen.
1: Jornada llarga, d'aquelles que recordaran avui les jugadores del Barça amb aquest acte primer al matí d'Alexia. Més emocionant i amb moltes més llàgrimes que les que hem viscut ara, que potser Alexis ha contingut una mica més, o el que comentàvem a la retransmissió amb el Jaume, que potser al matí s'ha buidat i a la tarda ha gaudit més, no?, del moment d'estar amb l'afició, d'haver dit ja tot el que havia de dir, d'haver fet aquest primer comiat, d'explicar els motius per quals ha marxat, etc. Victòria 2-1 contra la Reial Societat, que és el de menys. El que importava era aquest comiat d'Alexia. No ha pogut marcar el gol 233, tot i que l'han buscat. Sí que ha assistit, i tant, en el 2-1. I també, com dius, aquest comiat d'Ona i Mapi, que malgrat encara no és oficial, però ja sabem que des de fa temps que marxaran, ho han fet oficials elles mateixes amb el canvi també avui de Pere Romeu, que les ha substituït en minuts diferents perquè poguessin tenir la seva ovació, el seu passadís. Mapi molt, molt, molt emocionada també, plorant moltíssim Mapi, Ona més somrient, però està realment una jornada preciosa, les tres jugadores mantejades, les tres ovacionades amb la graderia, per tant, tres futbolistes importantíssimes que deixen el club.
0: Estava ple, pràcticament, el Johan Cruyff avui, amb 5.000 persones. Jo hi he estat, tu hi has estat, Danae, també, avui?
2: Sí.
0: I què? Què t'ha semblat?
2: Al matí a l'Spotify.
0: Molta calor al matí.
2: Ha sigut horrorós, la calor. Jo dic, jo crec que no estic plorant perquè no puc perdre més líquid, no? És allò de...
0: T'havies deshidratat, ja.
2: De veritat que quedava maco, però no era gens saludable seguir l'acte, que ha sigut maco, molt emotiu per l'Alexia, i és exactament això que diu la Clara. Ara, a la tarda, l'he vist molt serena. M'ha agradat, Clara, no sé si eres en aquest moment a baix a zona mixta, l'hem esperat, els periodistes, i l'hem aplaudida. Quan ha entrat, llavors ella s'ha aturat i a donar-nos les gràcies. Nosaltres l'hem aplaudida.
0: Sense micros, ha vingut ella a xerrar de tu a tu, no, diguem?
2: Sí, sí, sí, a donar-nos les gràcies pel tracte que hem tingut sempre amb ella, per tot, vull dir, molt propera, molt natural, molt, molt normal.
0: I com l'heu vist, bé? Estava més tranquil·la.
2: Estava molt serena.
1: Molt tranquil·la, molt tranquil·la. Sí. De fet, ara en aquell moment estava parlant Patrick Harrow i hem hagut d'aturar la zona mixta perquè ha arribat Alexia, i evidentment quan Alexia parla se l'escolta i molt. Però sí, donant les gràcies perquè també nosaltres hem ajudat, no, els periodistes en aquests anys en el creixement d'aquest equip i del futbol practicat per dones que també tinguin el ressò que mereix.
2: Jo l'he vist avui serena, com que ja ho ha dit tot el matí, no? S'ha obert bastant, doncs ara...
1: En canal, com ha dit ella. No?
2: Sí, en canal tampoc tant, eh? Tampoc ha estat... Però per ella sí, coneixent-la i sabent com és de discreta, no? I de... Doncs això, d'algú que no... Que realment ell sempre ha dit que Puyol és el seu referent i que ella no volia donar titulars, igual que feia Carles Puyol, no? Que tot era futbol, futbol, futbol.
0: Vostè ha dit que ha fet millor de portaveu que Puyol, perquè quan agafava el micròfon era espectacular sentir-la.
2: No, és que, sens dubte.
3: Bueno, i no només futbolísticament. Amb moltes altres...
0: No, no, per això dic que futbolísticament sí, però que quan agafava el micròfon o sortia una roda de premsa deies, ostres, tu, quina portaveu té el Barça.
2: L'Alexia.
0: A diferència de Puyol, que potser perdia una mica davant del micròfon, no? Vull dir, per exemple.
2: Jo crec que és un dia molt trist a la història del Barça, igual de trist que aquell 5 d'agost del 2021, no? Quan Messi... del 2023?
0: No, 21.
2: Quan Messi... quan es fa oficial que Messi marxa, perquè són dues llegendes que hem de posar al mateix nivell, per mi ja triguen a fer-li una estàtua, a tots dos, evidentment, a tots dos, igual de grossa, igual de maca i igual de ben visible, i crec que de veritat, no, potser no som conscients del fi d'una era gloriosa que encapçalat ella i que és que sense Mapi, també, 9 anys al club, la primera futbolista espanyola per la que es va pagar un traspàs de 50.000 euros, que ara sembla...
0: Una broma.
2: Sí. Una Batlle que ha estat clau, molt clau, en els èxits dels últims anys. Quan, de veritat, com que a mi encara em mortifiquen, perquè fa 2 anys, quan vam guanyar la final de la Champions a Bilbao, vaig dir que no estava garantida la continuïtat d'aquest equip com l'enteníem. Crec que avui... o els propers dies, la gent entendrà per què ho dèiem. Ja, que però, no era jo sola la que ho
0: però
2: dèiem.
0: Però com que venim de guanyar una Champions, hi ha certa calma, no?
2: Clar.
0: Com que queda Aitana, com que queda Patri, hi ha certa calma, no? Com que puja Serra Jordi, jo crec que hi ha certa calma. És cert que en 2-3 anys, jo crec que el Barça, per inèrcia, té recorregut per estar entre les millors, després s'han de fer molt bé les coses. Jo crec que el Barça té encara 2-3 anys de marge. És més,
2: això només ho sabrem,
0: sí.
2: Només ho sabrem amb els partits, però que el que està clar és que tu t'estàs debilitant és... tan clar com que l'aigua és transparent.
0: Depèn del que fitxin, no? En el lloc de Mapi o d'Ona.
2: No, és que no n'hi ha. O sigui, com elles, amb l'estil per jugar a l'estil Barça, no n'hi ha. Bé. Ni Alexia, ni Ones, ni Mapis. Perquè fa 2 anys també vull recordar que hi havia gent que ja matava Alexia Putellas després d'estar lesionada i van dir, no, perquè ja no tothom torna a estar al seu nivell, perquè ja no serà una futbolista decisiva. I aquesta temporada ha quedat claríssim. Opta una altra vegada a guanyar la pilota d'or, que ha estat fonamental en tots els èxits. I llavors, de veritat, crec que hem de fer la reflexió.
3: La Champions, no?
2: Sí.
1: És que normalment que es millora la Champions acaba guanyant la pilota d'or sempre.
2: Sí,
1: exacte.
2: No, té tots els... I per mi, Cata Coll, per mi, Cata és la principal rival d'Alexia, per mi.
3: O Pallor.
1: Sí.
0: O Pallor.
1: Són els noms. Pots
2: posar Patri, pots posar Pallor. Però per mi, a Cata ja porta... Ja porta... 2 anys a un nivell estratosfèric i s'ho mereixeria, però costa amb les porteres.
0: Jo et diré que des del club intenten transmetre la tranquil·litat de dir, estem intentant fer bé les coses dintre dels nostres paràmetres, perquè el Barça el penalitza el fair play financer del masculí, el penalitza en el femení
2: però, moment, i en el bàsquet. És que estem parlant que avui el Barça s'ha gastat... És que clar...
0: 70 milions.
2: 70 milions amb algú que ho ha de demostrar tot, el futbol. Sí o no?
0: Sí.
2: I resulta que t'estan dient que no poden... donar continuïtat per un tema econòmic a jugadores consagrades que continuen al seu màxim nivell.
0: Aquí et vull posar un asterisc.
2: Un moment,
0: Ferran, jo li vull posar un asterisc. Des del club t'expliquen que hi ha jugadores d'aquestes que marxen que potser el club li ha interessat que marxessin i que no les vol renovar perquè creuen que han arribat a un màxim nivell i que potser necessiten regenerar alguna posició del camp.
3: Però aquí
0: parlo, per exemple, de Mapi León.
3: No
0: a Mapi León el club no li ha interessat anar lluny per renovar-la perquè creuen que ja està bé, ja ho ha fet tot i que volen un altre futbolista en aquesta posició. O Navalla...
2: Que el rendiment és indiscutible.
0: Sí, el que tu vulguis, però allà dins del club, valorant el que ha passat, diuen bé, nosaltres volíem una altra cosa. O Navalla, t'expliquen que és ella qui vol marxar i que, per tant, el club no hi ha pogut fer res. I Alexia Putellas ha estat ella qui ha volgut marxar. Per molts motius, entre els quals, evidentment, segurament perquè el Barça no li oferia el contracte llarg que
2: li
0: oferiran al London City.
2: No podem dir, és ella la que ha volgut marxar. Algú té algun dubte, de veritat, eh?
0: Bueno, ella ho
2: explica així. Que si el Barça pogués garantir a Alexia Putellas unes condicions que ella, que tota la vida ho ha dit, que s'hagués volgut retirar el Barça, que no es retiraria aquí... De veritat, que ningú dubti això.
3: Llavors,
2: el que passa...
0: Doncs a mi m'agradaria que ho digués ella, perquè ella diu ahir, vull jugar al màxim nivell i crec que no puc jugar al màxim nivell. Ella diu ahir en un vídeo, crec que el Barça s'ha de jugar al màxim nivell i m'he buidat, crec que no puc arribar al màxim nivell.
2: No és veritat, ella no dic crec que no puc arribar al màxim nivell, això no ho ha dit.
0: És el que jo interpreto del vídeo.
3: No pot aguantar aquesta exigència, ho ha dit ella. Que no pot aguantar aquesta exigència.
0: Jo el vídeo ho vaig entendre així.
2: No parla de nivell futbolístic ni molt menys.
3: Aquesta exigència.
0: Jo ho vaig entendre així.
1: Sembrata no es pot defensar a mitges.
0: Això diu, no es pot defensar a mitges, m'he buidat.
2: És una qüestió psicològica, no pas futbolística ni física, no fotem.
3: Bueno, i perquè porta 14 anys, diu. Perquè, evidentment, futbolística ningú posa en dubte perquè Alexia seguirà jugant a gran nivell. Sí. Però diu que no pot més d'aguantar el que suposa jugar al Barça i porta 14 temporades aquí. Després, jo estic d'acord, i aquí hi ha una cosa que jo trenco una llança a favor d'Alexia. Hi ha una informació avui que he llegit de Gabriel Sanz a Mundo Deportivo, que ella diu que no ha volgut ni que ha demanat al Barça que no li faci l'oferta, que no volien ni l'oferta, que era una decisió que ja anava més enllà de l'econòmic. I jo pensava, legítimament i amb tot el seu dret, que Alexia
0: marxava
3: perquè li tenia ofertes millors econòmicament. Per tant, a mi aquí Alexia m'ha demostrat que no és un tema econòmic, que és un tema que, com dèieu en el vídeo, i ella ho explica
2: són
3: en primera persona...
2: Coses, hi ha molts factors, sí, sí. Que no, són molts factors.
3: Sí. Però ella,
2: i a mi avui
3: però
2: em dol llegir gent ella que està dient se'n va per calés. És una... Per favor, un respecte.
1: No té pres ni la decisió d'on marxar.
2: Si no sap ni on va, exacte. No sap ni on va, clar que té ofertes milionàries. I ja les va tenir fa 2 anys al Paris Saint-Germain l'any passat i es va quedar aquí.
3: Estàs donant la raó amb això, llavors. Ella diu que s'ha buidat. Ho ha dit... És que pots repetir un altre cop la...
1: Aquesta setmana no es pot defensar mitges.
3: Ja,
2: he estat allà. Sé que dic, el vídeo diu que s'ha buidat. Sí.
3: Ja està, o sigui, no és un tema... Jo pensava... amb tot el, insisteixo, amb tota la legitimitat, perquè aquí ho ha fet tot, i que si ara ella, que és una persona que porta des del 2012 i que el, pot encara fer un gran contracte per edat i tot, però que no ha pogut gaudir fins als últims anys de la seva carrera el boom econòmic del futbol femení, si vol fer més diners en llocs com als Estats Units, que es paguen més calés, a la Premier, que es paguen més calés, escolta'm, s'ho ha guanyat. Però és que no és això. És que no és ni això. Per tant, a mi encara em trec més el barret amb Alexia Putellas perquè no és ni això.
0: Parlant de calés. Ens queda un minut de públic. Parlant de calés, un moment, un segon. Ara seguim, que és molt interessant.
4: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.
5: Si reuníssim els 49 milions de veïns d'aquest país en una junta sobre eficiència energètica, les seves preguntes serien: puc estalviar energia sense passar ni fred ni calor? I nosaltres respondríem que sí, que amb un bon sistema de climatització estalvies fins a un 50% d'energia. Atentament, l'heroi Merlin.
6: Pompeia, any 79. El Vesuvi es desperta enmig d'una ciutat i tu ets el centre de la història. Els últims dies de Pompeia et transporta al moment en què tot va canviar. Un recorregut amb objectes històrics, espais expositius tradicionals, sala immersiva i realitat virtual. L'experiència immersiva que ja ha conquerit més d'un milió de persones a tot el món t'espera a Ideal Montjuïc. No te la perdis i compra ja la teva entrada a idealbarcelona.com.
7: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
8: Les notes del nen, les obres a casa...
7: El manteniment del cotxe...
8: Ah, no, això no és cap càrrega.
9: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
10: Peugeot.
4: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser.

0: Vinga, ara sí, va, que ja anem fins al final de la tertúlia sense publicitat. Què volíeu dir, Joan Lluís, Toni, que estàveu aquí sentint el Ferran i
1: sí,
0: la Danae?
1: Sí, no, no, jo en aquest sentit, clar, abans la Danae deia de que és un dia tan trist com el de Messi. Jo crec que és un dia trist, però per mi Messi va ser un trauma perquè va ser violent. Jo aquí veig, en el fons, un comiat bonic.
2: Sí.
1: Llavors, en el final, òbviament que en els darrers anys han hagut tensions. Òbviament, però al final totes les parts han aconseguit que tinguem aquesta imatge que volíem d'un comiat que ha anat bé i que fins i tot el dia de la festa amb els Figaflowers tothom estava content, no? Llavors, al final crec que busquem sempre molts cops resumim un titular i fa molt de mal que hi hagi gent dient, intentant resumir-lo a Alexia dient que és una qüestió de diners. És tan injust que li diguin això a Alexia Putellas, tan injust, que s'ha guanyat el dret a fer el que vulgui, però és que és el que dèiem ara, que no és només això. I llavors, al final d'aquí, el Barça, òbviament, com a club que negocia, és aquella situació incòmoda de que tu saps que és un actiu, saps que és bandera i que l'has de cuidar, però també és cert que si en algun moment ja diu marxa, penses, comença a fer els números i dius, hòstia, doncs econòmicament també em va bé. És a dir, no crec que el Barça l'hagi volgut hagi celebrat que marxi, però un cop veuen que decideix marxar, dius, hòstia, doncs fas números i a partir d'aquí, doncs, economia pura i dura. Jo celebro que no sé, jo els que seguiu un mes us escoltava i a mi em feia por de que no la poguéssim acomiadar bé. A mi això em feia molta por.
3: Ja, ja.
2: Sí, sí.
1: I el comiat, i el dia, de veritat, el dia que van començar a cantar, la Marina està morant els Figaflowers, abans de l'espectacle de Rafael Juste, que encara no m'he recuperat d'aquest espectacle de Rafael Juste, i vaig veure que s'abraçaven la porta i l'Alexia, i començaven a cantar i ballar allà, tu, l'èxit dels Figaflowers.
4: Perquè l'Alexia és una dona de club, és una...
1: Sí, és que, però si haguessin acabat molt malament, no ho haurien fet.
4: Evidentment que
1: per tant,
4: no.
1: Vaig dir, vale, passi el que passi,
3: amb segons quines companyes...
1: No tindrem un trauma. Podem tenir un comiat trist.
4: Mira, jo el que crec és que des de fa 2 anys el que ella mai hagués volgut, el que ella mai s'havia imaginat que era que hauria de marxar del Barça, des de fa 2 anys s'ha anat mentalitzant de què és el que havia de fer. De que les circumstàncies i tot el que passava dins el club en el seu interior, l'abocava a haver de marxar sense voler. Perquè, de veritat, és que només cal que repasseu declaracions de fa, doncs, més de 2 anys enrere, i ella sempre pensava que seria no One Club Women, perquè ha estat d'altres equips, no? El Sabadell, el Llevant, però sí que es retiraria al Barça. Ella era el seu somni de joveneta, però des de fa 2 anys ha anat, doncs això, canviant l'opinió, dient, hauré de marxar i jo seguiré jugant a futbol i no em retiraré.
1: Però no creus que també ha canviat el món del futbol global?
3: L'última renovació va ser
0: molt tensa. No, és que jo crec que va lligat amb el canvi del futbol global i que hi ha molts més calés.
1: El que dius, Dana, és una part de la història, perquè també aquests 2 anys ha canviat el boom del futbol nord-americà, l'entrada de grups inversors, és a dir, que han canviat moltes coses, no només...
3: I la relació que tenia Alexia amb el club, també... Perquè la renovació fa 2-3 anys, no?
0: 2 anys, que fa el 2 mesos.
3: Va ser una renovació molt tensa, fins al punt que amb això que diu la Danae, que sí que et compro aquesta part de Danae, ella contracta una part, una empresa d'imatge i comunicació de primer nivell mundial, que és la que porta Messi, de fet, perquè ella ja veu que aquí hi ha un pols que haurà de fer... Hi ha una estira i arronsa molt bèstia amb el club.
0: Que ho ha de fer amb gent més professional.
3: I que ella no, ho ha de fer amb gent professional perquè aquí li va la seva imatge i la seva possible sortida del club. I ella diu, bueno, si jo he de sortir d'aquí o no he de seguir aquí, com a mínim, que no em deixin, que no em passi el que li va passar a Messi precisament.
4: O, però, bueno,
3: o que vull sortir bé i vull tenir arguments amb gent professional. I s'intenta envoltar també... ella ja té una agència de representació molt potent, que és YouFirst, i després també amb aquesta empresa de comunicació que és Unique Sports. A partir d'aquí, ella...
4: Per cert, el Gordon és de Unique, també.
3: Sí. No, és un altre Unique. És una Unique Comunicació i aquest... No, perdó, Unique FC és l'empresa de comunicació i imatge i Unique Sports és l'empresa de representació.
0: Bueno,
3: són dos empreses.
4: Si no, està ben assessorat.
3: I en aquell moment ella ja ha començat treballant tot això, però després, en aquests 2 anys, la seva relació, tant amb Xavi Puig i sobretot també amb el president Laporta, ha canviat. Bueno, s'ha suavitzat fins al punt de que hem vist tots com ha acabat.
4: Repeteixo, perquè ella és una dona de club, culer fins al moll de l'os, i que mai anirà ni criticarà ni dirà re públicament que pugui embrutar aquest sentiment que ella té. I això crec que és de lluar moltíssim, també.
2: Vale, jo, en tot cas, ho veig bastant com el Toni, de dir, me n'alegro que hagi acabat, aparentment, encara que sigui a portes en fora, tot bé, i que l'homenatge se li hagi pogut fer en vida, perquè ens entenguem, i que hagi estat un homenatge així de maco com ha estat el d'aquest matí, que la gent s'hagi pogut acomiadar... És a dir, que vaja, jo crec que al final és positiu. També és veritat que el Barça, vull dir, el futbol femení entra en una nova dimensió, ja està entrant.
0: No amb el Real Madrid, ha estat amb el
2: aquí,
0: Barça.
2: Aquí és on anava. No deia per això, però sí que el futbol femení a nivell global és això, hi ha aquestes inversions que estan havent-hi al darrere, veurem cap on va tot això, i en tot cas també és veritat que el Barça, quan mira al costat, no hi veu ningú. És a dir...
0: A la Lliga EFA, vols dir.
2: Mira la Lliga EFA... No hi ha ni Déu, no hi ha una aposta ferma de cap equip. Els estaments de la Lliga Espanyola no hi creuen. Parlem del tema del fair play financer, per exemple, no? És a dir, que a Anglaterra doncs, van fora de comptabilitzar el fair play amb els masculins, no? I hi ha molts factors que el Barça està sol, va contracorrent. Està en un estat, en una lliga, en un país que va absolutament a contracorrent del que està passant en aquest estat, en aquesta lliga i aquest país. Llavors, són tot pals a les rodes en un món que cada cop serà més complicat i veurem si aquesta excel·lència esportiva del Barça la pot sostenir al llarg del temps, perquè sí. Crec que serà molt complicat.
0: Ja, l'altre dia no sé qui ho deia, no sé si ho vam explicar aquí a la tertúlia o va ser a Oslo comentant-ho amb companys i companyes periodistes, Clara, tu que hi eres, que ho puc explicar perquè és una realitat, no? Que quan es troben a la selecció espanyola femenina, doncs moltes de les jugadores que han anat marxant els últims anys cap a Anglaterra, posa-li Mariona Caldentei, Jana Fernández,
4: està allà, sí. Que és on probablement vagi d'Alexia.
0: Alexia i Mapi León poden acabar allà a l'equip de Michel Kang. Doncs, que a vegades, quan es tomen a la selecció espanyola, doncs els diuen, escolta, això d'aquí és brutal, eh? Això d'aquí, camps plens, una rivalitat espectacular, 5 o 6 equips amb els que t'hi jugues la vida, instal·lacions increïbles, gespa increïble, vull dir, és un altre nivell, això d'aquí. Que... Llavors, però, clar, José... van sentint això, i, evidentment, Alexia ha estat per molts motius, com estàs explicant, Dana,
4: i ho he intentat explicar, que...
0: però que en general, ja, cada, com deia el Joan Lluís, tu vas sentint això i penses, què foto jo aquí ara?
1: Que projecte
0: però...
1: de Lliga.
0: Què foto jo aquí ara? Sí.
4: Però hi ha un altre factor, de veritat que... No, o sigui, no vull romantitzar-ho tot, però és que quan ja has perdut una estrella mundial, o sigui, un referent mundial, com és Leo Messi, no? Probablement el millor jugador de tots els temps, juntament amb Maradona i Pelé, l'has tret de l'equació Barça, potser no et pots permetre que una altra icona moderna, no?, a nivell mundial, perquè és que Alexia transcendeix el futbol. Llavors, és teva, tens aquesta icona, tens una marca, perquè és una marca, Alexia, que et ven samarretes, no, el següent, que et ven un gelat amb la seva cara i et ven qualsevol cosa. És a dir,

0: Ah, al final de l'acte hi ha hagut ella...
1: Ara l'estadi ho han tornat a fer. Sí.
0: Ah, vale, doncs...
1: Molt emocionant.
0: Ha sigut molt emocionant. Mira, és que se'm posa la pell de gallina. O sigui, ella ha anat totes les companyes una a una com a abraçar-la i mica en mica...
1: I les rivals, el respecte que té...
2: És increïble, sí, sí, és exemplar.
0: Però avui a l'acte del Camp Nou ha sigut aquesta abraçada que semblava al final com, perquè la gent ho entengui, una pinya de castellers, tots al voltant d'Alexia, com ella al mig, com que era l'eix i el pal de paller d'aquest equip.
1: Hi ha molts pocs esportistes molt simbòlic, que generin aquesta unanimitat.
0: Molt simbòlic del que és el lideratge. I el lideratge és molt important en un equip, eh? Més enllà de que jugui...
3: Però clar, un esportista així, jo entenc que tingui la temptació d'anar a una lliga com l'anglesa.
1: Però tu has de tenir la manera de que el que més que no la satisfagui sigui quedar-se aquí, amb tu. Sí. Tu has de trobar aquesta manera.
3: Sí. És que, una cosa, aquí el nom que n'està sortint és el d'Aitana. És a dir, si tu tens Aitana, que ja t'han guanyat pirdes d'or... potser no és tan dolorós que marxa.
4: No, i Clara Serra Jordi, que et pot substituir, Alexia.
3: Però Clara és genial.
1: Però tu ara ja baixes al futbol. Baixem al terreny de joc. En tornes al futbol. No, jo parlo d'Aitana.
0: Sí, ella parla d'algú
1: molt més gran.
3: Però Aitana, quan parles, també sap parlar.
4: Com a portaveu. Sí, no és el mateix que Alexia per mi, però sí.
3: Però o sigui, quan ha guanyat la pilota d'or, s'ha plantat allà. Ha tingut el Sant Suárez a parlar en català allà.
4: No, i quan fa unes entrevistes
3: és
4: brutal.
3: Parlar, també parla. És a dir... És a dir... Si m'ha marxat Alexis, estic d'acord que ha marxat la Cobert Camí, la reina, la pionera, i fa mal. Però al final segueixes tenint una jugadora que, si tot va bé i no té lesions, potser els propers anys serà la que guanyarà les pilotes d'or. Això també el club ho sap.
0: Sí, però el paper que té
1: si
0: Alexia al vestidor, Toni,
1: seria
0: diferent.
1: Més important. Potser jo ho sento, jo les vull totes.
3: Però potser sense Aitana sí que haurien dit que no marxi l'Alexia.
0: Però el paper al vestidor, el pes que té Alexia amb les companyes...
3: Aitana ha de fer un pas endavant. I algunes marxen, arribaran de noves, i Aitana ha de fer
0: una cosa,
3: pas endavant.
0: A mi hi ha dos jugadores que aquest any, ara que parlava la Danae de com solucionar la sortida d'Alexia i de
4: Mapi.
0: Per mi hi ha dues jugadores que aquest any desgraciadament no han pogut jugar per lesió, que són Laia Alexandri i Aitana, que l'any que ve hauran d'ocupar aquests espais elles. O sigui que els dos fitxatges top, perquè són dos jugadors internacionals i de primeríssim nivell, ja els tens. Després, sí que és veritat que a mi el lateral dret és la posició que més difícil trobo perquè estem parlant de la millor lateral del món.
4: Una balla, sí.
0: O sigui, jo vaig estar a Valdebebas a l'anada o a la tornada?
4: A l'anada de quarts.
1: A l'anada de quarts, sí, 2-6.
0: O sigui, el 2-6.
1: No, la superioritat.
0: O sigui, el partit que fa Ona Batlle. És veritat que la final no va estar especialment bé, perquè va estar molt pendent de Brand i li va tapar molt. Però el partit que fa Ona Batlle a Valdebebas... És a dir, quina ràbia que marxi, perquè és un tema ja més personal d'ella que futbolístic o professional. Però dius, hòstia, perquè és molt difícil. Alexia, sí, és veritat que, bueno, en Patri, Aitana... és que el Barça ha guanyat sense Alexia. El Barça ha guanyat sense Aitana. Sabeu? Vull dir, el Barça pot seguir guanyant...
4: Escolta, i que jo vaig
1: veure... No, és que l'èxit aquest és col·lectiu, sí, ho tenim
0: absolut,
1: claríssim,
0: absolut.
1: Ho tenim
0: però,
1: claríssim.
0: Però que...
4: Jo vaig veure Clara Serra Jordi, nen, i vaig al·lucinar l'altre dia.
1: És impressionant.
4: Sí. És una jugadora que té 10 anys.
1: Però de veritat, d'un moment, que totes aquestes...
0: O mires a Aixa,
1: totes,
0: per exemple, que pot jugar de central...
4: Sabadellenca, gran jugadora, Aixa Càmara.
0: De central aquest any...
1: Que totes les joves, totes...
4: Vaig conèixer el seu pare, Oslo, Aixa Càmara, Sabadellenc també.
1: Totes veuen i gaudeixen del que ha aconseguit Alexia. I evidentment parlo ja de la lluita fora del terreny de joc amb la Federació Espanyola de Futbol i una denúncia pública per avançar en els drets de les dones esportistes aquí i arreu. I això és Alexia, ho sento molt. Alexia i poc més.
0: Paredes.
1: Sense fer massa soroll, i de la mà d'Irene Paredes, però no hi ha aquest lideratge, no hi és. Ho sento molt, les altres, no hi és. Aquest tipus de lideratge, com a mínim fins ara, no han estat al nivell de l'Alexia Putella.
4: De fer un pas
3: endavant. D'acord, però hauran de demostrar-ho. És llei de vida, no?, d'alguna forma. El que em refereixo és que jo veig que hi ha un relleu, una continuïtat. Sempre jugadores de la Masia.
1: Llavors, a nivell de futbol, sí.
3: Sí, clar, que al final és un equip de futbol. Però Aitana, crec que per personalitat...
1: No, però el Barça és més que un club, no?
3: Sí.
1: En teoria.
3: Aitana, per no història familiar i moltes coses, pot fer el pas.
0: Sí, Toni, però... O sigui, tornem al simbolisme d'aquella imatge de l'abraçada. O sigui, aquella imatge de l'abraçada final, d'ella al mig i tot al voltant, o sigui, t'està dient que aquella tia...
1: És la unitat.
0: És l'eix de l'equip. És... Tot gira envoltant... O sigui, el camp...
3: S'ha guanyat sense ella.
0: Sí, jo no dic el camp, sí, absolutament.

0: Sí, però ella estava al vestidor.
1: Sí. Ah. Fent una feina ella,
0: i ella avui, mira, és cert quan s'acomiada, diu, em seguiran tenint... Sí, però ja no, ja no serà,
2: mira,
0: allà.
2: Sobre això, Ferran, parlava amb una persona que ha estat durant molts anys al Barça i em deia, diu, futbolísticament el Barça podrà fer-ho bé si fitxa alguna coseta i amb el que puja del planter. Però el que espera és en el dia a dia, que això no ho veieu els periodistes ni ho veu l'afició, en el dia a dia del vestidor aquí es perdrà, sense l'èxit.
1: Com a club, de veritat, com a club perds una icona, una imatge, una marca, un referent mundial de moltes coses. La veritat és que si ets més que un club és per personalitats com aquestes. Per Johan Cruyff, no sé si n'hi ha gaires altres que estiguin en aquest nivell.
2: Pep.
1: I Pep Guardiola.
3: Que són gent que també va marxar.
1: I poc més. No, a Cruyff el van fotre fora, pobre.
3: I el Pep també.
2: Sí, el Pep també el van empenyar.
3: Va ser molt més traumàtic amb Alexia. Els van fer fora de mala manera.
1: Bueno, molt més traumàtic.
3: L'Alexia, com a mínim, ha tingut un comiat bonic.
2: Sí, i la, sí, bueno, la sensació...
1: Però repeteixo, perquè ella hi posa molt de la seva part.
3: Clar,
1: ella hi posa
3: Koemans,
1: molt.
3: La gent que ha sortit per la porta darrere.
1: Ella ha deixat l'ego bastant de costat.
2: Anem a sentir-la.
0: Però això també com a club, perdona, és ja també que n'estem aprenent, o n'està aprenent el Barça, a acomiadar a grans mites. Mm. Sí, mica en mica,
4: poc a poc.
0: Acostat,
4: quan es pot,
0: acostat,
4: no?
0: Però
4: quan es pot, però quan
0: avui el comiat des de que a mi també, que periodísticament, no, sembla, però que ella ho ha anunciat, de fet ella avui també ho ha agraït als mitjans de comunicació, que diu que alguns ja ho sabien i que no, que han guardat el secret. De fet, a més, amb l'acte que hi ha hagut avui i el vídeo i tot, hi havia molta gent implicada i és difícil que en un club com el Barça sí, no es filtri això. Doncs s'ha guardat. Ha pogut dir-ho ella, que per això també és molt, molt maco per ella, ha sigut molt important per ella, i després... Ostres, tot el que s'ha mogut i com s'ha fet...
2: T'ha agradat, eh? Val. Sí, anem a sentir-la, vinga, Clara, a veure. Primer sí, a la tarda.
5: Escoltar reaccions d'aquest últim partit d'Alexia. Comencem amb la capitana, que en declaracions a 3CAT ha dit que estava esgotada, però feliç.
6: No puc més, estic molt cansada. Pesen els ulls de plorar, fa mal al cap de la calor d'aquest matí, també. Estic molt cansada, però molt feliç a la vegada.
5: Crec que la Dana i jo estem igual, també. Sí, sí. Amb el mal cap de la calor, el sol i esgotada i feliç de tantes hores treballant.
1: Molts companys, els càmeres jo estava i els gràfics, havien d'estar al sol.
4: Jo he parit per Xavi Llorenç. Ah.
2: Sí, també.
4: És que tothom... M'entens per què? Vull dir...
1: Sí, perquè és una persona gran i, evidentment...
4: No,
1: la calva també.
4: Perquè l'entenc, em patitjo, i aquella solana allà baix... Vull dir,
3: aquest problema tu no el tens, però el Joan Lluís i jo...
2: Crema solar com Pep Guardiola, que
5: s'han repartit crema solar.
2: Així m'agrada.
5: Un altre tall d'Alexia. Al partit, quan ha acabat el partit i ha anat a mirar el vídeo famós que va publicar a les xarxes, al marcador, hi havia una pancarta a la zona de la grada d'animació on s'hi podia llegir les llegendes no marxen mai, gràcies per tant, una imatge que Alexia s'ha quedat observant i preguntada per aquesta pancarta i això de Zon.
6: Quiere decir que una parte de mí muy, muy grande una parte muy grande de mí se va a quedar aquí para siempre creo que la historia es perfecta por eso también, porque hay un final y creo que ha salido todo redondo con esa cuarta Champions en Oslo y ha salido todo como podía imaginar, si es que se puede imaginar un final en el club de tu vida.
5: I de la protagonista, la futbolista que marxa, els que hauran de patir la seva absència, per començar, el tècnic Pere Romeu ho ha dit això quan li hem preguntat què significava Alexia pel Barça.
7: És tot per figura i icona mundial de l'esport, llegenda absoluta del barcelonisme, lideratge, capitania portada a les mil meravelles, capacitat d'adaptació a mil situacions, elegància, classe, transparència. La trobarem molt i molt i molt a faltar, però cadascú pren el seu camí i li desitjo el major dels èxits perquè per mi ha sigut un autèntic plaer.
2: Quins elogis, tu, del
5: Pere. Sí. I a la zona mixta, dues companyes i amigues, sobretot. Primer, Patrick Guijarro.
8: Que está feliz, nosotros también, por cómo ha sido todo. Porque es verdad que a veces no eliges cómo acaba y incluso, aunque lo elijas, a veces no sale como una querría, pero creo que, evidentemente, como se merece, ella creo que se va vacía, pero a la vez llena por todo lo que ha hecho, por todo lo que nos ha dado.
5: I després Paredes, que ha explicat una mica quin és aquest llegat que deixa Alexia.
9: Es que es irrepetible, es algo único el camino que ha hecho, que nos ha marcado, a la vista está hace 14 años donde, a qué equipo llegó y lo que es hoy el Barça, a nivel de club, a nivel de sociedad, todos vosotros hace 14 años tampoco estáis aquí, entonces yo creo que es muy difícil describir todo lo que ha generado Alexia, ella sola, evidentemente rodeada de gente, pero bueno, ha sido punta de lanza y hay que agradecérselo.
5: Alexia és el protagonista i ara seguirem parlant d'ella i escoltarem més declaracions, però avui també hem vist aquest comiat de Mapi i Dona, això ha dit Pere Romeu.
7: Dues jugadores importantíssimes, si anem a individualitzar Mapi, una central molt, molt concreta, molt específica, molt difícil de trobar, amb tanta agressivitat defensiva, jugadora que evidentment trobarem molt a faltar, estic convençut que portarem centrals per intentar seguir tenint una línia defensiva referent. I respecte a la Ona, velocitat, energia, bona defensa d'un contra un, futbolista de primeríssim nivell.
5: Irene Paredes, conscient que són baixes sensibles, aquestes tres baixes, però reivindicant que l'equip ja se n'ha sortit abans.
9: En el pasado también hemos tenido bajas sensibles, durante la temporada hemos tenido bajas muy sensibles, la de Laia, la de Aitana, y el equipo sigue tirando adelante. Evidentemente tiene que venir gente que nos refuerce el equipo, porque si hay gente que se va tiene que venir, pero bueno, es parte del deporte, la gente se va, habrá gente que venga, y lo que decimos siempre, el Barça no pierde la manera de jugar, no pierde su espíritu, las que nos quedamos, hacemos un equipo muy bueno, muy competitivo y a tirar adelante.
2: Doncs sí, això només ho sabrem la temporada vinent, a veure com queda l'equip, després de les marxes, sortides, fitxatges, renovacions i què fa esportivament parlant a partir de la temporada vinent. El temps només dirà què passa post-Alexia. Per cert, Pere Romeu, ara el sentíem, no ha renovat, a veure què passa amb el seu cas, i Salma Parayuelo no ha renovat, a veure què passa amb el seu cas.
1: Li ha tirat un capote, com es diria en castellà, a Alexia, a l'acte del matí, perquè
2: és lògic,
1: sí. El millor entrenador que podem tenir.
5: Sí, i
2: el més lògic és que segueixi. Però
5: i Romeu a sala de premsa ha tornat a dir el que ja va dir els de fa uns dies, que van a la mateixa línia, ell i club, i que per tant i Pere Romeu parla de la temporada vinent com si hi fos, saps? En temporada que ve seguirem, no sé què. Vull dir, jo crec que es queda.
2: A veure què passa amb Salma Parayuelo. Sí.
1: Sí, un altre futbolista que té molt de mercat,
5: sí.
1: I en aquest cas no seria un drama, però és un futbolista important també.
2: Sí, sí, sí, va ser titular a la final de la Champions i va fer dos gols, sí.
4: És decisiva, vaja.
2: Sí, per mi de menys a més, no? Sí. Perquè la primera part no va estar molt encertada, però després és cert que va aprofitar les seves virtuts.
5: Una assistència i dos gols.
2: Sí, sí, les seves virtuts les va aprofitar, la velocitat, el xut, no? Ho va aprofitar a la perfecció a la segona part. Molt bé, doncs a veure què passa sense Alexia Putellas i a veure on va. Aquí a RAC1 també, mira, és que a més el 4 de maig, el dilluns 4 de maig...
4: Va ser aquella, també.
2: Vam obrir amb... Mira, anem a explicar el que sabem sobre el futur d'Alexia i de cop i volta el Pintarell em diu, sí, tinc sí. El nom. I va entrar i va dir, Gordon. I dic, hòstia, Gordon, el futur d'Alexia. I el dilluns 4 de maig ho vam explicar tot. No, aquell dia vam intentar emmarcar i requadrar les sensacions que ens havien transmès que tenia Alexia.
5: Clar, va ser dia després de les llàgrimes a...
2: Va ser just l'endemà del 3 de maig, que va ser el diumenge, sí, sí. Que juga al Camp Nou contra el Bayern, que ella plora. Mm. Llavors vam intentar saber què passava i vam intentar explicar el que ha acabat passant. Doncs que això, que s'havia buidat una mica, que creia que no, que volia estar al màxim nivell i que pujaven amb força per sota i no volia ser un tap per la Masia, que a més, doncs, potser el projecte no l'acaba de convèncer de cara al futur, perquè veu que el Barça s'està estancant econòmicament, perquè el penalitza el fair play masculí, la Lliga F no és competitiva i el club no pot anar més enllà del que li ofereixen, perquè té ganes de provar una nova aventura. Bé, hi havia un batibull de coses que vam intentar explicar, que jo crec que ella ha transmès.
0: Sí, i crec que el mateix dia, el Basté al matí, també
2: ho deixa
0: sí,
2: caure. També. Basté ja ho deixa caure i li donem algun detall més a la nit, però sí, va ser així, s'acaba confirmant.
1: La proposta del London City, que és la que fa des de...
2: Això, i aquell dia vam dir, té 3 anys del London City. Sí,
1: fa molts mesos que la té, estic veient això, molta ràbia per si Alexia decideix anar al London City... Anava a dir un disbarat, però pot anar on li surti d'allà. És a dir, s'ha guanyat el dret d'anar on vulgui. L'únic que no se li podria perdonar és anar al Madrid, però com que evidentment això no passarà... És a dir, ara resulta que Michel Kang és el dimoni i que Alexia no podria anar a jugar ni al Washington Spirits, ni a l'Olympique de Lyon, ni al London City. Sincerament, de veritat, ens hem begut l'enteniment.
2: No, pot anar on vulgui.
1: O sigui,
2: a més, el London City és el setè de la Premier anglesa, vull dir que no seria rival.
0: És evident que ella pot anar on vulgui, però sent Alexia, amb l'icona també futbolística i esportiva

0: és a nivell mundial, si té una bona oferta als Estats Units, jo
1: no, perquè les bones, als Estats Units, venen cap a Europa. La Lliga dels Estats Units ja no és el que era fa 10 anys, que era la referència.
0: Sí,
1: i llavors, a nivell competitiu...
0: No estarà tan exigida
1: futurísticament... Seria anar més allà a seguir fent marca, però no tant a nivell
0: de
1: competir. I ella vol seguir competint.
2: Però escolta'm, anar un any o dos al London City i intentar classificar-los per primer cop a la història per la Champions, que no ho han fet mai, i després...
1: Ara, això seria fer-se un Maradona, agafar i ella en un club menor, perquè ho és, el London City encara, per molts quartos que digui, és agafar ella i dir, ara jo us posaré al top.
2: Però després es pot moure dintre del conglomerat i d'aquí dos anys anar-se'n al Washington Spirit dels Estats Units i, escolta, la seva marca global de Nike, que també ho hem de comptar-ho això,
0: clar, que
2: Nike vol obrir mercat a Anglaterra amb l'Alexia i ho pot obrir mercat als Estats Units amb l'Alexia, imagina't. Que ja el té, però...
3: Aquesta gent era una segona, l'any passat, al final, que ja que va haver l'inversió i el dia que puja, no, Michel Kangba va sortir ja a celebrar com si fos hagués jugat, no? Però al final és normal que el que és el London City, tot i que la base és un equip més antic, necessiten crear una marca, perquè allà l'aposta dels equips que tenen una secció masculina sí que és certa. Llavors, tu veus quan juga l'Arsenal a Londres que molta gent es mou, sobretot per veure l'Arsenal, també el Chelsea, també el West Ham, altres equips.
2: El City, llavors, que guanya la Lliga, el City,
3: clar, que està en segon. Clar, jo parlava de Londres ara.
2: Ah, perdona.
3: Clar, dins de la City tu veus això. Llavors, com et marques? Com crees un espai allà? Doncs al final, si tens una Alexia, pots aconseguir atreure gent d'alguna forma que pugui omplir les graderies, el camp on juguen és llunyà, relativament petit, però han de crear una marca. Llavors, mira, tu quedes al City, saben molt les distàncies, perquè el City és un club centenari que havia guanyat lligues i tenia títols europeus als anys 50, quan el City cau i està a segona o tercera divisió, finalment primer va haver un tailandès, però quan arriben els diners àrabs, diuen hem de construir una marca. I van a buscar Guardiola, perquè són rics amb bon gust.
1: Mira, això em sorprèn que no vagin a per Alexia, perquè veient la ciutat esportiva que li han fet al femení...
3: Què ha fet Michel Kang? El mateix, hem de construir una identitat pel nou club, jo tinc bon gust, jo tinc calés, vaig a buscar Alexia, és a dir, van a buscar Barcelona on hi ha qualitat.
1: Totalment. Llavors,
3: no la podem culpar per tenir bon gust aquesta dona.
1: Hi hagués molts més multimilionaris i multimilionàries que anessin apostant per l'esport femení, tant de bo, llavors ara no podem demonitzar Michel Kang,
0: I que,
1: de veritat.
0: Potser no hi va sola, a Londres.
1: És que la gent li agafa unes dèries.
2: Mapi León té molts números.
0: Mapi León, Engen també pot ser que vagi a Londres.
1: I allà hi ha la Jana, que tenen molt bona relació amb l'Alexia Putellas, vull dir que també pot ser un factor.
0: L'any que ve potser hi ha quatre ex... culers allà jugant.
3: Si vam saber rebre Guardiola quan entrenava al City o al Bayern amb normalitat i aquell dia els volies guanyar i després deies ets un dels nostres, estàvem eternament agraïts. Si l'Alexia algun dia torna amb la samarreta al London City o qui sigui, hem de fer exactament el mateix. Durant 90 minuts es xiula quan té la pilota i llavors ovació perquè és un dels noms històrics que ha fet la història d'aquest club.
1: S'ha guanyat el dret a decidir.
2: A fer el que vulgui, clar que sí. Diumenge hi ha l'última jornada de la Lliga F. Alexia no anirà cap a Madrid perquè el partit és un Madrid Club de Futbol el Barça i Alexia ja no jugarà ni viatjarà a Madrid. Avui s'ha acomiadat del Barça. I dilluns es concentren amb la selecció espanyola. Tenen dos partits de classificació, una a Mallorca, a Son Moix, i l'altra a Islàndia. I a partir d'aquí, vacances. I ja decidirà el seu futur durant les vacances Alexia Putellas. Bé, anem a sentir un resum del que ha passat aquest matí. Aquest matí, a veure, per fer-nos una idea com a resum, era un escenari a la gespa, Marta Torné presentant, no?
4: Sí.
2: I llavors, Alexia, i qui ha anat passant allà?
4: Xavi Llorenç
2: i
4: Vicky López. Sí. I un vídeo, a més... Sí, i Rafael Juste, que no se'n perd ni una.
2: Ha cantat?
4: No, però ha fet una anàlisi musical de Magnolias, sí, un comentari musical molt interessant.
2: Sí? Sí,
4: sí, sí, de les punyalades.
3: El personatge està començant a agafar molta personalitat.
2: Sí. Eh...
4: No, i a la Marcelada, se'l trobarà a faltar.
2: M'està agradant Rafa Juste.
3: La Marta Torné, que no el fitxi per Eufòria, per anar allà amb el Mic Núñez,
1: Exacte.
3: Saps? O sigui, Marta Torné, Rafa Juste presentant
5: el resum de la Champions femenina que arrenca aquí al Tu Diràs.
4: Sí, divendres,
5: la crítica gastronòmica que va fer del sopar de la UEFA.
2: Un clínic, aquell.
5: Brutal, amb l'espàrrec, que estava indignat.
2: Va fer un espàrrec, que era un fil.
0: I un peix,
5: que no sé si l'han tret un riu o... No sé quin riu l'han tret, aquest peix.
0: No, si del riu o del mar. No sé d'on l'han tret, si del riu o del mar.
5: Perdona, i que combina amb diumenge, que va passar diumenge a tarda, Avinguda Maria Cristina.
1: Sí. És a dir, que hi ha el dia que torni, que la porta sigui proclamat, podreu fer best moments ja.
4: Sí, totalment.
1: Just, i serà estel·lar.
4: També hi ha hagut un vídeo amb... Melanie Serrano, Virginia Torrecilla, crec que també Vicky Losada, si no per la memòria, també jugadors del Barça.
1: Excompanyes de les del principi.
4: Sí, companyes actuals, com Patri, Torrejón, Graham Hansen, i jugadors del Barça actual, com Pedri, Rafinha, etc.
1: Molt sorprenent, deixa'm dir, perquè abans comentàvem el Ferran, que comparteix agència de comunicació amb Leo Messi, i jo dic, estàvem esperant, i l'hauran deixat pel final a Messi. No hi havia Messi.
2: No,
1: és un moment.
0: Ni Xavi, tampoc.
1: Però Xavi Hernández ahir, per exemple, va fer un llibre, sí, escriure un missatge molt maco.
0: Sí, que tenia molt bona relació perquè havia anat al seu campus de petit. Sí, sí.
1: Jo no entenc... O sigui, aquest,
2: bueno,
1: o sigui...
2: un Jordan amb Guardiola hauria estat el Messi amb Alexia, no? De dir, sí, a Guardiola el va suspendre el missatge de Michael Jordan, doncs hauria estat bé.
5: Potser perquè també ha estat tot molt precipitat.
1: No, fa aquesta pinta, i Messi no li vagi empresa.
5: No, i Messi mig tocat i tot com està, no?
2: Bé, ho hem resumit així, el que ha passat aquest matí a l'Spotify Camp Nou.

0: has complert l'objectiu, era el que volies. No et quedis estancada o agafada al que ja has aconseguit.
1: Tens encara aquesta sensació?
0: Seguia sentint que podia portar tot això, però quan ho poses a la balança no pots normalitzar tot això. Llavors això també va fer em va fer sentir que era el moment perfecte ara mateix per tot com ha estat aquest any i també per sentir que l'equip seguirà tirant. Jo sé que això és el millor que m'ha passat a la vida. Evidentment, em trobo bé físicament, seguiré la meva carrera, però el millor que m'ha passat a la meva carrera ja ha passat i ha estat això. I estic superconvençuda. Sé que allà on vagi, que encara no ho sé, i tinc un estiu per davant per prendre decisions, però tot això és insubstituïble i sempre formarà part de mi com la millor etapa meva de la meva carrera. El dilluns vaig anar a casa meva àvia a portar-li la medalla i a celebrar-ho i li vaig dir no. Llavors em va posar a plorar i em va dir ai, però llavors ja no podràs venir tant, no sé què. I allà va ser el moment que em vaig donar compte. Dic, iaia, dic, és que no és lo normal estar 14 anys amb aquesta exigència i amb aquesta constància. Dic, és que hem tingut molta sort, som unes privilegiades i jo per sort he pogut estar 14 anys a casa nostra, en el club que sempre hem sentit i poder-me buidar. Ha estat un privilegi poder-me buidar. Mai imagines un final perfecte, però si l'haguessis d'imaginar, era aquest. Et vull donar les gràcies perquè res de tot això hagués passat si ell no hagués aparegut. Tu sabies que estàvem en un moment difícil a la família i me'n recordo allà al bar de la cantonada de casa del pis on vivíem a Mollet. Vam parlar moltes coses, no? Però me'n recordo una de les frases que va ser pots marcar un abans i un després i pots fer coses impressionants. Jo,
1: no t'ho creies.
0: En aquell moment, 2012, em va dir seràs un emblema del club, però convençut. En aquell moment, aquella frase, ara la penso i dic no li vaig fer ni cas d'això. He intentat fer-ho el millor possible per vosaltres. M'he buidat. He intentat que d'ara en endavant les coses que hem guanyat segueixin ahir, allà, que us estimo moltíssim per tot el que m'heu donat i m'heu aportat com a persona, ja no com a jugadora, que evidentment trobaré molt a faltar els entrenos i les hòsties que ens fotem per entrenar i competir, que després ens porten a jugar com juguem, però que sapigueu que teniu aquí una persona que qualsevol moment que necessiteu estarà al vostre costat ajudant-vos com heu estat vosaltres amb mi. Evidentment també a tot l'estaf, liderat pel Pere, per ser el millor entrenador que pot tenir aquest equip i així ho ha demostrat i ell i el seu staff. Gràcies pel tracte, pel respecte, per encara d'haver-ho aconseguit tot, voler que sigui millor i ha estat un trajecte increïble i amb gent de l'staff que porto des de que vaig començar. A la meva família, a qui m'han acompanyat a tot el viatge, sempre he sentit que jugava per mi, però també jugava per tots ells, perquè era una manera de sentir-nos a prop del que era el meu pare, no? En certa part sempre ell ha estat present i sé que per ells també ha estat dur, perquè el buidar-me i aquesta exigència jo també els he arrastrat a ells a moltes coses. I per això també un dels motius d'aquesta decisió és no vull que la meva família doncs, també es buidi i agrair-los perquè gràcies a ell, doncs, a ells he pogut complir el meu somni. Una història perfecta.
2: Magnífic resum que ha fet la Clara Rodergas i també el muntatge musical l'Oriol Monfort, el nostre tècnic de so.
3: No,
2: i espera't perquè tenim una última sorpresa, ja que ahir ella va anunciar el seu adéu i avui ha estat realment el seu últim dia com a jugadora del Barça. Quan tanquem la tertúlia, d'aquí a un moment, tenim un reportatge...
4: Mitja hora, vol dir?
2: No, posa-li un quart d'horet.
4: No, 25 minuts, va ser la setmana passada. Ens va acomiadar...
5: Ai, 19 i no vam sortir.
2: Ens queden 4 coses. No es preocupeu que ens queden 4 coses. I sempre és un plaer compartir taula amb vosaltres. No. Hola, Dani Aguilar.
6: Ets un artista. Bona nit.
2: Bueno, és que són la millor tertúlia dels dimecres. Sí, ja. Què vols que
6: No. T'ho he dit moltes vegades. Tu li vendries una nevera a un esquimal sense lloc al dubte.
7: Tècnic i ben dijous.
4: Sí, és veritat. Millor que la de la Champions, vols dir, per tant, no?
2: Sí.
4: Ara mullat, va.
2: Sí, sí, clar, quan hi ha Champions no, perquè no veniu, però quan, sí, quan, sí, clar, clar, però quan veniu, sí, sou la millor dels sí, dimecres.
5: No, no, si vendre aquest, jo, bueno, és que el conec de fort.
2: Deixa'm explicar, deixa'm vendre.
5: M'ha venut tantes coses.
2: Deixa'm vendre, no, deixa'm vendre.
5: Per la zona hermètica m'ha venut tantes coses. No, ja no aniré per aquí. No, no, però vull dir...
2: Va molar, ha prescrit.
3: Jo recordo que la zona hermètica...
2: Ha prescrit.
3: Jo recordo que els jove parís a l'hermètica, que algun dia les utilitzarem.
2: Vale. No, ara no. Encara no, ara no, encara no. Això no prescrit.
3: Això és que de moment és que ets l'impermeable, tu. No et mulles mai, el
2: no,
3: tio.
2: No. Escolta, no, que vull vendre una cosa, que tancarem tertúlia amb un reportatge que ha fet el Saperes i el muntatge també musical de l'Oriol Montfort, que es diu Els 11 moments de la 11.
0: Oh.
2: I aquella porta al dorsal número 11, doncs el Sape ha trobat 11 moments a través de... No, no, per això quan tancant tertúlia, no us preocupeu.
4: Ah.
2: A veure, hola, Aguilar, vinga.
6: Hola, ja, ja de nou.
2: Hola. Sí, benvingut una altra vegada.
6: Gràcies.
2: Sí. Anem a Gordon... Anthony Gordon, notícia del dia, fitxatge del Barça, a veure què passa amb Bernardo Silva i amb Julián. Alexia Putellas, més Mapi i Iona, que també avui han deixat clar que marxen. I l'altra gran notícia del dia al Barça és Xavi Pascual, que ara ja sí, és oficial, deixarà el Barça de bàsquet aquest estiu.
6: Sí, farà efectiu el pagament de la seva clàusula final de temporada, poc més de 400.000 euros, de manera que deixarà de ser entrenador del Barça, posa rumb a Dubai. Demà, de fet, a 12:15, hi ha una roda de premsa per explicar els motius. Que jo trobo que és una bona manera de deixar-ho tot tancat abans del...
2: Qui la fa?
6: Xavi Pascual Sol.
2: Només Pascual.
6: Sí. És una bona manera d'encarajar la recta final de temporada. Sense dubtes, deixem dir-te, per cert, una recta final de temporada pel qual, amb el qual Pascual podrà comptar amb tots els jugadors. S'han recuperat Satoranski, Vesely, La Provítola i Claiborne. És un miracle. Reunió ahir, ho vam explicar amb Joan Laporta, allà, com us explicàvem ahir, pràcticament li transmet el que ja sabia, que la decisió és irrevocable per tot el desgast acumulat durant tots aquests mesos. Desgast pel que no se li ha dut respecte al que se li va prometre per aquesta temporada i pel que veu que tampoc es complirà de cara a la temporada següent. Bàsicament és, per explicar-ho res i curt, una manera de dir que Pascual vol un projecte absolutament guanyador. Pascual vol guanyar l'Eurolliga amb el Barça i ell no percep que el Barça es mogui de la manera en què ell creu que s'ha de moure un club per tal de guanyar. Això també amb certa, no et diré menyspreu, però certa deixadesa per part del club cap a ell, cap a demandes de reunions. De fet, l'última reunió, t'ho explicava el José Oguet l'altre dia, va ser amb l'interlocutor, va ser Cisco Pujol. Directament no apareix ni Rafa Juste ni cap altre, diguem-ne, rang més alt, sinó que és directament Cisco Pujol, el nou directiu del Barça de bàsquet. I al final Pascual, que ja havia avisat que si les coses no canviaven acceptaria alguna de les ofertes que tenia sobre la taula, així ho acaba fent, acaba acceptant l'oferta de Dubai, que li triplica el sou, sí, que té un projecte monumental, sí, però que abans també hi ha aquests motius que ja hem anat explicant tantíssimes vegades sobre aquest desgast del tècnic amb tot el projecte.
2: Molt bé, doncs avui que parlàvem d'acomiadar mites, doncs Xavi Pascual, que és un mite de la secció de la Barça de bàsquet, el tècnic de la segona Eurolliga, doncs també per aquests motius que explica l'Aguilar i per l'oferta que té, doncs també marxa.
6: Amb una voluntat important, i la d'anar abans m'hi ha fet pensar quan parlava d'Alexia i de fins a quin punt és blaugrana i culer Alexia. Pel que sabem, el to que es vol és aquest. El to que es vol i que es pretén de les dues parts és que sigui una sortida amistosa, una sortida en què Pascual, que ell així s'ho reconeix, diguem-ne, o així ens consta, i ho ha dit moltes vegades, és molt culer, és molt blaugrana, no vol que hi hagi una mala sortida, no vol enemistar-se per res amb aquesta junta directiva, considera, insisteixo, que no s'han fet bé les coses, però això no vol dir que hi hagi un trencament, un final abrupte, i aquesta també és la voluntat una mica demà d'explicar-se.
2: Volies alguna cosa sobre això?
4: No. Vull dir que, en tot cas, sí que evidencia tot el que ha explicat el Dani ara, que les coses, evident, que no s'han fet bé. S'han fet molt malament, de fet, perquè tu portes un entrenador com és Xavi Pascual, que ve aquí, que amb la idea de tots plegats, han fitxat un nom, que això reflotarà, que més s'ho creu, que ve a perdre diners perquè ens entenguem,
6: sí.
4: I ell què vol? Fer una secció guanyadora.
6: Mm-hmm.
4: O sigui, el seu objectiu és aquest. I veu que el que té davant doncs no està perquè fer aquesta... Vaja, per seguir-li la seva ambició, que la seva ambició no és personal, és col·lectiva.
6: Sí, i fins i tot amb fórmules que ell proposa, sí. Fórmules imaginatives, contractes esglaonats, algunes fórmules que ell proposa al club per tal d'intentar ajustar-se també a les circumstàncies, i realment el club és negativa rere negativa. I això és el que acaba també desencadenant aquesta decisió.
2: Us preocupa el que està passant també al Barça de bàsquet, o no? O és conseqüència de com viu el club? Perquè, clar, tot lliga amb el fair play del masculí.
4: Sí, sí.
2: No?
0: És una altra figura, és una altra figura que unànimament la gent valora, la gent estima, el seu rendiment és indiscutible, no? El seu,
7: o sigui, com figura, com entrenador, ja, aquí indiscutible.
2: Aquí hi ha un altre factor.
7: I
2: que...
7: també el perds.
2: Hi ha un altre factor també, que és que Dubai està participant a l'Eurolliga i té calés a dojo. Llavors també
3: sí,
2: ha...
3: però no és només això. La...
2: No, no, ja ho sé, però...
3: A mi la sensació
2: però,
3: és...
2: que no pots competir contra això.
3: Sí, però...
7: sí,
3: però... sí
7: que pots.
3: Si ets, si ets al Barça, tens un projecte, és a dir, si et reben quan toca i estàs content, com a mínim pots plantar cara. Per mi la sensació és que el Barça, la secció de bàsquet, el desgavell és molt més gran que qualsevol errada que es pugui cometre a l'equip de futbol femení.
4: La deixadesa.
3: Perquè és un problema de qui ha de prendre les decisions, a qui ha de portar direcció esportiva, quin tipus de jugadors arriben, ja són uns anys a fer les coses malament, i el Barça, el femení, el que estem dient és com podem allargar aquest cicle guanyador? S'està acabant una època, com acomiadem els mites? El Barça de bàsquet ja fa uns anys de desorientació, de, ja el retorn a Xavi Pasqual és com és, del anem a buscar, torna, adivineu qui ve a menjar per Nadal, Xavi Pasqual, a veure si us salvo, i en menys de mig any ja està marxant. Clar, tot el tema de la direcció esportiva, amb qui es troba el president Laporta per que l'aconselli d'alguna forma, que sembla que és el mateix president Laporta que diu ara, doncs ara prendré la decisió jo, i comença ara en ple amb la temporada encara per acabar, que falta dos partits, al Barça li falten dos partits per ser regular, no? Per avançar Andorra i un altre.
5: I València, sí.
3: Clar, prendre, anunciar això, a mi, sincerament, llavors, clar, tens jugadors bons i potser, en principi, segurament, a quarts de final pot tocar una penya que arribaria bé, seria un derbi bastant sucós, en principi, el Barça seria favorit perquè acaba per davant, però clar, imagina't perdre un derbi en quarts de final amb la penya, el que significaria això, tot cremaria, i si no, com tens jugadors molt bons, pots passar...
2: Arriba a la final, potser...
3: I perds amb un Madrid i dius, bueno, una temporada més. Perquè aquesta és la realitat del Barça avui en dia. No arribar ja a les Final Fours? Ja no arribar-hi?
2: No, ni als quarts de final, aquest any.
3: I clar, sí, a mi, sincerament... sí que la que veig a la secció de bàsquet em sembla molt més preocupant.
5: Sí. Jo, bueno, jo de bàsquet no estic capacitat ni tinc informació per parlar-ne, però sí que...
2: T'honora aquest comentari.
5: Eh?
2: T'honora aquest comentari.
5: No, és veritat, però sí que a mi em sorprèn molt el tema de que... I ja ho hem dit moltes vegades, però hi vull insistir. Hòstia, que el fair play del Barça, el primer equip masculí, li computi o li entri... tota la resta de seccions, o sigui, dit d'una altra manera, que el Barça li resti en aquest sentit ser un club multiesportiu,
2: clarament li resta.
5: És absolutament injust.
2: És que saps què passa? Que el fair play financer de la Lliga es va fer perquè molts clubs s'endeutaven, sí, feien trampes, després desapareixien, però durant un any podien fitxar el que volguessin. Vull dir, era un desgavell. Jo entenc que es volgués posar ordre a que no hi haguessin clubs endeutadíssims al món del futbol.
7: I ha funcionat,
2: sí,
7: realment.
2: Ha funcionat.
7: I ara s'han vist aquells disbats de jugadors tancats, els vestidors protestant, fent vaga...
2: Posa-li alguna excepció, sí. És a dir, el Barça dona-li més marge, o jo que sé com fer-ho, però jo no sóc expert, però com a mínim que només sigui el futbol masculí, que el futbol masculí no es torni boig, i que la resta de seccions del Barça doncs, sigui una mica el club el que gestioni. No tenir pèrdues.
5: I si vols el futbol base, si vols.
3: Sí, i suma un fet, que és el sistema de propietat. Perquè si el Barça no fos propietat dels socis, podries fer el que fan a Grècia o a Turquia, que és que Olympiacos de futbol i de bàsquet no tenen res a veure, tècnicament. Ah. Són empreses totalment separades i, de fet, normal, per exemple, Panathinaikos, el president del Panathinaikos de futbol i el president del Panathinaikos de bàsquet, que és el Boig, si es troben es peguen. És a dir, el president del Panathinaikos de futbol
4: és fàcil, no?
3: Està enviar amb el president del Panathinaikos de bàsquet. I llavors, és a dir, això ha arribat a passar, que es van trobar un cop en una trobada dels socis i es van començar a insultar, que són grecs, ja sabem que tenen molt mal caràcter.
2: Perdona, has vist la imatge d'avui? L'has vist, no?
4: Sí, la desinfectant.
2: La Final Four. No, és que han penjat unes fotos els de Panathinaikos desinfectant el pavelló on l'Olympiacos havia guanyat l'Eurolliga, com dient. Però a més amb un vestit...
4: Tipus Covid, no?
3: Sí, sí.
5: Perquè no ens arriba, però la quantitat de coses que han passat els últims dies, el Pireu i Atenes...
3: L'altre dia, Marinakis...
5: Sí, sí, a cops de punt.
3: El president de l'equip de futbol va a veure la final de l'equip de bàsquet
2: d'Olympiacos,
3: i el president, que també és el propietari, no tinc el fòric, Marina, que és una persona que ha estat investigada per Interpol, una persona molt complicada, es troba amb una persona propera a la directiva de l'equip de bàsquet,
2: del Panathinaikos,
3: que és el fill d'un exministre del govern, del seu equip, d'Olympiacos.
2: Ah, d'Olympiacos.
3: Els dos s'animen a Olympiacos, i l'insulta i es comencen a pagar i un l'estripa la camisa a l'altre. Sí. Una persona propera a l'Olympiacos de futbol, o sigui, el president de l'Olympiacos de futbol, insultant-se a una persona propera a l'Olympiacos de bàsquet. És a dir, dins del mateix...
2: No té sentit, eh?
3: Vale, però què passa? En aquest cas, són entitats totalment diferents. Aquí no, però clar, el Barça no pot fer això perquè el Barça pertany als socis. No li pots dir, no pots convertir en una empresa privada separada del Barça de bàsquet perquè tingui autonomia pròpia.
4: Perquè seria la porta i Cubells arriben a les mans, no? Seria l'exemple.
3: El símil seria... El símil seria que el Barça de bàsquet es constitueix com una empresa privada independent i acaba sent el president Víctor Font. i persones que han aspirat els dos a controlar tota l'entitat, un es troba manant al futbol i l'altre es troba al bàsquet, i que quan es troben...
2: No es poden ni veure.
5: Doncs, però perquè també la independència, la manera de franquiciar també la part de bàsquet, acostuma a ser una qüestió privada, etcètera, etcètera, que hi pot entrar capital, i això també és el que augmenta. Molt ràpid, abans d'anar a pujar molt ràpid, perquè realment ho estem pintant tot apocalíptic, i segurament amb el bàsquet és poc menys que així, però deixa'm dir-te que, pel que sabem, hi ha unes ganes importants de Last Dance. És a dir...
2: De guanyar la Lliga.
5: Hi ha una unió i una vinculació, allò de hem arribat a aquest punt, però ara estem tots. Sabem que hi ha, per això també la voluntat de la roda de premsa de demà, vull dir també perquè la gent a casa també s'anima una mica. Sabem que hi ha, anem a intentar-ho de totes. I amb aquest equip, allò de dir, si sortim per la porta gran.
2: I en Pasqual ja va demostrar que quan va arribar aquí, no sé si va fotre una ratxa espectacular de victòries.
5: Es va guanyar a Madrid, que feia no sé com que no es guanyava.
2: Sí, va trec aquella ratxa de 9 derrotes seguides en clàssic. No? Sí. Doncs a veure si serveix per unir el grup i guanyar una Lliga CB que marxi de la millor manera possible Xavi Pasqual. I com dèiem, l'altre nom del dia al bàsquet blaugrana és Xevi Pujol.
5: Sí, l'actual secretari tècnic del Baskonia, 36 anys, Manresà. De fet, va fer una feinada de pos, una llegenda pràcticament del Baxi Manresa. Passa pel cos tècnic del Baxi, després és l'artífex juntament amb Pedro Martínez i Diego Campo del miracle dels bajancs amb la classificació per la Copa, per el play-off. És el Baskonia, ha guanyat la Copa, però la relació, les coses no han anat bé allà. De fet, segurament Galbiati, el tècnic italià, marxarà. El problema és que Xevi Pujol té 2 anys més de contracte. Ja sabem com se les gasta Cerejeta i el Baskonia amb les negociacions. Però, en tot cas, és la gran voluntat del Barça que Xevi Pujol, que és un dels secretaris tècnics més valorats, amb més reputació estatals i a dia d'avui pràcticament d'Europa, sigui el nou dissenyador de tot el que vingui a partir d'ara en el Barça.
2: En el lloc de Mario i Navarro, entenc que seria un canvi radical de la direcció esportiva.
5: Formaria part de la direcció esportiva, potser amb alguna altra figura, però com a mínim ell formaria part d'aquesta direcció esportiva.
2: He de dir que vaig tenir la sort d'entrevistar-lo en aquella temporada històrica del Baxi Manresa, que va arribar a la Final Four
5: de la Champions,
2: Champions League Basketball.
5: A la final.
2: Va arribar a la final, no?
5: Sí.
2: En aquella temporada històrica vam anar a fer un Tu diràs a Manresa i recordo entrevistar-lo i em va semblar un tio malalt de bàsquet, però a més amb un talent, amb una seriositat, però alhora amb un punt d'humor. Vull dir, un tio molt intel·ligent, que sabia negociar, que sabia estar entre bambalines i que sabia moltes coses de bàsquet, que trobava les figures clau en el món del bàsquet. Vull dir que
5: 36 anys, eh?
2: Podria ser un encert, Xavi Pujol pel Barça. A veure si es tanca. Gràcies, Aguilar.
5: Fins ara.
2: Vinga, una pausa molt ràpida i ara tanquem la tertúlia. Sí, un moment, és que vull parlar un segon de les eleccions al Madrid, un segon, que són molt divertides. Sí, sí, sí. Succession, vinga.
4: Un segon.

0: Tu ho diràs, amb Aleix Pariser. Talk's never been cheaper. It's running through the
1: whole wide world like a fever. 3:15 de la matinada. El GPS diu que tens una benzinera a 100 metres, però amb el nou Lincoln Co. 08 segur que pots passar de llarg. Aquest model s'adapta totalment al teu ritme de vida amb fins a 200 quilòmetres, sí, en mode elèctric.
2: Boníssim.
1: 200 quilòmetres d'autonomia en mode 100% elèctric al Lincoln Co. 08. Menys parades, més llibertat i més eficiència. Ves a descobrir-lo ja a la xarxa de concessionaris Lincoln Co. de Catalunya. Una mica de Succession, podem posar una mica de ganivets a l'esquena a les eleccions. És top, no?
3: Top 3.
1: La sèrie?
2: Gran sèrie. Sí, sí. Per mi, sí, molt recomanable.
3: Top 3, top 5.
1: Pues jo sento Florentino i Riquelme i em passa això pel cap. Dic, buah, això acabarà com el Rosari de l'Aurora. Hola, Oriol Jové.
4: Hola.
1: Com ha anat avui el dia 2 de les eleccions de la presidència de Madrid?
4: Han començat els ganivets, també.
1: Sí? Sí? Oh,
4: sí, m'encanta. Sí, sí, fins ara havíem vist ganivets, no sé si del tot afilats, de Riquelme cap a Florentino, i avui ha entrat en escena ja Florentino, sí, sí. Evidentment, avui feia el primer acte de campanya, Florentino, és la primera vegada que el veiem parlar des de la roda de premsa famosa, histriònica, i de l'entrevista amb Josep Pedrerol. Avui era la primera aparició amb la seva campanya encapçalada pel lema Molta història per fer, i no ho diríeu mai, ha disparat contra Enrique Riquelme i contra el Barça pel cas Negreira. Comencem amb Riquelme. Això és el que li ha dit l'encara president, Florentino Pérez.
5: Y ahora que ya hay candidato alternativo, lo entendemos todo. Ahora sabemos que esa campaña está orquestada por los mismos que protagonizaron la etapa más siniestra de la historia del Real Madrid, la etapa de Ramón Calderón. Son los mismos que estaban en aquella junta directiva, los mismos que en una asamblea que todos quisiéramos borrar de nuestra memoria, robaron la soberanía de los socios. Los mismos que metieron a muchas personas sin ser socios del Real Madrid para que votaran. Aquella asamblea ya sabemos cómo acabó, con un presidente que tuvo que irse después de provocar la mayor vergüenza de nuestros 124 años de historia. Ahora se presentan los hijos, los cuñados e incluso los directivos que no tienen el más mínimo dudor de presentarse ante ustedes después de aquello. Ahora lo entendemos todo. No vienen a servir al Real Madrid, vienen a servirse del Real Madrid.
4: Florentino, com dèiem, ha assegurat que la candidatura de Riquelme no ve a servir al Madrid, sinó a servir-se'n, i ha aprofitat, com dèiem, per carregar una altra vegada en els mateixos termes contra el Barça pel cas Negreira.
5: Los socios del Real Madrid me conocen perfectamente y saben que yo no voy a parar hasta que se depuren todas las responsabilidades del caso Negreira. De este caso vergonzoso, tanto en la justicia ordinaria como en los organismos de disciplina deportiva. Quiero anunciarles que ya hemos preparado toda la documentación y vamos a aportarle inmediatamente a la UEFA toda la información que sobre el caso Negreira hemos recabado en estos 3 años. Y por supuesto voy a luchar sin descanso para que se disuelva el sistema clientelar que tantos años de presunta corrupción han tejido durante todo este tiempo.
1: Está grande, está grande.
4: Sí, s'entrebancava amb algunes... És que a part ha set un acte de 20 minuts...
2: És Mutante, és...
1: No, és el
2: Jordi Rius.
4: La realitat supera la ficció. A vegades han estat 20 minuts llegint del paper, és a dir, amb la mirada del paper...
1: És que la que se surt del guió...
6: És que sap greu que llegeixi. A mi em sap greu que llegeixi.
4: Sí.
6: O sigui, a mi m'agrada Florentino Rombero improvisant i dient el primer...
1: Donant-se de baixa de l'ABC...
6: Sí, exacte. Perdona, Oriol, que té...
4: No. Amb aquest informe de la UEFA a mi m'ha fet gràcia perquè ha dit exactament el mateix que va dir a la roda de premsa, que ja va dir enviarem a la UEFA aquest informe. No l'han enviat encara perquè 15 dies després la declaració ha estat la mateixa. És a dir, enviarem aquest informe a la UEFA i no, encara està allà
6: de la UEFA. S'ha donat de baixa ja?
1: Sí,
6: o no?
1: Ja crec que sí, ja ho bueno, miro.
4: No ha confirmat ni desmentit.
6: Ho ha anunciat, però no...
4: Era un acte sense preguntes, a més. Vaja. Per tant, avui només tocava llegir del paper. I han entrat en escena Ronaldo el Gordo, tal com va dir ell. Roberto Carlos...
1: Ara tenim Gordon nosaltres, Ronaldo sí. El Gordon, tenim ara.
4: Mira, pot...
3: Quina...
4: Brutal.
3: Ara mateix.
1: Clar, digues.
4: Home, no, si dona el mateix rendiment...
1: Clar, ja
4: ho signem. Roberto Carlos també ha aparegut allà a l'escenari, sí. I Santiago Solari. I fins i tot hem sentit a Ronaldo amb el micròfon atrevir-se a entrar en campanya al costat de Florentino.
7: Presi, eres el mejor y vas a ser siempre mejor y todos los socios van a ser muy gratos toda la vida por todo lo que ha hecho. A la Madrid, claro. Vamos.
1: El va banyar mort, el va permetre tot.
2: Una cosa, si necessita figures com Ronaldo, Roberto Carlos, que està nerviós.
1: Clar.
2: Que no ho veu clar del tot.
1: Segur.
4: Florentino, que ha tret pit al llarg d'aquests 20 minuts de discurs de gestió, però que ha anunciat poques accions concretes del seu programa electoral. Sí que ho ha fet al matí el seu rival, Enrique Riquelme, que ha explicat, vaja, tot el projecte social que té pensat pel club, amb aquesta reforma de Valdebebas per convertir-la en una ciutat pels socis, això de crear una agència de viatges pel club per facilitar els desplaçaments, millorar les prestacions dels socis no abonats, recuperar el trofeu Santiago Bernabéu, crear la figura del defensor del soci i rebaixar la quota dels socis al 50% fins que l'equip no torni a guanyar la Champions.
3: No se le ha dado al socio nada en 20 años, al menos. Cuando hay un nivel de gasto general, no deportivo, tan alto, yo creo que hay que hacer un guiño mínimo al socio. Por lo tanto, un 50% de descuento de la cuota del socio hasta que no volvamos a ganar la Champions. Yo quería el 100% y el equipo me va limitando porque creo que es un impacto de 15 millones, en este caso de 7 millones, bueno, en las cuentas del club.
1: Els posaria ell, no?
2: Vull dir que no passa res. No, però ho he posat en dubte que tingui calés suficients, eh? Això és gros.
1: Florentino ha posat en dubte que Riquelme
2: tingui, la pasta.
8: Hauria de fer alguna coseta més, eh?
4: Vull ha vingut a dir Florentino que si els bancs espanyols no li donaven l'aval, sí, devia ser per alguna cosa.
1: Jo et dic una cosa, 50% de la quota fins que no es guanyi una Champions... Vamos.
4: I ell volia el Senna, ara el sentia.
9: La frase del Senna és d'un populisme. Però bé, sí.
1: Pot dir el que vulgui, no?
8: Sí, sí.
4: I dues novetats més. Ha dit Riquelme que, si guanya, vol fer un pavelló nou per l'equip de bàsquet i el gran fantasma de Florentino, obrir el Bernabéu per l'equip femení.
3: Vemos que el Real Madrid femenino está creciendo. Vamos a aumentar la capacidad en este proyecto del estadio, bueno, de Don Alfredo Di Stéfano, a 20.000 espectadores, modernizar. ¿Y por qué no invitar al Real Madrid femenino a jugar muchos de sus partidos importantes en el Santiago Bernabéu?
2: ¿Por qué no, eh? Ho digo amb la boca petita...
4: Ja és molt més que Florentino, però...
6: Invitar, com si fos un altre club, no? Vull dir, que ho d'invitar,
2: sí, sí,
6: com si fos un altre club.
2: No? Sí, no, invitar...
1: Sí, ahir ja va quedar clar que quan està en un dinar...
2: És un revolucionari, què fius un revolucionari?
1: Quan està en un dinar amb senyores, paguen els homes, ja va quedar clar ahir.
6: I aquest és el jove, eh? Vull dir, aquest és el modern.
1: Sí, sí. Dit això...
4: Clar. En comparació amb l'altra banda, vull dir...
1: Bé, com a mínim s'ho planteja, no?
4: Sembla que el Marx...
1: Les formes no són les millors, però com a mínim s'ho planteja.
2: No, amb aquesta proposta, ja està, és que els li bufa.
1: Ara, serà divertit, no? Però, aquest duel de en castellà, cafrades, que diran l'un i l'altre, vull dir, serà de barrabassades en català, no? Que diran l'un i l'altre, serà divertidíssim.
2: Que almenys ho curra, vull dir, que pels pocs dies que ha tingut no fa la impressió que això ho hagi pogut muntar tan ràpid,
1: Ei, la frase de que té dues estrelles internacionals fitxades, una de les quals és Rodri, no ho va dir-ho, però ho va dir-ho. Vull dir, si ell guanya, diu que té tancat a Rodri per l'any que ve pel Madrid.
8: I l'altre?
1: L'altre no sé qui és. Va dir que no era de la selecció espanyola.
8: Olisset?
1: No sé. I que té un entrenador i un director esportiu, ha deixat caure.
4: Sí, que l'entrenador té club actualment i que no ha entrenat prèviament al Real Madrid, cosa que descarta Mourinho i descarta Klopp.
1: Va.
6: I que posa Flick, no?
1: No, clar.
4: I la Minya Mal.
6: I la Minya Mal.
1: No. Escolta...
9: Però què és això?
4: Qui diria blasfèmia?
9: Però què ha vingut?
6: No, a veure, estem fent com el joc del cavall fort, no? Vull dir, estem
9: ja, però clar, ara aquí a la Min, vull dir que estàs despertant fantasmes a Figo.
6: A la Min és el
1: va, que us vull deixar marxar.
2: Seria una de les poques maneres de guanyar a Florentino.
1: Vull tancar tertúlia, no em deixeu. No em deixeu tancar tertúlia.
6: És molt divertit veure les eleccions que no te les has de menjar tu. Escolta, a distància, riure una mica...
9: Els periodistes que porten anys fent Barça i que hem estat 20 anys veient com els periodistes de Madrid no feien ni un procés electoral, ara traurem les crispetes i disfrutarem el Baber, on posaré ara.
1: Clar que sí.
9: Ara, que es mengin una campanya electoral, home!
1: Estic molt d'acord. I que estiguin tonteries com aquestes. Bé, algunes, d'altres no, són interessants. No, per tancar tertúlia, compte que ha parlat Valverde del combat de boxa amb Chomini.
4: Ah, home!
1: Per primera vegada, no?
4: Sí. Valverde, vaja, ha vingut a explicar quines han estat les conseqüències de la seva baralla amb el migcampista francès d'ara fa uns dies, que sembla que faci molt, i realment fa dues setmanes i mitja.
10: Como te digo, bueno, hay veces que hay que pasar estos mini obstáculos dentro de del fútbol, de la vida. Uno aprende a crecer, a madurar como persona, y bueno, todo esto me va a llevar a ser capaz un mejor capitán en los próximos años.
4: Doncs hem après del combat de boxa, no tornarà a passar. I mentrestant, Vinícius també ha parlat avui, ha parlat del seu futur, no té pressa per renovar, té un any més de contracte, i ha parlat de Lamine, ho ha fet en un canal de YouTube del Brasil.
11: Falar d'un jugador
12: del Barcelona... Parlar d'un jugador del Barcelona sempre és complicat, oi? Hem d'admirar els jugadors que tenim al camp. Tothom ha de pagar una entrada per veure els millors jugadors i Lamine és un d'aquells que la gent paga una entrada per veure'l jugar. Quan sortim al camp ens volem guanyar l'un a l'altre, però després del partit ens donem la mà i cadascú va pel seu camí. Sé del cert que ell admira jugadors del Real Madrid.
11: Que ell admira jugadors del Real Madrid...
13: Molt bé, Vinícius, també serà el Mundial protagonista, igual que Valverde, no? Amb l'Uruguai al Mundial, i arriba el d'Espanya, de fet, Fede Valverde amb l'Uruguai. Hola, Miquel Agut.
14: Hola, bona nit, tinguis a l'Espanya Emilian.
13: Els deixem marxar i ara sentim tu i jo a la Conference.
14: No, home, no, però fes un rodó fins la una, ja, home.
2: Miquel Agut, que té l'11 moments de l'èxit.
13: Ara venen els 11 moments de l'11.
4: I jo, si fos vosaltres, no em perdria l'últim minut, tampoc.
13: No, tu diràs?
4: Winamax, clar, clar.
13: Ah, clar, hi ha Winamax.
14: No, home, clar, i la competència ha començat fortíssima.
13: No,
14: avui.
13: No. Però voleu sentir el Rayo?
14: Sí, home, sí. El llampec sempre fa gràcia. Perdó, contra el Palau de Cristall, però sempre fa gràcia.
13: Qui vulgui anar a dormir té permís d'anar a la marxa.
9: Jo després d'aquest comentari de que algú me'n vaig.
13: Gràcies.
9: Palau de Cristall.
14: Va, clar, perquè és un Crystal Palace. És, no? Ho ha d'explicar. O sigui, el tio ho ha d'explicar. Clar, clar.
13: Llampec és pel Rayo i Palau de Cristall.
14: Gràcies. Home, no, perquè... Bravo.
13: Bravo. Hi ha gent que no són hores, hi ha gent que està al llit dormint, li expliques aquestes coses, li fotre aquestes traduccions. Va, tira, va.
14: El Crystal Thunder.
13: Tira, va, que
14: marxem. I sí, el més afectat de tots no ha pogut ni acabar l'entrevista amb Movistar.
15: Estoy un poco triste, la verdad. Por toda esta gente que nos ha acompañado hoy, no le hemos podido brindar la victoria, un título... Para nosotros hubiera sido increíble, también por Choco, también pienso mucho en él, porque me hubiese encantado.
16: Espera, sí, porque sabemos que está. Es que le está costando disipar la zona, tampoco le vamos a forzar mucho menos la situación.
14: A mi m'ha agradat Sergio Sánchez, el periodista de Movistar, aquí, perquè un altre hauria intentat més que forzar, exprimir, com la taronja, no? Fent el suc, i diu, el jugador no està per parlar, doncs deixem-ho estar. Després han recuperat la conversa. El Choco que deia és Trejo, Chocota Trejo, o Chopota, o Chocota, no sé com li diuen, però és Trejo, a qui li volien dedicar, perquè se n'anirà del Rayo el títol, entre d'altres coses. Un altre que estava fotut és... Íñigo, el tècnic, Íñigo Pérez, també en declaracions a Movistar, encara a la gespa, segurament en l'últim partit a la banqueta del Rayo.
17: Este grupo es especial porque son amigos realmente, que se respetan y se aman, se quieren mucho, se ayudan entre ellos, se alientan, se protegen, se perdonan cuando se equivocan. Encontrar todas esas variantes es muy difícil y provoca una sensación de ser invencible. Y cuando no lo es, como el caso de hoy, tengo la sensación de decir, bueno, mejor perder con estos chicos que con alguien con el que no lo desees.
13: Bon entrenador, Bon entrenador.
14: I amb molt bon discurs i dient moltes coses, no quedant només bé, sinó dient coses molt interessants sempre i no només futbolístiques. I per acabar, Trejo, que no jugarà més amb el Rayo, que és una institució a Vallecas i que avui també estava molt tocat al final del partit.
18: Duele una barbaridad porque al final hemos hecho todo, sabemos el sacrificio que ha hecho nuestra gente. Ojalá que estén orgullosos como estoy yo desde afuera, he visto a mi compañero dar todo. Es verdad que las emociones al final son difíciles de llevar en un partido así, pero que hoy enseñemos a mucha gente que al final con trabajo y amor se puede llegar a estas instancias.
13: Felicitats al Crystal Palace, llàstima pel Rayo Vallecano, jo avui m'hauria agradat que guanyés un equip de barri humil aquesta competició europea, perquè vés a saber quan hi tornaran a arribar.
14: Con trabajo y amor se puede llegar a estas instancias.
13: Escolta, la final de la Champions la fem dissabte a l'Arsenal-PSG, amb el Molló, evidentment, la Champions a RAC1, dissabte en directe a RAC1, el tram final dels Superesports. Qui narra? Narres tu o qui narra?
14: No, jo no.
13: Sabem qui narra? Es pot anunciar o no sabem qui narra, no?
6: Ja ho veurem.
13: Ara ja ho veurem, Pau.
6: Ja ho veurem.
13: Una mica la...
2: Jo vull Clara
13: Rodertes. No, t'agradaria? Et va agradar com va anar a la final de...
2: Sí, és la Clara.
13: Sí, et va agradar.
2: Sí, no?
13: Sí, va fer molt
2: Clara,
13: bé.
2: Sisplau.
6: Miquel, la d'Arena vol que l'ocutis tu a la final, eh?
14: Tindrà el desig concedit.
19: Gràcies per estar...
14: Tindrà el desig concedit.
19: Per fins la 1.
14: Gràcies.
13: Mira, clavat, la 1 en punt.
14: Sí, veus?
13: Gràcies per la paciència, amics.
14: Record,
13: Una abraçada.
9: Bona nit.
13: Adéu, adéu. No, record no, si hem començat més tard
14: avui. No, vosaltres sí.
13: Sou molt bons. Gràcies, Joan Lluís, Ferran, Toni, Danae. Adéu, Agut,
14: A disposar.
2: Jo me'n vaig escoltar, Àlex.
13: Sí, ja ho veuràs. Ara, el reportatge de Roger Saperes i Oriol Montfort a la part musical. Els 11 moments de l'11, avui que ha jugat el seu últim partit amb la samarreta del Barça.
20: ...2012, el debut somiat amb la samarreta del Barça.
21: Al principi que sí que em va costar. Després d'un mes de proves i tot això, ja em va agafar.
0: Pues mira, fue a través del campus de Nike, pues había a lo mejor 300 niños y éramos 4 niñas. Y me vinieron a decir que quién eran mis padres y ya luego lo hablaron mis padres y fui para el Barça.
20: 2013, final de Copa contra el Zaragoza. Un gol para Marca.
19: Puede llegar a Alexia, Alexia ante Sandra, puede llegar el tercero del Barça, la pisa Alexia. Bueno, lo que acaba de hacer Alexia, Alexia para el tercero.
0: A nivell individual jo m'alegro de tot això perquè, bueno, ara, no sé, totes aquestes visites que hi ha en el YouTube, tot això han servit perquè a lo millor ja guanyi un tant per cent més al futbol femení en quant a espectadors, no?
20: 2015, la primera capitania.
22: És un plaer ser capitana d'aquest equip amb aquestes magnífiques jugadores.
20: 2016, els anys complicats. Alexia s'ofereix a marxar.
23: No volia que sentissin que jo volia estar aquí a qualsevol preu i que el que volia era que guanyés el bàsic i que s'havia de fer un canvi de tom, doncs per mi cap problema.
20: 2019, s'escapa la primera final de la Champions contra el Lió a Budapest.
24: Era la primera final de la història del Barça. L'experiència de servir per continuar creixent. Aquesta final no és el final d'un camí, és el principi.
20: El primer gol al Johan Cruyff.
25: Mariona, Mariona que habilita Alexia, Alexia, dispara, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
20: 2021, el primer del femení al Camp Nou en el derbi de la pandèmia.
23: És un partit que les jugadores agafen amb moltes ganes.
20: La primera de les dues pilotes d'or.
23: El club que el destí ha volgut que justament avui sigui el seu 122è aniversari. Moltes felicitats, culers. La veritat que és un privilegi estar aquí representant el Barça avui.
20: 2026. El gol sent en els clàssics.
23: Som molt culers, no? Llavors, quasi que és una cosa personal.
26: Continua Grey amb la passada cap enrere. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Alexia! Alexia! I sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, sempre, Alexia, per marcar un gol molt especial, perquè és el centenari contra el Real Madrid Tacón, 100 gols contra el Real Madrid.
20: El comiat del Camp Nou contra el Bayern.
24: Aplaudiments al Camp Nou perquè marxa Alexia Putellas, la capitana, doblet que li fa entrega del braçalet a Patrick Guijarro, s'abraça amb la mallorquina. Ovació per l'Alexia.
27: Llàgrimes d'Alexia Putellas. Compte.
28: Sí?
27: Sí, sí.
28: Ostres, doncs això compta que és molt, molt, molt revelador.
23: Sí, que ara celebraré el passe de la final amb les meves companyes quan surti del doping que m'ha tocat, i hi haurà moment de ja n'hi haurà moment d'això.
20: Oslo, la quarta Champions.
28: Final! Final! Final! Final a Oslo! Final a l'Ullevaal Stadion! El Barça, per quart cop a la seva història, és campió d'Europa, i és un campió d'Europa amb majúscules. Si us plau, mai més dubteu d'aquestes jugadores, perquè sempre que diuen tornarem, diuen que tornaran. Quan mireu els 10 manaments, el primer és creure sempre en aquestes futbolistes. S'acosta Alexia amb Torrejón.
23: Vinga, Alexia, amb orgull, vinga, capitana, ben amunt, ben fort i ben amunt. Som-hi, Alexia, som-hi, Barça, sou campiona.
28: Serpentines, confetis, el que vulguis, ven amunt un altre cop, que tothom se n'adoni, que tothom ho vegi, que el Barça és el campió d'Europa. Fa la famosa, la icònica reverència Alexia Putellas.
1: davant l'afició per última vegada el Johan Cruyff com diu adeu a la seva capitana.
3: Ha estat una història perfecta.

0: Winamax t'ofereix l'últim minut del Tu diràs. Winamax, les millors quotes.
1: Magnífic el reportatge i el comiat que l'hem fet des del Tu diràs, Alexia Putellas. Ens queda l'últim minut amb el nostre estudiant en pràctiques

0: grec Tsitsipas jugarà contra l'italià Arnaldi, entre d'altres partits destacats de segona ronda. En ciclisme, el danès Michael Valgren s'ha emportat la 17a etapa del Giro d'Itàlia per davant del noruec Andreas Leknessund i l'italià Damiano Caruso, i el danès Jonas Vingegaard manté la maglia rossa. I acabem explicant que el Sant Andreu ha guanyat per 10-8 al Mataró el primer partit de la final de la Lliga Femenina de Waterpolo.
1: Molt bé, gràcies, Pau. Ara et sentim al butlletí de la una.
0: A tu.
2: Tens ganes d'apostar pel proper partit? Crea el teu compte a Winamax.es i aprofita el Bono Goat, el millor bo de benvinguda del mercat. Fins a un 150% de les teves apostes perdedores reemborsades amb el teu primer dipòsit. Qui és la cabra ara? Aquesta temporada aposta per Winamax.
3: Winamax, les millors quotes. Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys.
4: A RAC 1, tu diràs.
5: Esport i Humat dona el doble. Hi ha res millor que doblar el teu primer dipòsit? Doncs doblar també el segon. Registra't a esportium.es i aconsegueix el doble bonus de benvinguda de fins a 200 euros. No ho deixis passar. Esportium.es. Juga amb responsabilitat. Només majors de 18.
6: Vols que el partit et vagi com l'anell al dit? Descobreix el My Match en exclusiva a Winamax. Crea la teva aposta escollint seleccions d'un mateix partit i així podràs obtenir la teva quota personalitzada. Imagina el teu escenari ideal gràcies a My Match i posa una quota a la teva intuïció.
3: Winamax, les millors quotes. Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys.
7: Ja et dic jo que donaria molt de joc.
8: Yeah.
7: Més que al rebre un bal de benvinguda se t'escapés un crit tan fort.
8: Yeah.
7: Que es colés a la sessió del productor musical del moment.
8: Yeah.
7: Triomfessis més que Los Chichos i acabessis el show de la Super Bowl. Però em sembla que no. El que sí que dona més joc és Codere, que et regala un bal de benvinguda de fins a 200 euros per combinar apostes i casino. Codere et dona més joc.
9: Juga amb responsabilitat. Sense diversió no hi ha joc. El joc pot causar addicció. Majors de 18 anys.
1: Ho deixem aquí. Gràcies, com sempre, a l'Oriol Montfort, a la part tècnica i a la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem amb més Ràdio Esportiva. Aquí us esperem. Descanseu. Bona nit.
10: Tu diràs.

0: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a RAC1.cat. Notícies, temes virals, entrevistes, reportatges. Tot RAC1 és
1: a RAC1.cat.
0: El portal de RAC1.
2: A partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, amb els Oscars.
3: Ciutadans de Catalunya.
2: RAC1 presenta un programa basat en fets reals. Amb els Oscars. Aquí comença la competència.
4: Gràcies, moltíssimes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi 1 de RAC1 amb gent vinguda de...
5: Sant Montjuïc!
6: Sí!
5: Castellolí!
6: Sí!
5: Gràcia a la Salut!
6: Sí!
5: Sant Gervasi!
6: Sí!
5: Sarrià!
6: Sí!
5: Sarrià Sant Gervasi!
6: Sí!
5: Sant Cugat!
6: Sí!
5: Sant Vicent dels Horts!
6: Sí!
5: El Prat!
6: Sí!
5: I Badalona!
6: Sí!
7: Benvinguts a la competència, un programa d'humor basat en fets reals.
4: Són les 12 i 11 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
7: Bon dia, Òscar Dalmau.
4: Avui amb Manel Vidal, Noelia Caranets i Oriol de Balanzó.
7: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
4: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
7: Heu de saber que la policia ha entrat a la seu del PSOE.
4: Sí, però que... és rutinari.
7: Sí, és rutinari?
4: Sí, deuen haver entrat a saludar.
7: Sí, home, sí, a saludar. Hola, som la policia que venim a esmorzar, no? Allà a Ferrat.
4: Què insinues? Home, que han entrat a escorcollar?
7: No, bueno, a escorcollar, suposo que han entrat... O sigui, la policia no entra a la seu d'un partit. Bueno, aquí ho sabem perquè...
4: A saludar.
7: Ha passat diverses vegades. Què és, un escorcoll, què és?
4: Si és un escorcoll, és el típic escorcoll per comprovar com de bé ho estan fent els socialistes.
7: Ah, val.
4: I no ho dic jo, ho diu tothom, eh?
7: Sí, ho diu tothom, que ho estan fent molt bé.
4: Sí, pensa que els socialistes ho estan fent tan bé que el papa ha trucat Pedro Sánchez per felicitar-lo.
7: Ah, o sigui...
4: Bueno, ja ha anat Pedro Sánchez expressament avui...
7: A felicitar el papa, no?
4: No, el papa a felicitar-lo amb ell, diu, vine cap aquí, al Vaticà.
7: És veritat que ara ho sentíem, el president espanyol és a Roma i que s'ha vist amb el papa, però no crec que Lleó XIV l'hagi trucat per felicitar-lo.
4: Bueno, és la teva opinió.
7: No,
4: l'ha trucat per convocar-lo i l'ha felicitat en persona, clar.
7: Per convocar-lo amb la selecció. Això que dèiem aquest matí, agents de la Guàrdia Civil, perquè hem dit la policia, però és que és la Guàrdia Civil...
8: Guàrdia Civil!
7: Agents de la Guàrdia Civil, efectivament, han entrat a la seu del PSOE a Madrid, eh?
4: La majoria de mitjans i també el Partit Popular, que s'ha assabentat de l'operació abans, fins i tot, que els periodistes han donat per descomptat que la policia investiga els socialistes per un afer de finançament il·legal del partit.
7: Sí, però al final l'escorcoll es veu que no, que era per trobar documentació sobre l'antiga afiliada del partit, Leire Díez. És tot tan llarg i enrevessat.
9: Sí, és un cas molt llarg. Però
10: bueno, aquesta senyora... És política internacional. Us interessa la política internacional?
11: Sí.
10: No, la resposta és no.
4: Home,
10: no. Leire, qui és Leire Díaz? És com per la... Espanya.
4: Espera, que això t'agradarà, Mohamed, perquè una hora després d'entrar al PSOE,
10: sí?
4: la UCO, de la Guàrdia Civil... La UCO ha entrat a la seu de la direcció de la mateixa Guàrdia Civil.
10: Mare meva, han exportat el procés amb tot, eh?
12: Perdona una cosa, a veure si ho entenc. La Guàrdia Civil ha entrat... A la seu de la Guàrdia Civil?
4: Sí, senyor, a la direcció, eh?
12: I com saben a la Guàrdia Civil que venen a investigar i no a treballar, com sempre? És a dir...
4: Ojo a l'escena, eh? Ojo, eh? Ojo, que arriben els agents de la UCO a la seu central de la Guàrdia Civil.
7: Clar, i són com...
8: Guàrdia Civil!
7: Sí, clar.
4: I la Guàrdia Civil, de dintre, diu...
7: Sí, clar, es produeix un efecte Escher.
8: Què quiere?
7: No saps si està
4: posant... Es parlen així, eh?
7: Sí, que...
4: Guàrdia Civil...
7: Es parlen sense obrir la porta...
4: No, res. Uns amb un tronc.
7: Amb un ariet.
4: Amb un ariet.
7: Sí.
4: A fora de la Guàrdia Civil, i els altres a dintre amb un altre ariet.
7: Sí, sí.
4: O sigui, són dos...
7: És la Guàrdia Civil contra...
4: Ojo, eh? Sembla...
7: És la Guàrdia Civil contra la Guàrdia Civil, eh?
4: Sembla un torneig medieval. Amb una porta pel mig, eh?
7: Exacte.
4: Sembla un torneig medieval, eh?
10: Home, un torneig medieval. És la Guàrdia Civil espanyola, i em dirà, si no és medieval.
4: Sí, sí, no, és que allò...
8: Guàrdia Civil, abre la puerta! I els altres gent de dintre. No, Guàrdia Civil, abre usted la puerta!
7: S'està trencant Bueno, s'està trencant
4: la porta.
9: No, potser la porta queda exactament igual perquè exerceixen la mateixa força pels dos costats i per la sisena llei de Newton te'n vas a Girona.
10: És que al final és física. Queden tots detinguts i són ells els que s'han d'esposar.
4: No soy la Guàrdia Civil. No, la Guàrdia Civil soy jo. I al final han acabat com Valverde i Chouameni.
7: No, home, no.
4: Lo mateix, en cadira de rodes, segur que ha sortit algun guàrdia civil.
7: No, crec que no ha passat això. Tot això, de fet, ha passat aquest matí matí, poca estona abans que Pedro Sánchez hagi comparegut a Roma davant de la premsa per primer cop des que el jutge va imputar l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero.
4: Encara hi és Pedro Sánchez compareixent?
9: No, ha marxat fa un parell de minuts, ha sortit, estava en una sala, ara ens ho...
4: No havia tenir pressa, escolta, sí, si vas a Roma...
9: Una cosa amb molt de marbre, us he de dir, hi havia molt de marbre.
7: Si no hi ha marbre al Vaticà, ja em diràs que ha d'haver-hi fusta, que són amish. No, home, no, són
4: una cosa.
9: Fusta fosca, això també hi havia.
4: En Pedro Sánchez des de Roma?
7: Sí.
4: Ja s'ha exiliat?
7: No, encara no.
4: Ha fitxat per la Lazio?
7: Cada fitxa per la Lazio.
4: No crec que sigui titular, perquè xuparà banquillo, aquesta temporada que ve. Els jutjats, home, els jutjats. Aquest tio xuparà banquillo. El tenen acorralat, ja.
7: El tenen acorralat.
4: Sí, home, sí.
7: Doncs això, Sánchez...
4: El que pueda hacer, no vau sentir Aznar ahir? Ha tornat al seu clàssic.
7: Sí.
4: El que pueda hacer... que haga, una altra vegada.
7: Això és un clàssic d'Aznar.
4: Hombre, sí, ja ho va dir en el seu dia.
7: Ja dir, escolta'm,
4: si ets procurador de tribunals
7: sí.
4: i tens certa simpatia per nosaltres, o certa antipatia pels que estan manant ara el govern espanyol, o si ets jutge, si ets abogado, que tengo aquí colgado.
7: Exacte.
4: Bueno, allà a Madrid...
7: Que pues, ja... En aquest sentit, o sigui, que tothom s'activi... No?
4: El que sea subinspector de Hacienda y quiera mirar, pues a lo mejor
7: mire.
4: Si Zapatero tiene o no tiene.
7: Sí.
4: El que sea jefe de la Guardia Civil y,
7: sí,
4: y quiera mandar unos agentes a ver si tiene una caja fuerte, con unas joyas...
7: Va tocar el xiulet i va posar tothom firme, no?
9: Això fa un any i mig, i ell va fer un vídeo a les seves xarxes, als seus TikToks i aquestes coses que deu tenir aquest home, i va tornar a dir doncs, que estava més vigent que mai el que ja havia dit del que pot fer que haga. Vull dir,
7: doncs això, que tenim el president espanyol al Vaticà...
4: S'ha fet capellà.
7: Que no.
4: Sí que ho veu malament, tot plegat.
7: Bueno, això podria ser. Connectem amb Roma, si sembla, on hi tenim l'enviat especial de RAC1, que és l'Arnau Mañé.
4: Hola, Arnau!
7: En directe des de Roma. Aviam, Arnau, bon dia.
1: Sí. Hola, bon dia, bon dia.
4: Hi ha una mica de retard, eh? No és teu, Arnau?
7: No, és
4: dels presentadors d'aquí.
1: És el segle XX, això, el segle XIX, encara.
4: Escolta'm, Arnau, anem al primer titular del dia, el més important. Fa calor a Roma?
7: Va,
1: sí. Moltíssima. Sí, crec que més que a Catalunya, fins i tot. Estem a 32 graus ara mateix.
4: Déu-n'hi-do, és preciós en aquesta època Roma,
7: Sí, bueno, sempre, Roma és maca...
4: Sí. El que et creuaràs amb el Zapatero, que diu... el Zapatero, anava a dir, amb el Pedro Sánchez, que diu que ha acabat a la roda de premsa, ja deu haver anat a comprar alguna
1: cosa. No, és que el tinc aquí al costat, El tinc
4: què
1: aquí
4: dius,
1: costat,
4: ara?
1: En una sala just, just al costat.
7: Pregunta-li si ha robat.
1: Angelines, estem a la... Estem a l'ambaixada d'Espanya, la Santa Seu, a prop de la plaça Espanya, justament al centre de Roma, i Sánchez ha fet aquí la roda de premsa, i ara està en una sala, just al costat d'on estic jo,
4: preciosa,
1: acabant de fer els actes protocolaris.
4: Sí,
1: preciosa.
4: Sí.
1: Pensa que és un edifici antiquíssim, de fa 4 segles, i que us podeu imaginar com està decorat, també.
4: Bueno, això per treure la pols, ojo,
7: Ojo
4: que tot són figuretes i estatuetes i tot són marcs de quadros que, clar, tu saps per fer els...
1: I catifes. Sí,
4: això, els catifes. Tot això és idea d'homes.
7: Si ets al·lèrgic als àcars... Si ets al·lèrgic als àcars, el pitjor que pot passar és que siguis ambaixador a Roma. O sigui, et recomanem que no. De tota manera, vostè coneix l'ambaixada a Roma?
4: No, bueno, jo conec Roma.
7: Ah, val.
4: Arnau, com a coneixedora de Roma que sóc, em confirmes que prop de l'ambaixada hi ha una pizzeria?
7: Sí. Aviam.
1: Mira, estic al balcó de l'ambaixada i en veig una, dues, tres, quatre.
4: Veus com ho conec?
7: Són les seves botigues d'empanadilles.
4: Quatre pizzeries.
7: Era Roma, és normal que hi hagi pizzeries. Què ha dit el president espanyol, Arnau?
1: Bàsicament que continua confiant en Zapatero, que continua confiant en el seu partit, que no hi ha cap tipus de finançament irregular i que els requeriments que avui ha fet la Guàrdia Civil a la seu del Partit Socialista, Ferraz, a Madrid, doncs que res, que col·laboració amb la justícia, però que no pateix gens ni mica, que si estava relacionat amb l'Ere Díez, que ja van fer el que havien de fer ara fa un any, i que per tant, res, que aquí no passa res, que continuen endavant.
4: Claro. Pelota pelante.
11: No passa nada, la Liga està ganada. Entre tu i jo, Arnau, ara que hi ha tan merder al govern d'Espanya, creus que és el moment de declarar la independència de Catalunya i aprofitar i deixar els partits independentistes a Madrid, que ja s'ho faran allà? Creus que seria el moment? Gràcies.
1: Doncs... No sé si el moment, però insisteixo que jo estic al balcó d'una de les ambaixades espanyoles més importants de tot el món.
9: Ho has cridat visca Catalunya Lliure, ara que estàs a l'ambaixada espanyola?
11: I ja no tornaràs a Espanya.
1: No, bé, si et sembla.
11: No, si dius que sí, et nomenarem ambaixador dels Països Catalans a la Santa Seu, que és el que de debò t'agrada a tu, eh? Endavant amb la resposta.
9: Ja ha fet la resposta, sí, no cal, no cal la resposta. Arnau...
1: Pensaré, però no crec.
4: Escolta'm, què ha dit el Pedro Sánchez del cas Endic? Anem a lo que interessa, nenes. Anem a lo que interessa, no. Que encara no n'heu parlat, d'això.
1: Angelines, ja...
4: Ell creu que es van barallar i al final el pare va relliscar?
1: Els periodistes que han preguntat no han preguntat pel que ens interessava, que és efectivament el cas Endic.
4: Claro.
1: I efectivament no sabem quina és l'opinió de Pedro Sánchez sobre el cas.
4: Arnau, espera't a l'última, que es veu que li fallaven els genolls al pare. Es veu que sí, que hi ha un vídeo que es veu que no és d'intel·ligència artificial. Que el posaran al judici. De dir, escolti'm, aquest senyor va caure per una muntanya perquè fa 3 mesos va caure també a casa. Sí, no sé on, diu. Que hi ha un vídeo i tot. Sí, fixa't, eh?
9: A casa no, va caure en una
1: visita. No la sabia aquesta. No.
9: És igual.
4: Sí.
9: Arnau, en tot cas, ni per casualitat hi ha avançament electoral i, per tant, Pedro Sánchez ha endavant en tot.
1: Com a mínim, ara per ara, Pedro Sánchez segueix endavant. I el que ha dit és que inestable ho han estat durant tota la legislatura, claro, i que, per tant, aquesta és una més de les, que havien tingut. Que, de fet, el que ha fet és mirar enrere i ha dit, home, nosaltres col·laborem la justícia, a diferència del PP, que en el seu moment, quan també l'investigava la Guàrdia Civil, quan també l'investigava la justícia espanyola, el PP no ho feia. Això és el que diu Pedro Sánchez, i que, per tant, s'aferra aquesta col·laboració amb la justícia per tirar endavant, sí.
11: Perdona, la pregunta, a què ha anat el Pedro Sánchez si ara s'han de veure amb el papa aviat? Perquè la meva pregunta és veritat,
4: però si
11: que...
4: s'han vist amb el papa.
11: Sí, però com que s'han de veure amb el papa, ara que el papa visita Catalunya, pot ser que hagin quedat una mica per creuar agendes per coincidir a Monchos por Olímpic, per exemple, per dinar un dia. Gràcies.
4: Quina tonteria de preguntes aquestes.
1: És una... No, a mi m'agrada la pregunta.
4: Sí? Això és molt important.
11: Entre periodistes ens entenem.
1: Sí. Ens entenem, Jean-Paul. Més que res perquè, efectivament, a pocs dies de la visita sorprenia molt aquest viatge del papa al Vaticà, també perquè, efectivament, s'han fet la fotografia, han estat 45 minuts xerrant sobre moltes coses.
4: Les coses s'han de preparar.
1: Però, efectivament, d'aquí a uns dies tindran una altra trobada a Madrid no sé ben bé què s'explicaran.
4: Els viatges sempre s'han de preparar, Arnau. Els viatges, vull dir, fixa't, el fill a l'Endic va anar 4 dies seguits antes del que va passar... perquè s'han de preparar.
9: Vol deixar el tema, que estem en una cosa...
4: Sí, no, no, parleu del papa de Roma.
9: Exemple, bueno, que no sabem què es diran, perquè, clar, s'han de tornar a veure a Madrid...
4: Però això es veu clarament el que ha passat aquí.
11: Senyora!
4: Tots sabem el que ha passat.
9: Prou. Doncs, Arnau, si hi hagués cap novetat... Heu de tornar... Tu vas amb el mateix avió de Pedro Sánchez, o ja vens amb el del papa?
4: Condueix ell.
1: No, vol comercial jo aquesta nit cap a Madrid.
4: Bueno, una cosa barateta, eh?
11: Un altre segrestat, com els de la selecció espanyola del Barça,
4: Bé, Arnau, qualsevol cosa ens dius. Moltíssimes gràcies.
11: Gràcies, Arnau.
9: En fi, i avui, com sabeu, doncs això, hi ha vaga de docents on s'han sumat els mestres i professors de l'escola concertada.
4: Digue'ls i tontos a tots plegats, eh? Avui fan vaga fins i tot els de la concertada, avui que fot tan bon dia, clar. Feu vaga un dia que plogui, va.
9: Diu, escolti, els professors, no sé si cal dir-ho, però en el seu cas ho diré, perquè no sé si els profes i les mestres no cobren el dia de vaga, m'entén?
4: Sí, va.
9: I en duen unes quantes. Vull dir que no.
4: Els hi deuen treure 30 euros, però escolta, i les ofertes que els hi deuen fer als bars i restaurants avui a tots els professors, perquè hi van en grup.
9: Avui a la competència també parlarem de la capitana del Barça femení, que ha anunciat que plega, que no renovarà amb l'equip després de 14 temporades.
4: Ah, sí? L'Alexa?
9: No, Alexia. Alexa és una altra cosa.
4: Ah, és veritat. Calla. Us imagineu que fos l'Alexa Putelles? Que es digués Alexa?
9: No, doncs es diu Alexa.
4: Alexa!
9: Sí.
4: Vés-te'n del Barça!
9: No digui més aquesta...
4: Alexa!
9: Angelines,
4: no dius Alexa i s'activa.
9: Sí, clar,
4: i te respon, què quiere?
9: No, ja ens ha passat algun cop.
4: És com una majordoma.
9: Sí. No digui més el nom per antena, perquè ens ha passat algun cop.
4: Alexa?
9: Sí, ho hem dit.
4: Que no digui Alexa.
9: No ho digui.
4: Per què no puc dir
9: perquè
4: Alexa?
9: Si ho diu
13: està
9: en veu
13: fent caos, està fent caos ara mateix.
4: Per què?
9: Perquè si ho diu per antena, això surt pels transistors o per l'ordinador, i a la gent que ens escolta des de casa i tenen aquest majordom, se li activa l'assistent de veu.
4: Ah, sí?
9: Sí.
4: Que divertit!
9: No.
4: Nenes, escolta'm.
9: Ja ha passat algun cop i ens ho...
4: Alexa!
9: No.
4: Posa una alarma a les 3 de la matinada. No. Sí, aquesta nit a les 3 hi haurà un munt de catalans que es llevaran d'un ensurt.
7: Sí.
4: Ah, calla, que no deu haver funcionat perquè l'Alexa és curta.
7: Què vol dir?
4: Que no sap parlar català. No.
7: Sí, és
4: curta. Alexa, sí. Pon una alarma a les 3 de la madrugada. Sí, eh? Ara sí, a putear.
7: No. En fi, deixa-ho estar. Alexia, que no pas Alexa, Alexia deia, ha anunciat que deixa el Barça, que plega en un vídeo que va pujar ahir a les xarxes.
13: Sempre he dit que aquesta samarreta no es pot defensar al mitges. I jo reconec que m'he buidat.
4: Ui, s'ha buidat?
7: Sí.
4: Deu prendre molta fibra.
7: No, en aquest sentit. O sigui,
4: això és com el Guardiola, també. Sí, aquí sí. L'ha copiat. Això sí. És el kiwi.
7: Eh?
4: El kiwi. L'Alexia deu fer un kiwi en dejú.
7: Sí, però aquest buidatge no és físic.
4: Ho heu provat, nenes, no, o no?
7: Bravo.
4: Kiwi en dejú, vamos.
7: Sí, sí.
4: Vamos,
7: sí.
4: És, te'n prens un en dejú i et buides, eh?
7: Sí.
4: Recordeu, molt important, sobretot abans de menjar-vos l'en dejú, el kiwi...
7: Sí.
4: Peleu-lo millor.
7: Bueno, clar.
14: Sí, però és opcional, és opcional.
11: Sí, perquè si no sí que el cagues amb els pèls i tot, eh? Bueno, moltes gràcies pel consell.
4: També us sentiu inflades vosaltres al matí? Jo quan me'n llevo amb una inflor, que dius, són gasos, no? Que estic inflada. Però escolta'm, si tasteu el kiwi en dejú, digueu adéu a la inflor.
7: A la inflor.
4: És així, és així. Vosaltres com aneu al lavabo, nenes?
7: No, però és que no ho expliqueu.
4: Aneu dures?
7: Jo? Un moment.
4: Jo vaig... Para com un rellotge.
7: Bueno, perfecte.
4: Gràcies a qui? El kiwi.
7: El doctor kiwi.
4: Sí.
7: Bueno.
4: I suc de pinya, també. Va molt bé.
7: Ah, sí, també?
9: Just ara s'estava acabant precisament l'acte de comiat aquest d'Alexia Putellas.
11: Doncs avui és un dia molt trist pels aficionats del futbol. Adéu, Alexia, fins sempre, que vagi bé, moltes gràcies.
4: Tu segueixes el Barça femení, Jean-Paul?
11: Home, jo com a aliat feminista estic molt a favor del futbol de paves.
4: Com t'he de dir que dir el futbol de paves no seria l'expressió més aliada?
11: Bueno, pues, no sé, és com parlem els joves, al final, és una mica en castellà, una mica una cosa que recorda el català, una mica, pues, del carrer, no? Ja saps que jo sóc del carrer Mandri.
4: Bé, Alexia s'ha acomiadat en un acte oficial on hi eren també el president electe del Barça, Joan Laporta, i totes les companyes d'equip.
9: Sí, han hagut tot vídeos, també, d'exfutbolistes del Barça masculí.
4: Hi havia la Quica Nazaret?
9: Quica Nazaret.
4: Encara va de ressaca, la Quica Nazaret. Sí, és la més fiestera de totes.
9: Crec que va arribar de ressaca Quica Nazaret al Barça i, per cert, potser ens escolta perquè parla un català perfecte, que és el primer que va demanar quan va arribar aquí.
11: Bueno, ara també, ara que me pregunteu, hi ha altres companyes que se'n va l'Alexia Putellas, però hi ha altres companyes que també poden ser les líderes...
4: Les líders, no líderes. El femení de líder no és líderes.
11: Les líderes del Barça, no?
4: Les líderes del Barça, sí.
11: Per exemple, qui pot agafar la Aitana Bonmatí, per exemple?
4: No, deus-ho a dir, Aitana Bonmatí.
11: Les dues, qualsevol de les dues, o Bonmatí o Bonmatí, qui agafi això, perquè, clar, també té pilotes d'or,
4: sí,
11: és
4: home,
11: boníssima.
4: Sí, clar.
11: És com el Diego Armando Messi de...
9: Diego Armando Messi, qui és?
11: No? De
4: sí, sí, al de final, futbol, sí.
11: Al final se'n van uns, però venen uns altres. No?
7: Mm-hmm. Molt bé.
9: En tot cas, aquest acte s'ha acabat i Alexia s'acabarà d'acomiadar de l'afició aquesta tarda, on juga l'últim partit de temporada i també amb el samarreta del Barça.
8: Va, vinga, va.
9: Què passa?
8: Va, el Barça, va, el Barça. A quina hora parleu en aquest programa del millor club de la Lliga?
7: Per què vol parlar del Barça, vostè?
8: No, del Barça no.
7: Ah, no?
8: De l'Espanyol.
7: Sí, ara parlem... Sí,
8: ja en parleu massa del Barça, a RAC1.
7: Bueno,
8: que ja sabem què volen dir les sigles del RAC.
7: Què és?
8: Ràdio Associació culer.
7: Home, no.
8: Sí, i tant. A mi el Barça em rellisca. Rellisca més que un holandès de 150 quilos baixant per un tobogán de l'Illa Fantasia.
7: Quina imatge tan poètica.
8: Sí. Parleu de l'entrenador de l'Espanyol.
7: Sí.
8: Manolo González.
7: Ara hem de parlar de Manolo González.
8: Manolo González, que bueno és.
7: Sí.
8: Després de la segona volta espectacular.
7: Home.
8: A la Lliga.
7: Espectacular.
8: Després de no guanyar un partit en 4 mesos i mig.
7: Bueno, no jugava.
8: Ha fet prou mèrits com perquè el renovin. Un aplaudiment.
7: No, home, no. A veure,
9: una bona notícia per l'Espanyol.
8: Fes-ho tu! No, fes-ho tu! Perd a la vora 5 mesos seguits i després a veure si et renoven.
7: No,
8: fes-ho tu!
7: És veritat que Monchi,
8: és un gran mèrit.
7: A qui li pertoqui, confia en Manolo, l'ha renovat una temporada més.
8: Monchi i Manolo. Manolo i Monchi. Semblen un duet d'humoristes dels anys 80 del segle passat.
7: M&M's, eh?
8: Manolo i Monchi.
9: Sí, Manolo i Monchi. Els M&M's m'agrada bastant, eh?
8: Escolta, no hi ha ningú que em representi millor que el Manolo.
7: Ah, sí?
8: Sí, som ànimes bessones.
7: Mm-hmm.
8: Manolo González fa pinta també de resar el bufet lliure
4: dels hotels.
7: A veure, un moment. Vostè, en un entrenador que valora que tingui el colesterol alt...
4: Sí, o sigui, i que faci cara de ser respectat al vestidor de l'Espanyol.
7: Ja, bueno.
4: Que faci cara de ser el subcampió del concurs de rots al vestidor.
7: Sots campió, eh?
4: Sí, que el campió del concurs de rots deu ser, sens dubte, Quique García.
7: Sí, no
4: que la pista de 53 anys que devia anar a arreglar unes aixetes als lavabos de l'estadi, algú el va confondre amb un futbolista.
7: Què diu ara?
4: Sí, estic convençut que Quique García va aprendre a dir l'abecedari tirant-se rots, sí, abans que dir-lo normal.
7: Bueno,
4: que té el seu mèrit.
7: També,
4: el
7: seu mèrit, tant, té el seu mèrit. Sí.
4: Va, que avui han passat més coses, però potser no són tan importants.
7: Tot seguint la repassem.
15: No cal moure's de RAC1 per escoltar La competència.
7: Això que dèiem fa, quatre minuts. Hi ha vaga de docents a tot el Principat, d'acord? Bueno, tota Catalunya
4: tot
7: en vaga.
4: Tot Déu fa vaga en aquest país.
7: Tot Déu, bueno, quan diu país vol dir Catalunya, no?
4: No, vull dir en aquest terrunyo.
7: El terrunyo.
4: Vull dir, en tot cas, això és què és?
7: El què?
4: Si una república bananera, tot Déu fot vaga aquí, ja sabeu el que jo dic sempre. Això ho arreglo jo amb dos tricornios i carta blanca, eh?
7: Sí, home, no, però no funciona així, afortunadament. Manel.
4: Passa que avui, justament, els dos tricornios estan ocupats...
7: Buscant-se ells.
4: Buscant-se entre ells les pessigolles. Sí, és que també això ha de ser...
16: Avui hi ha hagut mobilitzacions arreu del país i n'hi haurà durant tot el dia, per exemple, a Barcelona, a Granollers, a Girona, a Tarragona, a Torredembarra o a Lleida, on 500 docents han tallat l'autopista 2.
4: Quants has dit? 500 o 200?
16: 500, 200.
4: 500, 200?
7: No,
16: 500, 200.
7: 500,
4: 500, 200 o 200, 500?
7: No, 500...
4: No, és que, ojo, eh? Sí. Diu 500, 200.
7: Sí, no.
4: 200, 500?
7: Eh?
4: 500 o 200? A veure.
7: 500, 200 són 700, però en tot cas, 500, 200 vol dir 500...
4: Com és la llengua, eh? Podríem estar així fins a la una.
17: Sí. Sí. A mi em fa gràcia.
4: Què us agradaria, això?
7: No, 500, 200 sí. Són 500
4: més... Ja ho sé, home, ja ho sé.
17: Ah, 500, 200 són 700, no?
7: No, ja ho he dit, que eren 700, però no, no són 700, són mestres. Mestres i professors. Bueno, felicitats. La vaga d'avui coincideix amb un acostament entre educació i els sindicats.
4: Sí, s'han acostat.
16: S'han acostat.
4: Què els hi ha ofert?
7: S'han de reunir aquesta tarda.
16: El departament ha plantejat un nou complement salarial de 40 euros mensuals que ha servit per acostar aquestes posicions. De moment, els sindicats USTEC, professors de secundària i CGT, s'emplacen a continuar negociant i han mantingut la vaga d'avui.
7: Doncs ja tenim aquí el misteri.
4: Professor, de debò, bon dia. Hòstia, esperi que m'abaixo els auriculars, perquè han entrat els violins i ara mateix m'estan sagnant els timpans. Un agut, però que no l'havia sentit jo.
7: Això és que t'has netejat les orelles ben a fons.
4: Sí, taps de cera,
7: i t'estan entrant els violins, però fins al bulb raquidi.
4: Sí, totalment. Així han entrat els violins en el meu cap.
7: Les bones i màgiques nits.
4: Què passa?
16: Fa greu per no molestar-te, suposo.
4: Ah, molt bé.
7: Efectivament.
4: No cal que baixi els greus.
7: No molesten els aguts.
17: Bueno, és greu de debò, eh?
7: Quin misteri, eh? Tot això de la negociació entre educació, els sindicats, oi?
4: Però quin... No en veu el misteri, no, vostè?
7: Sembla que els han dit els mestres que es pagaran 40 euros més al mes i amb això, doncs, ja en fan prou? És la pregunta.
4: Ja en fan prou?
7: O sigui, mesos de protestes, carreteres tallades, insults hasta contra els difunts, però 40 euros al mes i ja n'hi ha prou? Sí?
4: Bueno,
7: ho hem de deixar
4: ara? Són diners, eh?
7: Són diners.
4: 40 euros al mes...
7: Sí, però posa un 0 més a la dreta. Són més diners.
4: Home, sí, clar. No, 400 euros al mes són més que 40 euros al mes.
7: No, 400 per començar a parlar. És que, home, fitxeu-me, eh?
4: Això és com a les pel·lícules, eh?
7: Efectivament, el negociador del misteri. Jo tinc una empresa de lobby, el lobby de la por.
4: Que és negociar fent por.
7: És un misteri.
4: El teu interlocutor, amb amenaces.
7: Més misteris.
4: Ja el conec, jo, vostè. Ja el conec. Conec els seus mètodes.
7: Sí, bueno, calma't.
16: Si l'altra banda no compleix les seves amenaces, què passa?
7: En quin sentit? Qui és l'altra banda?
16: Negocia, no sé.
7: Sí, bueno, pues portes uns amics que obliguen els altres a complir les promeses. Que no les compleixen, portes més amics. Que no les compleixen tampoc, bueno, convides els amics que convidin els altres a complir les promeses.
16: Clar,
7: és
16: una negociació...
7: Sí, és una negociació...
16: Exponencial.
7: Exponencial, efectivament. Moltes gràcies.
4: Escolti, diu que 40 euros al mes no són diners, vostè.
7: Sentim que n'ha dit l'Ignasi Fernández, que és el sindicat de professors de secundària.
18: No hi ha cap acord, ni tan sols hi ha un principi d'acord, però potser podria ser el final d'un desacord.
4: Bueno, hòstia, seu moment. Un moment, perquè això...
7: Primera, sembla que horitzontal.
4: Això sembla... Sembla que sortirà... Aquesta frase sortirà a selectivitat.
7: Efectivament.
4: La podem tornar a sentir, a veure si...
18: No hi ha cap acord, ni tan sols hi ha un principi d'acord, però potser podria ser el final d'un desacord.
4: Una, dues, és un embarbussament, no?
7: Sí,
4: què fa?
7: 8.
4: Què fa?
7: Negociació. Són 8 lletres. Negociació.
12: Efectivament, no és un acord, però podria ser el final d'un desacord o el principi de l'acord.
4: Quina diferència entre el final d'un desacord
12: sí.
4: o el principi de l'acord?
9: És una línia molt fina, eh?
12: I estàs d'acord?
4: O en desacord, en aquest cas.
12: D'acord o en desacord? Com estàs? D'acord. Si tu ho dius, misteri resolt. Què més tenim?
4: Què més tenim? Doncs que a la vaga d'avui s'hi han afegit els docents de l'escola concertada.
16: Sí, reclamen que la jornada lectiva s'equipari a la de la pública, que es cobreixin immediatament les substitucions i que es redueixin les ràtios.
19: Sí, bon dia, què tal, com és seu?
4: Bon dia, Nani Fornells.
19: Bon dia. Perdoneu, per això de la concertada, ho heu de saber i us ho he de dir.
4: Què?
19: La concertada és la privada dels pobres. M'entens?
4: Que com dius?
19: Home, per favor. No, és que portem el nen a la concertada. Mira, no passa res, has fet un pas més amunt a l'escala tròfica.
16: Però estàs a l'entresol.
19: Estàs a l'entresol i a sota tens tota la pública com piganya. Si caus, caus a la...
4: Van pessigant
17: el cul, eh?
19: No, és que portem el nen a la concertada que... Les ràtios. Bueno, les ràtios, tu sí que ets una ràtio.
17: És com que sigui al final del desacord o al principi de l'acord, no?
19: Correcte. La concertada és l'escola aquella on porteu els vostres fills perquè no es barregin amb els nens pobres, però no teniu prou diners com per portar-los una privada com Déu mana, perquè es barregin amb els nens que són els fills dels fills dels que manen i han manat i manaran sempre, no? Bueno, o com fem els rics de debò.
4: Que els porteu a una privada.
19: Ni de conya, els portem a un internat. Sí. La qüestió és que no es barregin. Una mica de bombolla.
4: Sí, sí, sí.
19: És que els rics, que som l'1%, no parlem amb els nostres fills fins que tenen 40 o 50 anys.
4: Hi ha incomunicació aquí, eh?
19: No, és vida. I aleshores ens diuen... papà, no? Anem a fer una excursió a Montserrat i tal. I bueno, i aleshores, bueno, surt tot, no?
4: Surt tot, home, sí, surt tot, sí. Surt tot, sí, clar.
19: Bueno, a la vegada avui també s'hi ha d'afegir el sector del lleure.
16: Sí, treballadors de Fundesplai han tancat 6 cases de colònies.
4: Mare de...
16: Diuen que necessiten viure, no sobreviure. Denuncien que cobren per sota del conveni i que no se'ls respecten les 12 hores de descans entre jornades.
4: Mare de Déu.
19: Sí. Ara què li passa? Vostè sentir lluitar pels drets i vostè li surt el tricorni i l'arma blanca.
4: No.
19: I la que no és blanca, la carta blanca, perdó.
4: Jo és sentir treballadors dels esplais i de les cases de colònies i dir... Mare de Déu. Mare de Déu. Tu.
19: Per què?
4: Home, resulta que diuen els monitors... que necessiten viure, no sobreviure.
19: Com qualsevol treballador, com qualsevol persona.
4: Però què volen cobrar? Una gent que es dedica a picar de mans i a preguntar quines intoleràncies té la Martina.
19: No, home, no. No funciona. Fan una mica més de que això, eh?
4: A tots aquests, els monitors d'esplai, a una mina de coltan els enviava jo. Que sàpiguen el que és treballar, home, per favor, home.
19: Vostè quan és l'últim cop que ha treballat? És que, clar, toca't els...
4: Tres pometes del pro.
16: Tres pometes del pro, mira. Vostè ja no podria ser monitor de lleure.
17: Això seria un empelt una mica estrany, però va igual.
16: Ha fallat l'entrevista per ser monitor de lleure.
19: Bueno, en fi, moltes gràcies i que vagi.
4: Farem una competició. Me posaré jo al mig amb un mocador.
19: Sí?
4: I llavors haureu de sortir un...
11: Això és la prova del mocador.
4: De l'esquerra, un altre de la dreta.
16: Una de les dues que hi ha.
4: I llavors ja haureu de prendre amb el mocador i tirar cap a la vostra posició sense que l'altre us toqui. Una hora així, eh?
19: No, però què dius? No és veritat.
4: I el monitor assegut
17: a 50
4: en una butaca, mentre tres menors d'edat l'estan ventant amb pai-pai. Si viuen com a reis.
19: En fi...
4: Jo només demanaria que s'infiltrin uns quants Mossos al món aquest del lleure.
19: Home,
4: els Mossos s'infiltren als instituts i a les escoles. No, que vagin al món del lleure.
19: Sí, no.
4: Acabarien els Mossos amb una rasta...
19: Sí.
4: I amb una relació oberta amb una persona de gènere fluid. Va. Visca Catalunya lleure.
19: Sí.
4: Visca.
19: Bona nit, com esteu? Gràcies, Catalunya.
4: Bona nit, Toti Sardó i el nostre cantant melòdic de capçalera.
19: Bona nit, Castellfollat de la Roca.
4: No, Castellfollat.
19: Ah, no hi ha hagut sort, eh?
4: T'has equivocat, és una lletra, el que fa una lletra.
19: El que fa una lletra, si Carla o no, per una lletra, eh?
4: Sí, sí.
19: A tots ens ha passat.
4: Castellfollat de la Roca, un poble fantàstic.
19: Molt, molt.
4: La Garrotxa.
19: Perfecte, de seguida estem per tu. Però ara ha arribat l'hora de la música.
4: Ah, sí?
19: Sí, i tant que sí, ha arribat l'hora de la passió.
20: Ha arribat l'hora de ballar molt apretats. Ha arribat l'hora de suar.
4: Sí, que sí, s'entén.
20: L'hora de pensar, no sé si estic suant per les natxes o si m'acabo de pixar pel cul.
4: Ah, Oti, sisplau.
20: Aquesta hora que tant ens agrada.
4: Estalvia't segons quines imatges.
20: Ha arribat l'hora de que tu i jo, nena, entelem el cotxe.
4: Però qui li parles?
20: Però vigila, perquè el cotxe no és meu. Me l'ha deixat la meva ex. I a darrere hi porta la cadireta del nen. Però no pateixis, baby. El nen no és meu, en principi.
4: Hòstia, Oti.
20: Ja sé que costa posar-te calenta com mirar en una cadireta.
4: Però bueno, a qui li estàs parlant?
9: Sí, és
4: a qui li parles?
20: A la dona en general.
4: A la dona en general. A veure si pesques alguna cosa.
9: Però és molt genèric. No. O sigui, és molt concret per ser molt genèric, això.
20: I
9: no?
20: Si som a la costa, anirem a un velé i farem l'amor a la coberta fins que vingui el propietari del velé i ens faci fora. Amor pantalant.
4: Però tu ets... A tu et sembla que això...
20: Amor bitxero. Amor que... defensa.
4: A tu et sembla que això és romàntic, anar a robar un velé.
20: A robar, no.
16: A robar, no, que te'l deixin.
20: No, tampoc.
9: Bueno, no, perquè entenc que el velé no te l'endús, no surt del pantalà. O sigui, tu vas allà, fas l'amor, i quan vingui el propietari, o sí, et fa fora, o s'uneix a la festa, sí, o... Sí. Sí.
16: I a partir de 24 hores ja no et pot desallotjar.
20: Exacte, ja queda consolidat com a propietat.
4: Ja. Bueno, escolta...
20: Gràcies, que Castellfollat de la Roca.
4: Otis.
20: Som molt lluny del mar, però no passa res.
4: Oti, sisplau, entenc que vens a cantar.
20: Vinc a cantar.
4: Avui vens a cantar.
20: Sí, a presentar el meu últim hit, una cançó escrita, composta, materialitzada per mi i la meva germana Maica Sardolla, tot i que ella només apreta el botó de play, i no sempre ho fa bé.
4: Bueno,
20: Maica Sardolla, la meva germana, sempre amb nosaltres i en esperit. És una cançó dedicada a la mestra que fa vaga, la dona que lluita pels seus drets, i es titula Dona Baguera. Baguera, com la pantera de...
4: No, la pantera del llibre de la selva era Baguera.
20: Baguera. Dona Baguera.
4: Dona Baguera.
20: Dona que fa vaca.
9: Potser és la pronúncia correcta,
4: Celebro,
20: ja ho sé.
4: Celebro que vinguis amb una nova cançó, Otis. Ara feia dies que no et sentíem.
20: Jo també ho celebro.
4: Per això estàvem tan tranquils.
20: Que t'escriu la lletra.
4: Però bé, si no hi ha més remei, la sentirem, però serà després d'uns quants anuncis. Ara tornem.
21: Hi ha empreses que tenen energia pròpia. Les coneixes perquè són capaces d'afrontar reptes. I també les coneixes perquè produeixen la seva pròpia energia per ser més competitives. I això les fa millors, i el planeta també. L'autoconsum canvia la teva vida i transforma l'energia de tothom. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil. IDAE, Govern d'Espanya. Movistar Plus té el pla lliure. Cinema, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma. Sense haver de buscar a cap altre lloc. Sense complicacions. I no et cal canviar de companyia. El contractes i llestos. Advertència. Amb tot el que té a dins, no podràs veure res més. Movistar Plus. Pla lliure. 4,99 al mes.
22: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
23: Compres l'entrada, ho dones tot i... Gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
24: Està entendre amb mi, Di.
25: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
24: Crec que m'he enamorat.
25: Normal, amb aquests preus.
24: Aquesta setmana estalvia amb el filet de pollastre cruixent a 3,65 al mig quilo.
25: I el meló a 0,99 al quilo. Aldi.
24: Que poc que costa comprar bé.
26: Creuer per les illes gregues i Turquia o el nord d'Europa ha esperat.
27: Viatjar des de Barcelona amb vols i begudes incloses per menys de 1.000 euros. Inesperat.
26: MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
28: Multiòptiques presenta les noves lents progressives ProEye dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara les teves segones ulleres progressives Mo gratis. Mo, només a Multiòptiques.
29: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
0: Tinc al cap tota l'estona això dels ocupes. I ara, amb la casa sola...
1: Jo tinc al cap tota l'estona això. Taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca. La supa

0: Tecnologia per protegir millor.
1: El carburant puja i continues pagant de més? Ara és el teu moment. De l'11 al 31 de maig arriba el canvi a Momoda i Jaeco. Híbrids, híbrids endollables i elèctrics amb fins a 10.300 euros de descompte. Més tecnologia, més estalvi, més futur. No t'ho pensis, condueix el canvi. Xarxa de concessionaris Momoda i Jaeco de Catalunya.
2: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
3: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
4: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
5: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
6: Així respon un expert de Securitas Direct davant del perill.
7: Soc l'Anna de Securitas Direct. Ha entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
6: I així respon un expert de Verisure davant del perill.
7: Soc l'Anna de Verisure. Ha entrat en una propietat protegida. Sisplau, identifiquis.
6: Perquè seguim responent en menys de 20 segons davant del perill amb l'equip d'experts més gran disponibles les 24 hores. Securitas Direct és ara Verisure. Canvia el nom, però no el que som. Primers a protegir.
8: I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
9: Les notes del nen, les obres a casa...
8: El manteniment del cotxe...
9: Ah, no, això no és cap càrrega.
10: Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot.es.
11: Peugeot.
12: Movistar Plus té el pla lliure. Cinema, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma. Sense haver de buscar a cap altre lloc. Sense complicacions. I no et cal canviar de companyia. El contractes i llestos. Advertència, amb tot el que té a dins, no podràs veure...

0: res més. Movistar Plus, pla lliure, 4,99 al mes.
1: I ja tornem a ser aquí, això és la competència RAC1. Noemí Polls, bon dia i bona hora.
2: Hola, bon dia. Segur que ja heu vist per tot arreu que Securitas Direct ara és very sure, eh, que sí. Doncs ara us explico per què. I és perquè recentment s'han convertit en el número 1 d'alarmes al món i volen unificar la seva marca a escala global perquè tots els seus clients estiguin protegits sota una mateixa marca, very sure. Només canvia el nom perquè continuaran sent els primers a protegir. Així que recorda-ho, Securitas Direct ara és very sure, la teva companyia de sempre més forta que mai.
1: Aquest és claríssim.
3: Va, que continuem avui amb Noti Sardoia, que ens visita per parlar de la vaga de mestres. Ens tenies preparada una cançó dedicada avui a la mestra que fa vaga.
4: A la mestra Baguera, gràcies, mestra Baguera, de Sant Andreu, de la Marca, de tot arreu.
3: De la Barca, de la Barca.
4: Perdó, que s'he follat, m'he equivocat bé.
3: No, ho havies dit bé. Endavant, quan vulguis, amb la cançó.
4: Endavant, dona Baguera.

0: Grada i gorda. Des del respecte. Ei, sí, tu, dona que fas vaga, gràcies per lluitar pels drets de tots. Ara, de moment, lluites pels seus drets. Però tots ens sentim representats per aquesta vaga. Tots voldríem tenir 2 mesos i mig de vacances a l'estiu i 2 setmanes al Nadal i una més per Setmana Santa. Però vosaltres us ho mereixeu, mestres i professors, perquè eduqueu i aguanteu els nostres fills, que és una tasca molt desagradable. A mi no m'agraden gaire els nens, la veritat sigui dita, sempre tenen molt.
1: Bueno, Otis, va, vés acabant.
0: Faig una crida als pares de part dels mestres. De tant en tant podeu eixugar els mocs dels vostres fills, sabent que vosaltres hi esteu acostumats i ja no ho veieu. És com el nacionalisme, que al final, pues, si el tens, ja no el veus. Però la resta de gent no en tenim cap culpa dels vostres mocs. Ah, si se refreda molt, vesteix el nen, sisplau.
1: Vesteix-lo, sí. Vesteix.
0: Gràcies, dona Baguera.
1: Gràcies a tu. Gràcies a tu. Anem a publicitat, ara tornem.
0: Tornem a seguida.
2: La Júlia sentia que anava a la deriva amb els estudis. Buscava un canvi de rumb. El grau en activitats maritimo-pesqueres ha trobat el vent favorable que necessitava per portar el seu futur a bon port. Amb els cicles de formació professional, busques una professió i trobes una vocació. I pots fer la preinscripció entre el 26 de maig i l'1 de juny. Tens més de 24 famílies per triar. Informa't a preinscripció.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Movistar Plus té el pla lliure. Cinema, sèries, documentals i canals per només 4,99 euros al mes. Tot l'entreteniment que vulguis en una sola plataforma. Sense haver de buscar a cap altre lloc. Sense complicacions. I no et cal canviar de companyia. El contractes i llestos. Advertència. Amb tot el que té a dins, no podràs veure res més. Movistar Plus. Pla lliure. 4,99 al mes.
4: Mira, mama, un estel fugat!
5: Demana un desig, corre!
4: Vull viure unes colònies així tots els estius.
6: Descobreix el programa de la Xenescat Colònies d'Estiu en Família per compartir activitats de lleure i moments inoblidables en família alhora que descobriu l'entorn que ens envolta. Inscripcions a gent.cat/colònies en família. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona, ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
8: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... I tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
9: Amb Baural, la vida sona bé. Escolta-la. En el teu centre auditiu Aural tindràs una atenció personalitzada perquè continuïs gaudint del que més t'agrada. Demana cita ara per una revisió auditiva gratuïta a Aural.es. Matriarcado, tradición y poder.
10: Yo cuido de mi familia, nena. Somos mucho más fuertes de lo que se piensa.
9: Presentada en los festivales de Málaga y en el Barcelona Film Fest. Mallorca Confidencial. 29 de mayo en cines.
11: Aquesta setmana estalvia el doble amb Lidl Plus. Mandonguilles de pollastre i gall dindi sense Lidl Plus t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%. I detergent blau o colònia sense Lidl Plus t'estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%. El doble. Lidl. Val la pena.
12: Creuer pel Mediterrani embarcant a Barcelona? Esperat. Viatjar amb begudes incloses? Esperat.
13: Descobrir la màgia del Mediterrani des de 893 euros? Inesperat.
12: MSC Cruceros. Best holiday ever. Reserva ara a msccruceros.es.
14: Croquetes de pernil, torrades amb fuet, formatge de cabra, anxoves de l'escala, el cargol, se la llauna...
15: Un moment. Si no hi ha l'espanyola, no hi ha aperitiu.
16: És l'espanyola, una aceituna como ninguna, como ninguna.
17: Amb BAE, brilla. Brilla aprenent, creixent, creant records. Brilla amb noves maneres de pensar i una nova visió del món. Brilla a Barcelona, vivint una experiència única. Descobreix els MBAs, màsters i graus oficials d'EAE Business School Barcelona i brilla sent qui vulgui ser. EAE Business School Barcelona. Brilla.
5: Fes t'entendre amb mi, di.
18: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
5: Crec que m'he enamorat.
18: Normal, amb aquests preus.
5: Aquesta setmana estalvia amb el filet de pollastre cruixent a 3,65 al mig quilo.
18: I el meló a 0,99 al quilo. Aldi.
5: Que poc que costa comprar bé.
19: Què significa formació professional? El diccionari diu, ensenyament orientat a l'ocupació. La gent que viu en un altre segle, el pla B. Tu, aprenc fent i vaig construint el meu propi camí. A Ilerna no busquem que encaixis en un perfil. Amb els nostres més de 30 cicles i pràctiques garantides, encaixes en la vida real. Uneix-te a l'FP oficial amb més del 90% d'ocupabilitat. Ilerna, en futur reivindicatiu.
20: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a ca la meva mare, Olot. Mm-hmm. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
21: Molt bé.
20: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres el cap de setmana.
21: Perfecte.
20: Arribarem a tot?
21: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
22: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
23: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que uns amics s'ho passen estupendament somiant amb el premi del Rasca per 50. I la Laura, estudiant amb discapacitat visual, actual, rep formació específica de l'11 per al seu futur.
24: I amb el Rasca Mega Milionari també passa?
23: Passa amb tots els Rasques de l'11, perquè cada vegada que hi jugues, les persones amb discapacitat tenen més oportunitats.
24: Apa.
23: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
25: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
1: Va, que anem tard. Nosaltres ho deixem aquí, però tornem demà a la competència. Feu bon d'aix.
26: La competència.
27: Ei, algú vol sortir amb mi a pas de tarda?
28: Hola. I avui?
26: Un programa basat en fets reals.
29: Mala farina.
26: Misteri resolt. Amb els Òscars RAC 1.

0: A RAC1, l'hora de dinar és per informar-se.
1: Bon dia, són les dues.
0: 14:15. Cada dia la informació que necessites des d'allà on passen les coses.
2: Anem cap a la ciutat esportiva, Joan Gampar. Marta Ramon, bon dia.
0: De 2 a 3, 14:15. Una hora d'actualitat i esports amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
3: RAC1. Tots som un milió.